0: formar part de matricularse?
1: 3 anys a les classes de jardín.
0: A les classes de jardí ja poden ahir estar?
1: Sí.
0: Als 3 anys. Javier, quina és la tasca que fas durant tot l'any en la Lira de Chester?
2: Pensar 24 hores al dia en la banda.
0: Això sí, però a banda d'això, sí, de tots els actes que faig, de tots, sí, els concerts que fan, lo normal, sí, està clar que ara se n'aneu a, sí, sí, certament i que ara és a foc seguit, sí, sí, sí, no? Però el que feu habitualment.
2: Nosaltres tenim, diguem, com si fos una programació anual de concerts que està, diguem, per el conveni que tenim a l'Ajuntament. I pues, tenim això, programar un poc en funció dels concerts que tenim, que són dates que ja estan programades d'abans de començar. I bueno, tot això, els assajos, actes de carrer, que se fan també prou actes de carrer en gest, que jo vaig a tots, perquè crec que també igual... Jo intento prendre-me igual de seriosament un concert que un acte de carrer. Mm-hmm. I de fet, pues, és una cosa que jo crec que és important. I després, et dic, programar durant tot l'any i assajar per als concerts que ens pertoca.
0: Què significa per al poble de Xest la lira? Què significa per al poble? Miguel Ángel.
3: Pues es la asociación cultural más importante de Cheste. Es la asociación con mayor número de socios.
0: Quants en teniu? Perquè és important. Ixa part de socis, ixa part de socis, és molt important perquè donen el seu recolzament, no?
3: Sí.
0: A la societat musical.
3: Pues alrededor de unos 450-500 socios. Uh-huh. Y bueno, pues es, por supuesto, que no creo que me equivoque, pero es la asociación más antigua también,
0: sí,
3: del,
0: sí,
3: pueblo,
0: sí, sí, sí, sí, sí, sí,
3: y
0: sí,
3: la que mayor aportación cultural del pueblo.
0: Ya.
3: Sí, menos, y aparte de los grupos de teatro, que también,
0: sí,
3: hay,
0: sí,
3: unos,
0: sí,
3: cuantos,
0: sí, sí, sí, sí, sí, sí,
3: pero es la asociación cultural más importante de Cheste.
0: Ja ho crec que sí. I quin dia participeu? Quin dia feu, aneu al certament? Quin dia és vosaltres?
2: El dia 10 de juliol.
0: El 10 de juliol.
2: A les 5 de l'espera comencem, som els primers. Comencem, obriguem nosaltres plaça.
0: Ah, sí? Quines altres, saps quines altres van?
2: Sí, la banda... bueno, te dic els pobles perquè el nom exacte
0: el poble,
2: de la banda...
0: El poble, perquè cada poble
2: Xelva,
0: té...
2: Exacte, la banda de Xelva, Paiporta, sí, una de les dues,
0: sí,
2: 20, en una banda de Països Baixos, la banda de Reus i la de Ceguín, de Múrcia.
0: Justament en Xelva vam parlar ahir.
2: Ah,
0: per telèfon, perquè resulta ser que tenen este cap de setmana una banda holandesa que fan un concert a Xelva i crec que avui el fan a Rafael Buñol, la banda, una banda holandesa, no, el nom no me'l pregunteu perquè ja ni me'n recorde, però sí, justament en Xelva. Bueno, teniu ahí... És que cada vegada participem més en el certamen internacional, sí, és un certamen que...
2: La segona secció és una secció molt, molt, molt potent,
0: És que
2: potent.
0: També tenim moltes bandes entre això, 60, 70, 80.
2: Sí, sí.
0: El que més n'hi ha són mitjanes de 50 i 60, no? Però és potent.
2: Sí, a més és un planter que per número, la majoria de les bandes en Centroeuropa tenen aquesta quantitat de número de músics i, clar, si tenen que vindre a València, que tenen els números clausos, tenen que anar a segona.
0: Ja.
2: Doncs ahí mos vegem tots.
0: Esteu il·lusionats?
1: Mucho.
0: María, sí. Gustavo, Miguel Ángel, ¿esteu il·lusionats?
3: Sí, yo creo que estamos bastante ilusionados y nos servirá también como... Bueno, como celebración de el 140,
0: claro,
3: aniversario.
0: Sí. 140 aniversario. Yo creo que siempre... fa créixer, els certaments fan créixer a la banda. Després està que te quedes un poc despagat, a millor en el resultat, no? Però així tot, uno té que saber que sempre guanya.
2: Jo és una cosa que els
0: sempre
2: dic
0: guanya.
2: Sempre, que el nostre fi és arribar al dalt de l'escenari i fer el millor de nosaltres. No n'hi ha més. A partir de ahí, una vez se ha acabado la nuestra actuación, ya depende de terceras personas, pero todo lo que nosotros está en las nuestras manos es el trabajo diario y arribar allí y el premio hacer la máxima, o sea, la mejor actuación posible de las nuestras circunstancias.
0: A mí me encantaría que toda la gente es un, que cuando puja allí dalt, que está nervioseta, ¿no? Mm. Que s'acabaren els nervis i que disfrutaren d'aquest moment, perquè claro. Jo crec que és un dels moments més bonics que n'hi ha.
2: Sí, sí.
0: Disfrutar de fer música, tocar allà els companys que t'has criat en la banda, i crec que això és...
2: Jo comento una cosa molt, molt, molt ràpida. Jo, parlant d'una vegada en gent de la banda, això, comentava un membre de la Junta que diu, és que quan tocareu el Paso Doble, bueno, tal certamen, digo, o sea, yo veía a la banda como estaba tocando y tal, que bueno, treball, molt de treball y tal, y fue molt espectacular, y digo, no, yo no podía dejar de plorar y tal.
0: Es que
2: digo, mira, es que el problema es que això sols que es va aconseguir en un certamen, perquè dus moltes hores de treball, molta il·lusió, i un focalitzar tot el, diguem, l'energia de totes les persones per un moment en concret. Tu ja pots fer el millor concert de temporada que siga, que estarà molt bé, però com se donen les circumstàncies de lo que és un certamen, perquè
0: sí,
2: va tot a parar després de molt de temps ahí, i en aquest moment és com quan se destila la goteta del perfum
0: elixir
2: correcte, doncs aquest és el moment. Això se'ls viu en aquestes circumstàncies.
0: Correcte. No? I Javier, i una cosa que també han de tindre clar la gent és que no n'hi ha altra manera de pujar a l'escenari, d'estar tranquil, que quan més es treballa la cosa, quan més assajos es facin, quan més es treballa, uno més se sap, i quan puja allà l'escenari jo crec que està més relaxat.
2: Sí, sí.
0: Una altra cosa, si no te ho saps ja... Amagar. Puges i ja en poreta, la poreta, que això fa molt de mal, però és així. Bueno, el dia 17 es fa en el Palau de la Música, i participeu allí els primers, és per la vesprada, comença per la vesprada, no?
2: Sí, a les 5.
0: A les 5 de la vesprada. Doncs jo desitjar-vos tot el millor per a la societat musical, la lira de Chest. Gràcies per estar així. No vull que se n'aneu, perquè ara jo vaig a quedar-me parlant en Gustavo d'una obra que vaig a dir la veritat, que tinc molta curiositat per la temàtica que porta, que ara la direm, no vaig a dir-la ara, perquè mentre es despedim, escoltarem un pas doble que és una meravella, que és este pas doble.

Estaven escoltant el pas doble del Perelló a Catarroja. Jo, mentre escoltava el pas doble, pensava que meravella d'obres tenim així a la Comunitat Valenciana, que hi ha que donar-li el valor que tenen. Quins músics tenim, quins compositors tenim, com el que jo vaig a presentar ara, que és Gustavo López, que el teníem ja així. Gustavo, ara ja vaig a per tu. I anem a parlar d'una obra que anem a escoltar-la un poquetet, el principi, Sapere Aude, que és esta que escoltem ara de seguida, i comença en un solo de flautí. Ara te vaig a preguntar jo pel flautí.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Estàs escoltant Fem Banda, amb Imma Mateu.

0: Vegeu que sols eren uns minuters, ja tornem a estar ací i entrem a la secció Avui amb qui parlem. I anem a parlar en Salva Andreu. I parlarem d'Instrumentomania, que és una tenda de música especialitzada en la venda i reparació d'instruments musicals, sobretot d'instruments de vent. Amb els anys s'ha convertit en una botiga de referència per a músics i bandes de música de la Comunitat Valenciana. La tenda ofereix instruments de marques reconegudes, accessoris i un servei tècnic especialitzat per a la reparació i manteniment dels instruments. A més, destaca per l'atenció personalitzada i per estar formada per professionals vinculats al món de la música. I tenim ací a Salva Andreu, el tenim ací. Salva, bon dia.
1: Hola, bon dia, Ima. Moltes gràcies.
0: Encantada de que estigués ací, perquè ací parlem de música, parlem de tot, i els instruments es tenen que comprar en algun lloc.
1: Correcte, així és.
0: No n'hi ha més, no n'hi ha més. Així que, què és per a tu instrument, per a tu, Instrumentomania?
1: A veure, Instrumentomania, per mi, en el seu moment va ser un somni intentar-ho tirar endavant perquè va eixir de res en un moment donat de la meva vida que vaig fer un canvi radical perquè jo m'havia dedicat sempre a la docència, val? Però arriba el moment de que vaig decidir canviar el rumbo de mi vida, val?
0: A la docència, però com a professor, com a mestre, com a en primària, en secundària?
1: Havia estat en conservatori molts anys a Balears i després vaig vindre a la península ja por amor, perquè sí. o venia o...
0: que Guadassuar tira,
1: i,
0: no?
1: Correcte. I ja vaig estar, crec, 7-8 anys a secundària, sí. Però arribar al 2012 i vaig veure que no era el meu lloc, sincerament, no era el
0: meu
1: lloc.
0: Quin instrument és el teu?
1: Trompeta.
0: Un pardalet a mi m'ha dit.
1: Dime.
0: Que estàs en això de pensar tornar a la banda de Guadassuar, a la Santa Cecília de Vera Guadassuar, que la teua dona ja està ahí en el cello. És així?
1: Home.
0: I que allí m'han dit que tens la cadireta, que trompetistes n'hi ha molt bons allí. Perquè n'hi ha una cantera de trompetistes.
1: Sí, la veritat que sí.
0: Que déu-n'hi-do, no? Però com ho portes, això?
1: A veure, és algo que tinc ahí i buic, perquè buic, estan els meus fills, ja el xiquet està a la banda gran, la xicoteta està a la banda jove, i com bé dius la meva dona, pues, fa molt poquet el cello arreglat, que pobreta li va agarrar la dona també, i ja ha començat ja a fer classes, però bueno, jo sempre

0: Estic buscant temps ahí, agarrar-me, no agarrar-me, però bueno,
1: això depèn de dir, això depèn de dir, vaig.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Paco m'ha dit que ets la cadireta, eh?
0: Ahí estem,
1: Paco és el president.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bé, seguim parlant d'instrumentomania. Per què vau posar instrumentomania, el nom? Com va sorgir aquest nom?
0: A veure, el nom va sorgir perquè, el que t'està dient, vaig fer un canvi i necessitava fer alguna cosa, què faig? I vaig veure ahir, dic, vaig obrir una tenda de música, intentar fer alguna cosa diferent a lo que n'hi ha, però, incrèdul o soñador, dic, vaig obrir una tenda, que la vaig obrir en el garatge de ma casa, i vaig obrir una tenda online, tipus Toman en el seu moment, ah, i vaig sí. començar així als camions a agarrar pedidos. Entonces el nom tenia que anar enfocat a algo per a venda online, val? El que t'he dit, incrèdulo de mi, pues, el primer any vaig donar compte que era inviable i impossible. Entonces ja van tindre que enfocar-ho a una tenda normal però especialitzada en instruments de vent, perquè si no el nom era Instrumentomania, pues,
1: tenies una mania, tenies una mania.
0: I coses d'estes, sí, que me van recomanar que fos aixina.
1: Tenies una mania. Has dit que és del 2012?
0: 2013, el febrer del 2013
1: aleshores tindrà 13 anys més o menys per ahí,
0: sí.
1: L'empresa. I què podem trobar en la teua botiga, en la teua tenda d'instrumentomania?
0: Pues a veure, nosaltres som coneguts, no sé si referents, en saxofons, portem una marca molt exclusiva que és Yanagisawa, uh-huh. Portem Selmer, portem Yamaha, entonces nosaltres el que volem és tindre molt d'estop perquè la gent puga anar i triar l'instrument, poder comparar entre diverses marques i poder, entre la mateixa marca i el mateix model, poder triar, perquè tu com a músic també saps que tres instruments segons el mateix no sonen igual, val? Entonces al final...
1: És com la veu.
0: Sí,
1: la
0: sí.
1: veu, cada persona té un timbre, uh-huh. l'instrument passa el mateix.
0: Correcte, i també t'ha de dir una cosa, si traus tres instruments, tres saxofons en este cas, i ve un client, li agrada el número 1, s'enamora d'ell, i als 10 minuts ve un altre client i s'enamora del número 3. Entonces vull dir, cada instrument també està fet per un tipus de persona o tipus de músic que toca diferent, té una embocadura diferent, tira l'aire diferent. Entonces això és algo molt important que és un plus que nosaltres aportem perquè el client només se referència en preu, saps? Entonces al final és un plus que donem perquè puga vindre a la nostra casa i no a un altre puesto.
1: Però a banda de que esteu especialitzats en saxo, me crida l'atenció perquè tu eres trompetista.
0: Jo soc trompetista, sí, sí.
1: I també estàs molt vinculat al quinté de metall. Metall, però sou especialitzat en saxos.
0: Sí, sí, va ser el primer que començaren, diríem, sí. per poder diferenciar i tirar endavant el que era el negoci, però sí, a part de saxofons, ara portem distribucions de trombons, xars...
1: Sí, perquè estava vaig a explicar una escena, estava entrant així i estava en el telèfon fent el tracte en un trombó, és a dir, en la venda d'un trombó.
0: Sí, correcte, així no era, sí, sí, sí, sí.
1: És a dir, que veneu també, més que res, instruments de vent.
0: Sí, estem especialitzats en vent. Si algú ve i mos demana una guitarreta que dic jo o algo per donar servici a qui entra per la porta, ho intentem, però el nostre gros...
1: Però també teniu pianos i tot.
0: Tenim un piano superxulo en l'entrada de cola que mos agarra la Dana també, que no té ni teclat. Però si venem algun teclat, però no.
1: Sí, un piano de cua que va arribar la Dana fa any i mig i escolteu este àudio, escoltem este àudio.

0: Pot servir també com a àudio de meditació, perquè n'hi ha molta gent que se fica, que cau a ploure i relaxa. Este cas no vos va relaxar, perquè en les imatges que tu m'has passat, jo puc veure ixe piano com va entrar en l'aigua, com va entrar en l'aigua per ahí. Tot ixe soroll és dins la tenda.
1: Sí, sí, era un riu. Dins de la tenda va arribar a ser un riu anant per metro 40 o una cosa així, tapant mostrador, tapant piano, tapant tot, bueno, tapant tot.
0: Com es viuen aquests moments?
1: Pues mira, per sort o per desgràcia, més per desgràcia perquè vaig patir molt, jo no estava, val? Perquè jo estava en Vitoria, en Spanish Brass, fent una exposició,
0: sí.
1: Que és una gran part del temps que jo dedique a conservatori, el que estava explicant antes de portar instruments que puguen provar o que no coneixen. I em vaig enterar a mitjana exposició allí en Vitoria i recorde cridar-me la meva dona plorant de lo que estava passant, cridar-me des de la tenda i començar a desmuntar. I me'n recorde Inda Bonet, Spanish Brass, mirar-me i dir, què fas, tio, estàs tonto? Què és que estàs desmuntant si acabem d'arribar? I dir, pues mira, està passant això, jo me'n tinc d'anar, sí o sí, me'n tinc d'anar. Inca m'avorro. Sí, sí, sí.
0: I vas poder arribar? Perquè...
1: No, vaig tindre que fer nit, però el setembre vas pegar la volta a mitja Espanya, perquè jo no podia tornar direcció Saragossa, diríem, perquè tot ixa zona estava tallada, inundada, i vas tindre que anar per dalt, recorde, Burgos, Valladolid, Madrid, cara a Còrdoba, Albacete...
0: I després, per arribar així, també...
1: Recorde entrar a Guadassuar... vull dir, era com una pel·lícula de l'espacio, tot, un desastre. Sí. Sí, sí.
0: I com es supera després d'any i mig?
1: Mm-hmm.
0: Sí, com seix d'ahir? Perquè, clar, estàvem parlant d'un piano, no?
1: Sí.
0: Del piano que tingueu allà a l'entrada. L'heu pogut recuperar?
1: No, el piano en este cas no s'ha pogut recuperar. Han vingut gent especialitzada en pianos, que sí, nosaltres sí. som. I vull dir, mai s'havia donat en un cas d'estos i vull dir, és insalvable. Tenim, entre cometes, la carcassa molt neteta i queda molt bonico. Però bueno, és com cartó amb pluma, saps? No val per a res.
0: Bueno, però ja esteu altra vegada en marxa. Suposo que en qüestió de 2 setmanes, 3 setmanes... perquè les fotos i els vídeos que m'has enviat, per exemple, si sentim este àudio, n'hi ha un moment que diu, i ara per on eixim?
1: Sí, eixen els dos meus companys meus que es quedaren allà tancats tota la nit.
0: Perquè està entrant aigua ja. Està entrant aigua per la porta.
1: Sí, sí, per la porta.
0: De la tenda.
2: Sí, sí, eixim per darrere.
0: Eixim per darrere. Que els moments serien dramàtics.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, s'heu recuperat i... Veneu instruments especialitzats en saxo, però també teniu, per exemple, accessoris dels instruments.
1: Sí, tenim tota classe d'accessoris de vent, part de saxos, trombons, trompetes, trompes, tubes... El que més especialitzats estem també a dia d'avui són els trombons, que jo crec que ja tenim més trombons que saxos, inclús, perquè portem exclusives d'unes quantes marques... De
0: quines marques, per exemple, de trombó?
1: De Shires, que és una marca americana, Eastman, que a dia avui és el grup més gran que n'hi ha en el món, porten Greenhow, que és una marca americana també d'instruments que fan artesanals molt poquets i bueno, la gent està començant a conèixer-los i van superbé. Tenim... De si pugui portarem una nova marca especialitzada japonesa... Bueno, tenim ahí alguna novetat, també.
0: I n'hi ha un grup que vosaltres porteu, porten els instruments vostres.
1: Correcte, Spanish
0: Brass. Que és un grup que estem ja escoltant, no?
1: Mm-hmm.
0: És la sintonia de l'agenda.
1: Sí, sí, Spanish Brass, són imatge de trombó i trompetes Shires, val? Americanes, i després està Manolo, que és Manolo Pérez, que és
0: d'allí de Guadassuar.
1: És de Guadassuar. A mi, conegut tota la vida, és imatge de Paxman, que és una marca de trompes angleses de tota la vida.
0: I també, a banda d'accessoris, instruments, suposo que també el tema de material didàctic o de llibres i partitures, com ho porteu?
1: Tenim una secció, teníem vídeos o obres, pogut veure de tot el que teníem acumulat de mètodes, partitures que se'n van anar en la dana,
0: sí.
1: Però tenim, estem començant a estocar un poc més, però treballem directament amb Piles, que és una editorial valenciana.
0: Ah, d'ací.
1: Molt bona relació amb Susana, amb José. Que són fantàstics i un besé per a ells, i intentem portar tota classe de material.
0: Però feu encara moltes coses més, perquè, per exemple, anem a escoltar una... És l'obra, diguem, que va estrenar, crec que va ser en desembre del 2024, ja estàvem quasi en 2025, és de Ferrer Ferran, Jayar Horn. A veure, Ferran, no sé si es pronuncia Jayar Horn o Jayar Horn, disculpa, però més o menys és això. Aleshores, toca a la trompa Diego Incertis, i és el festival CIDUAT, que sempre el celebreu, que porta Manolo.
1: Correcte. El CIDUAT és el Congrés Internacional de Trompes de Guadassuar, que, com bé dius, és un congrés internacional. Se celebra des de fa uns quants anys, del 28 al 30 de desembre. Aquestes dates són fixes, siga l'any que siga, sempre són les mateixes. I és un congrés que estava basat en artistes Paxman. El patrocinador principal és Paxman Trompes, però bueno, està obert a tots, venen moltes més tendes també, Herbiti Alexander i tot aquell que vol vindre també, i sincerament fan uns concerts, bueno, el que és el congrés, hi han classes, val? Espectacular, profes espectaculars de tot el món, i els concerts són des que t'agarres un avió i te'n vas a escoltar-los a Los Ángeles, per dir-te alguna cosa, però en Guadassuar.
0: Això anem a posar, saps? Mayúscules. Anem a posar mayúscules, que jo això ho remarque. Correcte.
1: Sí,
0: que feien concerts d'alt nivell, però en este cas estan fets en Guadassuar. Però això no vol dir que no siguin d'alt nivell.
1: No, et dic, són concerts espectaculars que la gent hauria de vindre.
0: I estem escoltant la teva banda.
1: Sí, també.
0: Santa Cecília, de Guadassuar. Este any, una amiga meua va fer l'obra, i va fer una obra molt bonica, i té un tema romàntic darrere que es diu El viaje de Ida Pfeiffer. Què és esta?

0: És una peça que conta la història d'Ida Pfeiffer, que era una austriaca que als 40 anys va anar a pegar la volta al món i la va pegar dos vegades, però estem parlant de finals del segle XIX, el XX, no, exactament la data, però era en època que les dones no anaven per ahí. Esta és la que es va tocar en el Ciguat, en el 25. Estem parlant d'una tenda. A mi m'agrada... No s'utilitza ja... A mi és perquè jo sóc un poc antiga, no? Però del tema de botiga, no? Perquè aquest terme de botiga està perdent-se molt. Se diu tenda, que està, també està bé.
1: A veure, nosaltres, el nostre concepte és una botiga i el que volem és que la gent vinga. Igual que a mi m'agrada anar en Guadassuar a la carnisseria,
0: correcte,
1: a la fruteria,
0: a la pescateria.
1: Per desgràcia no en tenim des de l'any passat, però...
0: No en teniu en Guadassuar?
1: No, perdona, igual, però vull dir, a mi m'agrada això i és el tracte directe que tu quan estàs allí, la gent ve o repeteix per el tracte que tu li dones, a part del producte, lògicament, val?
0: És així el que estàs dient, Salva, i jo també ho busco, eixe comerç de proximitat,
1: sí,
0: no?
1: Eixe
0: comerç de proximitat.
1: Per sort, rebem gent de tots els llocs d'Espanya i d'Europa, inclús, perquè dones un producte que potser no el troben en un altre lloc i al final també intentem donar bon servici. Entonces, però sí que intentem ser... Vols un cafenet? Ahí tens un cafenet. Senta't, vull dir, algo que siga molt directe.
0: Sí. Estaves comentant, Salva, que fas moltes exposicions, que te'n vas cap ací, cap allà. És a dir, és part de la teua tasca, perquè, per exemple, ara quina tens més prop d'anar-te'n?
1: Ara tinc... Mira, ahir estava parlant amb un profe de Santander, està ahí al costat, de Guadassuar, per anar a portar trombons.
0: A veure, jo per a parlar amb tu, quan no m'has dit estic en Astúries, estic en Galícia, estic ací, estic allà.
1: Sí, sí.
0: Aleshores,
1: què tens?
0: Que fora un atur, una guia de dir ara sí, ara sí, ara allà?
1: Correcte, vas veient...
0: Les files que n'hi ha, no?
1: Bueno, o a lo millor, no sé si és la paraula exacta, o Setmana Blanca, o tenen en el conservatori i volen organitzar activitats, o necessitats que els ixen, que tinc alumnes que volen provar, o que jo vull canviar-me, o hi ha clients, amics, que al final de tants anys fas i que ja directament, Salva, que necessito que vengas perquè... I fas este servici. En el seu moment ho vam publicitar, me'n recorde, fa molts anys, com el quan vas a comprar roba, la paraula esta del
0: shopping. Ah, ja, en anglès, el shopping.
1: Sí.
0: Anar a...
1: I entonces, ja...
0: Espera't, així tinc una gent jove, és dir shopping, no? En anar a comprar roba, sí.
1: Sí, sí, és que no m'assista en shopping, deixa, o no me'n reconcediu. I tenim eixe servici, també, saps? Perquè si al final, si la muntanya no va, doncs anem nosaltres, també, saps?
0: Bueno, Instrumentomania encara va més enllà, més enllà, i també feu masterclass.
1: Correcte.
0: Però allí mateix, en la tenda.
1: Sí, en la tenda, per sort, des del 2019, maig 2019, canviarem la ubicació, el que t'he dit al principi, començarem en el garatge de ma casa, tal qual, i el 2019 canviarem a un lloc prou gran, farem aules, tenim... 4 aules, tenim un xicotet auditori d'uns 100 metres i de taller de reparació, entonces vull dir...
0: És a dir, que se poden fer allí concerts de cambra, perfectament.
1: Sí, sí, hem fet diverses coses, de cor, de cambra...
0: A veure, la banda no, perquè sou molts.
1: La banda no, però ha vingut Joe Valesi, per exemple, que és el referent mundial del trombó, a fer allí una masterclass xendreta, vull dir, nunca havia més. Entonces, tenim espai per poder fer cosetes.
0: I entre tots ixa gent que tu vas portant de masterclass, com esteu molt especialitzats en saxos, teniu, per exemple, també anat a formar allí a saxofonistes, i esta és el Gran Tango de Piazzolla, interpreta David Pons. Escoltem un poquetet.

0: Bé, estem escoltant el gran tango, el gran tango de Piazzolla. David Pons, qui és David Pons?
1: A veure, David Pons és un xic de Tavernes de la Valldigna, el qual... bueno, ell és, ara en sèrio, ell és catedràtic de saxofó en el Conservatori Superior de Múrcia. Va guanyar ja dos o tres places, culo inquieto, t'ho dic amb carinyo, David, que saps que t'aprecia molt. I tenim molta relació des de fa 12-13 anys. Ell és artista Yanagisawa, que és els saxos japonesos que portem, i pues, ve 3-4 vegades a l'any a fer masterclass allà a la tenda.
0: I això, per exemple, perquè... Ara parlarem d'altres que també van allà a la tenda, però això com ho anuncius? On poden trobar, per exemple, com s'entera la gent de que aneu a fer una masterclass i que va David Pons, per exemple?
1: A veure, nosaltres ho anunciem en redes socials, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, els profes que ja comportem, per sort, una trajectòria de molts anys. La gent ja... en setembre fem, ja diríem, el planning, i anunciem totes les masterclass de saxo que anem a fer durant la temporada, diríem, durant el curs escolar. I si no és mestre, ja van preguntant, o inclús els mateixos alumnes, perquè, vull dir, per exemple, en David, o t'apuntes o no tens plaça. Vull dir, ara ja anem a anunciar-la de l'estiu, que fem.
0: Si anunciar-la, no... anunciar-la. Pots anunciar-la o encara no pots anunciar-la?
1: Sí, 23, 24, 27, 28 de juliol, David Pons farà classes a Instrumentomania amb la grandíssima novetat que el 23 i el 24 este any vindrà Marc Fèlix, que és un grandíssim saxofonista de Tavernes de Valldigna, que està en París i va ser el guanyador de l'Andorra Sax Fest en l'any 24, que és a dia d'avui el concurs de saxo mundialment més important que hi ha.
0: Que fa poc estava fent-se. No
1: sí,
0: sé
1: correcte,
0: com haurem, però fa poc, ara fa poc estava fent-se.
1: I per lo que es diu, Sima, si me deixes... Marc Fèlix començà a vindre les primeres masterclass en ma casa, allí baix, seguint un xiquet amb 11 anys o 12 anys, i ja dius, mare de Déu, el nano este quan toca el cabró.
0: Sí, no, que n'hi ha de vegades que dius, és que has nascut per tocar així.
1: Sí, i lo bo d'això és la relació que fas tant en ell com en seu pare d'amistat, perquè com a músic també que soc, pues, com aquell que diu, me llena d'orgullo i satisfacció,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: Perquè és que te l'has criat de dir, ostres, en 11 anys ja has arribat en 6 anys a ser un top, saps? I és un referent a dia avui.
0: I tots aquests dies tingueu un planning del curs i tot això per a totes les classes conforme estan... Per a qui va destinada, és a dir, a partir de quina edat, per exemple, poden apuntar-se, tot això estarà explicat allí.
1: Sí, normalment van enfocats ja a gent com a mínim que estiga en tercer de professional, que ja més o menys estudia de veritat
0: habitual,
1: correcte, i vol començar a formar-se d'una manera un poc més sòlida, no? O, no sé si és la paraula exacta, però...
0: Sí, que ja està habituat a estudiar,
1: correcte.
0: Per exemple, té ja una continuïtat. No és l'únic que va, però que, per exemple, ara sentirem un concert d'Aram Khachaturian, que és per a violí, però en esta versió està interpretat per un saxo soprano, Antonio Felipe.

0: És que és una flipada, perquè imitar un violí és tan sumament impossible i sentir...
1: I ja no has fet tantes notes a soles.
0: No. Antonio Felipe és un altre que habitualment va fer allí cursos, és a dir, cadascú, ell ja parla amb tu i diu tal fecha...
1: Correcte, intenten coordinar, en este cas Antonio Felipe ell és de Madrid, però és el catedràtic professor que està en el superior d'Albacete.
0: Sí.
1: I el mateix mos coneguem des de fa més de 10 anys, està casat en una saxofonista en Clara que és valenciana, ja inclús podem parlar un poquet en valencià entre vosaltres també.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Està bé.
1: I este cada setmana ha estat en Instrumentomania fent masterclass.
0: Este cap de setmana. Quins són els instruments que més veneu? És a dir, què és el que més veneu? Trombons, saxos, trompetes... Quins són els que més veneu?
1: A dia d'avui, per ordre, saxos i trombons a la part... I després ja vindrien trompes, trompetes, és el que més se ven.
0: I també quan eixes a, per exemple, a Fires o a tour, no? També estàs molt lligat en algunes societats musicals o bandes.
1: Sí, lògicament ja tens més o menys els teus clients que són fidels perquè tu es fas un retorn, no? Es dones un servici i estan contents. Això és com sempre, van canviant de vegades.
0: Sí, però sí, més o menys.
1: Tens també tots els anys, per exemple, a Gijón, que fan cumbres trombonístiques, que visitantes, pues vaig tots els anys en Alberto Castelló, que és un trombonista profe que està allí en Gijón de la Vall d'Uixó, que tots els anys me convida i jo encantada que me convide i anem allí.
0: A Vetera, que va ser el mes passat, també va estar,
1: Libras,
0: no?
1: Correcte, que organitza Inda Bonet. Un any estan fent-ho ara de trombons, l'any que ve serà trompetes, el següent serà trombons i el mateix que dia del Citwad. Espectacular Libras i espectaculars els concerts que fa en els profes que porta, sense nomenar ainda, per supost.
0: No. Porten la crem de la crem, els millors. I ara en Alzira també, per exemple, estaràs.
1: En Alzira a principi de juliol.
0: Principi de juliol, crec que sí, correcte, és principi de juliol. Bueno, la tenda, a banda de tot això, també té servici de reparació d'instruments.
1: Correcte. Comptem en un taller propi, allí a la tenda. El nostre tècnic especialista

0: en saxofons, perquè ell és saxofonista titulat, però també arregla tota classe d'instruments de vent, i molt bé, vale? És Carlos Salom, ell és de Gandia, viu en Daimús, i és un crac, és l'alegria de la huerta. Vull dir, sempre està content i dona gust anar a portar l'instrument d'allí. Així que li ha dit que vinguera avui i per motius no ha pogut vindre.
1: No ha pogut vindre, però a banda d'instruments de fusta, que estàs... també si va algú reparar instruments de metall.
0: Sí, sí, sí, sí. Que ell està especialitzat en saxos, perquè és saxofonista, però ell ho arregla tot lo de vent. Tubes, bombardins, fagot, contrafagot, el que faci falta. I ho fa, i ho fa bé. Les dues coses.
1: Jo crec que és una tasca que n'hi ha que donar-li el seu valor.
0: Sí.
1: De fet, també n'hi ha que intentar així a la Comunitat Valenciana que siguem, que és una terra de músics, que n'hi ha tant de músic, de... que al final eixirà aquesta titulació.
0: Correcte, és una cosa que està ahí, una mancança que ja fa uns quants anys se va parlar, que si s'anava a posar com un...
1: Sí, sí, com un mòdul.
0: Un mòdul
1: com
0: superior.
1: Com un mòdul, però ahí s'ha quedat estancat.
0: Correcte, se van crear algunes associacions, recorde i tal, pobre si es derababan, però no. Entonces, al final, la gent, o te'n vas a Anglaterra, te'n vas a Centro Europa, Alemanya, Txèquia i tal, que ahí sí que està
1: així
0: més contemplat.
1: Així se'n van tots. Així
0: si no, van. Pues, al final és un poc... formació pròpia, que en aquest cas Carlos sí que tingué un professor que el va formar.
1: Vale. Sí, però estaria molt bé, és a dir, tu és professor de saxo, però a banda, sí, si tingués aquesta titulació de reparació
0: correcte.
1: Tècnica,
0: sí, sí, sí,
1: no, sí. d'instruments, ja que així, és que per mi és una incongruència, és a dir, tant de músic,
0: sí, sí, sí, sí.
1: que no n'hi hagi...
0: Ixa titulació i ixa especialització, perquè al final el que te diria, tu necessites provar uns quants instruments,
1: clar.
0: Però per una tonteria, que una clau, un plat no estiga ben apretat, el instrument ja no funciona. Dius, no, és que no m'agrada. Dius, no, és que li falta media vuelta a tornillo.
1: És que no, és indispensable, perquè tot tinguem més metges que ens reparen a nosaltres.
0: Sí, sí, sí.
1: Tenim els tallers de cotxe, és a dir, és que n'hi ha taller de tot, i està el taller dels instruments.
0: I els músics, per sort o per desgràcia, els professionals, passen més hores quasi en el seu instrument que en la teua dona, el teu home o en els teus fills. Entonces és una ferramenta que té que estar al 100%, sí o sí.
1: Estàs fent-me recordar una frase que jo de vegades dic i després dic, ai, no sé per què dic això. Però de vegades, quan veig els xiquets que es canvien l'instrument, dic, això no es deixa.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: No es deixa, això és d'un, això és d'un.
0: A falles o amores a tocar en el típic fallero, deixa'm tocar, dic, no, l'instrument és algo molt personal,
1: això, això és meu, això no es deixa,
0: correcte,
1: no? És de veres, no es deixa. Bé, seguim, perquè estem parlant de taller de reparació, que allí pugueu anar i està en la mateixa tenda està el taller.
0: Està en la mateixa tenda, n'hi ha que demanar cita, perquè per sort n'hi ha volumen, però que criden o que vinguen i en el moment sí que se fa la valoració.
1: Però bueno, que això en la vostra pàgina web estarà tota la informació
0: correcte.
1: Per acquidrar i portar l'instrument.
0: Instrumentomania.com i si no, els telèfonos, whatsapps, chat, tenim de tot en la web.
1: Bé, abans d'anar-se'n, no vull que se m'olvide que anem a parlar d'un altre professor de saxo que va interpretar una peça de les 7 canciones populars de Fallania, a mi una que m'enxissa. De fet, en el concert del matí se pot escoltar esta jota sencera si escoltarem un trosset de la jota, que és esta que estem escoltant, i és Tomàs Jerez i Manuel Corbacho al piano. I és la jota. Escolteu un poquetet. Igual m'arranqui a cantar.

0: És que ja tinc els pèls de punta. És que m'encanta cantar esta jota. Tomàs Jerez és un altre dels que teniu allí, no?
1: Tomàs Jerez és un dels 3-4 profes que sempre venen. Tomàs Jerez és professor saxofó solista de la banda municipal d'Albacete, val? Sí. També en el seu moment va ser professor del de Sant Sebastià, del superior, de, sí. No me sé el nom ara, de...
0: però que...

0: fa al Palau de les Arts, tant en una òpera com en sinfònic, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I bueno, a mi m'han dit que ho teniu tot ja venut, que està a tope, que ja sí, no cap sí. ningú més.
0: Això és, per a nosaltres també ha sigut una gran sorpresa, li van dir als músics que ens agradaria tindre la sala plena, i bueno, entre els músics i després que el dilluns les Arts va posar a disposició del públic en general unes entrades més, es van reservar en unes 3 hores o així, no? Estem realment sorpresos i a més és el que diem abans, no? Que per a la banda del barri de Malilla és una ocasió super especial, perquè és molt difícil per a nosaltres tocar en sales com aquesta o directament
1: sí,
0: en qualsevol auditori.
1: Sí, aquesta temàtica ja l'han portat així, perquè ja han vingut bandes de barris d'ací de València, i està la temàtica dels auditoris, i la veritat que poder ahir, pues, això, fer un concert en el Palau de les Arts i anar 1.000 persones, perquè jo crec que la capacitat que té és de, no sé si és a 900, 1.000, però està per ahir, la sala.
0: Sí, sí, no, la sala crec que té en total 1.300 o 1.400,
1: sí.
0: Però ens han donat un aforament d'unes 1.000 i poques bueno, entrades i ho tinguem, ja t'he dit, complet.
1: Ja ens agradaria moltes bandes sí. que s'omplirà així l'auditori, 1.000 persones, eh? Perquè,
0: sí, sí,
1: perquè la banda de Malilla, quants músics sigueu?
0: Pues mira, justament estàvem fent memòria fa uns mesos, un any com a molt,
1: sí.
0: potser ens costava fer un concert amb 35 músics, no? Que era el que se'ns exigia. I ara mateixa anem a pujar uns 65 músics a l'escenari, 64, exactament.
1: Molt bé, però molt bé.
0: Sí, sí.
1: Bé, Marina, jo el convide perquè tingueu que vindre així, per a parlar de Kerkrade i per a parlar del certamen internacional i per a parlar de tots els projectes que tingueu la banda de la Societat Musical del Barri de Malilla i donar-te sí. les gràcies per contar-nos totes aquestes cosetes que feu. Super
0: bueno, pues moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-me cridat en este moment tan especial.
1: Ja ho crec.
0: I bueno, res, ens veurem prontes, segur.
1: A triomfar, vull a triomfar ahir al Palau de les Arts.
0: Gràcies.
1: Una abraçada a tots els músics.
0: Moltes gràcies.
1: I a Borja.
0: Li ho diré, li ho
1: Vinga,
0: diré. Ara
1: gràcies.
0: Mateixa. Vinga,
1: gràcies.
0: A tu, adéu, adéu.
1: Avui també fan un concert l'agrupació musical d'Ontenyent a les 11:30 a la Sala Gomis. També dins d'una campanya que s'anomena Excel·lent. I avui, a la Font Jordana d'Agullent, hi ha un concert anomenat Arrels i Veus, interpretat per l'agrupació musical d'Agullent amb les veus de Rebeca Martín i Juan Carlos Colomer. Està dins de, vam parlar la setmana passada, dins del maig musical que celebra Agullent. Però per a parlar d'este concert, jo tinc a l'altra part del fil telefònic a Juan Carlos Colomer. Juan Carlos, bon dia.
2: Hola, bon dia, com estem?
1: Molt bé, encantada de parlar amb tu. És esta matí a les 12 o és esta vesprada? Això sí que no... no...
2: Sí, sí, ja. No, és esta matí mateixa. A les 12 ja estic, fent temps.
1: En la Font Jordana, estàs nervioset?
2: L'actuació en directe sempre comporta un poquet
1: sí,
2: de nervi,
1: sí, sí,
2: un
1: sí,
2: nervi
1: sí.
2: Que a més és prestigi també, no?
1: Sí.
2: I és bo.
1: Sí, ja ho crec que sí. S'anomena Arrels i Veus.
2: Sí.
1: Com és això d'Arrels i Veus? Què has volgut transmetre en el concert?
2: Bueno,
1: què vols transmetre en aquest títol?
2: Les veus són les veus que posem la meva companya,
1: sí.
2: Rebeca Martí, que m'ajuda en les veus.
1: Mm.
2: I les arrels és perquè moltes d'aquestes cançons són d'àmbit tradicional.
1: Mm.
2: I, bueno, totes les cançons són meues, val? La música...
1: Sí, sí, sí. Quan dius teues és que tu les has fet. No són transcripcions o arranjaments de cançons tradicionals valencianes. És a dir, tu has fet les cançons.
2: Sí, jo he fet les cançons.
1: Mm-hmm.
2: Tenim una gran eina i és una gran eina nova.
1: Sí.
2: Tenim un 11. Mira... Pues, bueno, diguem-ho així, és l'11 de Bègida
1: sí.
2: i també tenim l'1 d'Agullent.
1: Sí.
2: La música és tradicional, és de veres, però la lletra...

0: la lletra és meua.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: He volgut posar unes lletres noves a esta música tradicional, pues, per portar-les a l'àmbit actual, no? Jo canto un 11, que és l'11 de Bèlgida, però estic parlant de sí, la terra i la llengua,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: és
1: sí, sí,
0: molt
1: sí,
0: actual.
1: Sí, quan...
0: I les demés són... Dime.
1: No, no, no, no, seguís. He de preguntar-te quants temes no. aneu a interpretar.
0: Sí, en total són 17.
1: Sí.
0: 17 cançons. N'hi ha un barrull de cançons, bueno, ja, com bé t'he dit, són d'autors, però n'hi ha, pues, això, d'amor, de desamor, d'amor a la terra, tradicional, en fi, n'hi ha un poquet de tot, n'hi ha un poquet de tot. N'hi ha un tango, també, n'hi ha una ranxera,
1: sí, sí, sí,
0: tot
1: sí,
0: en
1: sí.
0: valencià.
1: Sí, i este projecte, quan naix, este projecte d'Arrels i Veus, quan naix?
0: Bueno, m'ho proposen des de l'Ajuntament de Aielo. Jo soc d'Aielo,
1: sí,
0: encara que visqui en Aguient, uh-huh, i el concert del que estic parlant, el concert que anem a fer ja és en Aguient,
1: sí, sí, sí,
0: en
1: sí,
0: la banda de música d'Aguient. Naix perquè m'ho proposen, ens posem a veure arranjaments, uh-huh, tinc amics que m'han tirat d'una maneta més arranjaments, uh-huh, pràcticament més han regalat,
1: sí, sí.
0: I és molt il·lusionant perquè després de tindre cançons que tinc, la meva afició sempre ha sigut cantar les meves cançons, i,
1: sí, sí,
0: i ahir n'hi ha cançons que tinc de 10, 12 i 15 anys fetes, pues passar-les ara a l'àmbit de la banda de música, carai, en els assajos sona i com sona molt bonico.
1: Home, si eres d'Aielo, n'hi ha tradició ahir de cantar, perquè tingueu el gran Nino Bravo.
0: Pues exactament, n'hi ha que seguir un poc, no,
1: seguir
0: aquesta línia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, però n'hi ha grans cantants, sí, que jo en conec ahir. N'hi ha grans cantants. Sí. A veure, t'acompanya la banda d'Agullent, de director està José Antonio Casanova, que
0: sí,
1: dirigís, i en ixe espectacle també col·labora el grup de dansa d'Agullent. I...
0: No, és Agudança.
1: Agudança, ah, val.
0: Agudança.
1: És el grup de dansa que es diu Agudança. Mira, que jo, apuntant, no, vaig pensar, Agullent, sí, Agudança, tot estava per ahí.
0: Sí. No, però és Agudança, és que no és dansa folklòrica el que fan, és dansa contemporània. De fet m'ajuden en dos cançons, una que es diu, sí, per a les bombes cançons,
1: sí,
0: val? La lletra, pues... Pues mira, què vols que te diga? Lamentablement està molt, molt, molt, molt de moda,
1: sí,
0: encara que està escrita de fa ja uns anys.
1: Sí, sí, sí.
0: De fet, la retaïlla de la cançó diu: ojalá que tots els llibres pararen els canons, diccionaris, contrabales, per a les bombes, cançons.
1: Ojalá, Juan Carlos.
0: També...
1: Sí, sí, seguís.
0: No, perdona, és que igual me se tallava. No, que dic que després l'altra part en la que m'ajuden és en un tango, que eixiran a ballar un tango que parla de algo que pensem molts, però que jo sempre he pensat que no és així, no? Que diuen que l'amor és de bojos. I jo sempre he pensat que l'amor no és de bojos.
1: Si és la paraula més bonica que tenim. Si és la paraula més bonica que tenim, l'amor.
0: Exacte.
1: No, compte que tots estem bojos, pues estem tots bojos, perquè la paraula més bonica... Mira, estaves dient abans la... eixa frase, eixe vers, i ojalà la música, sí, ojalà la música, la cultura, parar a tots eixos canons. Ja ens fa falta cultura, sí, i música. És així, Juan Carlos?
0: Pues sí.
1: És així, és ja, així. Anem a recordar...
0: Ojalà que fos aixina.
1: Sí, sí, que parari. Anem a recordar a quina hora serà i a on es farà. A la gent que està escoltant-nos, que estem apropant-nos ja pràcticament a les 10 del matí, però és a les 12, explica on serà i convida la gent a que vagin a Agullent, bon poble.
0: A les 12, per migdia, clar, en la Font Jordana, a l'aire lliure.
1: Sí.
0: Fa bona sombra, que no es preocupi ningú, que fa bona sombra.
1: La veritat és que allà hi ha llocs que són molt bonics, és veritat.
0: Pues sí. Tinguem la megafonia necessària per a que les lletres se sentin i s'entenguin, perquè clar, quan parlem de música d'autor, pues, sí, l'important és la música, però les lletres són molt importants.
1: La megafonia és important, sobretot a l'aire lliure, Juan Carlos.
0: Claro, claro, claro. Per això ja ho tenim tot previst. Després vindran també dos amigues meues d'Aielo, Anabel i Majo, i la meva dona, també. I un amic ballador que és d'Alcoi, que estem tots també en les folies de Carcaixent, que m'ajudaran donant-li colorit en el ball alguna de les altres cançons, tant siguin de tradicional com siguin de les d'autor.
1: Doncs, Juan Carlos, que vagi molt bé, que disfrutes, que gaudiu de la música i que es espere la gent, que vagi a Agullent. Moltíssimes gràcies, Juan Carlos. Una abraçada ben forta.

Jo tinc que acabar en una peça en força, ara en Khachaturian. Ja hem sentit un trosset abans, és el concert per a violí. Esta vegada, versió per a saxo-soprano. Interpretat pel saxofonista Antonio Felipe. Escoltant esta peça, que és molt xula, molt xula, acabarem el programa d'avui, posarem el punt i final del programa d'avui. Vos desitjo que passeu un molt bon diumenge i també molt bona setmana, que nosaltres tornarem a ser la setmana que ve sense falta. Sofia, Imma, Lorena i jo estarem així sense falta. Moltes gràcies i que sigueu molt feliços. Molts besets.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: Som a punt.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
0: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
3: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en Apunt Ràdio.
4: Compartim el que som, el que ens unix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
3: L'hora de la cultura, amb Rei Joan.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'Apunt.
6: T'ho contarem tot.
7: Però tot, tot, fil per randa.
6: Te'n vens?
5: Amb Ximo Rovira i Gemma Juana.

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu. L'economia per a totes i tots.
1: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
0: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3 i mitja a 4.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
4: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A.Punt Ràdio.
5: Compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
4: L'hora de la cultura, amb Rei Joan.
6: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En A.Punt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
7: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
8: cantarem un munt de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
7: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster, en A.Punt.
9: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A.Punt Ràdio, de tu a tu.
10: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
4: A.Punt Ràdio.
11: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Això què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les. I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
2: Ah, ara ho entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
3: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist o l'he vista.
4: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes a qui o per a qui. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al Diccionari Normatiu Valencià.
5: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
6: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
7: A punt ràdio.
0: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
6: És de veres, és de veres.
7: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
8: De tu a tu.
9: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal, amics de Fora de Cobertura? Benvinguts un diumenge més al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Diumenge 17 de maig, ja li hem pegat la volta al pernil en el mes de maig, i un dia prou especial, un programa curt de Fora de Cobertura, perquè tenim actualitat esportiva a partir de les 11, moment en el que donarem pas a punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana. Però no només això, sinó que a més tenim molts temes que tractar i a més una convidada especial molt important. Dona pas a saludar als col·laboradors que es donen avui cita en el programa. J. González, com estàs?
1: Muy buenos días, Denis. Aquí estamos, en esta versión reducida hoy de Fora de Cobertura.
0: Molt bon dia, caballer. Molt bon dia, Alfredo Esteve.
2: Molt bon dia, reducida, però intensa.
0: Molt intensa, molt intensa. Aymar Roig, com estàs?
3: Bon dia, molt bé. I avui sí que aprofite per a saludar a ma mare, que sempre se m'oblida. O sea, que un beset.
0: Home, per favor, eh?
3: Clar, que sempre s'escolta.
0: Un bes molt gran que anem a enviar. La nostra convidada especial del dia, la Forte, està a punt d'arribar a l'estudi número 1 de l'estudi número 3, avui en l'estudi número 3 de Punt Ràdio. Així és que en este moment anem a desgranar l'actualitat d'Eurovisió i ràpidament anem en ella. Però no només d'Eurovisió, viu l'home. Sobretot el dia després, perquè, com he dit, tindrem entrevista en La Forte. Tindrem també la Met Gala en Alfredo Esteve i algunes cosetes més que anirem incloent al llarg d'esta única, primera i única hora del programa d'avui. Així és que Aymar, comença quan vulguis, perquè Eurovisió aporta cola, eh?
3: Comence.
0: Aporta
3: cola. Jo ho he dividit en tres parts. La situació d'Espanya, que ja sabem com està més o menys, les novetats, que n'hi ha una molt important, i sobretot els resultats. Enguany era l'aniversari prou important d'Eurovisió, el 70 aniversari, i a la vegada també una de les més polèmiques per la participació d'Israel. S'ha celebrat en Viena, en Àustria, i bueno, anem a la situació d'Espanya, que ja sabreu quina és, però una de les grans notícies era la seva absència, no? Que no estava.
0: No participació.
3: La primera vegada que Espanya no participa des del 1961, des del seu debut. I, a més, Espanya forma part del Big Five, dels cinc més grans, no? Enguany els han nomenat Big Four, i França, Itàlia, Regne Unit i Alemanya, que sí que han anat a participar. I, bueno, és una decisió que ha generat prou debat i en lloc de...
0: Però Israel també està en el Big, lo que siga, no? En el Big Sound Festival.
3: També, no? Està en el Big Sound, també, sí.
0: Bueno, que se fan torrent, per cert, en guany.
1: Així és.
0: Al costat de casa d'Estrome.
1: Ha sido notícia esta setmana.
3: A veure els veïns que diuen ahí, no?
0: Esta setmana que ve...
1: Jo crec que... Ja ha habido quejas.
0: Jo crec que, bueno, anem a veure. Però viva España, senyores, vull dir. Claro que ha habido quejas, faltaria más. A veure, ja parlarem d'això la setmana que ve, val? És que traus uns temes que no toquen, jota. Bueno, que al final, que Israel també estava en el Big Five, este, no?
3: O... No l'han inclòs, però a veure, Israel al final...
0: Bueno,
3: sí que fica diners.
0: 6-7,
3: jo què sé. 6-7. Sí que fica diners perquè Moroccan Oil és israeli, tinc entès. La empresa que patrocina Eurovisió.
0: Vale,
3: però no està inclòs.
0: Però no directament com a...
3: No està en el Big Five.
0: Vale. Hi ha capital...
3: A més, és però... que Israel se va incloure més tard a Eurovisió.
0: Vale.
3: I en RTV van emetre la Casa de la Música, no?, per celebrar estos 70 anys musicals, però separant-se d'Eurovisió.
0: Anem a veure, per a celebrar els 70 anys musicals, o sigui, 70 anys musicals d'Eurovisió. Però
3: d'Espanya en la música.
0: D'Espanya en la música.
3: Sí.
0: Antes de 70 anys no hi havia música en Espanya.
3: Sí, suposo que televisivament.
0: A veure, això és una cosa un poc rara, però, sí. Però bueno, com tampoc sabem exactament què és el que ha passat, tenim la notícia i la deixem ahir.
3: Tenim la notícia. I abans de que començara, farem emetre el missatge següent. El Festival d'Eurovisió és un concurs, però els drets humans no ho són. No hi ha espai per a la indiferència. I pau i justícia per a Palestina.
0: Això és... van emetre ahir.
3: Ahir, justet, quan... Sí. Abans d'Eurovisió i abans de la Casa de la Música. Van emetre el missatge i ja va començar la Casa de la Música, però anaren cantants de totes les generacions. Anar Rafael, Mónica Naranjo, Camela, també més actuals, pues, Guitarrica de la Fuente, Mètrica, Abraham Mateo...
0: Ah, pues n'hi havia ahí un bon... No?
3: Molt bon repertori.
0: Bon
3: n'hi havia molta sí. gent. Mm-hmm. Suposé que també va fer un poc la competència perquè Eurovisió se podia veure, però en YouTube.
1: Exacto.
0: Tenies que buscar-ho, eh?
3: Claro, que havia que escriure-ho. tenies que molestar-te. I això, podia veure a YouTube molt fàcil. De fet, també en internet els periòdics anaven emitint-ho en directe. Vull dir, l'única que no va ser, pues, RTV.
0: Vale, y después resulta que el apoyo del gran público le dona a Israel el segon lloc.
3: Efectivament, li dona el segon lloc. L'any passat també queda prou bé Israel. Li dona molt de voto el públic. De fet, Espanya li dona molta votació.
0: A veure, si el problema de que Melody quedara en el lloc que queda... jo crec que és una cosa que no s'escapa. Va ser una manifestació política a favor o en contra, i no vaig entrar ni si estic a favor ni en contra ni res, però va ser una manifestació política que tens a gent a favor i gent en contra. Entonces la gent en contra va reaccionar.
3: Efectivament, Melody se mereixia més.
0: Ningún dubte. Un aplaudiment per a Melody, per favor. Claro que sí. Home, per favor. Bé, guanya Bulgària, sorpresón, no?
3: Sorpresón perquè entre els preferits estava Finlàndia.
0: Ho diguem així?
3: Que de fet no, tampoc queda en mal lloc, però bueno, s'esperava primer, segon lloc i queda, a veure, primer, segon... Crec que el cinquè queda.
0: Parlarem d'Itàlia, parlarem d'Austràlia, parlarem de Finlàndia, parlarem inclús de França, que tenia una proposta molt melòdica, però tal volta no tan festivalera. Parlarem de la proposta d'Israel, que sonava molt bé. Vull dir, té més circumstàncies a banda, val? La cançó estava molt xula. Personalment, crec que ens posicionarem així a favor d'Itàlia i a favor de...
1: Finlàndia, inclús Austràlia.
0: I Austràlia.
1: Finlàndia sexta, eh? Finlàndia sexta.
3: Així tinc que el rànquing, que està a Bulgària, guanyadora en... Era el tema pop electrònic. O sea, mogudet, no? Que li agrada també a Eurovisió. 517 punts en total. Continuem en Israel, segona, 343 punts. Romania, tercera. Austràlia li seguís. Itàlia, Finlàndia. I l'última queda Regne Unit en un punt.
0: Que era del Big Four.
3: Sí. Pues ara és un Espanya sempre ha sigut big, però mai ha quedat és més big.
1: Haciendo el chiste fácil, podríamos decir que ha ganado una canción vulgar.
3: Sí.
1: Anem a... No, està muy chula.
0: Anem a escoltar aquesta cançó, vinga.

0: O arrima del micro un poquet i ja està. Ahí damunt de la revista que tens preparada per a la secció d'avui.
1: Jo soc de paper i llapis.
0: Ah, està bé, està bé, no t'ho recomano.
1: Com diuen els italians, de
0: la
1: matita.
0: No, la informació està ahí.
1: Jo l'estava pensant, i dic, no, m'agradaria fer un desfile i ficar-la. La fica tant, perquè tu saps que sempre molt aficionat a ficar cançons un poc que la gent l'arranque en un desfile i que les motive. O sigui, que això és importantíssim dins de la roba, clar.
0: Això, jo crec que aquesta cançó la veig molt apropiada, doncs, no sé, per a un desfile, per a...
2: Eurovisió.
0: Per a barraca a les 5 del matí. També és, no? És un, també és,
2: per acabar la nit.
0: És canyereta, eh?
2: Sí.
1: Però jo volia dir una cosa del que estic comentant de això. El que me produeix és tristea increïble que per tots, del treball que n'hi ha darrere. Això és com els desfiles, com altres diguem. Els artistes que n'hi ha, tota la gent preparant-se per això, que ocorrisca el que està ocorrint. Me pareix molta tristea i apoyo moltíssim els artistes, encara que moltes no hem col·laborat, perquè tots ja sabem per què, perquè l'opinió està en el carrer. El carrer a la gent li produeix tristea el que estiga passant, el que estiga passant per la gent que és sensible, que crea les cançons, que se les treballa, que estiga ahí. Que ocorrisca això, me pareix molt triste.
0: Bueno, al final, jo crec que la controvèrsia va ser l'any passat, no? Perquè l'any passat sí que... Enguany sabies que no participaves i ja està. I no participaves. Enguany va ser una sorpresa, probablement, per a Melody, que se va enfadar lògicament.
1: No, lògic.
0: Però bueno, corramos un tupido velo.
1: Si jo miro soles la sensibilitat i el treball que n'hi ha de tots els que estan ahí preparant-se per este dia d'actuar. Això és el que jo penso, el que no se veu. No, veig, no es vore dir, veus el festival i ja està, no. Quant de temps i quant d'anys n'hi ha preparant-se per això i que és, me pareix molt triste.
0: Bueno, el festival va transcorrer en normalitat, Aymar?
2: Sí, hi ha bien res escrit. Ahir en el públic també hi havia crisis de Palestina, les manifestacions fora de molta gent. Evidentment, Espanya no va tornar, com hem dit darrere en micros.
0: Però hi ha una cosa que em sorprèn, i és que dins hi havia molt de manifestació favorable a Palestina. Imagina que ningú traurà una bandera d'Israel encara que estigui a favor.
2: No, de fet, jo crec que han prohibit... banderes així,
1: n'hi havia control, polítiques... N'hi havia control pel públic per entrar. Mira, està com... Això ja és ja dir... Però que vas a voler una cosa... És un artista, és cultura, no ho entenc.
0: Al marge d'això, el que me xoca és que després el vot del públic ha anat clarament a Israel. Vull dir, lo que s'ha vist és una cosa, és una opinió, però els resultats han parlat d'una altra.
2: Jo crec que correcte. Després en els resultats la gent sí s'ha... dirigir més cap a la cançó. O sea, si li agrada o no.
0: Pues querido amigo, jo crec que en Eurovisió fa anys que ningú va només a la cançó.
1: Pues, correcte.
0: Crec que
2: pues ahí n'hi ha una ambivalència curiosa.
1: I la tristea que produeix el que diu Donis, que és tristement és així, no?
0: Bueno.
2: Pues Espanya no.
1: Però n'hi ha que valorar, al treball, a l'artista, que és el que jo estic defendent d'ací, o sigui, siga de la història que siga.
2: I ja, com he dit abans, la possible reincorporació de Rússia.
1: Això sí.
0: Anem a veure què passa. Ja, a mi m'agradaria que tornés a Espanya, a Eurovisió.
1: Sí.
0: Com a eurofan declarat que soc, i sobretot des de l'any passat en la injustícia de Melody. Sona Bulgària i seguim en Fora de Cobertura.

tot el que és arte, o sea, entra ahí en això, que és el que la gent que té una compte, que jo el que me molesta molt de la, és la paraula frivolitat, perquè frivolitat, si darrere de cada vestit i de cada puesta en escena n'hi ha

0: I és que jo sóc des que m'agrada el catxarro, saps? Jo dic el catxarro de so, però a mi m'agrada, com som més de la moda,
1: papel, o sea,
0: papel i llapis.
2: Mm. El catxarro és el mòbil.
0: Nosaltres som, els dissenyadors tots no usen bolígrafo, usen tots llapis. Mm. En Itàlia és matita. Mm. O sea, i el paper, perquè és on fan els dissenys, ja no ho fan tot, no? En el que abans estàs, el perfil ja en el que van per ordenadors, d'acord, però quan es comença a inspirar-te igual que tu, l'inspiració és de tu, no és de l'ordenador. I això és el que la gent ve, nosaltres insistim molt en això. La Georgina intenta imitar a la Maria Déu de Fàtima, que la imatge que portava era ixa, per això portava el rosari.
2: Anava a dir que s'inspira, no?
0: S'inspira, bueno, no, ella no s'inspira, ella li ho posa.
1: Però perquè el leitmotiv era arte, com qual era arte?
2: Sí, que està centríssimo, sí.
1: Sí, sí, sí. Eso, la moda es arte, exacto. Por eso era todo inspirado como en cuadros, en esculturas.
0: Exacto, por eso es cuando, eso me encanta, que es así. Es cuando yo digo, pensar que la moda o la ropa están en los grandes museos del mundo. O sea, que no estamos hablando de algo frívolo. A mí cuando la gente ve la ropa frívola, y yo se les digo, que lo he dicho aquí mucho, perdón, que me pongo a hablar castellano, o sea, yo siempre digo que somos la segunda industria más importante del mundo.
2: ¿Has visto la película del Diablos Viste de Prada?
1: Yo todavía no, la 2 no.
0: Sí, la 2 no. Yo voy a ver, yo la he visto y voy a ir a volver a verla.
1: ¿Ah, sí?
0: Porque me recuerda mucho mis viajes a Milán y el sitio donde está rodada la película, pues yo he estado. Entonces me apetece mucho recordar. Te vas a ir.
3: La voy a ver dos veces. Anna Wintour con Meryl Streep.
1: Bueno,
0: es
1: bueno,
0: icónico,
1: brutal, increíble.
0: Pero es que son auténticas las dos, ¿eh?
1: Sí, hombre, claro,
0: esa soberbia que tienen, que yo he tenido la suerte de verlas en persona.
1: ¿En serio?
0: Anne mucho más. Anne la he visto un montón de veces, porque Anne, hasta que no llegaba a los desfiles no empezaban.
1: Claro.
0: El desfile de Dolce Gabbana, de Armani, de Versace, hasta que no llegaba ella, los desfiles no empezaban.
2: Ha aparegut.
0: Era qué poder ha tenido. Y por eso, y la otra... Que
1: te digo una cosa, perdón. Hasta que yo no llego al teatro, tampoco empieza el show.
0: Claro. Sí, pues mira, claro. Sí. Te sientes una poderosa de esta de la industria.
2: Me pasa lo mismo en el programa.
1: Claro,
2: sí,
1: claro.
2: Me pasa lo mismo.
0: Por eso tienes una poderosa de igual que estas personas. Entonces, todo lo que está comentando, incluso la otra sorpresa ha sido que ha ido Marta de Inditex. Dices, ¿por qué todo este mundo se está mezclando todo el mundo con esto? Porque todo el mundo, la industria no está muy mareada en este momento. No es un momento de grandes desfiles, de grandes... ¿Por qué? Porque está todo muy extraño. El mercado está extraño, el consumo está extraño. Sí. La sociedad está por otra cosa de consumir. Una palabra que me gusta mucho que digan consumo. Consumo esto, que tú lo has dicho dos veces.
2: Consumo gusto.
0: Consumo. Para nosotros ha sido, soy cliente de esto. Entonces es la diferencia que hay. Consumir a ser cliente, que son palabras que sacamos de nuestro mundo, de la industria de la moda, que es eso. Y la MET...
2: No, és que al fil d'això, precisament, volia contar-ho que han declarat 2026 el any del consumisme.
1: Anda.
2: Sí, sí.
1: Yo llevo así toda la vida.
2: Sí, pues...
1: Consumiendo a saco.
2: No, no, consumismo coche, consumismo ropa, consumismo casa, que... O sea, sí.
3: Bien. De fet, Zara ha superat a Nike, ara és la primera marca mundial.
0: O sea, Zara està en un moment... Zara està en un moment difícil perquè ara està buscant... Zara està perduda en aquest moment, encara que els beneficis siguin importants, perquè Zara pensa que li ha sigut molta competència, que antes no la tenia. Li ha sigut Xina, li ha sigut Turquia, li ha sigut Índia. Entonces està ara un poc... a veure què passa. I el fenomen de Zara ja no és la roba en aquest moment, és la immobiliària.
3: Zara Home.
0: Això és el que està passant ara en Zara. Zara que està buscant...
2: La immobiliària?
3: Zara Home.
0: Tu saps que en València...
2: Però Zara Home no és immobiliària?
0: No. Inmobiliaria de...
2: Seria mobiliaria.
0: No, inmobiliaria de comprar grandes edificios. Ah. Acaba de comprar dos edificis en València en este moment, que és el que fa Xaflan, Carrer Laurea Colón, i aquest edifici meravellós l'acaba de comprar.
2: Carrer Laurea Colón? Oh,
0: sí. I el hotel H&M. O sea, el moment... Zara estarà en ixe món, perquè el que ella, es començant de fer batins, ha fet la gran fortuna, i és una cosa per estudiar, que en la universitat s'estudia el fenomen Zara, es començaran a fer batins. La dona es comença a fer batins i a vendre-los per el mercadeig. Amancio Zara anava en la furgoneta a vendre per el mercadeig. Mira on ha arribat. I el fort de Zara en aquest moment és la immobiliària. És la immobiliària que tenen, no immobiliària, els edificis que tenen en tot el món, en els millors carrers del món. En València acaba de comprar fa 15 dies aquests dos edificis. Sí, sí. Entonces, ara Marta està intentant jugar, buscant que n'hi ha un buit, que és en el baix li han guanyat les que acabo de dir jo, Xina, Turquia, Índia. Això, el mercat...
2: Està ara com entre dos quartils, no?
0: I ella no vol arribar al luxe, perquè el luxe en un moment també era molt difícil, molt complicat. La gent s'ha consumit, la clientela no és la de luxe. El luxe ara és el temps. no és dur una peça o un bolso o una joia de valor. Ara el que s'està potenciant en el lux

0: se dice, tengo tiempo para hacer esto. Mm. Per això veus que molts de multimilionaris porten tipus de roba anònima, de qualitat però anònima, no la megamarca.
1: Ja.
0: Yeah. Mm-hmm. Està en desuso ara la megamarca. El luxe ara és tindre temps. Mm. Tindre temps per viure, per fer el que tu vulguis, per llegir, per
1: estar... Per l'autocuidado, per no?
0: I Zara està buscant, Inditex, millor dit, està buscant el punt mig, diguem, que és el que està ara en un buit mundial. El punt mig, en aquest moment, no n'hi ha clientela, no s'està consumint. Tots estan buscant aquest punt, per això és el fitxatge de John Galliano. Què va fer John Galliano? Què va fer John Galliano i Diteus? Pues acabe, no ho sabem, perquè és una persona que estava oblidada i l'han recuperat altra vegada.
2: Salseo de la Met Gala, Alfredo, alguna coseta ahí digna de...
0: La Met Gala, pues que seguís ocupant, o sea, les revistes, seguís ocupant...
2: Però algú ha renyit en algú?
0: Sí, bueno, ha hagut moltes polèmiques perquè s'ha parlat molt de les dones i dels homes no s'ha parlat pràcticament quasi res. Quan sé que n'hi havia només que anaven vestits.
2: La teua reivindicació, eh?
0: Exacte, la teua reivindicació. La meva reivindicació de sempre. Perquè sempre la moda té que ser, diguem, casi exclusiva de la dona, cuando los hombres también vamos vestidos. Mm. Los hombres también llevamos ropa, los hombres también consumimos ropa.
2: Consumismo, el año del consumismo. Tenim, Forte, tenim ranking en fuera de cobertura.
1: Vamos.
2: Atención.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu. En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
1: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
1: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2
4: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
5: Al mando.
3: Tu li has donat les claus.
5: Por algun lado saldrá la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
6: Descansa la vista.
7: Què és la inspiració per a tu?
8: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
9: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
6: Obri la ment. Eres creient?
10: Depèn de l'estació de l'any.
11: Con les carxofes.
10: Sí.
6: A Punt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
11: Què t'ha paregut?
10: Molt bona, molt bona.
11: Ara sí que me l'espera.
12: Presentador de la Safor.
13: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
12: Gemma Juan. Animal de companyia.
13: La ràdio.
11: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Ja.
14: La vesprada de Punt, on tot pot passar.
15: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
16: Esports a Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
14: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a Punt, amb Dani Hermosilla.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància, 102.0.
1: De tu a tu.
2: Sonem, l'espai musical sense pauses de la ràdio d'A Punt.

0: els nostres músics i músiques en la ràdio d'Apunt.
1: Ei, vámonos, ei. ¿Cómo se oye, Mike?

0: I know who you are.
1: Yeah, but I heard you were dead.

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
3: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espero.

0: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: Apunt Ràdio.
2: Avui parlarem dels apòstrofs. Els apòstrofs serveixen per a marcar elisions.
3: Vols dir?
2: És a dir, en una pronúncia genuïna del valencià hi ha certs sons que desapareixen quan una paraula entra en contacte amb la següent.
4: Missatge rebut.
2: Per exemple, ningú diu fa mitja hora que he arribat.
5: Això és una equivocació.
2: Sinó que de manera natural diem fa mitja hora que he arribat.
6: He trucat, amiga.
2: Com es pot observar, solen desaparèixer els sons més febles. Per exemple, la E àtona.
7: I és correcte!
2: Davant d'una paraula començada per vocal, apostrofem la preposició de, els articles i els pronoms en i es.
8: Això és de veres.
9: És de veres, és de veres.
2: Per exemple, no és correcte escriure el home, sinó l'home.
10: Molt millor.
2: En canvi, quan no hi ha elisió, no hi ha apostrofació. Oh. Ixe és el cas de l'article femení singular quan va davant d'una paraula que comença per i o u àtone.
11: Que diu que què?
2: La institució, la universitat, la UNESCO...
11: Ah, ara ho entès.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
1: Apunt Ràdio. Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Pots, 96.8. De tu.

Punt a punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montal i Sal.

Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al Punt a Punt en els seus últims 90 minuts. Continua el temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio amb Rafa Larcón al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio al seu web, perdó, www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al Punt a Punt en els seus últims 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, TikTok, 90 Minuts Ràdio, i això és 290 en xifra, en número, i en Instagram, 90 Minuts Ràdio també, però tot en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio de WhatsApp, teniu la vostra veu. 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahir podreu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: com has vist el teu equip i com penses que va acabar en la Lliga? A falta d'una jornada per acabar, com has vist el teu equip i com penses que va acabar en la Lliga? En el dia d'avui és un d'aquests dies que uno recorda per què volia dedicar-se a la ràdio i a la ràdio esportiva. Ha sigut una desprada extraordinària de ràdio, de gols, de vora nou partits alhora, i no passa res, i no s'ha mort ningú. Vull dir, ni els xinos que dia teves que se jugava tot escalonat perquè els xinos pogueren voler, no hi ha hagut queixes de Xina a aquestes hores. 11 i 5 no se tenen constància de queixes de l'ambaixada xinesa en Espanya. Hem recuperat l'essència de la ràdio. En esta casa, en un Punt a Punt estratosfèric, amb totes les narracions, amb tots els gols, amb tota la informació detallada, i ho hem viscut tot. Hem viscut com el Llevant, venim dient que és un equip que està en una milloria i en una dinàmica molt positiva, i avui li ha passat per damunt a un Mallorca que fa molt mal olor. Com l'Elx ha guanyat i va directe a una finalíssima davant del Girona, i aquest partit va ser no apte per a cardíacs. Com el Villarreal ha desperdiciat l'oportunitat de ser tercer abans d'arribar a l'última jornada, i ja veurem si no paga car. I hem assistit a un partit del València boig. Boig perquè al minut 2 ja perdies 2-0, al 22 ja guanyaves 1-2, en 3 minuts en la segona part li han pegat la volta al marcador, i resulta que quan t'expulsen un futbolista i te quedes amb 10, guanyes el partit. Per cert, jo sé que a molts ixa ADN caïnita que tenim els valencians i que Singapur va olorar des de fa molt de temps, a alguns se'ls posa moltíssim no ja carregar contra els jugadors, sinó carregar contra els de casa. Però miren, jo no veig un jugador en la plantilla millor en qualitat que Javi Guerra. I el gol d'avui ha sigut una bona mostra. Ara també se continuarà dient que els jugadors són una panda de niñatos caprichosos, o, i que tot el que s'ha aconseguit és virtut de l'entrenador. Pues no ho sé, tinc clar que Meriton va intentar vendre la milonga d'Europa esta setmana. Dic la milonga perquè encara que s'aconseguirà és una milonga. Vull dir, aquest equip ha estat punant per el descens fins avui a les 9:20 de la nit. I això és la realitat. Que per una garambola i perquè la lliga és molt mediocre pots acabar, tens possibilitat de lluitar per una plaça de Conference. Sí, però almenys per a mi no canvia en res. També és cert que Meriton vendrà
la milongueta de la Europa League, no perquè crega en l'Europa League, que estic segur que dins no creuen en l'Europa League. Parla dels despatxos, eh? Els jugadors sí creuen, perquè els jugadors el primer que han fet quan el Valencia s'ha posat 3-4 en el marcador, s'han vist diversos plànols de la banqueta on els suplents estaven mirant el mòbil, mirant la resta de resultats i la classificació. L'entrenador ha tornat a eludir parlar d'Europa. Parlar d'Europa. Se l'ha preguntat voltes, ho escoltarem, i no parla d'Europa en cap moment. Parla de fer algo bonico, de donar-li una alegria a l'afició, de... La paraula Europa la té vetada. Com si li hagueren retirat el passaport a aquest home, per lo mateix. Jo imagine que en despatxos que no es creu en Europa i que prefereixen no anar a Europa, se va vendre la milonga d'Europa esta setmana per a intentar acallar protestes. Per a intentar també acallar el clima d'animadversió que genera Carlos Corberán en la graderia. No tinc cap dubte. Però torno a dir, per a mi, encara que el València haguera jugat com els Àngels i en lloc de 3-4 haguera guanyat 0-4, primer, la Real és un equip que, des que va guanyar la Copa del Rei, està, jo crec que xafa

0: més les agències de viatges a voler un sabat de vacances que, que els camps de Zubieta d'entrenament. Això per un costat. Per altre costat, el València ha continuat tenint molts dels defectes, i després ho parlarem, dels que ha anat arrossegant durant tota la temporada. I, per tant, com deia, per a mi, com se diu en la dita, un pardal no fa primavera. S'ha guanyat? Sí. Ha sigut una victòria que te posa de bon humor perquè el València està acostumat últimament només que donar-te disgustos, sí. No canvia per a mi, per a res, la nota global de la temporada. Ni entrant en Europa, eh? Ni entrant en Europa. No canvia per a res la percepció de que tindrien que eixir Ron Garli i Carlos Cobra en una roda de premsa a explicar este desastre de temporada. Els fitxatges, les decisions de l'entrenador, tantes i tantes coses, quin és l'organigrama reial d'aquest equip, qui està per damunt d'aquí, qui té la potestat per a prescindir d'aquí, si negocis ruïnosos com el d'Aguirre Zabala o com el de Danjuma van a tindre una conseqüència, però no parlar de Santa Maria i altres. I això és, per a mi, la visió global de la temporada. I per a mi ha sigut una estafa de temporada. Està bé que com ixe ADN caïnita dels valencians, que Meriton fa temps que va olorar i és capaç de treure-li rendiment a tots els puestos, està molt bé que alguns hagin comprat la idea de que la culpa de tot els dels futbolistes. Està molt bé que alguns compren la idea de que tot això que està passant al València és perquè està segrestat per una pandilla de niñatos. Qui volga creure que ho crega. Però aquests niñatos no se colaren per la finestra de les oficines i se feren els contractes a ells mateixos. Un. I dos. Si és veritat que aquests niñatos són caprichosos i tal, algú els tenia que haver parat els peus. On estava Meriton? On estaven els que manen en este club? Cadascú que veja el que vulga. Tot comença i acaba, el principi i la fi continua sent Peter Lim i Meriton. I les seues decisions. I torna a dir, molt bé lo d'avui, però un pardal no fa primavera. I jo no canvié ni una coma tot el que vinc dient des de que fa exactament d'ací 13 dies farà un any, vas dir-vos, quan feren el comunicat aquell, la enèsima mentida de la tornada a l'elit europea i el lideratge dinàmic de Corberán, de Kiad Lim i de Ron Garli. No me canvia una coma el que ha passat en el dia d'avui. Afortunadament, en el dia d'avui sí hem recuperat aquesta sensació de tornar a fer ràdio, de la ràdio que ens ha agradat tant i que a molts de nosaltres es va fer decantar-nos per aquesta professió. I això sí que és el més bonico i amb el que me queda el dia d'avui. Les 11 i 13, grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts. Onze i 14, el punt a punt en els últims 90 minuts, que ja saluda Saga Folgado. Hola, Folgado.
1: Què tal?
0: Que has vist com el Llevant donava un bot estratosfèric i, a més, li pegava una punyal al Mallorca, crec que ha deixat, si no cau, molt a prou del cau.
1: Bueno, després no sé si repassarem les opcions que té el Llevant de permaneixer en primera, evidentment, ara a puja de possibilitats. El Mallorca de Pedre, Manolo, del Mallorca, per a salvar-se necessita una sèrie de caramboles que és molt complicat que passin. La roda de premsa de Michel ja pràcticament donava a entendre que ho tenen en xinès. De fet, ha demanat disculpes als seguidors perquè no ha pogut alçar el vol de l'equip i perquè, bueno, pues han perdut en el Ciutat de València i s'han clavat en un greu problema, però sí, hem vist el Llevant Unió Esportiva guanyant un rival directe com el Mallorca, havia de fer-ho, ho ha fet Manolo, a més sense patir massa, controlant perfectament a Muriqui, sense patir, hi ha un Carlos Espí, Manolo, que s'ha carregat a un central, bueno, que s'ha carregat a dos centrals, a un que el canvia l'entrenador per l'errada que ha comès en el primer gol del Llevant, que és d'ell, i l'altre perquè en una carrera en Carlos Espí, bueno, pues se trenca els isquios, acaba más feo jugant de central, bueno, i un xaval també de la cantera, una cosa increïble també en el Mallorca, però bueno, afortunadament el Llevant ha guanyat i les seues opcions de permanència són ara importants, però, afortunadament.
0: Afortunadament. Després parlarem de tot el que ha donat de si la jornada. Te pregunté, perquè el València ja ha abandonat la Tanatoli League, avui te pregunté com venen les fotos.
1: Buf, foto Manolo, no vaig a dir-ho.
0: Mogudes.
1: Mogudetes, vinga. Partit boig, victòria i qui sap si alguna cosa més. El València guanya en Anoeta i tanca la salvació en un partit embotxit que perdia el minut 2, que ha remuntat fins a l'1-2, que li ha remuntat 3-2 i on han expulsat a Schomer i ha acabat guanyant-lo per 3-4. Javi Guerra ha tornat a ser el millor i Hugo Duro ha tornat a marcar. A més, arriba a les dues xifres de gols. Hugo Duro, una temporada més. Corberán no parla d'Europa i es refereix a que el partit parla de la capacitat de sobreposar-se a les adversitats del seu equip.
2: Así, un partido loco, porque empieza con un gol de la Real Sociedad en la primera acción que tienen y eso ya era una adversidad. Te voy a resumir casi un partido donde Valencia demostró la capacidad de superar adversidad. La capacidad de superación de Valencia, del equipo, de los jugadores hoy, ha sido la más alta que se puede tener.
1: Pas granota de gegante, el Llevant s'ha imposat 2-0 el Mallorca i queda fora de jocs de descens. Els de Luis Castro han guanyat en gols de Carlos Espí, Kervin Arriaga, i han pogut fer el tercer amb un penal que Dela ha enviat al travesser. Els balears queden molt tocats i els granota asseguren la seva presència una i més en primera, traguent un empat el pròxim cap de setmana front un Betis que ja no es juga res. Luis Castro ha acabat molt satisfet i ha tornat a elogiar els seus futbolistes.
3: Però una vez más los jugadores han estado increíbles, el equipo ha estado todo el partido muy bien, marcamos dos goles, mismo fuera los dos goles, las otras mejores oportunidades han sido nuestras, y eso me da una sensación de orgullo, muy orgullo con los jugadores que tenemos.
1: L'Elx aconsegueix un baló d'oxigen amb una diana de Víctor Chust que ha servit per a doblegar el Getafe per 1-0. Se juga moltes de les seues possibilitats de jugar en primera en el duel directe del pròxim dissabte front del Girona, que avui ha perdut en el Metropolitano. Un punt seria suficient per a obtindre la salvació. Després del partit, Eder Sarabia ha dit que el duel contra els catalans de dissabte sí és una autèntica final.
4: Esa sí que és una final, ¿no? Llevamos jugando 9 finales desde que dijimos que eran 10 finales y esta sí que es de verdad, porque seguramente sea uno u otro, ¿no? Bueno, de momento vital la victoria de hoy, absolutamente necesaria.
1: La Ceràmica té la clau del tercer lloc. El Villarreal ha perdut 2-0 a Vallecas i es jugarà a la tercera plaça de la Lliga dissabte contra l'Atlético de Madrid. Els de Marcelino han estat molt per davall de les seues possibilitats i es jugaran el pròxim dissabte al seu estadi la tercera plaça amb l'Atlético. El tècnic càntabre Marcelino ha admès la superioritat dels locals i s'ha mostrat contrariat per no haver tancat abans la possibilitat de ser tercers en la Lliga quan ho han tingut a la seua mà.
5: Nosotros dependíamos, llevamos dependiendo de nosotros mucho tiempo y bueno, pues estas últimas dos derrotas y haber sacado un punto de 9 en esta semana, pues nos priva de algo que ya creo que podíamos haber tenido logrado.
1: Final apoteòsic per a les campiones de València Bàsquet, una cistella sobre la bocina d'Ivon Anderson ha servit per a que l'equip entrenat per Rubén Burgos guanyara el partit 68-67 i la final de la Lliga Femenina a casa de Montsaragossa. En un partit disputadíssim, l'equip valencià redoneix una temporada sensacional on han conquerit Lliga i Copa. Rubén Burgos, molt content, repassava les impressionants dades del seu equip en tots els play-offs que ha jugat.
6: Ho comentava que en 4 anys són 24 partits de play-off. Són 22 victòries, 2 empats. Oh, això no és normal que passi. Això passa si les que estan en la pista tenen eixe cor, tenen eixe cap i eixe talent. Aleshores, pues, no sé si ho fa especial esta temporada, però penso que reconfirma el que som com a club i com a entitat. Pues, m'alegre que s'hagi demostrat en la pista.
1: D'altra banda, l'equip masculí s'ha imposat 88-83. Bilbao Basket en un final apretat, on Cameron Taylor ha acabat amb 16 punts, 10 rebots i 5 assistències i ha liderat els seus per a guanyar el partit de Lliga abans del gran cap de setmana en la Final Four d'Atenes. Pedro Martínez diu que no va variar el seu pla de

0: És 11 de la nit i 24 minuts, es jugava avui...
1: Estàs content, Manolo, avui? Te veus content?
2: Sí, estic molt content.
1: Te veus content.
0: 11 i 24, jornada unificada a l'estil Tebas, perquè ha tret el Barça a Mallorca, i ja veurem quants partits trau
1: és molt
0: de cara al cap de setmana. Jo crec que el València...
1: Traurà algú, no, segur.
0: Sí, Barça va eixir d'eixorari.
1: Sí, estic convençut. Segur, segur, segur.
0: Vaig a veure l'última jornada sencera i te va salir ja els partits que Tebas va manejar. Per allò de jornada unificada, la que tinc quasi pensada. Però... Sí, bueno.
1: Que són ja... esos 25 encara, eh?
0: Bueno, no, escolta, no dic a grosseria.
1: No, bueno.
0: A veure, Deportiu a la vez, Rayo Vallecano. Si a la vez està matemàticament salvat, que crec que sí, amb la victòria d'avui, i ese partit passarà probablement a divendres perquè el Rayo puga jugar amb un dia més de descans.
1: Oh, estaria, i aquest partit cal passar
0: el seu, sí, sí, el sí. Seu. Betis Llevant se'n va diumenge. Celta-Sevilla crec que podria eixir... No, perquè tindria que jugar-se la UEFA.
1: Sí, sí. Correcte. Europa en juego.
0: Espanyol-Real Sociedad, ara mateix, si no m'enganye, té avisos també de que puga eixir perquè crec que ni l'Espanyol ni la Real poden entrar en Europa. O com a molt la Real, però no ho tinc clar.
1: A dilluns.
0: No, jo crec que hi haurà jornada dissabte, però escalonada. Sí, sí, sí, a les 6, a les 8, alt, ja veuràs. Getafe o Osasuna de descens, perquè Osasuna s'acaba complicant la vida. Mallorca Oviedo de descens. Real Madrid Athletic Club. És possible que també... Vaig als de UEFA, perquè l'Eti no té massa possibilitats, però alguna crec que encara té. València-Barça anirà als de UEFA. Girona-Elx anirà a...
1: Tanatori, eh?
0: A Tanatori League.
1: Sí, sí, sí.
0: A l'Ali Tanatori. I Villarreal-Atlético també es juga perquè este és Champions i el pot posar quan li donen la gana. O sea que... Però ja veureu com jornada modificada de veritat, de les de ràdio, de les que molen, ha sigut la de avui.
1: Pensava que m'havies de tornar a repetir.
0: No.
1: Vale.
0: La que ve, ja veureu com Tebas comença a treure el ganivet. Clas. Comença a ir a quart de xar. Clas. Estos a un horari, estos a altre. Estos a divendres, estos a dissabte. Ja veureu. 11 i 27. El València... El partit del València ha tingut de tot. Ha sigut una bogeria que ha acabat caiguent la moneda al costat del València. Però podria haver caigut de qualsevol costat una volta més. El València al minut 2 ja palmava 1-0, al minut 22 ja guanyava 1-2, en 3 minuts en la segona part la Real li ha pegat la volta al partit i s'ha posat 3-2, i just quan semblava més complicat, que han tirat a Chomert, que el partider de Chomert i el de Tàrrega és per a obrir un debat, just quan semblava més complicat, el València ha trobat la tranquil·litat de poder... arribar a la meta de la Real, ha tingut diversos acostaments i en dos d'ells primer, en una tetada de cantó, el qual és notícia que el València faci un gol de córner, en una tetada de cantó Guido Rodríguez ha marcat el 3-3 i el 3-4, pues bueno, és una absoluta barbaritat de Javi Guerra. Dit tot això i juntat són el còctel, la imatge salva ha sigut la de diversos futbolistes, el mateix que estàs fent tu ara, que és agarrant el mòbil, mirant resultats, mirant classificació, el Rioja, Hugo Duro, etcètera, mirant el mòbil, perquè jo crec que els futbolistes, per molt que se'ls hagi acusat, jo crec que alguns sí que tenen la almenys esperança d'intentar-ho.
1: Sí, estic veient les probabilitats, Manolo, probabilitat de que juguen la Conference League, el València, és un 14%, vull dir, el Getafe té 33, Rayo 27, Celta, digo, 21, i Espanyol un 5%, és que l'Espanyol té possibilitats, Manolo, un 5%
0: sí,
1: de jugar la Conference League, després d'esta d'esta jornada. Per tant, Manolo, bueno, pues, efectivament, pues, la gent mirant el mòbil, perquè la Lliga s'ha tornat boig en la jornada d'avui, en canviar les coses en el trastero de la classificació, en la Tanatori League, i també per dalt, bueno, pues, han canviat les coses. De fet, bueno, pues, el València, Manolo, ara té opcions de competir per Europa si la pròxima setmana en Mestalla davant el Barça, bueno, pues, és capaç de tombar a la formació de Hansi Flick, que ja veurem.
0: Que ja veurem. De qualsevol manera, roda de premsa després de l'entrenador, Salva, de Carlos Corberán, on ha tornat a parlar de resiliència, de capacitat, de reposar-se, de com lluita l'equip contra les adversitats.
1: Sí, és un discurs que no és nou en el tècnic del València, que avui ha tornat a repetir. Corberán.
2: Así, un partido loco, porque empieza con un gol de la Real Sociedad, la primera acción que tienen, y eso ya era una adversidad. Te diría, te voy a resumir, casi un partido donde Valencia demostró la capacidad de superar adversidad. La capacidad de superación de Valencia, del equipo, de los jugadores hoy, ha sido la más alta que se puede tener, porque el partido empieza con ese gol, el equipo consigue darle la vuelta al marcador y nos al descanso con un gol por encima nosotros de ellos. Y en una segunda parte que para mí el equipo ha empezado bien, sin estar hundido, estando más alto, con acercamientos, ellos en dos acciones, ¿no?, que te diría que son, te las catalogaría como dos accidentes, han conseguido dar la vuelta de nuevo al resultado o al marcador, y en ese momento se le suma la expulsión de Comert, que hacía todo sentir que era más difícil, pero el equipo ha seguido luchando con una capacidad, con un coraje, con un corazón enorme, y la verdad que orgulloso de, primero, del empate, porque ya empatar con un jugador menos aquí en el Estadio de la Real es complicado, pues encima haberle dado la vuelta y haber conseguido una victoria, pues tiene un valor enorme, y felicito a los jugadores porque han hecho un esfuerzo bárbaro y ha sido un ejercicio de fe absoluto.
1: Corberán, en un fragment de la roda de prensa, un parell de fragments anem a escoltar respecte a les opcions que té l'equip d'entrar en Europa després de la victòria d'avui. Primer fragment de Corberán.
2: Bueno, no sé la probabilidad que habrá, tampoco sé la probabilidad que había hoy de haber conseguido una victoria cuando vas por detrás y encima con un jugador menos, con los cambios que han hecho, con el nivel que tiene de jugadores la Real Sociedad, y el equipo a base de fe, de corazón y de entrega ha conseguido una victoria que yo creo que pone orgulloso o hace orgulloso a todos los valencianistas. Dar estas alegrías a la afición después de un año tan difícil es muy importante para nosotros, para los jugadores, para todos. Y bueno, tenemos un partido por delante que vamos a competir con la máxima exigencia y seriedad como venimos haciendo todos los partidos, y ojalá que consigamos tres puntos con nuestra afición para despedir la temporada de la mejor forma posible.
1: Este es un primer fragment de les opcions europees del València, y este es el següent ton. Torna a eludir parlar d'Europa al tècnic.
2: Bueno, la verdad que no ha llegado. Hubiéramos deseado que esa pelea hubiera aparecido antes, pero bueno, ha llegado cuando ha llegado. Y bueno, todavía tenemos una jornada por delante. El Valencia va a luchar al máximo porque con esta victoria nos ha dado mucho, mucho ánimo. Y vamos a afrontar el partido con la intensidad, con la intención, con nuestra afición de ir a por los tres puntos. A ver si ojalá podamos conseguir algo muy bonito.
0: Algo muy bonito. Si algun dia diu la paraula Europa i veieu que li canvia de color la cara o algo, viseu un metge, perquè ha de ser algun problema mèdic per el qual ell la paraula Europa no... Vull dir, és que havent dit que és la realitat, està molt complicat, però anem a intentar-ho, ja sona diferent a tota la sarda de probabilitats, guanyar el pròxim partit, donar-li l'alegria a l'afició, algo molt bonico per a... És que sona tot el mateix. Sona tot el mateix i dona la sensació de que el primer que no vol arribar a Europa és l'entrenador. És que, ja, que no dic que sigui el cas, però la sensació, te quedes amb un discurs carta o pedra, rare, no n'hauria res. Bueno, això és el que ha passat en el València. Després entrarem en més detalls, sobretot en la tertúlia. És el moment, i entrem en el territori, en el programa de la Tanatori League.

0: 11:33, dèiem que el València ja està fora de la Tenerife League. No està encara fora, però avui ha donat un pas de gegant, salva llevant Unió Esportiva.
1: Bueno, un golpe important, com acabes de comentar, per a la permanència. Han pujat i de quina manera les opcions de salvació del Llevant després de la victòria d'avui davant un rival directe com el Mallorca, així que amb gols de Carlos Espí i de Kervin Arriaga, una cabotada que haguera signat el mateix Espí, i un penal, això sí, errat per Vela, les acaballes del partit, que afortunadament, bueno, pues no ha perjudicat la victòria del Llevant. Han deixat el Mallorca molt afonat i pràcticament, bueno, pues a punt d'anar-se'n cap a la segona divisió. En tot cas, Manolo, la crònica és de Dani Hermosillo. Hola, Dani, bona nit.
2: Què tal, Manolo? Bona nit. El Llevant és el gran titular. Al Llevant li falta un punt per a sumar una permanència quasi impossible fa unes setmanes. Amb un empat en Sevilla contra el Betis estaria salvat. El partit era una final contra el Mallorca, un partit tens i amb un Ciutat ple, un gol de Carlos Espí en el 32, enorme en la pressió, forçant la rada de David López en l'eixida de baló a

0: la victòria que trau es granota del descens a falta d'una jornada. Serà, per tant, com dient, dissabte que ve al camp del Betis. Tot i que el partit començava amb una nova lesió, la del lateral Jeremy Toljan, el jove Nacho Pérez, amb només 17 anys, va eixir i va veure de seguida una targeta groga que complicava molt la cosa. A més, una vegada més, Ryan va ser decisiu en traure dos balons, un d'ells a Sergi Darder des de la llarga distància i un altre a Samu Costa, que se colava pegadet al pal. Després arribaria el gol d'espí i el descans. En la segona part, el Llevant va defensar amb ordre i no va patir en excés. De Michelis va posar tota la pólvora en el camp, però va deixar moltes opcions al Llevant, que a la contra va poder tancar el partit, sobretot amb un Carlos Espí novament pletòric. Tot fins que a dos minuts del final, Kervin Arriaga de cap va fer el 2-0, que pràcticament resolia l'enfrontament. I podia haver sigut millor encara si Dela no haguera errat un penal, en este cas el va llançar al travesser, per mans de Jan Virgili després d'una rematada de Tunde. En aquests minuts finals també van ser expulsats Brugui i Mojica, quan el colombià va estirar del moño al davanter català del Llevant després d'una entrada del Colòmbia. Brugui solta el braç i li pega en la cara Mojica. Després de consultar el VAR, el col·legiat va acabar expulsant els dos. En principi, per tant, ni Toljan ni Brugui estaran en la final de la Cartuja. Recordem que el Llevant, guanyant a Vigo, va fer possible la Champions del Betis, que no es juga res en un partit que podria acabar amb un d'aquests pactes de no agressió.
1: Ja veurem si acaba o no. Esperem que sí, en un pacte d'una agressió el Betis llevant, perquè això significaria la salvació matemàtica del conjunt granota. Luis Castro, que...
2: Molt caute, Manolo. Molt sí. Caute, molt precavut. I sense voler parlar encara de que pràcticament és un fet la permanència del seu equip. Castro.
3: Siento que estamos haciendo un buen trabajo, que era muy importante ganar hoy. Sabíamos que era más una de las finales que teníamos que ganar. Pero no está terminado y es verdad que tenemos muy buenos números, pero si no haces el trabajo, el objetivo final, se va a quedar una sensación muy mala. Entonces es importante que ahora preparamos muy bien el último partido, vamos a jugar contra un equipo muy bueno. Hoy no ha sido fácil porque sabíamos que ellos tienen muy buenos jugadores, tienen calidad también. Es un equipo que estaba en los últimos tiempos también empezando a crecer. Con el nuevo entrenador no han estado muy malos, pero una vez más los jugadores han estado increíbles. El equipo ha estado todo el partido muy bien. Marcamos dos goles, mismo fuera los dos goles, las otras mejores oportunidades han sido nuestras. Y eso me da una sensación de orgullo, muy orgullo con los jugadores que tenemos.
1: Luis Castro, que li ha pegat la volta com un calcetí al Llevant, que estava mort quan arriba el portuguès, Salva, i que ara és un equip que, si la Lliga dura 3 jornades més, no.
2: Quan Luis Castro va arribar, el Llevant tenia 14 punts.
1: 14 punts.
2: Luis Castro ha sumat 28 punts. Ha doblat la puntuació de Julián Guerrero.
1: Sí, correcto. Sí. És una sí, absoluta sí. Barbaritat el que ha fet el conjunt granota de la mà de ser tècnic portuguès, que la majoria no coneixia.
2: Jo no donava ni un duro per ell.
1: Correcte.
2: Jo pensava que el Llevant estava en segona.
1: Però...
2: Tal qual, te diré.
1: Sí.
2: No, de ser honest.
1: És que aquests tècnics desconeguts... Mira, qui ha fet un tècnic desconegut i l'eixi malament? El Mallorca. Martín de Michelis, tal, no sé què... No sabíem...
2: Matarazzo ha eixit bé.
1: Matarazzo ha
2: eixit
1: bé.
2: Però allà també hi havia molts dubtes.
1: Correcte, però bueno, ha eixit bé. No sabem la mesura real de Matarazzo, sí, a competició curta com en la Copa. Quizás un altre, senyor Tebas i senyor Lauzán. Enhorabona per carregar-se la competitivitat de la Lliga posant la final de la Copa del Rei en meitat...
2: Això sí que és adulterar la competició.
1: Això és adulterar la competició.
2: Això sí que és adulterar la competició.
1: Senyor Lauzán i senyor Tebas, vostès sí adulteren la Lliga. Dit això, Salva, l'Elx ha guanyat 1-0 al Getafe i sí, i el lloc de descens, però se la va jugar tota una carta i sé... Girona-Elx de la setmana que ve va ser elèctric.
2: Encara no té la permanència garantida, necessitava vèncer el Martínez Valero i ho ha fet, i a partir d'ahir, Manolo, pues, tot està pendent de l'última jornada de Lliga, on juguen dos rivals directes per a fugir del descens, el Girona i l'Elx, així que partit tanatori per al pròxim dissabte este Girona-Elx. Ens dones detalls, Raül Pina. Hola, Raül, bona nit.
4: Què tal? Molt bona nit, companys. El remat de l'Elche ha complit amb el guió que s'esperava d'ell, que era guanyar el partit, amb aquest solitari gol de Víctor Chust, un autèntic golàs per ser per l'escaire. És cert que el partit no ha sigut el millor, sí una molt bona primera part de l'Elche, perquè ha sotmès i ha clavat el Getafe en la seua arena, en la seua parcel·la. Pràcticament l'equip de Bordalàs no passava de mig camp, però en la segona, anant per davant en el marcador, a l'equip li ha costat més. Recordem que al Getafe li havien

0: també això pesava molt, no?, en la motxilla del conjunt franjador, que ha patit fins l'últim moment. Ha pogut marcar el segon per a deixar aquest patiment a un costat i aparcat amb el pal, pilota que està vellat en una contra a Germán Valera en la porta de David Soria, però no ha pogut deixar ampliar aquesta renda d'un únic gol. Al remat, el que tocava, que era guanyar els 3 punts, ho ha fet l'Elx. Està fora del descens, depèn de si mateix. I ara com estan les coses? Què ha de fer l'Elx el pròxim dissabte a Girona? No hi ha altra que sumar, és a dir, guanyar o empatar deixa a l'Elx en primera divisió. Per tant, a això s'aferrem. El pròxim cap de setmana, dissabte, a Montilivi, també en jornada unificada, a que l'Elx sume un punt o els 3 contra el Girona, que es juga la vida a Montilivi. Però també recorde que Montilivi és un escenari idíl·lic per a l'Elx, allí amb José Rojo Martín Pacheta, època de la Covid, és cert, sense espectadors, amb centrada de Fidel, minut 96, Pere Milla li va donar un ascens a l'equip de la ciutat de les Palmeres, tant de bo també el pròxim cap de setmana l'Elx puga tornar a escriure una pàgina èpica a Montilivi amb una permanència en la màxima categoria del futbol espanyol.
1: Gràcies, Raúl. Eder Sarabia, que avui estava sancionat, bueno, està sancionat avui i tot el que li queda, però que ha donat la roda de premsa.
2: Estava de bon humor, Sarabia, tot i la transcendència de l'últim partit.
1: Jo crec que li vol llevar... Jo crec
2: Ferro,
1: que...
2: vols dir?
1: Sí.
2: Sarabia és que és també un tipus peculiar, eh?
1: Personatge sí,
2: peculiar.
1: Correcte.
2: Bueno, Sarabia, Manolo, que ja sap que lo de Girona és, com dius tu, puerta grande o enfermería. Enfermería.
3: Esa sí que es una final, ¿no? Llevamos jugando 9 finales desde que dijimos que eran 10 finales y esta sí que es de verdad, porque seguramente sea uno u otro, ¿no? Bueno, de momento... vital, evitar la victoria de hoy, absolutamente necesaria para poder seguir con este sueño y para volver otra vez, como hicimos la temporada pasada, primero aquí en Málaga, como hoy, y después en Coruña, y esperemos que en Girona vuelva a pasar lo mismo, que el equipo demuestre lo que tiene. Vamos vamos a ir con todo, con energía, con ilusión, con convencimiento, y a competir allí y a mantener a este equipo donde se merece, esta ciudad, y porque queremos seguir disfrutando de este sueño que es la Primera División.
1: 11:42. El única pelota en el día de hoy es el que habitualmente guanya tots els caps de setmana, que és el Villarreal, que
2: s'estan pastrant, eh?
1: Se estan pastrant al final de temporada, sí, de Marcelino, sí, en el Villarreal, sí, sí, sí, que avui ha perdut en Vallecas, Alba.
2: I a més, bueno, pues ha jugat davant el Rayo Vallecano contra Íñigo Pérez, que és el seu substitut.
1: Correcte.
2: En la banqueta de la Ceràmica. Què vol dir? Que el Villarreal se jugarà la tercera plaça el pròxim dissabte a la Ceràmica contra l'Atlético de Madrid. Ens conta el partit Xavi Mata. Hola, Xavi, bona nit.
4: Bona nit, companys. El Villarreal ha perdut 2-0 a Vallecas, un partit que Marcelino ha plantejat amb moltes rotacions. Ha jugat Cambala i també Rafa Marín. Feien els dos molt de temps que no jugaven, un per lesió i l'altre perquè estava entrant molt més Pau Navarro. L'equip no ha pogut competir com pensava, els canvis s'han notat i sobretot també, pues, el gol molt pront, no?, del Rayo per mitjà de Camello, pues, ha fet que el partit estigui un poc bueno, pues, viciat cap a que el Rayo, pues, serà el protagonista i el Villarreal intentarà aprofitar les contres. No ha pogut fer-lo, també ha tingut ocasions molt bones, però no les ha pogut aprofitar l'equip de Marcelino. I ara mateixa estem tercers, empatat a punts contra el Madrid, que sí que ha fet el seu treball, ha guanyat, i l'última jornada decidirà qui és tercer en esta Lliga Espanyola. És vital, perquè a nivell econòmic guanyar són 6 milions, així que aquest diumenge que va a les 9, l'equip de Marcelino, pues, voldrà despedir-se, sobretot de Marcelino, i també d'esta temporada, amb una victòria i poder alcançar aquest objectiu després d'entrar en Champions, que es arribarà a aquesta tercera posició.
1: Gràcies, Xavi. Marcelino s'ha mostrat molest, diguent, això ho tenien que haver tancat abans.
2: Sí, però saps què passa?
1: Depeníem de nosaltres.
2: Sí, és que aquest discurs de Marcelino, Manolo, és l'habitual de les últimes jornades.
5: No, no, dependíamos de nosotros, no del Atlético de Madrid. Nosotros dependíamos, llevamos dependiendo de nosotros mucho tiempo, y bueno, pues estas últimas dos derrotas y haber sacado un punto de 9 en esta semana, pues... nos priva de algo que ya creo que podíamos haber tenido logrado. No ha sido así, el Atlético de Madrid ha sumado muchos puntos, nosotros muy pocos, y al final, pues bueno, nos jugaremos en ese último partido quién queda tercero y quién queda cuarto. Así lo hemos querido y así será.
1: Les paraules de Marcelino García Toral. Tanquem la part del futbol en bàsquet, que el donarí l'enhorabona, Salva, a l'equip femení de València Bàsquet, que en un final èpic ha guanyat el partit i la Lliga. l'equip de Rubén Burgos, que no era favorit per a res enguany i que ha acabat fent doblet, Lliga i Copa.

0: Sarsen favorit, però la trajectòria de la temporada, jornades de Lliga i també en Europa, varen pràcticament descartar-lo de les quinieles. Evidentment, tenia una plantilla molt potent, capaç de competir en qualsevol moment, que és el que ha fet aparegut en aquest tram final de temporada. Primer se va emportar la Copa i sense ser favorit en la Copa la va guanyar, sense ser favorit en Lliga contra Casademont Saragossa i si m'apures tampoc en la semi contra Espart Girona, va tombar a les catalanes, avui ha tombat a les aragoneses, 2-0 per la via ràpida, Manolo, i un nou títol per a Rubén Burgos, que també ha sigut algo qüestionat esta temporada, fonamentalment pel fracàs en Europa.
1: Pues,
0: i no s'oblidem de felicitar Claudio Barragán i el seu Deportivo
1: Eldense, que tornen a segona.
0: Que tornen a segona divisió, per la via ràpida, més.
1: Sí, senyor. Enhorabona, eh?
0: Claudio Barragán se va fer càrrec del filial la temporada passada.
1: Va salvar. Va fer un miracle.
0: Sí.
1: I enguany, amb el primer equip.
0: Ha recuperat la segona divisió per al Deportivo Eldense, Claudio. Sí.
1: L'any que ve, de moment, ja tenim un equip que és l'Eldense. Ojalá no baixen de primera cap ni un.
0: Puig el Castelló.
1: I que puig el Castelló.
0: Sí.
1: Vale? 11:46. Pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: A punt, felicita el València Bàsquet per la conquesta de la Lliga Femenina. Enhorabona, campiones!
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: ¿Cuál es el secreto de un buen negocio? Ser puntual como un reloj suizo, rápido como un pura sangre inglés y tener la fiabilidad, precisión, potencia y diseño de un coche alemán. Descubre la gama de vehículos comerciales y turismos de Opel y encuentra el modelo que más se adapte a tu negocio. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: Punt a punt. Els últims 90 minuts. La tertúlia.

11 de la nit i 49 minuts. Comença el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi en el nostre programa. Vos recordem abans la pregunta que estem fent-vos i la manera de contestar-la, encara que les sabeu de memòria, però és preceptiu. X o Twitter, @90minuts, de 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, i 90 també en xifra, també en número. Instagram, 90 minuts ràdio, tot en paraula, en lletres, sense xifres ni números. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a la pregunta que vos fem, que és com heu vist el vostre equip i com penseu que va acabar, ara que estem ja en la, a falta d'una jornada per a tancar el campionat, del, lo qual, del, cosa de la

0: qual anem a parlar amb els nostres contertulis dels diumenges, amb els nostres tècnics de guàrdia, amb Santi Marín. Hola, Santi, què tal? Bona nit.
1: Molt bona nit, Manolo.
0: Amb Pepe Pla. Hola, Pepe, què tal? Bona nit.
2: Buenas y felices noches.
0: I mantenim a Salva Folgado en la tertúlia. Més que respecte que no estigui al carrer i no passi fred. Dit això, no sé com quina visió global teniu d'esta última jornada, que ha tornat una jornada molt xula, de partits unificats, de molts gols en els camps, que és el que tota la vida havíem viscut i no este futbol d'ara, però bueno, ja sabem com està l'assumpte. I no sé, imagine que el més beneficiat d'aquest tram final penseu que és el Llevant, i que l'Elx a la fi ha remat, però va tindre que remar molt encara en aquests 90 minuts que li queden a Girona.
2: Sí, a ver, a nivel personal es un disfrute la jornada, es verdad. Yo la había vivido como futbolista, este tipo de jornadas. Bueno, que estás muy pendiente, la gente que está en el banquillo suele estar muy pendiente del teléfono, como hemos visto hoy al Valencia en San Sebastián, en su momento del transistor, de la radio, de los pinganillos, de la información que te pueden dar la gente o los analistas que están arriba. Y bueno, yo creo que han hecho lo que debían los quitando el Villarreal, que prácticamente, bueno, pues para certificar esa tercera plaza no ha sido capaz de ganar en Vallecas. Los demás han hecho lo que tenían que hacer, que es ganar. Lo que pasa es que esa victoria no a todos les sabe igual, porque al Levante prácticamente sí que lo certifica a falta de un punto y bueno, las matemáticas tienen que ser muy crueles con el conjunto granota para que pierda la categoría, que yo estoy seguro que van a sacar ese punto que le hace falta. El Elche ha ganado, que es lo que tenía que hacer, para poder mantenerse vivo hasta la última jornada y depender un poco casi de sí mismo. Y la locura del partido de San Sebastián para, bueno, pues para cerrar una temporada a nivel de probabilidades para poder bajar, muy complicada para el Valencia, con muchas aristas, con muchos problemas y con una situación que para mí ha sido muy grave durante toda la temporada, no solo a nivel de puntos, sino a nivel de cómo conseguir esos puntos a nivel futbolístico. Por lo tanto, Valencia estaba prácticamente descartado, mirando hacia adelante por tener alguna posibilidad, y los otros dos, bueno, pues hasta la última jornada no vamos a ver qué destino agarran.
0: He de dir dos coses. Una, les possibilitats del València per arribar a Europa, per a que la gent ho tenga clara, ha de guanyar el Barça en Mestalla, i Getafe i Rayo han de no guanyar. Ahí entraria el València en Europa. Uh-huh. I després, en la elucubració que feien de quants partits podien manar, tots els del descens i Europa han de jugar-se a la mateixa hora, perquè n'hi ha un Espanyol o Osasuna on n'hi ha possibilitats d'Europa per a Espanyol i de descens per a Osasuna. Que no són moltes, no són moltes, però hi ha una calixa possibilitat, i per tant, si te vas trau el ganivet per a quarterar la jornada, que estic segur que ho va intentar, els de permanència i els de descens han de jugar-se la mateixa hora. Després ja veurem si els partits intrascendents, és que ja no se juguen res, o el que, per exemple, que és per la tercera plaça, que és el Villarreal Atlético, que ja està posat diumenge a les 9, igual veiem alguno més. No sabem si la jornada passarà divendres perquè està el Rayo Vallecano, que ha de jugar la final de la Conference, encara que no li donen aquesta possibilitat. El Rayo Vallecano contra l'Alavés en Vitoria, pues possiblement se va a presentar amb la sogra de Martín Presa i quatre bucaneros, no crec jo que doni pa més, però aquesta és la realitat. I com estava aquesta situació en quant als horaris, també calia recordar bola. Santi, el Levant és el que dona el pas endavant, l'Elx és el que encara va tindre que remar molt, i lo del València ara entrarem, perquè ha sigut una bogeria que jo no crec que no ha sigut tan diferent d'altres partits. Possiblement ha canviat el rival, però ara entrarem ahí.
3: Sí, hi ha que dir que jo he disfrutat molt la jornada. Per a mi és un espectacle veure tants partits com antigament, tots a la mateixa hora. Tu comentaves que pues, sabíeu fet, o haveu triat esta professió principalment per jornades aixina, sobretot, i els oients
0: sí.
3: Triàvem la ràdio per escoltar per jornades aixina. També és una jornada per analitzar, perquè quan tens, és molt bonic, perquè tens molts equips jugant-se coses, però hi ha que dir que tots els equips de baix anaven guanyant, és de dalt. per el nivell que té la Lliga Espanyola, ja estava el títol decidit, les places Champions també pràcticament decidides, i han hagut molts equips que...

0: últimes jornades s'han deixat portar. I això també ha fet que estem parlant que potser equips que ja tenen 42 punts encara no estan salvats. Per tant, i me recordo quan en la tertúlia parlàvem, no, en arribar als 40, pues, 40 no dona prou. La veritat que el partit del València, una botxeria de partit, com ho has dit, però per a mi sí que deixa lectures que suposa que la xerrarem d'elles, sobretot perquè la victòria no té que amagar errors de gestió, per a mi, de Corberan, i com tampoc pogarem parlar de dijous i de lo que s'ha vist avui diumenge, jo penso que potser sí que és moment. Ells, i llevant és el que te deia, van guanyant els seus partits, van fent els deures, però clar, però és que tots els demés van guanyant. Per exemple, l'Espanyol, acabes de parlar que teus és d'Europa, portava 18 partits sense guanyar. Guanyar el dia... Esta setmana ja avui ha tornat a guanyar. De repente ha guanyat dos partits seguits. O sigui, i estaven quasi veient-se i comentaven que feia olor a segona divisió. I aquests tres punts de l'altre dia li s'han donat la vida. Per tant, sí que penso jo que el Llevant n'hi ha que destacar molt Castro, perquè molts pensaven que era Pereira 2. I
1: el torero.
0: No, Pereira, el de l'anterior.
1: El banderillero, sí, que tenia... Salva Obadir, vull orar, sí. Ja se pot dir que ja presquí, però Salva, quan va aterrar, te pinta de banderillero. Te'n recordes, Folgado?
2: No me'n recorde, però probablement diria.
0: Segur, siguent Salva, segur. No podem dir-ho.
1: Ara se lleva de mig, però sí.
0: La veritat és que, i a poc a poc, ha anat treballant l'equip, li ha ficat ordre, ha ficat lògica, i el Llevant, moltes voltes, jo ho comentava, que jo el veia competir, i per a mi competia molt millor que el València, sí. El futbol, sobretot, i això és un mèrit que aconsegui ficar l'entrenador. I ells, que a pesar de fer els seus deures, arriba a eixa final última que ojalà puga mantindre's i tornar a tindre estos tres equips en primera divisió i a veure junta al Villarreal, que serien quatre valencians en primera divisió, uh-huh. I a veure si el Castelló, que encara que s'està
1: complicant, però...
0: està complicant, però...
1: mentre hi ha vida i esperança.
0: Poguera ser eixe quinte equip.
1: Salva, jornada de week, ara entrarem en el del València, que ha sigut la botgeria de la jornada, però el Llevant dona un pas de gegant i l'Elx, el Villarreal, se l'ha complicat a tercera plaça i l'Elx, sobretot, se la juga a vida o mort, eh?
2: A veure, si hi ha un partit que sigui el partidazo de la jornada de la Tanatore League, és ixe Manolo, no. L'última jornada, és el Girona. És el Girona-Elx, s'ha complicat prou l'Elx, la categoria, fonamentalment perquè ha sigut incapaç de guanyar fora de casa, solament ha guanyat un partit, si no m'equivoque, i a partir d'ahí, encara que és un dels millors locals de la categoria, estan entre els 5 millors locals de la categoria. Sí. Me pareix molt sorprenent que un dels millors locals de la categoria...
0: Per la primera volta que feu.
2: Per perdre la categoria en primera divisió. Per tant, Manolo, bueno, pues ese cap de setmana el gran partit va ser ese. Afortunadament el Llevant pense que, bueno, vull superar el Mallorca, ha donat un pas ja clau, canvi de la permanència, i bueno, m'ha sorprès lo del Mallorca. Jo estava en la ciutat de València escoltant com començava el partit, com li feien gols a València, com s'acostava, com empatava, com remuntava, com li tiraven a un, no sé què, tal, i al final acaba guanyant, i mare meua. És una jornada absolutament boja, Manolo, la Lliga s'ha igualat en la mediocritat, la Lliga espanyola és molt mediocre, s'ha igualat en la mediocritat, han crescut, diríem, la classe baixa...
1: La misericles.
2: La classe baixa de la classificació ha pujat de categoria, la classe mitjana s'ha estancat i la classe alta continua sent molt, molt, molt alta. Per tant, Manolo, tot això provoca pues que la Lliga estigui tan competida per les places d'Europa League i Conference com per les places per a fugir del descens. Per això està tan competitor.
1: Bueno, el partit d'avui del València, se vos ocorre una paraula per a definir-lo? Una paraula.
0: Sí, jo crec que ho has dit. Boig.
3: Rocambolesco.
1: També m'agrada. Jo, després d'haver vist el València, com ha reaccionat l'equip en les diferents fases del partit, excepte el moment, l'instant final, on esclata la traca final, però la sensació, a mi no m'ha donat una sensació molt diferent del València de tota la temporada. Vull dir, crec que és un equip que en dos arribades ha fet dos gols, altra volta una efectivitat altíssima, però més enllà d'això, és que ni anant 1-2 donava la sensació el València de tindre controlat el partit, de que jugava a lo que se volia, se jugava el que volia el València, ni molt menys, i per això Matarazzo, almenys a la banqueta, ha tret els bons i en 3 minuts ha remuntat.
4: Hay un momento clave del partido que yo creo que es casi al final de la primera mitad donde Dimitrescu te vuelve a sostener en el partido con 1-2. Y luego es verdad que con el no creo que haya empezado mal la segunda parte del Valencia, creo que ha empezado estable, pero es verdad que no, prácticamente no atacaba, se defendía con el balón, intentaba que la Real no lo tuviera, y ese movimiento de Matarazzo en el banquillo al sacar a tres futbolistas determinantes y titularísimos para ellos agitó el encuentro a nivel ofensivo para la Real Sociedad, que junto con los errores impropios de algún futbolista para la categoría que es, ha hecho que la Real en prácticamente 2 minutos se te pusiera por delante en el marcador. Luego parecía que Manolo, que todo se complicaba con la expulsión de Schomert y luego los 4 cambios de Corberán por el perfil, sobre todo de 2 o 3 futbolistas que salieron al terreno de juego, que son futbolistas anárquicos, que son futbolistas que se desenvuelven mucho mejor en la anarquía y en un partido más abierto, pues han aparecido los mejores momentos del Valencia y quizá las mejores oportunidades, porque recuerdo en una acción que Guerra se coló por ese carril central y acabó definiendo con la punta de manera muy suave. Otra ocasión de Diego López que dispara con la zurda y se estrella en el lateral de la red. Y luego, a partir de ese córner que cabecea magníficamente bien Guido en una transición que yo creía que en esa transición, porque la llevaba Correia pegada al pie y suele el portugués elegir de la peor manera posible siempre las transiciones, eligió mejor, eligió al futbolista libre que irrumpía desde detrás, que era Javi Guerra, y luego el futbolista del Valencia, Javi Guerra, se ha encargado de hacer todo lo que restaba, que no era nada simple, el eludir a 2 futbolistas que muchas veces hemos demandado en el ataque del Valencia, que no había futbolistas que eludían los unos para unos y no generaban esas superioridades. Hoy el futbolista del Valencia se vistió con la varita mágica y eludió a 2 futbolistas en la frontal para ponerla en la base de la portería y hacer el 3-4. Ha sido un partido loco, ha sido un partido donde la Real Sociedad también ha ido a tramos y el Valencia también, y justamente algo que demandábamos también en tertulias, que era el ser contundente en las áreas, hoy el Valencia fue mejor en área rival que la Real Sociedad, por eso se impone en el partido, pero ha podido ganar cualquiera.
1: Santi.
0: Sí, com deia, per a mi n'hi ha moltes lectures. També hi ha que tindre en compte el rival que tenia endavant, que era la Real Societat,
1: que sabem que
0: guanya la Copa del Rei.
1: La Real Societat, ara mateix, els jugadors estan més mirant Trivago que altra cosa.
0: No,
4: Però lo decías antes, que Matarazzo salió en la previa y dijo es que desde que hemos conseguido el objetivo es tremendamente complicado que el equipo vuelva a rendir con las constantes que estaba rindiendo antes de la final y antes de conseguir el objetivo. No estoy consiguiendo, pero esto es más antiguo que el hilo negro.
0: Y a banda, ni en el Mundial y tenen jugadores que tienen opciones de ganar al Mundial, eso también fa que fiques dos marchetes menys. Por lo tanto, eso partint de ahí. Después, lo comentaba abans un poco, Corberán, siempre ha sigut reaci, todo lo que nos ha demostrado, a ese doble 6... i ixa mitja punta en el mig del camp. Sí. En Bilbao ho feu l'is que ve. Repetís contra el Rayo. No ho veu bé, no ho veu clar, i avui ja ha llevat a Pepe Lu, ha ficat a Ugrínic ahí al costat, però Javi Guerra l'ha seguit mantenint ahí en ixa mitja punta, que és una cosa que se'n recordeu que jo al principi de temporada dic, per què no el prova ahí a la mitja punta per les característiques dels mitjos que el tenia? I de fet, jugant en aquest lloc, a ell no li agradava, però és de veres que moltes voltes té aquesta capacitat de superar línies en conducció, de qualitat per a finalitzar però jugades.
4: Però és un partit, Santi, que ha jugat ell, sí. Hasta ara acaba de rendir, perquè ell se viene 10 metres per atrás i a partir d'ahí irrumpe. Però esos partits que havia jugat con Corberán de 10 per detrás del punta havien sido catastròfics, no havia aportat pràcticament nada a l'equip.
0: Després, també varen veure un poc Ramazzani, que era un jugador que havia sigut ja indispensable per a ell. En Bilbao no juga. Per les conseqüències, recordeu-se que la setmana passada parlàvem, a veure si són rotacions, perquè el partit n'hi ha dijous. Al final dijous tampoc juga, el traguen en la segona part. Per tant, això no tenia que veure res per les rotacions, i avui tampoc és que ha rotat. Ha seguit mantenint pràcticament la base, algun canvi obligat per la lesió, com és el de Sarabia, i de més, per tant, són aquestes gestions que fa Corberán que no acabes de trobar-li sentit.

0: després ho ha definit Pepe, un partit que comences preguent 1-0, eres capaç de reposar-te, ficar-te 1-2, arribar així al descans, comença la segona part, se te fica 3-2 i damunt te quedes en un jugador menys, és complicat, però també t'ho ve propiciat un poquet, com el rival se te fica 3-2, la intensitat ja baixa, tu te veus un poc més lliberat, perquè també és de veres que el València tampoc anava en l'aigua al coll de necessitat de punts, que també el partit se torna un poquet més de no amistós.
1: A part dels resultats que s'estaven dando, le valia para mantenir la categoria en ese momento. Sí.
0: Per tant, és un partit ja un poc més aguar, però no a vida o mort, i per tant ja es van produint aquestes situacions que la fi al cap pues, en dos jugades, una pilota parada, que ho comentava Manolo, poques voltes hem vist al València fer gols.
2: Has fet un gol de córner, ojo.
0: En pilota parada.
2: Demaneu un desig.
1: I hacer 4 goles en un partido.
0: No.
2: 4 en un partit,
0: I fora de casa. I fora de casa. Que també té molt de mèrit. Per tant, ixe és el partit del València. Ha sigut una botxeria. I capaç d'anar perdent, remuntar, tornar a perdre i tornar a remuntar.
2: I això, Salva, ara molta gent, o alguna gent, segur, cambiará la visión de la temporada, pero el análisis que hemos de hacer nosotros, como profesionales de eso, es que un partido que sí, que te acosta dalt, pero que todo el año el fútbol de l'equip ha sigut inexistent.
3: Bueno, yo no creo que tenga que cambiar la opinión de la temporada, la clasificación del València, porque al final, Manolo, todos saben cómo el València, bueno, pues acaba la temporada y si clasifica per Europa, pues, bueno, pues el camí del València, Manolo, ha sigut absolutament decebedor. Torne a dir-ho. La Lliga és terriblement mediocre, els diners de la televisió continuen sempre per als grans i en l'últim repart es donen més diners als de la part baixa que als de la zona mitja, el que provoca, bueno, pues que tot s'aixe igual a Manolo i la Lliga continua sent mediocre i la temporada de València pues és mediocre si afortunadament accedís a Europa. Per a mi serà una bona notícia. Ara, hi ha molta gent que té la teoria que si el València la pròxima temporada ha de jugar dos temporades si no reforça la plantilla, pues si està corregint el risc permanent sense jugar a Europa de perdre la categoria, pues si jugués a Europa pues encara tindràs més risc, excepte que, bueno, pues reforce veritablement la plantilla.
2: Li ha passat al Rayo Vallecano, que ha arribat a la final de la Conference amb un tros d'entrenador com Íñigo Pérez, però que fins la setmana, fa dos setmanes, estava també en la tanatoria.
3: Sí, però és el Rayo Vallecano, té un entrenador que ho acabes de dir coherent, que fa coses coherents i que crec que ha tret el màxim rendiment de la plantilla del Rayo Vallecano. Corberán, en esta temporada la plantilla, com no la canvien, que és la intenció de Corberán, que ja veurem.
0: No, també volia canviar-la l'estiu passat.
3: Exacte. Quanta gent... No, però enguany té més ganes de canviar-la.
0: Ah, val. Clar, si ho creguem, si ho creguem. Clar,
3: quanta gent té confiança en que la pròxima temporada, en dos competicions, que és un bon debat per la pròxima setmana, l'equip doni bon rendiment? Jo tinc dubtes.
2: Jo també tinc molts dubtes. Entre altres coses, perquè com diu Salva, hi hauria de canviar molta plantilla. Jo crec que el València no pot canviar tanta plantilla.
0: Tres competicions. Copa del
3: Rei,
0: també. No, però t'ho dic perquè ara estem en dos competicions. Ara estem en dos competicions i ja veus...
2: Estàs en dos competicions i cada volta que t'ha tocat en la Copa del Rei un equip en els últims anys, un equip de primera, has anat fora.
0: El filial del Bilbao ens deixa fora enguany.
2: Correcte, però bueno, com l'any passat te va deixar, no me'n recordo qui era, i l'anterior el Celta, i sempre que te toca la primera divisió, vas per l'aire.
3: Igual, la Copa s'endurís en gener, a partir d'ahir ja jugues no tres competicions, jugues, sí, sí, si jugues a Europa, clar.
2: Correcte, dit això, el València, lògicament, com dèiem, bueno, doncs... Pues, tanca la Tanatoli League, i jo no sé... si sou capaços d'explicar-vos, Pepe i Santi, què ha corregut en aquests minuts finals quan la Reial es queda amb 11 i el València amb 10, quan ja penses que ja, mira, perdem 3-2 i amb un o menys, i de repente el València comença a jugar a futbol, i jo crec que ha jugat un dels últims 7, 8, 9 minuts de futbol, crec que millors de tota la Lliga.
1: Sí, coincide el desorden també un poco de la Real, que yo creo que se va hacia adelante en la búsqueda de sentenciar el partido y de atacar, porque sentía que el Valencia prácticamente con 11 contra 11 tampoco le estaba generando nada importante en fases ofensivas. Uh-huh. Y en ese desorden de la Real aparece un poco el caos del Valencia, que siempre se ha movido mucho mejor en los desórdenes de últimos minutos de partido que no con un orden y con un plan de partido exacto. Pues al final aparece Ramazzani entre líneas, que es un futbolista anárquico que se mueve por dentro, aparece Sadik también, aparece Javi Guerra liberado, el Valencia acaba cerrando con una línea de prácticamente de tres, porque Thierry era el que le daba un poco ese volumen de ataque por zona diestra, ya creo que así ha venido el gol, en una mala entrega, en un robo de Thierry, que casi siempre que incorpora con balón suele decidir bastante mal, y esta vez, con dos futbolistas por delante, que yo creía que iba a sacar un centro, decide mirar hacia adentro y decide dar ese pase de seguridad con Guerra, que era el que irrumpía por ese carril central, y acaba apareciendo ese 3-4. Pero Manolo, yo creo que viene un poco de la energía del Valencia, de saber que en ese momento, pues quizá el resultado del otro campo le avala y le da para poder salvarse, y quiere ir dos o tres ataques hasta final de partido, y eso coincide un poco con ese desorden, sobre todo en fases defensivas de la Real, que acaba descubriéndolo Javi Guerra con el último gol.
0: Sí, yo també ho veig igual. La tranquil·litat que te dona el no correr perill i saber que el resultat està anant afavorint fa que el València no vagi amb nervis propis i amb l'obligació, amb un jugador menys, de tindre que treure algun resultat positiu en Anoeta. A partir d'ahir, el Real Societat és de veres que ha caigut en la no necessitat de tindre que atacar-te, perquè sols que haver-te mantingut en la pilota amb un jugador més, tampoc tenia, i guanyant 3-2, tampoc tenia per què incorre en voler fer més gols o ajudar a que el partit es tornara boig. I després el Corberan és de veres que quan li agrada fer canvis en aquests últims minuts, traure jugadors revulsius anàrquics d'un contra un que tinguin aquesta qualitat individual per a poder resoldre un partit i per a que quan se trenquen, el que passa que així parlàvem un dia, i com fas que se trenca un partit? És que a voltes la situació és propícia per a que se produïsca això. I és quan apareixen jugadors, com ha dit Ramazzani, Sadik, que apareixen els espais, i ahí la qualitat individual és quan te...
1: Però capaç de que la Real, en alguna acció així aislada, te podia haver sentenciat el partido, perquè, bueno, pues ha salido Guedes també, con el resultat a favor, otro futbolista más de ataque, otro futbolista definitorio para ellos, però al final, Manolo, si no acabas acertando en ese gol de córner, en ese cabezazo de Guido, no se aloca el partido. Yo creo que con 3-3 el partido se acaba alocando un poco. El Valencia ve que tiene alguna opción, llega a alguna situación con Diego López y con Javi Guerra en situación de ataque del Valencia, está cerca de hacer el 3-4, y esa viveza que te da el 3-3 en el marcador, es que el Valencia también estaba con la tranquilidad, pero con la intranquilidad de que si hacía un gol el Getafe, estabas en el lío.
2: Estabas en el lío. Y el Valencia en 3-3 también pudo perder el partido, porque
1: sí, por eso
2: se tira tan mundo, y la Real le agarra en dos contres. Sí, ¿qué tal? Sí. Per cert, hem parlat molt de Javi Guerra, normal, per a mi és el home del partit en el dia d'avui. Ha parlat Pepe del porter, de Dimitrescu, que te torna a aguantar, i que, bueno, pues jo crec que la reivindicació de Dimitrescu que ha sigut amb fets sobre el terreny de joc. Primer va pegar un raje de port en el seu país, però i se raja de port, la realitat és que ha vingut acompanyat de fets quan ha tingut l'oportunitat.
1: És que hace una parada, Manolo, antes de acabar la primera
2: la
1: mitad.
2: La que va baixa al pal, però és que és estratosfèrica.
1: Ja no solo por la mano, sinó perquè està retrocediendo.
2: Sí, sí, sí.
1: I és capaç d'impulsar-se i meter esa mano ahí bajo, que és terriblement complicada.
2: Molt complicada. El que passa és que Dimitrescu, i sabeu que jo ho vaig sostenir des del primer dia, el confiar en un porter es decisión del entrenador y hay que respetarla. Ahora, temporada pasada, mirad lo que ha rendido tú y lo que ha rendido el Atre, sí que habría de haber algú que se entrara y se entrara y diga, molt bé, vostè va prendre esa decisió que forma part del seu treball. Ara vostè me té que explicar perquè este porter que vostè no volia és el que ens ha salvat el coll, i el que vostè volia, sincerament, no ha demostrat ser roïn, però no ha demostrat res de l'Atre món.
1: No ha demostrado ser definitorio como Dimitrescu. Es verdad que, bueno, ha tenido actuaciones buenas, ha alternado actuaciones buenas con actuaciones menos buenas, pero el que te ha dado punto y el que te ha sostenido en más de un partido, el poder ser competitivo, es el portero macedonio, sin ninguna duda.
0: Sí, al final lo que ya no va a decir, ni hay que quedarse que en Julen i Dimitrescu, qui dels dos porters t'ha donat punts, qui dels dos porters t'ha fet o t'ha fet perdre menys punts, i Dimitrescu va guanyant molt per davant de Julen. I no sols el partit d'avui, és que el dijous, en la primera part, quan el Rayo estava apretant, també te mantingué en el partit i tragué dos o tres mans bones que haurien suposat el 0-2 del Rayo, i ahí sí que s'haurà complicat molt més la cosa.
2: Altre nom propi que no vull que se me quedi en el tintero. Jesús Vázquez.
4: Sí, sí.
2: Jo crec que este final de temporada hauria de servir-li a l'entrenador per allà començar a no tindre por en agarrar certes decisions, i estem parlant de sentar ja a Gallà i que l'any que ve el lateral es que, si se guanyen els entrenaments de partida, sí, a Jesús Vázquez.
1: Es que él tiene una cosa muy positiva, Manolo, que él cuando físicamente está bien y se siente poderoso, hace partidos como el de hoy. Porque él tiene esa capacidad, él es joven, tiene esa energía, es un privilegiado a nivel físico, ese futbolista, que es verdad que, bueno, que tiene que mejorar en muchos aspectos, en fase ofensiva y en fases defensivas, pero bueno, cualquier error en fase defensiva lo subsana con su capacidad física. Hoy ha sido un futbolista para mí importante, porque creo que los laterales en el fútbol moderno son muy importantes. Hoy ha sido capaz de defender bien, de ser sobrio, de robar y no jugarse luego un regate o una situación que te pueda poner en peligro. Hoy era capaz de robar, de dársela al futbolista más cercano. Hoy estaba en un nivel de confianza muy grande. De hecho, ha tirado dos globos por encima de su par y ha salido en conducción con la cabeza alta. Ha dado superioridades en fase ofensiva jugando muy alto. Es capaz de driblar dos o tres futbolistas y si le sale bien en zonas ofensivas genera superioridades. Bueno, hoy ha sido un partido muy completo de Jesús, sobre todo a nivel físico y en fases defensivas, que yo creo que ahí tiene un poco el debe este futbolista. Y a mí, Manolo, con todo el cariño y en todo el amor que se le tiene a Gallá, y yo le tengo a Gallá y todos los años que ha dado Gallá...
2: Evidentemente. Es que eso no es carregar contra Gallá, es simplemente aceptar que el temps pasa.
1: Es tomar decisiones, y hay momentos de temporada donde ese futbolista... pues ha venido hoy a la jornada 37. Pero si este nivel Jesús lo hubiese dado a nivel futbolístico en la 22, pues quizá tenía 15 partidos por delante a un nivel con confianza muy alto. Pero es verdad que a nivel futbolístico él tiene que tener una estabilidad, Jesús Vázquez en este caso, y a nivel extrafutbolístico también tiene que tener una estabilidad para que pueda ser un futbolista con continuidad y equilibrio dentro de la plantilla del Valencia.
2: Santi.
0: Yo, en cuanto a lo que es jugador de fútbol y todas las características técnicas, tácticas que estaba explicando Pepe, la verdad es que estoy cambiando. Yo sí que volvería a destacar a Jesús Vázquez un aspecto, el aspecto mental o el psicológico. Si, no sé si os he fijado, pero cuan mejor rendís este jugador es cuando sap que va a ser titular sí o sí. Ja li passa la temporada passada, per exemple, en el Bernabéu o en partits que sabia ja d'inici que no anava a estar Gallà i anava a eixir ell, que en partits que quan ha tingut que estudiar a Gallà no ha estat tan bé o no ha estat tan acertat en la presa de decisions. Per tant, per a mi, potser no vull dir que siga un complex respecte a Gallà, però que a l'hora de partir de tu a tu davant Gallà, se veu Gallà o el lateral esquerre que tinga, pot ser que se veja algo inferior i no estiga del tot conscienciat o confiant amb ell, i és de veres que quan sap que va a jugar d'inici i va tindre aquesta possibilitat, rendeix molt bé com ha fet en el partit d'avui.
1: Però és que jo crec que a nivells... cuando están bien los dos futbolistas, creo que todos somos claros que el nivel de Gallá obviamente es un mejor futbolista o más completo que Jesús, pero cuando lleva la temporada que lleva José, con muchos problemas musculares, sí, con muchos problemas de repetir esfuerzos, me consta incluso en no solo los partidos, sino a nivel estadístico de entrenamientos, esos problemas que tiene a nivel de realizar máximos esfuerzos, pues bueno, pues seguramente por miedo, por volver a lesionarse, por volver a recaer, por diferentes circunstancias, un soplo de aire fresco como la capacidad física de Jesús, que se ve imponente, que es capaz de perseguir a rivales, que roba, hoy ha sido capaz de perseguir dos o tres veces a su extremo, de robarle, de salir con el balón controlado. Otra cosa muy distinta es cuando dice Santi que sale en momentos de faltando 15 minutos, 10 minutos, que yo creo que ahí sale desubicado. El otro día salió con Nayuma a jugarse dos tacones cuando el partido no pedía jugar ese tipo de acciones.
0: De lateral derecha alguna vegada también.
1: Pero hoy ha sido un partido muy, muy completo de lateral del Valencia.
0: Efectivamente. Yo pensé que también tindria que tindre l'entrenador del València aquesta capacitat, sabent lo propens que és Gaia a tindre aquest tipus de lesions i de no tindre aquesta continuïtat davant dels esforços que és molt seguits, donar-li aquest descans, sobretot

0: Vinga, bona nit.
1: Vinga, bona nit. Un últim àudio. Toni, des de Torrent, un clàssic.
2: Bona nit, Manolo i Salva. Soc Toni, de Torrent. Quan era xicotet, mon pare me duia a mi i al meu germà al trofeu Taronja a Mestalla i a la plaça de Bous a vore la banda L'Empastre, el bombero torero i les charlotaes. I d'alguna forma, esta nit, esta vesprà, he sentit que jo era un xiquet. Perquè mos han donat el bombero torero, la banda L'Empastre i l'atajo de inútils. No valen ni patacos d'escopeta. I també m'ha recordat lo de l'anunci aquell de Mestalla de pollos asados cai casa cesario, que ho diuen 40 vegades. Pues avui mos han dit corazones alegres, marcapassos Mestalla. Estic fart. Bona nit.
3: Bona nit, amic. Hi ha dos noms, no anem a tindre temps, però almenys de manera telegràfica, lo de César Tàrrega mereix...
4: Capítol a parte.
3: Un capítol a banda, i també mereix, perquè molta, avui he escoltat un dels tres oients que ha enviat l'àudio que deia Diego López molt malament. Evidentment ha fet una temporada molt lluny del que va ser la passada. Però és que l'estrella d'aquest equip anava a ser Arnau Danjuma, que avui ens diuen que s'ha lesionat i s'ha quedat fora de la convocatòria a l'última hora.
4: A ver, Manolo, a mí me puede cuadrar en ese sentido, porque creo que un futbolista como Danjuma, si se lesiona aquí en Valencia y tiene que viajar como ha hecho Gallá, estando al lado de la plantilla, a mí me da la sensación de que no hubiera bajado con la plantilla en el caso de que se hubiera indispuesto aquí en Valencia. Pero el caso de Danjuma, por ejemplo, el caso de César Tàrrega, hoy César ha tenido un partido muy complicado, ya lleva muchos partidos que está fuera totalmente del nivel que nos mostró. Aparecen casi todos los errores individuales y colectivos del Valencia, y da la sensación de que cuando baja mucho el nivel, como lo ha bajado él esta temporada, prácticamente te da la sensación de que no está para el nivel de la categoría. Fíjate lo que te quiero decir.
3: Santi.
5: Poc a dir, sols hi ha que remetir-se a estos dos últims partits, no sols el d'avui, el del dijous contra el Rayo, també el partit sigue molt desastrós, fent errades que costaren gols, com pot ser el gol a pilota parada, errades de marca, errades en passes fàcils, en perdre referències... La veritat que la temporada és molt... Es comença bé, però per a mi anar de més a menys, i cada volta ser un jugador de les característiques i les limitacions que té, quan no està bé, en si ja se li nota, i és el cas de Tàrrega. I el que ha dit de Danjuma, poc a dir. Poc a dir...
3: Que no sapiguem ja.
5: Exactament, no ens pilla sorpresa. Danjuma aparegué algo a principi de temporada, crec que va ser errar aquell penal i ja ha desaparegut.
3: Molt bé, Salva, la gent de Liberto BCF ha convocat manifa.
6: Ha convocat una manifestació el pròxim dissabte a les 5 de la vesprada, i seran des de la plaça de l'Ajuntament de València, camí de Mestalla, per a protestar o per a denunciar la gestió fraudulenta i destructiva de Peter Lim al capdavant del València.
3: Bueno, pues ja veurem com queda aquesta convocatòria. Santi, gràcies.
5: Gràcies, bona nit.
3: Pepe, gràcies.
4: Adeu.
3: Focada demà més. Senyores, senyors, ara abordeixem amb la millor música en Fem Banda. Remissió d'este programa a les 5 i mitja. Bon dia, estàs escoltant-nos en la remissió. Més esports en esta sintonia de males dos amb Daniel Mosia i Esports a punt. De seguida tindreu el podcast de les nostres xarxes socials i en el web de la casa. Recordeu fer-vos subscriptors, perquè és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà dilluns a les 11. Acaba el punt a punt en els seus últims 90 minuts. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.

0: Són les 7.
1: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
0: Són les 7. Bon dia. Com dèiem, són les 7, és dilluns, és 18 de maig, l'endemà d'unes eleccions autonòmiques que es llitgen amb mirada espanyola. Són les quartes dels últims mesos i, com les tres anteriors, les mirem. Mirem en lupa cada gest, cada manifestació que puga avançar el que passarà el 2027. I el titular a estes hores és la victòria del Partit Popular, Juanma Moreno Bonilla.
2: Hemos ganado las elecciones con casi 150.000 votos más. 150.000 votos más que en el año 2022.
0: Moreno Bonilla diu que han aconseguit un excel·lent, però no la matrícula d'honor, perquè es queden a la porta de la majoria absoluta. I Vox torna a ser decisiu. El PSOE de María Jesús Montero es manté com a segona força, 28 diputats, però signa el pitjor resultat de la història.
3: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización.
0: I a l'esquerra del PSOE, endavant Andalusia, de José Ignacio García, supera per Andalusia d'Antonio Maillo. De seguida, este i la resta de titulars. Abans, avancem algunes de les qüestions que també destaquem en este dilluns 18 de maig. Comencem. Comencem també la segona setmana de vaga en educació, la vaga del professorat. Esta vesprada hi ha reunió entre sindicats i la Conselleria d'Educació, Toni Cano.
4: Sí, a partir de les 4 de la vesprada estan citats els sindicats convocants de la vaga per a tornar a seure en una nova reunió amb la Conselleria d'Educació. Al mateix temps, els estudiants, a partir de tercer d'ESO, han convocat també una vaga a partir d'avui dilluns per a reclamar millores i en suport al professorat. Al carrer, les columnes eixiran des de diversos llocs de la ciutat de València per arribar a Conselleria Alba just abans de la reunió.
0: I del crim de Dolores, avui fan les autòpsies, és el tercer dia de dol a la localitat pel suposat crim masclista de dissabte a la caserna de la Guàrdia Civil d'esta localitat del Baix Vinalopó.
4: A l'Institut de Medicina Legal d'Alacant es faran avui les autòpsies dels tres cossos morts per arma de foc. Dissabte a mitjan matí es van trobar els cossos d'un matrimoni i el seu fill en el pavelló de la Guàrdia Civil de Dolors. La localitat continúa consternada.
5: Una familia que llevaba varias décadas aquí en el municipio, conviviendo en la casa cuartel de la Guardia Civil, y tenían una vida social.
0: I avui és el Dia dels Museus, Dia Internacional, en el qual no podem perdre les activitats programades, Toni.
4: A pesar de ser dilluns, dia que els museus estan tancats, avui és un dia especial i obrin les portes. El Col·legi d'Art Major de la Seda, el Museu de Belles Arts i l'IBAM, entre altres, a la ciutat de València, han programat alba activitats.
0: En els esports, la penúltima jornada de Lliga, en primera, ens va deixar resultats positius, més que positius, en realitat, per als equips valencians, que se situaven en zona perillosa ja. Òscar Forés, bon dia.
6: Bon dia, Alba. Sí, triple victòria d'aixos tres equips que lluitaven per a eludir el descens. El Llevant derrotava 2-0 el Mallorca i se situa en llocs de permanència. L'Elx s'imposava 1-0 el Getafe i se'ho jugarà tot en la última jornada contra el Girona. El València va guanyar 3-4 en la Real Societat, encara té opcions de jugar la Conference League. I fora de la batalla pel descens, Alba, està el Villarreal, que va perdre a casa del Rayo. Després parlarem de tots ells.
0: Després ampliem, gràcies. I en l'horatge ahir vam tindre, s'adonarien, tempestes i pluja en bona part del territori. Avui, Antonio Sánchez, continuaran, conta'ns.
7: Sí, avui tindrem puntualment tempestes cap a l'interior nord i també cap a les muntanyes del sud. Veurem com a poc aquesta situació es calmarà i, de fet, esta setmana no estarà marcada ja per la inestabilitat i per les precipitacions, sinó per la calor. I és que ens espera una setmana pràcticament d'estiu en tot el territori i no només així, sinó també en la resta de la península. I sí que hem de preparar la ropa d'estiu perquè sembla que es quedarà ja la calor en les pròximes setmanes.
0: Després ampliem. Així es presenta de moment el dia, de seguida en aprofundiment tot això. Vicent Jover en la producció. Avui Patricia Valero al comandament tècnic. Fem breu parèntesi i comencem.
8: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
9: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, una ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
10: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
11: Desde la Diputació d'Alacant, cuidem el que fa gran el teu municipi, perquè amb el pla més a prop, donem suport.

0: porta als municipis en el manteniment dels seus servicis i espais públics, faran una atenció especial en aquells que més ho necessiten. Si eres ajuntament, accedis a les ajudes en diputacionalicante.cdelectronica.es.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
2: De tu a tu.
3: Les notícies del matí.
4: 7 i 6 minuts del matí, el Partit Popular guanya les eleccions andalusies, queda a les portes de la majoria absoluta, Vox torna a ser decisius, és el titular d'uns comicis que exigen també Toni Cano en clau espanyola.
5: Els populars obtenen 53 escons, es queden a 2 de la majoria absoluta al Parlament d'Andalusia. En són 5 menys que en els comicis del 2022, també amb Juanma Moreno Bonilla com a candidat. El PSOE de María Jesús Montero es manté com a segona força amb 28 diputats. El seu pitjor resultat, amb 2 escons menys que en les últimes eleccions autonòmiques. Vox obté 15 escons, un més que en els comicis anteriors, i amb el resultat del Partit Popular es consolida com una força determinant per a la governabilitat.
4: Quan hi mirem també cap a l'esquerra del PSOE, esta era també una lectura interessant, ja que trobem 2 candidatures que es disputen a eixe espai. Qui ha guanyat?
5: Endavant d'Andalusia és el guanyador moral, podríem dir, de la nit. La formació encapçalada per José Ignacio García és la que més millora resultats en passar de 2 a 8 escons. Li fan el sorpasso a Per Andalusia i quasi duplica el resultat de la coalició liberada per Antonio Maillo.
4: I l'últim titular, Toni, per a la participació que puja.
5: Sí, ha sigut una de les sorpreses de la jornada electoral d'este diumenge. La participació s'ha disparat a Andalusia i puja més de 6 punts percentuals fins a situar-se en més del 64,8%.
4: Eixes eren les xifres. Busquem l'anàlisi a Sevilla quan són les 7 i 7 minuts. Fem parada en directe en la capital andalusa i n'hi ha un equip de punt amb Lorena Diego al capdavant. Lorena, bon dia.
6: Hola, molt bon dia, Alba. Moreno Bonilla no ha aconseguit l'objectiu que estava marcat en els 55 escons com a mínim, que és la majoria del Parlament andalús. S'ha quedat a les portes en 53, així que es tracta d'una majoria insuficient per a formar govern i es veurà advocat a negociar amb Vox, que ha aconseguit 15, tot i que els números fan pensar que hi ha certa decepció en el Partit Popular. La idea del PP de Juanma Moreno és traslladar que no, que ha sigut un triomf, pese a tot, i que ha guanyat el PSOE, que suma altre fracàs electoral quan tenia de candidata a l'exvicepresidenta María Jesús Montero, un PP que així a Andalusia vol apostar per la centralitat política i la moderació en les propostes, un resultat el de nit que ja s'analitza, com dèieu, en clau nacional i que els 109 escons en joc del Parlament andalús eren una prova per a testar la temperatura de la comunitat autònoma més gran d'Espanya. Pareix l'augment de la participació en aquestes eleccions ha frenat en de certa manera l'augment de Juanma Moreno en pro de la gran sorpresa en estos comicis i aixòs 8 escons per a la formació d'Endavant Andalusia. Així que la nova aritmètica andalusa, Vox exigirà el seu paper protagonista en el nou govern autonòmic a nivell nacional, una idea clara que volen transmetre des del PP de Gènova. Guanya Juanma Moreno i perd el sanchisme.
4: Lorena Diego, gràcies. Com marca la tradició en les nits electorals, també recopilem les valoracions dels candidats i la candidata ho fa la nostra companya, Alpidia Beiber.
7: El popular Juanma Moreno Bonilla posa nota a l'examen de les urnes. Ahí sé un sí, pero no.
8: No hemos sacado matrícula d'honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
7: Han guanyat 150.000 vots que no s'han traduït en escons per l'augment de la participació. Per això han perdut la majoria absoluta. Tot i això, celebren ser la primera força en totes les províncies i les diferències amb el segon i tercer partit.
8: Los andaluces no han dado un mandato. Un mandato claro y yo creo que claro y definitivo. Y el mandato es que sigamos transformando Andalucía.
7: La segunda fuerza política es el PSOE, els primers en la oposición.
9: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y por tanto desde ahí, con rigor, planteando respuesta y propuesta.
7: L'exvicepresidenta i candidata María Jesús Montero feia una lleu autocrítica i obria el període d'anàlisi interna.
9: No son para nosotros unos buenos resultados. El Partido Socialista siempre que concurre a unas elecciones autonómicas sale a ganar.
7: En Vox tot ha sigut eufòria i celebració. De fet, posen preu als 2 vots que necessiten els populars i ja es veuen en el govern andalús.
10: Esperamos del Partido Popular que escuche a los andaluces. Y lo que quieren es prioridad

0: no lo hemos conseguido. Pero hoy sí podemos decir que Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular.
1: Per contra, per Andalusia i l'experiment en clau nacional de sumar les esquerres fracassa. Antonio Maillo reconeix que no són els resultats esperats.
2: El resultat electoral de la coalició per Andalucía no cumple con nuestra expectativa de crecimiento, ni con el objetivo de echar a Moreno Bonilla y al Partido Popular de la Junta de Andalucía.
3: Set i 11, anem amb més assumptes. El cap de setmana ens deixa també el que podria ser l'assassinat masclista que fa 20 d'enguany a Espanya, el tercer a la Comunitat Valenciana. Ha passat a Dolores, on avui és el tercer dia de dol oficial després de la troballa dissabte dels cossos d'una família a la casa quarter de la Guàrdia Civil on residien. Anem a Alacant. Dani Ortega, bon dia.
4: Bon dia, Alba. Sí, este dilluns fan l'autòpsia de les tres víctimes, unes proves que hauran de confirmar o desmentir la principal hipòtesi de la investigació, que el guàrdia civil de 55 anys matà la dona de 51 i després el fill de 24, abans de disparar-se un tir amb l'arma reglamentària. Els actes festius s'han suspès i les banderes onegen a mig pal en el segon dia de dol oficial decretat per l'Ajuntament. El veïnat continua commocionat, ja que es tracta d'una família molt coneguda al poble.
5: Una familia que llevaba varias décadas aquí en el municipio, conviviendo en la casa cuartel de la Guardia Civil, y tenían una vida social. El niño había estado en el municipio.
6: El pueblo está todo afectado porque ha sido una noticia muy, muy fuerte.
7: Te hace polvo todo, porque vivía la fiesta y ya suspendió la fiesta y todo, pues...
4: Com dèiem, en cas de confirmar-se la mort per violència masclista, seria el tercer cas enguany a la Comunitat Valenciana i la que faria 20 a tota Espanya, segons dades del Ministeri d'Igualtat. El 016, recordem, és el telèfon d'atenció a les víctimes. No deixa rastre en la factura, però això sí, s'ha d'esborrar del registre de telefonades.
3: Dani Ortega, gràcies. De la resta d'assumptes, arrenquem la segona setmana de vaga indefinida en l'educació pública valenciana. Avui hi ha previstes més mobilitzacions, hi ha convocades tres manifestacions a Castelló de la Plana, a la Canya València. A les 4 de la vesprada s'han de tornar a reunir conselleria i sindicats per a tractar de desbloquejar la situació. És una crònica d'Anna Moure.
8: En eixa nova reunió d'avui dilluns s'espera que els sindicats i la conselleria puguen arribar a un acord que inclouria l'increment salarial. De fet, en una entrevista d'este diumenge al diari Les Províncies, el secretari autonòmic d'Educació es mostra disposat a millorar l'oferta econòmica. Paral·lelament a la pressió de sindicats que de moment mantenen les mobilitzacions, s'ha afegit l'amenaça de dimissió en bloc de més d'un miler d'integrants dels equips directius dels centres educatius valencians. Tenen convocada una reunió avui a Picanya per a decidir si prenen eixa mesura. Avui fa just una setmana que el personal docent va iniciar la vaga indefinida amb les primeres protestes. Entre les reivindicacions, baixada de ràtios, menys burocràcia, millora de les infraestructures i pujada salarial. Dimarts i dimecres, més mobilitzacions van continuar amb marxes a pegament de cartells i tancament simbòlic als centres. Dijous, el quart dia de vaga indefinida, i després de més de 4 hores de reunió, les posicions continuaven allunyades. Entre les mesures de la conselleria no s'incloïa la pujada salarial i els sindicats decidien mantindre les protestes. Par Candela, d'STPB, i Txelo Baix, de Comissions Obreres.
9: No tenen ni, crec que ni el 50% del que demanem.
10: No entenem que hagi caigut el sou.
8: A Mari Carmen Ortí, consellera d'Educació.
11: Este cap de setmana i demà anem a treballar i intentarem portar un document el més complet possible.
8: Divendres, més de 35.000 persones, segons la delegació de govern espanyol, van participar en una jornada que els sindicats qualifiquen d'històrica. Avui s'inicia la segona setmana de vaga indefinida del professorat amb una nova reunió amb la conselleria a l'agenda que pot ser decisiva per a desconvocar les protestes.
3: Estarem pendents d'eixa trobada que s'ha de fer, com deien, a partir de les 4 de la vesprada, però també hi ha una trobada anterior convocada per al migdia, Toni, es reuneixen els equips directius de centres educatius de la Comunitat Valenciana amb l'amenaça en l'aire d'una dimissió en bloc. La feren la setmana passada.
12: Sí, serà a Picanya, a l'Horta Sud. Ho fan, segons expliquen en la convocatòria, per acordar accions conjuntes en un acte de responsabilitat per a visibilitzar el deteriorament de l'educació pública. Alerten que fa anys que assumeixen funcions que superen les seues competències i fan una crida a la participació perquè, diuen, la trobada marcarà un punt d'inflexió en la resposta col·lectiva del sector.
3: I un altre dels efectes de la vaga del professorat, el retard en les dates de les proves d'accés a la formació professional.
12: Estaven previstes per a

0: demà i dimecres i s'han hagut d'ajornar una setmana. Educació ha explicat que el canvi de dates respon a causes organitzatives i a la necessitat de garantir la correcta participació de l'alumnat.
1: Mentrestant, i com una mena d'abans de la reunió d'avui entre conselleria i sindicats, el cap del Consell ha promès a un grup de professores que hi haurà una nova oferta amb pujada de sou en eixa trobada. Trobarem un punt mitjà, ha dit Pérez York. Ha sigut, Toni, en una conversa informal amb docents a Monforte del Cid, al Vinalopó Mitjà.
0: Així és, en una romeria, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha dit en una conversa informal amb un grup de professores que l'ha abordat, que avui hi haurà una proposta de la Conselleria d'Educació per augmentar els salaris, però ha evitat concretar-la. Ha dit el president que trobaran un punt mitjà d'entesa.
2: Va haver una proposta per mejorar...
3: Però el lunes?
4: Mañana.
2: Yo la vida soy alcalde, me dedico a arreglar las cosas y yo lo que quiero es arreglar esto.
3: Pero nosotros también.
4: Tenemos ganas de volver.
2: Que las pretensiones que hay son inalcanzables, pero yo creo que encontraremos un punto medio. Yo la vida soy alcalde, me dedico a arreglar las cosas y yo lo que quiero es arreglar esto.
0: La trobada informal ha tingut lloc en la tradicional romeria de Sant Pasqual Bailón de Monforte del Cid i ha sigut el dia d'abans de la reunió que tindran esta vesprada sindicats amb la Conselleria d'Educació per a tractar d'aconseguir un acord davant de la vaga indefinida que, com diem, està en marxa des del dilluns 11 de maig. Pérez Llorca ha reconegut que algunes reivindicacions del professorat són justes.
3: Bueno, hay recortes.
2: Exacto. Por eso digo que también hay que... Yo creo que hay reivindicaciones que hacéis que son justas y lo que tenemos que planificarlo bien para ir haciéndolo. Pero sí que es cierto que burocracia, tema de educación especial... Creo que, como padre, cuando las ratios sean más bajas, también mejor.
1: I no sols continua la vaga dels docents, l'alumnat de la Comunitat Valenciana s'ha sumat a la vaga indefinida, Iria Sebastià.
5: A partir d'avui, els estudiants no acudiran a classe en solidaritat amb els professors. Des del sindicat d'estudiants expliquen que no poden aguantar més l'abandó dels centres públics i l'estat de deteriorament en què estan i quan són ells les majors víctimes. Alumnes i docents diuen que seguiran lluitant ara junts per uns servicis públics i de qualitat.
1: Gràcies, Iria. 7 i 18, una altra vaga que s'inicia avui. Els metges valencians inicien una nova jornada, una nova setmana de vaga per a reclamar millores laborals i denunciar la situació de sobrecàrrega que patix, diuen el sistema sanitari. Protestes que inclouran concentracions i manifestacions a València, Castelló de la Plana i Alacant. Lluís Liñana, bon dia.
6: Bon dia. Els metges valencians tornen avui a la vaga. El sindicat mèdic CESM de la Comunitat Valenciana ha convocat 5 dies de parades entre el 18 i el 22 de maig per a reclamar un nou marc laboral que asseguren dignifique la professió mèdica. Els facultatius denuncien falta de personal, sobrecàrrega assistencial i jornades laborals abusives. Afirmen que el sistema sanitari funciona gràcies a l'esforç personal dels professionals i alerten que la situació és cada vegada més insostenible i que es senten esgotats, maltractats i desprotegits. Entre les seues reivindicacions demanen limitar les guàrdies de 24 hores, millorar la conciliació laboral i garantir una atenció sanitària de qualitat. També critiquen que moltes hores de treball extra continuen sense reconèixer-se de cara a la jubilació. El col·lectiu assegura que el model actual ha col·lapsat i reclama una reforma que posi fi a la precarietat i a la fuga de professionals. La vaga anirà acompanyada de concentracions davant d'hospitals i centres de salut i de manifestacions convocades el dimecres dia 20 de maig a València, Castelló i Alacant.
1: Del brot d'antivirus, només unes hores abans que arribi avui al port neerlandès de Rotterdam, el creuer Ondius, hem conegut, Toni, un nou positiu.
0: És el d'un passatger del creuer de nacionalitat canadenca. Amb ell són 12 casos confirmats per este brot en què l'únic espanyol contagiat continua estable. Els 13 companys restants del creuer continuen sense símptomes.
1: I la quarta PCR per antivirus que han fet a la dona d'Alacant ha donat negatiu de nou. Dani Ortega, Alacant, de moment continuarà ingressada en eixe Hospital de Sant Joan. Bon dia.
7: Sí, però la seva evolució continua sent favorable. A partir d'avui podrà rebre visites de familiars de primer grau en horari restringit i sempre seguint un protocol específic amb mesures de seguretat exhaustives i concretes que ha establit el centre sanitari. La pacient continua aïllada en una habitació de pressió negativa, preparada perquè l'aire no isca cap a l'exterior i així evitar qualsevol possible risc de transmissió dins de l'hospital. Cal recordar que la dona va compartir vol amb una passatgera holandesa infectada d'antivirus que va morir posteriorment i des d'aleshores es manté un seguiment preventiu molt

0: molt estricte per descartar qualsevol contagi. Si la pròxima PCR prevista per al 22 de maig torna a donar negatiu, podria abandonar l'ingrés hospitalari i completar la quarantena des de sa casa. Mentrestant, Sanitat insisteix que el risc per a la població general és molt baix.
1: Gràcies, Dani. Decretada l'emergència sanitària internacional pel virus de l'Ebola. L'Organització Mundial de la Salut preocupa perquè temen que es propague des del cor d'Àfrica fins a la resta del món. L'últim brot afecta el Congo i Uganda i ha causat ja desenes de morts. Des del govern espanyol es recomana, de fet, no viatjar a aquestes zones. Ens ho conta Xavi Carrau.
2: L'últim brot d'Ebola ha causat ja 88 morts al Congo. En les últimes hores s'han confirmat una desena de contagis. N'hi ha més de 330 sospitosos.
3: Han confirmat una alerta.
2: Una situació alarmant, com reconeix el govern del Congo. A banda, s'han confirmat altres dos positius a Uganda. Són persones que viatjaren al Congo. Davant del risc de propagació internacional, l'OMS decreta l'emergència sanitària. És un pas previ a l'emergència pandèmica. Preocupa que el virus es propague del cor d'Àfrica a la resta del món. Per això ja fa dies que l'OMS fa una crida a la cooperació internacional.
4: Infection prevention and control in health facilities.
2: Reclama mesures de coordinació, control i de rastreig de contactes. El virus de l'Ebola té una taxa de mortalitat d'entre el 60 i el 80%. Es transmet a través de fluids corporals, provoca febre, debilitat extrema i greus hemorràgies que provoquen la mort. Al Congo hi ha hagut 16 brots des del descobriment del virus al 1976.
1: I l'última parada en este recorregut pel món el fem als Estats Units. La Casa Blanca ha promogut els orígens cristians de la nació amb la celebració d'un festival d'oració al centre de Washington. Innocenci Ortín, bon dia.
5: Bon dia. Un esdeveniment religiós que ha comptat amb intervencions gravades del president Trump, el secretari de Guerra Pete Hegseth, el secretari d'Estat Marco Rubio i el vicepresident J.D. Vance, entre d'altres. La multitud reunida en d'àmplia esplanada ha pogut veure la imatge de Donald Trump en una pantalla de grans dimensions. Amb una mà sobre la Bíblia, el president ha llegit un passatge on Déu se li apareix al rei Salomó, que acaba de construir un temple en el seu honor.
6: Then will I establish the throne of my kingdom according to as I have.
5: L'esdeveniment forma part d'una sèrie de celebracions que commemoren el 250 aniversari dels Estats Units, que se celebra el 4 de juliol, i on no ha faltat l'himne nacional. L'organització de l'acte ha comptat amb el suport de fons públics i donacions privades, un fet que ha obert un debat sobre els límits entre política i religió.
1: Gràcies. Li donaven les gràcies a Innocenci Ortín abans de començar ja amb el repàs d'eixos assumptes esportius. Comencem pel futbol, per la primera divisió i per la jornada unificada que es va celebrar ahir. Òscar Forés, hola de nou.
7: Hola de nou, Alba. Sí, els Llevant i València van fer els deures en una emocionantíssima penúltima jornada de Lliga. Només el Villarreal va perdre i es jugarà la tercera plaça la setmana que ve. Fem repàs de com anaren els partits i com queden momentàniament en la classificació. I anem de baix a dalt. La victòria 1-0 de l'Elx sobre el Getafe deixa tot obert per a una última jornada apassionant. Víctor Xust, des de la frontal, va marcar l'únic gol per tot l'escaire. Els il·licitants es mantenen fora del descens, però viuran un partit tens la pròxima jornada, l'última, a Girona, on els dos conjunts se ho jugaran tot. Escoltem l'entrenador de l'Elx, Eder Sarabia.
8: Evitar la victòria de hoy, absolutamente necesaria para poder seguir con este sueño, y esperemos que en Girona vuelva a pasar lo mismo, que el equipo demuestre lo que tiene. Vamos vamos a ir con todo, con energía, con ilusión, con convencimiento.
7: Per la seva banda, el Llevant eix del descens després de 25 jornades seguides amb una victòria incontestable contra el Mallorca per 2-0. Carlos Espí obria el marcador en el minut 31. El 2-0 per al Llevant arribava gràcies a Arriaga, que rematava de cap un córner molt tancat al segon pal. El Ciutat de València es convertia en una festa. El Llevant ara depèn de si mateix, suma 42 punts i amb un punt a la Cartuja seria suficient per a salvar-se. Però Luis Castro no vol confiances.
9: Sabíamos que era más una de las finales que teníamos que ganar. Pero no está terminado y es verdad que tenemos muy buenos números, pero si no haces el trabajo, el objetivo final, se va a quedar una sensación muy mala.
7: El València no només va certificar la salvació a Noeta, sinó que encara podria arribar a Europa després de derrotar la Reial Societat per 3-4. Un partit boig en què els de Corberan remuntaren dos vegades i amb un home menys. Un doblet de Guerra, Hugo Duro i Guido anotaren per als blanquinegres. Tàrrega, en un rebuig, marcava un gol en pròpia porta. Carlos Corberan parlava en roda de premsa sobre la muntanya russa que havia sigut el partit i la victòria del València.
10: I l'equip a base de fe, de corazón y de entrega, ha conseguido una victoria que yo creo que pone orgulloso o hace orgulloso a todos los valencianistas. Bueno, todavía tenemos una jornada por delante. El Valencia va a luchar al máximo porque con esta victoria nos ha dado mucho, mucho ánimo y vamos a afrontar el partido con la intensidad, con la intención, con nuestra afición de ir a por los tres puntos. A ver si ojalá podamos conseguir algo muy bonito.
7: I per últim, mala imatge del Villarreal, que va caure 2-0 a Vallecas. Íñigo Pérez, per tant, li va guanyar la partida a Marcelino. La tercera plaça es decidirà en l'última jornada a la Ceràmica, Alba.
1: Òscar, però no ens oblidem del València Bàsquet femení, campió de Lliga.
7: Sí, està d'enhorabona el bàsquet taronja. Ahir va ser un gran dia per a València Bàsquet, que va guanyar el quart títol consecutiu de Lliga. 68-67 va ser el resultat del segon assalt a la final contra el Saragossa, amb una cistella d'última hora. Esta vesprada ho celebraran amb les autoritats i l'afició a partir de les 6 a la Basílica i a les 8 serà al Roig Arena.
1: Òscar, després ens contes més. Ampliem. Adeu.
7: Adeu.
1: Parada i continuem.
11: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
12: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
13: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
14: De tu a tu.
1: Set i 28 minuts, continuem en les notícies del matí. Fem repàs dels titulars que ens esperen en este dilluns 18 de maig. El primer d'ells passa per Andalusia. El Partit Popular guanya les eleccions autonòmiques i es queda, Toni, a les portes de la majoria absoluta. Vox torna a ser decisiu.
15: Moreno Bonilla diu que han aconseguit un excel·lent, però no la matrícula d'honor, perquè es queden a la porta de la majoria absoluta i Vox torna a ser decisiu, com diem. El PSOE de María Jesús Montero es manté com a segona força, 28 diputats, però signa el pitjor resultat de la seva història i promet exercir, diu Montero, una oposició responsable. A l'esquerra del PSOE, endavant d'Andalusia, de José Ignacio García, supera per Andalusia d'Antonio Maillo.
1: A casa nostra, mentrestant, comença la segona setmana de vaga del professorat i esta vesprada hi ha reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació.
15: Sí, així és. A partir de les 4 de la vesprada estan citats els sindicats convocants de la vaga per a tornar a sentar-se en una nova reunió amb la Conselleria d'Educació. Al mateix temps, els estudiants, a partir de tercer de secundària, d'ESO, han convocat també una vaga a partir d'avui dilluns per a reclamar millores i en suport del professorat.
1: I tercer dia de dol a Dolores pel suposat crim masclista de dissabte a la caserna de la Guàrdia Civil d'esta localitat del Baix Segura.
15: A l'Institut de Medicina Legal d'Alacant es faran avui les autòpsies dels tres cossos morts per arma de foc. Dissabte a mitjan matí es van trobar estos cossos d'un matrimoni i el seu fill en el pavelló de la Guàrdia Civil de Dolors.
1: També no oblidem que avui és el dia dels museus. No ens podem perdre les activitats programades per avui.
15: A pesar de ser dilluns, dia que els museus estan tancats, este dia, este dilluns, és un dia especial i obrin les portes el Col·legi d'Art Major de la Seda, el Museu de Belles Arts i l'IBAM, entre altres, han programat Alba activitats.
1: Set i mig, un moment per a mirar les carreteres que presenten ja les primeres retencions. Les trobem a la B30 a Mislata i a la CB30 a Paterna. També complicat circular a la B36 a Picanya, a la CB31 a Paterna i retencions a l'A3 a l'altura de Requena. Tenim visibilitat reduïda a causa de la boira. Boira per Requena. Ahir vam tindre tempestes i pluja en gran part del territori, que és el que ens espera avui. Antonio Sánchez, hola de nou.
16: Bon dia, Alba. Ahir justament és on van tindre les tempestes més fortes, a l'A3 al voltant de 7 aguas amb granís, pluja ben forta, registres de 50 litres per metre quadrat. Ui, no. Avui veurem com aquestes tempestes que ara més localitzades, més puntuals, cap a comarques del nord, ja de vesprada, i també en les muntanyes del sud. Però la resta no veurem precipitació. Això sí, un augment de la nuvolositat pel que fa a la vesprada. Però la notícia no és així, Alba. Esta setmana la calor és la gran protagonista i és que veurem com ja este matí el termòmetre puja respecte als matins que hem tingut este cap de setmana, que han sigut un poc més freds. Cap a l'interior ara mateix estem entre els 8 i els 12 graus i cap al litoral entre els 14 i els 17, així que sí que s'ha notat i s'ha pujat en el termòmetre. I després de vesprada es notaran encara els termòmetres molt pareguts als d'ahir, en 24-23 graus cap al litoral, en l'interior entre els 23 i 25 graus, més o menys termòmetres pareguts en tot el territori de vesprada. I demà és quan tindrem la pujada de la temperatura. Torna el vent de ponent de manera molt puntual i això farà que ja la situació escalfe en tot el territori amb màximes fregant els 30 graus. I això no fa més que començar, perquè després sí que tindrem una baixada en la temperatura en el litoral perquè bufarà un poc més el de llevant, però a l'interior ja veurem temperatures de més de 30 graus, així que a partir de dimecres, dijous, divendres i pràcticament tota la setmana estarem en valors molt més alts del que hauríem de tindre en el mes de maig. La inestabilitat sembla que ja anirà a menys, encara que dimecres, també demà, dijous, podrien repetir-se alguns ruixats molt puntuals cap a les comarques del nord.
1: Antonio Sánchez, n'estarem pendents, per tant, gràcies.
16: Gràcies.
1: Adeu.
17: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
1: 7:32, els ho estem contant. El Partit Popular ha guanyat les eleccions a Andalusia. Es queda a les portes de la majoria absoluta i per tant Vox torna a ser decisiu. És el titular, Toni Cano, d'uns comicis que es llegen també en clau espanyola.
15: Els populars obtenen 53 escons, es queden a 2 de la majoria absoluta al Parlament d'Andalusia. En són 5 menys que en els comicis del 2022, també amb Juanma Moreno Bonilla com a candidat. El PSOE de María Jesús Montero es manté com a segona força amb 28 diputats, el seu pitjor resultat, amb 2 escons menys que en les últimes eleccions autonòmiques. Vox obté 15 escons, un més que en els comicis anteriors, i amb el resultat popular es consolida com una força determinant per a la governabilitat.
1: Toni, mirem també cap a l'esquerra del PSOE. Esta era també una lectura interessant perquè trobàvem dos candidatures que es disputen un poc eixe espai electoral. Qui ha guanyat?
15: Endavant, Andalusia. És el guanyador moral, podríem dir, de la nit. La formació encapçalada per José Ignacio García és la que més millora els resultats en passar de 2 a 8 escons. Li fan el sorpasso a Per Andalusia i quasi duplica el resultat de la coalició liderada per Antonio Maillo.
1: I últim titular per a la participació, que puja.
15: Sí, ha sigut una de les sorpreses de la jornada electoral d'aquest diumenge a Andalusia. La participació s'ha disparat i puja més de 6 punts percentuals fins a situar-se en el 64,83%.
1: Doncs com en cada nit electoral, com marca la tradició, veiem quines són les valoracions que han fet els candidats i la candidata les ha recollides el Pidia Viver.
18: El popular Juanma Moreno Bonilla posa nota a l'examen de les urnes. Ahí sé un sí, pero no.
19: No hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
18: Han guanyat 150.000 vots que no s'han traduït en escons per l'augment de la participació. Per això han perdut la majoria absoluta. Tot i això, celebren ser la primera força en totes les províncies i les diferències amb el segon i tercer partit.
19: Los andaluces no han dado un mandato. Un mandato claro y yo creo que claro y definitivo. Y el mandato es que sigamos transformando Andalucía.
18: La segunda fuerza política es el PSOE, els primers en la oposición.
20: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y por tanto desde ahí, con rigor, planteando respuestas y propuestas.
18: L'exvicepresidenta i candidata María Jesús Montero feia una lleu autocrítica i obria el període d'anàlisi interna.
20: No son para nosotros unos buenos resultados. El Partido Socialista siempre que concurre a unas elecciones autonómicas sale a ganar.
18: En Vox tot ha sigut eufòria i celebració. De fet, posen preu als 2 vots que necessiten els populars i ja es veuen en el govern andalús.
21: Esperamos del Partido Popular que escuche a los andaluces y lo que quieren es prioridad nacional. Y el próximo gobierno de Andalucía tendrá mucho más sentido común.
18: En l'altre extrem del ventall andalús, endavant Andalusia és la sorpresa. Dona el sorpresa en 2 províncies i es converteix en la segona força Sevilla i Cádiz. El candidat José Ignacio García es posa la medalla d'igualir-los la festa als populars.
22: Però hoy
0: se han puesto las bases para echar mañana a las derechas de Andalucía. Aún no lo hemos conseguido, pero hoy sí podemos decir que Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular.
18: Per contra, per Andalucía y l'experiment en clau nacional de sumar les esquerres fracasa. Antonio Maillo reconeix que no son els resultats esperats.
3: El resultado electoral de la coalición por Andalucía no cumple con nuestra expectativa de crecimiento, ni con el objetivo de echar a Moreno Bonilla y al Partido Popular de la Junta de Andalucía.
1: Dèiem fa uns minuts que aquests resultats es llegeixen també en clau espanyola. Des de Madrid els han analitzat tant el secretari general del PP, Miguel Tellado, com la secretària d'organització del PSOE, Rebeca Torro.
22: Hoy gana el Partido Popular y hoy pierde Sánchez, hoy pierde el sanchismo. El PP celebra victorias y el PSOE celebra derrotas. Eso es lo que han cosechado en el día de hoy. Mientras esto pasa, el PP seguirá gobernando en Andalucía y en la inmensa mayoría de comunidades autónomas de nuestro país.
23: No es el resultado que nos hubiera gustado. Desde hoy vamos a redoblar los esfuerzos para recuperar la confianza de los andaluces y andaluzas. De 13 elecciones autonómicas en Andalucía, el Partido Socialista ha ganado 10 y lo volveremos a hacer.
13: Les notícies del matí.
1: Arranquem la segona setmana de vaga indefinida en l'educació pública valenciana. Avui hi ha previstes més mobilitzacions. Hi ha convocades 3 manifestacions a Castelló de la Plana, Alacant i València. A les 4 de la vesprada s'han de tornar a reunir conselleria i sindicats per a tractar de desbloquejar la situació. Es tracta d'una crònica d'Anna Moure.
24: En eixa nova reunió d'avui dilluns s'espera que els sindicats i la conselleria puguen arribar a un acord que inclouria l'increment salarial. De fet, en una entrevista d'este diumenge al diari Les Províncies, el secretari autonòmic d'Educació es mostra disposat a millorar l'oferta econòmica. Paral·lelament a la pressió de sindicats que de moment mantenen les mobilitzacions, s'ha afegit l'amenaça de dimissió en bloc de més d'un miler d'integrants dels equips directius dels centres educatius valencians. Tenen convocada una reunió avui a Picanya per a decidir si prenen eixa mesura. Avui fa just una setmana que el personal docent va iniciar la vaga indefinida amb les primeres protestes. Entre les reivindicacions, baixada de ràtios, menys burocràcia, millora de les infraestructures i pujada salarial. Dimarts i dimecres, més mobilitzacions van continuar amb marxes a pegament de cartells i tancament simbòlic als centres. Dijous, el quart dia de vaga indefinida i després de més de 4 hores de reunió, les posicions continuaven allunyades. Entre les mesures de la conselleria no s'incloïa la pujada salarial i els sindicats decidien mantindre les protestes. Parc Candela, d'Estep PB, i Txelo Baix, de Comissions Obreres.
25: No tenen ni, crec que ni el 50% del que demanem.
26: No entenem que hagi caigut el sou.
24: A Mari Carmen Ortí, consellera d'Educació.
27: Este cap de setmana i demà anem a treballar i intentarem portar un document el més complet possible.
24: Divendres, més de 35.000 persones, segons la delegació de govern espanyol, van participar en una jornada que els sindicats qualifiquen d'històrica. Avui s'inicia la segona setmana de vaga indefinida del professorat amb una nova reunió amb la conselleria a l'agenda que pot ser decisiva per a desconvocar les protestes.
1: Estarem pendents de les notícies que arriben d'eixa reunió a partir de les 4 de la vesprada, també de la de les 12 del migdia del professorat i dels diferents directors i directores de centres. Però en les negociacions, en les últimes hores, hem escoltat també la veu del secretari autonòmic d'Educació, de Daniel Makebo, i prometen des de conselleria una nova proposta que calme la situació, diu Makebo, i hi ha predisposició per a aplicar millores.
28: Siempre pensamos que en la educación hay margen de mejora. Por lo tanto, esperamos que este lunes lleguemos a un acuerdo definitivo que pondrá. Obviamente también habrá una oferta retributiva. Ya les digo, los docentes a los que nos debemos, y especialmente las familias y muy especialmente el alumnado, que es la parte más vulnerable del sistema, merece que alcancemos ese acuerdo con un sistema público valenciano que, insisto, es de los mejores de España, y con este acuerdo nos situaremos a la vanguardia de todas las comunidades autónomas.
1: I sobre el que podria ser l'assassinat masclista que fa 20 enguany a Espanya, que ens ha deixat el cap de setmana. És el tercer, o seria el tercer, de confirmar-se a la Comunitat Valenciana, a Dolores, al Baix Segura. Avui és el tercer dia de dol oficial, després que dissabte es trobarà el cos d'una família, els cossos de tres membres d'una família a la casa quarter de la Guàrdia Civil on residien. Este mateix dilluns, avui, faran l'autòpsia de les tres víctimes. Són unes proves que hauran de confirmar o de desmentir eixa principal hipòtesi de la investigació, que el Guàrdia Civil de 55 anys mata a la dona de 51 i després el fill de 24 abans de disparar-se un tir amb l'arma reglamentària. A la localitat s'han suspès els actes festius i les banderes onegen a mig pal en eixe segon dia de dol oficial. Avui ja se celebra el tercer. El veïnat continua commocionat, ja que la família era molt coneguda al poble.
2: Una família que llevava varias décadas aquí en el municipio, conviviendo en la casa cuartel de la Guardia Civil, y tenían una vida social. El niño había estado en el municipio.
4: El pueblo está todo afectado porque ha sido una noticia muy, muy fuerte.
5: Te hace polvo todo, porque vivía la fiesta y ya suspendió la fiesta y todo, pues...
1: Com dèiem, en cas de confirmar-se la mort per violència masclista, seria el tercer cas d'assassinat masclista en guany a la Comunitat Valenciana, el que faria 20 a tot Espanya, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Recordem això, 016, el telèfon d'atenció a les víctimes, que no deixa rastre en la factura, però sí que s'ha d'esborrar del registre de telefonades. I quan són les 7:42 és moment de parlar amb les nostres companyes de la televisió d'esta casa per a saber quins continguts estan treballant a hores d'ara en les notícies del matí. Elena Riego, bon dia.
6: Bon dia, Alba. Doncs avui estarem molt pendents del que podria ser un nou crim masclista a Dolores, al Baix Segura. Tal com vosaltres també heu estat seguint este tema, la Guàrdia Civil investiga la mort d'un dels agents, la seva dona de 51 anys i el fill de 24. Els cossos els van trobar dissabte de matí en una de les vivendes de la casa quarter on residien. També parlarem dels resultats de les eleccions d'Andalusia i iniciem la setmana molt pendents del que podria ser un dia clau en la vaga de l'ensenyament. Avui la Conselleria d'Educació i els sindicats es tornen a reunir després de no arribar a un acord la setmana passada. Analitzarem, Alba, tots aquests temes i més amb els nostres tertulians en la nostra taula d'actualitat.
1: Doncs tot això a partir de les 8:30. Podem sintonitzar la tele. Gràcies.
6: Gràcies, Alba.
1: Adéu.
7: Estàs escoltant A Punt, les notícies del matí.
1: 7:43 sobre el brot d'antivirus, només unes hores abans que arribi avui a de fer-ho al port neerlandès de Rotterdam, el creuet Ondius, hem conegut un nou positiu, el d'un passatger del creuer de nacionalitat canadenca. A més, són ja 12 els casos confirmats per este brot, en què l'únic espanyol contagiat continua estable. Els 13 companys restants del creuer continuen sense símptomes i a Alacant, la quarta PCR per antivirus que han fet a la dona que està ingressada a l'Hospital de Sant Joan, ha tornat a donar negatiu. La seva evolució, l'evolució d'esta dona és favorable. A partir d'avui, de fet, podrà rebre ja visites de familiars de primer grau, serà en horari restringit i sempre seguint un protocol específic amb mesures de seguretat exhaustives i concretes que ha establit el mateix centre sanitari. La pacient continua aïllada en una habitació de pressió negativa, preparada perquè l'aire no isca cap a l'exterior i així evitar qualsevol possible risc de transmissió dins de l'hospital. Si la pròxima PCR, que està prevista per al 22 de maig, torna a dar negatiu, podria ja abandonar l'ingrés hospitalari i completar la quarantena des de casa. Sanitat continua insistint que el risc per a la població general és molt baixa. I amb este context, a les portes de l'estiu, els creuers estan en el punt de mira. El brot recent de gastroenteritis en un vaixell a França, més la crisi de l'antivirus, ha posat en dubte la reputació d'estes embarcacions. Ens ho conta Pilar de la Fuente.
8: Els brots de malalties en creuers no són nous. Es van donar a conèixer durant la pandèmia amb casos com el d'un vaixell al Japó amb 700 infectats dels vora 4.000 passatgers. Una situació que també ha afectat els creuers atracats al port de València. Una imatge que, segons els experts, cada dia serà més habitual. Juan Francisco Navarro, president de la Societat Valenciana de Medicina Preventiva.
9: En un crucero puede haber, qué sé yo, 3.000 personas y en 3.000 personas, pues tanto la gripe como un norovirus o como un COVID se pueden transmitir. Una mascarilla quirúrgica y un kit de higiene de manos deberían estar probablemente en el kit de supervivencia de cualquier viajero.
8: No es tracta d'una situació exclusiva dels creuers, en realitat són mitjans de transport amb molta seguretat i fins i tot personal mèdic, sinó de la globalització, de l'augment dels viatges a països més protegits sanitàriament, per als quals s'han de prendre mesures bàsiques com la vacunació.
9: És molt important que le digamos a las personas que viajan los riesgos que tienen para que no se vengan con enfermedades hemorrágicas transmitidas por vectores como la malaria, como el dengue. Este año hemos vuelto a subir un 30 o un 40% el número de vacunaciones. Se ha atendido a más de 20.000 viajeros.
8: Deus expertes aseguren que s'ha de posar el focus en la prevenció.
1: I també els hem de contar des de Rússia i Ucraïna i aquest conflicte que ja dura molts mesos. Bé, Ucraïna ha respost en les últimes hores a la brutal ofensiva d'esta setmana russa amb l'atac aeri més gran des que va començar la invasió. Són 600.000 drons contra 14 regions russes, inclosa la ciutat de Moscou. Hi ha 4 persones mortes i importants danys materials. És una crònica de Remei Blasco.
10: Els drons ucraïnesos, cada volta més potents, deixen al descobert la vulnerabilitat de Rússia, que este diumenge ha tingut la guerra en 14 regions i fins i tot a Moscou, la capital, on l'atac ha paralitzat els 4 aeroports de la ciutat. La defensa antiaèria ha interceptat a gran part dels 600 projectils, però els que han explotat han fet molt de mal en edificis residencials i en infraestructures energètiques, com ara una refineria de petroli. Hi ha 3 morts a la regió de Moscou i un quart a la de Belgorod. El president Zelensky havia dit que hi hauria represàlies per la dramàtica situació que es va viure a Ucraïna la setmana passada, amb una ofensiva continuada de 3 dies que deixa 24 morts. Després de molts mesos d'estancament, l'exèrcit de Kiev ha recuperat la iniciativa i guanya més territori del que perd, sobretot gràcies als drons de nova generació. N'acaba de mostrar uns que poden recórrer 1.000 quilòmetres. El procés de pau està en punt mort des que Donald Trump va situar com a objectiu prioritari la guerra de l'Iran.
1: 7 i 47 minuts. Abans de parar per als esports, els contem una dada preocupant. Els delictes d'odi augmenten i ho fan sobretot cap a les dones trans. Segons l'informe d'estat d'odi del 2026, un 54% de persones que pertanyen al col·lectiu LGTBI+, han patit algun tipus d'agressió en l'últim any. Associacions i actors implicats demanen més formació entre les institucions per a millorar la seguretat. Patricia Ramírez ha parlat amb alguns testimonis.
11: Dylan va eixir de l'armari amb 14 anys.
12: La meva mare i el meu pare no volien que jo canviés el meu nom, els meus pronoms, no volien que tomara hormones.
11: Navi ho va fer al 2020 amb moltes inseguretats i quasi sense suport familiar.
14: Sempre tens com aquesta por de no ser suficient, de que la gent se burle de tu.
11: Com elles hi ha molts altres testimonis. La majoria pateix un infern de violència cada dia pel simple fet d'haver canviat el sexe, la identitat o el gènere. Ayrto Granell és coordinador general de l'AMDA.
15: Más de la mitad de la población LGTBI ha sufrido en algún momento durante este último año algún tipo de agresión.
11: Les agressions no sempre són físiques i, a pesar que la violència verbal no deixa ferides visibles, és la que més seqüeles es comporta. Després hi ha un altre problema, la por de denunciar per no patir una revictimització. Amada Rodríguez és presidenta del col·lectiu Queer Castelló.
16: Hi ha com una infradenúncia. Un 50% de la població LGTB ha patit en els 5 últims anys com a mínim 3 atacs.
11: Demanen més formació per als professionals que han d'emparar-los, també més informació per a la societat i un paraigua legal que acabi amb la impunitat de les agressions alimentades en moltes ocasions pels discursos d'odi que afloren en xarxes socials.
12: És una cosa que normalitzes, encara que no hauria ser normal.
15: Cuando el sentido común no funciona, hace falta leyes, pero hace falta también una responsabilidad política y una voluntad para que esas leyes se apliquen.
17: Sostenibilitat ve del llatí sostindre i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
19: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresoglobal.com.
0: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
7: Les notícies del matí.
1: 7:50 minuts, anem amb la informació esportiva i arrenquem amb la jornada d'aire en primera, una jornada més que trepidant, Òscar, hola de nou.
3: Sí, Alba, com aquelles vesprades de transistors. Elx, Llevant i València van fer els deures en una emocionantíssima penúltima jornada de Lliga. Només el Villarreal va perdre i es jugarà la tercera plaça la setmana que ve. Fem repàs de tots els equips i comencem per baix. La victòria 1-0 de l'Elx sobre el Getafe deixa tot obert per a la última jornada, una

0: última jornada apassionant. Víctor Chus, des de la frontal, va marcar l'únic gol per tot l'escaire. Els il·licitants es mantenen fora del descens, però viuran un partit tens la pròxima jornada contra el Girona a Montilivi, on els dos conjunts se ho jugaran tota una carta. Escoltem l'entrenador franjaverd, Eder Sarabia.
1: Vital, evitar la victòria de hoy, absolutamente necesaria para poder seguir con este sueño y esperemos que en Girona vuelva a pasar lo mismo, que el equipo demuestre lo que tiene. Vamos vamos a ir con todo, con energía, con ilusión, con convencimiento.
0: Parlem del Llevant, que és del descens després de 25 jornades seguides amb una victòria incontestable contra el Mallorca per 2-0. Carlos Espí obria el marcador en el minut 31. El 2-0 per al Llevant arribava gràcies a Arriaga, que rematava de cap un córner molt tancat al segon pal. L'equip granota inclús es va permetre errar un penal quan Dela va llançar al travesser des dels 11 metres. Tot i això, el Ciutat de València es convertia en una festa. El Llevant depèn d'ell mateix, suma 42 punts i amb un punt a la Cartuja seria suficient per a salvar-se. Això sí, Luis Castro no vol confiances.
2: Sabíamos que era más una de las finales que teníamos que ganar, pero no está terminado. Y es verdad que tenemos muy buenos números, pero si no haces el trabajo, el objetivo final, se va a quedar una sensación muy mala.
0: El València no només va certificar la salvació a Noeta, sinó que encara podria arribar a Europa després de derrotar la Reial Societat per 3-4. Un partit boig en què els de Corberan remuntaren dos vegades i amb un home menys. Un doblet de Guerra, Hugo Duro i Guido anotaven per als blanquinegres. Tàrrega en un rebuig marcava un gol en pròpia porta. Escoltem l'entrenador valencianista Carlos Corberan.
3: Y el equipo a base de fe, de corazón y de entrega ha conseguido una victoria que yo creo que pone orgulloso o hace orgulloso a todos los valencianistas. Bueno, todavía tenemos una jornada por delante. El Valencia va a luchar al máximo porque con esta victoria nos ha dado mucho, mucho ánimo y vamos a afrontar el partido con la intensidad, con la intención, con nuestra afición de ir a por los tres puntos. A ver si ojalá podamos conseguir algo muy bonito.
0: I mala imatge del Villarreal, que va caure 2-0 a Vallecas. Íñigo Pérez va guanyar la partida a Marcelino. Camello aprofitava la passada filtrada de l'ex groguet Ratiu per anotar l'1-0 en el minut 28. Ja en la represa, Alemão marcava el segon per a l'equip de la franja. La tercera plaça es decidirà en l'última jornada a la Ceràmica contra, precisament, l'Atlètic de Madrid. Escoltem Marcelino García Toral.
4: Ha habido un equipo que ha sido superior, que fue el Rayo, y ha ganado justamente. El primer gol creo que nos hizo daño. Tuvimos poca profundidad. En el tramo final fue cuando más ocasiones de peligro generamos, pero ya era excesivamente tarde.
0: Pel que fa al futbol femení, hi haurà duel autonòmic entre el Villarreal i el València per a ser equip de primera divisió. Les blanquinegres guanyaren ahir 4-3 contra l'Alba el partit de tornada de la semifinal. De vesprada, el Villarreal guanyava el segon partit contra l'Osasuna i es clavava en la gran final per l'ascens. L'anada serà el cap de setmana que ve a la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza i la tornada la setmana següent a l'Antoni Puigades de Paterna. Qui ja ha aconseguit l'objectiu és l'Eldense, que torna a segona divisió després de guanyar 2-1 contra el filial de l'Atlètic de Madrid. Les celebracions estan previstes, Alba, per a esta vesprada.
5: I qui també té molt a celebrar, el València Bàsquet Femení, flamant campió de Lliga.
0: Sí, està d'enhorabona el bàsquet taronja. Ahir va ser un gran dia per a València Bàsquet, que va guanyar el quart títol consecutiu de Lliga amb una cistella in extremis d'Ivon Anderson. 68-67 va ser el resultat del segon assalt a la final. Esta vesprada ho celebraran amb les autoritats i l'afició. Anoten, a partir de les 6, una representació encapçalada per Rubén Burgos i les capitanes visitarà la Basílica per oferir el trofeu a la Mare de Déu. Després, l'equip festejarà la consecució del títol amb l'afició al Roig Arena. Serà a les 8 de la vesprada i la festa serà la pista principal del pavelló, que s'obrirà al públic mitja hora abans, més o menys.
5: Doncs estarem pendents d'aixes celebracions. No te'n vagis, Òscar, perquè segurament que t'interessa invertir en un vàter intel·ligent. De seguida ho parlem. Un vàter intel·ligent per estalviar en paper. Els vàters japonesos són ja tendència a casa nostra, no han parat de créixer des de la Covid i amb la baixada de preu s'han popularitzat. Amb tota classe d'opcions se'n poden trobar també fabricats. Sí, Marc Omar.
6: Un vàter que alhora és bidet. I van a Caracueles interioristes al Toki Home, on el tenen en el servici per als clients.
7: Si l'han provat aquí, a lo mejor les da mejor un poco de corte o vergüenza, ¿no? De decir, oye, que l'ha utilizado. Pero sí que es verdad que la gente que es el que se ha decidido a llevarlo, luego, es, por ejemplo, a mí me han comentado que es la mejor decisión que han tomado.
6: El funcionament és molt senzill. Compten amb una cànula regulable en intensitat i distància i es poden adaptar a les preferències de cada usuari.
7: La cànula, una vez ya que termina de utilizar el inodoro, se autolimpia. ¿vale? Y los más avanzados tienen ya hasta luz ultravioleta, o sea, para que el 99% de las bacterias se vayan.
6: Se'n poden trobar des de poc més de 1.000 euros. Fa uns anys superaven els 6.000. La baixada de preus els ha popularitzat amb un creixement anual sostingut d'entre el 12 i el 15%, segons les consultores del sector. Escoltem Antonio Ortega, CEO de Naxi.
8: El punto de inflexión fue en el año del COVID, precisamente relacionado con la escasez del papel higiénico y porque también hemos identificado que todos los usuarios pusieron más el foco de puertas hacia adentro en sus hogares, invirtiendo más en su comodidad y en la higiene.
6: Ells els fabriquen a Picassent, vàters japonesos made in Comunitat Valenciana.
5: I avui, 18 de maig, és el Dia Internacional dels Museus. Imma Vijuescas, hola.
9: Hola, bon dia. Per este motiu hi ha diverses activitats previstes als espais culturals i s'amplien horaris. Activitats gratuïtes per a tots els públics amb motiu d'esta celebració. El Centre del Carme acomiada avui l'exposició de Txema Madoz amb un concert de les obres que han inspirat el fotògraf espanyol. A l'IBAM també hi ha preparats tallers, concerts i visita les exposicions de Roberta González, Marisa Pinazo, entre d'altres. També hi ha previstes projeccions i actes tota la setmana. Les visites comencen a les 5 de la vesprada i estan a càrrec de la directora de l'IBAM, Blanca de la Torre. Al Museu de les Ciències s'ha preparat una sessió gratuïta d'observació solar al Jardí d'Astronomia de l'Umbracle i també la Fundació Bancaixa obrirà les portes amb visites gratuïtes a les exposicions. Tota una sèrie d'actes per a celebrar el Dia Internacional dels Museus.
5: Actes que han començat este cap de setmana. Diversos espais de València han organitzat activitats per al públic. Hem anat també al Museu de la Seda de València. Vanessa Martínez.
10: Situat al barri de Velluters, va ser la seu del Col·legi de l'Art Major de la Seda, un dels motors econòmics més importants de la ciutat des del segle XV. Inés Martín és mediadora cultural al Museu de la Seda.
11: Mostramos primero las plantas de abajo, cómo llegó la seda aquí a València, que fue la ruta de la seda, el impacto que tuvo en València, y también enseñamos cómo llega aquí la moda, gracias a los franceses.
10: La visita continúa per la segona planta.
11: También se visita las plantas nobles de arriba, que están decoradas con un pavimento, también muy importante en València.
10: I per últim, els telers.
11: Se termina aquí en el telar, que es una de las salas también más importantes, donde se hace una demostración de cómo se extrae el hilo de seda.
10: El Museu de Belles Arts també acull diverses propostes. Estrella Rodríguez, Departament de Mediació del Museu de Belles Arts.
12: Muchas personas que colaboran recrean un cuadro, hacen un recuadro, cada uno elige uno de los recuadros y al final es una obra compuesta por muchos participantes.
10: També una còpia mestra a partir de l'autorretrat de Velázquez, exposat al museu. Propostes que animen a redescobrir els museus com a espais vius i accessibles.
5: I en este minut d'informació que ens queda parlem del Misteri d'Elx, que commemora el 25 aniversari de la declaració com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
9: Sí, per este motiu s'ha preparat un calendari d'activitats especials com exposicions i visites. Per avui està previst el volteig de campanes, una missa d'acció de gràcies presidida pel bisbe de la diòcesi d'Oriola-Alacant, Monsenyor José Ignacio Munilla, amb participació de la capella i l'escolania del Misteri d'Elx. També tindrem coetà esta vesprada i una processó pels carrers de la ciutat.
5: Doncs amb aquest aniversari de la declaració com a Patrimoni del Misteri d'Elx tanquem nosaltres en les notícies del matí. D'ací a una hora actualitzarem en el butlletí de les 9 i en segons, en 10 segones, donem el relleu a Sergi Olcina i la resta de l'equip d'amunt i avall. Sergi, hola.
13: Què tal? Bon dia, Alba. Quedem així. Ens vegem en una hora justet, d'acord?
5: Amb tota la informació.
13: Gràcies.
5: Us donem el control, adeu.
13: Fins ara. Són les 8 en punt del matí, això és la Ràdio Autonòmica Valenciana. Hi ha una frase que dia: poden ser cruels els actes d'un home, sense necessitat de que l'home siga cruel. Això ho dia Nero, encara que no és la més coneguda. La frase més famosa atribuïda a l'emperador romà és «Qualis artifex pereu», quin gran artista mor en mi. Segons l'historiador suetoni, van ser les últimes paraules que va pronunciar abans de suïcidar-se l'any 68 després de Crist, reflectint el que ell dia era la seva profunditat i devoció per les arts i el teatre.
14: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
13: Per cert, que no està constatat allò de que tocara l'arpa mentre Roma es cremava. Com esteu tots els que ens escolteu a l'altre costat de la ràdio, tota aquesta gent que conformeu esta família matinal de la Ràdio Autonòmica Valenciana, a partir d'esto...

0: Els moments, la gent tècnica i la gent de redacció i també de producció d'este programa, vos donem la benvinguda i vos convidem a fer este viatge de 6 hores a través de la ràdio parlada en València per a tots aquells i aquelles que vulgueu començar almenys la setmana i passar cada dia d'una forma diferent, amb aportacions, entreteniment i, sobretot, ganes d'estar junts. Benvinguts i benvingudes al magazín de la Ràdio Autonòmica Valenciana, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: Al final els resultats han estat en l'alça, però els vaticinis no es complien de tot. El Partit Popular de Juanma Moreno ha guanyat les eleccions andaluses amb més del 98% escrutat fins al moment. Els populars obtenen 53 escons, 5 menys que en els comicis del 2022, i a 2 diputats dels 55 necessaris per a la majoria absoluta al Parlament d'Andalusia. A última hora de nit, el PSOE obtenia el seu pitjor resultat. Vox millora lleugerament i la sorpresa la protagonitzava endavant Andalusia. És a dir, que les enquestes són el que són, però sempre tenen les seues divergències.
2: Bueno, ya han pasado estas elecciones del 17 de mayo. Nos marcamos 3 objetivos, y lo dijimos al comienzo de la campaña. El primero de ellos era ganar las elecciones. Y hemos ganado las elecciones con casi 150.000 votos más. 150.000 votos más que en el año 2022.
0: El PSOE de María Jesús Montero es manté com a segona força, amb 28 diputats, com diem, el seu pitjor resultat, amb 2 escons menys que en les últimes eleccions autonòmiques.
3: Quiero decirles, además, que sabemos cómo tenemos que administrarlo para que, efectivamente, la dignidad de Andalucía, sus servicios públicos estén por delante y estén siempre guiándonos nuestras decisiones. Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y, por tanto, para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos.
0: Vox, a qui li adjudicaven un retrocés en Andalusia, la terra que el va veure nàixer, té 15 escons, un més que en els comicis anteriors, i es consolida com a una força determinant per a la governabilitat en la comunitat andalusa.
4: A esos simpatizantes, a esos andaluces, lo que le vamos a decir es que no les vamos a defraudar y, por supuesto, no les vamos a decepcionar. Y vamos a estar a la altura y vamos a defender cada uno de esos votos.
0: Endavant Andalusia aconsegueix 8 diputats, quadruplicant els seus escons, mentre que per Andalusia manté 5 representants. I, clar, no queden conformes amb aquests resultats.
5: Que tal com ha ido la narrativa de los propios discursos y bueno, las tesis de cada uno, no creo que hubiera sido una suma aritmética exacta, ni mucho menos. Y por tanto, tampoco hay que hablar en política de lo que no sabemos que hubiera podido ocurrir en otro escenario, ¿no? Lo que es cierto es que ellos han tenido una estrategia que le ha resultado satisfactoria en cuanto a la subida de resultados, y nosotros hemos tenido una estrategia que nos ha mantenido en el resultado en un escenario complejo del que éramos conscientes, y por tanto, poco drama. Quiero decir, hay un elemento en el que en Andalucía se abre un espacio en el que la derecha ha retrocedido, por mucho que se vista en compensación de Vox. Vox no compensa, si sube uno al final, la bajada del Partido Popular.
0: Uns resultats que contrasten amb el sondeig de Sigma 2 per a esta casa, apunti també la forta que atribuïa al Partit Popular entre 56 i 59 escons, i apuntava a una possible majoria absoluta dels populars. Però tornem a l'actualitat pura i dura de la nostra comunitat autònoma, perquè la crisi oberta en l'educació pública valenciana viurà avui dilluns, en l'octau dia de vaga indefinida, una jornada clau després de manifestar-se 35.000 persones divendres pels carrers de València. Els equips directius de centres públics es reuniran a les 12 del migdia al Centre Cultural de Picanya per a tractar possibles mesures de pressió contra la Conselleria d'Educació, entre altres, una eventual dimissió en bloc. Lucía Nadal, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Segons els docents, l'objecte de la reunió és acordar accions conjuntes en un acte de responsabilitat per visibilitzar el deteriorament de l'educació pública. La trobada marcarà un punt d'inflexió en la resposta col·lectiva del sector. La trobada arriba després que més de 1.200 integrants d'equips directius han firmat un manifest conjunt amb 39 reivindicacions en defensa de l'ensenyament públic i en què denuncien la denigració que asseguren estan patint el sistema educatiu valencià. Els equips directius asseguren que no descarten dimissions en bloc, seguint l'exemple d'Astúries, on esta mesura va acabar provocant una rectificació del govern autonòmic durant un conflicte educatiu similar. Segons expliquen, la situació als centres és molt delicada, tant per l'alumnat com per al professorat, i consideren que s'ha arribat a un punt límit.
0: Per cert, una reunió dels equips directius que coincidirà avui dilluns amb una nova taula sectorial entre la conselleria i els sindicats educatius, convocada per a les 4 de la vesprada. Serà la segona reunió des de que va començar la vaga indefinida docent, que acumula diversos dies de mobilitzacions i protestes al carrer. La convocatòria arriba després de qualificar els sindicats d'insuficient l'última proposta que presenta Educació. Les organitzacions sindicals critiquen especialment que el document deixarà fora la recuperació salarial del professorat i consideren que els avanços en matèria de burocràcia, plantilles i substitucions encara són mínims. El secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, es mostrava amb seguretat de que la reunió d'avui acabarà amb un acord amb els sindicats docents i està convençut, diu, que avui s'arribarà a un acord i per part de la conselleria no serà, segons assegura. A tot això, enmig de tot el conflicte, dir també que la Conselleria d'Educació ajorna una setmana les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i superior. L'anunci el van fer divendres, enmig de la vaga de la comunitat educativa per a millorar aquestes condicions de l'educació pública a abril.
7: Bon dia. Les proves que finalment es faran els dies 26 i 27 de maig estaven previstes per al 19 i el 20, esta pròxima setmana. Atès que per causes organitzatives dels centres educatius i per la necessitat de garantir la participació de l'alumnat en el procés d'admissió a cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2026-2027, s'hi opten mitjançant prova d'accés, resultant necessari modificar les dates de les esmentades proves. Això és el que es pot llegir en aquesta resolució que ha emès la Conselleria d'Educació. L'actual situació de vaga del professorat és la principal causa d'aquest ajornament. Les negociacions, com diem, entre els sindicats i la Conselleria, i com estem comentant, continuen, i després de la reunió de 5 hores de dijous marcada per la falta d'entesa, serà avui, este dilluns, quan es tornen a reunir.
0: Però la marxa dels estudiants continua i n'hi ha que salvar la roba com siga. Hi ha que estudiar per damunt de tot. I des del divendres passat, mentre tots els edificis públics dormen, 5 biblioteques municipals de la ciutat de València per primera vegada continuaven i continuen obertes durant la nit per a facilitar més hores d'estudi a l'alumnat que afronta els exàmens. Un reclam del Consell de la Joventut de València que finalment ha sigut escoltat.
6: Una d'aquestes biblioteques és la d'Azorín, al barri de Patrais, que obria per a rebre estudiants com Isabel, Raquel i Marc, que carregats de llibres i sobretot apunts van afrontar la jornada nocturna d'estudi. S'obri el calendari dels finals per a l'alumnat universitari, però també per als que enguany fan la pau, units als usuaris habituals i els opositors.
8: Facilita mucho el hecho de que ya no cierre a las 8 y que esté toda la noche.
9: Por la noche hay mucho más silencio y es verdad que quizá te concentras mejor.
10: Este año que estoy en turno de tardes en la uni, pues aprovecho y a lo mejor me suelo quedar hasta las 3 de la mañana estudiando.
6: Per a fer-ho possible, s'ha redistribuït la plantilla dels funcionaris. Al voltant de 1.500 funcionaris s'havien oferit, s'ha fet una distribució de tots els dies entre aquests funcionaris i el que permet això és obrir les hores en què estaven tancades les biblioteques, explica José Luis Moreno, regidor de Cultura de l'Ajuntament de València.
11: Al voltant de 1.500 funcionaris s'havien oferit, s'ha fet una distribució de tots els dies entre aquests funcionaris i el que permet això precisament és cubrir les hores en que estava tancada la biblioteca.
12: I hasta el 15 de junio, y los turnos son de lunes a domingo. Ya son 8 horas el fin de semana y así sucesivamente.
6: Junta amb la de Patrais, 4 biblioteques municipals més de la ciutat de València es mantenen per primera vegada obertes de manera ininterrompuda. Són l'edifici Eduard Escalante a Arrancapins, el Carola Reig de Benimaclet, el Joan de Timoneda al barri de Beniferri i la biblioteca Clara Santiró al barri de Sant Marcelí Camí Real. De moment estaran obertes fins al pròxim 15 de juny. A l'hivern tornaran a obrir de nit des del 10 de setembre, de desembre.
0: Mentre el final de curs s'acosta, i amb això també la graduació de molts estudiants, unes celebracions que amb els anys han anat guanyant pes social i econòmic fins a convertir-se en celebracions cada vegada més semblants a un casament. De fet, alguns de nosaltres este cap de setmana ho hem pogut viure. La preparació comença molt sovint davant de l'espill. Primer el vestit, després les sabates i, finalment, els complements.
13: Lo primero es elegir el vestido, sobre todo, y los complementos.
0: Les botigues especialitzades viuen, per tant, estos dies una de les èpoques de més activitat de l'any.
14: Estamos a tope, y es porque son las graduaciones tanto de...

0: bachiller com de la ESO.
1: Els models més demanats enguany inclouen vestits amb escot, esquena descoberta o lluentons en colors com bordeus, blau marí, marró, verd botella o fins i tot petó.

0: siga memorable.
1: Va salir a unos 60 euros por persona, un espacio únicamente para nuestro instituto y DJ y tenemos bus.
2: Segons dades de la Unió de Consumidors, el cost mitjà d'una graduació oscil·la actualment entre 290 i 670 euros. Això va en funció dels servicis contractats i del tipus de celebració. I ja que estem encara en matèria educativa, Jesús Lanci serà el nou rector de la Universitat Jaume I de Castelló després de les eleccions celebrades dijous passat al rectorat i al claustre. El candidat únic ha sigut elegit amb el 86,32% del vot ponderat, segons els resultats provisionals facilitats per la Junta Electoral. Abril.
3: Catedràtic d'Òptica i professor de l'UGI, Lancis ha ocupat diversos càrrecs de gestió al llarg de la seva trajectòria acadèmica. La candidatura es considera continuista respecte a l'etapa d'Eva Alcón, amb una proposta per a reforçar la investigació i la internacionalització. Més de 16.000 membres de la comunitat universitària estaven convocats a participar en esta votació electrònica. Finalment van votar 2.850 persones, amb una participació especialment elevada entre el personal docent i investigador permanent i el personal tècnic i administratiu. Segons havia explicat durant la campanya, el nou rector de la UGI, la candidatura pretén afrontar els desafiaments globals i l'impacte de la intel·ligència artificial amb una docència transformadora i una investigació, diu, d'alt impacte que genere un progrés tangible en la societat. El programa posa el focus en el talent i el benestar de la comunitat universitària amb mesures orientades a la igualtat, la diversitat i la conciliació, així com en la sostenibilitat i la promoció cultural del campus. L'equip que acompanyarà l'ANCIS està format per 12 persones, 7 dones i 5 homes, i s'estructura en 9 vicerectorats, 2 delegacions del rector i una secretaria general.
2: Donem ara una ullada pels pobles, perquè la coordinadora d'estudis eòlics del comtat ha presentat una denúncia davant del Seprona per la construcció de la casa pilot del projecte Modern Eco Village, una urbanització de més de 500 xalets que uns inversors noruecs planegen construir en un terreny de vora 640.000 metres quadrats a l'antiga La Joia de Planes, al costat de l'embassament de Beniarrés. L'organització argumenta que la casa pilot no compta amb llicència correcta i sol·licita la suspensió cautelar de la construcció. Afirmen que el permís concedit per l'Ajuntament era provisional i destinat a una construcció desmuntable i no a un xalet amb totes les qualitats. El consistori ha confirmat a esta casa a punt que donaran curs a la denúncia i que estudiaran els servicis públics, a més de respondre dins del termini en la forma escaient.
4: Una construcció il·legal que no té permís. Han demanat un permís d'obres per una construcció que suposa que es té que derruir en 5 anys. Han demanat un permís d'obres per al piso piloto i el desbrosse del PAI. Aprofitant aquest permís d'obres, han talat centenars de pins.
5: Els promotors del projecte urbanístic són la noruega Belinda Jacobsen, una influenciadora amb més de 250.000 seguidors en Instagram, i el seu marit, l'empresari romanès Jaku Ilies. El seu projecte es va fer públic a començaments del 2024 i l'estiu passat ja van anunciar que comptaven amb més de 100 potencials compradors de 24 nacionalitats. La coordinadora d'estudis eòlics, que treballa en coordinació amb la plataforma Protegim el Comtat, avança que podria haver més denúncies, ja que sospiten que el projecte podria estar incorrent en més il·legalitats. Les organitzacions han sol·licitat més documentació a l'Ajuntament per tal d'estudiar accions futures i demanen explicacions per tala indiscriminada de pins i la no justificació del recurs hídric necessari per a implantar 500 xalets en una zona mediterrània amb sequeres cícliques dins d'una població de 700 habitants. En el lloc web del matrimoni es donen alguns detalls dels tres tipus de vivenda que s'ofereixen. La més econòmica és una casa de poble de 50 a 300 metres quadrats i jardí disponible a partir de 175.000 euros. La més exclusiva és una vila personalitzada de 375 metres quadrats i 1.600 de terreny que es veu, o es ven, millor dit, per més de 1.470.000 euros.
2: Barata no és. Bé, Montanejos ha viscut este cap de setmana una de les cites més destacades del seu calendari cultural amb una nova edició de Dies de Campo. El Festival de Música Electrònica ha convertit el municipi de l'Alt Millars en punt de trobada per a més de 2.500 persones arribades de diversos països en una proposta que combina música, convivència i entorn natural.
6: Vengo de México.
7: De Palestina.
8: De Alemanya.
2: El festival, que enguany celebrava la novena edició, mantenia el format de cita boutique allunyada de les grans aglomeracions. Durant tres dies, els assistents han pogut disfrutar de 120 artistes distribuïts en 6 escenaris integrats en el paisatge natural de Montanejos. A més, el programa incorporava activitats paral·leles com rafting i una nova zona lúdica anomenada The Playground.
3: La dimensió internacional del festival també s'ha notat entre el públic, amb visitants arribats de països com Austràlia.

0: el Regne Unit, França, Itàlia o els Països Baixos. Esta projecció exterior reforça la imatge de Montanejos com a destinació cultural vinculada a festivals de música d'interior i experiències sostenibles en contacte amb la natura. L'impacte econòmic també s'ha fet visible estos dies al municipi. Els allotjaments penjaven el cartell de complet des de fa mesos i bars, restaurants i terrasses no tenen aquest increment de visitants.
1: No hay alojamiento por ningún lado, la gente pues va buscando alojamiento de última hora y están todo ocupado.
0: El camping de la localitat també registrava una ocupació plena durant el cap de setmana.
2: L'allotjament en llit està complet, el que és l'allotjament de vida amb la tenda està complet, els glampings que hem muntat estan complets, el 70% és estranger.
0: Días de Campo es consolidada, per tant, com una cita clau per a desestacionalitzar el turisme a Montanejos i atraure curiosos fora dels mesos d'estiu. Un model que combina oferta cultural, activitat econòmica i promoció del territori a través d'una experiència musical vinculada a l'entorn natural.
3: I més coses, vi, gastronomia i productes de quilòmetre zero. És l'essència de la 13a mostra de vins Terres dels Aforins, que este cap de setmana també ha omplit de sabor i tradició la Font de la Figuera. La jornada reunia 13 cellers de la també coneguda com la Toscana Valenciana, una zona de l'interior valencià amb una llarga tradició vitivinícola que en els últims anys també ha aconseguit consolidar-se com a reclam turístic i gastronòmic.
4: Els cellers participants aprofiten la mostra per acostar la cultura vitivinícola a nous públics, especialment als més joves, cada vegada més interessats en els vins de proximitat i també en elaboracions vinculades al territori.
5: Tinguem els vins tradicionals de sempre i bueno, anem a presentar una línia nova que això pues bueno, va dirigir també un poc a portar-los un poc al públic més jove.
4: Però el vi no és l'únic protagonista. La gastronomia valenciana ocupa també un lloc destacat en esta edició, amb embotits, dolços i elaboracions tradicionals preparades per carnisseries i forns de tota la vida. Els visitants poden tastar productes artesans i receptes vinculades a la cuina popular valenciana en una aposta clara pel consum de proximitat i per a donar valor al comerç local.
6: La llonganissa, la botifarra, el xorís, els figatells, recepta tradicional.
7: Hi ha que comprar lo de la nostra terra.
4: Moltes de les persones assistents destaquen precisament la importància de comprar el que és nostre i mantindre viu el teixit productor de les comarques d'interior. La mostra de vins Terres dels Aforins s'ha convertit ja en una cita consolidada per a reivindicar el potencial vinícola en la zona i convertir el producte de la terra en un element d'identitat cultural, una manera de promocionar no només els vins valencians, sinó també el paisatge, la gastronomia i les tradicions que envolten esta comarca de l'interior.
3: Baixem cap a la costa, en concret a les platges del sud de Cullera, que comencen a recuperar l'aspecte que tenien fa dècades gràcies als treballs de regeneració que pretén dotar-les amb 1 milió de metres cúbics d'arena. Marina, bon dia.
8: Bon dia. Estes obres impulsades des del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic amb un pressupost total de 32.707.000 euros transformaran prop de 3 quilòmetres de la costa sud del municipi. Actualment, la megadraga porta arena fins al Marenyet, una de les zones més afectades pel fenomen de regressió litoral. El veïnat feia anys que demanava una solució i ara comencen a veure els resultats del projecte.
9: Han conegut a sal de molts xicotets i n'hi havia molta arena, però ara l'arena ha desaparegut totalment. I ara estan fent una gran faena. Esperem que siga tot positiu per nosaltres i per tot l'estany, igual que per Cullera.
8: Les platges del Marenyet i de l'Estany rebran 1 milió de metres cúbics d'arena, l'equivalent a 400 piscines olímpiques. Amb esta intervenció, la nova franja litoral tindrà entre 40 i 100 metres d'amplària i actuarà també com una barrera natural de cara a futurs temporals.
10: Te pegava una ola i te pegava contra les piedres. O sea, ahora por lo menos, yo qué sé, esto va a venir, le va a dar mucha vida a esto.
8: A més de l'aportació d'arena, les obres inclouen l'allargament de 3 grans espigons de 280 metres mar endins per a frenar la pèrdua de sediments. Previsiblement, les obres de regeneració acabaran abans del 30 de juny. Això li donarà molta vida a la zona, segons ha explicat amb satisfacció un altre veí de Cullera.
3: I este cap de setmana també s'ha celebrat el Dia d'Internet, la gran xarxa que ha transformat la manera de comunicar-nos, informar-nos o organitzar la vida quotidiana. Tasques habituals que ara es resolen amb un clic. Requerien fa només unes dècades temps, paper, però també molta paciència.
11: El periòdic, el correu electrònic, ja no tenim correu de cartes, buscar informació.
3: Alberto Gómez és propietari d'un quiosc de Torrent i encara recorda quan comprar la premsa era pràcticament un ritual diari.
12: Estamos observando que en la economía valenciana se está produciendo, ¿no?, una continuidad de los factores de crecimiento que hemos visto en los últimos años, que han hecho que esta comunidad haya crecido por encima del resto de España. Nosotros estimamos que en 2025 creció 4 décimas, ¿no? Un 3,2 frente a un 2,8 de España. Y con los datos que hemos conocido ya en el arranque del 2026, pues todo apunta, de acuerdo con nuestras previsiones, a que ese crecimiento este año pues podría ser de un 3% en la Comunidad Valenciana frente a un 2,4 en España, ¿no? Ese comportamiento diferencial incluso se amplía en alguna décima, ¿no?
3: I una altra coseta, precisament orientar-se, anar pel món i per les carreteres, era una altra de les grans diferències abans de l'arribada dels navegadors digitals. Organitzar un viatge també implicava més improvisació i gestions presencials. Recordeu com era allò a base de telefonades o agències de viatge o telefonar directament als hotels? Les biblioteques i les enciclopèdies eren imprescindibles per a fer treballs escolars o consultar informació. Fins i tot nosaltres, que teníem que buscar en les hemeroteques, als servicis de documentació o escarbar com a ratolins de biblioteca.
13: Tenías que tener en casa una enciclopèdia para poder buscar informació de història o cualquier trabajo que te mandaran en el colegio. Ahora en un ditet ho tenen tot, y antes era fulla y fulla y buscar y rebuscar.
14: Normalmente se almacenaban enciclopedias, diccionarios, libros técnicos de consulta. Sin embargo, con la irrupción de Internet eso cambió. Aparecieron los buscadores, la gente empezó a confiar en Internet, ya no nos necesitaban tanto, y el papel de las bibliotecas, por ejemplo, cambió a proveedor de acceso.
3: També trobar un llibre era molt diferent abans dels catàlegs digitals. Tot es feia en persona, a mà, de fitxa en fitxa. Fins i tot els registres dels que estaven emprats o tornats. Tot i els avantatges, no tot el món s'ha adaptat igual a la digitalització. I hi ha qui preferix que tot siga com sempre, sense tantes pins, contrasenyes ni claus.
15: Yo soy más de hacer mi cola con mi papelito, que me lo sellen, tanta clave, pim, pum, no sé, yo esas cosas no me aclaro, la verdad es que yo no.
3: Molt... Pero veo, pero no también Internet ha acabado transformando la manera de vivir, informarse y relacionarse de toda una generación. Y ya que parlem de nuevas tecnologías, a partir de hoy dilluns, les compres en comercios físicos es poden comenzar a pagar amb Bizum, encara que només podran fer-ho aquells usuaris dels bancs dels quals comencen a oferir ese servicio, que s'incorporarà de manera gradual en els comerços que l'admeten com a mitjà de pagament. Les entitats bancàries seran les que comunicaran als clients la data en la qual tindran el servici disponible. Definiran els territoris, sectors i el cronograma per a oferir el pagament de Bizum en comerços físics, de manera que les dates per a usuaris, negocis i comerços dependran de cada banc, com ha ocorregut amb altres funcionalitats.
4: La popular solució de transferències instantànies, que ara coexistia com a mitjà de pagament en els comerços amb les targetes i l'efectiu, ja podia utilitzar-se, a més de per a enviar o rebre diners de particulars, per a alguns pagaments amb administracions, com a multes, entrades a poliesportius, impostos o per a comprar en comerços electrònics. El pagament amb Bizum en comerços serà un pagament sense contacte. Bastarà amb aproximar el telèfon mòbil al terminal de venda i efectuar, com en la resta de servicis de Bizum, una transferència de compte a compte. El client podrà pagar en el comerç a través de l'aplicació Bizum o aplicacions bancàries, o també a través de Bizum Pay, la nova cartera digital de Bizum. Si l'usuari es dona d'alta en ella, podrà començar a fer pagaments immediatament sense afegir més mètodes de pagaments o efectuar altres configuracions. Bizum Pay, a diferència d'altres carteres digitals, és una cartera multibanc i podrà contindre altres mitjans de pagament, targetes de crèdit i de dèbit, sempre que pertanyen a una entitat que oferisca Bizum Pay. La solució espanyola de transferències instantànies Bizum, que té més de 31 milions d'usuaris, és fins al moment l'única d'este tipus a Europa que ofereix el pagament directe en comerços físics. Bizum ja oferia la possibilitat de pagar en comerç electrònic i en esta modalitat ja hi ha més de 100.000 comerços adherits que permeten pagar amb Bizum les compres.
3: Ahir va ser el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia i la situació dista molt de ser la ideal. Els delictes d'odi augmenten i ho fan sobretot cap a les dones trans. Per això, associacions i actors implicats demanen més formació entre les institucions per a millorar la seguretat.
16: Vaig sortir de l'armari als 14 anys. La meva mare i el meu pare no volien que jo canviés el meu nom, els meus pronoms, no volien que tomara hormones.
17: Sempre tens com aquesta por de no ser suficient, de que la gent se burle de tu.
3: Alguns dels testimonis que han entrevistat els companys d'informatius d'Apunt per a tractar el tema evidencien que el rebuig pot vindre fins i tot des de la família. La majoria patix un infern de violència cada dia pel simple fet d'haver canviat el sexe, la identitat o el gènere.
18: Más de la mitad de la población LGTBI ha sufrido en algún momento durante este último año algún tipo de agresión.
19: Està clar que n'hi ha un repunt de la LGTBI-fòbia.
3: Les xifres són clares. L'últim any, un 54% dels enquestats ha patit algun tipus d'agressió.
18: Se ha notado un aumento en los espacios de trabajo, que deberían ser un espacio seguro.
16: Mirades, burles, insults...
17: Un grup d'homes se va posar al nostre voltant i vam tindre que eixir corregents.
16: És una cosa que normalitzes, encara que no hauria ser normal.
3: I les agressions no sempre són físiques, i a pesar que la violència verbal no deixa ferides visibles, és la que més seqüeles comporta amb el pas del temps. A més, la por de denunciar per no patir una revictimització silencia més encara este problema. Per això, demanen més formació per als professionals que han d'emparar-los, més informació per a la societat i un paraigua legal que acabe amb la impunitat de les agressions alimentades en moltes ocasions pels discursos d'odi que afloren sobretot en les xarxes socials.
18: Cuando el sentido común no funciona, hace falta leyes, pero hace falta también una responsabilidad política y una voluntad para que esas leyes se apliquen.
3: I com vos hem dit, uns hem tingut graduacions universitàries i altres comunions. De tot un poc. La Fira Dia Mágico by FIMI es celebrava este cap de setmana a Fira València amb les noves tendències de moda de comunió i cerimònia per a 2027 en una edició marcada per l'aposta pel color, els dissenys més senzills i la projecció internacional d'un sector que busca nous mercats davant de la reducció de les comunions i la baixada de la natalitat. La cita, considerada l'única fira especialitzada del món en este sector, reuneix durant dos dies les principals firmes nacionals i internacionals de moda infantil de cerimònia, calcer i complements, amb una destacada presència valenciana.
20: Roig, granate, teles vaqueres...
21: Ya no solo el típico rosa, se lleva mucho los azules, el verde agua...
3: A pesar de la irrupció del color, el sector també detecta una tornada a línies més tradicionals i senzilles.
20: Trajes de toda la vida, en distintos tejidos, una línea así un poquito más sencilla, no trajes de novia.
22: Llevamos unos añitos con mucho tul, muchos encajes, y ahora la tendencia va un poquito a líneas más simples.
3: La directora de Dia Mágico by FIMI, Alicia Jimeno, reconeixia que el sector està canviant, però ha defensat la capacitat d'adaptació a les empreses.
23: L'objectiu és internacional, dada la baja natalitat, los índices de baja natalitat i luego el descenso también en las comuniones.
3: El sector valencià manté un pes destacat en el certamen. Prop del 29% de les firmes expositores procedixen de la nostra comunitat autònoma, una xifra que consolida la indústria valenciana com un dels principals referents creatius i productius de la moda de comunió a Europa. Que ja que estem clavats en matèria, també ho estem totalment en època de comunions i enguany amb una pujada notable de la despesa. Ja no són només les celebracions familiars, també comporten una despesa que no para de créixer. Segons dades de l'Associació Espanyola de Consumidors, el cost total, que s'ha incrementat en un 21% respecte a l'any passat i en un context marcat per la inestabilitat econòmica i l'augment generalitzat dels preus. De mitjana, les famílies ja gasten més de 6.800 euros per a celebrar una comunió, una xifra que confirma que este tipus de celebracions és cada vegada més costós.
4: La despesa principal continua sent el banquet. El preu del cobert oscil·la entre 50 i 220 euros per persona. I en celebracions amb desenes de convidats, el pressupost es dispara. A això cal afegir els detalls per als assistents, que incrementen encara més la factura final, i de mitjana una comunió de 50 convidats pot costar 1.800 euros.
24: Aproximado oscil·la entre 10 i 30 euros la pieza, dependiendo de la cantidad. La gente invierte mucho en lo personalizado.
4: El vestit de combregante és una altra de les partides importants. El sector apunta que enguany la tendència és la de l'aprofitament, en un intent de contindre la despesa. Així i tot, cal sumar també la indumentària de la resta de la família. Altres servicis vinculats a la celebració també han pujat de preu. Els reportatges fotogràfics s'han incrementat en cost fins a un 30%, explica Pablo Castillo, gerent d'una de les empreses dedicades al sector. Les perruqueries reivindiquen el valor artesanal i exclusiu que té fer un pentinat per a un dia tan assenyalat. És una feina manufacturada que no fa cap màquina, segons afirma Ángela Guimerá, que és la gerent de Guimerá Peluqueria i Estètica.
25: En el último año yo he incrementado los precios entre un 25 y un 30%.
26: Ay, es que es caro, co. Es caro. Si estem fent una faena manual que no se fa en ningún aparatet.
3: Un conjunt de despeses que expliquen per què celebrar una comunió és ara més car que mai. Amb tot, malgrat l'increment dels costos, les famílies continuen apostant per mantenir esta tradició. Però negocis hi ha de tot tipus i mai saps on pot estar l'èxit, com el que anem a parlar-vos ja mateix. Va tenir bidet en una sola peça. El que durant anys semblava una excentricitat pròpia del Japó comença a fer-se lloc també a les cases valencianes. Els coneguts com a vàters intel·ligents o japonesos estan cada vegada més presents en botigues i reformes de banys, impulsats per la baixada de preus i per un interès creixent en la comoditat, però també en la higiene.
4: En alguns establiments ja permeten als clients provar-los abans de decidir-se.
0: Si la han probado aquí, a lo mejor les da mejor un poco de corte o vergüenza, ¿no? De decir, oye, que lo ha utilizado. Pero sí que es verdad que la gente que es el que se ha decidido a llevarlo, luego, es, por ejemplo, es a mí me han comentado que es la mejor decisión que han tomado.
4: Estos dispositius incorporen una cànula regulable que funciona com a bidet i que es pot adaptar a les preferències de cada usuari. Els sistemes més avançats també inclouen mecanismes d'autoneteja i llum ultraviolada per a eliminar la major part dels microorganismes. El sector situa el gran canvi en la pandèmia, tal com explica Antonio Ortega, CEO de Nashi, una empresa situada a Picassent que fabrica estos vàters.
1: El punto de inflexión fue en el año del COVID, precisamente relacionado con la escasez del papel higiénico y porque también hemos identificado que todos los usuarios pusieron más el foco de puertas hacia adentro en sus hogares, invirtiendo más en su comodidad y en la higiene.
4: A això s'afegeix la reducció dels preus. Fa només uns anys, estos vàters podien superar els 6.000 euros, mentre que ara alguns models es poden trobar des de poc més de 1.000 euros. L'interès pels vàters intel·ligents ha arribat fins al punt que alguns ja els fabriquen a la Comunitat Valenciana. Empreses com esta, Nashi de Picassent, elaboren models inspirats en la tecnologia japonesa, però produïts així, a casa. Una mostra de com un producte tradicionalment associat al mercat asiàtic comença a guanyar terreny en les cases valencianes.
3: I com no pot ser d'altra forma, també un poc d'entreteniment, que no ha faltat este cap de setmana. En part passat per aigua, l'artista valenciana Sandra Montfort va omplir de color este dissabte el Teatre Principal de València amb l'espectacle Terra de Guapes, un viatge per diversos gèneres musicals de la cultura popular valenciana que va esgotar totes les entrades.
2: A mi el que m'agradaria és que la gent se n'anara d'ací pensant quina cultura més bonica que tenim, quines cançons més boniques que tenim, això forma part de nosaltres.
8: Dividit en quatre actes, l'espectacle traça un mapa simbòlic per gèneres i tradicions essencials com les malaguenyes, els cants de batre, la moixeranga del gemesí, el ball del velatori o el misteri d'Elx. És la seva proposta més personal basada en arxius de la Fonoteca de Materials de la Generalitat que alberga més de 900 peces originals de la cultura popular que ara ella redefinix.
2: Per a mi és un privilegi enorme i em sent superagraïda de que pues que puguen donar-me aquest espai per a expressar el que per a mi és pues, el poble valencià i tot el que ens caracteritza com a valencians.
8: Montfort demana paciència a totes aquelles persones que es van quedar amb ganes de gaudir del nou projecte de la Pedreguerina perquè n'hi haurà més. Un espectacle amb el protagonisme d'unes arrels artístiques que l'artista posa en valor.
3: I Alacant ha esclatat d'emoció després d'un divendres especialment sentit en què va ser proclamada Vetlla del Foc Infantil. 2026, Leire Arellano Ruiz i les dames d'honor. Este dissabte arribava el torn de l'homòloga adulta Maria Pastor González de la Foguera Esplanada. L'acte celebrava de nou al Teatre Principal d'Alacant, un escenari d'ensomni. La segona cita del cap de setmana tornava a reunir el món foguerer en un dels esdeveniments més destacats del calendari oficial de les festes.
5: La nova Vetlla del Foc va ser elegida fa dos caps de setmana durant l'acte d'elecció celebrat des de fa anys a la plaça de Baus d'Alacant. Les primeres que han entrat a l'escenari han sigut les dames d'honor que han rebut la imposició de les bandes del president de les fogueres, David Olivares. Totes portaven els espolins d'un resplendent color groc citri. L'última enxafada far l'escenari ha sigut Maria Pastor, que ha enlluernat tota l'audiència amb el seu espolí de color porpra, el secret millor guardat de la vesprada. El vestit de Vives i Marí compta amb 6.210 fils d'ordit, 46 colors de trama i 3 metalls de diferents ors. Loreto Brotons ha sigut la mantenidora d'enguany, una advocada de professió compromesa amb les causes socials i que, a més, compta amb la particularitat de ser la tia de la Vetlla del Foc.
6: Amunt i avall presenta Sergi Olcina. Realització tècnica, Maria José Collada. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
3: Són les 8:36, si fem un poquet de memòria, parlem d'una vesprada de tempestes de curta durada que descarregaven amb intensitat en l'interior de les tres províncies. La inestabilitat agranava la Comunitat Valenciana de nord-oest a sud-est i arribava fins i tot al litoral al voltant de les 7 de la vesprada en punts com les pedanies del sud de València i Alacant.
8: En alguns municipis fins i tot les precipitacions es donaven en forma de granízol. Era el cas d'una cèl·lula de molta intensitat que travessava la 3 entre Bunyol i Setaigües a la Foia de Bunyol. Un focus especialment intens que descarregava amb força en este últim municipi, registrant un acumulat de 49,6 litres per metre quadrat en més d'una hora. Al voltant de les 6 de la vesprada també descarregaven amb certa intensitat al Pinós, on caïen 13,6 litres per metre quadrat en només 10 minuts i a l'altura amb 21,4 litres, dels quals 15 ho feien en només 10 minuts. Pel que fa a la previsió, avui es notarà un ascens tèrmic destacable. Serà un dia de sol, amb alguns núvols de vesprada i ruixats dèbils a l'interior de Castelló. Les temperatures pujaran de forma general, símptoma que s'imposa l'anticicló i l'estabilitat.
3: Pel que fa al trànsit, el començament de setmana ve acompanyat, com sempre, d'un nou matí de circulació densa en les entrades i eixides de València i també en la resta de les capitals valencianes, com informa la Direcció General de Trànsit. També dir que un home de 53 anys moria este diumenge després de que el turisme en què viatjava s'eixira de la via pública a l'autovia A3, a l'altura del terme municipal de Caudete de las Fuentes, a la plana d'Utiel Requena.
7: Punt Ràdio, Sergi Olcina.
3: Per cert, però no només la vaga dels docents i les mobilitzacions són les que protagonitzen este dilluns 18 de maig de 2026. També els metges de tota Espanya estan convocats des d'avui a una nova setmana de vaga, Lucy.
4: Sí, un dels motius, la falta d'acord amb el Ministeri de Sanitat sobre la reforma de l'Estatut Marc. A la Comunitat Valenciana, el sindicat mèdic CESM manté les aturades entre el 18 i el 22 de maig i ha convocat mobilitzacions dimecres a València, també a Alacant i Castelló. El conflicte arriba a la quarta vaga estatal de l'any sense avanços significatius entre el comitè de vaga i el ministeri que dirigeix Mònica García. Els sindicats mèdics exigeixen un estatut propi i un marc laboral que, segons denuncien, dignifique la professió, també limite la sobrecàrrega assistencial i millore les condicions laborals i retributives. Des del sindicat CESM asseguren que els facultatius estan esgotats, maltractats i desprotegits i alerten que la falta de professionals, les jubilacions previstes i la fugida de talent estan portant el sistema sanitari a una situació crítica. A més, el sindicat critica que el nou text proposat perpetua jornades abusives, no reconeix el temps de treball real, no garanteix la conciliació i no respecta la formació ni la responsabilitat dels professionals sanitaris. També denuncien que continuen fent jornades de 17 i 24 hores i que moltes guàrdies no compten per a la jubilació. Així, a la ciutat de València, la manifestació principal tindrà lloc dimecres que ve, dimecres 20 de maig. També hi haurà concentracions en centres hospitalaris i d'atenció primària d'Alacant i Castelló. A Alacant, la protesta eixirà a les 6:30 de la vesprada des del Mercat Central fins a la Casa de les Bruixes, seu del Consell a la ciutat.
3: I més coses, perquè Sanitat estima molt baix el risc d'Ebola a Espanya després del brot al Congo i Uganda que s'ha anunciat recentment, d'abril.
8: Sí, després que l'Organització Mundial de la Salut declarara dissabte l'emergència de salut pública internacional per aquest brot d'Ebola a Àfrica, el Ministeri de Sanitat considera que el risc de transmissió d'Ebola és molt baix. La recomanació és que no es viatge a les zones afectades i si hi ha persones que tornen d'aixòs països, el Ministeri demana que romanguen atents al seu estat en els 21 dies posteriors.
3: Per una altra cosa i per una altra banda, Feijó convoca la plana major del Partit Popular, sobretot per analitzar els resultats que rebrà a Moreno amb una ovació, Lucy.
4: El líder del PP ha convocat este dilluns una reunió de la Junta Directiva Nacional del partit per analitzar precisament aquests resultats de les eleccions andaluses. Una cita en la qual el candidat del PP a la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, serà rebut, com diem, amb aquesta ovació per la seva victòria, segons han indicat fonts populars.
3: I més coses que tenim pel mig. Bulgària guanya Eurovisió per primera vegada. Ho fa, encara que ens ha passat desapercebut en una edició marcada pel boicot a Israel. Espanya, al costat dels Països Baixos, Eslovènia, Irlanda i Islàndia, recordem, no van participar en l'edició del certamen en protesta, sobretot pels atacs d'Israel contra Gaza.
8: Bulgària va donar este dissabte, com diem, la sorpresa després de guanyar per primera vegada el Festival d'Eurovisió amb el tema Bangaranga, en una edició marcada per la polèmica de la presència d'Israel, que va
5: quedar en segona posició. El vot del públic va confirmar el veredicte que els jurats professionals havien emès, 204 punts, col·locant l'artista de Bulgària, Dara, en primera posició amb un total de 516 punts. Israel, per contra, va veure com ixe octau lloc inicial amb 123 punts es va convertir finalment en una segona posició amb 343, gràcies, com diem, al massiu suport del vot del públic, similar ja al que va passar l'any passat, quan també va acabar en segona posició. Tercera, contra tot pronòstic, va ser la romanesa Alexandra Capitanescu i la seva cançó de rock, Choque M, amb 296 punts.
3: I miracle que no va guanyar Israel, que a punt estarien amb tot el que pintava. Si tot, jo si no haguera sigut per el que anava publicant David, no haguera ni sabut que era el Festival d'Eurovisió este cap de setmana, perquè, clar, la exposició mediàtica era molt menys. Parlant d'exposició mediàtica, tenim que donar una ullaeta, no?, sobretot als diaris de tota la Comunitat Valenciana, que, a banda dels nostres companys de les locals i comarcals, també ens fan una anàlisi de tot el que passa.
5: Sí, per exemple, Levante obre avui la seva portada amb la notícia de que el Partit Popular perd la majoria absoluta i el Partit Socialista patix la seva pitjor derrota en el cas de les eleccions andaluses. A més, parla també d'una remuntada europea i és de la victòria del València davant la Reial Societat per 3-4, cosa que obri les opcions de jugar la Conference. També destaca la victòria del València Bàsquet Femení, que s'han convertit en campiones de Lliga en el Roig Arena.
3: I pel que fa a les províncies?
5: Pel que fa a les províncies, este diari obri la seva portada amb visa victòria que comentàvem del València Bàsquet Femení. La imatge és precisament la de les jugadores celebrant la victòria, mantejant a una de les seues jugadores, que titulen quarta Lliga consecutiva. També, com tots els diaris, destaquen que el Partit Popular frega la majoria absoluta i debacle històrica del Partit Socialista en Andalusia.
3: Més coses. Què mos conta València Plaza, Lucy?
4: Sí, en la seva portada destaquen, obrin, millor dit, una entrevista amb el vicepresident segon de la Generalitat. D'esta entrevista extrauen el següent titular: tindrem Parc Sagunt 3 en 2 o 3 anys. També destaquen, com no podia ser d'altra manera, les eleccions d'Andalusia. Este diari ha escollit el titular que el PP guanya les eleccions d'Andalusia amb 53 escons a 2 de la majoria absoluta.
3: I la edició de la Comunitat Valenciana de l'Espanyol?
4: Sí, no té res a veure en les eleccions d'Andalusia. Ells destaquen que el conflicte intern en compromís que retarda la volta de Mònica Oltra, anar a soles o acompanyats a les urnes, és la pregunta que fan, i el govern valencià manté el director general de participació, fitxatge de català, després d'estar a la vora del cessament. Aquestes són les dues notícies que destaquen des de l'Espanyol.
3: Quines són les que destaca El País, Abril?
5: En clau nacional, en clau de diaris nacionals, El País destaca que el Partit Popular perdi sa majoria absoluta a Andalusia i que dependrà de Vox, i a més afits que Lleó 14 visitarà un dels carrers més conflictius de Madrid.
3: També m'imagino que El Mundo obri, sobretot en la victòria i la pèrdua de les eleccions andaluses.
5: Sí, és la notícia de la jornada. Ells titulen victòria incòmoda de Morena, malgrat la desfeta històrica del Partit Socialista, i també parlen sobre l'Iran en guerra amb un titular que diu així: xiques amb moto, tatuatges i metralladores als carrers de l'Iran en guerra.
3: No deixem de prestar atenció a l'ABC, Lucía.
4: Sí, sobretot en ABC, la seva portada va dedicada exclusivament a aquestes eleccions d'Andalusia. Els dos titulars principals d'esta portada és que Moreno torna a atropellar sense repetir la majoria absoluta i catàstrofe històrica de Sánchez i Montero.
3: Per tant, La Vanguardia m'imagina que va en la línia.
4: També el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i Vox serà decisiu, i que l'OMS declara l'emergència sanitària per l'Ebola en el Congo.
3: Acabem abril amb La Razón, que obri, m'imagina, com tots, avui és monotemàtic, les eleccions andaluses.
5: Sí, però en este cas ho fa culpant d'eixa debacle del Partit Socialista a Sánchez, el president del govern. Diu que Sánchez enterra el Partit Socialista andalús, Montero perd 2 escons i aconsegueix empitjorar els resultats d'Espades fa 2 anys.
3: El que fem ara és donar una última ullaeta en este repàs d'actualitat al medi ambient, Marina.
9: Efectivament, avui una notícia no massa positiva, perquè la contaminació és un assassí invisible que actua de forma sibil·lina i, segons advertix la comunitat científica, causa centenars de milers de morts prematures a l'any. Una anàlisi encapçalat per l'Institut de Salut Global de Barcelona desvela que la suma dels distints contaminants atmosfèrics causa almenys 146.500 decessos prematurs a l'any, és a dir, morts que podrien no haver-se donat si l'aire que respirem no comptara amb la presó presència de pol·lució sicària que es desprèn de cotxes, indústries i altres activitats contaminants. El treball afirma que les partícules fines, en la seva majoria derivades del tràfic, són el contaminant més perjudicial, ja que es colen als pulmons i en la sang i causen inflamació. Del treball també es desprèn que la contaminació afecta de forma distinta a homes i dones i també en funció de l'edat. Per exemple, entre els joves són els homes els que presenten una major vulnerabilitat. Entre els majors, en canvi, les dones majors de 85 són les que tenen més risc. Diversos estudis assenyalen que este fenomen s'agreuja en els barris més desafavorits, pel que, a efectes pràctics, la contaminació causa més danys en ells que en els que no en tenen.
7: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
10: De tu a tu.
11: Sostenibilitat ve del llatí sostenere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
12: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
13: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
14: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
15: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
3: I com vos diem, són les 8:48, ja que prestar atenció a la vaga de metges que entra en una nova setmana sense avanços en la negociació entre el Ministeri de Sanitat i els sindicats mèdics. És la quarta vaga en el que va d'any. L'última va ser a finals del mes passat, d'abril. El conflicte gira al voltant, recordem, de la reforma de l'Estatut Marc, la norma que regula les condicions laborals del personal sanitari públic i que els facultatius consideren insuficient per a donar resposta als problemes estructurals del sistema. Els sindicats denuncien sobrecàrrega assistencial, falta de reconeixement professional i jornades laborals insostenibles, mentre Sanitat defensa que la reforma incorpora millores com la reducció de les guàrdies de 24 a 17 hores. A més, el comitè de la vaga exigeix que esta vegada intervinga el president Pedro Sánchez. Anem a conèixer tota aquesta informació de primera mà, fent-ho amb Víctor Pedrera, que és secretari general de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, el CESM. Víctor, què tal? Bon dia.
19: Hola, buenos días.
3: Encantado de saludarte desde la radio autonómica. La huelga entra ya en la cuarta semana. ¿Recordamos, si te parece, en qué punto está ahora mismo ese conflicto con el Ministerio de Sanidad?
19: Bueno, pues está totalmente encallado porque el Ministerio ni nos ha vuelto a citar ni tenemos noticias de que vaya a hacerlo. Bueno, es la cuarta semana, no, la cuarta semana que hacemos del cuarto mes. Es decir, que llevamos arrastrando este conflicto prácticamente casi más de medio año. Y el Ministerio pues es totalmente reacio a atender unas demandas que el colectivo médico considera que son básicas. Como bien ha dicho anteriormente, con el tema de las jornadas laborales, con el tema de la representatividad que el Estatuto Marco no nos permite y con la clasificación de las profesiones sanitarias, donde se confunde un médico con otros profesionales que ni tienen la formación que tiene un médico y mucho menos el nivel de responsabilidad que asume el médico en el acto del paciente.
3: Víctor, desde los sindicatos escuchamos repetidamente decir que las posturas están bastante alejadas. ¿Podríamos transmitir a quienes nos están escuchando qué es exactamente lo que continúa impidiendo este acuerdo?
19: Bueno, están alejadas por tres motivos fundamentalmente. Porque los médicos exigimos que si tenemos unas condiciones laborales distintas, lo lógico, lo sensato y lo justo es que tengamos una norma que regule nuestras condiciones laborales distinta al resto y por lo tanto seamos los médicos los que podamos negociar cuánto se paga la guardia, cuántas guardias hay que hacer, en qué condiciones se ha de trabajar en definitiva. directamente con la administración y no a través de los sindicatos generalistas, que tienen una escasísima representación en el colectivo médico y en algunos casos casi nula. En segundo lugar, el segundo punto en el cual discrepamos abiertamente con el ministerio es a la hora de considerar en el mismo grupo profesional a todos los graduados universitarios, teniendo en cuenta que se mete en un mismo grupo un médico o un fisioterapeuta o un enfermero que tienen una formación en años de carrera universitaria menos de la mitad, y lo que es más importante, que la última palabra en la asunción de las responsabilidades con el paciente la tiene el médico. Y finalmente, la jornada laboral. Aquí tenemos un Ministerio de Trabajo que se jacta de decir que vamos a tener 35 horas, pero 35 horas para todos, menos para los médicos, porque, como todo el mundo sabe, sobre todo en algunas etapas del año, como son las etapas de vacaciones, fundamentalmente, nos encontramos con jornadas de 60, 70 y más horas semanales. Bueno, pues esas diferencias son las que nos han hecho todavía mantener el conflicto.
16: Y alguna más, porque el Ministerio defiende que ese nuevo estatuto marco incorpora mejoras importantes, según ellos, como la reducción de las guardias de 24 a 17 horas. Vosotros lo consideráis totalmente insuficiente, claro.
19: No es que no sea insuficiente, es que no es verdad. Las guardias siempre han durado 17 horas entre semana y 24 horas los fines de semana y festivos. Duran y con el proyecto, anteproyecto de ley del Estado,

0: i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
1: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4. Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
2: Som la veu de tots. Som APO. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
3: És inevitable, són les 9 i 8 del matí, mirar un poquet cap al sud, mirant què ha passat en Andalusia, també fent memòria del que ha passat en la resta de les eleccions autonòmiques que han anat succeint-se. Va ser un any d'eleccions autonòmiques que culminaran també amb algunes d'elles municipals i autonòmiques i també les generals, que seran ja, com diguem, el terratrèmol final d'esta mascleta, gastant termes valencians, electoral, que va per episodis i que dona uns resultats diferents dins de les circumstàncies, en cada lloc. Les enquestes diuen unes coses, les enquestes a voltes encerten, més o menys, però avui tenim que mirar cap a Andalusia i veure aquests resultats finals de les eleccions celebrades ahir. Pilar Tamayo, què tal, com estàs?
4: Bon dia.
3: Tu quina radiografia fas d'això?
4: Bueno, a mi el titular más importante me parece que el PSOE suscribe y confirma su principal fiasco electoral en una autonomía donde ha gobernado 37 años, que es la cuarta cita electoral en lo que llevamos de curso político, en la que también, bueno, se confirma la pérdida de poder territorial del PSOE en un país que está básicamente descentralizado. Y confirma que Pedro Sánchez piensa en el día después de su previsible derrota electoral para controlar los aparatos federales del PSOE y para que no haya convulsión interna. Es decir, si en Aragón está Pilar Alegría, que es una de él, en Andalucía está Montero, en Madrid está Óscar López, en la Comunidad Valenciana está Diana Morant, pues de esa manera cierra filas en el partido, porque él no descarta continuar al frente del Partido Socialista. Y sobre el Partido Popular, es verdad que ha perdido la mayoría absoluta, pero bueno, ha obtenido 52 de 109 escaños, prácticamente dobla en escaños al Partido Socialista, que es la segunda fuerza, y se confirma también, pues, que el electorado pide un pacto de derechas y que el PP tendrá que ser el primero que naturalice sus pactos con Vox, porque claro, anoche me daba un poco la impresión de que, a ver, el PSOE puede pactar con 7 u 8 partidos políticos para mantenerse en el poder, Pedro Sánchez, y el PP solo puede gobernar si obtiene mayoría absoluta. Pues oiga, el PP tendrá que pactar con el que es natural dentro de su ámbito, que es Vox, y eso creo que ya confirmado en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y ahora en Andalucía, pues el PP debe naturalizarlo y no hacer discursos de Vox es el lío, Vox es porque vas a tener que coaligar con Vox. Y en el mejor escenario, Feijóo tendrá que ser presidente del gobierno con ministros de Vox. En el mejor escenario para el PP, quiero decir.
3: Rematant la visió periodística, Dani Valero, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Tu què veus, què penses en tot això que ha passat ahir?
5: He titulat a Madrid la crònica Amarga goleada, que crec que està molt xulo, el titular que han ficat els companys de l'Espanya. Pense que sí, és inevitable fer aquesta mirada, perquè, clar, tenia majoria absoluta i ja no la té. I això, òbviament, és amarg, perdre el control total i passar a un escenari on has de dependre de Vox. Per a les votacions, jo crec, perquè sí que és veritat, i ahí coincidís que en Pilar, en que per molt que hi haga un canvi i que es subratlli aquest canvi a pitjor per part del control que té el Partit Popular del Parlament andalús, jo crec que en un escenari paregut al que va tindre Múrcia, el PP necessita dos vots i la situació de Vox és soles recolzar al PP o fer la rabieta i dir que no a determinades coses, però quan són rellevants soles podrà dir que sí. Jo trobo, no entendria cap altre escenari, que el Partit Popular haurà de negar.

0: que deixen entrar en el govern a un partit per dos representants. Em semblaria superestrany, més enllà de que, òbviament, tu fas, pues fas la reflexió...
1: Vox dio anoche por hecho, Dani, que entraven en el govern.
0: Òbviament, és el punt de partida de ser esa exigència, però has de dir que no i ja està. Va passar en Múrcia i se li va dir que no i al final van tragar. I bo, a més, ara anem a un escenari on no hi ha propers comicis que et permet dilatar aquesta circumstància tranquil·lament, negar-te i escolta, que tinguin arrestos a forçar unes eleccions, si volen. Jo crec que també és una gran lectura de tot este, de tota aquesta mascleta electoral que tu has comentat, que l'extrema dreta en Espanya no té força per anar més enllà d'aquest percentatge 15, 16, de 20 en alguns puestos on està. És que és la força que, tenint-la el PSOE, considerem un fracàs absolut per lo que han aplicat a ser. És a dir, no són ni estan prou de ser a cap puesto una força de govern. I en aquestes circumstàncies has de tractar-los com a tal, i jo crec que el PP s'ha de negar de totes a deixar-los entrar en el govern d'Andalusia per sols dos escons.
2: Estes són les ferramentes que n'hi han. Susi Boix, què tal? Com estàs? Bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia.
2: Benvinguda a la ràdio. Encantat de conèixer-te en persona i sobretot que estigues així amb nosaltres.
3: Encantadíssima que m'hagi obert el micròfon.
2: No vull dir que la visió de Dani de Pilar no siga objectiva, però per la teua qualitat de politòloga tinc que tirar un poquet més mà de tu en aquest sentit, no? En totes les vessants que s'obrin en Andalusia en aquests moments, no només en els resultats de tots els partits majoritaris, com són el Partit Popular i el Partit Socialista, sinó... a Vox se li vaticinava una lleugera baixada en Andalusia, no ha sigut així del tot, però per contra també hi ha altres partits que han donat alguna sorpresa.
3: Sí, mira, a les 6 de la vespre, quan se coneixia ja la xifra d'augment de la participació de quasi un 8%, ja sabíem que algo anava a passar. Per regla general, eixa mobilització i l'augment de la participació ve de la ram del progressisme, però en este cas també podria haver una sorpresa en el Partit Popular per la campanya de Juanma Moreno, que tornava a apostar per eixe vot útil. Però, evidentment, ha manat a la norma. És a dir, ha sigut l'esquerra que s'ha mobilitzat i eixe 8% de major participació, diguem, és el que, a pesar de que el Partit Popular ha obtès quasi 150.000 vots més, sí que és de veres que ha augmentat un poc més la població, però ixe 8%, insistisc, de major participació li ha donat a quadruplicar els resultats en Adelante Andalucía. És a dir, el que anomenem en politologia les restes per l'aplicació de la Ley DON, que en el 2022 li donaren la majoria a Juanma Moreno. Recordem que la majoria absoluta en el 2022 no se va conèixer hasta el 96% escrutat per les restes. Les restes d'este viatge, el que li han donat és, insistís, un quadruplicat Adelante por Andalucía, sí, i li lleva la majoria absoluta al Partit Popular,
2: ja era,
3: a pesar d'haver
2: si no
3: tret
2: en el 98 escrutat o algo així.
3: En el 98 ja, escrutat, sí. ja sabíem que les restes... De totes maneres, insistís, que és que quan sabrem que la mobilització era un 8%, sabíem que les enquestes, a pesar de que donaven unes horquilles entre el 54 i el 58, en la majoria al Partit Popular, és a dir, que se podia quedar a un escó de la majoria absoluta o revalidar-la, perquè en horquilles molt, molt, molt amples, aquest 8% mos donava ja un detall. I ahir hi ha una altra qüestió molt important a debatre, si volem analitzar-ho a nivell estatal, perquè evidentment encara que estem parlant d'unes eleccions autonòmiques, i jo sempre insistís moltíssim que s'ha d'analitzar autonòmicament, perquè el territori de tot l'estat espanyol té una idiosincràsia molt concreta en quant a territori, especialment en l'era dels lideratges, no ens podem oblidar, lo local front a lo global, evidència que hi ha un quasi 60% de votant que preferís l'opció centre-dreta, però en canvi l'esquerra, a l'esquerra del Partit Socialista, està apostant per una esquerra nacionalista, una esquerra territorialista, perquè els resultats d'Andalusia marquen ixa tendència. És cert que el Partit Socialista tenia unes expectatives de resultats molt roïnes, és a dir, partia de la base que el seu millor resultat eren 30 escons, que era el pitjor resultat del Partit Socialista, i n'obtes 28, és a dir, encara ha perdut 200 escons més. És una errada d'estratègia del Partit Socialista liderat per Pedro Sánchez.

0: un año en Andalucía hasta que haya elecciones generales. O sea, no parece que ahora, bueno, sería de una poca vergüenza no coger el escaño en Andalucía y volver al escaño nacional.
1: No, creo.
0: Se quedará año, año y medio hasta que haya elecciones generales y, por tanto, controlará el aparato.
2: Pero dejarlo no lo va a dejar, ¿no? El nacional, que yo
0: sabía. No, todavía lo tiene.
2: El escaño nacional el manté y Toch comentaba precisament por si las cosas no funcionaban. Que
0: no han funcionado.
3: En cas, jo, tota esta elucubració sobre què farà el PSOE, jo crec que és un pla condenat al fracàs, el de controlar este partit. Este partit és incontrolable en la derrota. El Partit Socialista, inclús a nivell nacional, que diuen ells, o sigui, a nivell autonòmic, quan perds, els gabinets hi sent ixa mateixa nit i te passen.
2: De conya hem dit més d'una volta en esta taula que li faran un Julio César.
3: No, però absolutament. O sea, a més, no hi ha si no tens el territori i Diana Morant no el té, serà qüestió de quan vulguin executar a tots els líders després de la derrota de Pedro Sánchez, si se produís a nivell nacional, que aquest home no hi ha que donar-lo per molt tan ràpid.
1: No, perquè és que no hi ha que subestimar a Pedro Sánchez, que encara no ha guanyat ningunes eleccions, ni generals, ni europees, ningunes eleccions des de que està governant des ha guanyat, però seguís governant. I per
2: que
1: tant,
2: recordem,
1: jo crec
2: Susi,
1: que
2: va estar fora, completament fora, en l'altre dia ho vam dir, indigència
1: però,
2: política.
1: Però a més, és que en el 2022 es fan les eleccions autonòmiques andaluses. En 6 mesos és quan se fa la convocatòria electoral per part de Pedro Sánchez i trau 600.000 vots més. Vull dir, jo crec que no hi ha que subestimar i sí que és cert que, com jo deia abans, el centre-dreta ja està sumant quasi el 60% i, per tant, la distància amb l'esquerra cada vegada és major i és més difícil que encara que es vergar del territori poder després fer coalicions per a poder obtindre les Corts Generals i, per tant, tornar Pedro Sánchez a ser president del govern i complir aquest objectiu que ell s'ha marcat de ser el president més longevo d'Espanya. Li falta revalidar i superar a Felipe González. Això jo no n'hi ha que perdre de vista el que és la figura en si de Pedro Sánchez, perquè si ve cert, com deia Pilar, que la demoscòpia el presenta com el Partit Socialista, com el partit que no acerta la seva estratègia, per tant va perdre en territori i que en unes eleccions generals fetes ara i extrapolant el que està passant a nivell territorial, Pedro Sánchez no seria president del govern. Hi ha un moviment que és la part internacional, jo crec que també hi ha que tindre-la en compte, perquè l'antipatia que genera, que també en moltes enquestes es preguntava, l'antipatia que genera Donald Trump li suma punts a Pedro Sánchez. Vull dir, que encara queda molt de recorregut
0: fins al 2027.
1: Però jo crec que el
0: calendari judicial per a Pedro Sánchez és inassumible. Este mismo mes y a principios del que viene es cuando declara a su hermano. Su mujer, después de que el fin de semana Peinado haya decidido incluso subir el valor del software a 500.000 euros, su mujer tiene un panorama judicial complicadísimo. La Audiencia Nacional está investigando la presunta financiación ilegal del Partido Socialista y, bueno, Koldo y Ábalos tienen más piezas aparte de la sentencia del Supremo.
2: ¿Y tú vemos a la gente especialmente preocupada en eso, Pilar?
0: Bueno, pues yo es que no creo. El otro día decía Joan que él creía que la corrupción está descontada. No, yo creo que no. Yo creo porque además los escándalos de las prostitutas de
3: desmoviliza molt.
0: Sí.
3: A l'esquerra.
0: Claro. Yo estoy, de hecho, el partido de izquierdas, el único que subió ayer electoralmente, es el que ha mostrado su animadversión a Pedro Sánchez. Es decir, es una escisión de Podemos, de Sumar. Bueno, o sea, los socios a la izquierda...
1: El partido delante de Andalucía, el Cantes, que donde yo abans... no sols la ideologia progressista d'esquerres, sinó el territorialisme. Ja xua la campanya, que fem molt bona campanya, amb un líder molt potent, però la campanya va estar en dues qüestions primordials. La principal, traure a la dreta de la majoria absoluta, però ha jugat en la corrupció, tant del Partit Popular com del Partit Socialista. Ha tingut una campanya a més de veres que ha fet valdre els procediments judicials del Partit Socialista i la imputació del president de la Diputació d'Almeria. Almeria era clau per a el Partit Popular obtindre la majoria absoluta. El que no s'esperava era el de adelant Andalucía.
2: I és el bressol de Vox, entre altres coses.
1: Clar, evidentment, perquè també ha coincidit en el tema migratori. I el tema migratori també ha sigut una peça clau i fonamental per adelant Andalucía. Per tant, jo crec que més enllà del Partit Socialista, la clau també va estar que faça l'esquerra a nivell nacional.
3: Fonamentalment.
1: És que és fonamental.
0: Però els socios d'izquierdas del PSOE han bajado también en Andalucía.

0: Lucía, que és Sumar, Izquierda Unida i Podemos. Ahí és a on de voy.
1: Què ara passaria a anar junts?
2: Sí,
1: tampoc sé si és possible, no? Perquè han aglutinat circumstàncies molt distintes i sensibilitats molt diferents, però... A veure, a nivell nacional, és que fa uns anys estàvem, abans del 23, estàvem en el mateix debat. És veritat que la cosa sembla molt més difícil per a Pedro Sánchez perquè tots aquests casos de corrupció no estaven tan avançats ni
3: estaven... Sí, la situació no era la mateixa.
1: La situació era millor, però electoralment, demoscòpicament, no hi havia opcions possibles per a ells. I què va fer? Va fer molt intel·ligentment col·laborar en la creació d'una figura aglutinadora de l'esquerra, en aquell moment Susana Díez, que va Yolanda. Funcionar Yolanda Díaz que va funcionar i va aglutinar un vot que no se va escapar. I després una altra qüestió, que és l'audàcia, la valentia per a, en un moment de derrota electoral, canviar el pas i ser dilluns i convocar unes eleccions inèdites en juliol per a fer de la derrota,
0: de la necessitat,
1: la seua palanca de soc la resistència front a l'extrema dreta. El tema és una persona que ha demostrat que no li tremola el pols per a fer coses arriscades quan creu que té una finestra d'oportunitat. És evident que estan analitzant qualsevol circumstància. La política internacional, si confrontar amb Trump...
0: Hombre, tiene bastantes assessores si per analitzar, claro, quasi 1.000.
1: Home, però sí, però molts els tenen i en aquesta informació simplement la processen i ja està. Sánchez,
0: hombre, a ese nivell d'assessores no ha llegado nadie en la presidència.
1: Sí, però què vull dir? Jo no estic defensant-lo, estic dient el que hi ha ahí en la Moncloa.
3: Sí, lo que passa, el mecanisme...
1: És un animal polític com mai hem tingut en Espanya, capaç de convocar en el moment... O sea, qualsevol cosa absolutament imprevisible en aquests moments, que no està, que la demoscòpia és incapaç de...
2: La derrota de María Jesús Montero a nivell nacional, el provocar i al final que el Partit Popular torne a tindre que pactar en Vox, és algo que a ell li beneficia.
1: Home, bé,
0: però no, pues jo estic convencida
1: si
0: de que
1: lo que
0: sí que lo que se ha descontado és el miedo a la extrema dreta. Estoy convencida que eso está descontado.
1: Hombre, òbviament sembla més difícil, clar que sembla més difícil.
0: I además, y entre otras cosas, porque como decía Dani, el crecimiento de Vox aspiraba a tener 20 escaños. O sea, ha crecido uno, es decir, Vox se ha quedado como está y queda claro que el partido ampliamente mayoritario en la derecha es el Partido Popular. Y a mí me da la impresión que el electorado ha descontado absolutamente el miedo a la extrema derecha, absolutamente.
3: Bueno, ahora continuaremos analizando eso y también preveint i elucurant a lo millor els efectes que pot tindre d'ara endavant en la resta d'eleccions autonòmiques, entre les que, bueno, queda un any, però també estem nosaltres en molta faena que fer. Són les 9:30 en punt.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
5: De tu a tu.
6: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: Descansa la vista.
8: Què és la inspiració per a tu?
9: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
10: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
7: Obri la ment. Eres creient?
11: Depèn de l'estació de l'any.
12: Con les carxofes.
7: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
13: Què t'ha paregut?
14: Molt bona, molt bona.
15: Ara sí que faràs pega.
16: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
17: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. Apunt Ràdio, de tu a tu.

0: La ràdio autonòmica valenciana, esta que escolteu, a Punt Ràdio, en qualsevol dels dials de Castelló, València o Alacant, i també internet. Són les 9:32, este és el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en un viatge diari que ens du, com sempre, des de les 8 del matí fins les 2 de la vesprada, totalment en directe. Estem amb Susi Boix, amb Pilar Tamayo, amb Dani Valero, i... Estem clar, mos hem quedat en el tema de les eleccions andaluses, on, bueno, tenim uns resultats del Partit Popular de 53, del PSOE 28, de Vox 15, Adelante Andalucía 8 i Por Andalucía 5, que han sigut, bueno, en este cas, Adelante Andalucía, la gran sorpresa en eixes ferramentes que dia Susi Boix, que han sabut
1: sí,
0: jugar, sobretot
1: que,
0: en la campanya.
1: A ver, Sergi, tiene 8 de 109. Es que, claro, es que... Parece que hablemos de un fracaso del PP, porque es verdad que pierde la mayoría absoluta, pero 52 de 109, 53, que lo que decía Dani, que está a 2 de la mayoría absoluta, que efectivamente puede permitirse el lujo de no dar entrada en el gobierno, porque no hay otra fórmula de gobierno, pero son 8 de 109.
2: Sí, pero lo si que busquem sí, les lectures de... Quines són,
0: que és la nova presentadora del programa.
2: Partit per partit. Clar, vull dir partit per partit.
3: De tertulià, com te sents?
2: Si anem partit per partit, evidentment...
4: Sergi sabe que no, nos conocemos muchos años.
2: Són 8 de 109, però és que partia de 2 a 8. Vull dir, i com jo explicava ahir, és que s'han portat el que s'anomena la resta, i per tant és el que li ha llevat la majoria absoluta. I... traslladant-ho com estava fent també Dani, no? A nivell estatal, és que la fórmula que se genere ara per a les pròximes eleccions a l'esquerra del Partit Socialista és la clau. Si saben entendre quina ha sigut la victòria d'Adelante Andalucía de traure de 2 a 8 en els últims 3 mesos, 15 dies de campanya, i el tuit de Rufián d'ahir, jo crec que va ser...
0: Desgota.
1: Bueno, passo ja en Aragón con la Junta. No solo ha pasado con Adelante Andalucía, pasó también en Aragón. La Junta aragonesista también subió.
0: Jo realment no volia parlar de la quantitat d'escons que tenen, sinó encendre una miqueta la conversa, perquè sí que és de veres que soc dels que forme part de l'opinió de Pilar, de que Pedro Sánchez és capaç de qualsevol cosa per tal de quedar-se ahí, i qualsevol cosa, crec que és qualsevol cosa. També pense com Susi, que no n'hi ha que subestimar-lo per a res, perquè ha demostrat ser capaç de sobreviure a qualsevol situació, i després també en tu, Dani, perquè això és algo que encara no sabem el que pot passar, però crec que estem davant no d'una incertidumbre molt generalitzada, però sí davant algo que pot ser inesperat per a tots, parlant de qui parlem, que és Pedro Sánchez. Jo crec que un personatge o un president inèdit fins ara en totes les expectatives que ell va complint a poc a poc.
3: Hi ha certeses, tot i les incerteses, hi ha certeses que són... ella ha demostrat la seva estratègia, ja el coneixem molts anys, que són, se produirà un moviment apostant per una persona per aglutinar a l'esquerra, això se va produir sí o sí, té tota la pinta que serà Rufián, que és un home en predicament, que enamora...
0: I tu creus que ell es deixarà eclipsar per Rufián?
3: No crec que l'eclipsi a ningú. A més, mira, una cosa, ja sé que és contradictori parlar avui de coses positives per al PSOE, però una cosa que sí que ha quedat clara és que hi ha un sol, que no baixa d'aquest 20% el PSOE. No, no.
1: És el partit que més anys ha governat
3: sí,
1: en Espanya.
3: Bueno, però sí, que no sabíem sí, on estava el fondo. I això no ho perd. Això no pen en el pitjor dels moments, ni en la pitjor candidata per a un territori com ve deies, Pilar, on l'últim que necessites és algú partidari dels catalans, etc. Ahí tens ixa base, jo crec que mai l'ha agafat en Espanya un partit a l'esquerra del PSOE. Difícilment l'eclipsaràs, i ixe suport és absolutament imprescindible per a que sumat a tots els nacionalismes te puga donar per a fer el truco de nou. Ah, o sigui, ixa estratègia l'anem a veure i s'executarà amb major o menor èxit, però se produirà. I la segona cosa és en quin moment convoque. Si hi ha una possibilitat de fer-ho abans de quan toque, o no.
0: Què creus tu que el portaria a convocar abans de la fetge establida?
3: Òbviament...
0: Què podria passar?
3: Òbviament, ja el truco que ja s'ha gastat és susceptible d'emprar-se de nou. Si hi haguera una gran crispació perquè Vox, que Vox també hauria de fer-se-ho mirar, perquè des que existís el resultat és que Sánchez mana a Espanya. No sé si és el seu propòsit en la vida, sí, però és el que ocorre.
1: Si,
3: per exemple, tens en la corda, hi ha un acord, algo de la prioritat nacional és excessivament àcid que mobilitza l'esquerra,

0: produís, podria ser una finestra d'oportunitat. No sembla que aquest mateix truco funcione de nou perquè ja el vas gastar, però és una palanca que ja ha tocat Sánchez. Després, la política internacional, òbviament, Sánchez l'està explorant com mai, i al preu que siga, hipotecat del futur d'Espanya en política internacional davant els que no fa massa eren aliats estratègics en matèria de ciberseguretat, té igual. Si ha de confrontar en Trump per l'estret d'Hormuz, per Israel i Palestina, per el que siga,
1: sí, la causa
0: o
1: li
0: farà
1: igual, completament.
0: Buscant un adversari tan gran que l'ensalce ha de ir una miqueta.
2: Sí, però fijaros una cosa.
0: Si això funciona, de moment la demoscòpia diu que no.
2: El sábado fue Eurovisión, que por cierto, España fue el único país que no participó, haciendo electoralismo, no porque le importe ni Gaza ni
1: Israel.
2: Sí,
1: ni havia més països que no han participat, no han sigut els únics que no han participat. No, sí. Que s'ha utilitzat d'una forma o una altra, sí, però
2: que Israel, que no Israel quedó segundo gracias al voto ciudadano, no gracias al voto político de los partidos, y en España YouTube marcó récord de audiencia, porque Eurovisión se pudo ver a través de YouTube.
1: Claro, porque no podías verlo en la española y la gente no, es va a volcar en internet.
2: Claro, claro.
1: Eso es de caixó.
2: No. No, això de caixó no.
1: Si tu no pots veure en la tele, no. La gent volia veure-ho en algun costo.
2: No, però la gent queria verlo. Sí. No, pese al boicot del gobierno, la gent queria verlo. I lo vio. I YouTube marcó récord històric
1: de audiència.
2: Però
1: polititzar Eurovisió jo crec que és una cosa que no sé.
2: No, lo ha hecho Sánchez.
1: És frivolitzar la política i el que està passant a les persones.
2: Però lo ha hecho Sánchez.
1: Sí, però sí, tant si és Sánchez com qui siga, posar...
2: I no le funcionó.
1: Posar, Pilar, posar el benestar i l'opinió dels ciutadans comparant-la a un festicirco com
2: Eurovisió...
1: Però si és que
2: l'ha hecho Sánchez, no l'hemos hecho nosotros. Doncs
1: pues és faltar-li el respecte a la gent.
2: Bueno,
1: perquè
2: però
1: la política
2: Sánchez
1: no es decideix en Eurovisió.
2: Però l'ha hecho Sánchez.
1: Sí, filla, però no és serio. Ni t'he trellat.
2: Bueno, ja, però lo ha hecho por cálculo electoralista. Y yo creo que el cálculo electoralista de Eurovisió no l'ha ido bien, porque ahí están los datos de YouTube de récord histórico en España. Nunca YouTube ha tenido tanta audiencia como el sábado con Eurovisión. Por tanto, esa baza a Sánchez no le funcionó.
1: Pilar,
2: es lo único que estoy diciendo.
1: Yo te explique técnicamente que le funciona o no le funciona a Sánchez. Como a tres cosas, es una otra cosa. Pero per lo que estás diciendo de YouTube y la tele, el Festival d'Eurovisión es el segundo esdeveniment per darrere de la Super Bowl, que és l'esportiu més seguit del món, en més telespectadors, que més es veu. O sea, el Festival d'Eurovisió és la pera limonera. Si tu li lleves a Espanya, en televisió espanyola, que té uns nivells d'audiència bestials precisament per el Festival d'Eurovisió, i el passes a través d'internet, diga Pedro Sánchez el que diga, i maniobre el que maniobre, és de caixó que la gent va establir un rècord en internet perquè al no poder veure en la televisió estatal...
2: Bueno, pues entonces Pedro Sánchez no acierta siempre con todo.
1: Però torne a dir que Pedro Sánchez utilitza com a ferramenta Eurovisió...
0: No sé si necessàriament no veure Eurovisió...
1: És un marcador.
0: Implica que estigués en desacord amb ella en un anar.
2: Però el que ha hecho la batalla contra Eurovisió és Pedro Sánchez.
0: Sí, bueno, ha volcat en Eurovisió la seua...
2: También podríamos hablar de Feijó, de si Feijó está acertando, es decir, con toda la que le está cayendo al gobierno y a Sánchez, ¿cómo es posible que el PP en las encuestas no pase de 140 diputados? Hablo a nivel nacional. Es decir, es que...
0: No me sembla un mal resultado, ni muy menos.
2: Hombre, estamos en una situación inédita. Mira, ahora que estoy viendo precisamente Televisión Española, Zapatero, que ha tenido una participación muy sobresaliente en las elecciones andaluzas, que no le ha servido de nada, habrá que esperar si en las próximas semanas o en los próximos meses se produce una imputación también de Zapatero. Las informaciones que está publicando El Confidencial van en esa dirección por la presunta la presunta figura de un testaferro y la presunta aparición de cuentas que apuntarían hacia un presunto blanqueo de capitales. Y ojo, que la imputación de Zapatero tampoco le sumaría a Pedro Sánchez.
1: Home, perquè Zapatero no és precisament una de les persones des de fa molts anys millor vistes en tot el país, per molt expresident que sigui.
2: Però és el valedor principal.
1: Ens hem ensarçat una miqueta, com si jo fos un dels tertulians.
0: No te deixen parlar de Diana Morant, que jo crec que és una bonica.
2: És el valedor principal de Pedro Sánchez, Zapatero, eh?
1: Ja. Però també té un altre front obert. A lo millor, com diu Dani, hauria de fer-se-ho vore.
3: Bueno, però jo estic amb Dani quan deia que a no ser que hi hagi una qüestió crisi extrema va esgotar la legislatura. I a més jo crec que no van haver canvis, però si voleu portar-ho també al nostre terreno, Diana Morant és ministra també del govern d'Espanya, està en una situació similar a la Jesús Montero o Pilar Alegría.
1: Jo només vull ahir puntualitzar una cosa i vos escolta en seguida, baix l'opinió del que veig. Si María Jesús Montero, que ha sigut ministra, que ha sigut vicepresidenta, que té un pes mediàtic, això que està dient, té la visibilitat que té i s'ha pegat la morra que s'ha pegat, jo extrapolant-ho així, i és la pregunta que vos trasllade, a Diana Morant, que excepte així, i molts poquets sabem qui és, quin és el resultat que li podria esperar a Diana Morant?
3: Bueno, en primer lloc, jo crec que hi ha més estratègies a banda de canviar els candidats. Canviar el candidat, i a més ho parlàvem també fora de micròfons, i a mi també estàvem comentant amb diversos politòlegs, canviar ara Diana Morant seria un reconeixement de l'errada en primera persona per padre Pedro Sánchez. Això se descarta. L'altra opció seria que dimitira com a ministra, que es dedicarà al territori i que farà una campanya de carrer des del minut zero municipi a municipi per a que tot el món coneguera qui és Diana Morant i en clau territorial. Altra opció no li veig perquè evidentment assumir insistís que en primera persona Pedro Sánchez el fracàs electoral de la resta d'autonòmiques sí que podríem veure una baixada d'intenció de vot per a unes properes
2: eleccions generals. Però fíjate, aquí en la Comunitat Valenciana puede haber un efecto tipo Adelante Andalucía, tipo la Junta, que puede ser Compromís si electoralmente Oltra logra movilizar a esa parte desmovilizada de la izquierda. Aunque sea candidata, que está por confirmar, pero a mí me da la impresión que será candidata a Valencia Ciudad. Uh-huh. Primero, en términos electorales, Valencia Ciudad es esencial para la Generalitat. Es muy difícil gobernar la Generalitat sin gobernar o sin ganar Valencia Ciudad. Y ahí sí que creo que Diana Morant se puede ver beneficiada con la figura movilizadora de Mónica Oltra, que es una ecuación con la que no se contaba hace unos meses, que ahora sí que parece que incluso aunque la condenaran la coalición de Compromís tiraría para adelante con ella como candidata y supongo que se ofrecería el lawfare, el victimismo, y eso probablemente para mí sí que lograría movilizar a la izquierda. Por tanto, aquí, fíjate, aquí yo sí que creo que hay partido. Y habrá que ver también cómo se comporta electoralmente el Hortasud, que es la comarca de La Dana, que es una comarca muy poblada. Y bueno, entre la ciudad de Valencia y el área metropolitana es 1.5 millones de habitantes. Entonces habrá que ver también el comportamiento electoral de esa comarca. Jo aquí, per totes aquestes qüestions, sí que veo més partit.
0: No ho sé, és veritat que sobretot jo crec que hi ha una reflexió molt clara que porta a descartar la substitució, que és que no sembla que hi hagi una alternativa clara, no? Podrien improvisar una estratègia redundant de fer Arcadi tal volta, però seria ministre també, o sigui, tampoc és una persona d'aparat, de partit. Quin gran alcalde té el PSOE? Damunt tenen alcaldies que són de divisió interna.
3: I torna a obrir ferides internes,
0: sí,
3: al
0: no
3: PSOE.
0: Jo trobo que sí que podria haver canvi d'estratègia en quant a d'ella, de si amollar o no el ministeri. També et dic que no sé quan li reporta de beneficis el ministeri, no? Hi ha categories de ministeris.
1: No és un ministeri massa mediàtic,
0: exacte,
1: que diguem, no?
0: I després hi ha una altra història que jo crec que passa poc desapercebuda, però que té la seva importància, que és que Diana Morant té dos processos judicials que molt probablement acaben en res, però que són...
1: El de l'alcalde d'Almussafes,
0: no? El de l'alcalde d'Almussafes i el del conseller de Sanitat per manifestacions públiques. Els dos, el primer en Marciano va ser... Ella no va anar a l'acte de conciliació i el de l'alcalde d'Almussafes està fixat i molt probablement farà la mateixa estratègia. Si deixa de ser ministra, perquè jo trobo que no és, ella no és diputada, no va agafar l'escó o va renunciar a d'ell, es converteix en ciutadana rasa i hauria d'anar a altres tribunals i això se te pot complicar. És el benefici per als polítics quan damunt és una qüestió de declaracions d'un altre contra tu i tal, estan més emparats al Suprem i jo trobo que no seria una estratègia judicial acertada. Altra cosa és que les vegin molt tortes i decidisquen...
1: M'agrada que traguis el tema de l'alcalde d'Almussafes perquè crec que hi ha...
2: Eso
1: un...
2: és

0: comentat,
1: se pot fer un, Rica, un Jorge Rodríguez en tota regla.
2: Sí, sí. Clar. Jo estic convencida de que Toni mantendrà
3: està la alcaldia d'Almussafes.
2: Ha dimitido tota l'estructura del PSOE d'Almussafes.
1: Està deixant pràcticament sense representació al PSOE d'Almussafes i està creant...
2: I el gos i la militància, com apuntava Dani.
4: És important a banda de lo que és l'estructura del partit, que és sumament fonamental, la militància. Vull dir, és que se pot marcar perfectíssimament un Jorge Rodríguez per Almussafes. Això també té repercussions en la Diputació Provincial de València.
1: Que
3: només hi ha una figura,
1: no
3: hi ha una figura que s'acceptaria el panel, que seria Ximo Isbach.
1: S'ha fet el silenci en la taula.
3: Sí, i això sí que seria... ojo, que torna el CIR.
1: Vols dir que vinguera de París?
3: Bueno, dic jo que és una ferramenta que si volguera gastar-la el PSOE... Seria, ojo, un president, un tio en un pozo que jo crec que ha quedat... que té un lío, que sí que és cert, del seu germà, però aquesta tornada canviaria...
1: Ja no seria segona part, seria tercera o quarta part.
3: Bueno,
1: ja,
3: però...
1: Seria un poquet Star Wars.
3: Seria millor candidat regressant de París que el que era candidat en 2015.
2: Però, ojo, perquè hi ha una figura de Ximo Puig que ha vuelto i que, bueno, està fent campanya electoral precisament con Diana Morán, però tot pot canviar, que és Orengo. Es decir, la mano derecha de Ximo Puig es José Manuel Orengo, dejó Balearia y ahora está en línea activa en el equipo de Diana Morant.
3: Viva la marcha.
2: En ese sentido, sí que es verdad que Pedro Sánchez podría hacer cualquier cosa, porque es verdad que es lo que yo comentaba, que la Comunidad Valenciana precisamente puede ser un territorio que no esté tan... o que esté un pelín más de cara en Madrid, creo que se da por descontado que es imposible que Óscar López
1: no està exempt de tornada de Belles Glòries, perquè la incorporació de Ciscar de nou, encara que siga
2: exacto, una espècie Ciscar, de segona línia, Orengo,
1: Ciscar
2: sí.
1: És de que des de Puig, però que des de antes,
2: però que
1: sí.
2: Oltra que és pues otra vieja gloria claro, que ha vivido lo de la política sí. Toda la vida, claro.
4: Hem de tindre clar que totes les mirades...
3: Pero mira, ya estás visualizando, Sería...
1: Bueno, Pilar, es que té ahí té una cosa...
3: O sea, lo de Mazón ha salido mal, Juan Fran es el sustituto de Mazón, volvemos, sí. ¿No? Sería una estrategia, dic jo, tendría un trellat.
2: Ximo Puig...
3: Tendría un trellat major que el de ara, perquè a Serra té el tir, tu quan vas triar els ministres, òbviament no sabies que la teua marca estava tan malament. Mm. Bueno, també ha de voler ell i tot, jo què sé, jo estic així especulant.
1: Bueno, Pérez Llorca està pegant-se un curro, el que vaig veure, les imatges que vaig veure jo ahir en la romeria de Sant Pasqual Bailón, en Montforte del Cid, que a més el senyor es va posar ahir a conversar en els docents i tal. Escolta, això no ho fan tots. Jo almenys vist des d'este punt de vista periodístic, vamos, és que aprofita qualsevol ocasió i és un senyor que va rementant tot el que pilla, tots els descosis que va pillant.
4: És que és alcalde.
1: Sí, sí, sí.
4: I el que és alcalde mai deixa de ser alcalde. Jo és que sóc una gran amant de la política municipal, és la més objectivable, la més propera.
1: I tenia un resultat, si no m'enganya, del 75%, no? Majories del 75%.
4: Dona unes ferramentes al polític que tenen el que no ha passat per un consistori i aquestes carències sí que es noten, no? I en Juanfran Pere Diorca, jo sempre li he vist estar a peu de carrer, que li suma, i evidentment el ser president de la Generalitat i voler optar a ser candidat, o sea, de candidat a la presidència a tornar a ser candidat, xafar carrer, jo crec que és la millor base que pot tindre, perquè a més el veus que se maneja totalment en la conversa, en el cara a cara.
1: Sí, si fora ell, part de la campanya la tindria feta ja avui en dia, perquè continua fent-la tots els dies.
4: Jo li donaria el eslògan, l'alcalde del poble valencià.
2: El PP tiene un problema que yo creo que el PP valenciano está minusvalorando, no así el nacional, que es Paco Camps, que por supuestísimo es imposible que pueda ser candidato y es imposible que pueda ser presidente del
4: PPCV, si pero sí que
2: me da la impresión que ojalá. Paco Camps como que tiene la sensación de que no pierde nada, que va por todas. Esta semana tiene su gran acto de presentación, me parece que es el viernes si no me equivoco. Y creo que, igual que hablábamos de Toni González en Almussafes o de Jorge Rodríguez en Ontinyent, creo que los grandes partidos no deben minusvalorar a estas figuras porque al final te podrían dar un disgusto electoral. Incluso hay quienes susurran a

0: En las orejas de Paco Camps, por ejemplo, Fernando Villalonga, que fue conseller con Paco Camps precisamente, le animan a que se presente en determinadas plazas como con plataformas electorales, por ejemplo, en la ciudad de Valencia, por ejemplo, en la Pobla Vallbona, en Alicante, en la Val d'Uxó, donde en su equipo pues tiene gente que uno que ha sido, bueno, que era el 2 de Bonig, o Inés Peiró, que es su directora de campaña, que es concejal del PP en la Pobla Vallbona. Entonces yo creo que ese asunto, Juanfran Pérez Llorca, igual que ha bajado a pie de calle con los docentes, no es comparable, salen 80.000 docentes a la calle, que por cierto, esa es otra reflexión, el viernes pasado entre los docentes y los taxistas secuestraron la ciudad de Valencia, donde era imposible moverse. Pero yo creo que el asunto de Paco Camps también el PP le tiene que dar algún tipo de salida, probablemente más de cariño que de otra cuestión.
1: Yo supongo que la donarán, pero yo no creo que
2: es partidista. Por esperan ya un rato.
3: Es que ya no saben quién.
1: Pero yo creo que ya no es tan que minusvaloren, sino que en veritat en este moment els dos alfa, tant el Partit Popular com el Partit Socialista, tenen molts fronts oberts, i m'estic referint a nivell estatal. No sé què, crec que ha sigut Pilar que comentaves... com és possible que en la situació en què es troba el Partit Socialista, com és possible que els resultats autonòmics, el Partit Popular, a pesar de que el resultat demoscòpic és bo, no és millor encara, no? I per tant, els partits estan en una situació centrada en les eleccions del 2027, en les que jo insistís que encara queda moltíssim, i ara la mirada està posada en la Comunitat Valenciana, és el nostre territori, vull dir, és el número 5 més important per a unes eleccions generals, i jo no descarte absolutament res, no descarte, com deia Dani, que puga haver una estratègia de tornada de Ximo Puig, Mònica Oltra està ja pràcticament a punt d'acabar de tancar que siga la candidata al cap i casal, que com deia Dies Pilar és fonamental per a la Generalitat Valenciana, i la decisió del lideratge del Partit Popular encara està pendent de decidir, no? Jo crec que bueno, molts són els que se dona per fet que serà Juanfran Pérez Llorca, però encara no està ratificat per el seu propi partit.
0: A mi me sorprendería que no fuera Juanfran Pérez Llorca, pero dicho eso, creo que tienen que solucionar el tema de Paco Camps, y creo que hoy el partido a nivel nacional lanza la convocatoria de algunos congresos autonómicos, y habrá que ver qué pasa con el valenciano. Las informaciones periodísticas dicen que lo van a atrasar precisamente por el lío de Paco Camps, porque al PP ya sabemos que lo del lío es algo que le pone muy nervioso. Entonces, bueno, si en los próximos días no se lanza Paco Camps, de hecho el acto del viernes creo que lo tenía previsto porque él daba por descontado que en junio habría congreso, y da la impresión que no va a haber congreso del PP valenciano.
1: Pues después es congreso, tanto del Partit Popular com del Partit Socialista, que estén metent al nostre territori, son d'aquella manera, ni des que s'han carregat
0: totalment.
1: Bueno,
0: con Diana Morán fue el vegazo.
1: Si és que alguna vegada hi ha hagut democràcia interna dins dels partits, en els últims temps estem veient que és el dit el que al final executa en els partits hegemònics, vull dir, el congrés del Partit Socialista era prèvia designació, vull dir, se van ser cridats a l'ordre en Ferraz, tant Diana Morant com en el seu moment estava Alejandro Soler i Bielsa, i d'allí va eixir la candidata a la Generalitat Valenciana, i el partit, i això que el PSPB té més
0: sí
1: batalles internes,
0: està
1: més acostumat, i del lío sempre acaba així reforçat, però el Partit Popular no està acostumat al lío, no li fa bé, i les guerres internes moltíssim menys. Jo crec que tots donem per fet que el candidat sigui Pérez Llorca, perquè evidentment queda un any per a les eleccions, i preparar ara el Congrés obert en una situació d'encarnissament, pues probablement no li milloraria, però és cert que jo crec que se farà d'una manera interna, en sutures molt delicades, per a que el partit vagi totalment unit en el candidat.
4: Bueno, això veurem com va avançant, perquè entre altres coses,
0: però fijaros lo que
4: és un reflexe del que ve.
0: Que Oltra vaya a ser candidata aun en el supuesto de que acabe condenada. Y aún así...
4: Pilar, tienes ganas de fiesta en l'Ajuntament de València que no se les imagina.
0: No, que a mí me parece el colmo. Es decir, que Mónica Oltra, que hizo de la persecución, de incluso una preimputación, de...

0: visto eso su principal pilar en su vida política.
1: Si es que ya va a ser la campaña, puede ser, Pilar está fe en la campaña.
0: ¿Cómo puede ser candidata estando condenada? Y creo que ese va a ser el agente movilizador de la izquierda.
2: Bueno, això i esta casa, que li va vindre molt bé, entre altres coses. Que no, sí, això és la veritat i això ningú pot negar-ho.
0: Sí, la però claro, anterior. Pero es aquello de hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Porque en la lista, de, entre otros Paco Camps, la lista de personajes damnificados y perseguidos por Mónica Oltra es interminable y muchos han acabado absueltos por la justicia. Lola Johnson, ya que hablas de esta casa, es una de ellas.
2: De esta casa me refería a la anterior, ¿eh?
0: Sí, Canal No, sí. Lola Johnson, Sonia Castedo, Paco Camps, hay muchísima gente que entró en lo recordaremos, unos años en los que Mónica Oltra era policía, juez, fiscal, que decidía por todos los partidos políticos quién podía ser candidato y quién no, y aun en el supuesto de que a ella finalmente la condenen por un asunto que no es menor, porque es un asunto de una extraordinaria gravedad, porque afecta a una menor tutelada por su consejería en aquel momento, con lo cual no es un asunto menor, que así todo pueda ser candidata. Y que pese a eso, que moviliza a la izquierda.
1: Y que té moltes possibilitats.
3: Bueno, moviliza de... es la intuïció de compromís, de una part sí. De compromís, que és la que vol, eh? Jo també pensé que és això, que
1: este entrebanc una qüestió interna,
3: te obliga a plantejar la campanya d'una altra manera. No és el mateix ser la dona de les samarretes destructiva que haver de dedicar molt de temps a explicar-te, a defensar-te, i després han passat uns anys i hi ha un nou votant que no coneix a Mónica Oltra i damunt que ha virat. Els joves abans estaven en compromís i ara hi ha molt de joves vots.
2: Han passat uns quants anys per a tot i per a tots, Dani, que la cosa n'hi ha que tindre-la en compte, que a voltes...
3: La indignació jo que havia estat un temps,
2: sí, sí, et dones compte que les coses han passat i han canviat molt, i s'han de donar compte és que treballen
0: però
2: en això,
0: els polítics... Però per a Ximo Puig també han passat els mismos anys.
2: Home, sobretot per a Ximo Puig, vamos. D'això no anem a enganyar-nos. Pilar, gràcies. Dani, gràcies. Susi, lo dicho, un placer. Espere voler per a Cimes, d'acord?
1: Així estaré, gràcies.
2: Cuideu-vos, que tingueu bona setmana. De totes formes, no mos faltarà gènere que repartir. Tampoc li falta als nostres companys de servicis informatius que ara mateix arriben i mos posen al dia de tot això i més en el pròxim butlletí de notícies.
4: Són les 10.
5: A punt. Notícies.
4: Al jutjat de Catarroja avui està citada a declarar com a testimoni l'exalcaldessa de Requena, Rocío Cortés, en el procediment que investiga les responsabilitats penals per la gestió de la dana. Rocío Cortés estava al capdavant del govern municipal el 29 d'octubre del 2024, quan les pluges torrencials i les posteriors inundacions van provocar la mort de 230 persones a la província de València. Va ser una de les primeres alcaldesses a suspendre les classes i en telefonar a emergències poc abans de la 1:30 d'ixe 29 d'octubre, advertint de la greu situació. Així ho ha explicat abans de prestar declaració al jutjat.
6: Tenemos muchos alumnos a esas horas moviéndose y puesto que estaba ya la tormenta bastante fuerte decidimos cerrar. A partir de ahí, pues una vez hemos cerrado, fuimos a ver cómo estaba el cauce y el cauce estaba muy lleno. Los barrancos que tenemos, las zonas inundables y estuvimos controlándolas hasta que a mediodía ya vimos que la cosa era muy difícil.
4: Cortés declara por qué no van tindre danys personals.
6: Nosotros es que sí que avisamos a la población, la avisamos a las 8 de la mañana, la avisamos a la 1, la avisamos a las 3, entonces llamamos incluso a la gente del polígono, a las grandes empresas para que se fueran a su casa.
4: Requena, recordem, va ser una de les primeres poblacions que van patir els efectes de la dana. I a les Corts, avui es reuneix la ponència de la Comissió d'Investigació sobre les causes de la dana. Els dos partits majoritaris en la mesa de la comissió, el PP i Vox, van donar per tancada la investigació parlamentària i a partir de demà hi ha 5 dies hàbils per a la presentació d'esmenes. El dia 27 està previst el debat i la votació del dictamen que posteriorment haurà d'aprovar el ple de les Corts. en una altra comissió d'investigació sobre la dona, la que està en marxa al Congrés. Esta vesprada està prevista la compareixença del president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo. Canviant d'assumpte, els metges valencians inicien avui una nova setmana de vaga per a reclamar millores laborals i alertar de la situació de sobrecàrrega que patix el sistema sanitari. Les protestes inclouran concentracions i manifestacions dimecres que ve a València, Castelló de la Plana i Alacant. Els facultatius lamenten la falta de personal, la sobrecàrrega assistencial i les jornades laborals abusives. El secretari general de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, el valencià Víctor Pedrera, ha explicat en el programa Amunt i Avall d'Apunt Ràdio que ara per ara les negociacions amb el Ministeri de Sanitat estan encallades.
7: Está totalmente encallado porque el Ministerio ni nos ha vuelto a citar ni tenemos noticias de que vaya a hacerlo. Llevamos arrastrando este conflicto prácticamente casi más de medio año.
4: I tercer dia de dol oficial a Dolores, al Baix Segura, per l'assassinat de Marisol, de 51 anys, i el seu fill Alberto, de 24, perpetrat presumptament pel marit de la víctima, un guàrdia civil de 55 anys que feia 30 anys que estava destinat en esta població. Els tres cossos es van trobar dissabte en la casa quarter on residia la família amb ferides de bala. Avui es faran les autòpsies que permetran esclarir les circumstàncies del succés. El crim masclista és la línia principal d'investigació. El cos de la dona el van trobar amb ferides d'arma de foc en una habitació. El cos del fill estava en circumstàncies similars en una altra i el del guàrdia civil estava en un passadís pròxim amb un tir al cap i la pistola al costat del cadàver. Si es confirmen les hipòtesis, estaríem parlant de l'assassinat masclista que fa 20 a Espanya enguany i el tercer a la Comunitat Valenciana. I avui és dia d'anàlisi electoral. Iria Sebastià.
8: A les 10 es reuneix l'executiva federal del PSOE per avaluar els resultats dels comicis a Andalusia. També este migdia, a les 12:30, hi ha prevista una trobada del Comitè Nacional del PP, que ha perdut la majoria absoluta. Els socialistes han registrat els pitjors resultats de la seva història a Andalusia. Vox es manté mentre Endavant Andalusia quadruplica els seus últims resultats. La participació ha pujat 8 punts i això ha provocat que el repartiment d'escons hagi sigut més car.
4: I en els esports, l'afició de Llevant planifica anar a Sevilla per a donar suport a l'equip en el duel contra el Betis de dissabte que tanca la Lliga. Gonzalo López.
9: En la victòria per 2-0 contra el Mallorca, els granotes han eixit de l'ascens després de 25 jornades i depenen d'ells mateixos per a salvar-se. Suma 42 punts i amb un mes a la Cartuja seria suficient per a salvar-se. Però Luis Castro no vol confiances.
10: Sabíem que era más una de las finales que teníamos que ganar, pero no está terminado. Y es verdad que tenemos muy buenos números, pero si no haces el trabajo, el objetivo final, se va a quedar una sensación muy mala.
9: Les calculadores tienen fum en esta recta final de la temporada en que l'Elx haurà de traure profit del desplaçament a Girona, on els dos conjunts s'ho jugaran tot.
4: I això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
5: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
11: De tu a tu.
12: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
13: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
12: No pintem les coses de color de rosa.
13: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
12: I parlem l'idioma de l'esport.
14: Los 11 que salgan a morder como perros.
15: Tornarem al 4-4-2
16: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
17: Palmando.
18: Tu li has donat les claus.
19: Por algún lado saldrá la rata.
12: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
20: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
12: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio. Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.
5: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
2: Un magazín afortunadament que no para i que sempre té continguts per oferir-vos, companyia per adonar-vos i sobretot arguments per als quals podeu o pugueu formar-se una opinió i tingueu algú en el que estar ahí, no sols donant-li voltes, sinó també pensant què és el que ens passa al voltant. Parlant del que ens passa al voltant, per cert, en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, a aquestes hores, les 10 i 8 minuts, el que fem és donar també un repasset, com fem habitualment, de la mà dels nostres companys de l'esport. Portades locals i comarcals, escrites i digitals. Aquella gent que es dedica a tot allò que suposa l'actualitat més propera de cadascun dels nostres pobles i ciutats, per menuts o grans que siguen. Són la gent de les nostres portades d'avui. En este cas, saludant, primer que res, a Judit Julián, que ens conta el que hi ha en representació del periòdico d'aquí. Judit, què tal? Bon dia.
11: Bon dia. Obrim amb successos. A Dolores, el municipi alacantí s'ha bolcat en el rebuig al crim masclista ocorregut en una vivenda del quarter de la Guàrdia Civil. Els fets han deixat tres víctimes mortals, una dona, el seu fill i el presumpte autor, un agent del cos. L'Ajuntament ha decretat tres dies de dol oficial i ha suspès els actes festius previstos. Centenars de veïns s'han concentrat davant del consistori per guardar un minut de silenci en condemna i suport a les famílies. Continuem amb successos. També a Faura, la Guàrdia Civil investiga una presunta agressió sexual a una menor de 13 anys en un club de futbol. La denúncia assenyala al fisioterapeuta de l'equip femení, un jove de 25 anys, i els fets haurien ocorregut durant una sessió. El club l'ha apartat cautelarment mentre avança la investigació. Mirem ara cap a l'esport. El Rally Ciudad Utiel ha tingut com a guanyador a Coete Suárez i Alberto Iglesias, que han dominat la prova amb el seu Skoda Fabia RS Rally 2. Rui Loba ha sigut segon i Sergi Pérez tercer, en una cita que s'estrena en guany en el Supercampionat d'Espanya de Rallys i que ha reunit milers d'aficionats. En l'àmbit de l'ocupació, la Canal de Navarrés acollirà el pròxim 28 de maig la fira La Canal Emplea a Navarrés, una jornada amb entrevistes ràpides i contacte directe entre empreses i persones en recerca de feina, amb prop d'una vintena de companyies participants. Preocupació per últims casos d'abandonament a la Comunitat Valenciana. A Torrent s'han localitzat 13 cadells de podenc en un contenidor, dels quals només se'n sobreviuen 10, i a Bunyol s'han rescatat diversos gatells d'una séquia. La protectora Larca de Noemí alerta que la situació és molt greu i fa una crida a la col·laboració ciutadana i a la responsabilitat també els animals. En més històries dures com esta, també n'hi ha que deixen espai per a l'esperança i la superació. Una d'elles es porta fins a Xàtiva amb la història de la jove Carla Maronda, que està emocionant a milers de persones amb el seu llibre El dia que volví a abrir los ojos, on relata com ha reconstruït la seva vida després d'una infecció que li va fer perdre les quatre extremitats. En pocs dies l'obra s'ha convertit ja en un fenomen editorial. I fins així el resum d'avui. Recordem que poden seguir tota l'actualitat, com sempre, al periodicodaquí.com.
2: Gràcies, Judit. N'hi ha experiències en la vida que mos canvien per a sempre i a voltes mos canvien, mai ho sabem, per a bé o per a mal. Bueno, anem a veure què mos conta ja més al nord de la nostra comunitat, en este cas, des de Vinaròs, Emili Fonollosa, en representació de Vinaròs News. Emili, què tal?
15: Bon dia des de Vinaròs News. Us fem un resum dels principals titulars de la nostra revista digital. Per una banda, tenim que els usuaris del centre de la tercera edat de Vinaròs clamen per una millora de les instal·lacions. L'alt preu de la vivenda, rerefons de l'últim videoclip de Spanky Clappers, un grup mallorquí liderat pel vinarossenc Àlex Besalduc. Així mateix, tenim que més de 700 persones pelegrinen a peu des de Vallbona Penya Roja de Tastavins, commemorant l'enllaç nascut després de la pesta del segle XIV. Vinaròs ha celebrat el Dia de la Família. Clàudia Verge ha estat escollida reina de les festes de Benicarló 2026. Una nova concentració per denunciar el govern d'Israel i la seva política sionista d'apartheid, com diuen els organitzadors. L'Institut Joan Coromines de Benicarló ha estat reconegut, juntament amb un altre, en el marc del programa Emprendetec FP. També s'ha celebrat a Vinaròs i d'altres poblacions la festa de Sant Isidre. Així mateix, destaquem que professionals del Maestrat, de la comarca del Maestrat, van estar en la manifestació a València per la vaga indefinida d'ensenyament. També que la Regidoria d'Agricultura de Vinaròs impulsa l'educació ambiental. Així mateix, parlem sobre que Benicarló reivindica la diversitat sexual en el dia contra la LGTB-fòbia. Una exposició de Clàudia Castell sobre art fet amb IA a Amics de Vinaròs. i informem que el regidor Lluís Gandia ha anunciat una reducció del deute municipal de 33 milions d'euros. Finalment, un altre titular, Benicarló avança en el pla contra inundacions sobre amb la instal·lació, volem dir, d'un nou col·lector al camí de la fossa del Pastor. Res més.

0: no anem curts de museus i de sales d'exposicions, si podem generalitzar-ho d'aquesta forma, però tampoc anem curts en quant a museus d'artefactes, objectes o mostres estranyes es refereix. No és este el cas del que anem a ocupar-nos ara, però sí que farem menció, alguna que altra, a la quantitat de museus de coses que no ens podíem imaginar i que són inèdits, per damunt de tot, en la Comunitat Valenciana. De totes formes, el que faig ara a aquestes hores és saludar el nostre company David González. Què tal, David? Com estàs?
1: Molt bon dia.
0: Que com no pot ser d'altra forma, te n'has d'anar de museus, clar.
1: Exacte, estic en un museu, estic en el Centre Cultural del Carme, així, en el centre de València. Este és solament un dels molts museus que per tot arreu de la Comunitat Valenciana han realitzat aquesta programació especial, així que així estem. I ara vos contaré perquè així tenen moltes coses que contar-nos i, Sergi, és un dia molt especial perquè no solament així, parlem de que al llarg de tota la comunitat s'està celebrant este dia dels museus. No sé si vols saber alguna cosa en especial, no sé si necessites saber algo, perquè és que avui, Sergi, parlem de que és un dia que, sí, que dona eixe relleu que realment l'institució cultural del museu. És un dia molt important, és un dia en el que, com tu deies, mai hem de deixar de posar el focus en estos centres perquè serveixen per fer eixe intercanvi
0: però,
1: cultural.
0: Des de totes les edats, David, perquè de ben menudets, quan portes algú a un museu, a veure, està clar que pots, o podem anar a museus on hi ha coses que ens agraden i coses que no ens agraden. La varietat està al gust i totes les persones som absolutament diferents. Però no hi ha cosa que enriquisca més algú que anar a veure i a descobrir coses, a descobrir coses. I aquestes coses es descobreixen en els museus, siguen de la índole que siguen.
1: Exacte, sí, sí, sí. És una mena de obrir l'ull des de que som ben xicotets fins a totes les edats, perquè realment és un lloc de trobament. I enguany és més especial encara perquè el lema d'este dia internacional és Museus unint un món dividit. I és que sí, els museus serveixen realment per a fomentar l'enteniment entre aquestes cultures. Sempre estan ahí. És veritat que de vegades el donem per fet, que sempre estan ahí. Són un poc com la ràdio, realment, no? I com donem per fet la seva presència, sempre ve bé un dia com avui per a celebrar-los encara més. I avui, com te deia, Sergi, estic així amb Nicolás Bujeda. Ell és director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.
0: També que no són poquets,
1: Del Carme. No són poquets, és veritat. Em diu Sergi, Nicolás, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: No són pocs els museus que tenim per tot arreu de la Comunitat Valenciana. És veritat que som, no sé si de les més riques, però segurament som de les que més museus tenen i, sobretot, tots amb aquest valor de patrimoni sensacional.
2: Pues, afortunadament, estem parlant de que a lo llarg de la Comunitat Valenciana en tenim vora, no, més de 300 museus i col·leccions museogràfiques. Per això, avui, en el context del Dia Internacional dels Museus, què millor que anar a un museu, perquè n'hi ha en pràcticament en tota la comunitat, i disfrutar pues, d'aquesta oferta que és meravellosa i disfrutar dels nostres museus, del nostre patrimoni i dels nostres artistes, que és a qui mos devem.
1: Avui és una jornada com a colofó de tota una setmana que ha hagut actes. A més, avui dilluns, un dia que molts museus estan tancats i avui s'obren per a que tota aquesta gent puga visitar-los i sobretot disfrutar, com tu deies, dels nostres artistes, de tots els artistes.
2: Pues ese es el objetivo, ¿no? Que la gent puga vindre i disfrutar de les obres d'art, disfrutar dels museus, perquè els museus avui en dia, com la diu la museologia moderna, no són llocs on es pengen quadros. N'hi ha una quantitat d'activitats que estan incardinades a fer una oferta global, el que diem la democratització de la cultura, és a dir, arribar a totes les persones i des de fem tallers de xiques per 0 a 3 anys, per a la joventut, per a la gent major, i el tema és oferir una activitat al voltant dels nostres museus per tal de que la gent pues, vinga, disfrute, aprenga i se'n vagin feliços, no? Que és l'important. I sempre dins de la política de la Generalitat de museus, d'una cultura potent, de qualitat i gratuïta.
1: I que siga, que servisca d'enriquiment per a tots aquests visitants. Sergi, jo, aquesta música que escoltes, no és que jo t'haja posat així un fil musical.
0: No, però estic encantat d'escoltar-la, saps?
1: Sí, sí, és un plaer perquè així...

0: Nicolás, què estem escoltant? Perquè tenim així aquest piano, aquest violí, què estem escoltant?
1: Bueno, pues així en el Centre del Carmen, com sabeu, perquè a més vau fer ressò d'aquesta gran exposició de Chema Madoz, que és Premi Nacional de Fotografia, el gran escultor de la fotografia, com se li coneix, pues fem una actuació musical en el context de que anem a tancar ja l'exposició, que ha sigut èxit de visitants, i la fem en una activitat musical, perquè l'exposició se diu Lletra i Compàs, i en aquest xoc de aquest pentagrama que dibuixa tot el que és aquesta exposició, i en aquest context tenim dos grans músics, dos joves intèrprets valencians, com som Carlos Martín, violinista, i Alejandro Espina, pianista, que ofereixen esta vesprada un concert, com dic, per a endinsar-se de lo que és esta exposició, de la Lletra del Compàs, i des d'ací convidem a tots els valencians a través de la televisió, de la ràdio Televisió Pública Valenciana, a que vinguen i disfruten d'este concert, i que d'ací uns moments estem en l'assaig, que també pot vindre la gent, vull dir, si estan la gent prop d'ací, del barri del Carmen, pues ací en la seu del Consorci seran benvinguts. Ara ja està esperat a les 7 de l'àpera.
0: Fem aquesta crida perquè els que no puguen esta vesprada sí que podem fins a les 12 i mitja més o menys que estaran ells assajant, i podríem dir que visitar aquesta exposició amb una vida diferent a la que ha tingut, amb aquesta ambientació que li dona més relleu i més valor encara, podríem dir, per això, perquè el lema té molta música.
1: Sí, bueno, és que a més una política que tenim des de la Generalitat és que les exposicions tinguin activitats paral·leles. Vull dir, n'hi ha que oferir activitats al voltant de les exposicions per tal que la gent conega, comprenga millor el que els artistes volen dir, no? I aquest és un exemple, no? Aquesta hibridació entre belles arts, música, és genial. I, bueno, pues la gent té que vindre i ja dic, en eixe, al voltant de l'exposició, totes les coses que fem, detalles, converses en els comissaris, en el grup de mediació atenent guies didàctiques, i n'hi ha que aprofitar per a vindre. I, per cert, a veure si algun dia Sergi és de la ràdio i per la vesprà pot vindre, que no sempre té que estar ahí al peu del canó.
2: Dili que ho intentaré. Ja, ja. I que per la vesprà em compromet un dia, si m'espera, a quedar en ell i faré una visita. Això
0: t'ha agafat el repte i es compromet a estar així. Nicolás Bujeda, director, gràcies per atendre'ns en un dia tan important.
1: Un plaer estar en la Ràdio Pública Valenciana i un abraç ben fort.
0: Moltes gràcies. I jo, Sergi, sí, em vas a permetre que me vaig a prendre la llicència de interrompre este assaig per a parlar amb els artistes, perquè tinc així, ha baixat el violí Carlos Martín Duarte. Carlos, bon dia.
3: Bon dia.
0: Jo volia preguntar-te, perquè esteu així en esta sala, és una cambra molt diferent a la que esteu acostumats a tocar. Conta'm un poquet quines són les sensacions, sobretot estant envoltant, fent art i envoltat d'art.
3: Sí, doncs és una sensació nova, per a mi és la primera vegada que toque en un museu, també és molt especial per a mi. I la proposta de ficar-li música a la fotografia me pareix molt interessant, i sobretot aquest repertori que m'he elegit s'adequa molt a aquesta fotografia de l'autor de Chema, i crec que és una proposta molt bona, que es va gaudir molt aquesta vesprada. I bueno, i ara mateix, mentre estem fent l'assaig, ja podeu escoltar-nos, que està funcionant.
0: Pues estem escoltant. A mi m'ha donat esta pena preguntar-te perquè hem deixat d'escoltar eixe violí i eixe piano, però és cert que convidem a tota eixa gent que a les 7 de la vesprada vulga vindre, però també, si estan propet, fer eixa crida de que esteu assajant i que vos podran veure.
3: Això és. De fins a les 12 i mitja a una estarem fent un assaig general on podreu escoltar fragments del concert d'aquesta vesprada, però encara així us convidem a que vingueu a l'experiència completa, que va ser molt xula.
0: Moltes gràcies, Carlos. Me vaig apropar també a parlar amb Alejandro Espina, així assegut al piano. Conta'm un poquet també quines són les sensacions en este dia estar així dins, amb esta acústica diferent, ben diferent.
4: Sí, bueno, pues muy, muy expectante a ver esta tarde cómo va todo. La verdad que es una experiencia bastante nueva para los dos. Creo que nunca habíamos tocado en un museo, en una exposición, además, que va a estar en vivo. Es decir, la gente no solo va a venir al concierto, sino que además va a asistir a una exposición de fotografía, ¿no? Cuadros de una exposición. Y bueno, entonces estamos los dos, bueno, hemos preparado este programa con mucha ilusión, con la propuesta que ¿no? que era acompañar fotografía de esta maravillosa exposición y bueno, pues tenemos muchas ganas de esta tarde.
0: ¿Cómo es el aportar a un art visual ese art sonor?
4: Bueno, pues es una experiencia, es un... Bueno, fuimos realmente rápidos en la elección del programa, pero bueno, ha sido muy interesante, ¿no? Ver desde qué puntos de vista podemos aproximar la música a la imagen, qué concordancias hay y bueno, hemos desde muchos lados hemos tenido una visión de esta construcción de programa, pero bueno, desde luego el proceso ha sido muy bonito y muy, muy interesante y creo que ha quedado un programa muy bonito, sí.
0: Alejandro, Carlos, gràcies als dos. Vos deixem que continueu assajant i, sobretot, donant vida a este museu. Moltes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies.
2: Sí, perquè s'ha fet un silenci, David, de repente. Era molt millor i se fons musical, no?, del piano i el violí.
0: Sí, t'anava a dir que jo volia tindre les seues impressions, però és veritat que sí, m'ha donat un poc de pena perdre eixa...
2: Tallar el rotllo, no?
0: Exacte, sí.
2: N'hi ha una cosa que ha dit Nicolás que m'ha agradat molt... referit als museus, que els museus no són només llocs estàtics on tu veus obres penjades en la paret o enmig de les estàncies i les sales, sinó que vagin acompanyats d'activitats, que els artistes estiguen allí, que se facin xerrades, que siguin mostres interactives, etc. Això fa molt, també. I crec que són conceptes que cada vegada tenim que tindre més clars. La interacció, la interactivitat entre les obres, mai millor dit, o els museus i les persones, clar.
0: Clar, dotar de vida a aquestes obres, dotar de la interactivitat. Tu has dit molt bé aquesta paraula, aquesta interactivitat, que no solament assistim a veure un quadre que està penjat, simplement, sinó que vaig a més enllà i, sobretot, aquestes activitats també serveixen per a dir un poquet estem així per part dels museus, estem així. És que, te ho deia abans, donem per fet que estan sempre, sobretot... A mi m'ha passat sempre que aquests museus que estan en la meva ciutat, en el meu cas en Alacant, el Museu de Belles Arts, sempre es dona per fet que estan i no anem a aquests museus que tenim propet.
2: En Alacant n'hi ha, o teniu, millor dit, un museu que és punter, que des de que va néixer està sempre en el top, que és el Marc. Sempre
0: hem tingut... El Museu
2: Arqueològic. El Museu Arqueològic. Sempre hem tingut alguna cosa que comentar d'ell, sempre n'hi ha una mostra que sorprèn, sempre n'hi ha un tros d'història que ens fa posar la mirada en el Marc i jo crec que n'hi ha que donar-los l'enhorabona a la gent que el porta des del primer moment perquè continua sent un dels grans museus d'esta comunitat.
0: Sí, sempre ha estat en eixa avantguarda i des d'ací sí que fem eixe agraïment també a Manuel Olcina, el seu director, sí. a Guillermina també, eixe equip de comunicació, responsables de comunicació d'eixe Marc i sobretot eixa feina que fan de portar també totes aquestes exposicions que estan seguides per tot el món, perquè recordem que fa uns anys arribaven aquests guerrers de terracota que no havien eixit
2: del continent
0: que no havien eixit del continent asiàtic i arribaren a aquest Museu Arqueològic d'Alacant. Sí que és veritat que n'hi ha que posar en valor el treball que fan, no solament el Marc, parlem de tots
2: els museus
0: del nostre territori. Sí.
2: Bueno, doncs t'esperarem d'ací un ratet en un altre d'ells. Gràcies, David. No el canses massa. Avui no fa excessiu calor.
0: Ara parlarem.
2: Val, d'acord, fins ara.
0: Hasta ahora.
2: Adéu.
5: Amunt i avall, Sergi Olcina.
2: Jo l'he agarrat, aquesta paraula a Nicolás Bujeda, i sí, intentarem, almenys per la vesprada, quan no estem en la ràdio, apropar-nos a qualsevol dels museus, sobretot en el Carme, que n'hi ha moltíssims en València, però també molts, com vos dic, dels pobles i ciutats de la nostra comunitat autònoma. Bé, per continuar desmenuçant històries, a les 10:27 del matí, des del 18 de maig de 2026, segons diversos estudis sobre salut laboral, entre el 70 i el 88% dels professionals assegura haver patit la síndrome de l'impostor en algun moment de la seva carrera. Ara vos explicarem, perquè igual ho heu escoltat mencionar, però no sabeu exactament, no, a què ens referim. És una sensació silenciosa, però cada vegada més estesa, que porta a moltes persones, inclús altament preparades, així no n'hi ha diferenciació de cap lloc, a pensar que no mereixen els seus èxits o que en qualsevol moment seran descoberts com un frau, que no són mereixedors d'allò que estan fent. La pressió per rendir, l'autoexigència, la comparació constant o la por a equivocar-se semblen haver convertit esta inseguretat en un fenomen habitual dins del món laboral, però sobretot de l'actual. Anem a analitzar per què ocorre això, què passa, què ens succeeix en el nostre interior, perquè en algun moment de la nostra vida ens ha succeït, i sobretot com afecta la salut mental, per conèixer quines ferramentes existeixen en tal d'evitar això. Amb la finalitat d'enfrontar-ho, bàsicament, no? I ho fem conversant amb la psicòloga Sandra Bernal. Què tal, Sandra?
6: Hola, buenos días.
2: Buenos días. Lo estaba comentando hace un momento. Bueno, primero, gracias por atender la llamada de la Radio Autonómica Valenciana.
6: A vosotros.
2: Te decía, los datos hablan de que hasta el 88% de los profesionales ha sufrido el síndrome del impostor alguna vez. El 88% es mucho. ¿Estamos ante una especie de epidemia emocional silenciosa?
6: Bueno, la realidad es que estos datos no son nuevos del todo. O sea, ya en 1978 anunciaron que sí, entre el 70 y el 80% de la población podía sentir esto en algún momento. Lo que pasa es que puede ocurrir que la elevada competitividad laboral que pueda haber, redes sociales, excesiva formación, de alguna forma lo favorezcan, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el síndrome del impostor no es un trastorno mental, es una experiencia emocional. ¿Esto qué hace? Que lo podamos sentir muchísimas personas. Y al final, ¿qué? Cuando estamos hablando de una experiencia emocional, es también muy importante resaltar en personas que están formadas y capacitadas para su puesto laboral, no cuando yo no tengo la formación. No sé si me estoy explicando bien.
2: Sí, pero te voy a pedir una cosita. No sé dónde estás situada, pero te falla la cobertura un poco y perdemos la señal. Por si te quieres acercar, si tienes cerca una ventana, ponerte en un lugar donde la cobertura sea un poquito mejor, Sandra, si es posible. Sí. Pero vamos, de momento explicarte sí que te explicaba. Puedes seguir.
6: Vale, pues básicamente es eso. El síndrome del impostor no es alguien que es impostor, ¿vale? En definitiva es el punto. Es yo me siento que no tengo esa capacidad o que mis logros no son merecidos. Ese sería como el punto básico,
2: ¿no? Sí, porque entre otras cosas pregunto, el que sea un impostor o una impostora de verdad no tendrá esa sensación, claro.
6: Claro, efectivamente.
2: Será un jeta o una jeta, claro.
6: Ese tendrá miedo a que se te descubierto, puede ser o no, pero sí. No está apareciendo este síndrome del impostor, ¿no? Vale. Pues es como un punto clave. Te lo comento porque en algún momento en terapia te llega alguien diciendo que tiene inseguridad en su trabajo y tal vez es que no tiene una formación en ese sentido la adecuada o que está empezando, ¿no? Sí. Entonces, ahí no se catalogaría. No sé si me estoy explicando bien.
2: Sí, y esto, Sandra, ¿por qué pasa? Vamos a ver. ¿Por qué cada vez más personas sienten o sentimos que no estamos a la altura, pese a lo mejor estar preparadas?
6: Bien, pues a ver, hay muchos factores de alguna forma que nos pueden llevar a esto. Hay un factor que tiene que ver a nivel personal con las exigencias de cada uno, perfeccionismos, ¿no? Todo ese tipo de cosas pueden tener que ver. De hecho, por ejemplo, haberte criado en una familia donde tú has sido muy, muy exitoso a nivel escolar, ¿no? De niño pequeño. Se te ha dado muy bien. O lo contrario, el que te hayan comparado con tu hermano, que era el que sacaba buenas notas, puede favorecer esta exigencia, el hecho de alguna forma de como tener que seguir manteniendo el nivel, si has tenido notas muy altas o el hecho de no llegar a. Esa sería una. Pero pueden ocurrir también otra serie de cosas, como por ejemplo empezar en un puesto de trabajo nuevo. Eso también nos puede facilitar de alguna forma a sentir esto. Y luego también puestos donde yo no tengo una referencia o donde yo como trabajador independiente, ¿no? Yo no tengo un jefe claro o a mí se me manda de alguna forma hacer un trabajo como muy autónomo. Sí. Entonces yo no tengo como ese jefe que me esté guiando, no de alguna forma no tengo esa claridad, ¿no? Eso nos puede influir también. Incluso tener padres exitosos sería otro tema también que nos podría influir.
2: El tener, digamos, antecesores que han sido más de lo que tú te crees que eres.
6: Sí, efectivamente. El hecho de alguna forma de marcarte un poco el esto es el referente y yo sentir que no llego, ¿no?
2: Eso posiblemente sea más habitual por las comparativas, sobre todo, que deben de padecer muchos de los hijos de gente, no sé cómo decirlo, excesivamente triunfadora o preparada, porque la sociedad te lleva a ello, más que a lo de no sentirte alguien útil porque ocupas un lugar determinado. ¿No lo ves más lógico?
6: A ver, Tiene sentido lo que dices, lo que pasa es que se puede llegar de diferentes formas. Entonces, estas que me estás comentando,
2: sí,
6: por ejemplo, se podría llegar de esta forma. Y luego

0: l'oratge, la veritat és que jo crec que té la senzillesa, no?, de les festes populars, però grandesa també d'aquest bon ambient, no?, d'un dia de naturalesa, un dia de veïnat, un dia de germanor i un dia en què la música, els jocs populars, la tòmbola, vull dir, un poquet d'aquestes cosetes de sempre, doncs fan un matí magnífic, no?, de convivència i de poble. Que després ens porta fins a l'ermita, ens porta a la part religiosa, a la missa, d'ahir a l'esmorzaret i ara a aquest bon ambient, no?, que estem veient en aquesta pinaeta i en aquest paratge magnífic com és el de l'ermita de Sant Jaume. Que ja abocairem en molts sentits. Ahir, per exemple, vam acollir un projecte magnífic, el de Sant Erasmus, vinculat a la Universitat de València, que gràcies a la Diputació doncs, ha pogut fer parada al Teatre Avenida de Bocairent. Inauguràvem també l'exposició de primavera d'Art 92 i, per tant, l'activitat no para. També hi havia confirmacions i també altres tipus d'activitats. Per tant, vol dir que el poble està viu, que el poble té dinamisme i que totes i tots fem el màxim d'esforç per a que hi hagi la màxima activitat.
1: Ha sigut un any difícil per moltes coses. Després de no un any, dos anys, portem d'un any així peleant això i per fi se m'ho ha donat, després d'una temporada increïble. I res, molt content de disfrutar-ho i l'any que ve ja veurem.
2: El Bocairent, el juvenil, el cadet segon, l'infantil sex, el sèptim, i l'alevi segon, tot.
3: És que fa que el Bocairent és un campió.
2: 35 anys que el Bocairent és campió.
3: Campió i sent campió d'aquesta manera. Epa. I la veritat és que l'any passat també estarà a les portes, se van quedar a les portes, van quedar en la mel a la boca. I avui, sent campió, doncs, la veritat és que és una alegria molt, molt gran.
2: Han fet un partidà sovint en Navarrés.
4: Això és un logro pel poble.
2: Molt bé,
4: disfruten els xiquets que se van guanyar.
2: Bueno, la fiesta también lo disfruta, ¿no? También, ¿no?
4: Eso es una cosa muy buena para el pueblo.
2: Perfecto, y volver. Esports, contentísimo,
1: sí,
2: ¿no?
1: Hombre, por supuesto, la verdad es que es una alegría. Un any històric per a Bocairent. La setmana passada vam guanyar el campionat juvenil i enguany avui fem el campionat del sènior. Descobrirem per a la història. L'any passat vam estar tocant-ho els dits, vam estar a dos partits, que vam perdre un cas i l'altre allí, que va estar molt prop. I enguany, complit, un somni complit. Que ve, pugem de categoria, nou reptes. L'enhorabona a tots els jugadors, per la constància, per l'entrenament, a aquest directiu, a Ramon, a Miguel, a tots, perquè estan allí dia a dia.
5: Amb alegria de celebració, vos desitgem que passeu molt bona setmana.
6: Gràcies, José Ricardo. Per cert, si algun sou dels ressegats que esteu encara circulant per les carreteres i trobeu algun que altre en bus o alguna complicació en qualsevol de les vies que tenim en la nostra comunitat, anem a connectar directament amb la gent de la DGT, on està esperant-nos, entre altres coses, Alejandro Martín. Alejandro, bon dia. Quina és la situació?
7: ¿Qué tal? Bon dia, muy buenos días. En este momento es especial precaución, ya que debido al incendio de un vehículo van a encontrar hasta más de 10 kilómetros de retenciones en la AP7 en la provincia de Alicante, ya en los entornos de Villajoyosa, Cala de Or y El Campello, todo ello en sentido norte en dirección a la provincia de Valencia, así que en la medida de lo posible eviten circular por esta carretera AP7. Van a encontrar también ligeras dificultades en la provincia de Valencia, en la V30, ya su paso por Mislata, en sentido norte, dirección Paterna.
6: Sempre n'hi ha una complicació o altra en les nostres carreteres derivades a voltes de també la nostra forma de conduir i algunes altres qüestions alienes, no?, a nosaltres. Fa molta gràcia allò quan mos diuen ves en cuidao. I dius, sí, jo vaig en cuidao, però també tinc que pensar com van els demés, que és algo interessant. Bé, poquet a poquet anem avançant en este matí del 18 de maig. Vos contàvem este matí que ahir, 17 de maig, es va celebrar el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia, però també la Bifòbia. Segons l'informe d'Estat de l'Odi 2026, que publica la Federació Estatal LGTBI+, el 54% de les persones LGTBI+, a Espanya, han patit assetjament, discriminació o agressions en l'últim any. Per coses com esta, reivindicar este dia, pues, com comprendreu, és més necessari que mai. Amada Rodríguez, entre altres coses, és presidenta del col·lectiu Queer Castelló. Amada, què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
6: Una salutació bon des de la Ràdio Autonòmica i gràcies per atendre-nos al telèfon.
8: Bueno, moltes gràcies a vosaltres. El que passa és que m'heu pillat un moment i massa bé la veu.
6: Bueno, estaré poquet, no el llevaré massa veu. Lo que sí que el demano és que si pots arrimar-te un poquet a alguna finestra o un lloc on tingues millor senyal, serà més fàcil per a tots i no t'apretaré massa. Ara m'escoltes bé, no?
8: Perfecte. Sí, jo t'escolto perfectament.
6: Val, Amada, volia dir, més de la meitat de les persones LGTBI+, han patit discriminació en l'últim any, com diem. No parlem, per tant, de fets aïllats, sinó d'un patró que va repetint-se.
8: Sí, va repetint-se i va en augment, tal com indiquen els

0: estudis. Tu has donat la data del 54%. I, a més, cal dir que aquests actes d'odi no s'adrecen de la mateixa manera a totes les persones LGTB, sinó que bàsicament o a les persones que més afecten són a les persones trans, a les persones joves i a les lesbianes també. També, per exemple, incidixen de manera desigual si n'hi ha baixos ingressos, baix nivell educatiu...
1: És a dir, que damunt són classistes aquestes actuacions.
0: Sí, i per exemple, els grups minoritzats també, o sigui, si són persones racialitzades, persones discapacitades, vull dir, tot això fa que hi hagi més agressions o més actes d'odi.
1: Vamos, que se mos ajunta tot.
0: No és homogeni, se junta tot, sí. Ja. Bueno, això, no sé si la gent coneix esta paraula, però és la interseccionalitat, no? Vull dir, les persones reben diferents opressions, no només per la nostra orientació sexual o la identitat de gènere, sinó també per la nostra classe, per la nostra raça...
1: O situació
0: per
1: social.
0: La nostra situació social, yeah. O per la nostra, les nostres capacitats. Llavors, tot això... I no és que se sume les persones que estudien tot això, no és una qüestió de que se suma, sinó que se multiplica este odi.
1: El pitjor, Amada, és que moltes vegades, en aquesta realitat, quan parlem de discriminació, pensem únicament en agressions físiques o verbals, però no obstant, este assetjament arriba, entre altres qüestions, a altres àmbits com el laboral, sense anar més lluny.
0: Sí, a veure... Jo ara en aquests moments no te puc parlar de dades en l'aspecte laboral, perquè no les tinc així, però vull dir, una realitat laboral és que les persones, ui per ui, encara no s'atreveixen a dir que són LGTB en el món del treball. Jo, per exemple, jo he sigut professora, m'he jubilat ara fa un parell d'anys,
1: sí.
0: I en un claustre de 100 i escaig persones, a lo millor eres l'única persona visible LGTB. Vull dir, estem parlant de al voltant de 10-12% de persones que som LGTB en la població, per tant, ahí està fallant alguna cosa, i és, entre altres coses, perquè la gent no s'atrevís.
1: Claro, un tant per cent molt, molt baixet. Amada, es denuncien les agressions al col·lectiu o per por a no ser escoltats o que no se'ls crega, es silencien les situacions?
0: Se denuncien molt poques. Per exemple, a més, ahir també hi ha una qüestió molt curiosa i molt preocupant, i és que, per exemple, a la policia només se denuncien el 15%. A la policia, perquè, sí. perquè hi ha les institucions en general, no? Pues perquè la gent sent indefensió, sent desconfiança cap a l'administració...
1: Com si no estigueren de la teua part i dubtaren de tu, vols dir?
0: Exactament, és que de fet moltes vegades se dubta, també se minimitza, se banalitza, no? Llavors moltes persones el que fan és, el 41% de les denúncies van directament a les associacions LGTB. El que passa és que després d'aquest 41%, la meitat tampoc no denuncia pel mateix que estem parlant, per a represàlies, perquè són persones que tenen baixos recursos,
1: sí.
0: Perquè també són persones migrades i tenen molta por, perquè també hi ha un altre aspecte, que és la LGTB-fòbia interioritzada, i això fa que la persona potser tampoc no tinga plena consciència del que li està passant, i també moltes vegades això ho minimitza o no li dona prou importància. No?
1: Sí, no autoacceptar-te, vols dir?
0: Sí. Vull dir, no autoacceptar-te, no només no autoacceptar-te, sinó no ser conscient del tot de la teua situació, de la teua problemàtica, per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui, seria el contrari d'estar empoderat,
1: claro.
0: Per dir-ho d'alguna manera, no?
1: Sí, o sigui, sí.
0: L'empoderament, que parlem en el cas de les dones, en el cas de les persones LGTB, l'extrem oposat seria això, aquesta LGTBI-fòbia interioritzada, no?
1: Sí, una espècie d'infravaloració de cadascú.
0: Sí, com que tu tens una miqueta la culpa de, no? Perquè això, durant la infància... és una cosa que se viu molt, no? Vull dir, que

0: d'alguna manera arriba un moment que diu, bueno, pues, és com si tu tingueres la culpa de que t'agredisquen, no?
1: I per si no tenien prou, Amades, la tercera volta, que avui no culpabilitzem, però sí que tenim relació directa en moltes de les causes pel que fa a les xarxes socials. No sé quin paper juguen les xarxes socials en els delictes d'odi cap al col·lectiu.
0: Pues mira, un 44% de les persones LGTBIQ+, han rebut ciberodi. O sigui que bàsicament està molt proper del que seria l'odi en general. Clar, vull dir, això tothom ho sap, les xarxes és una bogeria. Les xarxes, com que està així anonimat, bueno, pues ahí se volca tot. Llavors hi ha molt d'odi volcat a les xarxes, clar. En cada persona i se odi se volca per un motiu, i en les persones LGTB el motiu és ixe, no? És la LGTB-fòbia. A més, clar, això és tot, el que hi ha de fons en tot això, en este repunt, perquè hem passat d'uns anys que o sigui, hem passat de... Jo, per exemple, com a professora, he vist que fins i tot a l'aula, no? Vull dir, hem passat de que cada vegada era més fàcil parlar d'estos temes, cada vegada era, hi havia més facilitat, no?, per a que la gent se sentira lliure i tot això. Ara és al contrari. Per què? Pues perquè està el discurs d'odi. Està el discurs d'odi en les xarxes, està el discurs d'odi en les institucions, i això dona moltíssima impunitat i legitimitat. O sigui, hi ha persones a les que les legitima per a fer un acte LGTBI-fòbic, sí, no? Vull dir, ho fan a cara descoberta, veus vídeos, l'altre dia veia un vídeo, i ho fan a cara descoberta, vull dir, hi ha una ostentació de bueno, no sé, és una cosa que, ui per ui, no sé, és com ser antisistema, no?
1: Yeah.
0: És ser antisistema és això, o no sé, és una cosa molt, la veritat és que és molt, molt, molt preocupant.
1: El comprenc. Bueno, de moment t'havia dit que no anava a llevar-te molt de temps i t'agraeix molt que hagués estat amb nosaltres.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
1: I a veure si mos anem fent mirar una miqueta, que crec que ja hem avançat prou com a humanitat en el temps com per a poder tindre superades algunes coses. Amada Rodríguez, presidenta del col·lectiu Queer Castelló, moltes gràcies, de veritat.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres també.
1: Bon dia, adéu. I d'un vot estem pràcticament ja situats en les 11 del matí. Mar Gómez, què tal? Com estàs?
2: Hola, pues molt bé. Bueno, hemos acabado de saber que l'audiència...
1: Pel tema de Hisenda i tal.
2: Sí, ha anulado una resolución de Hacienda relacionada con sus impuestos de 2011. El tribunal considera que no se ajustaba a derecho y ordena devolverle las cantidades pagadas más intereses.
1: Però això crec que eren un quilo o dos o més, ¿no? Era una pastagansa.
2: Sí, és un dineral. Shakira asegura que después de 8 años de proceso, que nunca hubo fraude, y denuncia haber sufrido un señalamiento público brutal que afectó a su salud y a su familia. Y la cantante afirma que se utilizó su caso para lanzar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes. Es verdad, porque Hacienda también se puede equivocar.
1: Bueno, pero
2: ¿quién tiene los medios y quién se atreve a litigar contra una resolución de Hacienda? Eso es lo realmente preocupante, porque ¿cuántas veces se habrán equivocado y hemos acabado pagando más de lo que deberíamos?
1: Poques cosetes fan tanta por com Hisenda, ¿eh?
2: Oh, pues sí, yo creo que ahora mismo yo creo que sería como el hombre del lobo, pero en grado superlativo.
1: Sí, és l'home del sac al que tots temem, ¿no? I a més no li pots discutir, que és el que tu dius. Sigues Shakira, sigues Sánchez Dragó, sigues qui sigues, igual
2: no,
1: dona.
2: No, pero mira, si tienes dinero y sí que puedes hacerle frente, puede ser que te dé la razón. No sé si viste la serie Celeste, interpretada por Carmen Machi.
1: Sí, que crec que tindrà una segona part, ¿eh?
2: Sí, pues mira, ahora ya pueden hacer también con parte de la realidad, pues la sentencia concluye, porque en esa serie quedaba muy claro que la inspectora estaba intentando demostrar que había pasado más de 183 días en España. O sea, tenía que demostrarse
1: eso. La serie era un reflejo del caso Shakira totalmente.
2: Sí, totalmente. Era ese requisito clave para determinar la residencia fiscal. Y bueno, pues según el entorno, Hacienda llegó a retenerle de forma indebida 60 millones de euros
1: es que,
2: vinculados a la gira mundial que realizó ese año. Unos 100 120 conciertos en 37 països.
1: Però a veure, és que aquestes són xifres que a nosaltres ens pareixen siderals. És a dir, per a Shakira, 60 milions d'euros pot ser siga calderilla. La faena d'una temporada, no? Però, clar, per a nosaltres, i jo, 60 milions no arribava a visualitzar. Jo dic, un quilo o dos quilos d'euros.
2: 60 milions, tots aquests conciertos, claro. Bueno. Però, dices calderilla, però ten en cuenta que, por ejemplo, su abogado, lo que también ha comentado ahora, es el calvario de 8 años y por el que se pasa. No, pero te ponen en el foco, te acusan de...
1: ¿Y tú crees que a él se les afecta tan como te afectaría
2: tú
1: a mí?
2: Yo creo que sí. Yo creo que les afectan las cosas... les afectan. Claro que les afectan todo... O sea, que no son inmunes a esa avalancha de mensajes en las redes y
1: es
2: en
1: que,
2: todo.
1: Otra volta, mira, vaig a contar les voltes en que li tirem la culpa a les xarxes. Ui, en lo que estàs dient ara ja va la quarta vegada
2: no,
1: que les xarxes són culpables
2: d'algo.
1: Porque
2: eso amplifica, no es que sean culpables, es que amplifican que si Hacienda te pone y te acusa de haber te quedado con dinero de todos, eso va a llegar a todo el mundo, claro, yeah. No es lo mismo ser un personaje público que ser un personaje privado.
1: Eso no me dice, y, yo depende de qui sigues, ¿eh?
2: Sí, pero yo creo que claro que les afecta. De hecho, fíjate que su abogado comenta lo del calvario de 8 años y destaca que el fallo demuestra la independencia de los tribunales, menos mal, frente a actuaciones administrativas poco rigurosas. Y la sentencia aún puede recurrirse ante el Supremo en un plazo de 30 días. Ahora está la equivalente a Celeste, a Carmen Machi, claro, intentando ver cómo qué hace para recurrir la cosa.
1: Bueno, yo si fuera el jutge que ha emès la sentencia, ya en cuidaría de hacer una declaración de Hisenda en guany com toca, porque pot ser a este van a buscar
2: madre mía.
1: Hasta l'últim fil de la borla del birret. En fi, ara ens vegem altra volta, tu i jo, en un moment, perquè d'ací no res...
2: Con un montón de temes bien interesantes per a tertulia.
1: Algú que no mos deixarà indiferents. Sí. Tornem de seguida. De moment el que fem és deixar-vos amb la gent d'informatius per a que vos conten tot el que hi ha en el pròxim butlletí de notícies, posar-vos al dia de tot el que ens envolta i en qüestió de 4-5 minuts tornar, com sempre. Fins ara.
3: Són les 11.
4: A punt. Notícies.
5: Als jutjats de Catarroja avui declara com a testimoni l'exalcaldessa de Requena, Rocío Cortés, que va estar al capdavant del consistori el dia de la dana. Requena va ser un dels primers municipis que va patir les inundacions aquell 29 d'octubre del 2024. Santi Hernández, jutjat de Catarroja, que ha transcendit de la declaració.
6: Sí, l'exalcaldessa Rocío Cortés del Partit Popular ha dit així al jutjat de Catarroja que a Requena no hi van haver morts ni ferits perquè es va avisar a la població. Avisos que es van fer amb mitjans locals, mitjans que tenia l'Ajuntament. Ha dit que van enviar fins a 4 missatges a la ciutadania pel matí. A les 6:52, a les 12, a la 1 i a la 1:25 s'alertava la població per les pluges i es demanava que es quedaren a casa. Missatges que es van difondre també per la ràdio municipal. A primera hora del matí ha declarat així davant de la jutgessa, a les 6:53 ja va suspendre les classes. Ja ha descrit com a les 8 del matí va comprovar com el barranc del Magre ja anava molt crescut. La situació va empitjorar a migdia i van demanar la intervenció de la UME i de l'exèrcit.
5: Gràcies, Santi. Continuarem atents a aquesta declaració. I ara canviem d'assumpte. La candidata socialista a la presidència de la Junta d'Andalusia serà la cap de l'oposició al Parlament andalús. Ho ha confirmat en una entrevista a la cadena SER, Maria Jesús Montero, que ha reflexionat sobre la falta de suport de la ciutadania. Recordem que el PSOE ha perdut 2 escons i que socialistes han registrat el pitjor resultat de la història.
7: Mucho más profundo y que tienen que ver con una política que se hace en el siglo XXI a la que el Partido Socialista no se ha terminado de adaptar en Andalucía, que tenemos que ver cómo la solucionamos, cómo la arreglamos, porque creo que teníamos un contenido de programa y una respuesta muy clara, muy contundente, creo que teníamos un equipo bien preparado para poder gobernar en Andalucía y sin embargo, pues los ciudadanos no nos han dado la confianza que esperábamos. La presencia, en qué entorno y con qué formato comunicativo tenemos más capacidad de ser eficaces.
5: Montero considera que enviar ministres per a ser candidats autonòmics no és una errada política. D'altra banda, sobre si els resultats haurien sigut millors si Endavant Andalusia i per Andalusia hagueren anat junts, el candidat d'Endavant, José Ignacio García, no ho compartix. García, en la cadena SER.
3: si hubiéramos ido juntos hubiéramos sacado mucho peor resultado, porque de alguna forma nosotros conectamos con gente que está, bueno, pues, que la hemos sacado de la desesperanza, gente que si no estuviera delante de Andalucía por lo mejor no habría votado, o incluso, lo digo claramente, lo mismo habría votado a Vox, porque nosotros estamos canalizando un cabreo de la gente hacia, en vez de hacia el odio como lo hace Vox, hacia más derecho, más

0: Comunidad más Andalucía.
1: En este moment, l'executiva del PSOE està reunida i a les 12:30 ho faran en el Partit Popular. I per la seva banda, a casa nostra, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha mostrat la seva satisfacció pels resultats d'Endavant Andalusia, ja que és una força política que, com Compromís, està arrelada al territori i ha concorregut a soles a les eleccions.
2: Els resultats d'ahir en Andalusia marquen un camí. I el camí és aquelles formacions de proximitat del territori i que parlen dels problemes del territori són les que estan tenint uns resultats millors. Per tant, jo crec que això d'alguna manera reforça el que som Compromís, una formació d'estricta obediència valenciana.
1: I el vaixell Ondius acaba d'arribar a Rotterdam perquè el desinfecten sota estrictes mesures sanitàries. Iria Sebastià.
3: El creuer neerlandès on va tindre lloc el brot d'antivirus ha arribat fa uns minuts al port de Rotterdam perquè el netegen i el desinfecten una vegada desembarque la tripulació restant, que serà sotmesa a proves i una quarantena als Països Baixos. Amb la confirmació d'un nou positiu, un dels passatgers, ja hi ha 12 casos confirmats pel brot, en què l'únic espanyol contagiat continua estable. La dona ingressada a l'Hospital d'Alacant podrà rebre avui la visita de la seva família després de donar negatiu en la quarta PCR.
1: I en els esports, l'Elx s'entrena a la porta tancada per a preparar la final de dissabte contra el Girona. Gonzalo López.
4: Malgrat la victòria d'ahir contra el Getafe, es jugaran la permanència en l'última jornada a Montilivi contra l'equip que marca el descens a segona divisió. Els il·licitants sumen 42 punts i un més el serviria per a mantindre-se en primera. Això sí, el seu rival està obligat a guanyar per no baixar. Eder Sarabia confia més que mai en les possibilitats de l'equip.
5: Vamos a ir con todo, con energía, con ilusión, con convencimiento y a competir allí y a mantener a este equipo donde se merece, esta ciudad, porque queremos seguir disfrutando de este sueño que es la Primera División.
4: Inclús amb la derrota, l'Elx podria salvar-se en funció dels resultats del Llevant, l'Osasuna i el Mallorca en l'última jornada.
1: Gràcies, Gonzalo, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Les deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
7: De tu a tu.
8: Mejora el estado de ánimo, da vida a nuestras fiestas. La música tiene muchos beneficios, y aquí va otro. Nueva deducción autonómica del IRPF para formación musical. Hasta 150 euros anuales en gastos, porque lo justo es pagar lo justo. Infórmate de todo en www.gva.es. Generalitat Valenciana.
9: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
6: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
10: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
11: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
12: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
13: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
6: Amunt i Avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
14: 11 i 8. Avui és un dia en el que només està parlant-se d'eleccions. I sabeu, a mi, la cosa que més fàstic em dona de les eleccions, siguen les que siguen, ixa etapa de propaganda electoral. Ixa etapa en la que poses la ràdio, la tele, obris la bústia, vas pel carrer, agafes l'autobús, mires les marquesines

0: són els mateixos demanant lo mateix i prometent lo mateix i etcètera, etcètera, etcètera. I això és a la època, tu no estàs d'acord. Espera, que Lluc no està d'acord. Josep Ramon, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: No, a tu no te satureix excés de publicitat?
1: No, que tots siguin els mateixos, que tots prometen les mateixes coses, no és veritat.
0: Vull dir, el que prometen a la seua, no?
1: No, això dic, que el que promet Vox, Vox, per exemple, de la prioritat nacional, tirar als estrangers, i tot això no és el mateix que en el cas d'Andalusia, defensa, per exemple, adelant Andalusia o l'esquerra, no. I quan, el problema d'aquest tipus de generalitzacions que fa que la gent pensi que tots són iguals.
0: No,
1: vull dir, hem de recordar que som responsables i que la gent, quan deposita el seu vot, està decidint què vol que passi en la seva vida en els pròxims 4 anys, en la seva particular i en tota la societat. De manera que cal tindre sentit crític i és de veres que, evidentment, en l'època preelectoral, com tu estàs dient, hi ha un allau i una enorme quantitat de propaganda i tal. I que
0: passes de 0 a 100.
1: De 0 a 100, clar. Però mira avui, ara és lectura que cada un, segons quin sigui el teu color, defensaràs els teus, que sempre guanyen alguns, uns perquè l'hòstia no ha sigut tan gran com se pensaven, altres perquè poden governar, altres perquè són els que determinen com han de, què faran els que han de governar. Vull dir, i això sí, però d'ací 4 dies, això s'haurà acabat.
0: I tu, que portes el suficient temps en este planeta com per a poder dilucidar sobre això, i pel que estaves parlant de la gent decidix, tu creus que la gent es fija lo suficient com per a decidir amb raciocini?
1: Jo crec que no, perquè que hi ha molta gent que cobra el sou mínim, que necessita els serveis públics, que necessita les ajudes socials, que necessita l'Estat, que vote partits que defensen la sanitat privada, l'educació privada, el desmantelament del sistema públic, és suïcida. Però ja s'ho faran. El problema és quan un faixa pobre vota per partits que estan desmuntant el que el manté. Però ja s'ho faran, i això és el problema.
0: Bueno, esta no és la tertúlia política, encara que jo volem fer una reflexió.
1: Home,
0: que volia que derivava...
1: Has portat per ahí...
0: Sí, sí, no, però perquè he escoltat uns sons que m'han dit, ostres, si es queda així no res, ja estem en les eleccions, d'uns, d'altres, i ja estem ahí massacrats en tota la publicitat, de gent en totes les desconnexions, de tots els llocs. Pues això, puedo prometer y prometo, que és molt bell. Això, Manolo Mas, com estàs?
2: M'ha encantat lo de la... És una expressió... Molt bon dia. És una expressió molt bonica, la de bústia, la bústia. És una expressió molt bonica, m'ha agradat molt. Sí, ho havia escoltat, evidentment.
1: Sí, és una expressió,
2: Mac, la bústia,
1: és
2: una paraula.
1: Bústia,
2: sí, sí.
1: Claro. Igual bústia que real. Mano, mà, o sí, brazo, sí. Braç.
2: No, però dic en concret me crida molt l'atenció la paraula bústia. Sí. Me pareix una paraula molt bonica.
0: Una
2: paraula
0: molt
2: bonica, o sea, no és que totes les paraules siguin boniques. I se me pareix una paraula molt bonica, la bústia real.
0: Bueno, hi ha paraules lletges, també.
2: Sí, sí, pot ser.
0: Bueno, Marc Gómez, com està?
3: Molt bé.
0: Deixeu que salude a David González, que està de museus avui, com a dia dels museus que és, i que, si no m'enganye, estàs en l'IBAM? O és més tard? Avui? Ara on estàs,
4: no,
0: David?
4: Encara no. Bon dia de nou. Estic de nou en este Centre de Cultura Contemporània del Carme,
0: sí.
4: Perquè abans parlàvem d'eixa interactivitat, sobretot, d'eixa fer, perquè així no solament s'admira l'art, així també es fa. I un dels tallers que s'ha organitzat avui, precisament, porta el lema que ha impulsat este consorci de museus de la comunitat valenciana, que és l'art que ens uneix, i per això avui s'han unit dos col·lectius que fan art així. Un d'ells és el de persones majors que venen així totes les setmanes i que avui, Adela, vos uniu amb la gent del laboratori de textil. Contam un poquet, Adela, bon dia.
5: Bon dia.
4: Què és el que feu així normalment i sobretot avui en este dia tan especial?
5: Pues hoy nos hemos reunido con el grupo textil. Y nosotros somos el grupo de personas mayores, el colectivo de personas mayores que nos reunimos todas las semanas a hacer una serie de actividades que nos preparan las dinamizadoras culturales. Entonces, hoy nuestro colectivo este año ha trabajado lo que no se ve. Y entonces nos hemos unido con ellas...
4: ¿Qué es eso del que nos veu? Contame un poquito, anem a endinsarmos.
0: Sí, para que tú sepas
5: bien
0: qué es.
5: Lo que no se ve es lo que no, la gente no ve exteriormente, pero que todo el mundo tiene una carga interior que tenemos que trabajarla y darnos cuenta de lo que verdaderamente somos, porque no somos el exterior, somos el interior, somos todo. pero mucha gente no se entera de lo que lleva dentro. Entonces ahí estamos haciendo un trabajo de conocernos a nosotros mismos.
4: Introspección.
5: Exacte.
0: Falta, ens fa

0: bordado colectivo, y ahí lo que hacemos es experimentación textil, ¿no? Entonces, este año hemos trabajado la exposición que se llama Cartografías de un cuerpo. Entonces, ahí hemos partido escogiendo una parte de nuestro cuerpo para luego unirlo como si fuera uno solo, reivindicando ahí lo que de pronto nos ha venido acompañando, nos ha venido como haciendo un ruido o algo, pero también dándole otro valor y otra mirada, ¿no? Desde el bordado, que es una técnica realmente muy potente y en la que cada una ahí puede expresarse y també és una manera de seguir resistint.
1: Gràcies a les dues, vos deixem que torneu cap a dins, que heu visitat este taller, moltes gràcies.
2: Nada, a vosotros, y animar a la gente para que venga a conocernos.
1: Exacte, ahí fem eixa crida, les deixem que entren cap a dins, i així una de les imatges que tenim és gent entrant a estos museus, aprofitant esta jornada de portes obertes, que n'hi ha en molts museus de la Comunitat Valenciana.
3: El Centre de Cultura Contemporània és un lloc molt xulo, en eixe claustre i en la quantitat de sales que té. Crec que és un lloc que tot el món hauríem de visitar, això ho dic realment, perquè el lloc ho mereix,
1: És un lloc que inspira molt ràpidament. Vaig a acabar, Sergi, vaig a posar la cirereta amb Vanessa, que era una visitant, que em deia precisament això, que l'inspira moltíssim vindre ací a este Centre de Cultura Contemporània del Carme.
4: Exacto, sí, para mí los museos y en especial este, la creatividad del arte, es una inspiración interna que me abre a ser más creativa en mi día a día, a conocer nuevos artistas, nueva cultura, culturizarme ante todo, ¿no? Y un espacio de paz para conectar conmigo misma.
1: Gràcies, Vanessa. Doncs, Sergi, ahí vos deixem la pilota per a que continueu amb aquesta tertúlia i a que reflexioneu sobre l'art en este dia dels museus.
3: La reconversió dels espais, també, que és algo molt interessant. Gràcies, David. Fins ara. Adéu.
1: Gràcies, estarà.
3: Adéu. Estava veient un titular que deia que arribava el Ondius als Països Baixos i baix posava també la mujer alemana fallecida.
5: Jo estava pensant, sí, que habrán hecho con esa señora durante...
3: La dona que anava en el barco, la dona morta.
6: Tenien... explicaven, durant estos
5: dies,
6: que
5: un mes
6: una morgue d'un cadàver, d'un cos, i l'han tingut ahí durant més de, clar, més de 15 dies, recordeu, que va morir enmig de l'Atlàntic.
3: Però vols dir que el barco tenia... té morgue?
6: Una morgue, sí, sí.
5: Ah, sí?
6: Bueno. Una, ho van explicar, tenia... A veure, tindrà un refrigerador...
3: Dili morgue, dili el congelador, no, del barco.
6: Sí, sí, claro. Un espai. A veure, ells li diuen morgue. Un espai en una temperatura suficient com per a que el cos no comença el procés.
5: La verdad es que no es nada irracional, ahora que lo dices.
3: Vamos, porque... hemos sacado los nuggets y los mulitos y tal, y han clavat a la dona.
5: Han quitat les alitas de pollo i les xuletes congelades.
3: No, tio, ja fos una morgue de deberes, per si, claro, és que en els vaixells pot morir-se algú.
6: Claro. I sobretot perquè ixe vaixell, penseu que feia travessies que estava dies en l'Atlàntic. Yeah. Perquè des de Punta de Fuego cap a la pròxima illa on va estar eren 7 dies. Vull dir que se pot tirar setmanes en alta mar. Yeah, un barco que vaja des de Canàries fins a Estats Units o a la costa de Latinoamèrica pot estar...
3: Però a que no se ho havíeu plantejat mai. No, és a dir, els creuers que van ahí tots... Hola,
5: de hecho,
3: també tenen un mortuori, clar, per si palma la gent.
5: De hecho, se nota el eso periodístico porque me he quedado con el mismo titular. Digo, ¿dónde tendrían a la alemana para que esa señora,
3: claro, yo también,
5: desgraciadamente para ella, no entra en descomposición? Pero claro, porque además un poco lo que estoy diciendo, José Ramón, tú ten en cuenta, bueno, y a Valencia mismo, ¿cuántos barcos vienen desde China? China es uno de los grandes productores, una de las grandes producciones mundiales a todos los niveles. Estos barcos de contenedores, de que no sabes cuántos, es que son cientos de contenedores, van en un barco.
3: Y los contenedores que cauen al mar... que els tenen, els donen ja per perduts. És a dir, cauen a muntó de contenidors en les travessies. Sí, sí, sí, i això ja està contemplat en
6: les assegurances.
3: Sí, en les assegurances.
5: Cuando el mar se pone tonto, claro, cuando el mar se pone tonto,
3: le
5: da igual un barco, ya puede ser el barco lo grande que sea, que el mar puede con todo.
3: No sabíem, ho van dir des del port, que sí, que cauen una quantitat determinada, que estan ja com coberts, no?, i assumits que van a pedres.
7: I, de hecho, cuando estás navegando, sí que tienes que tener cuidado porque tienes que ir mirando, claro, porque si te encuentras
3: un contenidor.
5: Vamos a hacer un cuarto milenio, pero aquí ya más no podemos.
3: No, no, jo, és que, i d'ahir m'he anat a pensar, dic, tu dona compte també que vas en un viatge d'estos, en un vol, jo què sé, transoceànic i tal, i també porten un fiambre, no sé.
6: Sí, però això és tard en 6 hores, o 7 o 8, el poden deixar ahir.
5: A més,
6: el fred que fa en una cabina, en un avió, i se acaba...
3: Es conserva
6: que te categoria.
5: Sí, però si lo llevas al lado, oye, por favor, ¿pueden quitar el señor Paco este que lo lleva aquí
3: poco
5: seco? Claro, lo pueden quitar.
3: No, ixa és una que palme en el viatge, però altres persones, les persones que es repatrien, és a dir, que a tu t'agarra algo, jo que sé, en Indonesia,
6: i van en la bodega.
5: En la bodega, i luego además llevan un tipo de ataúd con el zinc i tot el rollo.
6: Recordeu que...

0: Armas.
1: Fingir la teua mort. N'hi hauran papers que hauran fingit la seva mort també per la mediaticitat i dir estoy cansado ya.
0: No, hombre, però los papas los tienen ahí una semana. Pues si está muerto, está uno, tenemos una semana seco a la vista. ¿Eh?
1: Otra volta temen lo mateix, ¿no?
0: Sí, los tenemos. Claro, está... José Ramón, el capo el que nos lleva al temita.
1: No,
0: ¿eh?
1: Jo, derivat d'això, que... n'hi hauran que també fingiran la seva mort. Algun papa
2: jo
1: haurà dit...
2: Jo no vull clavar-me perquè tornarem una altra volta a l'incineració, clar.
1: Que tu dius que n'hi hauria que incinerar-los
0: els papes. Que hi ha algun papa que s'ha quedat per aquí?
1: Que n'hi hauria que fer papa frita.
2: Recordeu, hi ha una història genial dels dos papes. El poder més important que han tingut els valencians...
1: La pel·li és xulíssima.
2: Els dos papes morts.
0: Los Borgias.
2: No? Sí. Calixte III i Alexandre VI, que varen significar, en l'època del segle XV-XVI, un moment de trencament en què tots els papes eren italians o algun francès. I aleshores, quan arribaren els valencians, durant els anys que estigueren, quasi 50 anys, d'una certa presència de valencians i catalans a Roma, quan morí Alexandre VI, hi hagué una ràtzia en què varen intentar els, tots els nobles de les famílies italianes acabar en els valencians. César Borja n'havia anat a França, en fi. I resulta que els papes valencians no estan en el Vaticano, no estan allí en les criptes de Sa... No, estan en la església de Montserrat, la església dels espanyols, dels catalans,
1: sí,
2: de Montserrat, allí en dos ninxos, allí perduts en el
1: que és allò, les 3.000 viviendes papales,
2: es varen voler i crec que s'ha valorat molt poc la importància dels papes valencians, perquè sí, no hi ha hagut dos ciutadans, ni reis, ni emperadors, nascuts en la península ibèrica, tan importants.
1: Home, com el concepte el de mecenes, claro, el concepte de mecenes va totalment lligat als Borja, a aquests papes. Ells són els que van manejar moltíssim.
2: Va portar el Renaixement, va partir el món entre Portugal i... Vull dir, que és un papa fonamental. Tot i això, clar, en aquella època és que tenia una manta allí, és que va tindre un fill...
1: Això sí, a la pobra xica esta, a la Lucrecia la portaven...
2: No m'estanya que vinguera Lutero per acabar de tot això.
1: La portaven pel carrer de l'amargura, perquè, pobra, que maltractat ha estat també, per la seva societat, pels seus coetanis i per la història.
2: És que hem de mirar un poc en una certa perspectiva.
0: Hombre, el papa Progre no està enterrado en el Vaticano.
2: I no volgué.
1: No, clar, està en Santa Marta.
0: Santa Marta.
1: Ell no va voler, igual que va voler viure allí i tal, o sigui, sí, n'hi ha certes...
0: Mira que me caía a mi bien.
1: Esto,
0: al principio, cuando empezaban a decir que era muy progre y tal, yo me marcaba un poco ahí y digo, voy a ver. Pero...
2: Veo la paqueta como la engaña.
0: No, hombre, pero lo iba a analizar, digo, voy a analizarlo.
2: Manolo, a veure, per conèixer-te una miqueta més.
1: A veure.
2: Hi ha una polèmica en la visita de
0: aquella... La primera parte me ha aguantado,
2: Vale. Aquella
0: la primera senyora... parte con la intervención que has hecho
2: la
0: sobre...
2: La de Madrid,
0: la...
2: que... No,
1: pots
2: contradir. A veure en esta. A veure, per saber, però de quina paqueta...
1: Em dice que salude antes a Mirella i així na pot, també, i ja bon dia, Mirella.
0: Però si jo estic mal visto que el te veo.
1: No.
0: Mireia, bon dia, com estàs,
3: bon
0: bonica?
3: Molt
0: bé, estàs prou bonica, encantat.
3: Igualment, com si fos la primera vega que se veren.
0: Además, de veritat.
1: A veure, que
0: molt feliç.
2: La presidenta de Madrid, esta senyora inqualificable...
0: Com a inqualificable, si és la millor política que tiene este país.
2: Molt bé, això és el que volia, que tu digues el que penses.
0: Claro, hombre.
2: Ha estat a Mèxic i ha dit algunes coses, realment, com a mínim, discutibles, vaig a dir, ¿vale? Respecte a la tasca. I va dir que quan arribaron els espanyols allí... diguem, hi havia alguna de les cultures que hi havia allí del territori, els habitants d'aquell territori, tenien pràctiques poc respectuoses en les persones, vaig a dir. Diria que se les menjaven. Val. L'altre dia Ramoncín, en bon criteri, replicava que en el mateix moment, en el segle XVI, que els espanyols feien algunes atrocitats destacables així a Espanya, resulta que la Inquisició cremava a persones vives, perquè no creien en la manera de creure que havien de fer i que marcava la Santa Iglesia Catòlica. De manera que anem en compte en criticar a determinades pràctiques i determinades cultures per ignorància, quan nosaltres esta civilización
0: tan... Pero a lo mejor
2: tan...
0: no hay que llamarle ignorancia, a lo mejor hay que llamarle analizar con objetividad desde las dos posturas.
2: ¿Por qué
0: te quedas solo en una postura? ¿Por qué solo te quedas en una postura? ¿Cómo en la introducción del programa te has quedado solo en una política de que todo lo pague el Estado? Habrá que generar dinero, ¿no? Para que todo lo pague el Estado, porque si no, de repente vienen los fondos de la Comisión Europea para otras cosas y los tenemos que utilizar para pagar las pensiones, porque el dinerito se acaba. O generamos entre todos una mayor cantidad de ingresos.

0: es van consumir 208 milions d'hectolitres i està en descens, eh?
1: I per càpita, quants litres ens veien?
0: Per càpita no tinc els litres.
1: Ha disminuït. Perquè
0: ha disminuït,
1: jo sé,
0: sí,
1: havia disminuït.
0: Un 14%,
2: ojo, la notícia ha salido este fin de semana, viene muy bien, que sí, da la casualidad, del consumo en general de alcohol ha descendido, sí, bastante.
3: Pero bueno,
2: perquè
3: además hay una cuota de jóvenes no que no beben. No beuen alcohol, però beuen energètiques que se posen
2: eso es
0: verdad. Eso es
2: veritat. El Monster i el no sé què.
0: I els vapers, sí, els vapers.
2: Que mira que és malo eso, eh? Perquè jo un día que me dio por tomar de eso y me coge Nacho Cotino un día y me dice, tú sabes que cada vez que te atizas un eso de esos son como yo tomaras 10 cafés de golpe, eso es malísimo.
3: Un otro programa, Lluc.
1: Sí, era Galicia que había prohibido les màquines expenedores,
2: sí,
1: en els centres escolars o al voltant del centre escolar perquè efectivament tenen una quantitat de sucre, sobretot sucre.
0: Sí, sí, sí.
1: Finalment
0: és
1: aigua en sucre. I al final provocava obesitat, provocava problemes de diabetes,
0: i adicció,
1: etcètera.
0: Moltíssima adicció, pel que el sucre ja sabeu que...
2: Però creus que existe l'element de espitarte? De...
3: Sí.
1: Jo no. Jo no me n'he pres mai.
0: Jo el que he vist crec que ese factor dura molt poc. El cafè, per exemple, és molt més efectiu que una beguda energètica.
3: Jo fa molts anys, està mal que digui això, em vaig agafar una bufa d'algo en una de les begudes energètiques, de les úniques que n'hi havia, i vaig estar 3 dies que no podia parar.
1: Però seria perquè li clavaries...
3: No. I mira que jo sóc alcoià i el cafè licor el tinc més que assimilar. Però la beguda energètica esta de les ales... Jo me'n recordo que me vaig fer
1: segur
3: unes quantes
1: no el cafè
3: copes d'això. No.
2: Jo li volia Jägermeister.
3: Que jo podia dormir, em vaig tirar. I el cambrer em va dir, però com se li ocurre haver bebido 7 u 8 d'estas?
2: Però si he cogido 2 o 3
1: castanyes
2: anestèsiques...
0: És que el Jägermeister porta molt de sucre. És que, vull dir, aquest concepte de sucre i de que mos posem espitosos...
3: Però les taurines i tot això té molt de perill.
2: Perquè además te pone las arritmias, te pone el corazón a 2000 por hora.
0: Si ens estan escoltant els estudiants,
2: no,
0: i les estudiants que no. S'ha de dormir moltíssim, menjar bé,
2: descansar i estar fresco, claro.
0: I com a molt algun cafè.
1: I estudiar un mes abans. I aleshores ja veuràs
2: com ho necessites. No, la ventana abierta.
1: Si ho dices l'últim dia, segurament necessitaràs cafè i tot això.
3: I que les biblioteques estiguen obertes les 24 hores, no és perquè vagis.
2: Tu eres bon estudiante?
1: Responsable, sí.
3: Tu ja mos vas dir l'altre dia que no.
2: Una calamita.
3: Carabassalàndia anava que...
2: Però su delegado de clase, eh?
1: Sí, no,
2: això... I els Colapios de la Alameda.
1: Té mèrit. És que Manolo así és un supervivent, però...
3: Mireia, 4 amb mèrit.
0: És que us vull contar dues cosetes serioses, perquè són importants, i és que Amnistia Internacional alerta de que les execucions per pena de mort han arribat en 2025 a la xifra més alta en els últims 44 anys, me pareix vital.
3: Però in the planet o en un lloc només?
0: No, a tot el món. Mira, 2.707 persones han sigut executades en 17 països, el que suposa un increment del 78% respecte a l'any passat. S'assenyala Iran com a principal focus que ha fet augmentar aquesta xifra, responsable de prou del 80% d'aquestes execucions. I, bueno, tot i que hi ha 113 països ja a nivell mundial que l'han desterrat, la pena de mort, hi ha altres que estan cada vegada implantant-la més, sobretot per a minories ètniques,
3: bueno,
0: persecucions
3: polítiques...
0: Els Estats
3: Units, depenent de l'estat, la tenen o no?
1: Perdona,
3: segons
1: Israel,
3: a demanda...
1: ahir on tenim a Israel, que és una democràcia tan admirable per molta gent, ha fet una llei que diu que els palestins, en determinats delictes,
0: sí.
1: Ells sí que poden ser executats. Poden ser penjats.
0: És un tribunal que han...
1: I en canvi,
3: selectiu.
1: Els ciutadans d'Israel que siguen jueus, estos no. Però
2: jo
1: els ciutadans d'Israel
2: no
1: palestins...
2: Para nadie,
0: és un tribunal.
1: Dir, però que hi ha molta gent que defensa Israel com un exemple i ara en Eurovisió, la tonteria està d'Eurovisió, crec que ha fet una altra vegada trampa, manipulant el vot pel correu.
0: Anem a parlar més. Portàvem fent propaganda ja mal feta, diuen, un temps. Este tribunal del que parles tu, Josep Ramon, si no m'equivoque, és un que s'ha creat especialment per al tema del 7 d'octubre, el que va passar el 7 d'octubre, i que les penes van a ser molt, molt dures.
2: No,
0: hi ha mínima sospita de que hagin pogut estar implicats. Vos volia contar...
2: Jo no era Bulgària, me acordé del xiste ese, que no voy a contar.
0: Vos volia contar també una notícia divertida. Ben.
1: Però un moment, per què no el contes? Atrevis... No, has estat parlant, has estat castigant-nos.
2: Això és de l'època d'Arevalo i de Fernando Esteso.
1: No, ara ja.
3: Entonces ya no.
1: En el meu programa no
0: dirà. Vols dir que ja no tindrà gràcia?
3: Que s'alçaran uno dels dos i conforme estarà no val la pena.
2: No.
1: Quina necessitat?
2: Sí, un idioma.
0: Una de les notícies del dia va ser, sense dubte, que el creuer neerlandès, el Omnibus, arriba a Rotterdam, que ha de ser completament desinfectat i que les persones que van a bord, 27, van a guardar una quarta quarantena super estricta.
3: Les persones vives.
2: Que la alemana va congelada.
3: Clar. Que la congelada va...
0: Ixa ja no. Ixa és un xiste que no...
3: No, no, hem començat aixina i hem acabat aixina.
0: No, dic la de la quarantena.

0: Per a les persones vives, el pressupost.
1: Ja. No, que l'alemana va congelada. Sí.
0: 27 persones...
2: Ella ja l'ha passat, la quarantena, ahir.
0: Sí, clar. Bueno,
3: però fixeu-vos, pel que se sap, pel que se sap, el barco no està contaminat. L'origen eren unes ratetes que hi havia en el Cono Sur, en la Patagònia, i que van ser unes persones que havien descendit, les que se van
0: encontrar.
2: Els ornitòlogos.
3: El barco no està contaminat.
0: Però, clar, així mos va molt la desinfecció. Anem a desinfectar el vaixell, a fer moltíssimes quarantenes, i vos dic que un altre vaixell que ha donat molt que parlar, un altre creuer, l'Ambition, no sé si este que va per...
1: La gastroenteritis.
0: La gastroenteritis. Arriba també avui a Getxo, també desinfectat, quarantenes i tot, i que la OMS, li han demanat a la OMS que un grup d'experts que se declare una emergència sanitària internacional perquè els efectes del canvi climàtic estan generant coses d'esta de magnitud i que hem d'estar en prealerta.
3: En Cullera, Gandia estarà a tope, perquè tots aquests que van de creuer vindran així.
2: Ja. Emergència.
1: Però de totes maneres, el barco ese que ha llegado a Holanda hay que limpiarlo.
0: Pero ven net.
2: Emergència.
0: Que no quede res.
1: No sí. Puedes subir otra vez y decir, mone, au, ya está. No, no, una
2: neteja. Vinga. Mone tots, no res, però mone mal, just al migdia, que són les notícies. Mas, gràcies.
1: Digueu l'Àngelus?
2: Diu, gràcies, sí. Ara mateix el faig jo.
3: Perdona.
4: 12:00 A punt. Notícies.
5: A les Corts s'ha reunit la ponència de la Comissió d'Investigació sobre les causes de les inundacions de la Dana del 29 d'octubre del 2024. El PP i Vox, que tenen la majoria, han presentat una proposta de dictamen conjunta, la del partit de l'ultradreta, que exculpa de responsabilitat política el Consell que aleshores presidia Carlos Mazón. Estos dos partits han donat per conclosa la comissió sense haver citat a declarar les conselleres Salomé Prades, responsable de l'emergència, investigada en la causa, com avui han tornat a recordar el PSPB i Compromís. El síndic del PP, Nando Pastor, ha explicat que el seu grup parlamentari compartix les conclusions amb Vox, que se centren en la falta d'execució d'obres hidràuliques i en la falta d'informació del Dia de la Dana, i ha criticat el govern d'Espanya per no assistir-hi.
6: Construir unas conclusiones y defenderlas es un ejercicio de enorme responsabilidad, ¿no? Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, hemos intentado hacer un trabajo serio y riguroso, lo más serio y riguroso posible. ¿Qué he de decir? No ha sido fácil, porque no hemos contado en ningún momento con el apoyo, con la ayuda del Gobierno de España, que, como todo el mundo sabe, ha dado la espantada, no ha dado la cara, y ha significado una auténtica burla para la propia comisión, para los afectados.
5: Per contra, l'oposició d'Esquerra ha criticat la proposta del dictamen del PP i Vox. Els dos partits han coincidit a afirmar que és delirant i una falta de respecte a les víctimes de la riuada. José Muñoz, síndic socialista.
7: Lo que nos parece más grave de todo es que este dictamen lo que va es en contra de la memoria de las víctimas de sus familias. Y eso es lo que sí que es inaceptable. El Partido Popular, y la verdad es que Vox ha tragado con esto de una manera deplorable, han hecho una comisión de investigación que solo ha echado tierra sobre la verdad y que acaba con un dictamen en la que, por cierto, no ha comparecido en la comisión la consellera de emergencias ni el secretario autonómico de emergencias, que además son las dos únicas personas imputadas por la causa de la Dana.
5: La Conselleria d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir a les 4 de la vesprada per a tractar de desbloquejar la situació i posar fi a la vaga indefinida dels docents des de la setmana passada. Mentrestant, als corredors de les Corts, el síndic del PSPB, José Muñoz, ha demanat al cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, que dirigisca ell les negociacions amb el sector educatiu.
7: Exigimos a Pérez Llorca que no se preocupe tanto por ser candidato del Partido Popular a la Generalitat Valenciana y que se preocupe de ser presidente de la Generalitat Valenciana. Eso es lo que tendría que hacer, y por eso exigimos que se ponga a negociar, que coja las riendas de la negociación, que salga del Palau y, sobre todo, que no huya a Madrid en un día en el que lo que tendría es que estar sentado él en primera persona en la mesa de negociación.
5: I el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha reclamat que el govern valencià abandone una postura en les negociacions que considera immobilista.
8: Que la conselleria, d'una vegada per totes, Pérez Llorca i la consellera, abandonen l'immobilisme i atenguen d'una vegada per totes les reivindicacions legítimes de cada professor i professora, que recordem que cada dia que ha estat de vaga ha perdut una mitjana d'entre 150 i 200.

0: 500 euros de la seva butxaca per reivindicar una educació pública.
1: I a hores d'ara està previst a Madrid que el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, presidisca la reunió de la Junta Directiva Nacional a la seu del partit, al carrer de Gènova. Els resultats de les eleccions a Andalusia centraran la trobada. Poc abans d'entrar en la reunió, el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha instat Pedro Sánchez a prendre alguna decisió després que el Partit Socialista hagi perdut clarament els comicis andalusos.
2: Llevamos ya 4 elecciones con 4 claras victorias del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo y 4 derrotas de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, y que desde luego Pedro Sánchez tendría que hacer algo.
1: I canviant d'assumpte, l'Audiència Nacional dona la raó a la cantant Shakira i anul·la la multa d'Hisenda de l'exercici 2011 en una sentència en què insta a l'entitat tributària a tornar a la cantant uns 60 milions d'euros. El tribunal considera que l'administració no ha acreditat que la cantant estiguera més de 183 dies a Espanya, com exigís la llei a l'hora de tributar l'impost sobre la renda de les persones físiques. L'Agència Tributària ha anunciat que instarà l'Advocacia de l'Estat a recórrer contra aquesta sentència davant del Tribunal Suprem. I en els esports, el València Bàsquet de Rubén Burgos celebrarà esta vesprada en l'afició el títol de Lliga aconseguit contra el Saragossa. Gonzalo López.
3: És l'onzè títol de l'equip i el primer al Roig Arena, tot sota la direcció de Rubén Burgos. Ara estan a les portes d'un canvi de cicle amb la deu de les capitanes, Queralt Casas i Cristina Ubiña, després d'haver aportat molt d'eixet gent lluitador que les caracteritza. També se'n va Leo Fibic cap al Project B i a Wafam a la WNBA. La pivot de Santa Pola ho fa a mesura que havia somiat, amb dos títols sota el braç i amb gran suport de l'afició taronja, que va fer recórrer un partit femení amb més de 7.600 persones.
4: Superfeliz, la verdad que emocionada. L'último partido en casa, pero yo lo dije, yo no me voy a ir de aquí sin una copa. Y así ha sido. Ha sido un ambientazo, no se han rendido en ningún momento, de verdad que gracias a todo el mundo. Esto, jugar aquí es increíble.
3: A partir de les 6, l'entrenador, les capitanes i la directiva oferiran el títol a la Mare de Déu dels Desemparats a la Basílica de València. Després aniran al Roig Arena, que obrirà les portes als aficionats per a gaudir junts de la quarta lliga consecutiva.
1: Gràcies, Gonzalo, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a la 1 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
5: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
6: De tu a tu.
7: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.
8: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
5: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla. L'economia per a totes i tots.
9: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
5: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en Apunt Ràdio.
10: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
5: fem banda
10: amb el millor repertori de músics valencians.
5: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
10: Desfilarem al costat dels nostres músics.
5: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
11: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per

0: per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: L'esport valencià en directe i amb passió. Apunt Ràdio, de tu a tu.
2: Amunt i avall presenta Sergi Olcina. Realització tècnica Patricia Valero. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
3: Pues amb la Valero recent incorporada a este tram del programa que ens durà fins les 2 de la vesprada, quan arribem a aquestes hores, dic, però si és que ja queden només 2 hores de programa, ens hem papat 4 hores de directe sense donar-nos compte, i ahí estem davant els 120 minuts que tenim per davant encara. Això impressiona més, veritat, 120 minuts. 120 minuts de programa que queden, també produïts per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i com sempre, en directe, i com no pot ser d'altra forma, en Apunt Ràdio, la ràdio de tota la gent de Castelló, València i Alacant. Bé, a aquestes hores, avui, com a Dia dels Museus, teníem la intenció de visitar un altre d'ells, dels que bueno, tenim en la ciutat de València. N'hi ha dos mostres especialment, David, què tal? Bona vesprada.
4: Hola, què tal de nou?
3: Que a mi em tenen marcat, perquè estàs en l'IBAM, no? Ara sí que estàs en l'IBAM.
4: Efectivament, ara sí, sí, estic així en l'IBAM. I res, fent-me un poquet la ruta que jo recomanaria que qualsevol valencià que pugui estar vesprada, que tinga lliure, que aprofite, i que en qüestió de 5 minutets tenim eixe Centre de Cultura Contemporània del Carme en el que hem estat, sí. Tenim este Institut Valencià d'Art Modern, en definitiva tenim una oferta que, a més, avui, Dia Internacional dels Museus, és pràcticament obligatòria, matèria obligatòria per a tot aquell que tinga eixa inquietud per la cultura. Sergi, avui jo estic ara mateix...
3: Jo tinc dues exposicions favorites de les que s'han fet en la història de l'IBAM, que les tinc ahí guardadetes. En una tinc la coseta de que el llibre que van traure al final el vaig deixar perdre i no hauria d'haver-lo deixat, però és que em vaig encantar, me dormí en los laureles, que va ser la mostra aquella de Segrelles i la relació de Segrelles en el laberint del Fauno, que es deia un laberint de fantasia, que inclús es va mostrar allí, no només el traje del Fauno, sinó l'escritori, l'atril on dibuixava Segrelles, etc etc. I l'altra va ser la del stop motion, Don't Stop, Stop Motion, que era una exposició dedicada a tots els animadors que fan este tipus d'animació en la nostra comunitat i que són, d'entre tantes, dos de les que més m'ha agradat i de les que guarden molt bon record. Ahí on estàs, en l'IBAM, clar.
4: Sí, doncs vas aprofitar que tinc quasi al meu costat a Blanca de la Torre, que és la directora d'IBAM. Blanca, bona vesprada ja.
5: Bona vesprada.
4: Em deia Sergi que ell recorda molt dos exposicions que es celebraran així. No sé si tu també se et quedaran en la retina. Parlava d'una un laberint de fantasia, aquella del Fauno, del món del laberint del Fauno.
3: De Segrelles, sí.
4: Una de Segrelles. És una de moltes que han passat per així, Blanca.
5: Sí, sí, sí.
4: En definitiva, avui és un dia molt important. Una de les que tenim així és esta de A Media Lumbre, ara mateix. Jo el que tinc al meu front són peces de materials, doncs l'espart, la rajola, materials molt, molt tradicionals. Blanca, conta'm un poquet què tenim així en la primera. Només entrar per la porta, tenim esta exposició. Què és el que pot veure el visitant?
5: Pues A Media Lumbre lo que hace es agrupar un conjunto de artistas que, como bien has dicho, recuperan toda una serie de materiales tradicionales, de artesanías y de artes habitualmente consideradas como artes menores, y las utilizan desde los lenguajes contemporáneos. Además, en ellas está muy presente también el sonido, el silencio y la voz como vehículo de transmisión, y de hecho de ahí viene el título A Media Lumbre. Está inspirado en la idea del filandón, que los filandones eran aquellas reuniones nocturnas en los pueblos, especialmente en el norte y en León, de donde yo soy, donde la población se reunía en las noches de invierno en torno al fuego, ahí a media lumbre, a realizar tareas manuales mientras se contaban historias.
4: Es un poco esa mena de traslladar-nos a on se feia tot este tipus d'art tradicional. Tu em deies abans d'entrar en directe que no d'exposicions viu l'IBAM, que solament no són exposicions, tenim moltes disciplines diferents d'art.
5: Efectivamente, el IBAM es un museo donde el arte contemporáneo dialoga con otras disciplinas, las enriquece o se enriquecen mutuamente. Tenemos música, tenemos cine, tenemos todo tipo de arte de acción, tenemos literatura. Y toda esta semana, de hecho, cada día

0: Hoy tenemos visitas especiales esta tarde, mañana tenemos cine, el miércoles tenemos literatura en torno a esas escrituras cactus de Julio González y el jueves tenemos la gran inauguración de Cristina de Mirel.
1: Hauràs ja calfat la veu per a esta vesprada, estàs tu dirigint aquestes visites?
0: Sí, efectivamente. Hoy las dos visitas especiales irán de la mano tanto de Cristín Guzmán, directora adjunta, como mías, y vamos a hacer un recorrido por las mujeres de la colección y de las exposiciones del IBAM.
1: Clar, perquè és veritat, anem a fixar-nos en això també, perquè nosaltres estem ara en una de les exposicions col·lectives, corals, però n'hi ha alguna que centra en eixa trajectòria artística d'eixes dones artistes. Conta'ns un poquet més sobre eixos noms propis.
0: Sí, i, además, algunos de esos nombres propios forman también parte de la colección del IBAM desde hace un año, porque es importante señalar que precisamente hemos abierto una nueva línea en la colección para recuperar todas esas también artesanías, tradiciones y materiales relacionados con la propia comunidad. De ahí que veamos pues tanto esparto, ¿no?, tejidos, bordados, palmito, etcétera. Y algunas de estas piezas que fueron adquiridas el verano pasado se ven por primera vez en esta exposición.
1: Sergi, per a que vos situeu també, i anem acomiadant, però per a que vos situeu, així és un dilluns, és un dia laborable, però sí que és veritat que en l'estoneta que porto jo així sí que estem veient com a ràfegues de gent, que sí que arriba la gent.
2: És un dels més visitats que n'hi ha, eh?
1: És un dels més visitats, això és cert. I clar, jo per tancar volia preguntar-li a Blanca per això, per eixa quantitat de gent que ve en este dia tan especial. Jo crec que el matí és la part relaxada, perquè la vesprada sí que serà quan comença a vindre la gent.
0: Sí, sí, y aún así por la mañana, bueno, como bien dices, sí que no ha parado de entrar gente, así que estamos muy emocionadas, especialmente porque como los lunes generalmente estamos cerrados, como casi todos los museos, pues es muy emocionante de pronto que ese día que normalmente solamente estábamos nosotras aquí, pues nos estemos encontrando con toda esta cantidad de visitantes.
1: Blanca de la Torre, directora de l'IBAM, gràcies per atendre's avui.
0: Moltíssimes gràcies.
1: I Sergi, res, per acomiadar des d'ací, jo t'hi dic, a mi m'agrada moltíssim estar avui ací, és un dia molt especial, com dèiem abans, sí. I sobretot sentir que realment sí que amb dies com avui estem posant en valor el treball que fan els museus. No solament parlem d'eixes exposicions o d'eixes tasques, també la gent que n'hi ha darrere, així que des d'ací també fer eixe agraïment i sobretot convidar a la gent aquesta vesprada, quan deixe de treballar, els que puguen, els que estiguen treballant i estem
2: escoltant-nos
1: ara, que aprofiten i, efectivament, aprofiten l'oferta cultural que tenim ací a València i a la comunitat valenciana, que és enorme.
2: Gràcies, David. Fins després. Adéu.
1: Gràcies, estarà.
2: Per cert, parlant de gent que va fent visites, 12:17, la nostra companya de les tertúlies, Maria Hernández Reynoso, que, com sabeu, és guia turística, està en estos moments en París i està visitant un altre dels museus. Diu, com una flaneur de finals del segle XIX, diu, m'he trobat amb una mostra molt interessant en Louis Vuitton, que és una exposició que combina documents d'arxiu, objectes, dibuixos, amb el moviment Art Deco, que està commemorant el centenari de l'Exposició Internacional d'Arts Modernes, Decoratives i Industrials. Ahir res, en París, però volia que ho sapiguem, i així ho ha publicat també en xarxes. No està gens mal, escolta, si pots viatjar i conèixer coses.
3: Són aquelles pequeñas cosas.
4: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
3: En un rincó, en un papel o en un cajón.
2: Bé, ara, ja que estàvem parlant de grans marques i d'objectes, anem a parlar de disseny i també de artefactes quotidians. Avui ho fem amb Xavi Calvo, que és dissenyador gràfic i divulgador de disseny, una de les figures més influents en la projecció contemporània del disseny valencià. Especialment, tinc que dir-vos, per el seu paper en la transformació de València en referent internacional del sector. I quan diem València, diem el territori al complet. És cofundador de l'estudi Menta. La seva projecció pública va créixer especialment quan va liderar la candidatura de World Design Capital València 2022 i va ser coordinador del Consell de Disseny de la ciutat de València i actualment dirigeix la Fundació del Disseny de tota la comunitat valenciana. Xavi, què tal? Bon dia, com estàs?
5: Hola, molt bon dia, molt bon migdia. Com estàs, Xavi?
2: Molt bé, encantat de saludar-te i sobretot de que ens ajudes a descobrir alguns d'aixòs objectes quotidians que, entre altres coses, com dia...

0: Setmana passada, Juli Capella, no som conscients de que realment, i tu com a persona involucrada en això, el disseny ens envolta per tots els llocs. Mires el que mires, per insignificant que parega, ha estat dissenyat, esbossat o creat per algú.
1: Sí, jo soc un deseble amic i seguidor de Juli Capella i al final és això, tot el que ens envolta, absolutament tot, ha estat dissenyat per algú. Millor o pitjor, però ha estat dissenyat. Si al final pues, el disseny és com ens relacionem amb aquestes xicotetes coses o amb aquests elements quotidians. Sí, m'encanta el tema.
0: Escolta, així en la nostra comunitat autònoma tenim un precursor clar del disseny molt arrelat, que és l'artesania. Tu parlaves en un article fa poc que un testimoni clar d'això és la quantitat de carrers que tenim precisament i sobretot en els centres antics de molts pobles i ciutats, dels noms dels oficis, de la gent que els exercia en el seu moment.
1: Sí, els oficis, al final el que han definit és el que avui en dia coneixem com la indústria de la Comunitat Valenciana, des del moble, el textil, des de la seda, la ceràmica, tot el tema de les joguines, les arts gràfiques, tot això se va originar a partir de l'artesania fa segles, i avui en dia són indústries molt, molt potents gràcies al disseny, no? El disseny, abans que es diguera disseny, pues, era aquesta creativitat aplicada a totes aquestes indústries i avui en dia, pues, gràcies a l'artesania, en aquest binomi amb el disseny, tenim des de l'artesania contemporània fins al disseny més innovador.
0: Unes indústries que avui en dia potser manegen diners, però que en determinada siga l'època en què van, diguem, florir, eren autèntiques fortunes el que es manejaven, eh?
1: Sí, jo sempre dic que amb tot això de la capital mundial del disseny del 2022, que la primera capital mundial de disseny va ser el Segle d'Or. Al final, a partir del Segle d'Or, tota la ruta de la seda, com València estava posicionada en absolutament tot el món, pues, se va establir el que era aquesta diferenciació que teníem en les indústries de la Comunitat Valenciana a partir d'una creativitat diferent, de fer les coses de manera diferent i més innovadora. I que avui en dia, pues, es diu disseny.
0: S'exercia fins i tot, i ho sé pels telers i les formes de, inclús d'estampar que n'hi havien, l'espionatge industrial en aquelles èpoques.
1: Sí, clar, al final eren, i com així també hem sigut, jo pense que en València, tan arreu per moltes coses, no? De deixar que passi una cosa i arriba l'altra, i si una indústria no anava bé, pues ja aniria la següent. Això el que té també com una cosa roïna, més enllà de l'espionatge, és no haver mantès, no haver preservat bé la nostra història del disseny, no? Des d'aquests primers bocetos o tot el que estampaven, tot el que tenia la indústria, i avui en dia, pues, gràcies a l'Arxiu Valencià del Disseny, sí que anem recuperant part de tot això, però s'ha perdut molt, este veres.
0: Escolta, estava pensant, pot ser el dissenyador mundial històric més important que ha sigut Leonardo?
1: Sí, de fet, ahir jo he tingut moltes converses molt interessants sobre a on s'origina el disseny Leonardo, inclús anant cap a Miguel Ángel i la Capilla Sixtina, perquè sí. Si no m'enganyes, el primer que al final en una factura, diguem, que ell posa la creativitat com algo a valorar, que fins i tot moment només se posaven els tintes, les pintures, els pigments, tot això, però ell apareix de creativitat. I lo de Leonardo és una cosa molt òbvia, no?, per tots aquests invents i de la ment d'una persona, pues, tan creativa sí que s'aplicaven molts avanços. I al final el disseny, pues, és el que ens fa la vida un poquet millor. I Leonardo va fer molts d'aquests avanços, sí, de veres.
0: Sí, sí, és que m'ha vingut així com la inspiració també, de repent, Leonardo i els seus artefactes, no? Dic, pues, dissenyador per damunt de tots, en la història, pues, Leonardo i dels primers. Però avui volíem parlar amb tu de curiositats d'objectes, alguns objectes quotidians, per exemple, la cafetera, perquè abans de la moda de les màquines express, de les màquines de cafè d'avui en dia, tots hem tingut, i encara, a lo millor la conservem, la típica cafetera italiana o moca, probablement l'objecte domèstic més icònic del disseny del cafè del segle XX. Clar, la pregunta és, qui va ser el creador? I sobretot, una personeta, a banda de les epifanies que poguera tindre, en què s'ha inspirat aquesta persona per a crear-la?
1: Al final, el creador de la moca, la que coneguem com la cafetera italiana típica, era Alfonso Vialetti, era un enginyer italià, sí. I el 1933 és quan s'inspira precisament en com funcionaven les rentadores de l'època per a fer aquest invent, no? De com l'aigua bollia, pujava cap a dalt i tornava a baixar, pues, si enmig posàvem un filtre de cafè, no feia falta incrementar més pressió, posar més bars. Va aparèixer també tot el tema de l'alumini, que s'associava molt en aquella època a la modernitat i en aquella Itàlia industrial, i això que pareix tan obvi i evident, pues, és el que va acabar sent la seva cafetera moca, la Bialetti també, perquè la marca Bialetti encara la comercialitza, exactament aquella mateixa cafetera, i per una cosa molt xula, no? Que per menys de 40 euros pots tindre un trosset de la història del disseny industrial en casa, i al final la cuina és on tenim molt d'este, com dius tu, disseny quotidià o història del disseny, i no ho sabem, possiblement.
0: No ho sabem. Estic segur de que si farem una enquesta en aquests moments, ningú pensaria que una cosa tan quotidiana i el temps tan, permet-me l'expressió, tan vulgar per la quantitat de voltes que la veiem i normalitzada que la tenim, com la botella de butano i el seu color, que ho parlava l'altre dia amb Juli Capella, no està exenta d'haver sigut dissenyada amb tots els detalls.
1: I fixa't quan la pròpia marca s'acaba apropiant del nom del producte, no? Sí. La Bialetti, o com és, en Espanya és que es va fer molt popular per la marca Orolei a partir dels anys 50, i en moltes cases encara se diu la Orolei, no? Com Isa Moca. En Itàlia la Bialetti, lo del butano que tu dius, pues al final és ja part de la nostra cultura, te diria directament.
0: Sí. Escolta, és curiós, no?, com objectes quotidians com este han acabat a museus com el MoMA de Nova York o la Triennal de Milà. Què és el que converteix a un objecte, a un artefacte, en una icona? El seu format geomètric, funcional, el disseny, la practicitat, al final, té que haver algo, no?, que siga el que marque el punt d'inflexió.
1: Sí, és possiblement si ese disseny invisible, que ja parlava un altre dia amb Juli Capella, no?, i que les coses funcionen, simplement funcionen. És també una part de la corrent més alemana de la forma i funció. Els objectes han de funcionar, també si són més bonicos, pues, home, nos atrauen més, i en ese equilibri pense que està ese èxit per a que tinguem productes. De fet, el MoMA de Nova York, la tenda del MoMA, té productes valencians. Tenim el carrito de la compra de Rolls, els cascos de Closca, però al final coses que funcionen i se fan populars.
0: O les pinces d'estendre.
1: Sí,
0: Xavi.
1: Sí, per exemple, no? I aquestes coses que diries, això és disseny? No, home, això no és disseny. No, això és el millor disseny, absolutament.
0: Exacte.
1: I és el que després de dècades pues, fa la familiaritat, no? Les coses que funcionen i que han estat sempre en casa i ja no te preguntes per què. Per què? Perquè funcionen. Ningú aguantaria un electrodomèstic que no funcionara tant de temps o continuarien comprant el mateix model i no l'obsolescència programada no acabaria amb ell, no? Pues això, aquesta familiaritat i funcionalitat és el que fa que un element pues, siga una icona avui en dia.
0: N'hi ha alguns que no van triomfar. Un dia ho comentàvem així en una de les tertúlies, com poguera haver sigut la iogurtera, electrodomèstic fracassat on els llasga, però n'hi ha un altre més modern, encara que va ser dels primers que van entrar en les nostres cuines. L'espremedora de taronges, que pareix que s'atribueix a Dieter Rams, mestre del disseny internacional, però que en realitat és disseny d'un català. Els catalans dissenyaven molt, també.
1: Estàs molt ben informat. Sí, sí, sempre s'ha atribuït el Citromatic de Braun, no?, com aquest exprimidor, icona del disseny, simplicitat, a Dieter Rams, que era el cap de disseny de Braun, però és que és de veres que per aquella època, a Barcelona, l'empresa que existia era Pimer, Pequeñas Industrias Mecánico-Eléctricas Reunidas, S.A.
0: De ahí la batidora aquella de braç, la Mini Pimer, sí, sí,
1: exacte.
0: Sí.
1: Fixa't un altre cas, no?, que la Mini Pimer dona nom a la batidora, no? En moltes cases encara diem la Mini Pimer, no? Agafa la Mini Pimer i tal. Pues al final el cap de disseny de Pimer era Gabriel Lluelles, un català, i quan Braun s'introduís a Espanya el que fa és absorbir aquesta empresa, Pimer. A partir d'ahí, pues, Gabriel Lluelles passa a ser també un cap de disseny amb, bueno, Dieter Rams en Alemanya, i al final ell el que va aconseguir és simplificar l'expremedor que ja tenia Dieter Rams, ja tenia la Braun, amb este model que avui en dia se comercialitza quasi igual que aquell, amb les peces que se podien rentar de manera molt més senzilla, se podien reparar per peces igualment, i també ho tenim, i al final parec un catàleg de la tienda, però ho podem comprar per menys de 20 euros actualment, aquell exprimidor de Braun. Encara que segurament un comprat als 80 serà millor perquè està millor construït.
0: És
1: però
0: de veres.
1: Les peces estèticament són les mateixes, encara que duren menys, tot s'ha de dir.
0: És que aquells electrodomèstics dels 80 no tenien obsolescència programada, d'ahir que les rentadores estes menudes i portàtils com les Hata sobrevisquen al pas del temps, no aprofitaven per a massa, però han sobreviscut al pas del temps, o jo tinc, per exemple, una batidora picadora de les de Got, d'estes americanes, sí, que tenien 10 o 12 velocitats, i tindrà 30 anys i encara continua funcionant. Això avui en dia és impensable.
1: Sí. S'ha millorat molt, jo penso que la part més electrònica, el tumo, el tipus del motor...
0: I l'estètica.
1: Però sí, però, pues, bueno, però fixa't, l'estètica del de Brown és el mateix que el 72, de 72 al 2025. Flipa, no? Això és me pareix algo meravellós del disseny, no? Quan no caduca.
0: Què mos està passant en la moda retro? Perquè ara que estem parlant d'electrodomèstics, n'hi ha una famosa marca, sobretot per els refrigeradors que han fabricat, que inclús eren de colors, molt, molt dels 50 i dels 60, que ara està estenent-se molt, que val una pasta, per cert, i que ja no només són refrigeradors, són tostadores, batidores, etcètera, etcètera. És una forma de juntar el disseny de l'època en la funcionalitat, cosa que no està renyida.
1: Clar, així sí que desapareix aquesta part honesta i coherent del discurs que pot tindre Brown o la cafetera, desapareix, perquè sí. És una cosa estètica.
0: Estic parlant d'Smeg, per exemple, sense anar més lluny.
1: Sí. És el màrqueting pur i dur. Al final saps que és algo que a la gent li agrada, que de fet ho veiem en pel·lícules, en sèries, en totes parts, per tant, quan més ens apropem a aquesta estètica, pues més oportunitats de triomfar al mercat. Bueno, és una part més de màrqueting que jo separaria molt de lo que és el disseny, però ahí està, i a la gent pues li agrada, sí. Jo sí que diria i recomanaria una visita a la col·lecció Alfaro Hoffman, que la tenim a Gobella, i és possiblement un dels millors museus del disseny quotidià que tenim en, bueno, en Europa, diria directament. I és com el disseny va entrar per la cuina, sí. I ahí tenim des de les primeres refrigeradors i neveres, abans de l'electricitat inclús, fins a l'últim electrodomèstic que així té al mercat enguany, no? Llavors veiem aquesta progressió de com aquest estil que tu dius retro tenia un sentit abans, i sí que estava aquesta cosa més coherent amb l'època. I per què? Mm-hmm. Perquè se buscava una dulçura de formes, perquè l'ama de casa era qui escollia el disseny, per tot això, fins avui en dia, no? I és on te trobes el relat que es pensa el més interessant de tot això.
0: Escolta, ja que estem parlant de disseny i tornant al tema de l'esprimidor, jo recordo que això en l'escola d'art i disseny d'Alcoi, quan era arts i oficis artístics, el posen com a clar exemple, no? Bueno, també posen el silló en Barcelona, etc. Però l'esprimidor més famós de la història probablement siga el Juicy Salif de Philip Stark, que és bueno, horrorós, el fa fabricar per a Alessi. Alessi, per cert, cuida molt el disseny i l'estètica, però aquell esprimidor en forma d'extraterrestre, de pel·lícula de Tim Burton, ja no sé, més que per la seva funcionalitat, pel disseny, és el més famós que n'hi ha, com et deia.
1: Sí, al final és el que va definir la figura del dissenyador Philip Stark, no? Com a una persona transgressora. Jo, si haguera de descriure, i se, vaig a dir engendro, encara que sona pejoratiu, sí. Però és un element molt transgressor, no? Molt futurista. És ese disseny de Philip Stark dels 90, on ell se va definir i caricaturitzar també molt amb aquest exemple. He de dir que sí que funciona perfectament.
0: A veure, és que, d'una forma per entendre-nos, anatòmicament podria arribar quasi a ser perfecte, és a dir, la forma en què tu clavaries la llima, la taronja, el pomelo o el que siga, l'esprimiries, i cauria tot confluint en un mateix, diguem, àngul per a gotejar o xorrar, sense tocar cap part. Escolta, dius, este tio ho tenia molt clar.
1: Sí. I d'una peça, absolutament d'una peça encolada d'alumini, per tant, se pot netejar molt, molt senzillament. Ara, si te cau igual, te trenca un peu o algo per la forma que tu dius. Sí. Però és de veres que és un element que és més funcional del que la gent pensa, perquè és de veres que se compra molt per a decorar directament com a un trosset d'aquesta història del disseny contemporani i de Philip Stark, sí.
0: Bueno, això és una altra cosa que per acabar podríem comentar. Les voltes en què l'estètica ha guanyat a la funcionalitat i molts d'aixos objectes, encara que molt mediàtics, i a pesar d'haver estat en totes les cases, al final no han aprofitat per a res.
1: Sí, bueno, és la part que menys ens agrada igual divulgar, no? De que el disseny només siga aquesta part estètica, perquè sense funcionalitat el disseny és una altra cosa, no? Parlàveu abans de l'IBAM, el dia dels museus. Al final, l'art i el disseny tenen una línia roja que cada vegada és més fina, realment. O sigui, si és útil, si soluciona algun problema, ja ho considerem disseny. Pues bueno, pues tots aquests elements, si no funcionen, no són disseny, seran una altra cosa, no seran un encàrrec per a solucionar un poc de les nostres vides, serà una altra cosa, decorativa, possiblement.
0: Sí, bueno, de totes formes, sempre estem a temps de dissenyar algo. I no mos donem compte, però infinitat d'articles, d'objectes, d'artefactes s'anuncien cada dia, alguns en major o en menor fortuna, però que tots, com diem al principi, formen part d'aixa creativitat, d'aixe univers del disseny i la funcionalitat que ens envolta a tots, vulguem o no vulguem. Xavi, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Espero que no siga l'última.
1: Moltes gràcies a vosaltres i quan vulgueu.
0: Igualment, una abraçada, cuida't, adeu.
1: Una abraçada, adeu.

0: y salgamos a cazar. Que el encuentro con los habitantes de esta isla se produzca cuando el destino quiera.
1: He soñado que el alférez acariciaba mi pelo.
0: Naturaleza, ¿qué me mandas?
2: Què dir-vos? Esta setmana el Teatre Dalia estrena una de les obres més celebrades del teatre espanyol recent, La ternura, d'Alfredo Sanzol, que ha sigut Premi Max al millor espectacle de 2019. I arriba a València, precisament, amb una producció valenciana dirigida per Rebeca Valls. Una història que, ara mos contarà Mar, ens porta al segle XVI. Una reina amb poders màgics i dos filles que viatgen en l'armada invencible. O no tan invencible... Obligades a casarse per conveniència. Com estàs, Mar?
3: Molt bé. Dispuesta a hablar de la ternura. Y para evitar ese destino que estabas anunciando, la reina Esmeralda provoca un naufragio y las tres deciden quedarse a vivir en una isla desierta, donde viven un leñador y sus dos hijos, que huyeron allí precisamente para no volver a tratar con mujeres. Cuando ambos mundos chocan, empieza la magia, el caos y también el amor. El elenco está formado por Rebeca Valls, Jordi Ballester, Diego Braginski, Paloma Vidal, Bruno Tamar i Paula Braginski.
2: I en l'estudi precisament estan Jordi Ballester i Paula. Què tal? Benvinguts.
4: Hola.
5: Hola, bon dia. Gràcies.
2: Una paradoja aquí un poco curiosa, diria jo, no? Fugen d'unes coses per acabar trobant-se precisament en el que no volien, no?
4: Sí, bueno, com la vida, no? De vegades vas fugint d'algo i te ho trobes quan menys te ho esperes.
5: Sí, dona goig veure que quan un fuig per prejudicis d'algunes coses i després se deixa portar a través de les emocions, del cor, de la emotivitat, doncs aixòs prejudicis en van a terra, que és lo bonico.
2: No serà sol el més tendre que heu fet en els últims temps, no?
5: No, però sí... jo crec que en certa mesura a nivell teatral, com a tendre, jo crec que sí.
4: Sí,
5: no?
4: Clar que sí.
5: Veníem de fer, bueno, Paula venia de fer també comèdia en els últims anys, des de, bueno, en Dinamarca de Rodolf Sirera no era comèdia
4: no
5: precisament,
4: era.
5: Però estava fent la gira Brundanga. Nosaltres estem els dos també en La ratonera, tot i que ella està més en la part de darrere, i veníem de fer entre comèdies i coses més... No tan, jo diria, no tan d'època o no tan shakespearianes, no tan a l'ús, tot i que he de dir que és una comèdia de situació i d'enredo, Vull dir, més enllà d'una fórmula d'un teatre una miqueta més clàssic, que és més vistós...
2: Sí, totalment extrapolable a l'actualitat.
4: Totalment
5: extrapolable i en definitiva és una comèdia de situació, que per això fa que la gent s'ho passi tan, tan bé.
4: Sí, i jo crec que tracta temes completament universals i clàssics, com és l'amor, l'odi, de vegades a lo desconegut, o no tan desconegut, però que ens planta uns prejudicis, com ha dit...
2: L'animadversió després de l'amor, no?
4: Exacte.
2: La caducitat de l'amor.
4: La caducitat, el retrobar-se, les contradiccions humanes, que això ens acompanyarà durant segles, perquè... Els humans som així.
2: Defectuosos.
4: Exacte.
3: Dice Sanzol, que es el autor, dice que una sociedad sin ternura es una sociedad en guerra. Uh-huh. ¿Estáis de acuerdo?
4: Totalment.
5: Sí, totalment.
4: Vull dir, crec que la ternura i l'amor és l'únic que ens salvarà. Que ens salvarà la vida, en general.
5: Hi ha una cosa que passa... nosaltres estem ara de gira i entrem en el Thalia, en el Teatre Thalia, este dimecres, sí. del 20 de maig al 28 d'agost, en el Thalia. Del 20 de maig al 28 de juny.
2: Jo dic, estos van a passar-se l'estiu.
5: No, no, no.

0: El 28 de juny. I el que ens estem trobant en el circuit quan acaba la funció és que tenim a tot el públic dret aplaudint després d'haver estat 2 hores de funció rient-se moltíssim i estan aplaudint caent-los la llagrimeta.
1: Clar.
0: Es caen-los la llagrimeta.
2: És a dir, que es queden forces després de plorar de la risa per aplaudir.
0: Sí, no? Perquè i que realment sí que és una obra tendra i que parlar de la tendresa és bonic i la gent això li toques el cor.
1: Sí, perquè veníeix de l'Arniches, ¿verdad?
3: Sí, este cap de setmana hem tingut...
0: Arniches i Altea.
3: Sí, i la veritat és que pense que la ternura replega molt bé el que és la vida, els altibaixos, les contradiccions, com he dit abans, estar sentint amor i al mateix temps por i descobrir un nou món, no? I deixar-se portar i al mateix temps no voler deixar-se portar, i crec que ens passa constantment en la vida a nosaltres, i per això pense que la gent s'emociona i riu i plora perquè
2: sí, la vida està misma. En una muntanya emocional
3: realment
2: com la vida, vida mateixa. No?
3: Exactament, sí. És la vida. Potser nosaltres ho visquem més allargat en el temps, no? Sí. Un dia plorem, el dia següent riem, però nosaltres esteu contents.
2: Bueno, o a vegades alguns que no estem bé i estem tot el dia plorant i riem-nos i malaïm.
3: I nosaltres esteu condensem tot en 2 hores per a que estigues bollint per dins d'emocions i visques del teatre...
0: No? Però tot això dins d'una estructura de comèdia més absoluta, és a dir, però unes carcallades la gent...
2: Sí, de destarifo, no? Com
0: sí, perquè no podem explicar realment quins són els conflictes que ocorreixen en l'obra, per a no fer spoiler, per a no destripar-ho, però és que són molt graciosos, molt graciosos. I és curiós que ocorreix que el públic femení comença rient, no?, d'unes coses, el públic masculí comença rient de totes les contràries a estes i després s'acaben unificant les risques per a entendrir a tot el públic. És meravellosa. Estructuralment, dramàticament, està molt ben escrit.
2: Al final és ja no Enric de tu, Enric en tu. No? Sí. Uns i altres.
1: Alfredo Sanzol se lo ha currado.
0: Sí, no, bueno, sí.
1: Se lo ha currado está... muchísimo. Y luego supongo que también Rebeca, que también comparte escenario con vosotros, pero está en la dirección, también, ¿no? Hacen el tándem perfecto.
3: La veritat és que comptem amb un equip de professionals que li ha donat la volta a la funció i crec que és una reinterpretació magnífica. O sigui, tot i que guardem la puresa i l'estructura de la funció, és una altra versió, no? Sí. Meravellosa, amb nous creatius i que li donen la seva autenticitat.
1: Perquè en la ternura s'esconden les 14 comèdies de Shakespeare. Sí. I, además, estan, creo que, los títulos, ¿no?
0: Sí, sí, sí, se van anomenant. De manera... Sí, sí.
1: O sea, que también es interesante porque como espectadores podemos estar ahí, ¿no? A la guay, a ver si vamos detectando, ¿no?
3: Exactament, si no estàs abrumant.
0: I ocorreix una cosa molt curiosa...
1: O identificando los títulos de Shakespeare.
0: Que, tot i que està escrita en prosa, la funció... té com una espècie de musicalitat de vers.
1: Sí.
0: Vull dir, no està en vers, perquè és prosa 100%, però sí que és veritat que té
1: un... Seria com una prosa poètica.
0: Sí, és una prosa poètica on, efectivament, se van nomenant totes les comèdies de Shakespeare en algun moment.
3: I increïblement propera, o sea, no per ser poètica deixa de ser... No és gens llunyana, o sea, és totalment comprensible per a tot el món, i pense que ahí està la grandesa del text, perquè estàs dient... la naturaleza hubiese decidido competir con el arte del... Y en realidad todo el mundo entiende que está pasando en ese momento, ¿no?
1: Y para vosotros como actores, el hecho de tratar o trabajar un texto de estas características ha sido... Bueno, quizá con la musicalidad es más fácil, ¿no? Porque por eso la poesía tenía...
0: Bueno, nosotros tenemos una máxima en teatro, en cine y en televisión, y es que cuando te costa poc de estudiar és perquè està ben escrit. Això és...
1: Va fluyendo,
0: és,
1: no?
0: Això és matemàtica pura i dura. I el text entrava molt bé. Te l'estudiaves molt bé. Que passa moltes vegades en el vers, que és difícil, perquè estudiar vers és difícil, però sí que és veritat que quan tu entens l'estructura del vers... Ara, mira, per exemple, Paula està assajant el Narciso, en su opinió, de Guillem de Castro, i per a l'Institut Valencià de Cultura, i està molt ficada en el vers, i jo fa poc vaig fer també un curs de vers. i realment és que quan...
2: Està digerint, no?
3: Sí.
0: Quan entres en l'estructura del vers, després ho entens de tal manera que jo crec que no se t'olvida mai, mai en la vida. I així mos ha passat això. A l'hora d'estudiar entrava molt bé el text.
3: És que està molt ben escrita, de veritat, i molt propera a nosaltres.
1: I realment, quan tant una obra de teatre com una pel·lícula, quan ves que està ben escrit, que els diàlegs fluyen, se nota moltíssim també en el espectador.
2: Sí, a l'hora de escenificar-la i d'assumir-la per part de qui la
1: veu. Per part del públic, perquè no t'estàs dando cuenta que t'estan contant aquesta història.
3: Exacte.
1: Perquè de repente, quan de repente dices, ui... no sé, no, esta frase o esta algo que te chirría te saca, ¿no?
3: Sí.
1: Y sí que es cierto que cuando
3: eu veníem parlant que pensem que és un text, això que he dit abans, no, molt proper, molt molt comprensible, que a més te endinsa totalment dins de la història, et clava en aquest món, no? I nosaltres fem per a que tu també estigues dins d'aquest univers i ens acompanyes durant tota l'aventura, perquè no deixa de ser una aventura, és una aventura meravellosa que viuen tres dones i tres homes i descobreixen l'amor, la tendresa i...
0: És que, clar, a veure, l'estructura, imagineu-vos, o sea, tres nyanyaors que viuen en una illa deserta perquè no volen saber res de les dones.
2: Tres metios pa dentro, de molt de cuidado, no?
0: La descripció que fan...
1: Se han ido allí al último rincón del planeta.
0: La descripció que fan d'elles és ja... És pa morir-se. I després elles fugint d'eixa imposició masculina per part... I que la reina diu, no vull que les meves filles estiguen...
1: Acaben
0: casades amb el conde i amb el duque i tal.
3: Clar, perquè partim de que elles són princeses i la reina i les princeses que estan sotmeses a un sistema patriarcal que les obliga a fer coses que no volen fer, no? Que no és com ara, és que...
2: Bueno, ara és un poc, encara,
3: de vegades, que... sí,
0: imagineu-vos que per art de màgia, aquestes tres dones d'alta alcurnia i que volen fugir dels homes, apareixen en una illa on hi ha tres nyanyaors que no volen saber res de les dones. Claro,
2: hòstia, màgia, claro, jo diria més el colmo de la desgràcia.
0: Claro,
2: no?
0: Ahí, lo que però ahir comencen a passar una sèrie de situacions que a més Sansón les escriu de tal manera que són exponencials, va a millor. Quan ja no, quan creus que ja no pots riure més, apareix un altre element que fas no m'ho puc creure, no m'ho puc creure, hasta el final.
3: Exactament.
0: Hasta el final.
1: ¿Y hay alguna escena, algún momento favorito para vosotros?
3: Molts.
2: Sí, perquè conforme heu parlat de tota la representació, es quedaríeu en tota, no?
0: Jo no puc fer spoiler, però jo he de dir que jo personalment, en el meu personatge, n'hi ha un moment de...
1: De deliri.
0: Vaig a dir de desdoblament. De desdoblament.
1: De la personalitat.
0: No, personal, que fa que el disfrute molt, molt, molt, molt. Moltíssim.
3: Sí, és que és una funció de veritat meravellosa. I és el que diu Jordi, que quan penses que no va... Dius, ja no pot ser més locura el que està passant. Sí, pot ser, no?
0: I també mos fa plorar en escena, perquè sí. les escenes tendres d'enamorament i tal fan que les vius i són molt, molt boniques de viure.
3: I no només d'enamorament, sinó de comprensió davant la vida, de descobriment de coses vitals que t'arriben al cor.
0: Jo crec que la societat valenciana té una grandíssima oportunitat d'assistir a una obra mestra del teatre contemporani en majúscules, damunt amb reminiscències clàssiques, shakespearianes, amb vestuari d'època, que estarem en el Thalia durant 6 setmanes, que va vindre ja al Teatre Principal esta funció en el 2018, va estar un cap de setmana en el Principal, ho va omplir, la gent va eixir encantada, i jo crec que la població valenciana se mereixia l'oportunitat de poder retrobar este text meravellós en el Teatre Thalia durant 6 setmanes.
1: Claro, y además Shakespeare en clave de comedia, cuando también lo tenemos asociado como a los grandes dramas, ¿no? Hamlet, Otelo...
2: Al final igual tenía más sentido el humor del que hemos pensado.
0: Hombre, moltíssim.
1: Muy, sí.
0: Mucho ruido y pocas nueces.
2: La
0: Manciment de l'Arpia, que mai més el nom en castellà de la Manciment de l'Arpia. La fiere...
1: La fierecilla domada.
0: La fierecilla domada.
2: I si això s'extrapolara avui en dia a la Reina Esmeralda i tal, a les xarxes socials, en quina de totes podríem... En TikTok, no?
0: Ui, això tu saps més que jo.
3: Ja, sí, sí, ja. No ho sé ara mateixa...
2: Van anar fent vídeos continuos?
3: Ja no sé ara mateixa qui seríem, les princeses i la reina. No ho sé, no ho sé, quina pregunta m'has fet, me la pensaré.
1: Però, i en què red, en què red se manejaria millor?
3: Elles tres, jo crec que és que jo crec que pot ser Instagram,
2: en Instagram. Estaria més.
0: La reina en Facebook.
3: La reina en Facebook. I les princeses pot ser més Instagram, Instagram i TikTok igual un poquet.
0: Però estan molt empoderades ja,
3: sí,
0: eh?
3: Ja,
1: estic, ja vienen, sí, sí. Ja vienen molt subidites,
0: venen
1: fortes, no?
0: Molt
1: subidites.
3: Ja venim ja fartes, un poquet, saps?
1: Empoderamiento de...
2: Si vulgui conèixer-les i conèixer-los una miqueta més, ja saben, Altalia.
3: Totalment.
2: Jordi Ballester i Paula Braginski, gràcies per haver vingut, que vaja bé.
0: Gràcies a vosaltres i tots al teatre.
2: Adéu, adéu. I en 11 minuts, la una.
4: He soñado que el alférez acariciaba mi pelo.
5: Naturaleza.
6: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.

0: No s'ho imaginaríeu, però nosaltres, en aquestes volantades que peguem, també tenim punts discordants sobre la vida verida amb Marina i alguns personatges dels que han passat per ahir, tant per la pantalla com per les pàgines dels llibres.
1: Aixina és, perquè és impossible que quan sona una banda sonora d'aquestes característiques ens imaginem tots en una americana, una gabardina, no, a la recerca de grans misteris, a la resolució de grans crims. Al nostre pensament apareixen els que han sigut els grans detectius de la història del cinema i la literatura, des d'agents secrets com 007 fins a grans detectius com Sherlock Holmes. Personatges amb grans habilitats a qui ja va començar a escriure'ns a mitjans del segle XX i dels que encara avui no s'ha deixat de parlar. I en 1936, Alfred Hitchcock donava forma a la pel·lícula El agente secreto. Des d'aleshores i fins ara, la majoria d'aquests personatges, des d'espies fins a agents secrets, tot passant per detectius, eren grans referents, inassolibles per a la majoria de mortals. Per sort, no per molt de temps, perquè ben pront la indústria de la literatura i el cinema ens va descobrir als consumidors i les consumidores que necessitaven també agents que forem com nosaltres. Necessitàvem també paròdies. Pot ser un dels referents quan parlem de la paròdia del gènere d'espies i agents secrets és Superagente 86, en anglès Get Smart, creada en 1965 i que arribaria a la televisió espanyola només un any després. Es tracta d'una comèdia d'espionatge protagonitzada per Maxwell Smart, el torpe i despistat agent 86 que, juntament amb l'agent 99, ha de protegir el món d'una maleïda organització criminal. Coneguda especialment pel zapatòfono, que jo no coneixia, que em pilla un poc lluny per l'època.
0: Sí, un telèfon en la sabata.
1: Efectivament, en les seues sabates podria cridar per telèfon. Tanta va ser la repercussió d'este personatge que en 2008 va fer el salt al cinema amb una adaptació cinematogràfica en format de comèdia-acció amb una pel·lícula homònima protagonitzada per Steve Carell i Anne Hathaway.
2: Siempre ha habido un delicado equilibrio entre caos y control. Ahora que ese equilibrio se ve amenazado, es el momento de recurrir a un hombre.
1: El punt de partida de Superagente 86, la paròdia a eixe James Bond que tanta repercussió va tindre en els anys 60 de la Guerra Freda, no seria l'únic. Anys més tard la recuperaria Johnny English, una saga de pel·lícules protagonitzades per Mr. Bean, l'actor Rowan Atkinson, i en lloc d'un espia infal·lible, com James Bond, Johnny English és un agent torpe, egocèntric i poc intel·ligent que ha de salvar Regne Unit en situacions de crisi. Una idea a partir de la qual ja s'han fet tres pel·lícules.
3: Tucker, ¿seguro que no quieres una clarita?
4: Tengo que terminar el informe de la misión, señor. Pegasus quiere vernos en cuanto aterricemos.
3: El informe de la misión.
1: Però el que més crida l'atenció és quin va ser l'origen d'este personatge, d'este Johnny English. Va néixer als anuncis de la televisió de la targeta de crèdit Barclay Card durant els anys 90. En estos anuncis que es feien al Regne Unit, Mr. Bean interpretava un espia que va encisar al públic. I l'èxit d'estos anuncis va portar a crear la famosa franquícia cinematogràfica. És una trilogia semblant, per exemple, a la de Austin Powers, un personatge de ficció creat i protagonitzat per l'actor i còmic Mike Myers, un superagent britànic que en 1967 és congelat i desperta en els 90 per a fer front de nou al seu enemic, el doctor maligne.
5: Cate de bótese. Joder! Este café huele a mierda!
6: Es que es mierda, Austin.
5: Vaya, habló Juan Valdés. Tiene cuatro pezones, no sé.
0: És que és pavore la saga d'Austin Powers.
1: És pavorela,
0: sí, és pavorela.
1: Conta la llegenda que Mike Myers va idear este personatge després d'escoltar a la ràdio la cançó The Look of Love de la pel·lícula Casino Royale de 1967 i visualitzant-lo com el pol oposat del famós espia.

0: He de confessar-te, tot i això, que jo si he de triar me'n queda amb un altre. El meu favorit és l'inspector Jacques Clouseau, protagonista de la clàssica franquícia de comèdia La Pantera Rosa.
1: El meu també. Sí. A més, és que jo n'hi ha moments de la meva vida que sóc molt l'inspector Clouseau. Sí. Vamos, molt Clouseau.
0: Tot i que no és un agent secret com a tal, sí que és un important detectiu de la policia francesa que també ha de mirar pel bé de la ciutadania, tot i que acostuma a causar desastres allà on va.
1: És inspector de la Sûreté.
0: Efectivament. Este personatge va veure la llum per primera volta en 1963 com a secundari, donat que el protagonista principal havia de ser el lladre.
1: Sí.
0: Però el seu paper va ser tan icònic que el director va decidir centrar les següents entregues exclusivament en ell. Tant va ser així que va fer el bot a la sèrie d'animació El Show de la Pantera Rosa, i des dels 60 no s'han deixat de fer noves traslacions a la pantalla, com per exemple la protagonitzada per Alan Arkin o més recentment la que protagonitza Steve Martin.
2: Clouseau. Ah, Ponton, dejémoslo por hoy, estoy cansado.
3: Solo quería repasar.
1: Però Clouseau és Peter Sellers.
0: I també la indústria espanyola ha sabut jugar a este gènere paròdic amb grans personatges que han passat a la història, com per exemple Anacleto, agente secreto. Esta fou la primera paròdia autòctona de les pel·lícules d'espionatge i pot ser una de les més admirades per la crítica. Va veure la llum per primera vegada el desembre de 1964 en la revista Pulgarcito, de la mà de l'historietista Manuel Vázquez, que va formar part del gran elenc de l'editorial Bruguera. Anacleto és un icònic personatge veterà, però també antiquat, que treballa per a una agència d'intel·ligència en hores baixes i que, a més, va ser portat a la pantalla molts anys després, en 2015, interpretat per Imanol Arias i acompanyat per Quim Gutiérrez.
4: Soy agente secreto.
5: ¿Agente secreto? ¿De qué estás hablando?
4: Pues la verdad. La Masía es una tapadera.
1: I al mateix temps es va fer un spin-off de Vázquez que va protagonitzar este Santiago Segura.
0: Efectivament. Abans d'ell, tot i això, hi havia hagut dos personatges que, primer al paper i després a la pantalla, havien traslladat l'humor al món de la investigació. Eren Mortadelo i Filemón. Són potser els dos agents secrets més famosos del TVO espanyol. Creats per Francisco Ibáñez en 1958, representen una divertida paròdia de les històries d'espies protagonitzades per parelles còmiques. Van arribar a la televisió en forma de sèrie animada i en 2014 en forma de pel·lícula.
6: Amena información gratuita. Acudan inmediatamente al cuartel general de la tía si no quieren perder sus pelotitas.
0: Es tracta, en qualsevol cas, de creacions que han tingut èxit especialment en el públic més familiar i que no han deixat de repetir-se amb els pas dels anys, especialment. Van néixer també en aquells anys El Agente 0077, editat per Bruguera, o 770 a la izquierda de l'editorial Valenciana. I la temàtica tampoc ha deixat de repetir-se a la televisió infantil. De segur que ens venen molts noms al cap. Per exemple, l'inspector Gadget,
1: sí,
0: que traslladava a la pantalla les aventures d'un inspector despistat caracteritzat per tots aquests artilugis biònics que té implantats en el seu cos. I no és només cosa de dècades anteriors. Continua havent agents secrets còmics. Se m'ocorre, per exemple, Perry l'ornitorrinco, l'ànec agent secret que ha d'enfrontar-se al doctor Doofenshmirtz.
1: És que estigues més dels teus, de l'època de la casa de... Bueno, de House of Mouse i coses d'estes, no?
0: Clar que sí. Jo estic dins. O sèries que, sense ser de dibuixos animats, continuen tirant de l'humor per tractar el misteri, convertint els protagonistes, al més pur estil James Bond, en coses més reals, no? Com qualsevol de nosaltres. Un exemple més recent a la televisió espanyola és Los Misterios de Laura, una famosa sèrie de comèdia i misteri policíac emesa en televisió espanyola que trasllada a la pantalla la història de Laura Lebrel, una inspectora de policia brillant i intuïtiva que, tot i això, es caracteritza també per ser prou torpe i caòtica.
7: ¿Usted también viene a resolver un misterio?
8: ¿Cómo que un misterio?
0: És, de fet, una de les sèries espanyoles amb més projecció internacional, ha generat diverses adaptacions en tot el món, sent la més destacada la que van fer als Estats Units, The Mysteries of Laura, produïda per la NBC. I també en la literatura, per exemple, recentment s'ha creat Puffman, en 2009, arran de la revitalització de James Bond.
1: I una altra, que era Se ha escrito un crimen, que era una espècie de precursora, no?, dels Misteris de Laura, amb Jessica Fletcher, que bueno, també va tindre el seu. I si no, mira, el més seriós de tots, que estirat era este home, tu.
0: Si són estirats, no us agraden.
1: Sí, els Poirot que van parlar l'altre dia.
0: Eren,
1: però tots molt estirats. Què li passava a aquest home?
0: Que no volien fer ni un poquet de divertida.
1: Mira la Valero com està en seguida.
0: És que
1: cau.
0: Rapidíssima.
1: És rapidíssima. Però ara està reposant-se, com es diu, written, no sé, ara en anglès no me recorde, però bueno, S'ha escrit un crimen, és... una de les sèries que més diners, per cert, li ha deixat a Jessica Fletcher, a banda de ser la veu de la tetera de La Bella i la Bèstia, i moltes de les personetes, diguem, dones majors que eixen en les pel·lis de Disney. Bueno, també eixen repàs d'alguns dels torpons.
0: Que podríem ser nosaltres, perfectament.
1: Sí, sí, sí, no t'ho dic jo. Si jo sóc molt, molt clusó, faig coses ditxes. Però, en fi. Gràcies, Marina.
0: Gràcies, Sergi.
1: Cuida't. En un moment mos anem a plantar ja en la una de la vesprada. M'imagino que ja estaran per ahir Folgado, Hermosilla i tot el personal per a fer l'anàlisi del que ha sigut este cap de setmana d'esports intens, en el que, afortunadament, han predominat les alegries, però també els esglais, perquè això dels esports és, com diem abans amb Paula i amb Jordi, una muntanya russa d'emocions. I és que és el que tenen. Però bueno, ho xerrarem ara justet al tornar del butlletí de notícies. Patricia Orts ens conta les coses i tornem.
8: És la una.
9: A punt. Notícies.
8: Com estan? Comencem en una notícia d'abast per a la factoria Ford d'Almussafes, perquè la multinacional acaba de confirmar que llançarà 7 models nous per a finals de 2029, nous models que es fabricaran a Europa i un d'ells a Almussafes.
10: Sí, este nou model serà un SUV, el Ford Bronco, que es començarà a produir a la planta valenciana a partir de l'any 2028. És un any més tard del que estava previst i tindrà diferents tipus de motor. Un anunci que arriba 2 anys després que Ford anunciara que arribaria un nou vehicle al Almussafes que des de l'any 2024 només produeix un nou model, que és el Ford Kuga, i després que l'any passat la factoria valenciana reduirà en un 18% la seva producció.
8: Bé, sembla que servirà un futur un poc més positiu per a la factoria Ford. Els mantindrem informats. Anem ara a aquesta reunió dels equips directius dels col·legis públics de la Comunitat Valenciana, que estan en estos moments en Picanya, en una sala de Picanya, per tal d'analitzar la situació de la vaga educativa. Recordem que fa una setmana van amenaçar en un escrit amb una dimissió en bloc si no s'atenien les reivindicacions del professorat, entre altres, ja ho saben, la reducció de la burocràcia, la paperassa de les ràtios sobre la recuperació del poder adquisitiu dels docents. En esta reunió, seguint-la, està Àngel Hernández. Àngel, bona vesprada.
11: Bona vesprada. Més de 1.000 directius seguixen de forma presencial o telemàtica una reunió que ha estat convocada per a establir d'alguna forma accions i posicions conjuntes per tal de visibilitzar una imatge d'unitat davant les negociacions entre sindicats i conselleria. Un dels punts que ha originat aquesta reunió, la possibilitat de dimissions en bloc. Per tant, en aquesta reunió s'analitzarà d'una banda quin suport real té aquesta iniciativa i què és el que hauria de passar exactament per tal que es produïren aquestes dimissions. Esta reunió es convoca després que aquesta primera proposta que va fer la conselleria als sindicats fora insatisfactòria. Jaume Olmos és director del CREA Benavites, Quart de les Valls.
12: Encantaria que des de conselleria pogueren entrar dins de cada escola per veure la realitat que s'està vivint allí. Hi ha mestres que s'estan deixant la pell, mestres que acaben cremadíssims perquè no arriben a atendre com toca els seus alumnes. No és just que els nostres companys estiguen plorant, es troben pels passos plorant perquè no poden més. L'administració ha de fer algo, ja, urgent.
8: Bé, ja saben que hi ha una reunió a primera hora de la vesprada a les 4 entre conselleria i sindicats per a tractar de posar fi a la vaga educativa. Acaba de parlar sobre aquesta reunió el president Pérez Llorca des de Madrid, on participa en la Junta Directiva Nacional del Partit Popular per analitzar les eleccions andaluses. Diu Llorca que van a seure de nou amb esperit dialogant, que espera arribar a bon port i que hi haurà una proposta sobre la taula d'increment salarial.
13: Jo vull recordar que, a més, no són paraules meues, són paraules també de sindicats, que salaris no és el més important, no? Que el més important és que millorem l'educació entre tots. La proposta que va fer la consellera esta vesprada va ser pensant també en els aspectes que es poden millorar i també va tindre en compte aquesta necessitat de salarial que diuen els sindicats, però que també diuen que no és la més important i que en base a aquests criteris d'importància que han establit els sindicats anem a intentar arribar a un acord.
8: I el guanyador de les eleccions andaluses, el president, i ara en funcions, Juanma Moreno Bonilla, participa també avui en aquesta junta directiva del partit a Madrid.
10: A l'entrada d'esta reunió ha dit que el més sensat és que el Partit Popular torni a governar en solitari, encara que hagi perdut la majoria absoluta que tenia en la legislatura anterior.
14: Vamos a ver, yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
10: Moreno Bonilla ha afirmat que encara no ha contactat amb Vox per a negociar la investidura i ha explicat que la repetició electoral serà l'última de les opcions.
14: La repetició electoral es el último de los recursos por una razón, porque primero los ciudadanos no lo quieren, supone un hastío y un cansancio de tanto proceso electoral, supone un coste económico relevante y no garantiza tampoco que cambie el resultado, ¿no? O sea, que...
8: I la quarta vaga mèdica setmanal de l'any ha començat avui a la Comunitat Valenciana, amb un seguiment que els convocants xifren en prop d'un 90%, mentre que, segons la Conselleria de Sanitat, el suport és només del 8%.
10: Esta nova setmana de vaga, a la qual estan convocats els metges, té com a objectiu reclamar més personal facultatiu, millores laborals i professionals i menys sobrecàrrega assistencial. Unes reivindicacions adreçades tant al Ministeri com a la Conselleria de Sanitat. Alejandro Calvente, president del Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana.
15: Les 35 hores que ja podria haver implantat el conseller des de que va prometre que les implantaria quan va fer el programa electoral, que estava en l'oposició del PP, i no ho ha fet, mos ha mentit durant 3 anys, i les altres comunitats autònomes, excepte Madrid, ja ho tenen. Un tema molt important és l'apertura de PAS i PACs 24 hores, que és una mesura que també se van comprometre, perquè això descarregaria les urgències hospitalàries.
8: I tal com estava previst, els quatre alcaldes i exalcaldes del PSPB que estaven citats avui a declarar en la Comissió d'Investigació de la Diputació d'Alacant sobre les presumptes irregularitats en el Bo Comerç no s'han presentat.
10: En un comunicat, el PSPB ha informat que no hi acudiran a la comissió fins que no se cite Mazón, que en la seva etapa com a president de la institució provincial va posar en marxa este sistema per al comerç urbà que investiga la justícia. Recordem que el principal implicat en este cas és el president de la Cambra de Comerç Alacantina, Carlos Baño. Els alcaldes i exalcaldes i socialistes citats avui consideren que el Partit Popular està tractat d'enfangar esta investigació, ja que el Bo Comerç el va posar en marxa la Diputació d'Alacant quan la presidia Amazon.
8: I la patronal ceràmica i els sindicats han fet front comú a Castelló avui davant de Brussel·les. D'este migdia han escenificat una aliança poc habitual per tal de reclamar canvis en la retallada dels drets gratuïts d'emissió del CO2. Sònia González.
16: Els sindicats Comissions Obreres i UGT han subratllat la importància d'adherir-se al manifest en les declaracions posteriors a la firma, on també han estat presents representants de la Generalitat i de la patronal ACER. Tots han apel·lat a la unitat i han convidat la resta de grups polítics a sumar-se a esta iniciativa. Fins al juliol és possible presentar al·legacions als nous drets d'emissió i el sector espera que finalment Brussel·les siga sensible a les seues demandes, és a dir, que contemplen les particularitats del taulell València, un sector que genera un 70.000 llocs de treball directes i indirectes. Escoltem els secretaris generals de Comissions Obreres i UGT, Ana García y Tino Calero, i també el president d'ACER, Ismael García.
17: Hay una situación de riesgo real a día de hoy que puede afectar al empleo de miles de familias y a la economía de la provincia de Castellón.
18: Que ese mensaje de revisión y de toma en consideración de las realidades del sector se tengan en cuenta.
19: Es un día súper importante mostrar la unidad que tiene el sector cuando hay crisis que nos golpean.
8: Estem ja en l'última setmana de Lliga. Les calculadores estan que tiren fum, fent càbales per a la salvació i les places europees. Hi ha molta cosa en joc. Gonzalo López, bona vesprada.
20: Bona vesprada. El València ha aconseguit la salvació matemàtica en guanyar remuntant la Real Societat per 3-4 i ara somien arribar a Europa. Carlos Corberán.
21: Bueno, la verdad que no ha llegado... hubiéramos deseado que esa pelea hubiera aparecido antes, pero bueno, ha llegado cuando ha llegado. Y bueno, todavía tenemos una jornada por delante. El Valencia va a luchar al máximo porque con esta victoria... nos ha dado mucho, mucho ánimo y vamos a afrontar el partido con la intensidad, con la intención, con nuestra afición de ir a por los tres puntos, a ver si ojalá podamos conseguir algo muy bonito.
20: L'afició del Llevant planifica anar a Sevilla per a donar suport a l'equip en el duel contra el Betis de dissabte. Depenent d'ells mateixos, si amb un punt més, es quedarien en primera divisió. En canvi, l'Elx haurà de treure profit de desplaçament a Girona, on els dos conjunts s'ho jugaran tot. D'altra banda, el Villarreal conclourà disputant-li la tercera plaça a l'Atlètic de Madrid en un enfrontament directe.
8: Acabem la 1:08, anem ja llargs, continua Sergi Olcina amb Amunt i Avall, nosaltres actualitzem a les 3.
9: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5. De tu a tu.
22: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
23: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
2: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
3: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
4: Una hora para llegir. Una hora para anar al teatre. Una hora per a pintar, una hora per a anar de concert, una hora per a investigar. L'hora de la cultura, l'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura t'espera. La cultura de tu a tu.
5: L'hora de la cultura, amb Reis Joan. Gràcies per escoltar-nos. Som a punt. Avall, amb Sergi Olcina.
24: Javi que regateja, Javi que continua, Javi que xuta.
25: Gol!
24: Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Quin golàs! Quin golàs, Javi Guerra!
26: La continuació cap a dins, cap a sí, cap allà. Fes-la! Fes-la!
1: Mare meva, com està la cosa i com està la cosa este cap de setmana. Valero, és que eres the best.
24: The best.
1: És la Tina Turner dels tècnics. No tinc altra definició. Bueno, la Tina Turner viva. O sea, que ahora entre altres coses. Bueno, quan te poses el moño de Leona, també, eh? Sí, sí, la Tina Turner, total. Bueno, 11 minuts sobre la una de la vesprada. Ui, és que així han caigut com en Vietnam, tio.
24: Sí, bueno, és que no han aguantat el cap de setmana, eh? I Patri, molt granota, eh? Molt de llevar.
1: Que no, que no es diga que no és granota, la Patri.
24: Molt granota, molt granota. Bueno, és que posen els pèls en punta, no? Tot el que hem viscut este cap de setmana. Podríem dir allò, tu te recordes quan parlàvem de lo del 5 equips en primera?
1: Sí.
24: Home, pues el Castelló està ahí un poquet fluixet, però encara podria ser el somni del 5 en primera, que seria, jo crec que històric. No sé si alguna vegada ho hauríem de repassar, però bueno, encara pot ser possible, però millor no se pot demanar. València salvat i més a prop d'Europa, el Llevant quasi salvat, i la veritat és que hi ha 4 opcions, fins i tot perdent al camp del Betis, que
1: al final tot es solventa.
24: L'Elche és el que ho té una miqua més complicada, però bueno, l'Elche, la veritat és que si l'Elche empata o guanya en Girona, també salva el Llevant directament, no? Mm. I després tenim el Club Esportiu Castelló, que bueno, està una miqueta ahí renquejant en els últims resultats, però continua en promoció i anem a veure si...
1: Anem a fer una cosa. Com Carles Figuerola és el que més temps porta en este planeta, a banda de nosaltres, igual ell ho
24: igual
1: recorda.
24: Ho sap,
1: Carles.
24: Sí.
1: El, no sé si el sona que hagi hagut alguna alineació de planetes de 5 en primera com la que pot produir-se.
27: Jo crec que no, hauria que veure-ho, perquè per exemple estava mirant que diuen que Dani també ho haurà comprovat, que l'Elx aconseguiria, si puntua, la millor puntuació de la història en primera, però clar, que abans no eren 3 punts, eren 2. Jo estava mirant que en els anys 60... la Lliga eren de 16 equips,
24: sí,
27: per exemple.
24: Sí.
27: És a dir que...
24: Home, no podrien arribar a aquesta puntuació, si és de veritat.
27: Per estadística. I recordem dos noms importants, el Dense i Claudio Barragán.
24: Hombre, sí, mira, ese no ha aparegut, però sí, sí, és de veres, és de veres.
27: Blaugrana tornen a segona, quarta ascens de l'Eldense a segona, i i una història que després, si voleu, la comenté, de Claudio Barragán, per a

0: teleserie de alguna plataforma.
1: No, no, no.
2: Bueno, avui tindràs que comentar-ho.
0: Estava en segona regional, després sí. El va agafar l'Eldense
1: bé
0: en la Lliga Comunitat i ha acabat pujant a

0: en una mateixa temporada en primera.
1: Sí,
0: València, ara, Hércules, Castelló, Alcoyano, València, Villarreal, Llevant, Hércules...
2: ja l'has dit bé.
0: València, Villarreal, Llevant, Elx. Ja que Dani no fa els deures, els faré jo.
2: Bueno,
0: no?
2: Bueno.
3: Alcoyano ja té remontes, sabia... Claro. Bueno,
0: 45-46.
2: Sí. Jo parlo de 5 equips al mateix temps en primera divisió. Que això seria
0: per això, però no, com dius que n'hi havia que comprovar la dada, en això... en aquestes coses d'avui en dia... De
4: però mira el Robert, que ràpid, romanso, què li ho has preguntat a la IA?
0: Clar.
4: Però tampoc te fies molt d'esta...
2: A l'AI, no. Perquè això ja ho sabíem tots els equips valencians que han estat en primera. Lo que no sabíem és quants han estat sin B.
0: Clar, però el cinc... és això, el màxim històric, que són 4.
3: Sí, 4.
0: 5 no.
4: Que és lo de ara. No, realment, que està en dia.
2: És el que de ara, és el de ara. Sí, és el de ara. Però bueno, que està més a prop.
3: Diu un amic meu, la IA Ignasi Arques.
2: I ahir vam viure, Sergi, tu recordaràs, perquè tu eres de la ràdio de tota la vida, jo de la vesprada d'aquesta de transistors, no?
4: Sí.
2: Tots els partits a la mateixa hora, i allò de que vas d'un costat a l'altre, no? I se van produint tres gols, com els acabem d'escoltar en aquest muntatge.
4: Ho ha viscut des de dins de la ràdio, afortunadament, sí. I des de fora de la ràdio, que jo contava.
2: Jo més des de fora que des de dins.
4: Els diumenges per la vespre, bueno, anàvem amb un pare a passejar per allà dalt, per el coi, per... i se tros que gasten molta gent, que va des del camí a pràcticament el cementeri, que és on està la gasolinera i tal, i eixes nits, eixes vespraes de carrusel, tota la vespre,
3: i
4: va...
3: De la nit d'Espanya, no? L'anunci famós.
4: I això només, no? I molts, i els d'Espurets, i els d'Esconyacs, i exacte. Això ho tinc jo gravat ahir en la retina. Sí.
2: Però, un purito, Pepe, un purito,
0: sí,
2: no?
0: Sí, però en aquests temps, la veritat és que eren vesprades de tensió, sobretot, i més encara quan s'acostava com ara el final, no? Que si un marca sí, l'altre marca allà, i deixaven de parlar tant de Premiers i de Bundesliga.
4: Per això la gent continua volent escoltar.
0: Ara toca allargar-ho en tot això, perquè claro. Si no, no s'ompli.
4: Però estem en el fenomen ixe, Xavi, en el que la gent continua volent escoltar els esports per la ràdio, inclús al mateix temps veient-los per la tele. La narració radiofònica no la substitueix ningú.
0: És no, que la narració radiofònica té aquest punt de passió, no? Que has de transmetre a l'oient, no? moltes voltes, perquè no pots fer una narració plana, no? I més encara, pues, per exemple, com és en esta casa, no? que hi ha que estar al costat dels equips valencians, i això se viu, se disfruta, se patix, i tot això n'hi ha que fer-ho arribar també a l'oient. No?
3: Uh-huh. Imaginem cantar un gol a Camilo Sesto, però hi ha algú que canta un gol. No, tu dir, perquè Camilo Sesto sembla que el Jesucristo Superstar, no? Era un... posava una veu que dient que era superdifícil d'igualar.
4: Sí, vamos, la tonalitat que alcançava.
3: La tonalitat, sí, que tenen, sobretot en la de Getsemaní.
4: Bueno, pues igual hagueren saltat els boometers quan eren d'agulleta, que se n'eixien les agulletes a voltes pel costat, ara ja no, ara ja són de llumenetes i és diferent.
2: Però això és perquè no tenen en Patri. Si Patri, això ho iguala tot, ho iguala tot.
4: Patri és una màquina, jo això ho diré sempre. En fi, mira, veus, parlant de màquines, l'oració en el huerto, no? Claro. Camilo Sesto, mare meua. Estan fent el museu en Alcoi, eh?
3: No tardarà, ja, queda no res.
2: Figuerola canta bé, m'han dit que canta bé.
4: I el de Nino Bravo, que la Diputació... Tu cantes bé, Figuerola?
3: Depèn del dia i de l'hora.
2: Per la nit canta millor que per el dia, no?
4: Ja m'imagino. Bueno, de totes formes, a la faena.
0: Anem a la faena.
2: El que no ha pogut superar el tall, que diríem, o el corte, com se diu en castellà, és l'equip de Figuerola, l'Alcoyano. S'ha quedat ahí, eh?
3: Estava previst, era molt difícil. Van tindre ocasions per a posar-se per davant, però...
2: era complicat.
3: El que ha sigut esta eliminatòria és que ha sigut molt pràctic, ha xutat poc i ha marcat. Sí, molt eficient.
2: Doncs pues, a tota l'afició de l'Alcoyano, que és històric, moltíssims ànims i a la temporada que ve més.
3: Una bona temporada que ha començat pràcticament de zero i el que contava era no baixar i jugar a Copa del Rei. Igual toca al Madrid una altra vegada.
2: Home, pues ja no estaria, eh?
4: Sí.
2: No t'ho firmes.
4: Escolta.
2: I el que tampoc està acabant amb bon gust la temporada és el Villarreal de Xavi, no? Perquè s'està deixant portar.
4: Pues Xavi, tan amunt que estàvem, i ara què passa? Que
2: pues ara que guanya o adéu?
0: Amunt estan, perquè acabaran quarts, però és de veres que la lluita per la tercera plaça, la veritat, es fa un punt de nou en els últims partits, no pareix que l'equip ja s'hagi deixat dur, no? Ho diria el Marcelí.

0: i no mateix, que com si s'hagueren alçat el peu de l'accelerador, no?, de cara a la lluita per la tercera plaça, que han tingut oportunitats per sentenciar-la amb aquests tres punts que tenen d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid, i ara tot quedarà per al partit final en què es veuran les cares Villarreal i Atlètic de Madrid, que estan igualats a punts, tercer i quart, amb la mateixa diferència en el gol averaig. Per tant, no en queda una altra que guanyar. El partit de diumenge a la Ceràmica serà tota una final. Per tant, dolor, intriga, i esperem que no acabem mal de panxa, no? I el Castelló, quasi que el mateix, perquè porta també un punt de nou, està fallant ara en el tram decisiu de la temporada, i ara en aquestes dues jornades no li queda una altra que apretar, si també vol estalviar-se aquest mal de panxa, després de tota la il·lusió que s'ha generat, però perquè no hi ha que oblidar que l'objectiu de la temporada era salvar la categoria. Però més enllà d'això, clar, ha generat una il·lusió i un comboi en l'afició que ara és difícil això de passar fulla, no? Sobretot quan estàs en este tram final i has tingut oportunitats per a refermar-te i consolidar-te en aquests llocs de play-off, però no n'hi ha res perdut. Hi ha que lluitar-ho fins al final en els dos pròxims partits que queden.
1: Que recordem, l'Elx, que el 2020, 23 d'agost, una data inusual, però va ser pel coronavirus, i va guanyar el Girona, gol de Pere Milla, en el 96, i va pujar a primera. Per tant, que és un Montilivi, li se dona bé a l'Elx, veurem si és de veres... Torna a repetir-se la història. Ara té un avantatge, que no necessita guanyar, amb un empat...
2: Amb un empat li serveix. I fins i tot, després farem en el programa, farem un poc la calculadora de l'última jornada. I perdent també.
1: El que passa és que ha de perdre el Llevant, en totes, crec, no? En totes les possibilitats.
2: El millor, diríem, per a la festa conjunta és que l'Elx puntua en Girona i el Llevant, passe el que passe, en el camp del Betis estaria salvat. Si els comptes no són... Si no m'he equivocat en els comptes, no? La veritat és que el Llevant ho té molt bé, una miqueta pitjor el té l'Elx, però és que el té a la seva mà, és de veres que és una final, i que si Girona... Si el Girona guanya, l'Elx crec que ho tindrà molt complicat per a mantenir la categoria, però bueno, esperem que puguen traure alguna cosa, perquè el Girona és un dels equips que també, com és el cas del Villarreal, ha anat de més a menys i de pràcticament igual que Osasuna, que tampoc no està salvat. La veritat és que parles en qui parles, Sergi, no, ningú recordem una lliga com esta.
3: Yeah.
2: En la part baixa de la classificació ningú coneguem una...
3: També veia l'Eldense cap avall, no? També.
2: Bueno, però l'Eldense, mira, estava cap avall i després la veritat és que amb Claudio ha muntat i és equip de segona divisió en un any complicat, en un projecte totalment nou, i la veritat és que molt bé.
3: I va a segona.
2: I per no dir el València, que va passar, com contava avui José Luis Sánchez de la redacció, va passar en 10 minuts de dir vaig a lluitar en l'última setmana per la permanència, a dir és que tinc possibilitats de jugar la Conference League la pròxima temporada, i està ahí, el València té opcions de jugar competició europea la pròxima temporada. La veritat és que és...
3: I davant les expectatives, doncs, bueno, anem a tirar del que faça falta i ja està, no? Tots en el València.
0: És una dualitat estranya, Ixa.
2: Sí, és que és una dualitat que enguany la Lliga està demostrant-ho. De l'octau al penúltim, en la passada jornada n'hi havia només 6 punts. O sigui que dos victòries te posaven dalt, dos derrotes te posaven baix, que li ho diguen a Osasuna, que li ho diguen a Girona, que li ho diguen al Mallorca, que pràcticament estaven salvatges tres, i mira on s'han quedat, no? I jo vull fer una referència, avui tenim menys temps, al que ha fet València Bàsquet en la gran setmana, que pot ser esta una altra vegada una gran setmana.
3: València Bàsquet, no, claro.
2: Sí, home, sí. Quarta lliga consecutiva, després de quedar terceres en la lliga regular, guanyant el factor fora de casa en esta i en l'anterior, la veritat és que té molt de mèrit en una lliga femenina que, per les circumstàncies del mercat, Sergi, la pròxima temporada és un cicle nou pràcticament per a tots els equips, amb fuga de talents cap a la millor lliga del món, que la WNBA. Anem a veure, però anem a disfrutar. Avui n'hi ha festa en
3: veure,
2: València.
3: En quant al bàsquet no ens podem queixar.
2: No, i el que ens espera divendres.
3: Això t'ho dic.
2: S'espera divendres en Atenes, amb el València Bàsquet, amb l'Eurolliga. Bueno, la veritat és que tenim una setmana per a no dormir-nos.
3: Això és per anar rematant, ja.
2: Estem d'uns ànims. La veritat és que a mi me contava algun aficionat al futbol esta setmana

0: I en Pati també ho parlava, dic, tenim ganes de que això s'acabe, perquè és un patiment cada jornada, cada partit.
1: Que s'acabe este martiri.
0: Que s'acabe este martiri, ja, no? Carles?
2: Sí, Dani, una cosa, ¿tú crees en esgafes o en lo contrari? Jo, o no creo que...
0: Eses coses, la veritat és que no...
2: Bueno, pero ya un
1: cas, en la gent gafarrona, no, sí, jo sóc un gafarró de cuidar.
2: No, todo lo contrari, en els talismans. És que en el Dense estava mirant, hi ha un jugador que va pujar ja l'altra vegada, Clemente, que equip que ha anat, que equip que ha pujat.
0: I és de veres, sí, és de veres. Això és de veres.
2: Va pujar amb el Badajoz, va pujar amb el Dense l'altra vegada, a segona, se'n va anar a l'Andorra i va pujar, i ara ha tornat a l'El Dense i ha pujat.
0: Bueno, pues nos queda que recupere també a l'Històric Hèrcules, no? No l'has proposat per allí o què?
2: Que vaig a l'Hèrcules.
0: Claro, no? que s'aconseguisca,
1: no?
0: Ja tenim ganes de veure l'Hèrcules en una categoria on tota l'afició de l'Hèrcules se ho mereix, no?
2: Però és difícil, no?, trobar un jugador que equip que va, equip que puja.
3: Sí, jo crec recordar que n'hi havia un cas i crec que era Quique Medina, que era central del Villarreal, que també havia pujat en no sé quants equips, havia aconseguit ascensos. Doncs amb el Villarreal, bueno, ja després ja se me'n va la memòria, no? Sí. Però crec recordar que Quique Medina també era un d'aixòs jugadors que tenia en el seu currículum un llistat d'ascensos.
0: Escolta, Sergi, la que no tenim avui és a Ruth per a que mos digui
1: no,
0: l'estat de nervis.
1: És el que jo t'ha dit, i si és que si han caigut com en Vietnam. No, me'n falten la meitat. El Montal l'hem trasbassat.
0: Sí.
1: Folgado. A Folgado no el tenim, a Ruth tampoc, a Javi tampoc. És a dir, a mi se m'acaba la temporada i al final, bueno, no sé.
0: Ara que podria traure jo pit en lo de Muritxe, ara resulta que no ve ningú, eh?
1: Bueno, li podràs traure el programa que
0: vindrà.
1: Sí, sí, sí.
2: Al final té tres rebels de Muritxe.
0: Home, no, és que un tio que marca 20 gols... Dic, home, pues sí, pues mira, mira el Mallorca, ho té... Ho té agre, ho té
1: bueno,
0: molt agre.
1: Pot, el dimecres ho pots
0: dir. Ara li ho diré a ell, ara li ho diré a Manolo. No, si l'aposta de Manolo me l'ha guanyat, perquè Manolo m'ha enganyat. Jo de... No, tu has dit que no tornarà a marcar cap.
1: Manolo és que és un negociant de molt de cuidado.
0: I Salvas el que va dir. Un equip en Muritxe no pot baixar a segona divisió.
3: És que jo també sóc dels que pense que un equip que té un davanter que és capaç de marcar 20 gols o més de 20 gols, és difícil que baixi, però la veritat és que en el cas del Mallorca és que tot està fiat a Muritxe, no hi ha ningú més que aporte una quantitat que, o repartir l'efectivitat del gol per a poder tirar endavant.
0: I un amic teu, i un amic teu que ahir era a media Patricia, sí, que el va secar com és Adela, tu coneixes bé Adela de la cantera del Villarreal, I el va secar, va fallar un penal, però el va secar bé,
3: I jo que m'alegre que de l'estiga...
1: I jo que m'alegre.
3: Sobretot també perquè si és a benefici del Llevant, pues, com comprendràs, ens alegrem que el Llevant li vagin bé les coses, també.
0: Bueno, així
2: no?
0: Que...
2: Ara mateix, Girona, no?, i ara, Mallorca són els candidats.
0: Jo firme que l'Elche... puntuen, bueno, puntuen o firme, evidentment, que ells guanyen o puntuen o empaten en Montilivi i Granotes i Franjaverstos de la maneta per a jugar
2: quatre
0: en primera
2: equips,
0: divisió.
2: Quatre equips, no té por la que ve.
0: Quatre, els altres dos ja estan
2: salvats.
0: Si
2: no puja el Castelló.
0: Si puja el Castelló són cinc. I
1: de totes formes, la Martínez...
3: Ahí ja trencaríem l'estadística.
1: La Martínez de bon matí, el que m'ha enviat era el Dense ha pujat a segona este cap de setmana, per cert, i l'Elx se ho juga tot dissabte que ve. Sí, claro, sí, sí. Aquests són els dos primers missatges que m'ha enviat la Martínez.
3: No, però encara hi ha més coses que jugar.
1: Com estàs? I ella, això.
0: I la tercera plaça també, va, vinga, va.
3: No, encara hi ha més coses que jugar, perquè, per exemple, el Villarreal femení està...
0: També,
3: ja,
0: també.
3: Que se les vorà contra el València per a disputar-se aquesta plaça d'ascens a primera divisió femenina, no? I després el Villarreal B, que també jugarà la promoció a segona. Vull dir que encara queden emocions per disfrutar i per patir.
0: Efectivament. Estem en temps i en època de promocions, d'acabar temporades...
1: Vamos,
0: que
1: este final de temporada està més emocionant que el final de curs de segon de batxillerat, no? Que no saben com serà.
0: Exactament. Per exemple, sí. Moment de comiats, acaba de acomiadar-se Carvajal en el Madrid, ahir se va acomiadar Griezmann també en l'Atleti de Madrid, Trejo en el Rayo... Bueno, la veritat és que és un moment, este de final de temporada, on les emocions estan... Molta flor de perill, que se sol dir, no?
1: Ja. O sigui, bueno, que... I que vos agrada un poquet el la tragicomèdia.
0: I a tu que ho contem, home.
1: Sí, sí, sí,
0: tu,
1: sí, sí. No,
0: no,
1: no,
0: ara volem patir, eh? Volem patir.
1: Què faré jo ara? Sí, bueno, sí que sé què faré ara quan s'acabi això, el Mundial, Titos.
0: Home, claro, el Mundial.
3: El Mundial, estarem pendents ahí dels partits estos estranys.

0: Santos.
1: Xavi Robert, t'ho dic, és un friqui dels Mundials,
2: dels Mundials també.
1: Sí, sí.
2: Bueno,
1: no, però friqui, eh?
3: Què va? No li facis cas. Jo no sóc del futbol de seleccions. Ja saps que tu, que les meues seleccions són Escòcia, perquè saben que no van a guanyar res, només van a passar bé quan se classifiquen, i després les seleccions africanes. Que ells també van a passar-se-ho bé i són els que realment li donen ambient
2: en
3: el tema,
2: en els Mundials teniu més dignitat que en el tema de les cançons en Eurovisió, que diuen, si bé, este no juguem, no m'ajuntem.
1: Home, doncs estan
2: ahí, els titos...
1: Estan lirant per ahí, sí, bueno, la veritat és que això encara no ha començat, ara quan comença...
2: Vols dir que pot liar-se encara?
1: Sempre, i juguen als Estats Units de Trump. Trump deixarà entrar els iranians a territori nord-americà. Pues, suposadament,
2: la pasta sí. És la pasta. Jo crec que la pasta és la pasta i que Trump, el senyor Naranja, traga en lo que passa falta.
1: Sergi, tanquem si un llibre, que sí. És el de la Lliga de la Competició Domèstica. Ja obrirem ixe, que ahí van haver també moltes
2: emocions. Anem a tindre tertúlies igual. Lo que passa és que les anem a fer un altre...
1: Per això mateixa.
2: No la farem tots els dies, totes les setmanes el mateix dia, sinó que quan hi hagi prèvia de partit en el que juga Espanya, almenys.
1: I,
2: per almenys,
1: i
2: no?
1: Sempre tindràs a Ronny G en la tertúlia dels dimecres, en Maró. Vale,
4: i una frase de la presidenta de l'Eldense quan va ser la seva presentació, Carolina Holguín, que ara cobra més actualitat, i m'ha preguntat qual és la meta de l'equip, va dir, la meta és el cielo, que de moment l'Eldense ha pujat al salt de segona.
1: Que bonic, eh?
2: Bueno, doncs anem a quedar-nos en això, d'acord? Vinga, va, que els dos xics en tenen que anar, que en mitja hora tenen programa. Xavi, gràcies.
3: Vinga, a tu, vosaltres, un abraç.
2: Dani, gràcies.
1: Vinga, adéu, Sergi.
2: Carles, tu i jo poc fem, aixina que, mira, en el Camilo VI que mos ha reat Patricia Valero, mos quedem i t'acomiada també. Cuida't, bona setmana.
4: Igualment.

0: Parlant de dramons, Camilo VI en Jesucristo Superstar és un dramón dels grossos. És un dels millors musicals que s'han fet i, sobretot, ell crec que va ser productor d'este Jesucrist Superstar, però passarà la història, bàsicament, per això, i ningú discutirà mai les qualitats vocals i artístiques com esta de Camilo VI. Donant-ho tot, en fi, 1:33, encara estem per ací la Valero, la Gómez, un servidor i el que queda per davant fins aquest moment en què acabarem el programa a les 2 de la vesprada. Jo crec que en Cannes han hagut moltes coses a destacar enguany. Algunes no les mire ni me les invente. Una d'elles, Bardem, que ha soltat algunes perles. L'altra, perdoneu-me, l'heu vist a Joan Collins. La de Dinastia i la de los Colby. Joan Collins, en 92 anys, crec que són 92 o 94, la tia, bueno, a veure, que portaria cinta americana per tots els puestos, per poder aguantar-se, però es va quedar en tot el món. No sé si heu vist les imatges. A veure, un traje d'ixos, un traje floripondio fa molt, però és de veres que la senyora anava a cara descoberta i, bueno, els estilistes sabran el que han fet, però va lluir de lo lindo i va ser un dels comentaris. Joan Collins, nonagenària, però en Cannes, ahí lluint pel mito. Mar.
1: Sí, i Soderbergh i Lennon avivando la polémica sobre la intel·ligència artificial. Así que, bueno, pues ya tenemos la excusa perfecta para irnos.
0: John Lennon a estes altures.
1: Sí.
0: És que... Mira, per el que dien Manolo Mas i Josep

0: John, tot queda en casa.
1: No, però mira, mira què voces. És la de Sean i la de Charlotte. Que la, bueno, Lavender Road, y esta, esta canción es maravillosa. Bueno, volvemos al documental de Soderbergh y a la polémica sobre la irrupción de la inteligencia artificial. Lo cierto es que la crítica ha quedado dividida. Algunos dicen que el documental es emocionante, que te recuerda por qué la muerte de Leno fue tan devastadora, mientras otros consideran que las imágenes de IA son innecesarias y estéticamente fallidas. Pero una cosa... En una cosa coinciden todos, y es que al escuchar esa voz tan viva, tan llena de planes, sabiendo lo que pasó horas después, porque hay un momento en el que está diciendo, pues no sé lo que me traerá la vida, acabamos de sacar este álbum, espero que esté bien, o sea, habla de fíjate, en la entrevista también habla tantas veces de la vida, de la muerte, de lo que va a pasar, de tal, que claro, ¿quién le iba a decir a él que pocas horas después...
0: Ahora va a quedarse sin separe.
1: Se quedaba sin nada.
0: Bueno, vas a dejarle algún trozo de programa a
1: Claro. Claro, ya vamos, ya.
0: Porque
1: vamos.
0: Va de música la cosa, ¿no? O sí. Siga que...
1: Sí. Seguimos.
0: Yo no me ha donado ni conter prácticamente, ¿eh? Sí, o sea que...
1: Este y matí, seguimos en Europa también.
0: En Europa. Este matí ha tingut una pirula en Pilar Tamayo.
1: Hoy.
0: Porque, claro, ella está en el rollo de que David Benvingut. Está en el rollo de que n'hi ha una elucrubació ahí política en el tema d'Eurovisió, que està utilitzant-se per part del govern, etcètera, etcètera. Bueno, el govern fa les seves coses rares i això ho tenim tots claríssim, però... Perquè resulta que YouTube ha batut rècords de visualitzacions o, diguem, de seguiment del Festival d'Eurovisió en Espanya, això ja és que, sé que és un partido los universos. No, dic, és que és lògic, si no s'ha fet en televisió espanyola, que és quan es fa la retransmissió, si la gent l'ha vist per YouTube, a banda de la gent que sé que l'haveu vist per la resta de canals...
2: Però és que no, és que aquesta notícia jo l'he vist circulant per xarxes, sí. Però és un bulo. És un bulo. El streaming no ha sobrepassat el milió en Espanya.
0: Ai, que només em dóna disgustos, Pilar.
2: El streaming no ha sobrepassat el milió en Espanya, ha tingut una baixada. Era cridaner perquè tots pensàvem que, clar, que el streaming de YouTube aniria a pujar perquè no eixia per televisió.
0: Claro, l'alternativa... Però, bueno, n'hi havia altres televisions i avui en dia tots tenim a multitud de canals en els que si... És, bueno, jo què sé, en la televisió de Txecoslovàquia, en la del Regne Unit...
2: En la teua Smart TV i te descarregues.
0: Claro.
2: Jo vaig fer l'aplicació de la SVT sueca, de la RAI italiana...
0: Sí, jo què sé, hasta en el Nickelodeon, en Bob Esponja, que les puc veure, jo què sé, Eurovisió.
2: Fa 10 anys n'hi havia el geobloqueo,
0: sí.
2: Però ja ara se pot veure tot des de qualsevol lloc. Entonces, això jo l'he llegit, però no és cert. N'hi ha que dir, ho sent Pilar,
0: també
2: no
0: ha dit, també ha dit que Espanya era l'únic país que no havia participat i l'ha tingut que corregir, sí. Que n'hi havia molts països, però bueno, en fi, aquestes cosetes que es donen. Bueno,
1: són
0: de totes formes...
1: Són com 6 països, no?
0: Jo no he vist res. De fet, se m'havia oblidat que era Eurovisió i jo li pregunté al friqui del programa, en este cas de matèria eurovisiva,
2: sí.
0: Ha sigut tan patètic com esperàvem o ha estat bé?
2: No, està molt bé. Ha sigut...

0: I jo que quan el veiem...
1: Ha sigut una edició tècnicament i musicalment del millor de la dècada, del que portem des del 21. No recordava jo una Eurovisió de tanta categoria.
0: Va, una volta que diuen que està ben fet, baixin el perd, tu.
1: Bangaranga, eh?
0: Esta frase, esta es que ha guanyat.
1: Esta es que ha guanyat, Bangaranga.
0: Em recorda molt a la israelí esta, te'n recordaves que feien lo de les gallines, com si foren gallines, sí, esta xica que portava els gats, neta. Sí, sí. Sí. A mi m'ha agradat molt, eh?
1: A mi eixa...
0: No el va agradar, a mi sí.
1: Repugnant, però esta m'agrada.
0: Chico, com dius aquesta cosa tan lletja, repugnant, per què?
1: Perquè era una cançó que era una cançoneta.
0: Bueno, però d'Eurovisió, una cançoneta.
1: No, però... N'hi ha bon nivell i esta cançó ho acredita. Parlàvem, Mar, et parlàvem d'alt, que és que no esperàvem, no estava entre les candidates principals, però eixa escena que van muntar...
2: Jo crec que la coreografia ha tenido muchísimo que ver en que al final se alzara no solo con el voto del público, sino también con el jurado, ¿no? Porque han coincidido.
1: No coincidien des del Salvador Sobral.
2: La canción más votada por unos y por otros. Y yo creo que es que la coreografía impacta, ¿no?
0: Marina i Lorena, que no sé si l'heu vist, no l'heu vist, no?
3: No.
0: I tu tampoc?
3: No.
0: Pues
3: jo m'haurà d'explicar això, David, de com se baixen les coses per veure altres canals, perquè és que jo no sé fer...
0: Chica, en la tele...
3: Sí, però per a veure la RAI, per exemple, a mi això m'interessa, perquè dins de res podem veure el Festival de San Remo.
0: Clar. Que... Lorena, sí, sí. Que la RAI tix en la Smart TV?
3: Pues mira,
0: tix tot, tix ahí, jo què sé, tix en Bulgària.
3: A mi no m'hi, però ho buscaré.
0: A veure, si tens tu una tele d'estes que només es veu la primera, la segon, a punt, i... Claro, d'estes que tenen això en blanc i negre. Però lo normal és que jo que sóc un inútil total, me les trobe. Trae Polonia, pues, TV, tal.
3: Molt bé.
0: Sí.
3: No l'he vist enguany. Jo, com no estava aixina fàcil de veure, no soc massa friqui.
1: Però has fet apagón involuntari, perquè no t'ha arribat...
3: Total.
0: Lo que
3: ara
0: dit,
3: ja m'he informat. González,
0: és que no ha guanyat Israel perquè Déu no ha volgut. Bueno, perquè el vot popular no ha volgut, no?
1: Exacte, perquè... Bueno, perquè el vot popular sí que van tindre aquest suport i ja es veia perquè New York Times va treure aquesta investigació que parlava de que, efectivament, en els últims anys... manipulat.
0: Que el festival és seu, que poden fer el que vulguin, ells posen els títols, és seu.
1: Doncs sí, a mi em fot dir-ho, però sí.
0: I si Giro lo gano, i Netanyahu i diu, què passa? Que si vull el presente jo el Festival d'Eurovisió. I el presenta perquè és l'amo.
1: Jo crec que a ells no els interessa guanyar, a ells els interessa tindre esta falsa sensació de suport d'Europa.
0: A veure, tu imagina que guanyen, jo que sé que fan la història d'esta, guanyen, i qui és el guapo que va l'any que ve a
1: passaria com quan va guanyar Ucraïna, que... es va celebrar en el Regne Unit.
0: Ja, però és que allò va ser una mandanga, lo d'Ucraïna. Jo molt solidaris de lo que tu vulgues, però no tocava. No tocava no perquè haguera tingut que guanyar Chanel, sinó perquè no tocava.
4: Que també. A veure, ha tingut
1: que guanyar. Que també, a veure, sí.
0: Se ho mereixia la
1: xavala, no? Casualment era l'any que anàvem a guanyar Moratros. És que també...
0: Però és que els d'Eurovisius vos claveu en uns berenjenals que jo no acabe de... Ara mos posem solidaris. Anem a donar el premi a un país en guerra. Vinga, que igual ells poden fer el festival, però esteu bé del cap.
2: No, però estava clar que tenia que haver ganat Chanel, però os digo una cosa, la canció d'Ucrània estava molt bé.
1: Bueno.
2: No sé si la recordáis.
3: Al final és sempre la eterna polèmica de que està polititzat i de que, bueno, pues que la gent vota per altres coses, no? Més sociopolítiques.
0: Marina, si jo tampoc l'he vist, però tu clava culleres. Jo ho faig. És com en el futbol, no tinc ni idea, però jo vaig allà opinant i dient coses. O sigui que sí.
4: Sí.
1: A veure, que està polititzat. Està polititzat.
0: Que no hauria d'estar polititzat.
1: Sí, perquè la seva natura és política. És que naix com un esdeveniment polític.
0: Perquè com heu vist la sèrie de Maciel i veu ahí que Fraga i Franco i tal diuen, no, és que vull guanyar Eurovisió, siga com siga. No sé fins a quin punt.
1: A veure, no, però te vaig a fer una explicació ben senzilla. A mi m'agrada Eurovisió perquè juguen els països. Si no, veuria la voz. Saps? O sigui, no és per... És per tot el component polític.
0: No, jo ja t'ho vaig dir, el tema tècnic, però per altra cosa...
1: Ja, bueno.
0: A desvirtuar prou.
1: I tot això, el que parlàvem, se'n va anar a Bulgària, que és la primera vegada que guanya, que estos països de l'est sempre estan ahí, sempre és assumpte d'estat, Eurovisió, i enguany s'ha anat a Bulgària per primera vegada.
0: Però la gent li fuig a celebrar Eurovisió perquè és una pasta gansa organitzar un festival.
2: Sí, perquè solo se llevan ese micro, ¿no?, esa estatuilla de cristal que les dan, i no tiene ninguna dotación económica. És lo contrario, ¿no? Te va a tocar organizarlo al año que viene. Te va a costar un dineral.
0: La patata caliente.
4: Pero la ciudad que lo organiza.

0: També rep molt de turisme, molt d'input. Vull dir que també ens compensa. Bueno, no és que organitzes una cosa a perdre diners.
1: I llavors també com a país, no? Que
0: clar,
1: parece que
0: com a reconeixement de pues, a guanyar sí. Eurovisió.
2: Voleu que vos digui una cosa? Al final és que millor se ho han muntat de tots estos, ha sigut Benidorm. Que tots els anys té un mini Eurovisió, venen tots els guiris, se trago una pasta i veus...
3: Guiris i no guiris.
2: Sí, sí, no entra en polèmica. Sí,
3: sí. Sí. A veure, Bulgària portava 4 anys sense participar per estitos, precisament.
2: Claro,
3: ha sigut curiós...
1: I ara què? I ara què?
3: Ha sigut curiós que tornen i que la patata calenta vaig a cap a ells, així que no està clar que siga en Bulgària.
2: Home, jo crec que és l'han envainat, però ben envainat. Hem dit, ah, que has vuelto. Mira, què passen estos por aquí? I li han donat el festival directament.
1: I ha sigut la primera vegada, no?
2: Per això.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, és la primera vegada. I no vos estranya que en uns mesos parlem de que Rússia torna. Per què? En Bulgària fa uns mesos que governa un govern
1: un prorruso.
3: I esta mateixa setmana d'Eurovisió el director general parlava de no, a lo millor veiem països retornant, o sigui que a lo millor damunt que tenim a Israel que està generant polèmica, més polèmica se pot afegir en el retorn
0: home,
3: de Rússia.
0: Home, és que per la mateixa regla de 3 participa uno no pot participar l'altre, claro. No sé, dic.
2: Sí, clar. Sí, és que hauria de ser de Xina.
3: Sí.
2: Però hauria de ser de Xina en els esports també.
0: No, hauria de ser que no participara ningú.
2: Li ho dia a Hermosilla fa un moment, dic, segur que en el Mundial no feu ascos. Pot participar tot el món i així no n'hi ha... Però en Eurovisió se l'agarren en paper de fumar i és diferent. Mm. Bueno,
3: és ben diferent.
2: Que celebren que... en Txernòbil, en Pripyat.
1: Fijaos los cambios que va teniendo la canción, ¿eh? Porque me hacía gracia porque la prensa británica definía la canción como que había 3 canciones peleándose en una discoteca.
3: Eso es un poco xina, es verdad, es verdad.
1: 3 canciones...
2: Este trozo es el que más me agrada. Ara, quanta vida li doneu?
3: Poca, ja ha acabat.
1: Perdona, com que poca? Mira el chumba chumba, el sintetizador del otro día, Marina, míralo, míralo, míralo. Míralo.
0: A mí me estaba recordando
1: pumba,
0: un poquet
1: pumba.
0: A Elena
1: esto van a llegar...
3: A fuego.
0: Es pareix un poc,
1: claro.
0: Aquell estiu que va guanyar ella, a fuego va pegar.
3: Ella sí. Va ser
0: que no
3: un
0: sale
3: poc...
0: una disco móvil, David. A tiempo.
1: Pero
4: el
1: cinte esa y las bodas estas que entraban, ¿cómo entraban? Con la
0: servilleta.
1: Al bangaranga, servilleta todo... en las bodas. Claro.
2: Pero poquet mira, més que la servilleta, ¿eh?
0: Lo veo. Estic
2: dins. Marina ja té la coreografia i tot.
0: Sí. Jo ja estic.
1: Sí.
0: M'ha guanyat.
3: L'any que ve en Sofia.
0: Efectivament. L'any que ve jo i en servilleta, Sofia.
2: Però és l'únic tros que mola, el de Ixer.
3: No, no, està molt bé. Tenien per ahí, estava...
1: Ese folclore balcánico también tiene su puntito, ¿no? Ese folclore balcánico, el caos festivo.
3: El folclore balcánico, m'encanta. Balcànic també era el tercer puesto, que era de Romania, que la tenim per ahí també, que personalment va ser la meva guanyadora, i a veure si podem escoltar-la un poquet després.
1: És la d'Ixa de Chocmi, d'Alexandra Capitanescu.
3: Alexandra Capitanescu, que, que va donar també molt que parlar perquè tenia eixa polèmica lletra, que és un poc...
2: Però què era, rotllo la polca de Dràcula o què?
3: Era rock and roll. Rock and roll pop, diguem, pop rock. No, l'escena sí que era molt...
2: Sí, el rock de los Cárpatos, és això.
3: Pues, com has dit tu, balcànico?
2: El folclore balcànico. El folclore balcànico, sí, sí. Però per 2 minuts no li costa un poquet agarrar-se a voltes a les cançons d'Eurovisió? 2 minuts i mig.
3: Són 3.
2: Són 3 al final.
3: Sí. A veure, l'estructura és que sempre la mateixa. És el minut de creixement, els estribillos i...
2: Després, els focs estos gelats... Sí. I tots... Oh, les llums, pa, 4 flassos i ja està. És que sempre és el mateix, és de veres, eh?
3: Sí.
2: És un poquet estereotip.
3: Sí, però és que és el que funciona, mira.
2: Ja.
3: Romania tingut... també...
1: Perdona, que està tingut prou polèmica també, no? D'alguna manera, per la lletra, que era un poquet...
3: La lletra parla de...
2: Escanà.
3: Choke me significa ahorcame. Aleshores, era un poc...
1: Sí, deien si era sexualment
0: violenta.
1: O i al final ella parlava de que era una metàfora de la pressió emocional i l'ansietat.
2: Qué bon
1: però
2: rollo,
1: bueno, o també con connotaciones sexuales o violentes, ¿no?
2: Madre mía.
0: Tal com menys mal que no ho van veure.
2: Pues sí, perquè si no ara estaríem en el cor en un puny. Tot està... Aquestes persones ahí patint més que altra cosa.
3: No, no, però no van patir, eh? Jo vaig... Mira, a més, jo convidé a que la gent que vulga veure Eurovisió el faça com vaig fer jo, que vaig reunir els amics, que no...
1: Sí, això és lo más divertido.
2: Això des de Rosa... que no es feia.
3: No, home, per favor, no. Tots els anys...
1: Però això és el més divertit, una reunió en casa i viendo Eurovisió.

0: claro.
1: I a criticar, tots.
0: A criticar.
2: Mira que vos agrada. Mare meva. En fi, xics i xiques, mos trobem demà, si voleu, a tots els que escolteu també, a partir de les 8 del matí. Que tingueu un bon inici de setmana. Adéu.

0: Esports a punt.
1: Súper feliz, la verdad que emocionada. Último partido en casa, pero ya lo dije, yo no me voy a ir de aquí sin una copa. Y así ha sido. Ha sido un ambientazo, no se han rendido en ningún momento. De verdad que gracias a todo el mundo. Esto, jugar aquí es increíble.
2: Què tal, com esteu? Quin cap de setmana intens i en línies generals, eh? Positiu, començant per el que acabeu d'escoltar. Per València Bàsquet, escoltàvem Aguafam en l'últim partit amb la camiseta taronja i com ella va dir quan va ser elegida tercera del draft de la WNBA, volia anar-se'n amb un títol i a fer que ho ha aconseguit. En la temporada més difícil, Rubén Burgos sumava un altre títol. La quarta lliga consecutiva per les Taulelleres i una victòria que sona a final de cicle. Avui, la festa. Eva Casany, bona vesprada. Festa.
3: Bona vesprada, Dani. Sí, perquè ara que no tenen res més pel que concentrar-se, a les 6 estaran les capitanes, Rubén i l'estat tècnic a la Basílica de la Mare de Déu per oferir el títol a la patrona de la ciutat. I després, a les 8, serà el torn en la pista central, ara sí, del Roig Arena. I ha sigut una jornada per a viure plena d'emocions en l'11 títol tots aconseguits amb Rubén Burgos, que destaca el treball diari com a base.
4: Hay que ponerlo en valor, no es habitual tener este porcentaje tan alto de victorias. Yo creo que ganamos 3 de cada 4 finales y eso no es normal. Hoy estas jugadoras, que son las que han dado todo por nuestro club, merecen el reconocimiento y de creer en una temporada complicada como son todas y largas. Y esa fe y esa mentalidad se construye también en los pequeños detalles.
2: Això passava de matí. Dissabte, l'Eldense ens donava la primera alegria del cap de setmana. Els Eldas són ja nou equip de la Lliga Hipermotion. I el Villarreal, ve de David Albelda, també jugarà la promoció, amb la qual cosa podrien tindre fins i tot un segon equip en segona divisió. De vesprada, el diumenge, victòries de l'Elx, del Llevant i del València. Els de Corberà van passar de perdre i veure amb angoixa l'última jornada contra el Barça a guanyar i encara pensar a Europa. Franxavers i Granotes van firmar 2 victòries locals que saben a permanència, però no està tot fet. Una miqueta més difícil ho té l'Elx, que juga una final dissabte a Montilivi contra el Girona. Tot el que no siga perdre el salvarà. I de pas salvaria matemàticament el Llevant, que visita la Cartuja contra el Betis. Si no perden, els Granotes són equip de primera divisió, passe el que passe en els altres camps, conformant una remuntada històrica de la mà de Luis Castro. Però no es farà falta... Però no els fa falta ni això. Fins i tot perdent tenen moltes opcions de salvar-se, com diem, sempre que puntua l'Elx, entre altres, però també hi ha més, que després les repassarem amb els nostres companys, amb Pepa Benetó en el Llevant, amb Bernat Picó en l'Elx i amb José Sánchez en el València. En fi, ara de seguida contem aquesta última jornada. El que ha de fer cada equip i per assolir aquests objectius. Fins i tot el Villarreal, que es jugarà la tercera plaça a la Ceràmica en un tot o res contra l'Atleti de Madrid. Avui, en la nostra tertúlia, tenim triple convidat. Tenim a Manolo Montal, a Ismael Garra i també contarem amb Òscar Manteca per a parlar d'aquesta última jornada. En la part negativa, el descens del Family Casalsira a la segona categoria del futbol sala, la eliminació de l'Alcoyano en el play-out d'ascens a primera ref i el descens del Castelló B a tercera ref. Maria Jo Colladas està en la realització tècnica del programa. Al micro, Dani Hermosilla. Uns consells i anem a per faena. Anem amb les campioníssimes València Bàsquet, que en una temporada difícil sumen el doblet.
0: Esports a punt.
5: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
6: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic

0: de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
2: Som a punt.
3: Tinc per a tu una promesa i una passió que es fa gran.
4: La continuació cap a dins, cap a sí, a cap allà. Fes-la. Fes-la!
5: I bon Anderson, que dona una lliga increïble el que s'ha viscut en el Roig Arena.
3: L'orgull de la ciutat, sol en València.
6: Històric, una més per a València Bàsquet, la quarta lliga consecutiva i esta amb doblet inclòs en una temporada complicada i amb un futur que sona a canvi d'equip, a canvi de cicle, no només en el club, sinó també en l'estatus del bàsquet femení a Europa. Però això ja parlarem. València Bàsquet ha trencat estadístiques i es proclama campiona de lliga, recordem, amb el factor canxa en contra en les semis i en la final. Al remat, victòria per un punt i amb Yvonne Anderson, com acabeu d'escoltar, en jugadora clau, en el moment clau, Eva.
7: Sí, un final èpic i apassionant d'este València Bàsquet femení, com han escoltat en les veus de Josep Carbonell i Nacho Rodilla, l'equip que rema durant tot el partit, s'imposa al Saragossa en l'últim sospir amb cistella sobre la bocina i invers en blanc d'Yvonne Anderson. I feu esclatar l'alegria i ser Roig Arena amb rècord d'assistència, 7.647 persones que no pararen d'animar durant tot el duel. És l'11è títol per a l'equip, tots sota les ordres de Rubén Burgos, i totes coincideixen en la clau, el treball dur i la lluita diària. Alçaren i ser títol les capitanes, que era el Casas i Cristina Ubiña, que diuen adeu al club després d'haver aportat molt d'aquest lluitador que les caracteritza. Rubén.
8: Creo que el empuje, la fe del equipo, la confianza de unas en otras y el persistir, creo que esa mentalidad pues nos ha llevado a creer hasta el último segundo del partido, porque es lo que hacemos. Keral Casas y Cristina Ubiña merecían levantar este título. Ellas nos han colocado donde estamos y me ha alegrado mucho de verlas levantar el título. Todos saben diferente, la Copa lo fue un punto de inflexión. Creo que ganamos 3 de cada 4 finales y eso no es normal. Hemos de procesarlo, disfrutarlo, celebrarlo y creo que poniéndolo en valor.
6: Vale, pues...
7: I Queralt, que estava plorant, Ubiña, més contenta per haver pogut ajudar després de ser mare.
9: No vull plorar, però...
10: Estàs plorant.
9: No sé, és molta alegria. No sé encara com l'ha ficat la Boni, però ens ho mereixia, mi vida. Ha acabat de la millor manera. Molt contenta, ja et dic, d'aixecar el títol a casa.
11: Terminar así, de esta emoción, ganando en el último segundo, yo creo que es lo que todo el mundo quiere. Yo disfrutando como una nana. Yo vine con un objetivo, que era ayudar al equipo, fuese como fuese, que al final he acabado haciendo ese trabajo en cancha, o sea que contentísima. Muchísimas gracias, que han estado cuando las cosas iban bien, cuando las cosas iban regular, cuando las cosas iban muy mal, siempre han estado, siempre han apoyado, o sea, estoy eternamente agradecida.
6: José Carbonell, bona vesprada.
12: Bona vesprada, Dani.
6: Que emoció, no? Ubiña, Queralt, ho diem en la presentació, sona a canvi de cicle, però també és de veres que se m'ha anat un gran sabor de boca, no?
12: Jo crec que el millor escriptor pot escriure un guió per acomiadar-te la manera en què es van acomiadar, guanyant en aquest últim segon, en aquest cistelló d'Yvonne Anderson amb el Roig Arena volcat amb l'equip. Jo crec que va ser un moment màgic en una setmana màgica per a València Bàsquet, que jo crec que quedarà en la història del club per a sempre.
6: Sí, efectivament, que... Què destacaries tu? Perquè ho contava, no?, en la presentació ara del bloc de València Bàsquet, com s'ha refet de quedar terceres de les semifinals, de la final en el factor cancha en contra. De tot això, l'equip de Rubén Burgos ha dit són les campiones, no?
12: Jo crec que el dia Rubén a la roda de premsa, quan parlava del Saragossa, que va fer un autèntic partidà, sobretot Mariona Ortiz, que va estar a un nivell realment brutal, que per a guanyar finals has de perdre en abans algunes. El València Bàsquet li va passar davant de Salamanca i ara Saragossa està passant-li davant de València Bàsquet. A Saragossa, que és un equipàs i que té un equipàs, li falta encara ixe puntet, que a vegades pot parèixer sort, però que fa que guanyes finals. I València Bàsquet, la veritat, és que és un autèntic especialista en guanyar finals i ahir ho va tornar a demostrar.
6: Molt bé. Més veus de la jornada del matí d'ahir, ixe matí victoriós, Eva.
7: També és el comiat de Leo Fibis cap a Project V, ja ho fa ahir, però avança la Woman NBA amb dos títols conforme ja somiava.
13: Súper feliz, la verdad que emocionada. Último partido en casa, pero yo lo dije, yo no me voy a ir de aquí sin una copa. Y así ha sido. Ha sido un ambientazo, no se han rendido en ningún momento. De verdad que gracias a todo el mundo. Esto, jugar aquí es increíble.
7: Segell increïble a esta temporada d'altibaixos amb eixides com les de Jagupo a l'Ekovic, la derrota en l'Eurolliga abans del previst, però el gent guanyador i l'experiència en finals apretats s'imposa, com remarca el MVP del partit Raquel Carrera.
14: Que hemos demostrado que este equipo compite desde el minuto uno hasta el final y que nuestra afición es increíble desde el primer año que llegué hasta ahora, nos han demostrado todos el cariño y así que bueno, muchas gracias y espero que el año que viene sea increíble y mejor.
7: Abans ella també estarà aquest estiu als Estats Units. L'única capitana que es queda, Leticia Romero, tot i les molestes al bessó, fou clau per a la reacció de l'equip quan el Saragossa es despega de 10 punts.
15: He ayudado al equipo, he intentado dar el máximo de mí y al final pues creo que ha salido bien y tenemos un gran equipo que hemos trabajado muy duro durante la temporada, no ha sido fácil y creo que hemos estado todos a joder.
16: Pajarito me ha dicho que te quedas en Valencia, tengo que darte la enhorabuena.
15: No lo sé, ya saldrá.
16: La sonrisa te delata, pero bueno.
7: En esta setmana fantàstica, com dia Carbó, per al Club Taronja, després de la classificació històrica per a la Final Four de l'Eurolliga des de Pedro Martínez, el mecenas Juan Roig està exultant i s'obre una nova etapa amb eixides i la revolució d'este canvi de dates que suposarà el Woman NBA i també el Project V, que afectaran el bàsquet femení a nivell mundial. El director esportiu Taronja, Esteban, es prepara.
17: Estem en un moment un poc de canvi de cicle, però bueno, tots els anys han tingut coses. Jo penso que ara és treballar, no? De sempre. Per faena no quedarà. Ja tenim coses mirades, ja estem avançant coses, però clar, tal com ha anat enguany el mercat, la WNBA i tot el que està passant, era un moment també de prendre un temps i anar fent les coses a poc per veure realment què és el que podem fer per l'any que ve.
18: Bueno, lo mejor es lo que les chiques y está molt important haver guanyat i sobretot haver batut el rècord d'assistència en dones està fenomenal i estem molt contents.
6: Granament. Carbo, canvi de cicle, segons Esteban Albert i Leti, en ixe projecte, no? Per el que t'acabem d'escoltar.
12: Per que estàs en una idea de com serà el canvi de cicle,
6: sí.
12: Van a quedar-se menys jugadores de les que van anar-se'n. La temporada que ve, de moment, tens a Leti Romero, que ho anunciarà el club, ha renovat, va a quedar-se. Tens a Elena Buenavida i Alicia Flores, que tornarà després de la seva experiència als Estats Units. I en el joc interior tens a Raquel, que tornarà quan acabi la NBA, i a Maria Araujo. A partir d'ahí, 8 baixes. Pot canviar alguna cosa, però jo ho veig complicat. I jo m'agrada agrupar-les, no? Dos baixes claríssimes, que són jugadores que no han donat el resultat esperat. Una, Abdelkader, que va començar molt bé, però ha acabat pràcticament sent residual per a Rubén Burgos. I després Cherry, que des que ha vingut pràcticament no ha tingut oportunitats. Les dos que ja heu comentat, Cristina Ubiña i Keral Casas, que diuen adeu al club després d'haver segut tot en València Bàsquet. Les dos que se'n van a Project B, a Wafam i Leo Fibich. I les dos nord-americanes, Kayla Hisman i Yvonne Anderson. Kayla Hisman i Yvonne, sobretot Yvonne està en el seu tram final de carrera, busquen contrats potents, busquen contrats de molts diners i volen explorar abans altres opcions. Jo li preguntava a Yvonne si anava a quedar-se i em donava llargues. Ara el que vull que és descansar, desconnectar, me'n vaig al meu país, és a dir, que no n'hi ha res tancat amb ella i que hi ha poques opcions que continuen. I una altra cosa que hem de tindre clara, Dani, és que igual l'equip que comença és un equip molt diferent al de gener, perquè el mercat ha canviat, esta temporada ja ho han vist i s'ha pres com un drama, però igual tenim això, perquè tenir una jugadora americana tota la temporada cada vegada va ser més complicat. Jo comentava que enguany estic més perdut que mai, i en dient des del club que és normal que estiga perdut. Jo ho veig com a que queden moltes coses per tancar, moltes coses per fer. I el tema Rubén Burgos, que tots donem per fer que se'n va, ahir no va voler

parlar, només que en roda de premsa. Anem a veure si avui, si avui tenim oportunitat de parlar amb ell. Sonava acomiat, sí. Però avui tots els que diuen que se'n tenia que anar ja estan dient que igual es queda.

0: perquè tot no pot valdre per tot i l'auditori a mi no em va agradar per a celebrar la Copa de la Reina. Avui ho han posat en el Roig Arena. A partir de les 8 de la vesprada comença l'acte, a partir de les 7 i mitja s'obrin les portes i Rubén i les capitanes a baix, com és habitual, estaran en la basílica. Per tant, a veure si us poden contar alguna coseta més del futur.
1: I ahí estarà Carol, com sempre, preguntant, perquè el que deia era, s'havia acomiadat de Gloria Estopà, de Roberto Hernández, de Marta Sorlín, i sa roda de premsa, en el que feia un poc balanç de la seva trajectòria, i clar, ens va deixar una miqueta.
2: Bueno, i tu has dit el que pensen els demés, Carbo, ja per acabar, i tu què penses?
0: Jo crec que la idea de Rubén és continuar en el club, però no com a entrenador. La veritat és que acaba cremant-te, és moltíssima responsabilitat, i jo crec que Rubén també està cansat, però ja t'he dit, el mercat del femení és molt reduït, els entrenadors que sonaven a mi em comenten que no van a vindre, per tant, anem a esperar a veure què passa, a veure què diu el club, i jo veig a Rubén més fent tasques de secretaria tècnica que de banqueta, però anem a veure què passa.
2: Bueno, molt bé, estarem pendents i segur que tu ens ho contaràs. Gràcies, Carbo.
0: Una abraçada a tots, adeu.
3: La informació esportiva en Esports a punt.
2: Ara sí, si centrem ja en el que ha sigut la jornada del cap de setmana molt intensa i amb moltes coses. En primera divisió, penúltima jornada, Eva, resultats?
1: Llevant 2, Mallorca 0, Elche 1, Getafe 0, Real Societat 3, València 4, Rayo Vallecano 2, Villarreal 0.
2: En segona divisió, Castelló 1, Cádiz 1, i en la primera ref, ascens del Club Deportivo Eldense, contra que acabem de comptar en guanyar 2-1 l'Atleti madrileño en el Pepico a Amat. Una temporada després, els d'Elda tornen a la Hypermotion.
1: També el Villarreal B jugarà per a tornar a la segona divisió, classificar-se matemàticament per a jugar el play-out després de guanyar 2-0 el Sevilla Atlètic. Escoltem Alberto García.
4: Veníamos en muy buena dinámica y el primer objetivo que teníamos en estos últimos partidos era entrar en el play-off lo antes posible. Nos costó un poco entrar en la categoría, pero bueno, al final la segunda vuelta hemos cogido muy buena dinámica y ya hemos visto que podemos ganar a cualquiera.
1: També va guanyar l'Hèrcules 0-2 al camp de l'Algeciri.
2: En segona ref, l'Alcoyano va quedar fora de la lluita per l'ascens després d'empatar 1-1 al camp del Sant Sebastián de los Reyes, mentre el Castelló B va perdre la categoria en caure 1-0 al Nuevo Las Gaunas en el play-off a tercera ref.
1: En la CB, victòria del València Bàsquet 88-83 sobre el Bilbao i victòria de les xiques, ja ho han escoltat, 68-67 i títol de Lliga.
2: En la Lliga Leboar, doble derrota de la KL Alacant en els dos primers partits del play-off d'ascens a la Lliga. A CB, divendres va caure 93-77 i ahir 74-61. La sèrie torna ara a Alacant divendres que ve el tercer partit sense marge d'errada. Escoltem el tècnic Rubén Perello.
5: Muy poco generadores por nuestra parte. Nos cuesta mucho jugar contra el nivel físico de estudiantes. Creo que van a terminar con 15 faltas. Nosotros tenemos que ser capaces de mejorar en ese aspecto y queremos ir a Alicante para intentar sacar una victoria. Y deseo que tengamos el mismo criterio arbitral también como locales.
2: Y en el playoff d'ascens a primera ref, la Miss del Castelló va eliminar el Bàsquet Llíria després de guanyar també el partit de tornada jugat ahir al Ciutat de Castelló, este més curtet, 75-74.
1: En la Lliga Nacional de Futbol Sala, empat a 3 gols de l'Alcira en la pista del Manzanares que consuma el descens de categoria. Escoltem Braulio Correal.
6: Bueno, la postre un empate, que evidentemente aunque hubiéramos ganado era insignificante por el resultado en el otro partido, ¿no? Creo que hay que estar felices porque ocurrió, sabíamos cómo llegábamos a la primera división en ese inicio.
2: Y el Peñíscola va a tancar la temporada con una gran victoria en la pista del Pozo Murcio, la imatge del emotiu comiat del tècnic Santi Valladares que retira y que va a ser ovacionat per la afició murciana. L'escoltem.
7: Es el mejor regalo que me podía hacer estos chicos, ¿no? Que el último partido acabe con victoria y yo creo que además haciendo un buen partido, que ya estaba feliz, me ha hecho todavía mucho más feliz porque repito, que un equipo como Pozo te haga este homenaje con los jugadores haciendo el pasillo, bueno, esto es para contarle a mi nieto. Muy contento.
1: Tenim també en vol, notícia del cap de setmana, permanència matemàtica del Morvedre després de guanyar el derbi contra l'Elda Prestigio 22-20.
2: Repassem ara altres notes esportives del cap de setmana.
1: El Barça de futbol femení es va proclamar també campió de la Copa de la Reina en guanyar l'Atlètic de Madrid en la final 3-1, aconseguint un altre doblet.
2: En tenis, Jani Sinner es va imposar el Màster 1000 de Roma en guanyar en 2-6 el danès Casper Ruud 6-4 i 6-4.
1: I en la Copa Folcombris, victòria del serbi Miomir Kecmanovic en guanyar en la final el paraguaià Daniel Vallejo en 3-6 i 6-2. 662-3662.
2: En motos destaquem les greus caigudes d'Àlex Márquez i Johan Zarco en el circuit de Catalunya, els dos en la prova de MotoGP.
1: El menor d'Àlex Márquez ha sigut operat de la clavícula i abandonarà esta vesprada a l'hospital. La mesa

0: Lo harán després el trencament de la vèrtebra C7.
1: En el cas de Zarco, el mateix pilot parla de danys en els lligaments del genoll i una xicoteta fractura en la part inferior del perane. Quant als resultats, Eva?
0: Máximo Kil es imposa en Moto3, en Moto2 victòria per a Manu González, amb Ivan Ortolà i Dani Olgado, quart i quint respectivament. En MotoGP, victòria final de Fabio de Gian Antonio, seguit per Miri Aldeguer.
1: I acabem amb el Giro d'Itàlia, dada la victòria del danès i màxim favorit al triomf final, Jonas Vingegaard, en les primeres dues etapes de muntanya. Tot i això, el portuguès del Bahrain, Eulalio Alfonso, amb 2:24 sobre Vingegaard, és el líder. Ara sí, se n'anem al futbol, se n'anem a Elx.
2: Ara els partits són així, a sofrir.
3: És complicat, però no, esperem que sí.
4: Nos salvaremos, nos salvaremos.
5: T'han patit molt, de veritat que han patit molt. Però bueno, lo importante es que han guanyat i ja veurem en Girona què passa.
3: Almenys en empat. Anem a per ells.
1: Això és, anem a per ells. La visió de l'Els, que va ser satisfeta i esperançada del Martínez Valero, però conscients de que la cosa, lògicament, no està feta. És més, l'Els se ho jugarà tot en eixa final de Montilivi. Li val tot el que no siga pedre, però no és l'única opció. Bernat Picó, Els, bona vesprada.
6: Hola, Dani, què tal? Bona vesprada.
1: Bueno, tu diràs quins són els contes que se fan a la capital de les Palmeres.
6: A veure, el principal és saber que si l'Elx puntua a Montilivi, automàticament té la permanència en primera divisió a la butxaca. Si perd, ahir ja es complica la cosa i ja hem d'acudir a diversos escenaris, a diferents combinacions que es poden produir en esta última jornada. Poden haver fins i tot... pot haver un quàdruple empat a 42 punts. Si perd l'Elx, si guanya el Mallorca, si perden també Llevant i Osasuna. Així que hi ha moltes possibilitats obertes per a que l'Elx puga continuar en la categoria. Esperem que no es produïsca ixa derrota, que ahir ja sí que faria que l'Elx hagués d'estar molt pendent d'altres camps fins a l'últim minut de la jornada.
1: El millor és que arriba a l'última jornada, com en el cas del Llevant, i li passava al València, depenent d'ell mateixa. Del partit, golàs de Víctor Chus i partir relativament tranquil, no? Diríem que amb superioritat, tot i l'estretor del marcador.
6: Sí, a veure, el partit des de la graderia es va veure tranquil per a l'Elx, perquè el Getafe jo crec que no va arribar a xutar en cap ocasió cap a la porteria de Dituro, però ens va sorprendre comprovar després del partit com els jugadors sí que havien estat molt tensos sobre el terreny de joc. Anem a escoltar primer el que deia Sarabia sobre esta segona part que va jugar el seu equip.
7: Pero la segunda parte ha sido muy, muy floja, muy floja. No hemos hecho nada de lo que teníamos que hacer. Es que creo que no hemos dado, no sé, ya las voy a contar y se lo voy a decir a los jugadores. No hemos hecho ni una posesión, te diría, de más de 10 pases.
6: Va ser una vesprada de sincerar-se després del partit perquè Aguado reconeixia que havien estat molt nerviosos, molt tensos i que per això havien jugat aquesta segona part que podia haver fet perillar la victòria. I Víctor Chus també era sincer quan descrivia el seu gol.
8: Bueno, pues me ha quedado ahí botando. La verdad que pensaba que la iba a tirar fuera, si te soy sincero. Pero le he pegado con rabia. Porque al final lo hemos pasado muy mal. Y...
9: Que se ha notado mucho la tensión que teníamos, sobre todo nosotros, en donde no teníamos las ideas muy claras. Y lo que tú dices, ha tocado pues, un poco más del otro fútbol que no hemos puesto tanto durante la temporada.
1: Quant a l'actualitat, Bernal, l'equip ha entrenat. Supose que hi haurà mobilització de l'afició per a viatjar a Girona. Un camp de bon record per al franjaverdisme, no?
6: Sí, perquè ahir ja va aconseguir un ascens l'equip franjavert amb ixe mític ja gol de Pere Milla, i en esta ocasió serà allí on es torna a jugar l'objectiu de la temporada. Mira, fa uns minuts ha eixit la informació sobre les entrades per a este partit. El Girona finalment enviarà 306 entrades a Elx a un preu de 30 euros. Eixiran a la venda en un ratet a partir de les 4 per la plataforma del abonat. El club el que farà serà prioritzar els aficionats que ja hagin viatjat amb l'equip esta temporada s'emportaran evidentment aquesta recompensa. A més, el club organitzarà un bus que eixirà a les 5:30 de la matinada el dissabte des d'Elx. Tot en marxa perquè almenys s'esgoten aquestes localitats disponibles per a l'Elx i que l'equip tingui el màxim suport a Montilivi.
1: Efectivament, i tu que ho veges i que tu ens ho contes també. Gràcies, Bernat.
6: Adeu, Dani.
10: Estan fent algo que no mos ho creu jo.
11: Les ganes que li fiquen i que se nota que se volen quedar en primera.
12: Nos quedamos en primera sí o sí.
13: Però ara venia que anar a Sevilla, o siga, ho tenim ahí, ho tenim més proper que mai.
14: A Sevilla. Y ha subido la granota, ha subido la palmera, ¿eh?
15: Te digo la verdad, estaba ahí con mis amigos fuera haciendo cuenta, digo, me voy, que no quiero saber nada, vamos a Sevilla a ganar y ya está.
16: Que está más cerca, es verdad, es la guerra de la tabla, pero si piensas que está hecho, puedes morir.
1: Efectivament, i Eudio Castro, s'ha fet el més difícil, ja s'estudiaran els llibres d'història del futbol, la remuntada del Llevant, en esta lliga i amb Luis Castro, però primer la realitat. Està més a prop que mai, però com diu el portuguès, i com no vol ni escoltar-ne Carlos Espí, la permanència no està feta. Quasi, però no està feta. Pepa Benetó, bona vesprada.
17: Bona vesprada, Dani.
1: Què falta?
17: Falta puntuar a la Cartuja contra el Betis. Al Llevant li fa falta només un puntet, l'empat li valdria, i també sense sumar podria tindre opcions de mantindre la categoria, sempre que el Mallorca li guanya l'Oviedo, el Getafe li guanya l'Osasuna o l'Elx li guanya el Girona. És a dir, amb un triple empat a 42 punts amb Mallorca i Osasuna se salvaria el Llevant, i amb un quàdruple empat a 42 punts amb Llevant, Elx, Osasuna i Mallorca també se salvarien els granotes, i a segona enviarien a l'Osasuna i el Mallorca.
1: Hem dit que aquestes quatre opcions són o una, o l'altra, o l'altra, o l'altra. Vull dir, no s'han de produir de forma consecutiva.
17: Efectivament. O sigui, no han de guanyar aquests tres rivals, sí, per a que el Llevant se salve. Podria perdre i només en que guanyara o el Mallorca, o el Getafe,
1: o
17: l'Elx, uh-huh, ja estaria fet.
1: Molt bé. Ara anem al partit d'ahir, que comença a guanyar-se hora i mitja abans, amb aquesta rebuda a l'equip, que prengué color després amb Carlos Espí i el nou gol en la Lliga.
17: Dècim
1: gol en la Lliga. I que una altra vegada amb oportunisme, com ja va ser el dia del... com ja va fer el dia de l'Oviedo, i que acaba, lògicament, amb el xiule final.
17: Sí, Dani, jo pense que va ser important aquesta rebuda, com bé dius, de l'afició a partir de les 5 i mitja, perquè l'ambient al Ciutat era ambient de dia gran de futbol, ambient de final, i a la xespa tot va eixir de cara per as de Castro. Espí aprofitar l'errada, l'eixida del baló del Mallorca per a fer el primer, i com diem, ja vam 10 a esta temporada en Lliga, i jo crec que al Mallorca li va poder un poc la pressió de l'ambient i la pressió del que s'estava jugant, perquè no va ser un partit de patir massa per al llevantinisme, i mira que estan acostumats a fer-ho durant tota la temporada. Arriaga sentència anotant i segon a la treta de córner, i afortunadament en anècdota va quedar el que els dos equips es quedaren amb 10 jugadors per aquesta trifulca de Brugui en Mojica, quan Mojica li espenta del moño i l'altre li solta el braç, i també en anècdota va quedar que de la fallarà ixe penal que haguera fet augmentar la renda i haguera suposat el 3-0 al marcador. Com has dit, el més difícil ja s'ha fet, encadenat d'aquestes tres victòries consecutives, però com diu el míster, queda rematar la faena en la jornada 38.
16: Pero no está terminado. Es verdad que tenemos muy buenos números, pero si no haces el trabajo, el objetivo final, se va a quedar una sensación muy mala. Entonces es importante que ahora preparamos muy bien el último partido, vamos a jugar contra un equipo muy bueno, pero una vez más los jugadores han estado increíbles, el equipo ha estado... todo el partido muy bien, marcamos dos goles, mismo fuera los dos goles, las otras mejores oportunidades han sido nuestras.
1: Los hay ese penal que comentaba Pepa. Se esgoten ya los cualificativos para definir la temporada de Espí, tan que está en la prelista del Mundial, pero hoy se centra només en el Llevant, en salvar l'equip, tot destacant el suport de l'afició.
15: Ha sido increíble, el martes ya flipamos todos. A la una de la noche, un martes, estaba lleno el aeropuerto, nos motivó mucho y hoy en el recibimiento. Es que ha sido increíble y todo el partido desde el minuto uno apoyándonos y ayudándonos en lo que sea. Bueno, lo que he dicho antes, será un sueño, yo voy a seguir trabajando, queda un partido y lo primero es el Levante, el permanecer y eso, voy a seguir trabajando para eso.
1: Anem a veure quin és el futur del Mundial, de l'estiu, del mercat. La veritat és que s'obren moltes oportunitats per a un jugador que ha sigut i que està sent absolutament fonamental per a la salvació del Llevant. Pempa, última setmana del Llevant i anem a veure perquè molts volen anar a Sevilla.
17: I és el desig. Ahir en eixir del ciutat molts anaven ja cantant l'Illa, Illa, Illa, se n'anem a Sevilla. De segur que l'ale de l'afició no va faltar dissabte a la Cartuja per a espentar i aconseguir ixe puntet que falta per a mantenir la categoria.
1: Molt bé, Pepa, contarem al llarg de tota la setmana com se va produint i sobretot com se va mentalitzant el llevantinisme, a que depèn d'ells i que ha de puntuar.
17: Que és el millor, dependre d'ells mateixos.
1: Efectivament. Gràcies, Pepa.
17: A tu.
12: És una pena que en la jornada 37 todavía tengamos que hablar de permanencia, la verdad. Creo que no nos lo podemos permitir como plantilla, como club, porque no, y lo que tenemos que hablar más sería de poder jugar Europa, porque yo veo esta plantilla, veo al club, veo la afición, y es que tenemos que estar ahí arriba.
1: El sentir de Hugo Duro, després de guanyar a ir a Noeta, firmar la remuntada contra la Real Societat i mantindre's amb opcions, d'estar lluitant per la permanència a jugar per Europa la pròxima jornada. Cal guanyar al Barça en el comiat de Mestalla. I què més? José Luis Sánchez, bona vesprada.
18: Bona vesprada, Dani. S'ha de fer una xicoteta cabala no tan complicada com en altres casos. A nivell d'estadística, altra cosa és el que passa en el terreny de xoc. El València, si vol jugar la Conference League la pròxima temporada, ha de guanyar el seu partit al Barça i ha d'esperar que no guanyen, és a dir, que perguen o empaten tant el Getafe com el Rayo. Els dos. No val que guanyi el Rayo i que perda el Getafe. No. Han de perdre o empatar tant Getafe com Rayo i que el València guanyi. En aquest cas, el València estarà en la Conference League la pròxima campanya.
1: Molt reveladores, no? Quan me comentaves les declaracions d'Hugo Duro, reveladores per primera vegada que els jugadors comencen a parlar d'Europa i també de lo dur que ha sigut esta temporada i lo decebedora, no?
18: És que la podia haver fet qualsevol aficionat valencianista.
1: Sí, sí, sí.
18: Hem dit que és Hugo Duro i l'identifiquem, però qualsevol valencianista que li pregunti dirà és molt trist que en la jornada 37 estiguem parlant de la permanència, tu veus els jugadors i haurien d'estar més dalt, i és la sensació que ni al vestidor i ni en general en el valencianisme. I jo crec que és un poc el reflexe d'aquest València esquizofrènic,
1: total,
18: bipolar, on encara vius del passat i penses que és un equip gran, quan en realitat esta temporada has estat a uns minuts de lluitar pel descens en
1: la última jornada.
18: I el partit d'ahir és un bon reflexe.
1: Exactament.
18: També una muntanya russa, podrien qualificar-la, i si ho va dir Hugo Duro després del partit, comença guanyant la Real Societat al minut 2, remunta el València abans del descans amb una diana de Javi Guerra i una altra d'Hugo Duro. En la segona part fa els canvis la Real Societat i remunta el partit del 1-2, se passa al 3-2, expulsen a Sommert en el 70, es queda amb un menys, i quan tot semblava perdut, gir de guió inesperat en esta muntanya russa, 89, empat a Guido a la treta d'un córner, i en el 93 Javi Guerra fa el definitiu 3-4. Corberán, després del partit, parlava aixina d'esta botxeria de duel.
19: Y el equipo a base de fe, de corazón y de entrega ha conseguido una victoria que yo creo que pone orgulloso o hace orgulloso a todos los valencianistas. Bueno, todavía tenemos una jornada por delante. El Valencia va a luchar al máximo porque con esta victoria nos ha dado mucho, mucho ánimo y vamos a afrontar el partido con la intensidad, con la intención, con nuestra afición de ir a por los tres puntos. A ver si ojalá podamos conseguir algo muy bonito.
18: Esa cosa bonita es la Conference League, li costa, fins i tot, ahir. No, no va dir Europa. En esa roda de premsa va dir alguna cosa bonita, esa lluita que tenim ara, que esperaven que haguera arribat abans. I el València està en esa lluita en gran part gràcies a Javi Guerra. El de Xilet va ser l'autor del gol de l'empat a un i l'autor del 3-4 final. Tres dianes ha marcat esta temporada, 6 assistències. No està malament en quant assistències, s'esperava un poc més a nivell de gols, que han sigut quasi tots en este tram final de Lliga. Així parlava Javi Guerra després d'esta actuació estel·lar.
20: Contento por la victoria, por el equipo que lleva toda la temporada sufriendo y bueno, nos traemos los tres puntos a casa y acabar bien la temporada. En casa con nuestra afición creo que todos nos merecemos intentar acabar la temporada de la mejor manera posible y por qué no con puestos europeos. Parece que los goles que no he metido en toda la temporada los estoy metiendo ahora y nada, contento. Todo lo que sea ayudar al equipo, pues bienvenido sea.
18: Amb esta victòria, Dani, ja que estem parlant de València Bipolar, acabar la primera volta pràcticament en descens.
1: Sí.
18: La segona

0: Volta a dia d'avui seria el quart equip en més punts, és a dir, seria equip de Champions en la segona volta, del descens a la Champions en la mateixa temporada.
1: És l'octau fair play financer de la Lliga i això s'hauria d'haver notat. Acabem, José. Firmat l'objectiu, esta setmana torna una altra vegada la mobilització de contra la propietat. Torna Llibertat.
0: BCF, sí. Només acabar el partit van fer un comunicat públic on convoquen a este dissabte, recordem, el partit contra el Barça és dissabte, 9:30 de la nit, convoquen a l'afició valencianista a les 5 de la vesprada a la plaça de l'Ajuntament per a fer una manifestació en moviment fins a l'estadi de Mestalla i ahir pues, criticar o exposar el seu sentiment d'una temporada esta de molt de patiment i d'un anys en l'era Meriton on s'ha patit molt. Esta setmana parlarem amb els organitzadors i ens contaran més detalls.
1: I així t'ho contarem a tu. Gràcies, José.
0: Adeu.
2: Llevamos dependiendo de nosotros mucho tiempo y bueno, pues estas últimas dos derrotas y haber sacado un punto de 9 en esta semana nos priva de algo que ya creo que podíamos haber tenido logrado. No ha sido así, el Atlético de Madrid ha sumado muchos puntos, nosotros muy pocos y al final pues bueno, nos jugaremos en ese último partido quién queda tercero y quién queda cuarto. Así lo hemos querido y así será.
1: La tercera plaça, per tant, ha d'esperar. El Villarreal va perdre 2-0 contra el Rayo i desaprofita l'oportunitat per a sentenciar aquesta tercera plaça que es jugarà amb l'Atleti de Madrid. I ja no hi ha lloc per a l'error. Als grogues només es val la victòria. L'empat o la derrota es faria acabar la Lliga quarts. Partit fluix i sense intensitat, com ha dit el mateix Marcelino. Xavi Robert, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Dani. Sí, la veritat és que va ser la continuació de la segona part de la remuntada que va patir el Villarreal dimecres passat contra el Sevilla a la Ceràmica. El Villarreal de nou desaparegut. La mostra és que Cardona va tindre les millors ocasions al principi i al final del partit. També pagaren els roguets les errades en defensa, per exemple, de Cambuala, que 10 mesos després de lesionar-se va ser titular i va eixir en les fotos dels gols de Camello i Alemão. Mourinho, un dels que va posar intensitat defensivament, es pronunciava així en la flash interview de Dazón en acabar el partit.
4: Bueno, creo que nosotros vinimos a buscar el partido, intentamos por todos los medios. Ellos estuvieran mejor que nosotros, nos controlaron el partido, se llevaron los 3 puntos. Todos sabemos que ya tenemos el objetivo cumplido, estamos peleando el tercer puesto, sabíamos que lo teníamos a la mano, que la victoria de hoy nos dejaba prácticamente terceros, pero bueno, tenemos el último partido en casa contra el Atlético que tenemos que salir a ganarlo.
3: L'altre punt d'atenció estava a les banquetes on s'escenifica el traspàs en la banqueta grogueta, abraçada de Marcelino i Íñigo Pérez, que és com dir present i futur, no? Marcelino li llança floretes al tècnic del Rayo i les paraules d'Íñigo en sala de premsa sonaren a comiat, tot i tindre pendent encara l'equip madrileny la final de la Conference.
5: Hacen sentir hijo de Vallecas, la deuda aumenta, por lo tanto, nada, mucho agradecimiento. No hay palabras para poder expresar la gratitud y simplemente que, bueno, intentaré que con mi capacidad y dedicación poder devolver estos momentos que me entregan.
2: Está haciendo muy bien. Es un entrenador que lleva 2 años y medio, me parece, en primera división y que está haciendo las cosas muy bien. Le deseo, por supuesto, todo lo mejor.
3: Bé, i els mateixos futbolistes del Rayo van parlar d'Íñigo. Alemão, per exemple, va donar una de les pinzellades de com és el futur tècnic del Villarreal.
6: Me parece una pasada de entrenador. A mí lo mejor que tuve es un entrenador que no para todo el rato de exigir de sus jugadores para mejorar, para llegar a la perfección. Sí que no vamos a llegar a la perfección, pero aprieta esto de sus jugadores y hace con que el grupo junto con esta afición podemos llegar a una final de Conference League.
1: Xavi, demà tradicional dinar de comiat de temporada, no?
3: Sí, serà sobre la mateixa gespa de la Ceràmica en un principi, després ja el restaurant el ceramista i acudiran tot el cos tècnic, els jugadors i els directius, mentre que l'equip tornarà als entrenaments dijous per a preparar aquest partit contra l'Atlètic de Madrid.
1: Anem ja amb el Club Esportiu Castelló.
7: Estàs escoltant Esports a punt.
8: Una vergüenza, un arbitraje lamentable.
9: Rabiosos estem.
10: Escandaloso, vergonzoso.
8: No nos quieren en primera.
9: Una vergüenza el arbitraje, como siempre.
10: Molt malament, perquè juguen bé i nosaltres juguen a res i al final te la fan.
11: És fatal, ja. Jo crec que ni al play-off arribarem.
12: Si haguéssim guanyat avui sí que tindríem, però ara...
13: Complicat, ara complicat.
14: Lluitarem hasta el final.
15: Hay que seguir luchando.

0: y esto es un sueño.
1: Són els aficionats del Castelló que després de l'empat a 1 contra el Cádiz de divendres van eixir molt enfadats amb l'àrbitre i amb les esperances d'entrar en play-off una miqueta més mermades, Xavi.
2: Sí, perquè una vegada més el Castelló no va aprofitar les ocasions. El gol de Chipenga, que posava els orelluts per davant, el va neutralitzar Pelayo en la segona part, un partit molt trabat en què el Cádiz, que va vindre a fer el seu partit, abusant del consentiment de l'àrbitre de les pèrdues de temps. De fet, només es van jugar 52 minuts reals dels 103 que durà el partit. El Castelló suma un punt de nou en estos tres últims partits i a hores d'ara tanca els llocs de play-off amb 66 punts, els mateixos que té el Burgos, que és sèptim. Per tant, ara els comptes per entrar en el play-off passen per fer la pròxima jornada contra l'Òscar Alcoraz, el mateix que el Burgos faça al camp de la Cultural, que és el penúltim. Després tocarà guanyar a l'Eibar a Castàlia, un Eibar que ve de perdre contra la Cultural 2-1. Pablo Hernández diu que no tira la tovallola.
3: Seguimos dependiendo de nosotros mismos por los enfrentamientos que hay entre los equipos de arriba y nosotros nos enfrentamos a Eibar. Y bueno, es momento de creer. Yo creo 100% que lo vamos a conseguir y estoy convencido de ello y necesitamos a todos en el mismo camino, ¿no? Las cosas cuando te las ponen difíciles saben mejor y estoy seguro que lo vamos a conseguir y vas a ver mejor.
4: El món de l'esport valencià en Esports a punt.

0: És la festa de l'Eldense, amb un nom propi que no és altre que el de Claudio Barragán. Xema Villan, Elda, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Dani. Encara viu Elda aquest núvol de festa després de l'ascens. La ciutat desitja poder celebrar-ho amb els jugadors i l'equip tècnic. Tot fa pensar que podria ser este diumenge que ve, després que dissabte a Múrcia l'Eldense disputa l'últim partit de Lliga. Ahir la recepció a l'Ajuntament i la festa posterior es van suspendre pel mal horatge, però l'alegria viscuda al Pepico Amat després del partit no li la lleva ningú, ni a l'afició ni als jugadors. Escoltem Jesús Clemente, únic supervivent de l'anterior ascens, Àlex Serradell i el golejador per partida doble, Nacho Quintana.
2: Hemos hecho historia otra vez. Muy contento, muy feliz.
3: Va a disfrutar amb l'afició i amb l'equip, que hem fet un any molt complet i només toca disfrutar ara.
2: Yo sabía que hoy iba a ser un día grande, se lo comenté a mi familia, digo, si ganamos, ascendemos, así que nada, a disfrutar todo el pueblo que se lo merece.
0: Xema, del partit victòria i derrota del Sabadell a casa per firmar la festa.
1: L'Eldense va fer els deures i va derrotar amb dos gols de Nacho Quintana un rocós Atlètic de Madrid B que es va avançar al marcador de penal. Només faltava una ensopegada del Sabadell a casa i així va ser. Els catalans perdien 0-1 amb l'Antequera i es certificava l'ascens i el campionat per als homes de Claudio Barragán, l'entrenador que va arribar quasi de rebot a un club totalment renovat, va posar ordre i amb ell l'Eldense ha encadenat una ratxa meteòrica. Escoltem el tècnic de Manises i també la nova presidenta del club, Carolina Holguín.
4: Ha sido una cosa de locos, impensable. De 12 que quedaban, creo que hemos perdido uno y ha sido un subidón tremendo. El subir de esta manera, pues, no sé, yo todavía estoy que en una burbuja, ¿no? Contentísimo por los chavales, por la afición, por el club.
5: No me cabía la menor duda que iba a ser hoy, pero igual siempre prefiero esperar así, a celebrarlo como lo estamos haciendo.
1: Un Claudio Barragán que, al igual que molts dels jugadors, ha guanyat la renovació automàtica en aconseguir l'ascens, però que encara no ha desvelat quin serà el seu futur.
0: I esperem a conèixer-lo. Gràcies, Xema.
1: Molt bé, gràcies, Dani.
6: Teica, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení.
7: Ganamos todos.
6: Juguen elles, guanyem tots.
8: Dona, empodera't, el microcrema.
0: Parlem de futbol femení. En primera divisió no va haver jornada, però sí en primera federació, la segona divisió del futbol femení, i tindrem la final de la Comunitat Valenciana per l'ascens, Eva.
9: València. Primer jugarà en la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza i després la tornada al Puigcades. Ahir el València s'imposa 4-3 a l'Albacete en un Puigcades entregat. Escoltem el tècnic Miquel Crespo, satisfet del treball.
10: Esto va a ser un trabajo de todas y todas van a tener su momento dentro de la eliminatoria y tienen que estar preparadas para ello, como han demostrado que están.
0: En l'altra semifinal, el Villarreal es va tornar a imposar a Osasuna, esta vegada a la Ciutat Esportiva, en una jornada de festa inoblidable també. El resultat final, 3-1, el del partit d'ahir. Escoltem el tècnic groguet, Jordi Ferriols.
11: Este grupo se lo merece, intentar jugar una final para subir a primera división, pues esperemos que salgan las cosas igual de acertadas en la semifinal y por qué no soñar con subir a primera.
6: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.

0: Juguen elles, guanyem tots.
1: Anem ràpidament també al bàsquet dels xiques de Pedro Martínez. Descansen avui després de guanyar ahir el Bilbao de Ponsarnau, Eva.
2: Abans de viatjar a Atenes per a disputar Issa Final Four, superaren els bascos 88 a 83 en un partit en què arribaren a manar de 21, però igualaren amb l'inspiració de Jagorowski els de Bilbao. Taylor ha acabat decantant el duel, ja han trencat Issa ratxa de 3 derrotes consecutives i estan quins. Jugaren sense Montero i Saco amb virus, però la seva presència no perilla per a Grècia. Va debutar Álvaro Cárdenas, que s'acabava d'incorporar al grup. En acabar la temporada al Peristeri, tingué una actuació discreta, però Pedro Martínez remarca que el xaval a soles havia pogut entrenar 2 dies i que segur que millora. Avui el grup descansa, els metges tractaran de recuperar Puerto per aixa Final Four, demà i dimecres entrenaran al Roig Arena i de vesprada volaran a Atenes. Xavi López, continua sent baixa.
3: L'anàlisi i els comentaris de l'actualitat esportiva en Esports a Punt.
1: Són les 2:46 i és que amb el volum que tenim d'informació, la veritat és que sempre se'n quedem curts de la nostra tertúlia. Ismael Garra, bona vesprada.
4: Què tal? Muy buenas. ¿Te quedan pantallas ahí por poner?
1: No, però més podrien ser casi les d'ahir, ¿no? Sí. Les d'ahir, ¿no?
4: Bueno, mira, yo no me puse radio,
1: no, yo tampoco.
4: Yo ruido externo cero. Ruido externo cero, pendiente únicamente de lo que pasaba en el terreno de juego y lo que pasó fue muy guay, Dani. Lo que pasó fue muy, muy guay.
1: Bueno, está fet.
4: A ver, matemáticamente no, pero hay una serie de carambolas que me parecen prácticamente improbables, es la realidad. O sea, con un punto, que yo siempre repito el discurso, Dani, tú me conoces, sí, el discurso de nosotros, solamente nosotros.
1: Sí.
4: Así que las matemáticas dicen que con un punto que hagas tú estás salvado y los demás que hagan lo que puedan. Pero es verdad que hay carambolas muy extrañas para que el Levante no se quede en primera división.
1: Efectivamente. Y bueno, la que desitgem tots, Manolo Montal, bona vesprada.
5: Hola, què tal, Dani?
1: És que si el Elx puntua en Girona, el Levante està salvat i el Elx també.
5: Sí, esa sería la mejor combinación de totes. Y ya posas que el Castelló se posara en el playoff y ascendirá.
1: Serían 5, ¿eh?
5: Vale. Yo hoy día la gustaba comentar fuera de micro en Isma. Yo el cap de setmana tinc que fer un dels partits de primera per al punt a punt, però si no, jo el partit que jo haguera triat per a veure la tele és sense cap dubte el Girona-Elx. Vull dir, crec que va ser un partit, sí. crec que va ser un partit en una tensió competitiva. Dices que encara que no te jugues més, estàs en el silló de casa i te canses.
1: Sí, sí. Manolo, per a parlar del València, com passa, diríem, jo crec que és una reproducció del que ha sigut el València tota la temporada, un equip capaç del pitjor, no te diria que del millor, però de lluitar per la permanència a poder classificar-se per a la Conference.
5: Jo crec que l'esquizofrènia del partit d'ahir demostra el que és de València. Perdent en el minut 2, guanyant en el 22, en 3 minuts la Reial te pega la volta al marcador, te quedes en 10, quan te quedes en 10, no és que te quedes en 10, sinó que fas probablement els millors moments de futbol ofensiu de la temporada, que és el que també em pogués encaixar, però que és que no és que feres el 3-4, és que tingueres pasta per a fer algun gol més, vull dir. I a més és que veies que l'equip arribava i arribava bé i arribava sobrat i, bueno, pues jo crec que aquest partit dibuixa la esquizofrènia de lo que ha sigut el València d'aquesta temporada.
1: Si destaquem algun futbolista d'ahir, lògicament hem de parlar de Javi Guerra, que quan se solta, la veritat és que és el futbolista que porta dins.
4: El cuarto és un golazo. El cuarto, la definició és de lo que és. És un jugador que con confianza y sintiéndose el líder de como en este partido y contra un rival que también hay que decirlo, que lleva de vacaciones
5: des que guanya la Copa.
4: Que la Copa.
1: Eso es un altre debat.
5: Enhorabona a Luzán y a Tebas, que són els primers adulteradors de la competició.
1: Efectivament, per posar una final de Copa enmig de la competició.
5: Que dona un premi com és una plaça europea.
1: Efectivament. O sigui, això és una realitat.
4: Sí, basta que no s'ha...
1: Sí. Crec que la Real li va guanyar al Levant, va jugar la final de Copa i no ha tornat a guanyar.
4: No, nada, ja està. Ja està. I el Levant ha tenido mala... Por eso hay que darle todavía más mérito a lo que va a hacer el Levante. Es que dices lo de la Real.
1: Sí, pero ya me... Pero,
4: sí. Por ejemplo, el Villarreal, desde que se confirmó su posición Champions, a partir de ahí...
1: També ho ha perdut.
4: I que puede perder la tercera plaza esta última jornada, sí, contra Atlético de Madrid. Pero lo mismo, a partir de ahí ha perdido. Osasuna, fijaros Osasuna, cuando vino al Ciutat. Perdió el partido del Ciutat y en el jaleo que está metido. O sea, hay clubes que... Esto es un polo opuesto al de Real Sociedad y Villarreal. Pero hay momentos de la temporada y en todos el Levante ha pasado por el medio, ¿eh?
5: Pero yo espero la gente que diga... Yo veo cosas extrañas en el portero de Osasuna. Mira la garba, que yo siempre digo que el matéis. Si vos vuelves cosas extrañas en el portero de Osasuna, eres lliure, pero a mí me es extraño el autogol que se factoria en ese partido. El que pasa es que el,
4: no, y ayer David López, del Mallorca, dices, uy, qué raro de David López, y David López está jugando la vida.
5: Correcto. Sí. El que pasa es que en esas jornadas, la tensión, pero eso de yo lo de vuelve el dissabte el partido entre Girona y Elche, la tensión es máxima, y ya jugadores que les cames... li pesen una tonellada cadascuna perquè és que és un nivell de pressió i es jugues tant que... Ojo la broma, eh?
1: Jo no sé si estarà o no estarà, però tenim a Òscar Manteca ja des de Elche. Òscar!
6: Què tal? Bona vesprà, com estem?
1: Bueno, tu, contes els nervis de cara a aquest partit, el todo o nada, no? El tot o res.
6: Sí, bueno, todo o nada, ¿no? Porque te valen dos resultados de y casi bueno, tres a veces. Sí. Ahí en un cruce ahí la derrota hasta te vale, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, que si vas a ganar estás más cerca siempre de puntuar y siempre que puntúe el Elche se salva.
1: ¿Y cómo veus?
6: A ver, lo veo...
1: ¿Cómo veus al equipo? ¿Cómo veus al equipo?
5: ¿Pudo renovar veo... la esperanza?
1: A ver.
5: Cada vuelta, hola, Óscar, cada vuelta... que dos equips en primera divisió s'han jugat el descens entre ells en l'última jornada, és a dir, tu o jo, el que pega a baix, val? En els cinc casos, mai s'ha mantingut en primera divisió el de casa.
1: Sí, i un d'ells era llevant,
6: exacte, i un altre llevant. Un caso recuerdo yo, el del Real Betis con el Real Valladolid.
5: Betis-Valladolid.
6: Eso es en 2009, que recuerda, y creo que hay uno posterior, sí, es cierto. Uh-huh. Bueno, a ver, a ti te vale el punto, es que pero no creo que vayamos a empatar.
4: No, si vas a empatar, Óscar,
6: vas para abajo.
1: El otro día di a Luis Castro, ¿y eso cómo se hace? Porque le preguntaron, ¿y eso cómo se hace? ¿Tú cómo vas a empatar, Óscar, si tú anirás a guañar? Si empates es una consecuencia del choque del partido, ¿no?
6: A ver, esa filosofía de ir a ganar le ha ido muy bien a Luis Castro, hay que quitarse el sombrero, quiero aprovechar la ocasión para felicitar al levantillismo y sobre todo reconocerle el mérito al Levante, porque yo al Levante, de corazón lo digo, y con mucha pena y mucho pesar, incluso cuando nos ganó, cuando ganó a Elche en el Ciutat, yo, bueno, lo daba por defendido porque no lo veía con opciones, no veía eso que no se veía en aquel momento, pero bueno, en fin, a base de fútbol, porque ha puesto en práctica fútbol, no solo vemos el... ha conseguido salir de ahí, ahora mismo lo veo salvado. El caso de Elche es un poco más complicado, pero bueno, yo creo que es la situación invita a ver el vaso medio lleno, ¿no? Uh-huh.
4: Lo ha dicho antes Manolo, Óscar, sumáis un punto, os salváis vosotros, nos salvamos nosotros, porque el empate a 42 puntos a nosotros nos manda al hoyo, es la única posibilidad que... Sí. Este es 42 Elche y Levante, sí, pero, y ahí Levante se va al hoyo.
6: Sí, Ismael, pero no de por sí, porque tendrían que además darse otros resultados.
4: Claro, claro, no, es que lo de Levante es que pierda... Tiene que pasar las cuatro, claro. Es decir, que Levante pierda, que Osasuna puntúe, que el Mallorca no gane al Oviedo, y que el Elche y el partido del Elche que estábamos comentando que pierda también.
1: Escolta, Òscar, i ho posa també en la taula. Hem escoltat un poc per el que dia Manolo, no? De les cames. Hi ha pressió, tensió en els jugadors de l'Elx en la segona part, per exemple, en el partit d'ahir. Això pot passar factura en un partit com este, no?
6: Bueno, a ver, yo ayer, el partido de ayer, tengo que decirlo claramente, sí. Yo creo que el Getafe se presenta al partido en el descanso. Cuando ya va perdiendo y con un hombre menos, la realidad, porque el arranque del partido del Getafe es bastante decepcionante y la primera parte se puede decir que fue hasta cómoda para el Elche. Y en la segunda mitad le disputó la posesión con 10, le arrebató el balón y llevó el peso del partido con el balón, que no las ocasiones, porque le adoleció de profundidad Getafe. Realmente, si alguien merecía meter algún gol en la segunda mitad, fue el Elche, que llegó hasta allá a estabillar un balón en el palito. Yo creo, sinceramente, que había más nervios en partidos pretéritos que en el de ayer.
1: Yo te di por las declaraciones de futbolistas, ¿eh?
6: La realidad es que todos saben que pese a lo que han hecho ayer, que era ganar, que es muy difícil ganar en primera división, pese a ser el quinto mejor local en primera división para un recién ascendido, que eso es, si se me permite la expresión, con permiso, la leche... Bueno, todavía no estás salvado, todavía necesitas al menos sumar un punto, ¿no? Has firmado tu mejor registro en primera división a nivel puntuación en toda tu centenaria historia y aún así no te está dando para eludir el descenso, ¿no? Eso pesa por ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, en cierto modo, yo creo que los he visto más atenazados en encuentros por el día del Alavés, por ejemplo, incluso en la Cartuja, y aún así tuvo arrestos el equipo para llegar a marcar, que eso va a ser fundamental en Montilivi.
1: Escolteu, si n'hi ha un nom en la última part del mercat i del mercat de la temporada o en la segona part de la temporada, jo he de posar el nom de Carlos Espí, sí, que entra en la llista, en la prellista. Jo no sé si anirà o no anirà Luis de la Fuente. És estrany que vaja, perquè no ha anat encara convocat en cap partit o en cap llista anterior. Però lo de Carlos Espí, la veritat és que és digne de destacar.
4: Sí, lleva, ¿no? 10 gols, ¿no? Sí, lleva 10, lleva 9 goles. Es que el dato de los 10, pero a mí me parece más llamativo, 9 goles en las últimas 12 jornadas.
1: Sí.
4: A mí esta mañana me daban, bueno, me comentaban, dice, si Borja Iglesias no estuviera con buenos números, ese tipo de perfil, Luis de la Fuente se lo pensaría seriamente llevar a Carlos Espí.
5: No tengo usted.
4: Porque...
6: Hombre, por edad yo me lo llevaría, pero también hay otro aspirante, claro, que es Tony Martínez, el del Deportivo Alavés, que
4: sí, sí, porque también, a ver, claro, yo ahí creemos que, bueno, en la ecuación de los delanteros, Oyarzabal tiene sitio, evidentemente, claro, Ferran Torres tiene Torres sitio, también. Y el otro tercer delantero, o si se quiere llevar un cuarto, los tres nombres son esos tres que estamos comentando, o sea, Borja Iglesias, Carlos Espí y Tony Martínez. Los números de Carlos están ahí, evidentemente, un jugador que se lo ha ganado él solito, porque él se lo ha ganado, porque lo querían ceder, lo quisieron
1: porque
4: ceder.
1: Porque no lo quería Calero.
4: Porque no, pero la ecuación vamos a meter a más gente. No lo quería Calero, pero secundado esa opinión por la dirección deportiva y secundado por el máximo accionista José Dan Vila, hay que decirlo así. Evidentemente esa decisión viene porque hay un entrenador que considera que no va a tener los minutos y se decide que es mejor que los tenga fuera. Ya está. Y esto es el éxito de Carlos Espí, única y exclusivamente de Carlos Espí, que se lo ha currado, que lo ha trabajado. Y que lleva, es que lleva 10 goles.
5: Cal valorar la progressió de Carlos Espí no tan sols en els seus números, sinó en l'actitud del rival, si m'explique.
1: Claro.
5: Els primers partits que jugava Espí no tenia la vigilància que té ara.
1: Home, i obris espai.
5: I els centrals no estaven tan còmodes tenint-lo davant com estan tenint-lo ara. I jo crec que això ja és un jugador que quan vota el terreny de joc, el central de davant diu, ei, que me toca Espí davant. I de fet, ahir, entre altres coses, la defensa del Mallorca està molt nerviosa pel que s'estan jugant, però a més perquè tu saps que el que tens davant és un davanter que a la mínima que te descuides està en ratxa, està fent una bona progressió, està sumant moltíssim i la va aprofitar i això augmenta la pressió del rival.
1: Sí, perquè a més és un davanter, per exemple, en els dies que no ha marcat, ha propiciat també, Isma, que poguera marcar el gol de Taillon, que jo recorde. Vull dir, n'hi ha més partits en els que té una vigilància, no? com dia Manolo.
4: Sí, i hay un dato, perdona, Dani, que sí. Hoy ha trasladado el club, ha hecho estos datos del Big Data, sí, que tanto nos gusta.
5: que tampoco nos agraden quan ens afavorixen.
4: El dato, no,
1: sí,
4: es que el dato
1: si no, el club no les posa, ¿no?
4: No, però ja no la distància, sinó a alta intensitat. Hizo alta intensitat un kilómetro y pico de alta intensidad, 59 sprints.
1: Ese ya me lo habían pasado a mí de altres partits.
4: Sí, 58 sprints, 59, 58 sprints y alta intensidad, un kilómetro y pico de alta intensidad. O sea, es una barbaridad. Y otro nombre propio, el de Nacho Pérez. También lo quiero poner ahí.
1: Impresionante. Sí,
4: dos canteranos, dos nanos nanos de la cantera.
5: Això va dir,
4: Luis Castro, el DNI.
5: Quan que hi contaven la gent de baix, i ho ha demostrat amb fets, sí, no sí, de sí, paraula, amb fets. Sí,
1: sí. I te vaig a dir una cosa, Òscar... Sí. Per exemple, hi ha un canterano que jo les vegades que l'he vist, Adam, és un jugador molt, molt, molt interessant, que també ha sigut baix en esta part final de la temporada, com Rafa Mir, i que el gol també li ha passat una miqueta factura a l'Elche en esta última part, no?
6: Sí, bueno, ayer, lo curioso del partido de ayer es que tenía tres delanteros en convocatoria y al final terminó jugando con falso, ¿no? Con Josan de los últimos minutos.
1: Sí.
6: Rafa Mir ha llegado entre algodones ayer a la convocatoria por la elongación en los isquios que arrastra, que incluso alguien planteaba que era difícil que volviera a jugar esta temporada.
1: Sí.
6: Bueno, Andrés estuvo gris ayer, Álvaro Rodríguez el más entonado y Adán lo está acusando esa alternativa más. La está acusando el Elche por eso, por una lesión también, una rotura muscular, que sí, a una primera rotura muscular que le está dejando, yo creo que no va a entrar en convocatoria.
1: Molt bé, Òscar, moltíssimes gràcies.
6: Hola.
1: Isma,
4: suerte, Òscar, suerte. Manolo
1: comença l'estiu calentet, no?
5: Comença l'estiu calentet, uno més.
1: Uno més. Gràcies, Manolo.
5: Vinga.
1: A tots vosaltres, vos emplacem per a demà, recordeu, a les 11 de la nit, 8 90 minuts, en la banda, en la televisió, al voltant de la mitjanit. Demà, més, adeu.
3: Esports a punt.
7: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
8: Tenim una temporització i tenim sobretot un pressupost damunt de la taula poder començar a parlar.
9: Perquè el que volem és tornar als centres, tornar a treballar però amb dignitat.
10: Eixa necessitat salarial que diuen sindicats però que també diuen que no és la més important.
11: Una demostrada, acreditada falta d'informació.
12: Para negar la asunción de responsabilidades políticas.
13: Es que este dictamen lo que va es en contra de la memoria de las víctimas de sus familias.
14: No ha sido fácil porque no hemos contado en ningún momento con el apoyo, con la ayuda del gobierno de España.
15: Que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
16: Hicimos nuestro SLR particular, ¿vale?, para avisar a toda la ciudadanía que por favor se fueran a sus casas.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
7: Hola, bona vesprada. En menys d'una hora, a les 4, està previst que comenci a la Conselleria d'Educació a València una nova reunió entre sindicats i govern valencià amb la consellera al capdavant per tal de desbloquejar les relacions entre les parts i arribar a un acord, per tant, que acabi amb la vaga indefinida que avui, ja ho sabem, va per la segona setmana. Abans d'esta trobada, professors i professores han continuat amb les protestes a tota la comunitat valenciana, amb columnes en marxes des de diferents municipis de l'àrea metropolitana de València cap a la seu de la Conselleria. Òscar Martínez, bona vesprada.
17: Hola, bona vesprada. Paral·lelament, hi ha hagut manifestacions dels sindicats de docents a Alacant i a Castelló de la Plana. En esta capital han eixit al carrer més de 4.500 professores i professors, segons la policia local. A Alacant n'han sigut 9.500. Per a la reunió negociadora d'esta vesprada, els representants del professorat posaran damunt de la taula un altre document amb el detall de les reivindicacions ja conegudes a grans trets, passant per la millora salarial, la reducció de les ràtios en les aules, l'augment de les plantilles i la millora climàtica dels centres educatius, entre altres. Hermínia Montín, de Comissions Obreres del País Valencià, Comarques Nord, i Pau Pons, de l'STPB, Comarques de Castelló.
8: Si tenim un compromís damunt de la taula i tenim una temporització i tenim, sobretot, un pressupost damunt de la taula, poder començar a parlar.
9: Una proposta digna per part de Conselleria, perquè el que volem és tornar als centres, tornar a treballar, però amb dignitat.
17: Bé, qui també s'ha pronunciat este matí sobre la reunió negociadora per a posar fi a la vaga indefinida, que avui complix una segona setmana, ha sigut el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, abans de participar en la Junta Directiva Nacional del PP, que ha analitzat les eleccions a Andalusia. Pérez Llorca ha afirmat que Educació seurà, de nou, amb esperit dialogant, espera que s'arribi a un acord perquè hi haurà, diu, una proposta d'increment salarial al professorat.
10: Jo vull recordar que, a més, no són paraules meues, són paraules també de sindicats, que salaris no és el més important, no? Que el més important és que millorem l'educació entre tots. La proposta que va fer la consellera esta vesprada va ser pensant també en els aspectes que es poden millorar i també va tindre en compte aquesta necessitat salarial que diuen sindicats, però que també diuen que no és la més important i que en base a aquests criteris d'importància que han establit els sindicats anem a intentar arribar a un acord.
7: Pendent d'esta reunió, les portes de la conselleria ha estat Carme Bord. Bona vesprada.
18: A les 4 de la vesprada serà aquesta reunió en la que estan convocats els sindicats i la conselleria. Si a les portes de la conselleria molt de moviment ja, agents de la Policia Nacional desplegats i també els vehicles d'intervenció aparcats a la porta perquè s'espera una grandíssima concentració de professors i professores que han eixit perfectament organitzats en 6 columnes de diversos punts de la ciutat de València i també de tota l'àrea metropolitana per a seguir així a les portes de conselleria la reunió. Una reunió en la que sí, avui estarà damunt la taula aquesta proposta d'augment salarial que no es va tractar dijous passat i en la que està treballant durant tot el cap de setmana Educació. Els sindicats ens han comentat que venen amb bones expectatives, contents en primer lloc perquè és el mateix president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el que s'ha implicat personalment en aquesta negociació salarial i venen també amb els números a la mà. Diuen que aquest augment salarial haurà de ser com a mínim de més de 400 euros. Anem a sentir a Txelo Valls, del sindicat Comissions Obreres, que ens ha atès a punt, als micròfons de punt, moments previs d'entrar en aquesta reunió.
19: Venim en l'expectativa alta, donat que ha sigut el president Pérez Llorca el que ha pres cartes amb l'assumpte, i veurem quina és l'oferta. Evidentment, l'oferta que facin no serà de decisió immediata.
7: Les 3 i quasi 5 minuts, Majo Collada està a la tècnica, hi ha més coses en este carregat dilluns de maig.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
7: Bé, i entre les negociacions per la vaga indefinida del professorat de la pública i la ressaca de les eleccions al Parlament d'Andalusia, este migdia ha despuntat, s'ha colat, la notícia més esperada per la plantilla de la Ford d'Almussafes, que acaba amb anys d'incertesa. Això esperem. La companyia automobilística

0: ha anunciat que la factoria de la Ribera Baixa fabricarà el model Ford Bronco a partir de 2028. Lola Oliver, factoria de la Ford, Almussafes.
1: Sí, és la gran notícia econòmica a la Comunitat Valenciana. Ford Europa confirma que de la planta valenciana eixirà un dels vehicles que tenen pensat traure al mercat. Serà, com dius, a partir de 2028, este model que és familiar, compacte, amb diverses motoritzacions, és a dir, és una aposta més enllà dels elèctrics. Això obre una gran esperança per a una plantilla que està sotmesa des de fa aproximadament any i mig a un ERTO general que es afecta de manera parcial i de manera rotatòria i que està provocat per la poca producció. En l'últim any, d'ací només han eixit 100.000 vehicles, en farien falta 300.000 aproximadament per a mantenir l'actual plantilla. Esperançats estan, i així ens ho ha comentat Carlos Faubel, que és president del comitè d'empresa.
2: Por fin hoy se hace oficial el vehículo que teníamos ya asignado Multienergía de la familia Bronco, pero además se han anunciado otros 4 vehículos, 2 que se fabricarán en sociedad con Renault y 2 que están pendientes de asignar, que yo creo, la verdad, que están pensados para la fábrica de Valencia. Creo que vamos a tener muchas posibilidades, por lo tanto, vamos a por más y vamos a ir a por ellos.
0: Bé, com dèiem, avui també ha sigut dia de ressaca de les eleccions andaluses, amb la contundent victòria del Partit Popular de Juanma Moreno, tot i que no és suficient, a falta de 2 escons per a la majoria absoluta, que li evitaria haver de negociar almenys amb Vox. També amb el desastre del PSOE, que amb el cartell de María Jesús Montero obté el pitjor resultat històric en un territori on van ser hegemònics durant més de 30 anys, i amb una esquerra andalusista, la d'Endavant Andalusia, que ha donat la sorpresa amb el sorpasso a la coalició de Podem, Esquerra Unida i Sumar, que s'ha quedat com estava. Avui Moreno ha sigut, òbviament, la figura destacada a Madrid en la Junta Directiva Nacional dels Populars, convocada per Feijó, on tots els barons han destacat la seva victòria, també la seva capacitat, diuen, per a governar, i també tots han mirat cap a la derrota del PSOE, apuntant directament a Pedro Sánchez. Guillem Lizarde, seu dels Populars a Gènova. Bona vesprada.
3: Sí, bona vesprada. Si ho veuen clar, el canvi està més a prop. És el nou eslògan que lluís la seu nacional del Partit Popular, però també la lectura que fan de les eleccions andaluses. Parlen d'un fi de cicle, de la fi del sanchisme, i ha sigut rebut així entre aplaudiments Juanma Moreno, el guanyador de les eleccions i el president en funcions de la Junta Andalusa, i s'ha mostrat satisfet amb el resultat, diu, contundent, amb el que tractarà de governar en solitari.
4: Vamos a ver, yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
3: Eso sí, amb acords parlamentaris puntuals. Moreno descarta una repetició electoral, diu que és el moment de celebrar i que encara no s'han iniciat les negociacions amb Vox. Front a la seva prioritat nacional, Moreno ha volgut reivindicar la prioritat andalusa.
5: Mentrestant, la candidata socialista, l'exministra María Jesús Montero, ha valorat avui el resultat, però en una entrevista en la SER. Montero ha afirmat que exercirà de cap de l'oposició, però ha evitat aclarir-se durant els pròxims 4 anys. En opinió de la candidata, ha fallat la comunicació política, l'eficàcia en transmetre el missatge a l'electorat.
6: Mucho más profundo y que tienen que ver con una política que se hace en el siglo XXI a la que el Partido Socialista no se ha terminado de adaptar en Andalucía, que tenemos que ver cómo la solucionamos, cómo la arreglamos, porque creo que teníamos un contenido de programa y una respuesta muy clara, muy contundente. Creo que teníamos un equipo bien preparado para poder gobernar en Andalucía y, sin embargo, pues los ciudadanos no nos han dado la confianza que esperábamos. La presencia, en qué entorno y con qué formato comunicativo tenemos más capacidad de ser eficaces.
0: Les 3 i 9 minuts, moment per a la previsió de l'horatge. Javi Miró, bona vesprada.
7: Bona vesprada. Avui de nou creixen els núvols en punts de muntanya, sobretot avui de l'extrem nord. Allí és on podrien quallar precipitacions i deixar una vesprada una miqueta més inestable, però la resta del territori, en principi, les pluges no apareixeran, com sí que van aparèixer ahir i que van descarregar amb força. Destaquem això, 55 litres per metre quadrat de 7 aguas, més de 45 litres per metre quadrat a la zona d'Ontinyent, i es van superar els 30 en molts altres punts del nostre territori. Avui, com hem comentat, aquesta situació revertix, ja no tenim tanta inestabilitat i, per tant, tan sols tindrem precipitacions cap a l'extrem nord. Avui recuperen les temperatures cap a l'interior, ja oscil·len els valors entre els 26 i els 28 graus, i al llarg de la setmana aniran pujant les temperatures. Demà ho notarem sobretot a la façana prelitoral central, on podríem parlar de màximes de 32 a 33 graus, atenció, molta calor, per a dimecres baixarien les temperatures i ja per a dijous, divendres, dissabte, continuaria l'ascens tèrmic amb valors que podrien quedar per damunt dels 35 graus.
8: Les notícies del migdia. Patricia Orts. Sostenibilitat ve del llatí sostenere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
9: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Les notícies del migdia. Patricia Horts.
0: Bé, d'ací a poc menys d'una hora comença la reunió entre els sindicats docents i la Conselleria d'Educació. Una reunió que arriba precedida per una nova jornada de mobilitzacions en l'inici de la segona jornada de vaga indefinida. En estos moments l'atenció està focalitzada a les portes de la Conselleria, ja ho saben, on diverses columnes de manifestants i guisides des de diversos punts confluiran poc abans de l'inici de les negociacions. Bé, José Soler, bona vesprada.
11: Sí, bona vesprada. Una concentració que arriba després que al llarg del matí també s'hagin registrat mobilitzacions a Alacant i a Castelló. Una manifestació massiva, especialment la d'Alacant. Quatre columnes han eixit en esta ciutat que han arribat des de l'Institut Jorge Juan fins a l'Avinguda d'Aguilera amb fins a 9.500 persones, segons la delegació del govern. Rubén Navas, STPB, Rosana García, UGT.
12: Tenim una negociació que esperem que siga real. No tenim cap proposta damunt la taula, encara per part de la Conselleria. Nosaltres estem reclamant les 5 punts bàsics que volem negociar-ho tot.
13: Hoy estamos más fuertes que nunca, más unidos y vamos a llegar hasta el final porque creemos que nuestras demandas son lo mínimo que podemos pedir como colectivo.
11: I a Castelló, concentració a la porta de la Direcció Territorial d'Educació i manifestació per la ciutat. Segons la policia local, hi han participat 4.500 persones. Pau Pons, STPB, Comarques Castelló.
14: Una proposta digna per part de Conselleria, perquè el que volem és tornar als centres, tornar a treballar, però amb dignitat.
0: Doncs pendents d'aixa reunió de les 4 de la vesprada estan també els equips directius dels col·legis públics de la Comunitat Valenciana que han fet seues les reivindicacions d'esta vaga indefinida educativa i que en una reunió a Picanya han decidit finalment llançar un envit a la Conselleria. Si no hi ha acord, diuen, al llarg de la setmana hi haurà dimissions en bloc de directors i directores i caps d'estudi. Àngel Hernández.
15: Una hora i mitja ha durat la reunió en la qual han participat de forma presencial o telemàtica més de 1.000 directius de centres docents públics de la Comunitat Valenciana. Damunt la taula, la possibilitat de dimissions en bloc. En esta reunió s'ha analitzat quin és el grau d'acceptació de la mesura i què és el que ha de passar perquè es produïsquen finalment aquestes dimissions en bloc. La decisió ha sigut que si no hi ha acord esta vesprada hi haurà una dimissió massiva d'equips directius. Una mesura de pressió davant les negociacions entre sindicats i conselleria que es reprenen a les 4 de la vesprada. Escoltem Jaume Olmos, portaveu d'esta reunió, i Isabel Moreno, presidenta de l'Associació de Directius de Primària.
16: Els equips directius hem dit prou. Hem decidit que o hi ha acord o dimitim. Aquest acord s'ha de produir ja. Una vaga indefinida és sagnant. És el moment, no es pot allargar més.
17: Si no n'hi ha un acord esta vesprada, se trobaran la sorpresa al llarg d'esta setmana. Esta vesprada ha d'haver un acord. I si no n'hi ha, nosaltres presentarem la nostra dimissió en bloc. No te puc concretar si dimecres o dijous, però la tindran. I la tindran damunt de la taula i anirem tots els directors, directores, cap d'estudi, secretaris a presentar la nostra dimissió en persona.
0: Bé, pendents d'aquesta reunió, el més esperat serà conèixer la proposta de que la Conselleria ha promès ampliar pel que fa a una de les principals reivindicacions dels mestres, que és l'augment retributiu en les nòmines. Patricia Ramírez, bona vesprada.
18: Sí, Patricia, bona vesprada. Hi ha una nova oportunitat per a sindicats i conselleria, esta vesprada a les 4 per a negociar unes propostes que arriben modificades per les dues parts després de la falta d'entesa que es va evidenciar en la primera taula de diàleg. Daniel McEvoy és secretari autonòmic d'Educació.
19: Lleguemos a un acuerdo definitivo, obviamente también habrá una oferta retributiva.
18: I a l'espera de conèixer l'oferiment d'Educació per a millorar els salaris dels vora 80.000 mestres de la Comunitat Valenciana, els manifestants demanen en un

un nou document presentat este dilluns, una pujada de 486 a 550 euros mensuals que compensa la pèrdua de poder adquisitiu des del 2010. Txelo Valls és secretària general de la Federació

0: necessitat salarial, que diuen els sindicats, però que també diuen que no és la més important i que en base a aquests criteris d'importància que han establit els sindicats han intentat arribar a un acord.
1: Per això aquesta cita és clau, perquè d'una banda podria marcar l'inici del final de la vaga indefinida o de l'altra mantindre la protesta fora de les aules i augmentar així encara més la pressió.
2: Bé, veurem com transcorre esta vesprada i sa reunió entre les dues parts. Parlem de la vaga d'ensenyament, però també de la vaga de la sanitat, que va per la quarta setmana enguany. Redacció d'Apunta Castelló, Jordi Fuentes.
3: Metges i metgesses s'han concentrat este matí davant d'hospitals i centres de salut. Demanen al Ministeri i a la Conselleria de Sanitat eliminar les guàrdies, fixar una jornada laboral de 35 hores setmanals i que se'ls reconega el nivell de responsabilitat. Alejandro Calvente és president del sindicat mèdic.
4: Nosaltres podem estar, com jo portem la bata, 20 hores treballant i tindre que operar una persona, i la fatiga nostra és igual d'important i perillosa. Perillosa per a nosaltres i perillosa per als pacients. Això se té que acabar. Així s'està treballant a destall 24 hores sobre 24 tots els dies i no se pot resistir d'aquesta manera.
3: La vaga ha tingut un seguiment de vora el 8% segons la Generalitat. Els sindicats denuncien uns serveis mínims abusius.
5: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
2: Les 3 i 17 de les notícies del dia, la ressaca de les eleccions a Andalusia, a Madrid. El focus ha estat avui en el president en funcions, en Juanma Moreno Bonilla, que haurà d'arribar a acords ara amb Vox per poder governar després que hagi perdut la majoria absoluta. Òscar.
6: Moreno Bonilla ha sigut el protagonista de la Junta Directiva Nacional del Partit Popular, ha sigut rebut amb aplaudiments, però abans d'entrar ha reiterat, ha explicat que vol governar en solitari.
7: Creo que una cosa es gobernar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa es distinta, no alcanzar acuerdo en vía parlamentaria.
6: Bé, María Jesús Montero, la candidata socialista, s'ha quedat a Sevilla en declaracions a la cadena SER. Ha confirmat la voluntat de mantenir l'escó al Parlament andalús, de ser la cap de l'oposició.
8: Desde ese mismo momento yo dejaré el escaño como comprometí desde el primer día y pasaré a ejercer, a ser la jefa de la oposición.
6: El PSOE ha fet autocrítica després d'aconseguir els pitjors resultats de la història d'este partit a Andalusia. Montse Mínguez és la portaveu de l'executiva.
9: Si su gran objetivo era reforzar al Partido Popular, lo que ha conseguido precisamente es debilitar al Partido Popular, porque 4 años después la realidad es exactamente la contraria.
6: Bé, més que una autocrítica, era una crítica al Partit Popular, que ha tret pit d'una victòria incontestable. Això ha dit Alberto Núñez Feijóo este matí en la Junta Directiva Nacional.
10: Con distintos acentos, pero una sola voz. España quiere cambio.
6: Bé, Vox ha posat sobre la taula les condicions per a pactar a Moreno Bonilla, que siga president, però no ha aclarit si demanarà entrar en el govern andalús. Ignacio Garriga, secretari
11: general. Vamos a defender esa prioridad nacional que ustedes bien saben, condicionar el gobierno de la Junta de Andalucía.
2: I més coses. Arrencar Extremadura, passa per Aragó, Castelló i ahir Andalusia, un cicle electoral que deixa també una lectura en clau valenciana. Els partits extrapolen els resultats d'Andalusia així. Uns destaquen la dependència del Partit Popular de Vox i altres que la societat ja no vol aquí estar al costat de Pedro Sánchez. La crònica és de Carmen Monteagudo.
12: La lectura valenciana passa per Diana Morán després que els resultats no acompanyen una altra ministra de Pedro Sánchez. Escoltem el síndic socialista a les Corts, José Muñoz.
13: Es positivo que Diana Morán sea ministra del gobierno de España. Está haciendo política para la comunidad valenciana, defendiendo a los valencianos y estando donde hay que estar.
12: Compromís es mirar a l'espill d'endavant Andalusia. Joan Baldoví es el seu síndic.
14: Refuerzan el camino que emprendió en su momento Compromís, es decir, cercanía, proximidad.
12: L'hegemonia de la dreta preocupa l'esquerra, mentre que Vox trau pit. José María Llanos.
15: Frente a quienes están certificando todos los días nuestra defunción, pues lo que ocurre es todo lo contrario. Esperamos y confiamos que también ocurra en nuestra región.
12: Els populars es queden amb la victòria, conscients de pactar amb Vox. Escoltem el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
16: El proyecto del Partido Popular es el claro ganador de las elecciones. El sanchismo ya no se quiere en España.
17: El PSPB, la Comunidad Valenciana, dejó de existir hace mucho tiempo. Son socialistas plegados a los intereses de Pedro Sánchez y, por lo tanto, yo creo que la lectura para ellos es muy, muy, muy negativa.
12: A la Comunidad Valenciana, la relación entre les forces de la dreta és fluida.
5: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
2: Més coses d'este dilluns. L'alcaldessa de Requena, que és Rocío Cortés, ha declarat este matí davant de la jutgessa de Catarroja, que investiga la gestió del Consell el dia de la barrancada. Cortés ha explicat que el fet que des de l'Ajuntament s'advertira a la població pel matí va salvar vides el dia de la riuada. Santi Hernández, jutjat de Catarroja.
18: L'exalcaldessa de Requena

0: que n'ha dit així al jutjat de Catarroja que no hi va haver mort xarrequena perquè es va avisar a la població. Ha dit que no van rebre instruccions d'emergències, però tot i això, durant el matí ja van alertar a la població amb missatges reiterats a través dels mitjans municipals. Però l'alcaldessa ha dit que el missatge d'emergències a les 20 hores 11 minuts ja arribava massa tard a Requena. Ha dit Rocío Cortés que a primera hora, a les 6 del matí, ja van comunicar la suspensió de classes. Després, a les 7 del matí i a les 13 hores, ja van demanar a la població amb missatges de telèfon i a través de la ràdio municipal que no abandonaren les seues cases. També van telefonar als polígons perquè tancaren les empreses i els treballadors regressaren a les seues cases. Escoltem l'alcaldessa de Requena, Rocío Cortés.
1: Hicimos nuestro SLR particular, ¿vale?, para avisar a toda la ciudadanía que por favor se fueran a sus casas. Entonces salir con esa previsión, ¿vale? Nosotros es verdad que ya veíamos que se nos estaban desbordando determinadas zonas, hizo que por la tarde, pues afortunadamente, todo el mundo en Requena o casi todo el mundo estuviera en casa.
2: Tercera sessió avui de la Comissió d'Investigació sobre els bons comerç a la Diputació d'Alacant. Avui estaven citats a declarar diversos alcaldes i exalcaldes socialistes que contractaren els bons comerç amb FACPIME en 2024 i 2025, però no han comparegut. Maria Bravo.
3: Així és, avui estaven citats a declarar els alcaldes socialistes de l'Alfàs del Pi, Vicent Arques, el d'Elda, Rubén Alfaro, i el d'Alcoi, Toni Francesc, a més de l'exalcalde d'Elx, Carlos González. Cap d'ells hi ha comparegut. Tampoc ho han fet els diputats socialistes membres de la comissió perquè volen que comparega abans Carlos Mazón, en aquell moment president de la Diputació. Raúl Ruiz, portavoz del PSOE en la Comisión de Investigación.
4: Necesitamos que los protagonistas de este escándalo sean quienes vengan a comparecer y quienes vengan a explicarnos a todos los alicantinos qué han hecho con todo el dinero que se ha desembolsado para gestionar estos bonos consumo y que han aparecido además en las manos siempre de los mismos, en concreto del entorno del Partido Popular. Esto que se está haciendo con esta comisión es una verdadera vergüenza porque lo que deberíamos estar preocupados es por averiguar la verdad.
3: Atesa l'absència del PSOE i dels compareixents, la resta de grups polítics han decidit posar fi a la comissió. Ana Serna és la presidenta.
5: Se establece un calendario, se vota democráticamente y el calendario establece que primero comparecen estos cuatro alcaldes que he mencionado anteriormente y que después de esa comparecencia pues habrían más comparecencias. En ningún momento esta comisión se ha negado a que comparezca el señor Mazón. Por tanto, esta comisión no tiene ningún sentido.
2: Les 3 i 23, l'altra notícia important del dia de caire econòmic, important especialment per a la factoria Folt de Musafes, perquè avui s'ha confirmat que se construirà un nou model multienergia allí, a la planta. És el Ford Bronco, un nou model SUV, segons ha anunciat este matí el president de Ford d'Europa. El nou Bronco arribarà al Musafes el 2028 i es llançarà previsiblement al mercat europeu el 2029.
6: La factoria del Musafes ja té nou model, nova data de fabricació, això sí, un any després de l'esperada, que no obstant això assegura ara la càrrega de treball a la planta. Segons el president del comitè d'empresa, la direcció de Ford podria assignar encara dos models més a la planta valenciana, Carlos Faubel.
7: Por fin hoy se hace oficial el vehículo que teníamos ya asignado multienergía de la familia Bronco, pero además se han anunciado otros cuatro vehículos, dos que se fabricarán en sociedad con Renault y dos que están pendientes de asignar, que yo creo la verdad que están pensados para la fábrica de Valencia. Creo que vamos a tener muchas posibilidades, por lo tanto vamos a por más y vamos a ir a por ellos.
6: La plantilla de la planta del Musafes respira alleujada, segons ha valorat Daniel Portillos, d'Intersindical, que ha demanat, això sí, més concrecions.
8: Era una notícia que da por fin certidumbre a la plantilla y ya tocaba, ya lo necesitábamos, porque la plantilla lo está pasando realmente mal. Ahora lo que necesitamos es saber qué cantidad de producción se va a hacer, porque de ahí depende que se mantenga la plantilla o que incluso pues aumente la plantilla.
2: I novetats importants, Òscar, pel que fa al Bizum.
6: Bueno, cada dia es fan a Espanya 3,4 milions de Bizum, o el que és el mateix, 39 Bizums cada segons. Avui en dia és molt més que una aplicació on pagar un sopar entre amics o un regal o el que siga. A partir d'avui es podrà pagar amb Bizum en els comerços de forma progressiva. Bizum entra en el mercat en competència directa amb Visa o Mastercard. José Manuel Salvador, degà del Col·legi d'Economistes de Castelló.
9: Entonces es posible una mayor recaudación fiscal en el futuro porque este mix de pago estará controlado por Hacienda, que hasta ahora no está controlado.
10: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
2: Hi ha Dolores, al Baix Segura, tercer dia de dol per la mort a tirs d'un guàrdia civil, la dona i el fill, en una casa a quarter de la localitat. La investigació apunta a un crim masclista. Pendents estem dels resultats de les autòpsies. Pere Conca.
10: Sí, d'estos informes de les autòpsies espera obtindre la informació clau per a saber com van transcórrer els fets en una de les vivendes de la caserna de la Guàrdia Civil ací a Dolores. Unes respostes que vol tindre també esta població del Baix Segura, encara consternada pels fets. La família que vivia ací des de l'any 1996 era molt coneguda. De fet, una de les víctimes, el fill de 24 anys, va nàixer al municipi. Avui és la tercera i última jornada oficial de dol, en una jornada on totes les hipòtesis estan encara obertes, encara que la línia d'investigació més forta parla que podria tractar-se d'un crim masclista.
2: I seguim molt pendents de la dona que continua ella de l'Hospital Sant Joan d'Alacant per haver tingut contacte amb una de les passatgeres del creuer que va morir d'antivirus. Divendres es va sometre a la quarta PCR, Zaida Ruiz.
11: Sí, una quarta PCR que va tornar a donar negatiu. I la novetat és que des d'avui la jove que porta ingressada en este hospital des de fa 10 dies ja pot començar a rebre visites de familiars de primer grau. Això sí, amb mesures estrictes de seguretat, equips de protecció individual i en un horari restringit. Segons el protocol de sanitat, la dona ha de complir una quarantena d'almenys 28 dies en este hospital i amb PCR cada 7 dies. Divendres que ve farà 27 dies de seguiment i se li practicarà la quinta prova PCR. Si torna a donar negatiu, Sanitat valorarà que passe la resta de la quarantena a casa.
2: I mentrestant continuen aïllats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid altres 14 espanyols, entre ells l'oceanògrafa valenciana Aitana Forcén.
6: Bé, només un home de 70 anys va donar positiu en antivirus. Sanitat ha informat que evoluciona de manera favorable, que la resta es manté en quarantena. De moment, tots són asimptomàtics. Avui els faran una segona PCR, si és negativa. Podran eixir de les habitacions, les que diran zones comunes, també rebre la visita de familiars. I després de 6 dies de travessia, l'Ondius ha atracat este matí al port de Rotterdam amb 25 tripulants, un metge i una infermera. Cap presenta símptomes d'antivirus. Esta vesprada els faran una nova prova.
2: I bé, amb este panorama irromp la nova epidèmia d'Ebola al centre d'Àfrica, que ha obligat l'Organització Mundial de la Salut a declarar l'emergència internacional. Es tracta d'una variant del virus que no té ni vacuna ni tractament específic. Marian Company.
12: El brot s'ha iniciat a la província d'Ituri, a la República Democràtica del Congo, apegada a la frontera amb el Sudan del Sud i Uganda. Ja s'han registrat casos a Kinshasa i Kampala, les capitals. Entre els possibles afectats hi ha 6 nord-americans, un amb símptomes als que es treballa per evacuar. Uganda tanca ja la frontera per frenar els contagis. Han suspès la celebració del Dia dels Màrtirs el 3 de juny per por al moviment massiu de persones. A la República Democràtica del Congo es demana a la població que acudisca als hospitals si té símptomes. Els inicials són febre, cansament i mal de cap. El contagi es produeix pel contacte amb la sang o fluids corporals. Per això s'està estudiant restriccions als funerals, on els participants llaven el cos del difunt. Els experts ho tenen clar. Esta epidèmia es va estendre molt ràpidament. La probabilitat d'infecció fora del continent és molt baixa, segons el Centre Europeu de Prevenció de Malalties.
2: I l'exèrcit d'Israel ha iniciat l'assalt a la flotilla que intenta trencar el bloqueig sobre Gaza.
6: L'operació militar ha començat a plena llum del dia en aigües internacionals a uns 150 quilòmetres de les costes de Xipre, segons els localitzadors de les embarcacions. La flotilla va salpar de Barcelona el 15 d'abril. Dues setmanes després, Israel va assaltar i va inutilitzar 22 embarcacions en què hi havia 175 activistes. Mig centenar de vaixells més intenten complir la missió.
2: I a Ucraïna s'intensifica les hostilitats. Rússia ha llançat esta matinada 22 míssils i més de 500 drons que deixen més de 20 persones ferides.
6: És la resposta a l'atac més gran d'enguany sobre Moscou en avions no tripulats en què van morir 4 persones a la capital russa. El govern de Kiev acusa el Kremlin d'atacar de manera deliberada un mercant xinès en aigües ucraïneses.
2: Acabem les 3 i mitja de la vesprada. Recorden que actualitzem a les 4, que està pendent aquesta reunió que comença a aquestes hores, a les 4 de la vesprada, entre Conselleria i els sindicats convocants de la vaga indefinida. Els mantindrem informats, però ja saben que poden estar sempre puntualment informats a través del nostre web. Nosaltres tornem demà més i millor. Adeu.
13: Cada dia a les 8 de la vesprada posem el contrapunt en l'actualitat del dia. Analitzem com ens afecta i busquem respostes. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
14: Hola, com estan? Són les 3 i mitja. Ha arribat el moment de que parlem d'economia.

0: vesprada. Arrenquem setmana avui dilluns, 18 de maig, i en este moment comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a este espai econòmic i empresarial d'Apunt. Per davant, una vesprada de ràdio en valencià i en directe que ens porta a parar l'atenció al futur de Ford Almussafes. La planta fabricarà a partir de 2028 el model Ford Bronco. Així ho ha confirmat avui el president de la companyia a Europa. Este model SUV multienergia suposa així la continuïtat de la càrrega de treball en un moment d'incertesa a la factoria de la Ribera Baixa. Ara bé, què implica tot això? És incompatible este nou model amb l'arribada d'un fabricant xinès? Què passarà en la planta fins a aquest 2028? De seguida intentarem donar resposta a totes aquestes preguntes. Per altra banda, des d'avui també es podrà pagar a través de Bizum en comerços físics. Este servei s'oferirà de manera gradual i depèn de que els bancs comencen a oferir-lo als usuaris. A més, també s'incorporarà de manera gradual en els comerços que l'admeten com a mitjà de pagament. Avui parlarem en els xicotets comerços per saber com valoren esta nova ferramenta i per saber si això pot ajudar-los o no a ser més competitius. I en este dilluns continua la vaga del professorat educatiu no universitari en la Comunitat Valenciana. Ja saben que a partir de les 4 comença aquesta reunió entre conselleria i sindicats, i esta setmana també es reprèn la vaga de metges que viurà el dimecres la seva jornada central. I entre molts altres temes, avui també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
1: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
0: Comencem el programa, comencem setmana i com sempre m'acompanya així Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Molt bé, Javi, un plaer estar així de nou, arrencant una nova setmana de Cadena de Valor, i ho anem a fer amb el que ja s'ha anticipat a l'inici del programa, a missa última hora al voltant de Ford Almussafes. Anem ja.
0: L'horitzó de Ford Almussafes s'ha aclarit fa només unes hores. La planta valenciana de la multinacional automobilística fabricarà a partir de 2028 un nou vehicle, el Ford Bronco, segons ha confirmat avui des de la direcció de la companyia. La planta de la Ribera Baixa començarà a fer este SUV multienergia a partir de l'any 2028 i s'espera que isca al mercat a partir de l'any 2029, Arturo.
2: Així és, Javi. L'assignació d'este model a la fàbrica valenciana suposa la continuïtat de la càrrega de treball per a la factoria. Almussafes feia mesos que estava a l'espera d'aquest anunci, ja que, com hem explicat així en Cadena de Valor, a hores d'ara, esta planta només fabrica el model Kuga i té vigent un expedient temporal de regulació d'ocupació del mecanisme RED.
0: Volem conèixer en profunditat esta notícia, també les seues conseqüències, per això parlem amb el periodista d'Economia del periòdic Levante, Ramon Ferrando. Bona vesprada, Ramon.
3: Hola, bona vesprada.
0: Ramon, este és l'anunci que portaven esperant mesos. Te demano una valoració. Està a l'altura de les expectatives que hi havia?
3: A veure, este és un dels anuncis que estaven esperant i dels que van arribar. O sea, és la primera part de l'anunci. És superbona la notícia, o sea, però hem que pensar de on venim. Este cotxe se va anunciar ja fa 3 anys i anava a ser per a 3.000 vehicles. Després se va arribar a la xifra a 200.000. I ara estem assabentat que quedarà finalment en 183.000. 183.000. Mm-hmm. En això no dona per a la factoria. Però és que aquest anunci va parell de lo que va passar, que és la venda d'una part de la factoria a Geely. Que això sí que és el complement perfecte per a sí que deberes garantir la càrrega de treball de la factoria valenciana. Uh-huh. És molt bona notícia, estava ja esperada, o sea, estava, és com una notícia ja com descontada, perquè ja sabien tots que anava a vindre a més este model, el Bronco, en sus matisos, no? Perquè és híbrid i bueno, ja pots pensar si és el futur o no, però el futur de la planta té. O sea, este és molt bona notícia, que ara falta que confirmen el que ja saben tots, que és que va vindre de la mà de Geely, que serà la que complementarà la càrrega de treball de la planta.
0: Per tant, tenim aquesta expectativa de cara a 2028, com estaves comentant, ja se sabia més o menys que eixa anava a ser l'any en el que es començaria a fabricar este nou model. Parlem també d'eixa segona part que faltaria per completar este pastís, que és l'arribada de Geely. De moment això no s'ha confirmat de manera oficial, però sí que és una notícia que es baralla i que es dona per més que possible, no?, en tot el sector.
3: Exactament, o sea, és un fet objectiu que va passar. O sea, a més, Geely, bueno, se va fer càrrec d'un cotxe per a ells i segurament va fabricar

0: buscar un altre per a Ford. Estos, bueno, avui han anunciat lo del Bronco a València, no? Que és un multienergia, bueno, al final és un híbrid enxufable i un elèctric pur. Això és el que va ser el multienergia, no? Geely va fer també un híbrid, o sea, va fer un híbrid enxufable i un elèctric pur. I a més, va fer un altre model per a Ford. Això se té que confirmar, però va en la línia de lo que està dient avui Ford Europa, perquè Ford Europa avui ha anunciat 5 models. El model, el Bronco, no, ha dit, no ha especificat la resta que te vaig a dir ara, però ha anunciat el model Bronco, que és el nostre, dos elèctrics que va fer Renault per a Ford, que són els que tenia que haver fet amb uns AFES ja fa 3 anys, o fa 2 anys, que van a ser utilitaris urbans, un semblant al Fiesta, que no se sap si serà una versió del Renault 5 o un Fiesta, i un altre, que encara no se sap com serà. I després, dos crossover, que això no han dit, que són dos urbans, que això todavía, encara no han dit com seran. Però, bueno, ja probablement aquests dos cotxes també arribaran a Ford. Uno, que jo crec que serà el que va fer Geely per a Ford, o sea, a banda del que va fer Geely per a ells, el que farà Geely per a Ford, i un altre que farà Ford, que això no l'han confirmat, però que té tota la pinta. Uh-huh. En resum, una molt bona notícia que confirma la càrrega de treball per a la planta, i que, bueno, pues ja està bé. O sea, després de 4 anys de travessia per el desert, pues que els treballadors respiren tranquils, no?
1: Que puguen, exacte, que puguen tindre una mínima certesa de tranquil·litat. Com estaves comentant, Ramon, farien falta aquests dos vehicles, el que fabricaria Geely per a la marca mateixa i un altre per a Ford, perquè la realitat és que, de moment, este primer cotxe, primer Ford, no arribaria al Bronco fins al 2028, però l'ERTO actual del mecanisme RED, que protegís la plantilla, acaba ara en 2026. Clar, sí. Com van a ser estos 2 anys d'espera?
0: Pues una extensió de... Ja ho veuràs. O sea, això va ser una extensió de l'ERTO, esto, segur, vamos, segur, però bueno, al final... O sea, fins ara no teníem una certesa, ara sí que la tenim, o sea, ara sí que és el moment d'apostar per ells, saps? Perquè ara sí que hi ha certesa de que aquesta planta va sobreviure, perquè jo, bueno, jo fa un any no ho tenia tan clar. Uh-huh. O sea, jo, de fet, jo pensava que... Ostres, perquè, a més, els tres multinacionals són aixina. Arriba un moment que diuen adeu i adeu. Ara no va passar això. O sea, això no va passar. O sea, el que temíem alguns, afortunadament, no va passar, i és una planta en futur, siga Chile, siga Ford o siga el Sun Corda. Però, però l'important que és la... Pues el lloc de treball de la gent, sobretot la indústria auxiliar, o sobretot no, també la indústria auxiliar, pues està, bueno, ara sí que poden començar a cantar victòria de que s'ha plantat i aquest treball té futur. Uh-huh. I això és fonamental per a València.
1: I Ramon, i pel que fa a l'arribada de Geely d'esta marca xinesa, sovint també se sol comentar que aquest tipus de fabricants d'origen xinès no solen portar els mateixos terminis que la resta de marques o que marques com Ford o marques europees. Tu creus que Geely arribarà a Ford abans de 2028 o que es començarà en aquesta producció del cotxe propi abans de 2028?
0: Sí. Sí. Està dient que te costarà com a molt 2 anys, però jo crec que estic convençut, sí. O sea, jo pensé que un any i mig, sí, perquè estos venen... O sea, és que és el que tu... És que ho has explicat molt bé, lo dels terminis. El ritme d'acceleració que té esta gent és molt, molt ràpida. Uh-huh. Aleshores, venen a... Primer vendran a assemblar un cotxe que s'està dient ja, que és l'EX2, que és un èxit de vendes a Xina, i que és el que pensem tots que van a fer així a València, i sí, que se van a curtar, sí. Sí.
1: Per tant, Ramon, ens quedem en esta bona sensació també de que Geely podria arribar també abans, i sobretot la clau d'esta notícia, la tranquil·litat de que el futur de Ford en el Musafes està garantit.
0: Està garantit, sí.
1: Una alegria, la veritat. Ramon Ferrando, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Bona vesprada, una abraçada. Adéu.
0: Adéu.
2: I canviem ara de tema, passem d'aquestes molt bones notícies en el sector del motor valencià a la vivenda. La compravenda d'habitatges va baixar al mes de març un 2,2% respecte al mateix mes de l'any 2025, Llastrada per les operacions sobre habitatges nous. Tot això, segons les xifres publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. La compra-venda d'habitatges encadena així 3 mesos consecutius de retrocessos.
1: En este tercer mes de l'any, el retrocés és conseqüència de la disminució de les operacions sobre vivendes noves, que van caure

0: un 10% de manera interanual. Per contra, la compravenda realitzada sobre habitatges usats, sobre vivendes de segona mà, va créixer un 0,2% i esta és la xifra més alta en un mes de març des de l'inici de la sèrie en 2007. A més, en taxa intermensual, és a dir, des de febrer a març, tinguent deixa comparativa, la compravenda d'habitatges a Sisi va pujar un 2,7%.
1: Així és, Javi. A més, crida l'atenció que enmig d'esta crisi habitacional la compravenda de vivendes de protecció va caure més d'un 10% respecte al març de l'any passat. Pel que fa a les xifres totals, la Comunitat Valenciana és la tercera autonomia en la que més van augmentar les compravendes.
0: I en este sentit, parlant també d'eixes compravendes, d'eixes operacions i sobretot del preu de les vivendes, el Banc d'Espanya preveu que el deute de les famílies espanyoles represente, atenció, el 65,5% de la renda disponible de cara a l'any 2028 en un escenari advers marcat pels efectes de la guerra a l'Orient Pròxim. Tot i això, l'organisme apunta que la desacceleració del crèdit ajudaria a contindre este endeudament, mentre que en l'escenari base la ràtio pujaria fins al 68,5%.
1: L'informe destaca que el nivell d'endeutament de les llars continua en mínims històrics des de l'any 2000 i, clarament, per davall de la mitjana de tota la zona euro, situada en el 82,3%. A més, el Banc d'Espanya assenyala que els actius líquids, com el cas dels depòsits, han guanyat pes entre les famílies amb menys patrimoni.
0: D'altra banda, la càrrega dels interessos podria augmentar fins al 3,3% de la renda de cara al 2028 si continuen pujant els costos de finançament. No obstant això, la riquesa bruta de les famílies va créixer un 8% a finals de 2025 gràcies a la revalorització dels immobles i dels actius financers, mentre que el consum privat i la taxa d'estalvi es manté a nivells elevats. Moment ara d'obrir una finestra al món perquè Mar Hernández ens apropa als titulars internacionals.
2: La indústria europea de l'automòbil continua perdent pes davant l'auge de la Xina. Des de 2019, la producció de cotxes a la Unió Europea ha caigut un 27%, passant de 15,8 a 11,5 milions de vehicles, mentre que la Xina ha disparat la seva fabricació un 42%, fins als 29,4 milions d'unitats, i ja concentra el 37,4% de la producció mundial. El sector europeu atribueix aquesta situació a la lenta transició cap al vehicle elèctric, la baixa demanda i les exigències climàtiques de Brussel·les, en un context de retallades d'ocupació i forta competència asiàtica. Els neobancs i les entitats estrangeres continuen liderant la guerra per l'estalvi a Espanya davant l'expectativa d'un possible gir del Banc Central Europeu en els tipus d'interès. Plataformes digitals com Revolut, N26 o Trade Republic guanyen cada vegada més clients gràcies a comptes remunerats, menys comissions i serveis totalment en línia, mentre la banca tradicional intenta reforçar la seva oferta digital. El sector financer viu així una competència cada vegada més intensa per captar dipòsits i atraure l'estalviador en un context de gran transformació bancària. Morgan Stanley alerta que la pujada dels rendiments dels bons podria provocar una correcció important en Wall Street. Els analistes del banc consideren que la volatilitat del mercat de deute, junt amb uns tipus d'interès elevats i l'encariment del petroli pel conflicte amb l'Iran, poden frenar la bona evolució de les borses nord-americanes després de la recuperació iniciada al març.
3: Estàs escoltant Cadena de Valor.
4: L'Espai Econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
0: Tornem de casa, de nou a casa nostra, ens centrem, parlem ara d'una novetat important per a la nostra butxaca, i és que a partir d'ara, a partir d'avui, ja podem començar a pagar amb Bizum en els comerços físics dels nostres barris. Este nou sistema coexistirà amb les targetes i també l'efectiu, funcionarà sense contacte, simplement acostant el mòbil al datàfon per fer una transferència immediata de compte a compte.
1: El servei s'anirà implantant de manera gradual, per la qual cosa dependrà de cada banc a activar aquesta opció als seus clients i decidir en quins comerços i zones arranca. Per a facilitar el procés, naix també Bizum Pay, una cartera digital on podrem agrupar diverses targetes de diferents entitats. Amb més de 31

0: una nova cistella de la compra amb productes com els advocats, els navius o les begudes de te. L'organisme també reforça els sistemes digitals de recollida de dades per actualitzar amb més rapidesa l'evolució real dels preus als establiments. I abans d'acabar el programa d'avui, hem de parlar de Shakira. Rabiosa haurà estat, perquè després de 8 anys la justícia dona la raó a Shakira i ordena a Hisenda retornar-li més de 60 milions d'euros. L'Audiència Nacional conclou que la cantant no era resident fiscal a Espanya en 2011 i anul·la les sancions imposades. Però la resolució, atenció, no afecta a la seva condemna penal.
1: Important això que estaves comentant. En este sentit, la sentència assenyala que Hisenda no va poder demostrar que Shakira residirà més de 183 dies a Espanya, que és el requisit necessari per a considerar-la resident fiscal. Tampoc acredita que tinguera així el nucli principal dels seus interessos econòmics o familiars, malgrat la seva relació amb el conegut futbolista Gerard Piqué.
0: D'esta manera, Javi, el tribunal considera contràries a dret les sancions imposades a l'artista, que haurà de recuperar ara les quantitats abonades amb els corresponents interessos. Es tracta d'un nou revés judicial per a Hisenda en un dels casos fiscals més mediàtics dels últims anys.
2: Demà serà notícia.
1: I abans d'acabar el programa, com sempre, estem a dilluns, hem de mirar la nostra agenda, planificar la setmana, volem saber per on passarà l'actualitat econòmica. Pere Ferrer, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada, companys. Bona vesprada de dilluns. Estava pensant en el cas de Shakira i tant que ha sigut mediàtic. Jo crec que ha donat fins i tot per a una sèrie de televisió en una de les plataformes.
1: Correcte, correcte. En una de les plataformes hi ha una sèrie inspirada en una cantant.
3: No diuen el nom, en una cantant.
1: Que residís així a Espanya cert dies i en una inspectora d'Hisenda. Està bé la sèrie, la veritat.
3: Sí, jo crec que és més protagonista la inspectora que la cantant, però bueno, sí, és curiosa. Sí.
1: És curiosa, sí.
3: Bueno, revisem l'agenda, per exemple, demà, 19 de maig, ja dimarts, resulta que és el Dia Mundial del Metge de Família. Uh-huh. I he estat revisant unes estadístiques i és que el 5% dels metges col·legiats al món són d'aquest segment, metge de família o metge de capçalera, que és el coneix també. El cas és que si mirem a la Unió Europea, aquest percentatge puja fins al 20%, i també és un 20% en el conjunt de l'estat espanyol. Uh-huh. I és que estem parlant de que són, només a Espanya, 30.000 professionals en este àrea, saps? En este segment d'atenció als pacients.
1: I que és fonamental. Sí, digues.
3: I que és fonamental, perquè resulta que també esta setmana comença una nova vaga, perquè estan sotmesos a pressió al treball davant de la societat, perquè són, uh-huh, és el professional que és el primer filtre amb la ciutadania.
1: Sí, sí, en efecte.
3: I esta mateixa setmana comencen un nou procés de vaga que estan fent vaga una setmana al mes. En fi, ja veurem si arriben a una solució pronte. Si revisem ja agenda de demà, també recordeu que tenim ple del Consell. És que este divendres no va poder ser, imagine que per qüestions d'agenda. Uh-huh. Tindrem ple del Consell a València mateixa i després una, com sempre, una posterior roda de premsa per a donar a conèixer els assumptes tractats. Tenim una segona jornada interessant també de ciberseguretat en l'àmbit industrial a la Comunitat Valenciana, que acollirà així la ciutat de València. Uh-huh. I també a València la 8a edició de reconeixements Dona i Dona, que organitza EBAP, que ja saps que és l'associació de dones professionals, o sigui, empresàries.
1: Exacte.
3: I el que fan és premiar a empreses que ajuden a dones en risc d'exclusió social i també laboral. Jo crec que és una bona iniciativa. Uh-huh. Estarem pendents a veure quines empreses són les guardonades.
1: Exacte.
3: En clau global, te podria avançar que demà coneixerem vendes de vivendes corresponents al mes d'abril als Estats Units. I tindrem també resultats corporatius curiosos de grups empresarials com Walmart o Target, uh-huh, que segur que saps que són tendes d'autoservici i són les més grans.

0: del món i que tenen titularitat estatunidenca.
1: Sí, sí, exacte.
0: Són competidores, les dues, Walmart i Target.
1: Veurem com queden els resultats. Digues, digues.
0: Sí, i també coneixerem, per exemple, la balança comercial a Itàlia, el tancament de març, uh-huh. i la mateixa de la, per al global de l'eurozona i també d'Espanya. Estarem pendents també d'aquests resultats que podem conèixer demà, per, sobretot pel que fa al nostre territori, conèixer un poquet en el cas espanyol.
1: En efecte.
0: I per últim, també sabrem la taxa d'atur al Regne Unit. Revisant, com estava revisant l'IBEX, sembla que respon bé, perquè des de la una del migdia està en un lleuger ascens, en els de 7.750 punts, i el barril, com sempre, jo és que no m'agradaria dir-te una altra cosa, però l'acabé de veure en 108 dòlars el barril de Brent.
1: És la realitat que tenim, Pere. Per desgràcia, sí. És la que vam tindre ja la setmana passada i pel que sembla continuarà també durant aquests dies. Pere Ferrer...
0: Sí, però bueno, m'heu sorprès en lo de Ford.
1: Almenys bueno, una bona notícia.
0: Una bona manera de començar la setmana.
1: Exacte,
0: no?
1: Exacte. Ens quedem en eixa notícia positiva. Pere, moltes gràcies. Demà parlem.
0: Vinga, bona
1: esperada. Adéu. Adéu. I ja saben que d'aquests minuts comença la vesprada de punt amb Gemma Juan i en Ximo Rovira, que ja el tenim per ací. Ximo, com estàs?
2: Bé, molt content. Els aficionats i aficionades de València Bàsquet celebrant el títol de Lliga Flamant, títol de Lliga Femenina de València Bàsquet. I esta vesprada, a partir de les 6, estaran celebrant la Lliga i també que esta temporada han tingut doblet històric, Copa de la Reina i Lliga. Per a València Bàsquet, a partir del 6 estaran en la Basílica de la Mare de Déu des de Sant Parats, uh-huh. i el nostre company Salva Gomis ens contarà tota l'evolució de la jornada per a rematar a les 7:30 en el Roig Arena davant de l'afició. Més coses. Ens anirem a Altea a menjar probablement una de les millors carns que se puguen assaborir en tot el territori valencià.
1: No me digues que anirem a Ca Joan.
2: Ca Joan.
1: Increïble, eh? Quin temple.
2: És un lloc absolutament meravellós de producte de verdura i de carn madurada. Ara tenen un nou projecte que es diu Murmur. O es dirà Murmur. Vicent Gil ens contarà i parlarem també d'esta família sobre este nou projecte que segur que està envoltat de qualitat com i tot el que fa Joan i companyia. Uh-huh. Parlant de noms propis, estarà amb nosaltres Santi Rodríguez. Santi, el del bigot, el frutero.
1: Exacte, el frutero.
2: Hola. Estos actors de comèdia que difícilment podrà despenjar-se d'un personatge tan potent com el frutero. Bueno, però Santi estarà amb nosaltres, ens contarà este dijous, està al Teatre Principal de Castelló i ens contarà de què va el monòleg,
1: l'espectacle,
2: la proposta
1: no,
2: que ell sí. fa, en efecte, ella sol, és One Man Band. Que parlarà de viatges. A qui no li ha passat? Anècdotes singulars, coses curioses o més o menys divertides, o pot ser més, no diré tràgiques, però sí fotudes, en un viatge. En clau d'humor, a les 6 i 10, esperem a Santi Rodríguez. I rematarem amb música. Carme Juan ve a contar-nos i a cantar-nos com que maig és el mes de les flors, ha agafat, diguem, la floricultura temàtica floral, cançons amb de per... des de, entre, hacia el cabo. Flors, flowers, molta flower i Carme Juan.
1: Quina meravella, programa molt divers. Molt variat, molt completet.
2: Ah, i lo de Shakira, que ens contarà Surimi.
1: És que quin temacle, lo de Shakira.
2: 60 milions de pavos que li tornen.
1: Quasi res. Home, jo crec que per lo menos un dinaret bo anirà a fer. Convidarà. Però no van a convidar per celebrar-ho. Però bueno. En fi, gràcies, Ximo. De seguida t'escoltem. Nosaltres acabem així este Cadena de Valor. Tornem demà.
3: I tornem demà, Javi. Com tu ho has dit, a les 3 i mitja de la vesprada, si estarem.
1: Adéu, fins demà. Bona vesprada.
4: Cadena de Valor.
5: Són les 4.
4: A punt. Notícies.
5: Primera parada informativa a la Conselleria d'Educació, on està a punt de començar, si no ho ha fet ja, la reunió amb els sindicats per tal d'aprovar postures i intentar desconvocar la vaga indefinida en l'ensenyament públic no universitari que va començar fa ara una setmana. Una vaga que avui ha tingut manifestacions a les tres capitals de província. De fet, des de l'àrea metropolitana de València han eixit nombroses columnes de docents que ja es troben concentrats a l'exterior de la conselleria a l'espera del resultat. I allí es troba també un equip d'apunt amb Àlex Sanjaime al capdavant. Àlex, bona vesprada. Conta'ns l'última hora.
6: L'última hora és que ja els representants dels 5 sindicats estan a l'interior de l'edifici de la Conselleria d'Educació, sí, a l'Avinguda de Campanar, rodejada, està completament presa per centenars i centenars de professors i professores que s'han donat cita, com està documentant així, van en la idea de rebre, escoltar quina és la proposta de la Conselleria d'Educació. Recordem que avui han presentat un primer document amb la seva reclamació salarial, sobretot que passa per 486 euros per als mestres i 550 per als professors de secundària, més de la clàusula de revisió salarial, que s'equipara a l'IPC anual. L'ambient així en la Conselleria és de suport total al sindicat i esperem que d'esta reunió, que ja veurem si s'allarga o no en esta vesprada, si finalment hi ha o no una resolució per part de la Conselleria i també per part del sindicat. Estarem pendents, per suport, de tot el que passa així a l'Avinguda de Campanar de València.
5: Doncs línies obertes amb la Conselleria. Fins ara, companys. I els equips directius diuen que si no hi ha acord esta vesprada presentaran la dimissió. Escoltem dos dels portaveus. Primer, Jaume Olmos i després Isabel Moreno.
7: Els equips directius hem dit prou. Hem decidit que o hi ha acord o dimitim. Aquest acord s'ha de produir ja. Una vaga indefinida és sagnant. És el moment, no es pot allargar més.
8: Si no n'hi ha un acord esta vesprada, se trobaran la sorpresa al llarg d'esta setmana. Esta vesprada ha d'haver un acord. I si no n'hi ha, nosaltres presentarem la nostra dimissió en bloc. No te puc concretar si dimecres o dijous, però la tindran. I la tindran damunt de la taula i anirem tots els directors, directores, cap d'estudi, secretaris a presentar la nostra dimissió en persona.
5: I més protestes laborals, la dels metges, amb la quarta vaga mèdica setmanal de l'any que ha començat avui a la Comunitat Valenciana amb un seguiment que els convocats xifren en prop d'un 90%, mentre que, segons la Conselleria de Sanitat, el suport no arriba ni al 10%. Alejandro Molés.
9: I entre les reivindicacions, aconseguir un conveni propi que incloga, entre d'altres, més personal i millores laborals i professionals. Unes reivindicacions adreçades tant al Ministeri com a la Conselleria de Sanitat. Escoltem tot seguit el president del Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana, Alejandro Calvente.
10: En les 35 hores que ja podria haver implantat el conseller des de que va prometre que les implantaria quan va fer el programa electoral, que estava en l'oposició del PP, i no ho ha fet, mos ha mentit durant 3 anys, i les altres comunitats autònomes, excepte Madrid, ja ho tenen. Un tema molt important és l'apertura de PAS i PACs 24 hores, que és una mesura que també se van comprometre, perquè això descarregaria les urgències hospitalàries.
5: La multinacional Ford confirma que la fàbrica d'Almussafes fabricarà a partir del 2028, és a dir, un any més tard del que estava previst, el model Bronco. Es tracta d'un vehicle utilitari esportiu compacte, robust, amb multienergia i diferents tipus de motor. Rubén Dempere.
11: Pel que fa a les reaccions des de la intersindical, el seu portaveu, Dani Portillo, ha valorat positivament l'anunci, tot i que considera que la incertesa continua en altres àmbits laborals. L'escoltem.
12: El anuncio no es todo de ese modelo. Nosotros necesitamos saber qué cantidad de producción, qué cantidad de vehículos vamos a hacer, qué cantidad de empleo se va a mantener. El sector auxiliar, pues mantenga todos los puestos de trabajo.
11: Este anunci arriba 2 anys després que Ford fera públic que arribaria un nou vehicle al Musafes. Des de llavors, la factoria valenciana només produeix el Ford Kuga.
5: I el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, compareix a hores d'ara en la Comissió d'Investigació de la Dana del Congrés, Xavier García del Valle.
13: Sí, com ja va fer en la declaració davant de la Comissió del Senat, Polo ha assegurat que des del primer minut de la reunió del SECOPI va comprovar que els responsables de l'emergència, amb la consellera Salomé Prades al cap, no prenien les decisions necessàries.
14: La llei d'emergències és molt clara en qui té les competències i qui té que dirigir una situació d'emergència. I després també la directriu bàsica de protecció civil frente al risc d'inundacions también era muy clara cómo con qué herramientas se tiene que hacer la planificación. Cuando yo he afirmado eso es porque, a la vista de lo ocurrido, es evidente que no hubo ninguna planificación y, desde luego, eso se lo puedo asegurar yo, cuando nuestra asistencia en el CECOPI telemáticamente vimos que aquello era un caos y que quien tenía que tomar las decisiones no las tomaba.
13: Polo, que va contestant un per un els diferents portaveus, considera que les obres de la Confederació per a reparar els danys i evitar futures destrosses avancen correctament.
5: I avui ha declarat davant la jutgessa de Catarroja que porta el cas de la Dana l'exalcaldessa de Requena, la popular Rocío Cortés.
13: Ella va ser una de les primeres autoritats municipals que van decidir suspendre les classes i avisar la població del perill. També va ser de les primeres a telefonar a emergències per tal d'advertir de la greu situació. Una telefonada que va fer poc abans de la 1:30 de la vesprada. L'escoltem.
15: Nosotros que sí que avisamos a la población. La avisamos a las 8 de la mañana, la avisamos a la 1, llamamos incluso a la gente del polígono, las grandes empresas para que se fueran a su casa. Tenemos muchos alumnos a esas horas moviéndose y puesto que estaba ya la tormenta bastante fuerte, decidimos cerrar. A partir de ahí, pues una vez hemos cerrado, fuimos a ver cómo estaba el cauce y el cauce estaba muy lleno. Los barrancos que tenemos, las zonas inundables, y estuvimos controlándolas hasta que a mediodía ya vimos que la cosa era muy difícil.
5: I continuen les reaccions als resultats de les eleccions autonòmiques a Andalusia, en què el Partit Popular necessitarà de Vox per a governar, mentre que el PSOE presenta el pitjor resultat.
11: Des del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, el seu líder, Juanfran Pérez Llorca, ha felicitat el seu company de partit, Juanma Moreno. Assegura que ha obtingut una victòria incontestable, que les majories absolutes són molt difícils d'aconseguir hui per hui, i ha fet este anàlisi del fracàs electoral del PSOE.
16: En Espanya ja no volen aquesta política d'esquerra que representa el sanchisme, que representen tots els partits que acompanyen i que donen suport al sanchisme. Clar, i si això ho trasladem a la Comunitat Valenciana, es donen compte que possiblement l'agrupació socialista més sanchista que hi ha en Espanya és la del Partit Socialista a la Comunitat. Tenim la senyora Torró, que és valenciana, és la número 2 del PSOE, la senyora Pilar Bernabé, que és la número 3 del PSOE, i dos ministres valencians del govern de Pedro Sánchez. Per tant, jo crec que avui tenen que estar molt, molt preocupats.
5: L'Audiència Nacional dona la raó a la cantant Shakira i anul·la la multa d'Hisenda de l'exercici 2011 en una sentència que insta l'entitat tributària a tornar a la cantant uns 60 milions d'euros.
9: El tribunal considera que l'administració no ha acreditat que la cantant estiguera més de 183 dies a Espanya, com exigís la llei a l'hora de tributar l'impost sobre la renda de les persones físiques. L'agència tributària ha anunciat que instarà l'advocacia de l'Estat a recórrer contra aquesta sentència davant del Suprem.
5: I en successos a les carreteres, un accident de trànsit a l'AP7 en el terme de la Vila Joiosa ha provocat ferides de diversa consideració en un total de 9 persones. El sinistre s'ha vist implicats 4 vehicles.
9: Els ferits són dos dones de 49 i 61 anys i 7 homes d'entre 23 i 60 anys. En general presenten contusions i esquinços cervicals.
5: En els esports parlem de pilota, perquè esta vesprada a les 6:30 al trinquet de Xeraco es disputa una nova jornada del campionat individual de raspall que enfronta a Bercher i a Bosio.
11: La partida entre el resto de piles i el mitjer del Genovés representa l'inici de la participació d'estos dos pilotaris en el seu camí cap a la final del trofeu més important del calendari de la pilota valenciana.
5: Esta vesprada, per cert, el València Bàsquet visita les autoritats per la consecució de la seua quarta lliga femenina consecutiva. A les 8 es viurà la festa final amb l'afició taronja al Roig Arena, un esdeveniment que viurem així en A Punt Ràdio. A continuació es queden en la companyia de la vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores, així ens ho conta A Punt Ràdio.
17: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
18: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
19: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
20: Ens atem esta tercera setmana de maig, dilluns 18 ja. Soletí, bon estar, Joaquim.
2: Sí, què tal, gent, amics? Un dilluns per compartir junts la vesprada de punts. Benvinguts.
21: Així comença la vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
2: Després d'uns dies més fresquets, este cap de setmana, encara que agradables, ara sí que ens arriba de veritat

0: sol deixa que calfa, estos dies dominarà l'anticicló i deixarà els termòmetres, ja està deixant-ho, en temperatures més elevades. Conforme vaig avançant la setmana, anirà més, arribant a fregar o superar la tensió dels 30 graus. Anem de cara a una setmana més bé calorosa.
1: I al calor de les brases cuinem unes carns extraordinàries en un dels temples per als amants de la cuina de foc. Ca Joan a Altea és des de fa anys un referent de productes a la brasa, carns maudurades, verdura fresca i saborosa i saladura de primer nivell. Vicent Gil, el nostre gastroturista, ens presenta el nou projecte d'esta família, també a Altea i amb un nom ben suggeridor, Murmur. Coneixem este nou restaurant a partir de les 5:30.
0: Serà un plaer, igual que serà un plaer compartir amb les xiques de València a bàsquet este títol de la Lliga Femenina a partir de les 6 de la vesprada. Estaran a la Basílica de la Mare de Déu des de Sant Parats, també rebran autoritats i a partir de les 8 de la vesprada, 7:30 portes obertes al Roig Arena per a celebrar este doblet històric, Copa de la Reina i Lliga. Salva Gomis ens ho contarà en directe al llarg de la vesprada i de Altea, que és on estàvem. Bueno, Altea, València, on sempre és un plaer visitar el nostre territori. Anem a fer una volteta pel món, però literal. El meravellós món dels viatges. Aquí no li han passat anècdotes, situacions curioses, anant de viatges, igual no memorables, però encara riurem més si eixes anècdotes viatgeres ens es conta un estimat humorista, que este dijous estarà al Teatre Principal de Castelló, Santi Rodríguez, amb el seu humor, el seu bigot i el seu bon rotllo. Xerrarem amb ell a partir de les 6:10.
1: També després tindrem musiqueta, a més, entorn, ja que estem en època de floració, les cançons
0: aniran
1: d'esta línia. Estarem d'acord que vinga, com vinga l'oratge este mes de maig, és el mes de les flors, per tant, i precisament de flors, en totes les seues excepcions imaginables, seran les protagonistes del raconet musical de Carme Juan. Flors i música, segur que fa bona lliga, sí o no? Amb l'Eu de Carme acabarem el programa a partir de les 6:30. Però per començar, què? Una de cine? Un dilluns de cine o què?
0: Tenim una pel·lícula que ens fa molta il·lusió compartir i presentar-vos, un cine que parla valencià, que se fa en les nostres comarques, en la nostra llengua, en producció valenciana i participada per la nostra radiotelevisió pública. A punt, esta setmana arriba a les sales Cowgirl.
2: No pots anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
3: I si sa vaca és més rara que les merles blanques.
4: No és més que una vaca. I ja està.
2: Tona és la meua vaca. L'única que me quede així, que no està.
5: El net de Micaela ha arribat a viure a sa casa.
6: Quina vaca més bonica, no?
7: És que jo tinc molt bon rotllo, eh?
2: De rotllo sí que n'hi tens, sí.
8: Que la inseminació no funciona.
2: No me digues que és tan cert.
8: Deja que la monte un toro.
2: No. Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
8: Depèn.
2: Ai, Martín, fes el favor. Gràcies, el morro. Quant val que el teu bou prenyi la meua tona?
9: 400 euros.
2: D'acord. Però ha de ser demà de matí. Quina bèstia.
1: Més interessant. Cowgirl és una comèdia ambientada i rodada en les comarques del nord de Castelló que conta la història d'Empar, una grangera que necessita que la seva vaca es quede embarassada, que es quede prenyada per a mantindre la seva granja.
0: Una pel·li que s'estrena als cinemes este divendres, 22 de maig, però esta mateixa vesprada es presenta a Cineslis de la ciutat de València. I allà se n'ha anat la nostra companya Mar Hernández. Com va la cosa per allà? Com està l'ambient? Què diuen els protagonistes de la peli, directors, en fi, com està l'ambient?
10: Està l'ambient molt bé. Ara, si no res, començarà a les 4:30, aquesta primera de les preestrenes que se celebrarà així als Cines Lis. Per fi podrem conèixer la història de l'estimada vaca Tona en esta comèdia Cowgirl, una comèdia rural en producció valenciana i que, a més, ha sigut rodada a casa nostra, també, als Ports, a l'Almaestrat, la tinença de Benifassà, una història que parla no només dels nostres pobles, sinó que parla de l'amor, de l'amistat, dels records, de les segones oportunitats i que té com a protagonistes a dos dels actors catalans, valencians i catalans que ens encanta conèixer, que són Isabel Rocat i Pep Moner. Bona vesprada als dos, com esteu?
11: Molt bona vesprada.
0: Hola, bona vesprada.
12: Bona tarda, bona vesprada, perdó.
10: Així es diu, bona vesprada, bona tarda, també ho accepto.
12: O bona vesprada també, no?
1: Yes.
10: Exacte. Vos volia preguntar una mica si esteu il·lusionats, no?, de que esta pel·lícula, de que per fi esta història de Cowgirl veja la llum, i més així a casa nostra.
6: Òbviament, estic molt emocionada, molt contenta i amb moltes ganes de veure els comentaris de la gent, el públic, perquè la poqueta experiència que hem tingut en este camp de presentació de la pel·li ha estat molt bé, molt bonica. Tenim un feedback, uns comentaris molt emocionants i molt

0: autònoma, lleial als seus valors, a les seves creences, als seus vincles familiars, de comarca, de poble. Té una visió d'estar en el món i d'estar aquí, i és a través de Tona, de la seua vaca, tratant de mantindre la producció i la vida que queda embarassada, que Tona vehicula tota la narració de la pel·lícula a través d'en Parr, de conèixer, van entrant en el món altres personatges, i és bàsicament és una pel·lícula humana, íntima, i és emocional.
1: Una pel·lícula humana, emocional, com el vincle que al final té amb altres personatges que comentaves, Isabel, com és el cas de Bernat, a qui interpreta Pep Moner. Pep, conta'ns una miqueta, com és la relació entre estos dos personatges tan complexos?
2: I primer volia agrair el poder participar en aquesta pel·lícula, perquè crec que és una gran pel·lícula. En primer lloc, bueno, la relació que tinc amb ella és gairebé de tota la meva vida. És el meu amor, des de la joventut. Però és un personatge que sap entendre la vida, la sap acceptar, i mai intervé en la vida dels altres. Intenta no intervenir, intenta no entrar dintre l'altre món si no està permès. És a dir, respecta absolutament a les altres, no? És una manera de ser, de personatge solitari, com tots aquests, que en un moment donat els arriba una segona oportunitat, no? O potser no és una segona oportunitat, és una nova oportunitat. No una segona, perquè seria una continuació. Crec que és nou. Tot és nou, a la vida tot és nou. I jo crec que és una pel·lícula per sortir optimista del cine, per sortir satisfet, per sortir d'alguna manera a favor del món, a favor de la humanitat, i això està molt bé.
1: Una pel·lícula optimista. Jo no sé si estaran d'acord en esta descripció els seus directors que ens acompanyen també així, que són Cristina Fernández i Miquel Llorenç. Bona vesprada als dos.
3: Bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada.
1: Vosaltres esteu d'acord amb esta definició tan, tan bonica que ha fet Pep? O com?
3: Sí, i tant. Per a nosaltres precisament és això, és una pel·lícula esperançadora, i diem que crec que estarà molt bé anar al cine en estos temps foscos que estem visquent per tindre un poc d'esperança en la humanitat, perquè crec que és una pel·lícula, dèiem que nosaltres la etiquetaríem d'una nova manera, com deia molt bé Miguel, que seria vital, no? I és una pel·lícula que il·lumina això, un camí per a viure, i amb ganes de viure, d'estar, de ser, de coexistir i d'entendre's, no?
1: O sigui, que eixirem emocionats, alegres, contents, vitalistes de les sales, no, Miguel?
4: Bueno, esperem que la gent ho rebre així, no? Però també amb certa consciència, no?, del que suposa el món rural, del que suposa viure en un altre lloc que no siguin les ciutats, del que en el segle XXI, clar, que és molt important, no?, i del que suposa pensar o dibuixar o imaginar un altre món, una altra manera de relacionar-se, una altra manera d'interactuar entre les persones, no? Nosaltres diem moltes vegades que aquesta és una pel·lícula per a fer comunitat, perquè la pel·li és una pel·li de comunitat, no? de com s'entén la gent, no? I com deien abans, no? Pues és un moment molt important per a que la gent puguem entendre-nos bé, no?
1: Parlaves d'eixer estar o viure en el camp. Crec que hem tingut oportunitat de veure algunes escenes de la pel·lícula en paisatges idíl·lics, formidables, fantàstics, però també on es veu, doncs, eixes dificultats o eixa reivindicació d'un accés, per exemple, a uns serveis públics, no? Que això també es veu en algunes escenes de la pel·lícula. Vosaltres, Isabel, Pep, heu tingut l'oportunitat també d'interpretar-ho d'esta forma.
0: Sí, de fet hi ha una escena molt específica, tampoc anem a desvelar res, però com bé ha explicat Miquel, se narra una manera d'estar en el món i de comunitat, i a la pel·lícula es veu, en Cowgirl es veu esta manera de coexistir, de tenir... de resoldre, la voluntat de resoldre problemes comuns, i es veuen punts de vista diferents a l'hora de lo que seria el futur de la zona, i això queda reflectit en la pel·lícula. Sí, sí.
5: Vale, l'efecte, Cristina, Miquel, d'entrada, enhorabona, estem segurs que de moment del feedback que esteu rebent després d'esta, bueno, esta preestrena, este passe, encara en tindreu més, i que tinga un bon recorregut en els cinemes. No sé què trobeu, Cristina, Miquel, després d'haver estat en el rodatge també i compartint, en el dia a dia, en aquestes localitats rurals de les nostres comarques, que aquest sentit de comunitat

0: traslladeu en la peli està com més... no sé si més arrelat o més viu o que... bueno, o que es viu d'una manera més intensa, no? Que pot ser... Jo no sé si... a les ciutats, als barris, estem perdent una miqueta aquest contacte directe que encara als nostres pobles això es manté. Ostres, i tant de bo que continuï mantenint-se, no?
1: Bueno, sens dubte, no? Perquè sí que n'hi ha un sentit de comunitat perquè la gent es necessita, no? Probablement a la ciutat no ens necessitem tant. La gent viu a edificis i no connecten amb els altres, no? Bueno, si se t'ha trencat la rentadora, pues igual estàs
0: sí,
1: fotent
0: tens,
1: el de baix.
0: Tens una app a la que pots contactar en un manyà i això. Exacte. Però no us fa l'efecte també en els pobles, que hi ha com una... sí, aquest sentiment de necessitat també és important, no? Però que també hi ha el interessar-se pel que fa el veí, per la seva família, pel dia a dia de les persones, com una cosa, diguem, natural, que forma part també de no sé, d'una manera de ser. Almenys, no sé, és la meva experiència, no? Més enllà de que sí, en efecte, no? Una comunitat forta és també perquè se necessita, no?, d'alguna manera. Però que hi ha també una voluntat d'entendre's en l'altre simplement perquè, ostres, perquè és el veí, no? I d'alguna manera és una família estesa, no?
1: Clar, és conviure, exacte. I ja està, no? O sigui, compartir la vida. Si compartim la vida, doncs convivim, i és això el que passa als pobles, no? I quan més xicotets són, doncs més convivència, inevitablement. Sí, bueno. També més enemistats poden també sorgir, no?
0: Però tampoc que hi ha més rotllos en els pobles, no?
1: Però també ens passa el mateix a les famílies, no?
2: Sí.
1: Bueno, de sobte tens molta afinitat amb la teua gent i de sobte pues igual no, no? Jo crec que és això. És veritat que els pobles afavoreixen ese sentit de comunitat, ese sentit d'estar en un lloc, no? I de compartir la vida.
2: Jo vull donar l'enhorabona.
3: Digues,
2: És que més enllà de la voluntat, que és una manera de viure, és que jo crec que és una cosa natural dels éssers humans que estem perdent. Vull dir que no és que facin res especial, és que seria la manera, no?, que ens
3: seria
2: de manera natural d'entendre-nos, ajudar-nos, recolzar-nos, sostindre'ns, no? I és el que estem perdent voluntàriament, crec jo,
3: Sí, hauríem de fer una repensadeta. Jo vull donar-vos l'enhorabona.
2: Efectivament.
3: Perquè amb coses a fer abans de morir, la primera pel·lícula vostra, jo em vaig emocionar d'allò més. Crec que te vaig enviar missatges i tot, Cristina, quan la vaig veure, perquè
2: sí,
3: m'ha pegat moltíssim, o sigui que estic amb unes ganes boges de veure esta nova creació vostra. Però també vull que pareu una miqueta de la resta de protagonistes que té, de tècnics, de professionals o d'actors, com Carles Sanjaime, Verónica Andrés, Àngel Fígols, amb que teniu... Formeu una família artística.
0: Sí, ja fa anys que vos coneixeu, també, fent tantes coses junts.
2: I tant. Bueno, és gent que jo admire moltíssim, són els meus companys, he crescut amb ells i he treballat amb molts d'ells i reivindic el talent valencià, per suposat que el reivindique. O sigui, jo crec que tenim grans actrius i actors i que, malauradament, per com funciona la indústria, pues, no els podem veure tant com ens agradaria, però que tenen talent de sobre i es veu així. Jo crec que precisament en el cas d'esta pel·li, tant la gent valenciana com els catalans, o sigui, jo crec que estan tots fantàstics, i perquè ja el porten de casa, no és només una cosa nostra, el porten de casa, és fantàstic, de veres, ja ho veureu. Bueno, espero que vos sembli també el mateix que a mi.
0: Bueno, per no parlar de la vaca, de Tona, que també té un protagonisme... Com és això? Vos ha passat allò de...
3: Com va ser el càsting?
0: El tòpic de Hitchcock,
4: no? El compartir repartiment amb la vaca, per favor, Pep, Isabel, conteu-nos.
5: Bueno, compartir, jo crec que alguna vegada ho hem comentat, compartir escena amb la vaca és com fer jazz. Tu tens una estructura d'escena que saps què ha de passar, però hi ha un marge d'improvisació molt gran, perquè l'animal té la seva voluntat de... Igual, saps?
6: És com els nens i els gossos. Una vaca que mira...
4: Va per lliure!
6: Una mare, ja ho veureu, una vaca que mira l'objectiu, t'ensorra.
3: Clar.
6: Sí, ho fa, creieu-me que ho fa.
0: Que ho supera, això.
6: I tant.
4: Escolteu...
7: A veure, Pep.
6: Albert Langa era valencià.
3: Yes.
6: I crec que creia en aquests actors valencians. Aquest sentit de la humanitat des de l'humor,
7: però des d'un humor no forçat, és el que té l'actor valencià. I aquest repartiment ho té d'una manera increïble. Ja veureu seqüències d'un humor i d'una humanitat brutals. Cadascú amb el seu personatge, no estan fent el pallasso, saps què vull dir? Sí. És un humor que ni el notes, però, collons, fos un fart de riure, però són genials, de veritat, eh? Sempre ho he pensat, eh? Que els altres valencians tenien un punt entre, com te diria jo, de tragicomèdia,
4: sí,
7: perfecte, no? Em recorda molt l'actor italià del sud, del tipo de Filippo, no? I ho té, és una cosa... Potser és per la manera de parlar, no? Sí, no sé, no?
4: Però... L'accent de...
7: No.
4: No, visquem la tragicomèdia constant en esta ciutat, així que... Això de veres.
0: Ben vist, Cristina, sí, certament. Sí. I no d'ara, Repartim... ja fa anys que estem ahí.
4: No, fa anys. Sí. Repartiment valencià i català magnífic, també, tampoc oblidem a Carlos Cuevas, per exemple, o Joaquín Climent, també, que estan en este repartiment. I jo volia que, ja per acabar, que a les 4:30, ja si no res, vos heu de marxar, que vos quedareu o que em contareu amb quin moment de la pel·lícula o amb què creieu que es quedarà l'espectador, amb quina sensació final? Isabel, Pep.
5: A mi m'agradaria que l'espectador hagués de la pel·lícula amb aquesta paraula de vitalitat, amb la creença de que som éssers essencialment amorosos, amb una gran capacitat d'estimar i que som capaços de crear vincles des del respecte, des de la tendresa i de compartir responsabilitats.
4: Pep, tu amb l'humor valencià o com?
7: Jo ho diré més curt. Sí, jo crec que sortirà, més feliç de com ha entrat.
3: Oh, que gran.
7: I sobretot, amb una lliçó optimista de la vida, que li quedarà molt bé. Aquesta pel·lícula agradarà molt de veure. La gent sortirà molt satisfeta i l'explicarà.
4: Que bonic això. I Cristina, Miguel, ja per acabar, com a pares de la criatura, vosaltres també imagine que heu gaudit molt de tot el procés. Quin missatge li doneu a l'espectador que avui compartisca amb vosaltres esta pel·lícula?
2: Sí que m'agradaria afegir abans d'acabar que el guió és de Rafa Albert, que ell també conta esta història. I quin missatge, bueno, veure que la vida a partir dels 60 és vida, pot ser més vida que mai, amb més saviesa, i jo crec que així parlem d'una dona de més de 60 anys que s'autodescobreix, que té una reafirmació i un descobriment de la vida, del desig, de, bueno, saber que n'hi ha molta vida darrere dels 60,
4: I tant.
1: Bueno, i que tot no passa a les ciutats, que n'hi ha un altre món, no?
4: I com d'important contar-ho, també, i que ho pugueu contar.
1: Clar, no? Que n'hi ha llocs que, com diguem sempre, no?, que ens proporcionen paisatge, ens proporcionen aliments, ens proporcionen felicitat i ens proporcionen biodiversitat, no? I ens proporcionen gent meravellosa, no? I jo crec que això també és una reivindicació i a la que nosaltres, humildament, intentem aportar el nostre granet.
4: Doncs a partir d'este divendres cau guerra a les sales de cinema, una pel·lícula feta des de les comarques del nord, des dels pobles, per a tots nosaltres. Moltíssimes gràcies, Pep Moner, Isabel Rocati, Miguel Llorenç, Cristina Fernández, que vagi molt bé i enhorabona per esta pel·lícula.
2: Moltes gràcies.
4: Gràcies. Adéu, gràcies.
3: I gràcies, Mar.
1: Adéu.

0: ha vingut la Shakira. Però no ha vingut a soles. Ha vingut acompanyat de Fran Sevilla Surimi.
1: Senyor, que ulla. Què tal, Franqui? Com estàs?
2: Ai, molt bé. Igual no tan bé com Shakira, no?
1: Imagina si estarà...
0: Hasta xica, acaben les coses i sin-li tot de categoria
2: mundial. Torredonet,
1: senyor. Haurà pegat, quina descansar també. Arriges. I quin orgull, perquè ella s'ho ha barallat realment durant tot este temps. És un dels noms propis del dia. Ella i l'inspector d'Hisenda, que li ha anat...
0: que l'ha anat al darrere.
2: Així és, i darrere durant 8 anys, vull dir, una guerra judicial que ha durat prou, bastant de temps, no? I poca broma en la xifra, perquè Shakira recuperarà més de 60 milions d'euros a banda dels interessos que ella ha demanat per tot este temps que ha hagut de suportar i ha hagut de lluitar per a poder aconseguir que l'acreditaren la seva veritat, no?
0: Aquests 60 milions d'euros eren els que li havia neutralitzat, diguem,
2: exacte,
0: no?
2: Exacte, els havien paralitzat, diguem, en el compte, i ara ja pot fer ús d'ells perquè ja són íntegrament seus.
1: Què serà el primer que se corromparà la Shakira quan puga accedir a aquests 60 milions d'euros?
2: És que, clar, vosaltres què faríeu amb 60 milions d'euros? Vull dir, és que no, ni m'ho imagino.
0: És una xifra que no me cap en el cap.
2: No me cap en el cap.
0: I ella se suposa que si és una minimíssima part d'allò que té.
2: Clar, perquè ja són 60 milions d'euros fins ara que ha tingut retesos, ella segueix fent vida de forma normal. S'ha anat a Miami amb els fills.
0: I s'ha canviat de...
1: Normal nivell Shakira.
0: El nivell
2: Shakira, no? Clar, exacte.
0: Que els xiquets no van vestits de...
1: Bueno, però que ja ha seguit facturant, inclús facturant més, diria jo, perquè tota aquesta situació, la separació i allò, que l'ha fet encara tindre, no sé si una segona joventut com a artista, però que està plenant-ho absolutament tot. Clar, 60 milions de pavos.
2: 60 milions d'euros.
1: Jo de les coses que ha dit...
0: Que els interessos de 60 milions de pavos no són els interessos de 1.000 euros,
1: Durant 8 anys, quina seria la rendibilitat a poc que tingui 60 milions d'euros i invertissis regularment 3, un 4, un 5%, ho tens per 8 anys.
2: Per 8 anys.
1: És una pasta.
0: Shakira, si no sabes com gastar-te-lo, ara te donaré un número de compte.
2: Exacte.
0: Bona amiga.
2: Jo t'ajudo a gestionar-ho, no et preocupes. I bé, tot aquest...
0: Això com va néixer.
2: Este conflicte que ja fa 8 anys que va en marxa entre Shakira i Hisenda era per a que Hisenda tenia que determinar si la cantant era resident fiscal a Espanya en l'any 2011, que va ser quan ella...
0: Tenia la relació
2: amb Gerard Piqué. Exacte.
0: Vivia més o menys...
2: Vivia entre si allà. Perquè ja estava entre Barcelona, fent gira... Que precisament això és el que ha argumentat la seva defensa. Que ella, en 2011, tenia més de 120 concerts en 37 països diferents. Aleshores, bé, entre això i alguna coseta més que li hauran dit, han pogut demostrar que Shakira no va viure aquests 183 dies que es determinen de forma obligatòria que has de viure en Espanya per a tindre que tributar així en Espanya.
0: O sigui, i evidentment no hauran pogut demostrar que la residència seva fiscal estava així, doncs clar, perquè no estaria així. I dic jo, i per què se claven ahí? Si vull dir, no és que no tinc ni punyetera idea de lo dificultós que ha de ser això, però el remat està en tractar d'averiguar on està donant la residència fiscal. Clar. Han tardat 8 anys.
2: 8 anys.
0: No sé jo.
2: Ja, sí, igual la cosa ha anat una miqueta...
0: A pedals
2: tindria oxidats.
0: Tindria les seues dificultats,
1: bueno,
0: no
1: i
0: sé.
1: Que haurà tingut, diguem, el jui i el contrajui, després
0: també un procés, no?
1: La demanda, no estar d'acord i tot allò i tal, igual, perquè ha sigut un procés judicial i entenc que d'ahir els 8 anys de dilació.
0: De demora o de dilació.
1: No obstant, de totes les coses que ha dit Shakira...
0: Ha dit algo ja?
1: Ha dit moltes coses, no? Però jo volia destacar una, i és que la dona ha dit, diu, mire, jo, lo fotut de tot això és que hi ha certa, ha posat de relleu certa indefensió ciutadana davant les inspeccions d'Hisenda, en tant que normalment a la justícia ordinària és la justícia qui ha de demostrar que tu has comès un delicte.
2: Clar.
1: Però sembla ser que en este cas, segons explica ella, ha sigut el contrari. El que ha hagut ella és d'argumentar que el que deia Hisenda no era correcte.
2: Era...
1: És a dir, que el delicte no estava... el suposat delicte no estava aprovat. I això em sembla una reflexió molt interessant.
2: Sí, així,
1: però molt interessant. Per a que se l'apliqui a Hisenda especialment.
0: Hisenda i la justícia en general. Perquè en teoria tots som innocents fins que no es demostra.

0: mostre la culpabilitat qui pretén dir que som, assenyalar que som culpables en l'àmbit que siga. I la realitat de les coses fa que sigui un poc al revés, que hagis tu de demostrar o has de demostrar el presumpte delinqüent que és innocent.
1: Sí, també igual així també influeix el factor mediàtic, no? Que te Shakira.
0: I en aquestes personalitats també sol ser com exemplificador, ja ho diré, el càstig.
1: Clar, el mateix va passar amb Lola Flores, no? Quan tot aquell...
0: conflicte
1: tot aquest deute que tenia en Hisenda, d'ahir va néixer la famosa frase, no? De si cada espanyol pusiera una peseta d'ella, no? Clar, estos casos transcendeixen molt més a la societat.
0: A la societat. Uh-huh.
2: I sobretot l'estrès que ha passat també, perquè... Clar. Que, a veure, que 60 milions per a ella no és qüestió de vida o mort. Es veu que no.
1: Es veu que no.
2: Estem parlant que de... la diferència impositiva que s'han de considerar dels tributs d'aquell any, impagats a Espanya.
1: Claro.
2: És a dir, estem parlant d'una part relativament d'un any, una part xicoteta dels guanys de Shakira, que seria, jo no sé, traspolable a la ciutadania general de què estem parlant.
1: És que
2: però millor per a uns i per a altres, què sé, pues estàs parlant del millor de... Bueno, 6.000 euros o 10.000 euros te fan un roto? Sí.
1: Sí.
2: Però, claro, 60 milions d'euros no és igual per a França
1: no,
2: que per a Shakira.
1: És que a mi no poden atribuir esos, que jo he facturat aquests diners. Ni a sí, ni a ja, ni a jo.
2: Però el patiment que ha tingut ella també de vores en el centre mediàtic i tot això. No?
0: Sí, el mal de cap, el pagament de les costes, que això també, això que ho paga ara.
1: Això ho haurà d'assumir
2: l'agència tributària.
1: Tributària, exacte. Sí, sí. Tots nosaltres, també un poc, no? Shakira, en el comunicat este que ha publicat, ha dit, bueno, ha fet al·lusió precisament a això, no? Que ja s'ha sentit... bueno, que la seva figura pública s'ha vist afectada per tot això, no? Això, que ha sigut... Sí. Bé, en tots els mitjans se comentava sense aquestes proves... sense proves es deia que Shakira havia comès este frau, no? I tot el món es prenava la boca acusant a Shakira d'això, quan en veritat no.
0: Atén-me, i ahí hi queda.
1: I queda.
0: Vull dir,
1: queda.
0: La justícia ha determinat això, però sempre hi ha gent que dirà... I no està bé.
1: Clar, psicològicament, Shakira no ho ha passat gens bé per tot aquest motiu. Se li va juntar en la ruptura de Gerard Piqué.
0: Desastre.
1: I de més, però com bé dèiem, Shakira fa el que sap fer, que també és traure profit i benefici de totes aquestes situacions. Trenca amb Piqué i es marca un hitazo, que és el que escoltem de fons.
0: Ara farà una cançó? Ara dedicarà una cançó a Hisenda?
1: Jo pensé que sí,
0: a la Hisenda.
1: Que hauria de dedicar una cançó a Hisenda.
2: Senyor inspector.
0: Toque el pito. A otro. Toque el pito a otro.
1: Claro, a mi ja no.
0: A mi ja me l'has tocat bé.
1: A mi ja no. Però bé, després també, a banda d'això, també està tot el tema este del 2012 a 2014, on sí que va arribar un acord amb Fiscalia, no? I va reconèixer els delictes fiscals que va cometre i va haver de pagar una multa milionària per evitar entrar a la presó. Que això no ho lleva a ningú tampoc, eh?
0: Clar, una cosa és 2011 i l'altra 2012 i 2014, una cantó.
1: Ell sí que va dir, ei, aquí sí que assumís la meva responsabilitat, sóc culpable, ja ha pagat el seu deute i no entrarà a la presó. Però bé, Shakira, 60 milionets, xica, jo trobo que això ho podràs invertir ara en la gira de les mujeres ja no lloran, perquè les mujeres facturen i continuen facturant. I res, què penseu? També una dada que he trobat investigant sobre tot això, que el tour de les mujeres ja no lloran és la gira llatina més taquillera de la història.
0: I a més crec que va augmentant dies de...
1: Sí, clar, sí,
0: suposa
1: sí.
0: Que la reclamaran, dies d'actuacions.
1: Exacte,
0: no?
1: Així a Madrid ha ampliat una setmana més els concerts. Ja muntarà un estadi, tot un estadi en el seu nom, bueno, un estadi com un recinte, un festival en el seu nom, i allà passarà de tot, hi haurà, a banda del seu concert, hi haurà molts festivals que ocorreran allà. Vull dir que és una superproducció, on Shakira s'ha gastat els dineritos...
0: Les perretes, s'ha gastat els perretes...
1: Però que això s'ho cobrarà per 4 o per 5.
2: Bé, pues xica, sí. Molt bé. Doncs pues mira, m'alegre molt per ella. Sou molt fans de Shakira, així com a artista.
0: Vaig a dir-te que jo no especialment.
1: No
0: me desagrada,
2: no
0: però no és...
2: Patata, no?
0: No és de les que m'hi atrauen...
2: Passa un poquet en general.
1: A mi tampoc. Sí que és
2: no deixa de ser estupendíssima i balla a la Mundial.
1: Sí, jo fa molt bé, canta...
0: Sí, i comprenc el ganxo que tinga. A mi no m'acaba de convèncer.
1: No, a mi tampoc.
0: No me cau mal tampoc, però no és...
1: Jo vaig estar a punt de comprar-me les entrades per a...
2: Ara m'ha dit.
1: Sí. Però després vaig pensar, xico, entre el preu que tenen les entrades, que eren caríssimes, més a banda...
2: És tot un... És que tot un...
1: És un festival. És un festival, no? Literal, un festival amb el seu nom. Que el mateix va fer Adele farà un parell d'anys, en la seva última gira, que va muntar un festival allà on anava. I per això havia de fer residència de diversos dies.

0: és inclús setmanes en el mateix joc perquè traslladar
1: perquè
0: tot,
1: tot
0: allò...
1: Una barbaritat de
0: sí,
1: coses.
0: Sí, sí.
1: Vinc al tràiler, vinc al
0: tràiler. Vinc al tràiler. Passes el dia, sí, sí.
2: Passes el dia, dines, una... allò...
1: Sí, és així, no m'organitza.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. És un plan... És un Terra Mítica de...
1: Pues, al, literal, de la Shaki.
0: De la Shaki.
1: Pues a ella no li va mal. Aixina que... Xica, atén-me una cosa. Que la justícia li ha donat la raó a Shakira, però tu és un altre titular que, per favor, gis-lo.
0: Ai... La justícia li ha donat la raó a Shakira, però també li l'ha donat al Gai Kiki!

0: Raca,
1: és que la Shakira i els Galls Kiki estan enhorabona. Conta'ns, a fa què és això?
2: Ai, bones notícies per a Kiki. El gall podrà seguir cantant sense cap problema, companys, i així ho ha decidit un jutge, no ell mateix. Ell mateix per ell seguiria cantant, sempre no agradeix mai de cantar.
1: Correcte.
2: Però bé, el jutge l'avala. I qui és el gall Kiki? El
1: això m'ho pregunto jo.
2: És un gall que ja ens...
1: Estem parlant d'un gall en cresta?
2: És un gall en cresta.
1: En plumes,
2: en...
1: d'un gall.
2: Kikiriki. Exacte. Sí, este conquistats el cor, la veritat, sí. I viu juntant quatre gallines, que són les seues companyes, companyes de corral, en una localitat de l'est de França, i portava molt de temps sent el centre del conflicte veïnal, allà a la France. Ja m'ha après, ja m'ha après de França que això dels sorolls dels animals els agrada molt.
1: Els agrada moltíssim.
2: Sí, però sembla que quan ve d'un animal real...
1: friqui dels francesos, claro, de la Maria.
2: Però quan ve d'un animal real sembla que no els agrada tant. Si eres un imitador, sí. Si eres un animal que canta, no.
1: Que raro.
2: Perquè resulta que un espavilat d'allà, dels veïns, va portar el cas als tribunals denunciant el gall per cantar massa prompte i cantar molt. I això a ell li molestava. Sí.
1: I què volia?
2: Que deixava de cantar. Sí, sí. Aleshores,
3: no pots dir a un gall...
2: deixa de cantar.
3: No, la solució. No. O canta a l'hora d'esmorzar.
2: Tampoc.
3: Canta a l'hora d'esmorzar. El gall ha de... una cosa també li dic,
2: clar. Si
3: no té la culpa, si l'animalet, de què és aixina, ell.
1: És la natura.
3: Siga Kiki o siga Cucu.
2: O siga Cucu. Coco.
3: Tens un gall, canta, clar. I canta, inicia el sol. Ai, pensa, perquè és un gall. Ja està.
2: Ja està.
1: I aquesta persona visquera en una ciutat se tornaria tan un mala persona. Ai, perquè estàs a tota hora sentint, quan una ambulància, un no sé quant, quan no sé què...
2: Ai, però hi ha molta gent que preferís abans això, o estan més acostumbrada a això, que realment, quan estàs en un espai en silenci i de sobte escoltes algo perturbador, que és el gall Kiki.
3: És perturbador.
2: Sí,
3: és
2: perturbador.
3: Pot ser perturbador.
1: Posa't uns tapones a les orelles per dormir i ja està. I deixa que el gall explaye.
2: I ja està.
3: Però total,
2: deixa el gallo
3: que del poble del costat de Kiki, de la granja, havien denunciat a Kiki.
2: Del mateix barri de veïns.
3: Ah, del barri.
2: En el barri de veïns.
3: O sigui que la granja està en un barri, està en un poble.
2: Sí, bueno, no és una granja com a tal, simplement és un home que...
3: És un Kiki. Té Kiki i les quatre gallines.
1: El jardinet és a casa.
2: Exacte.
1: Té Kiki i les quatre
2: gallines.
1: I el gall, doncs, quan li
2: venia bé. I el gall, quan això li venia bé, doncs igual no canta a horari gai convencional, igual cantava una miqueta abans,
3: ah, sí?
2: I això, a un únic veí, de tots els que eren, un únic veí, agarra i denuncia.
1: Un veí por culero.
2: Home,
1: perquè ho ha portat a la justícia, ha fet un
2: lluís. Sí, sí, sí. S'han gastat els diners, que això val diners, en denunciar el gall.
1: I la justícia...
2: Però la justícia...
1: Això.
2: Exacte, li dona la raó a Kiki. Visca la justícia, ah! Que ha mirat per Kiki.
1: Hombre, sí. Som de l'equip del Kiki.
3: Visca Kiki. Ara, Kiki...
1: Visca un Kiki! Pollastre,
3: visca el
1: adelante.
3: Visca el Kiki.
1: Visca el Kiki.
2: Visca el Kiki.
1: Que me dius que... Bueno, això, continua.
2: Bé, que li dona la raó a Kiki, pues, al seu propietari, no? I clar, ara el denunciant, este veí, haurà d'assumir els costos judicials, que ronda uns 1.000 eurets, i té que pagar una indemnització de 100 euros al propietari. I 100 euros em pareixen pocs.
1: A mi també em pareixen
2: pocs. Em pareixen pocs.
3: Ara, jo, del propietari...
1: Tindria que haver pagat una indepinso pel Kiki. Home, i les amigues.
2: Com a mínim.
1: Com a mínim, digues.
3: No, que digui jo, que invertir els 100 euros en Kiki.
2: Claro.
3: A Kiki què li agrada? Lo que li agradi a Kiki...
1: Pa d'ell.
2: Pa d'ell.
3: Pa d'ell.
2: Sense miraments.
3: Kiki. I Kiki què fa?
2: Mira, a Kiki el que li regalaria jo també seria...
1: Jo li compraria un micròfon d'augmento.
2: Sí!
1: I li poses ahí...
2: També li faria unes infusions de gengibre perquè tinga la gola més fina, perquè pugui cantar més i millor. I així que este veí s'ofresca les conseqüències.
1: I la resta de veïns que hauran dit...
2: Ara, oh, la resta de veïns...
1: Este hombre no está bien de la
2: cabeza. No está bien de la cabeza.
1: Le pobre Kiki.
2: El que haurien de fer és fer-li el buit a este veí, que l'únic que sap fer és, bé, el que comúment es diu tocar
1: el
2: la fava. El Kiki.
1: Quan és tan fàcil, com posa't unes...
2: uns taponets.
1: Uns taponets.
2: Uns taponets.
1: Però
2: este no és un
1: cascos,
2: cas, este no és un cas aïllat en
1: Tenem
2: França.
1: Tenem
2: més Kikis. Està llegint. I és que resulta que últimament s'estan registrant moltes denúncies per altres gais, altres cans de gais, per sorolls de campana, sons de campana, o també inclús per sons que fa les ranes.
1: Les granotes.
2: I ho han portat a juït. Perquè alguns veïns es queixen d'estos sons, que són els sons de la natura, que escolta, claro, està abans que tu ahir i tu no has de vindre així a dir-li res.
1: A veure si l'estiu també fan el cri, cri, cri, cri.
0: Altra cosa també t'he dit, que en una granja o sons de la natura, molt bé, tu de les granotes vius al costat d'un, què sé jo, una xarca allí, claro, no pots, bueno, no pots per poder, pots, però... Però igual tu estàs vivint en el teu adossat o la teua casa en jardí, on vivia aquesta senyora.
2: Exacte.
0: I al costat, la crompa, este altre senyor, l'amo de Kiki i les altres gallines, i les posa allí en el jardí.
2: Igual també, això seria diferent.
0: Clar, és igual que això igual s'hauria de mirar.
2: Clar.
0: Perquè no és els sons de la natura, és un senyor que ha portat a Kiki,
2: ha portat
0: a casa.
2: Kiki a casa quan igual no tocava. Això seria
1: però,
2: diferent.
1: Però Kiki però té
2: no
1: dret
2: és el
1: a
2: cas de... Kiki té el dret a viure.
0: Kiki té dret,
2: i no sí. és el cas del nostre Kiki.
0: No.
2: El nostre
0: no.
2: Kiki està ai. Ben fet.
0: Perquè ho diu la justícia francesa.
2: Perquè ho diu la justícia avala que el nostre Kiki està bé.
0: Molt bé. Clar
2: que
0: sí.
1: O sigui, que no però... te mudes al camp si no vas a aguantar els sorolls del camp.
2: Sí, sí, clar.
1: O tapar les orelletes i te mori, perquè les campanes també.
2: Home, i jo conec més casos d'estos on jo... Vaig a dir, on jo veranetge, que jo veranetge, passo molts estius en Cantàbria, i allà molts pobles de tota la vida de la Cantàbria profunda han rebut denúncies per part de nous veïns perquè els molesta l'olor als abonos que tiren en els camps. Perquè allà s'abona, clar, en estiu, fan un compost amb algues i demés, és un olor molt fort, i es molesta, i han denunciat al paisanuco, que està ahí de tota la vida, fent la seva feina.
1: Però si això s'adopa a la terra clar, i per les plantetes, que és una meravell. Clar, fa pudentina.
0: Una abraçada quan estan femant...
2: Però, Ximo, si tu arribes nou allí... No, si tu arribes nou allí i te compres una casa allà, t'aguantes el que
0: hi ha. Jo m'he d'acoplar.
2: Que si home claro, ha de generar els seus ingressos.
1: Ves a viure al costat d'una fàbrica pues sí. i olora pues sí. el tarquim.
0: Però fer mar fa mal olor.
1: Això fa mal olor. Però passes, molt natural.
0: Passes per l'horta i t'arrea una brafa i no és agradable. Ara, has de... Has de conviure.
2: Has de conviure.
1: Sí, si vius al camp, aquestes coses passen.
2: Ja està, clar que sí.
1: Ai, quina risa, per favor.
2: Ai, però bé.
1: Però som solidaris amb el gai Kiki.
2: Sí, sí, sí. A tope sí, con senyor. Kiki, tot el nostre suport. A Kiki, perquè atenció, que este home ha dit que no se va cansar i que va tornar a recurrir a la justícia.
1: El justiciero.
2: Sí, fins que li donin la raó. Bé, sí, jo penso que la guerra està perduda, que prepare diners i que guanyi, i que pague. I que pague perquè no va guanyar, la veritat.
1: I no hi ha 203, ni ha un altre... La justícia dona la raó a Shakira, al gall Kiki i a Quimé.
2: De moment no tenim a ningú. Però sí que tenim diners. Tenim diners per a tota aquesta gent que té que pagar multes. Perquè hi ha una empresa de videojocs que regala un tresor. Eres mi tesoro, cada segon.
1: Espera, torna a repetir-ho.
2: Hi ha una empresa... Ho dic en el mateix to?
1: Sí.
2: Hi ha una empresa de videojocs
1: sí?
2: que regala un tresor. Eres mi tresor, cada segon m'enamora un tresor valorat en mig milió de dòlars.
1: Ai, això està posant la cosa. Interessant.
2: Interesting people, eh?
1: Oh, magic.
2: Com heu obert els ullets.
1: Clar.
2: Com heu obert els ullets.
1: Jo no sé jugar, però igual la meva...
2: Igual a tu et fies a fer-ho, clar que sí. Mireu, això conta. Forma part d'una campanya publicitària. És que se'ns bala el cap d'una manera increïble.
1: Les persones no estem bé.
2: No estem bé i les empreses estan
1: pitjor. I les pitjor. Empreses les fem persones i tenim caps que ens segueixen la bogeria. Sí, senyor.
2: Mireu, això forma part d'una campanya publicitària que ha llançat l'empresa i estudi de creació de videojocs Ubisoft. Per a promocionar el seu últim joc, que és una saga de jocs, i ara van a treure la nova versió, on la pirateria és la temàtica principal.
1: Però la pirateria del pirata Garfio?
2: Del pirata. Sí. Bàsicament, el joc consisteix en batalles entre assassins i templaris per aconseguir un tresor amagat en les aigües del Carib. I utilitzant este pretext, l'empresa ha llançat la iniciativa de Encuentra mi tesoro, que val mig milió d'euros.
1: Vale, jo vull. Ximo, tu
2: t'apuntes? Voleu, voleu participar?
1: Sí.
2: Mireu,
0: com
2: per a participar heu de comprar una entrada, que l'entrada és una caixa, val? Pot ser en versió virtual o en versió física. La versió virtual és la més barata, són $35, o sigui que tu pagaries un tiquet per accedir a aquesta
1: caixa
2: prova,
1: virtual,
2: diguem,
1: per
2: $35. O sigui, la inversió... Mira, vaig a posar-me en modo Javi González. La inversió inicial és
1: 35.
2: És xicoteta, $35, assumible.
1: Molt
2: després, dins d'aixa caixa que ells et donen, dins d'aixa entrada, van 15 endevinalles i tu has d'anar averiguant aixes, resolvent aixes endevinalles per a trobar el tresor.
1: Si tu saps la resposta a una de les endevinalles, què fas? Contestes... Clar. On estés.
2: Sí, no cal que ja. aneu al Carib per a poder
1: pues
2: trobar l'empresor.
1: Qualsevol excusa és bona per girar per a ir a rodar
2: pel igual món. Ja tens més car el
1: joc, no? És veritat, ja 35.
2: No? Igual i sin perdent.
1: No són prou.
2: Pots participar qualsevol persona, val? I el que has de fer és, com tu vas saber les respostes, les emplenes en un formulari web.
1: Molt bé.
2: I les envies. Si encertes i totes aquestes endevinalles, saps on està el tresor i pots accedir a aquest premi final del tresor valorat per 500.000 d'euros.
0: Val. I si n'hi ha diversos, què fem? S'ho
2: partim? Diversos encertants. Això me pregunta jo també. I no sé com reaccionaria l'empresa. Vale. Perquè la mateixa pregunta m'he fet jo i no he trobat resposta.
0: Que estan convençuts que només encertarà una persona.
1: O ninguna.
2: Bé, imagina que igual...
1: No seran fàcils, les endevinalles no seran fàcils.
2: No, a més diuen que com això és una saga de jocs, val? Que és la continuació d'aquesta saga, si tu ja eres jugador de la saga, si tu ja has jugat prèviament a este
1: joc...
2: Te donen
1: pistes? T'ajuden...
2: Tens més coneixement sobre el tema, aleshores pot ser que tingues més papeletes per a poder
0: guanyar. Pues no me gasto jo 35 pavos.
2: No accedim directament.
0: No serà per mi el mínim. M'estimem un berenar.
2: Sí. Però a berenar què? Què vols que berenar?
0: Home, lo que entre per $35, no ho sé.
2: Una paella, per exemple?
0: Una paella no dona per a una paella, però bé, si voleu berenar paella...
2: Tu creus que no dona per a una paella $35?
0: Home, no, molt barat, has de comprar.
1: Per una ració, a lo millor sí.
0: Sí, o una paella per a... 3 o 4.
2: Jo t'assegure,
0: sí, el condumio igual sí.
2: Mireu, els diners ja no seran un problema per a menjar paella. No. Ja no hi ha excuses. No poseu aquesta excusa de convidar una paella, no, perquè és massa cara. Perquè arriba una nova inversió que vos rebentarà el cap, perquè les papilles gustatives no, ja vos ho dic.
4: Dijous paella, aquesta és la meva última paraula. Dijous paella, després no digueu que no us hi ha.
1: Dijous paella. En ma casa és de diumenge, però dijous també està bé.
2: Ja, en ma casa també són de diumenge.
1: Sí, en ma casa érem dijous arròs al forn, diumenge paella. Jo què sé, mira, aquestes coses, sí, de costums de pobles.
2: Sí.
0: Sí. Jo també, de diumenge, sí, de diumenge. La paella, sí. Sí.
2: És que un dijous no hi pega, no.
0: M'he menjat una en carxofes i faves i era dilluns.
2: Sí. I era dilluns, i t'ha sentat genial.
0: Bueno, però era un tàper.
2: Bé. Ai, és que en el món de la paella, companys, què no hem vist en el món de la paella?
1: Mare, hem vist coses boniques i sacrilegis.
2: I sacrilegis, és de paelles congelades. Que, mira, de fet, este matí el nostre company Santi, en la redacció, ens ha ensenyat una paella envasada que venen a Alemanya en un supermercat. T'ho imagina't això?
1: Quina
2: com
1: por.
2: Estarà? La pinteta no era bona, ja vos ho avance.
0: Per posar-ho al
2: microones.
0: Al microones.
2: Sí, és que van en paper film i li fas 4 forats i et posa al microones. Però és que el que vaig a contar-vos ara, ja vos dic que les papilles gustatives no explotaran, però el cap sí, perquè dels creadors dels fideus instantanis, sabeu, els fideus estos que es cuinen en 5 minuts...
0: Ella te soba i tot...
2: Ella te como i tot el rotllo este... Ella qui soba...
1: Val.
2: Doncs aquest mateix format ha arribat al món de la paella. Sí! Sí! Bum! Bum! I llegó la paella. Una companyia japonesa ha tingut la
1: fase...
2: Japonesa! És que no sé ni valenciana.
1: Quan els teriyakis, mon amor, deixen per la paella.
2: Tu dedica't a l'udon, al teriyaki, per la paella.
1: Bueno, una companyia japonesa, perdó que t'interrompa.
2: Una companyia japonesa ha tret este format de paella que va deshidratada des d'un got de cartó i que es prepara en tan sols 5 minuts. Afegint únicament aigua bollint.
0: Igual que
2: ja te soba, ja te como, ja te digo.
0: Però si això... Mira, quan ve la Clara Llorenç demà li ho direm. Perquè això té que tindre glutamato.
1: Glutamato.
0: I de tot lo peor...
1: Disruptores endocrinos.
2: Disruptores
1: en poques gotetes. Sé que distrolejan.
2: Las enzimas de no sé què. Segur. O sea, el glutamato serà lo millor que tinga, lo més healthy que tinga.
1: Això veu la macrobiota perquè està dins amagat, perquè si la macrobiota ho mira des de dins...
0: Per favor.
1: Se n'anava corrents.
0: Tu has vist algun gotet?
1: Emigrava de cos.
0: Per favor. Això com... O sea, és un gotet i dins que n'hi ha.
1: Però tu has vist que... Això tu has vist el secret.
0: Tu has obert això?
2: No ho he obert, i ara vos contaré per què no ho he obert.
1: De l'agonia de dona.
2: No, però bé, podeu buscar el vídeo.

0: en internet que està l'anunci, que a més l'anunci és un croma falsíssim. El protagonista, un cantant d'estos de K-pop, superfamós del Japó, sí, que és ell, feliçment, en el seu gotet de cartró, menjant-se el condumio és de la paella, i els cromes de darrere, supermal fets, és Barcelona i Madrid. Barcelona i Madrid, no és València.
1: Venga,
0: i estàs fent un anunci de la paella.
1: Venga,
0: o sigui, ja, per començar, la estratègia de màrqueting està mal feta.
1: Sí, senyor.
2: Molt mal.
0: Està
2: molt
0: mal feta.
2: Mal. Està tot molt
0: sí.
2: mal. Molt
0: sí.
3: Molt bé.
0: Pues muy bien, clar. És que tot mal, tot mal.
1: I segons escriu l'empresa...
0: Segons escriu aquesta empresa, el plat està cuinat amb un caldo de marisc que ells diuen que li dona un sabor intens i profund i es corona amb unes gambetes, calamar, bajoques i pebrera roja per donar-li un acabat vibrant i colorit que promet, segons el fabricant, gaudir del sabor d'Espanya en tan sols 5 minuts. Mira, com vas a saboritzar Espanya en tan sols 5 minuts, en una preparació de 5 minuts? No, així tenim molts sabors.
1: Vas a saborir glutamatos.
2: Com,
1: sí,
2: es diu, colorants, com es diu el llate... Tarroje.
0: Com
2: es diu? El nom comercial és Tarroje.
0: Tarroje.
2: És pa dir-se Tarroje. Per favor, caldo de marisco con un sabor intenso i profundo.
1: Pues mira, jo pensava que els francesos estaven bojos, però els japonesos ho sabeu ma vida.
0: Ai, sí, no, estan, la veritat, que més cap allà que cap ací. I resulta que la empresa és... no tenien prou en el que han dit, que segueixen dient que diu que la idea naix amb la intenció de posar a disposició dels japonesos, que ja sabeu que porten uns ritmes bojos de feina, que ells no paren ni un minut ni per a respirar, bé, és per posar-los a la seva disposició menjar autèntic internacional, segons ells, autèntic internacional, sense la necessitat de viatjar a l'estranger ni menjar fora de casa.
1: Pues
0: et porten el sabor d'Espanya a la taula de ta casa, d'ahir de l'oficina.
1: Perquè li fiques una xorrita d'aigua japonesa al micrones que cap a dintre.
0: Sí. Però si n'hi ha gent que s'endú, gent que viu a Madrid o viu a Barcelona o viu en qualsevol punt d'Espanya del món, que s'enduen marraixes de València per a fer la paella, per a cuinar en l'aigua d'ací, perquè diuen que no és igual. Tu com penses que tirant-li aigua bullint d'allà de la Japó? De la Japó japonesa més profunda? Això va saber.
1: S'han enganyat.
0: Tot mal.
2: L'hauria serado de menos.
0: L'aigua serado de menos.
2: Perquè són gambes d'allí.
0: Clar, és que...
2: És marís d'allà. És un calamar. És un calamar japonès.
1: Una batxoqueta.
2: L'arròs serà japonès, també, que li ho fan dur.
0: Batxoqueta japonesa.
1: Pebrera.
0: Això, li falta que li posen, jo què sé...
1: I després tot fossilitzat dins d'un got.
0: Dins d'un got.
1: Fet polvets o que siga, fet dins d'un got.
2: I li fas quatre forats, ho poses en el micro i en 5 minuts, paella...
0: Tu li tires directament l'aigua bullint i ja està.
2: Tarroje,
0: i en 5 minuts
1: tarroje,
0: paella. I tu em preguntaves, Ximo, has comprovat això? No ho he comprovat. Perquè,
1: ni
0: mira,
1: pensé.
0: Ni pensé comprovar-ho, perquè l'únic bé que han fet en la paella és que no van exportar-ho.
1: Ai,
0: que no s'ho estarà
2: fora del Japó
0: i no arribarà ni tan sols
2: així. Ja té com, ja te vale.
1: Que venen els companys de les notícies, deixem-los parlar.
0: Vinga, va, que parlen ells ara.
1: Fins ara.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Són les 5.
2: A Punt. Notícies.
3: Pendents de la reunió que a hores d'ara mantenen a la Conselleria d'Educació els seus responsables amb els sindicats per tal d'intentar desconvocar la vaga indefinida que va començar ara fa una setmana en l'ensenyament públic no universitari. Rubén Dempere, última hora.
4: Damunt de la taula, nombroses pendents d'eixa reunió, com deies, Gustavo, i damunt de la taula, nombroses reivindicacions, tot i que l'increment salarial dels docents sembla la clau per tal d'arribar a una entesa entre la conselleria i els sindicats. Doncs, de moment, la conselleria ofereix als sindicats una pujada salarial de 120 euros per al pròxim curs. Segons han informat representants sindicals presents en la negociació, la pujada seria de 60 euros al gener de l'any que ve i altres 60 a partir del mes de juliol, però cal recordar que, a banda de l'increment salarial, hi ha altres demandes, com ara una baixada del nombre d'alumnes per classe. La conselleria proposa la reducció progressiva de les ràtios i estableix com a novetat un calendari d'aplicació fins al 2030. Les reduccions serien, com a mínim, les fixades pel Ministeri, amb reduccions addicionals en zones amb risc de despoblament.
3: Ixa és la proposta de la conselleria. Seguirem atents a l'evolució de la reunió i de la negociació. Per cert, que la Conselleria d'Educació ha obert avui el termini d'inscripció per a fer les proves d'accés a la universitat. Alejandro Molés.
5: Sí, en la primera convocatòria hi ha de temps fins divendres que ve a les 2 de la vesprada. Els exàmens de la PAU estan programats per als dies 2, 3 i 4 del mes que ve.
3: I continua el Congrés dels Diputats la compareixença del president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en la Comissió d'Investigació de la Dana, Xavier García del Valle.
6: Sí, Miguel Polo, a preguntes de diversos grups, ha reiterat que el SECOPI que dirigia l'emergència es va convocar molt tard perquè a les 5 ja hi havia zones inundades i, a més, estava dirigit, diu, per gent poc qualificada, independentment de qui participava presencialment i qui ho feia telemàticament.
7: El problema del CECOPI no es el formato en el que se convoca, sino las horas a las que se convoca, ¿no? Y luego, pues la capacidad de quienes tenían que tomar las decisiones. Si se convoca tarde y las personas que toman las decisiones no tienen ni idea de lo que tienen que hacer, pues ese es el problema, no es un problema de formato. Es un problema de sujetos, no de circunstancias.
6: Polo ha respost també a qui critica a la Confederació per no avisar a temps. A les 5, ha dit, ja va reclamar un avís a la població.
7: Después de comunicar que la presa de Forata se va a declarar un escenario de emergencia, entonces la primera intervención de la consellera es para decir que no van a evacuar y a lo que yo digo es cuando la primera vez que yo digo envío un mensaje a la población y eso tiene lugar aproximadamente a las 5 de la tarde. Continuaron la reunión bastante tensamente, tengo que decir.
6: Y en esa reunión él no veía necesidad de demandar una emergencia 3.
7: Lo que la gente necesitaba era que se le avisara, no una declaración de emergencia 3. Lo que necesitaba era un aviso, que no tiene nada que ver con una declaración 2, 1 o 0.
6: La compareixença de Polo continúa al Congrés.
3: I continuen les reaccions als resultats de les eleccions autonòmiques d'Andalusia en què el Partit Popular necessitarà de Vox per a governar, mentre que el PSOE presenta el pitjor resultat.
6: Sí, el president de la Junta d'Andalusia en funcions i guanyador de les eleccions d'ahir al Parlament Regional, Juanma Moreno Bonilla, ha afirmat que el més sensat seria que el PP torni a governar en solitari, encara que haja perdut la majoria absoluta que tenia en la legislatura anterior.
8: Yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
6: Tot depèn de Vox, i Vox ja ha posat sobre la taula les seues condicions, però no ha aclarit si demanarà entrar en el govern andalús. Així ho ha manifestat el secretari general Ignacio Garriga.
9: Vamos a defender esa prioridad nacional que ustedes bien saben, condicionar el gobierno de la Junta de Andalucía.
3: I continuen les reaccions a l'anunci que ha fet avui la multinacional Ford, en què confirma que la factoria d'Almussafes fabricarà a partir del 2028 el model Bronco. Es tracta d'un vehicle utilitari esportiu compacte.
5: A través de les xarxes socials, el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, assegura que és una gran notícia per tota la indústria del nostre territori. De manera semblant, s'ha pronunciat la patronal valenciana en considerar l'anunci com una excel·lent notícia que reforça, diu, la confiança en la capacitat industrial de la comunitat valenciana, a més de donar tranquil·litat. I des del comitè d'empresa de Ford, el seu president, Carlos Faubel, pronostica que el d'avui no serà l'únic anunci per a fabricar nous vehicles.
10: Por fin hoy se hace oficial el vehículo que teníamos ya asignado Multienergía de la familia Bronco, pero además se han anunciado otros 4 vehículos, 2 que se fabricarán en sociedad con Renault y 2 que están pendientes de asignar, que yo creo, la verdad, que están pensados para la fábrica de Valencia. Creo que vamos a tener muchas posibilidades, por lo tanto, vamos a por más y vamos a ir a por ellos.
3: Les qüestions. El PSPB justifica l'absència dels 4 alcaldes i exalcaldes del partit que no han acudit a declarar avui davant la comissió de la Diputació d'Alacant que investiga els presumptes irregularitats en el bo comerç.
5: Ho han justificat a través d'un comunicat. El PSPB diu que no acudiran fins que no se cite Carlos Mazón, que en la seva etapa com a president de la institució provincial va posar en marxa precisament aquest sistema per al comerç urbà que investiga la justícia. Escoltem el portaveu en la comissió, Raúl Ruiz.
11: Necesitamos que los protagonistas de este escándalo sean quienes vengan a comparecer y quienes vengan a explicarnos a todos los alicantinos qué han hecho con todo el dinero que se ha desembolsado para gestionar estos bonos consumo y que han aparecido además en las manos siempre de los mismos, en concreto del entorno del Partido Popular. Esto que se está haciendo con esta comisión es una verdadera vergüenza porque lo que deberíamos estar preocupados es por averiguar la verdad.
5: Els 3 alcaldes socialistes que no han acudit a declarar avui són els d'Alcoi, Elda i Alfàs del Pi, a més de l'exalcalde d'Elx, Carlos

0: González. Davant aquesta actitud dels socialistes, la presidenta de la Comissió La Popular, Anna Serna, ha decidit posar fi a la investigació.
1: Se establece un calendario, se vota democráticamente y el calendario establece que primero comparecen estos cuatro alcaldes que he mencionado anteriormente y que después de esa comparecencia pues habrían más comparecencias. En ningún momento esta comisión se ha negado a que comparezca el señor Mazón. Por tanto, esta comisión no tiene ningún sentido.
0: Recuerden que el principal implicat en este cas és el president de la Cambra de Comerç Alacantina, Carlos Baño.
2: I en successos, el Baix Segura, a la localitat de Dolores, es viu avui el tercer dia de dol oficial per l'assassinat de Marisol, de 51 anys, i el seu fill Alberto, de 24, perpetrat presumptament pel marit de la víctima, un guàrdia civil de 55 anys, que en feia 30 que estava destinat en esta població. Els tres cadàvers es van trobar dissabte en la casa quarter on residia la família amb ferides de bala.
0: El cos de la dona el van trobar amb ferides d'arma de foc en una habitació, el cos del fill estava en circumstàncies semblants en una altra i el del guàrdia civil estava en un passadís pròxim amb un tir al cap i la postal i la pistola al costat del cadàver. Escoltem l'alcalde de Dolores, Joaquín Hernández.
3: Desde que él termina la academia, después viene ella, se casan, tienen un hijo que ha sido nacido en Dolores, así que imagínate, es que estamos todos totalmente consternados.
0: Finalment, les hipòtesis estarien parlant de l'assassinat masclista que fa 20 a Espanya en guany i el tercer al nostre territori.
2: Fins així, l'última hora informativa. Continuen en la companyia de la vesprada d'Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta Apunt Ràdio.
4: Som la veu de tots. Som Apunt. Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
5: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
6: Tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
4: La vesprada d'Apunt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juárez.

0: De cañero, de cañero.
1: Oh.
0: A mi sí, sí, sí.
1: Què faries tu per diners?
0: Què faries tu per... Oh, tots tenim un preu, tots tenim un preu.
1: No ho sé, no ho sé. Pendents de la celebració a partir de 6 de la vesprada de les Iques de València Bàsquet, flamants guanyadores de la Lliga Endesa. Sí. I a més, el doblet, la festa, festa gran, serà a partir de les 7:30, s'obrin les portes en el Roig Arena, i a partir de les 8, la gran festa. Anirem a Ca Joan, al té, a menjar probablement un dels millors carns de bou o de vaca.
0: Que a la brasa. Que te pots morir. Mira, això al Javi també li agrada.
1: I un escarxofes. Sí, ja estàvem parlant d'esta.
0: Sí,
1: parlant d'esta. Saludarem a Santi Rodríguez, al que tots recordem com el frutero de Siete Vidas, però que és un actor fenomenal, sí, de comèdia.
0: Que se'n ve a Castelló a fer un monòleg d'humor i ens el presentarà així a nosaltres.
1: Sí, pues mireu, sí, si sí, tenim un menú de categoria, i ara per arrencar esta segona hora anem a parlar dels dinerets.
0: D'estalviar. Dels ganxos.
1: Estalviar. Quantes voltes, Javi González, hola Javi,
2: bona
1: què tal?
2: Bona companys, què tal,
1: com esteu? El nostre guia per l'economia, anem a dir-ho.
0: El nostre líder espiritual.
1: Deixem un guia.
2: Anem a deixar-ho ahí. Exacte. O acompanyant. No,
0: però sí. Explicaor.
2: Acompanyant, està bé.
1: Sí. Moltes vegades ens ha explicat el power que té començar a estalviar i quan abans. Si pot ser als 30, millor que als 40 o als 50, que igual ja se te passa l'arròs.
2: Això és aixina, perquè el temps en este àmbit té molta importància, corre sempre en contra nostra.
1: Per no parlar de l'interès.
2: Per no parlar de l'interès.

0: En efecte. Però mira, cert que quan parlem d'estalviar, molta gent després me comenta, Javi, és que tot això que comenteu en el programa jo després no puc aplicar-ho. Val? És cert que si mirem les xifres, el 80% dels ciutadans espanyols sí que aconseguís guardar part dels seus ingressos, però solament el 20% aconseguís els nivells financers recomanats per a destinar a un fons d'emergència, a la compra d'un habitatge, a inversions... És a dir, que solament el 20% aconseguís estalviar el que hauríem de poder fer en principi.
1: Que seria un matalàs del 30% del jornal anual.
0: Bueno, exacte, podem estar parlant de lo que serien les teues despeses fixes de 3 a 6 mesos.
2: I els que s'hi aconseguissin, les persones que treballen i estalvien?
0: Ahí anem. Anem a parlar d'això, perquè les persones que treballen i estalvien a Espanya tenen un element en comú i és que els diners en comptes a la vista van aconseguir el passat 2024 la xifra de 875.000 milions d'euros, val? Amb una rendibilitat de tan sols el 0,17%. I això què vol dir? 0,17%. I això què vol dir?
1: Això no és ni rendibilitat.
0: Que això és el problema. Que això el que ens indica és que estem guardant els diners en comptes corrents que no tenen cap remuneració. Que és com tindre-los en el matalàs de tota la vida. Ja sabem, ja m'he explicat moltes vegades, que això comporta que anem perdent el nostre poder adquisitiu i precisament fa uns dies que hem vist un canvi en el mercat bancari, perquè el Neobank 3 Republic ha pujat l'interès del seu compte remunerat del 2 al 3%.
1: Quin banc has dit que és?
0: Trade Republic.
1: Que s'escriu Trade Republic?
0: Trade Republic. La pronúncia tampoc la tinc jo treballada.
2: Del 2 al 3.
0: Del 2 al 3.
2: Ojo, cuida que això és important. No?
0: Sí, perquè mentre ells ofereixen un 3%, la majoria se queden en el 2, que al cap i a la fi és el que marca el Banc Central Europeu. Però, clar, no és solament l'únic aspecte que hem de tindre en compte. Jo vull que analitzem bé tot això i per això hem convidat així a l'estudi a Leonor Vargas, que és la directora financera de la Fundació d'Estudis Bursàtils i Financers. Leonor, com estàs? Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
1: Hola, Leonor.
2: Hola, Leonor.
0: A veure, Leonor, portàvem molt de temps amb els diners parats al 0% en els bancs tradicionals, però ara veiem aquestes entitats que comencen a oferir fins a un 3% o fins i tot més en funció una miqueta de l'entitat, a ella cada un que faça una recerca exhaustiva. Exacte. Per què es dona ara esta carrera, podríem dir fins i tot agressiva en funció de les campanyes que estan fent, per captar el nostre estalvi?
3: Bueno, pues mira, al final la mayoría de los bancos que están haciendo este tipo de propuestas son los neobancos, ¿vale? Vamos a diferenciar que los neobancos son bancos que han nacido directamente en Internet, son 100% digitales y que se caracterizan porque sus comisiones son muy baratas. Ellos utilizan economías de escala automatizando toda la parte de proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que están haciendo es intentando captar no solo dinero, sino clientes de la banca tradicional. Ajá. Están intentando tener más clientes que generen en el futuro, pues más comisiones, más márgenes para sus beneficios a través de otros productos financieros. Y al final no solo es captar dinero, es captar más clientes, más vinculación, más productos que le generen un futuro pues con unos márgenes superiores.
1: Claro, partes de neobanks, ¿quién sería la definición de neobank? Que no té oficina física o no té poques,
3: claro,
1: pero son dependents online de bancs més grans. Es,
3: depende.
1: ¿Quin tipus de banc és?
3: Pueden ser un banco que ha nacido directamente en Internet, a 100% digital con comisiones más bajas y automatización de muchísimos servicios, mucho más ágiles, y puede ser que sean que detrás de ellos haya corporaciones, por ejemplo, en el caso de My Investor hay corporaciones españolas detrás, es un banco español, un neobanco, pero por ejemplo el que hemos comentado antes, el Trade Republic, es un banco alemán. ¿Vale? Entonces ellos sí que están supervisados también por el Banco Central Alemán y están cubiertos por el Fondo de Garantía de Inversiones. Además, tiene eBay, IBAN español.
0: IBAN español desde julio del 2025. ¿No, Leonor? Que sabes, comentaban que es importante, tindreu en compte, si volem comenzar a treballar en alguno de estos bancs, el fet de que tinguen ese IBAN español.
3: Claro, dependemos un poco también de nuestro perfil inversor y de lo que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, este tipo de cuentas remuneradas que estamos comentando son productos de ahorro, en realidad apropiados para la mayoría de los perfiles conservadores, que lo que buscan es primero preservar su capital y obtener un poquito de rentabilidad que nos mantenga en el tiempo.
2: Pues y que no es molde risk, no es molde risk.
1: Comprador de letras del tesoro, podríamos decir, o de bonos del tesoro, básicamente.
2: Pero si el Banc Central Europeu té els tipus d'interès, diguem, oficials, congelats al 2% o al 2%, com és possible això?
3: Pues al final los bancos lo que están asumiendo es esa pérdida.

0: Espera, Aurico, jo. En esta melodia, cada dilluns, arriba a estes horetes l'hora de parlar de les coses de menjar, però de menjar, de disfrutar, de que ens facin feliços en una taula, i així en el territori de la Comunitat Valenciana tenim tant de bo i tant de privilegi. Imagineu que ara fem un exercici d'imaginació i ens n'anem a la platja de l'Olla, allà en Altea.
1: És un sí.
0: O muntem dalt.
1: Bé.
0: Allí, al mirador, que hi ha la banda de dalt, on està l'església i tot allò.
1: També, és un sí.
0: I una volta que ja has pegat una volteta d'això, ens agarra gana. I dius, ostres, que és hora de dinar. I estem en Altea.
1: Sí, però vull...
0: Però jo voldria...
1: Quiero gozármelo, baby.
0: Ostres, una carn, per exemple.
2: Una carn.
0: Ventorradeta.
1: I el nostre gastroturista, Vicent Gil, ens diu què hem de fer.
0: Hola, Vicent.
3: Molt bona vesprà. Jo m'he passat molt de temps que quan deixia de l'autovia i creuava per allà davant i dic, Cat Joan, i això és una segona tira. Tindré que vindre algun dia així i tal, perquè jo, com sóc un carnívoro confés i declarat, i un dia grava amb el meu amic Pedro, diu, va, vamos hoy a Cat Joan. I, bueno, un escàndol.
0: Un escàndol.
3: Perquè...
0: O dos, si són pequeñitos.
3: Realment van ser dos escàndals.
1: Definís l'escandalera, va.
3: Una va ser un xuletó de 45-50 dies de maduració, no va estar mal, i l'altre, i ara teniu que provar este. De un any i una setmana, de 53 setmanes de maduració, i jo el veia en tota la grasa, en un color groc.
1: Mira,
3: s'ho
1: va la boca,
3: jo dic, però això... I a voltes...
0: Només li faltava que parlar.
3: Claro, jo ho pregunto i la gent me diuen, però, che, un any, això estava bo. Dic, estava bo. Té un sabor molt intens.
1: Sí, senyor.
3: Té que agradar molt la carn. Hi ha gent que li agraden sabors més suaus i tal. Però, bueno, ahí tenim així el rei de la mauració, a uno dels... Jo crec que dels més icònics que tenim a la Comunitat Valenciana, que Joan, a Joan Soldevila. Joan, què passa en les mauracions?
0: Què tal, Joan?
4: Buenas tardes,
0: què tal? Una miqueta més al micro.
4: Buenas tardes, què tal, com esteu?
0: Bé.
4: Bé, les mauracions, però, bueno, al final ha sigut una miqueta una revolució de tot el sector càrnic. Sí, pense que... Bueno, ara estem pegant un passet darrere, estem baixant una miqueta la potència, estem posant una miqueta més alerta, no? I bueno, per mi ha sigut un espectacle, per mi i pel públic, perquè al final sense el públic no podem fer res, però la veritat que això sabors que es aconsegueixen, aquestes fijacions en escala i aquestes ternures, pues bueno, la veritat que és espectacular tant pel comensal com per nosaltres que ens dediquem al món de la car, i al final pues, quan tu la teva feina la veus plasmada i dius, ostres, pues... Pues molt guai, si ha valgut algo.
3: Eres un obsessiu, no sols de la carn, sinó del producte en general. Tot el producte que podem tastar en Cat Joan és un espectacle.
0: Les carxofes també parlen.
3: Hombre, dili a la meva dona els berberechos, que ella sempre diu... Cada volta d'això diu... Ui,
1: les closques a mi flipen totes.
3: Ella ho conta i diu, el berberecho més gran que m'ha menjat en ma vida. Dic, carinyo, això ho digueres l'any passat jo quan vam vindre. Ella sempre repeteix, però clar, però a més... Ell és dels que el producte els agrada toquetejar-lo lo mínim.
4: Lo mínim. A mi Ricard Camarena, quan començàvem, em comentava, Joan, el teu producte ni el toque, el roses. Rosalo, sale Rosalo. I bueno, li han fet cas a Ricard.
1: Però el que s'has de fer és controlar el procés, vull dir que siga el millor producte. En cas de les carns, sí. És des de la procedència de l'animalet, el que l'animalet ha menjat, com s'ha criat, l'educació que rebota.
3: Però mira, sí que...
1: Si és de bona família, tot això conté, no?
3: N'hi ha una cosa que...
4: Tot suma.
1: Després ja ve la maduració.
3: Tinc curiositat jo, Joan. Només carn de bou i de vaca. No t'has volgut complicar la vida en més històries?
4: Bueno, ara toquem una miqueta de cordes lechal, tant siga la paletilla com són els xulletetes xicotibos, els de lechal. Al principi sí que tocaven més coses, però bueno, al final n'hi ha que centrar-se en un producte i no tocar més, i en aquest producte ser el millor, o sigui, buscar-li totes les voltes per poder treure el major jugo.
3: Ara podré portar la moda, perquè ella diu, no, és que com allí l'únic que menges carn eres tu, ara si tens xulletetes...
4: Clar, li fem un tros de peix
3: entonces sí. Escolta, i bueno, ho comentàvem abans d'entrar, tens sardines valencianes del Cantàbric, de Rafa López.
4: Home.
1: Perquè les sardines valencianes Naden on volen.
3: Venen del Cantàbric, exacte. Palgos són valencians.
1: Home, ja.
3: Que és el millor producte. Però els espàrrecs de Navarra... Vull dir sí. Que...
4: Sí, cada zona... Jo penso que cada zona tenim un país espectacular i cada zona té el seu producte i la veritat que pues, intentem en la seva estacionalitat pues, tindre el producte
3: a banda
4: en casa.
3: De que tu tens la teva horteta.
4: Seguim en ella, seguim en ella. Sí, anem fent tomaquetes, anem fent pebreres, anem fent una miqueta de tot, sí.
3: Bueno, i una cosa que a mi me meravella de Can Joan, que són els salassons.
1: Ole, ole.
3: I dius que la Marina són molt de salassons?
1: Sí.
4: Pues sí. És la veritat. Un salat ben treballat i una bona tomaca. Podem fer dos o tres garres.
1: Ja està. D'això d'oli per damunt, ratxa d'oli, una moixama bona, un huevo, jo què sé.
4: Una bona hueva. O al final, un bon capellà.
1: Un bon
4: capellà ben torraet a la llama. Això és una virgueria, això és una barbaritat.
3: Menos mal que fa poc que he candidat. Menos mal.
4: Vicent, una miqueta de salat encara em podia cabre.
3: Això sí.
4: Això no hi ha problema.
3: No, això sí, no ho han pensat. No ho han pensat. Escolta, i bueno, en Can Joan anava tan bé, que n'hi havia molts clients de madrilenys que li diuen, oye, ¿por qué no montas algo a Madrid? ¿Y por qué no montas algo a Madrid? I a la més agarratxa anar a Madrid.
4: No vam anar a Madrid, així no va ser. Sí, la veritat que va ser una experiència espectacular. Van tindre els accidents que van tindre, però bueno, al final de la vida...
3: Va patir dos incendis.
4: Van fer dos incendis grans, però bueno, al final està tot marcat i les coses estan per superar-les. Pense que al final totes aquestes coses pues, mos fan més durs, mos fan veure les coses d'una altra manera, n'hi ha que treure-li els punts bons i ja està.
3: Clar, que al final has dit, si tinc que diversificar... Millor fer una Altea que anar-me'n a Madrid. Sempre podré controlar-ho més a prop. I bueno, has vingut acompanyat de Vicent Saragossí, que a mi me fa molta gràcia, perquè ells tenen un vídeo en Instagram que se presenten els dos. Jo soc Joan Abril, i ella diu, no, jo soc Vicent el de Asambra. Ell no diu Vicent Saragossí, no, Vicent el de Asambra.
1: Eres l'Asambra.
0: Què tal, Vicent? Com estàs?
2: M'anava a esperar.
1: Molt bé.
3: Escolta, i com va ser això? Que tu anaràs a buscar a Joan, Joan te va buscar a tu, de cop per repente girar un cantó i sabeu xocar? Què ha passat ahir per aquest invent que heu fet nou ara?
2: Bueno, Joan i jo ens coneixem de fa anys, inclús ja vam tenir un negoci conjunt fa anys, i la veritat que la relació sempre ha sigut molt bona, i pues, sempre que ens juntem pues, tenim el negoci en ment i pensem en estaria bé això, estaria bé allò, i ja està que ha quallat.
3: Ha plegat el moment.
2: Ha plegat el moment.
3: Perquè a Sambra, per exemple, era un local més d'arrossos, de menjars casolans, de menjars típics...
2: De cullera, sí.
3: I ara, de cop per repent, el local nou, que s'anomena Murmur, que ara mos explicaràs el perquè del nom, Murmur, arròs i brases. Per què és? Perquè l'arròs és pel migdia i les brases per la nit, això com funciona?
2: Bueno, més que res perquè Joan és més de brasa i jo som més d'arròs. Llavors és com la unió dels dos, i com que aporta la part i la sabidoria de la brasa, i jo un poquiu, molt lluny de Joan, no? Que és un experto del sector, però aporta un poquet de la part de l'arròs,
3: claro,
2: que és el que domina un poquet.
3: Altea, que sigui la cúpula del Mediterrani, i tenga ixe tros tan ibicenc i tant... Però jo crec que és probablement el raconet més cosmopolita que té a la costa alacantina. Allí teniu guiris de tot arreu. I això és quan te plega la nit, a mi te demanen un arrosset.
2: Sí, per supost. Passa que ells venen antes. El que fa nosaltres és dinar tard per a ells el sopar pronte.
3: O sigui, que ells sopen allà a l'Esa de la Prat i demanen la paella. Clar.
2: Sí.
4: A l'Esa de la Prat ja tenen la paella endansada.
3: O sigui, si és un berenar o és un sopar.
2: Sí, així és.
3: I vos comentava jo antes d'entrar que... Esteu en un lloc que evidentment no és de pas, ja que anar a buscar-vos això, en ningun moment vos ha coartat, heu dit, mos dona igual, vosaltres anem ahir que segur que triomfem.
4: Bueno, al final hi ha que fer les coses ben fetes, defendre el producte, fer les coses en temps i en hora i com Déu mana, i al final què cosa més xula n'hi ha d'alçar-te un diumenge, agarrar-te la teva dona i dir mon anem, com si mon anem d'expedició, mon anem així, com anem allà, correcte, i dinar de categoria. Pues bueno, a veure, tenen el club de tenis d'Altea, que la veritat que és un lloc espectacular. Estem dins i estem fora del poble, perquè està ja el poble quasi que s'ho ha menjat. Lo bo que tenim ahí, pues, al final, és pues, que no sents motos, no sents cotxes, no sents res, ni una tranquil·litat espectacular.
3: És una zona molt tranquil·la.
4: Sí. Entonces, pues bueno, pues Vicent me lo va a proposar y ya, como estábamos acorralados, no tenía manera de escapamos de ahí. Claro, pues suerte y al toro. Així no va ser.
0: El nom, Murmur, és això, una Murmur. Paraula... Té una sonoritat molt xula. D'on ve la idea? Sí.
2: Bueno, en Murmur significa el soroll que fa la ola al tornar, no? La ola del mar al tornar. I pues, parlant de l'agència d'imatge i comunicació i això, en la que treballem, pues, mos feia preguntes a què mos recordava Murmur i el lloc i què és el que buscàvem, no? Pues, al final nosaltres som molt del poble, nosaltres som els dos alteans. I pues, clar, pues, volíem algo que representara, no? I al final què més que el soroll de la mà.
0: A més, ara que estàs mencionant-ho, no sabia, perquè imaginava que tindria més a veure en la paraula castellana de murmurar, no? Quan hi ha algú que murmura, no? que susurra, no? Que parla, diguem, en veu baixa o algo així, però no tenia ni idea de que era el so la de la ona de quan torna.
3: Mira que Ximo també és del poble mariner, que ell és pixaví, ell és de Gandia.
0: La ona quan torna en la platja de Gandia, però quan torna en una platja de pedres,
4: ahí està.
0: Això és, mira, el so més zen, més brutal, que ho puga usar per a dormir, per a relaxar-se, no hi ha una altra, de veritat, és que m'encanta.
4: I si d'avui t'agarres un dia d'eixos que fa que olora salitre i dius, buah, te sentes a la costa de la mar i és impressionant. Impressionant.
0: De veritat que sí. Jo crec que la nit que millor, més profundament i més relaxat de la vida del món he dormit va ser una nit a Campomanes. Va ser una Pasqua, que va ser una Pasqua boníssima, de xamba, vaig tindre una primera línia perquè va ser una cosa d'última hora i tal, i jo en la tornada i jo encara me'n recordo de deixar un somie en aquella nit. És una passada, és una passada.
1: Jo nosaltres ho hem viscut en Altea, perquè la Michelle té apartament
0: no
1: a primera línia.
0: És que
1: i diria jo, hem experimentat aquest murmur en primera persona.
0: Que és orgàsmic, això. És que és una cosa, que no ho ha viscut.
1: És absolutament meravellós.
0: Això s'ha de viure una volta en la vida. I si tens un apartament que te'l... Che, arriba un acord en el teu amic i te'l deixa una nit o el que sigui, o te'n vas a un hotel, això s'ha
3: de viure. Bueno, escolteu, anem a arreglar-ho, perquè Joan també va tenir una iniciativa en uns apartaments allà en Altea. Això encara està en marxa.
1: Bé, que Joan és valent, com el sí.
3: Ell no para.
4: Diners no en tindrem mai, però en certs i trastos en tindrem els que vulguem tindre. Això mai mos faltarà. Però sí, mos vam clavar ahir en una història del casc antic. Tenim ahir quatre apartaments turístics que la veritat que són espectaculars, perquè tenen unes vistes

0: No, perquè és que el teatre dona per tindre unes vistes espectaculars, i el que estava dient ara mateix a Ximo em recordava al principi de Tildos, jo i la meva dona... Bueno, sabeu,
1: aneu a provar-los, no?
0: No, collo, ja estem en la prova. Sí. I quan pujàvem igual a les 6 del matí i veies quan alçava el sol, i és que senties hasta les oles de baix, que dius, és que és impressionant.
2: És impressionant. És impressionant.
1: I els amaneixers, que ahir en Altea el sol ix per darrere del... com se diu?
0: Del penyó.
1: El penyó de Faig.
0: No, penyó de Faig.
1: Això és el penyó de Faig.
0: Sí, penyó de Faig. Allí... Bueno, morro de Toix i penyó de Faig, correcte.
1: Morro de Toix, sí. Exacte, sí, sí,
0: sí.
1: Espectacular.
0: Sí. El raconet aquell és...
1: I el castell de l'Olla també esteu que veure allà dalt, vamos, d'aquella manera.
0: El castell de l'Olla brilla, en el pos es brilla.
2: Pues si tot això ho adobes, amb una carneta de les de Joan, amb una roseta dels de Vicent...
3: Que meravella. Jo tornant a lo de la carn que comentava Vicent, no? Que l'amic Joan és un mestre de la, del procés de la brasa i de l'elaboració de la carn, tinc ahí clavat com el primer dia... El dia que me portareu a veure el procés de maduració de cans allà dins, que sí. Entenc que igual no devia contar-ho, però
0: les càmeres.
3: Un privilegi que tinguereu, diguem-ne, els amics. Però també entenc que no és perquè anar allí, Ximo, o anar allí, que és una cosa que si algú mostra interès, quan sou tan apassionats, és que te peguin una volta per allí, que t'ensenyen les carxofes, mira, i així es fa amb la brasa, i així, i esta carn, i vas a menjar-te un tros d'esta carn i dius... Però que meravella. És crec que fer això, eixa, traslladar eixa estima,
2: eixa
3: que el remat és cultura també, està molt guai que ho feu també, eixa divulgació, no?
0: Claro, si és que la gent puga entrar dins d'una cuina i veure lo que es treballa, com es treballa, que puga entrar dins d'una nevera, que veus el producte en feo, quan dic jo, perquè el producte està en feo, quan dic a la taula ja va
2: volar, ja va ben arreglat.
0: O sigui, que al final, que el vegis del quilòmetre zero d'on va, o sigui, per mi és espectacular.
1: Però i va ser una lliçó... Que això és improvisat, eh? No és que ell prepara per si algú ve... Perquè... No, no, o
0: sigui... No, a mi m'agrada que la gent...
2: Està, està...
1: Tu ho veus tal qual, no, no és que està...
3: Estan allí penjades les banques.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Literalment.
3: En el cuny. Sí, sí, sí. Tu li parles de tu, clar, perquè tu les coneixes.
0: Home, ja són de la família.
3: Jo estava allí dient, bueno, bé, ja veurem quan arriba el moment de disfrutar-lo.
1: No, però ella...
3: No, però mola molt.
1: Té les càmeres de mauració allí a l'entrada, la gent pot veure les peces, i més quan tu demanes, que dius, de quan? Doncs d'aquilo i mig. És més atrevist demanant d'aquilo i mig. I en si ja te la porten...
3: Però tu sols quilo i mig?
1: Sí.
3: Ja, Vicente.
2: Que tu sol, que Vicent és el
0: mas. Si es fa, té que fer-me.
2: Jo me'l faria, però compartiria.
1: No, per això dic que quan anem, la moda... No, claro, quan tu minxes carn... I jo, bueno, jo de la picaeta jo faré poquet, perquè, bueno... Allí te fa una tomaqueta, una tonyina i tal, que te pots morir, els berberechos... Bueno, i té una gamba de Denia també espectacular, o sigui que...
2: Evidentment, el producte vas a buscar-lo
1: claro,
2: al
1: claro.
2: Millor proveïdor.
1: Tot, tot això no...
0: Món, com no anem a tindre millors productes? Si és que tenim costa, que, tenim muntanya,
2: és que
0: tenim tot.
2: Nostra, practic...
0: Que ho tenim tot.
2: Clar.
1: Hasta el pa.
0: El pa.
1: Hasta el pa.
0: Molt bo el pa.
1: Però dic, jo soc molt carnicer, vull dir, jo m'entretendria ahí, vamos, en un entrecot, bueno, tira'm entrecot.
3: Rosegant.
2: I, però jo vull preguntar per les brases, perquè això també és... No tot el món s'ha manejat-les, cada brasa, cada carn, cada... necessita un ritual diferent, no?
0: Sí.
1: I l'altura bueno, de la graella.
2: Claro, bueno, vosaltres ho teniu assumit, però des de fora això crida
0: molt atenció. L'altre dia vaig baixar a Sevilla, que vaig anar als Bous, que m'anaven a muntar els Bous, i li vaig enviar una xulla al xicón del taxi, que és molt amic, perquè com, sí. No, si no tens un amic taxista, no pots manejar, te venim a un costat. I en dia... ¿Y cómo hago la carne? ¿Cuánto tiempo le pongo por un lado? Y el otro día, ¿cuánto pone la carne? Yo qué sé, ¿cuánto pone la carne? ¿Sabes qué pasa? Que al final, como vas bebiendo, vas tocando. Y claro, ahí vas fembo y el que des ahí, bueno, y al final le vas a explicar al chicón y ahorita que le va a ir súper bien. Pero que al final, pues toques temperatura, veus temperatures, vas mirant a veure com estan les temperatures, però jo què sé, és que és...
1: Home, depèn també
0: de l'hora
1: que
0: sigui el xuletó. Però vosaltres... Claro.
3: Però quina nyenya gasteu?
0: Carrasca, Carrasca. Gasta tot Carrasca, tant en nyenya com en carbó. El carbó, la nyenya la tinc perquè el ciclo és molt més gran i quan em fa falta espentar, que em fa falta brasa enseguida, espentequen el carbó.
3: I què feu? Teniu, diguem, una brasa sostinguda per a que quan arribi el moment de la punta de la nit o d'això, i després vas afegint?
0: Clar, al final anem afegint-li per els costats. Si li afegixes damunt, l'únic que vas a fer és afegar la brasa. Llavors, què passa? Que al final el carbó, com s'encén per contacte, en que vagis arrimant-lo al costat,
1: poqueta,
0: ja està, clar.
1: Escolta, no, i la nyenya esta cubana, com se diu, que també està molt de moda?
0: Cabracho? No, cabracho
1: no, no, cabracho.

0: Sí, sí.
1: Una que gasta el nostre amic Pablo Chirivella i Edu Espejo.
0: El gran Pablo Chirivella.
1: Pablo i Edu sé que la gasten. Però jo sé que està molt de moda, no sé, però bueno, tampoc...
0: Sí, sé el que em dius, és que no és ni arbre, és com si fos un arbust, sí. Que allí es fa gran, que no me'n recordo com es diu.
1: I parlant d'experiències, a Vicenç Saragossí me'l vaig trobar allí, en la teua zona, fa dues setmanes...
2: En Castelló.
1: En Castelló, un dilluns participant de les semifinals del concurs internacional de paella valenciana de Sueca. I aquesta experiència com va anar?
3: Pues mira, estàvem avorrits, no teníem quasi faena. I van dir, anem a fer alguna cosa més. No, pues mira, es va plantejar, i bueno, com ha dit anteriorment, a mi el que m'apassiona és l'arròs, i es va plantejar i, pues nada, a ello vam anar.
1: Claro, que paella, això és una paella kafkiana, perquè, claro, una paella en conill i pollastre i...
0: Ja estem tocant la tecla.
1: En Alacant fan a tres arrossos, que me pareix perfecte,
2: una
1: però bueno.
2: Però
1: sí, què vas veure per allí?
3: Bueno, va ser una experiència inolvidable, molt bé, perquè vam estar en companyia d'altres restaurants, en total eren 40 de la Comunitat Valenciana. Vam fer una paella totalment diferent a la que estem acostumats a fer. Nosaltres la fem en el sistema alicantí, que s'ofereix en l'arròs, i allí les condicions eren per a tots les mateixes condicions, i clar, eren ingredients diferents, varietat d'arròs diferent, fet a llenya.
1: A llenya, cuidado.
3: Que nosaltres normalment
1: perquè este sí que treballa a llenya, però tu però no, tu a gas.
0: Jo si em despiste ja em guanya, perquè farien 200 racions d'arròs a llenya, i fins que no tenia 2 mil·límetres, jo, no sé què, dile Vicent, tira.
1: Anava tastant,
0: sí.
3: Sí, va ser un rato, però ho van passar molt bé, que era l'important, i ho van disfrutar.
1: No és que em diuen, que ahir, que han dit que n'hi ha un soci de Joan, ahí, fes-li una foto i tal, i veig a veure com va i tal. I dic, però com un soci de Joan? Dic, però quasi estem fent paelles. Diu, sí, no, és que és una història nova que porta ella.
2: I saps quan te vas enterar del murmur?
1: Claro,
2: que tenien estos dos.
1: Hi havia un murmur ahí que no sabies lo que era. Pues era Vicenç Saragossí.
4: I en quant al tema de que has obert el meló dels arrossos a la valenciana i els arrossos a la cantina, a mi m'agradaria aprofundir... No, però no en la polèmica, no tens. Al contrari.
0: No, perquè...
4: Sí a tot. Per conèixer més, parlaves, Vicent, de sofregir l'arròs. Sí. Per exemple, l'anyora. Eixe preparat que feu... Com és allò?
0: L'all, el julivert i l'anyora.
4: Que tu teniu ja això preparat prèviament.
1: Se diu la salmorreta.
0: La salmorreta.
4: Claro, a mi salmorra... Jo tinc
0: la pebrera, la tomaca.
4: Efectivament. Perquè salmorra se me creu un poc això, però que és un sofregit que tenim fet prèviament. Això seria el que distingiria l'arròs a la cantina del fet a la valenciana, diguem, o què més?
3: En veritat, el que diferencia principalment és la tècnica, entre cometes, de l'elaboració. En València es bull, o sigui, es fa el caldo en la pròpia paella i després afegint l'arròs, posteriorment al caldo. Vale. I en Alacant el que fem és sofregir l'arròs i després posar el caldo, normalment calent, és millor.
1: Per això es diu que els d'Alacant són descendients d'escarletins. Perquè els carletins també s'ho regeixen.
3: Sí.
1: És com l'aldea Gala allí al mig de la Ribera. Ells són els únics que s'ho regeixen l'arròs, però bueno.
2: He de dir-vos una cosa. A mi m'agrada molt aquest procediment, eh?
1: Bueno, en l'hostaleria se gasta molt perquè això alleugera el temps de preparació de la paella. Estan els puristes que diuen que no, que hi ha que bullir, hi ha que bullir, i n'hi ha gent que no, que li peguen una sofregideta i prepara la paella. Això t'estalvia 10-15.
4: Però tens un caldo prèviament fet?
1: No.
3: En Alacant n'hi ha gent que no, hi ha gent que el fa en aigua, i n'hi ha gent que el fa...
0: Bàsicament, si és de car,
1: Si és de conill i pollastre, la gent
3: no... I en peix sempre és en caldo.
2: En caldo de peix.
1: En peix, sí, has de fer el fumet, això ja...
2: I quin és el teu favorit?
3: Bueno... Que estiga ben fet. Sí, és el meu favor. Que estiga ben fet. Que després el producte m'agrada.
1: Però és d'Altea. Què li poses? Alguna galereta, cigala...
3: Jo sóc de mar. M'agrada el producte de mar.
4: I això que diuen els cuiners d'arròs, que l'arròs te parla, jo ho he intentat. No, a mi no.
3: No es contesta.
4: A mi és la meva dona la que diu, no veus que ja està, eh? Vale.
1: Mira que Ximo presta atenció, eh? Que ja està allà al tanto.
2: De bona mà, paguis. Però
4: com te...

0: Parla la Rosa.
1: És que és un poc pues, el que deia Joan en el tema de la brasa i això, pues, de tant de fer-ho, no? De tant de fer-ho, al final no està parlant, però tu ja estàs ben lo vindre, no? Pues l'arròs un poquet igual. Ens hem enganyat tantes voltes fent-lo i hem vist les conseqüències de quan va per un costat o va per l'altre, pues ja quan va venir per un costat ja sabem més o menys...
2: Jo crec que el nas també influeix molt.
1: Sí, clar.
2: Tant en la brasa com en els arrossos. Perquè jo crec que mon pare n'hi ha voltes que diu...
1: El gesto ixe de...
2: Vaig a apagar ja el foc.
1: Està socarrant.
2: Ui, que, claro, que...
3: Imagina't si ho tenen això fet vegades... que ho apercebixen de seguida.
2: Ho tenen automàtic.
4: Per exemple, el tema de les mauracions, nosaltres tenim quatre neveres grans en el restaurant per anar passant, cada nevera fa un tractament diferent, i un altre per l'olor.
3: Clar,
4: veus? No tant l'olor, dic, ui, ja sí el tinc ja. Este és. Ahí està, ahí està.
0: Que fort, també.
4: Al final jugues en temperatura.
3: Jo experiència.
0: Fins que no supere el meu rècord en un arròs, de destrossar un arròs, vaig esclatar i cru, i l'ànima crua, el mateix arròs.
2: Això com pot ser?
3: Això també és difícil. De cagar-la tan és difícil.
2: Era senyenya.
0: Supera-me-lo.
2: Era senyenya. Era gas. Això que és
0: supera-me-lo.
3: Jo crec que estaria entretingut. Que se'ns acaben els últims minuts, igual que se volies dir alguna
2: cosa. Sí, sí, antes de que se'n vagi. Una curiositat. En casa seguixes fent la ginebra?
4: En casa seguim fent la ginebra.
3: Mare, Joan, fas de tot?
2: Fa una ginebra espectacular.
0: Ginebra en casa?
4: No, me la fan fora. Me la fan fora, però sí, una marca que vam crear nosaltres i la veritat que molt bé, pues, i va rodant i de cine. Per això li dic, que diners, bueno, diners no, però...
2: Sempre que vaig,
3: m'emporto un parell... a la piscina que siga.
2: No, jo sempre m'emporto un parell de botelles quan vaig. I si algú va, jo li recomano que es faci un gin tònic en la ginebra de Cachoeiro. Una locura.
0: Ai, que ganes de tornar al dia pronte.
3: Que guai, tindrem...
0: Moltes
3: sí.
0: Gràcies per la visita.
3: Bueno, i anar al dia i dar un topetar-te en ells. Bueno, en ells ve alegria i de tot, però lo que ells són capaços de guisar.
0: Bueno, farem esos arrossos sí. En murmur.
1: Clar que sí, com
0: vulgueu. I farem un lloc que Pere Casuà. Clar que sí.
4: Gràcies.
1: Gràcies.
3: Vicent, per la setmana que ve.
2: Setmana que ve, emparint la clotxinera.
3: És que m'hi flipa, emparint la clotxinera. No canten!

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
2: Estem pendents de l'inici de les celebracions del València Bàsquet per la consecució de la seva quarta lliga femenina consecutiva. On estan a hores d'ara les campiones? Salva Gomis, molt bona vesprada.
3: Què tal, Gustavo? Com estàs? Bona vesprada. Pues, ara mateix estaràs escoltant, no? Com sonen aquestes campanes. Són les 6 de la vesprada i, per tant, estan entrant ara mateix les jugadores de València Bàsquet, les capitanes, no tota la plantilla, sinó soles les capitanes. Estan Leti Romero, també està Queralt Casas, en la plana major de València Bàsquet, en el seu, al capdavant, no? el director general Enric Carbonell, també en Luengo, i bueno, pues, en el trofeu, evidentment, que van a oferir i van a ofrenar a la Mare de Déu dels Desemparats.
2: Doncs és la imatge que ens narra el nostre company Salva Gomis, l'arribada de les capitanes del València Bàsquet a la Basílica per oferir la ofrena floral a la Mare de Déu i oferir el títol de campiones de Lliga. Continuem pendents del recorregut de les campiones, el València Bàsquet campió per quarta vegada consecutiva de la Lliga Femenina. Una fita només aconseguida fins ara per altres tres equips al llarg de la història de la Lliga. Tres d'aixòs equips, per cert, valencians. El propi València Bàsquet, el Dorna Godella i el Ros Casares. I des de les 4 de la vesprada, els sindicats docents i la Conselleria d'Educació negocien per tal de desconvocar la vaga indefinida que va començar, recordem, ara fa una setmana en l'ensenyament públic no universitari. I Rubén Dempere, ja es negocien propostes concretes.
4: Així és, entre d'altres qüestions, sobre la taula està la retribució dels docents. Després d'una primera proposta que van rebutjar els sindicats per insuficient, la Conselleria ofereix ara als docents una pujada

0: salarial de 120 euros bruts al mes per al pròxim curs. La pujada seria progressiva, de 60 euros al gener de l'any que ve i 60 més a partir del mes de juliol. Aquest augment salarial es traduiria en un increment brut anual de 1.680 euros, que deixaria el salari brut anual d'un mestre de primària en 36.436 euros i el d'un professor de secundària en 40.360. Segons la conselleria, els docents amb antiguitat serien els quarts millor pagats de l'Estat i el professorat sense antiguitat ocuparia el setè lloc en el rànquing estatal. La baixada del nombre d'alumnes per classe és una altra de les demandes dels sindicats docents. La conselleria proposa la reducció progressiva de les ràtios i estableix, com a novetat, un calendari d'aplicació fins al 2030. Per a infantil, la ràtio seria de 22 alumnes per aula a partir del curs 27-28. Per a primària, secundària i batxillerat, les reduccions serien com a mínim les fixades pel Ministeri, amb reduccions addicionals en zones amb risc de despoblament. També hi ha hagut novetats en la cobertura de les baixes. La conselleria proposa un pla de substitució anticipada en primària que dotaria durant tot el curs a cada centre d'un mestre o mestra a mitja jornada o a jornada completa, en funció del nombre d'aules. Serien mestres preferentment de pedagogia terapèutica o d'audició i llenguatge. En cas de no produir-se baixes, este professorat assumiria tasques diverses. Este sistema s'aplicaria com a pla pilot el pròxim curs. I pel que fa al valencià, la proposta de conselleria preveu un pla de formació del professorat i la regulació de la capacitació i del diploma de mestre en valencià. Com a novetat, el nou document inclou l'homologació de la formació en valencià per entitats col·laboradores, sense explicitar quines serien.
1: I en espera de si hi ha acord o no, el que ja se sap és que, si la reunió fracassa, la vaga indefinida continuarà. Igual que els actes de protesta, Alejandro Molés.
2: De fet, els sindicats ja han convocat una gran concentració per a després demà dimecres davant de la conselleria, una concentració que començarà a les 11 del matí i no acabarà fins les 8 de la vesprada. Per la seva part, els equips directius dels col·legis públics de la Comunitat Valenciana s'han reunit avui a Picanya de forma presencial i també telemàtica per analitzar la situació de la vaga educativa. I si no hi ha acord a la vesprada, diuen que presentaran en bloc la seva dimissió a que acabe esta setmana. Escoltem dos dels portaveus. Primer, Isabel Moreno, després Jaume Olmos.
3: Els equips directius hem dit prou. Hem decidit que o hi ha acord o dimitim. Aquest acord s'ha de produir ja. Una vaga indefinida és sagnant. És el moment, no es pot allargar més.
4: Si no n'hi ha un acord esta vesprada, se trobaran la sorpresa al llarg d'esta setmana. Esta vesprada ha d'haver un acord. I si no n'hi ha, nosaltres presentarem la nostra dimissió en bloc. No te puc concretar si dimecres o dijous, però la tindran. I la tindran damunt de la taula i anirem tots els directors, directores, cap d'estudi, secretaris a presentar la nostra dimissió en persona.
1: Més conflictes laborals. Els metges valencians han iniciat avui una nova setmana de vaga per a reclamar millores laborals i alertar de la situació de sobrecàrrega que pateix el sistema sanitari. Les protestes inclouen concentracions i manifestacions dimecres que ve a València, Castelló de la Plana i Alacant.
2: Els facultatius lamenten falta de personal, la sobrecàrrega assistencial i les jornades laborals abusives. El secretari general de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, el valencià Víctor Pedrera, ha passat avui per a Punt Ràdio i ho ha fet, entre d'altres, per a confirmar que ara per ara les negociacions amb el Ministeri de Sanitat estan encallades.
5: Està totalment encallado perquè el Ministeri ni nos ha vuelto a citar ni tenemos noticias de que vaya a hacerlo. Llevamos arrastrando este conflicto prácticamente casi más de medio año.
2: Però també hi ha crítiques per la Conselleria de Sanitat. Les ha llançades el president del Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana, Alejandro Calvente.
6: Les 35 hores que ja podria haver implantat el conseller des de que va prometre que les implantaria quan va fer el programa electoral, que estava en l'oposició del PP, i no ho ha fet, mos ha mentit durant 3 anys.
1: I continua compareixent al Congrés dels Diputats el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Respon en la comissió d'investigació preguntes sobre la gestió de l'organisme de conca el dia de la Dana, Xavier García del Valle.
7: Sí, Miguel Polo continua responent als grups i responent també les diverses acusacions que la Confederació ha rebut per part d'aquells que intenten situar les responsabilitats en el govern central, de qui depèn. L'acusació més recurrent ha sigut la presumpta apagada informativa.
8: Es que yo que a estas alturas se sigue hablando de eso, el apagón entonces estaba en la cabeza de algunas personas, porque es que yo ya no lo puedo concebir de otra manera. La confección ha dicho, hemos dicho por activa y por pasiva, la información se transmitió, la información estaba disponible, la información se podía consultar en tiempo real en la página del SAI, la confección mandaba los avisos de lluvia, que eran los más importantes, y de caudal, evidentemente, también. Hemos sabido, desgraciadamente, después, con el avance de la instrucción, que los datos de la confederación no se estaban utilizando.
7: I respon també al conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, que va dir que la responsabilitat de la presa de Buceo era de la Confederació.
8: Yo no he visto a un conseller más mentiroso que el señor Barrachina. Es que no lo puedo decir de otra manera. O sea, es que si se dicen mentiras, se dicen mentiras. O sea, y este señor es algo... Yo cada vez que lo oigo hablar, o dice mentiras o dice imbecilidades. O sea, no le he oído decir nada sensato. Entenderá mi cabreo, ¿verdad? La presa de Buceo es una presa de titularidad de la Generalitat Valenciana, indudablemente. Hay un plan de emergencia que dice exactamente a quién le compete.
1: I continuen les reaccions als resultats de les eleccions autonòmiques a Andalusia, en què el Partit Popular necessitarà de Vox per a governar, mentre que el PSOE presenta el pitjor resultat.
7: I entre les sorpreses de la jornada, la que va donar endavant Andalusia, que ha superat la coalició formada per Podem, Esquerra Unida i Sumar, que s'ha quedat com estava. Doncs a esta espenta d'endavant Andalusia, situada també a l'esquerra del PSOE, s'ha referit en clau valenciana el portaveu de Compromís a les Corts, Joan Baldoví.
9: Els resultats d'ahir en Andalusia marquen un camí, i el camí és aquelles formacions de proximitat del territori i que parlen dels problemes del territori són les que estan tenint uns resultats millors. Per tant, jo crec que això d'alguna manera reforça el que som Compromís, una formació d'estricta obediència valenciana.
1: La multinacional Ford confirma que construirà un nou model multienergia a la factoria d'Almussafes. Es tracta del Bronco, un vehicle utilitari, esportiu, compacte.
2: Això sí, es fabricarà un any més tard del que estava previst, l'any 2028, i es llançarà al mercat europeu el 2029. Segons ha valorat el portaveu d'Intersindical, Daniel Portillo, a més anuncia la plantilla d'Almussafes respira alleujada, tot i que demana més concrecions.
10: Era una noticia que da por fin certidumbre a la plantilla y ya tocaba, ya lo necesitábamos, porque la plantilla lo está pasando realmente mal. Ahora lo que necesitamos es saber qué cantidad de producción se va a hacer, porque de ahí depende que se mantenga la plantilla o que incluso pues aumente la plantilla.
1: Fins així, l'última hora informativa. Continuen en la companyia de la vesprada de Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
11: Som la veu de tots. Som a Punt.
12: Sostenibilitat ve del llatí sostenere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
13: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
11: Gracias por sintonizarnos. Som Apple.

0: Ya estem ahí, ya estem ahí. Las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, Joaquín.
1: Apenas en un segundo ya canciones que nos duen a la boreta de la mar. No me vengas a buscar que la noche es muy no sé qué, día morena. Sí, biribiri, porón, pom, pom, María Isabel. A ver, todas esas son bonísimas,
0: De abans de nosotros haber nascut, señores y señores, no sigueu mal pensats. Bueno, pues comencem estos minuts de programa amb l'alegria d'este tema. Eso a viatjar a moments de vacances com tu dies. Que per què ens anem de viatge? Perquè ho fem amb un company molt especial, sí o què?
1: I tant, talentós, humorista, actor, un dels monologuistes de referència que tenim, l'home que es va guanyar l'estima de

0: Qué maravilla, come fly with me. Encenarem ara mateix de viatge a l'entorn de la Real Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, perquè sabeu que després de la consecució del títol de Lliga Femenina per part del València Bàsquet, estem avui de celebració. A partir de les 7:30 s'obrin les portes en el Roig Arena, a les 8 és la gran festa, però anar a la Mare de Déu, Gemma, això és precís oferir-li la samarreta.
1: Això és imprescindible.
0: I el que farà falta.
1: Gràcies a la televisió veiem imatges, però gràcies a Salva Gomis, el nostre company, és que està allí, sabrem com s'ha viscut aquesta experiència. Hola, Salva. Conta'ns l'ambient, l'alegria, el que heu viscut.
0: Bona vesprada.
2: Què tal, companys, com esteu? Bona vesprada. Pues, dins d'uns dies de celebració i d'alegria, perquè, evidentment, no tan sols per l'àmbit masculí, en el que també estem pendents de celebrar coses, però ja la setmana que ve, però esta temporada per a les xiques de València Bàsquet, per a les xiques de Rubén Burgos, pues, ha estat una temporada històrica, no? Guanyant un doblet, guanyant la Copa de la Reina a Tarragona i en el cap de setmana guanyar la Lliga davant Casademont Saragossa, a més, en tota la emoció que van viure així en Apunt Ràdio també, en eixa última cistella d'Ivon Anderson per a guanyar 68-67 a Casademont Saragossa. I en el dia d'avui, pues, el protocol, les celebracions acaben d'eixir de la Basílica, ja de la Mare de Déu dels Desemparats, les capitanes, Leti Romero, en Queralt Casas i en Cristina Ubiña, acompanyades de Rubén Burgos i també del director general Enric Carbonell, després de ofrenar el títol a la Mare de Déu així en la Basílica.
1: Imparables són aquestes xiques, no?
3: Que,
1: imparables, que, admirables, partit, referents.
3: Salva, va ser un trepidant i sa canasta en l'últim moment. Que guerreres que són,
1: És que això només surt el bàsquet i sa emoció fins a l'últim segon només de la proporciona al bàsquet en molts casos.
2: Sí, sí, perquè a més jo crec que tenen un gen competitiu, s'ha parlat molt, no?, del caràcter competitiu de València Bàsquet, de que és de veres que estem, pues, davant el fi d'un cicle, no?, de moltes jugadores que, pues, que l'any que ve no estaran, que han donat moltíssima glòria al club i que, bueno, pues, no podia acabar d'una altra manera, no?, la temporada per a València Bàsquet. Per exemple, també n'hi ha que no són tan veteranes però se'n van, com és el cas d'Aguafam a la WNBA, i que, bueno, pues, també d'ella, no?, que ella volia anar-se'n en títols, i en títols se n'ha anat, en la Copa de la Reina i en la Lliga, a més per la via ràpida, guanyant en Saragossa i guanyant en el Roig Arena, sense deixar anar al tercer partit a un Casademont Saragossa, que va ser un rival molt més que digne en esta final.
3: Escolta, Salva, i ens han comentat, que comentaves lo de Saragossa, que tots aquells que anaren a donar suport a l'equip en el primer partit, hi haurà un sorteig especial esta vesprada, que a partir de les 7:30 que ja s'obrin portes, i a les 8 és la gran festa en el Roig Arena.
1: Tu vas darrere d'elles tot el dia.
3: Que allà va ser, clar. Tu estàs avui
2: pendent. Sí, sí, jo d'ací me'n vaig cap allà. Jo me'n vaig cap al Roig Arena i el que digueu, no?, pues, també se premia la fidelitat, no?, d'una afició que entre 100-150 persones varen estar a Saragossa en un viatge un dijous a les 9 de la nit, tornar. Jo arribo a València a les 4:30 del matí després. No. Vull dir que el viatge, si al dia següent tens que alçar a treballar, pues no és agradable,
1: és dur,
2: no? Però
3: I què se va fer, Salva? Com un sorteig a la gent que va anar, algun tipus de premi o algo?
2: Sí, jo crec que algun tipus de reconeixement, no? d'agraïment, perquè varen ser fonamentals en aquest partit d'anada, en el que en un ambient sempre caldejat, no?, perquè el Príncipe Felipe de Saragossa, pues, és sempre un dels pavillons que més apreta, no?, i que més exigís, i ahir València Bàsquet va eixir en el 1-0 en la sèrie, i després, pues, la faena la va fer el Roig Arena i també les xiques de Rubén Burgos. Així que a partir de les 8 en el Roig Arena continua la festa en la plantilla de València Bàsquet, que, bueno, pues, ja tanca la seva temporada i se'n va de vacances.
3: Que meravella, que meravella. Quan tens Caibón, mare meva, aquesta canasta que va fer, allò, el Roig Arena se'n vindrà avall. El disfrutarem, clar que sí. Gràcies, Salva Gomis, per contar-nos seu.
1: I per seguir a d'elles. I anirem connectant en els diferents programes. Besets.
2: Un abraç.
4: La vesprada da punt.
5: Brilla el sol, fa calor, torna eixa sensació. Ja pensem en excursions.

0: Lorete. Ah, no, ja sentit esta versió, esta és la de la Cyrus, de la Miley.
1: Sí, però està feta per... Bueno, ara és un conte de la Carmen, però mira, floretes es mereixen les jugadores del València Bàsquet.
2: Moltes.
1: De moltes dit. I floretes en avui, Carmen Juan, estem en la teua secció.
2: Sí, sí,
1: floretes
2: sí.
1: Que són protagonistes, avui o com?
3: Exacte, perquè xiquets, és que estem en plena primavera, o la Ximo, en el mes de maig.
1: Ximo, jo estic mirant l'estornut cada dia.
3: El mes de les flors i d'estornudar.
1: Sí?
3: Exactament, per el polen. Però per això hem començat esta secció en les feretes d'ací de la casa, cantant floretes, parlant-nos de la primavera versionant ni més ni menys que a Miley Cyrus en Flowers, que és la cançó favorita de la meva germana, que ho sapigueu.
1: Sí, és una de les que més m'agrada. Sí.
3: I això.
1: Un bon rotllisme.

0: espectacular. Sí, sí,
1: sí. I això, mes de maig, mes de les flors. Així que la secció avui per a les floretes.
0: Rebé.
1: Així que seguirem amb totes les flores de presuntos implicados que va llençar el 97 en l'àlbum titulat 7. Que a veure, que en principi esta no era una de les cançons més estimades pel públic, no penseu. La van eclipsar altres com més potents, no? Però és que va pegar molt fort quan els Javis la van incloure al seu musical La Llamada en 2013. Li van donar com una espècie de segona vida a esta cançó. Escoltem-la.

0: És molt... És tendre, la cançó, sí. La veritat, que és molt, molt rebonica, molt emocionant.
1: Que estas dixes cançons dels àlbums, que a la que vas al concert de vegades no es canta, no? És d'estas que no, no són de les que em peguen més en el seu moment, però resulta que la va petar després quan la llamada en els Javis. Era just la cançó en la que en la pel·lícula de la llamada, bueno, i en el musical també, però la pel·lícula és el que me recordem, no? La imatge de Belén Cuesta, de Moncha tornant-se a maquillar de roches llavis, vestint-se en la roba de quan
2: de
1: antes... Exacte, i Anna Castillo mirant-la per la finestra, tota enamoradeta, i canten esta cançó, no? I des d'aleshores, ara la canten sempre, però són tots en els concerts, vull dir, hi ha una cançó que... Era de les poquetes que es cantaven i ara es tornen a cantar.
2: Totes les flores, de Presunto.
1: Exacte.
2: Seguim.
1: I si avui parlem de flors, no podem més que homenatjar aquí a la família Flores, xiquets, oi, que es que ho porten en el cognom.
2: Flores, flores, flores.
1: Claro, des de la faraona, la Lola, als seus fills, que són els germans Lolita, Antonio i Rosario Flores.
2: Molt artistes tots.
1: Exacte, tots molt artistes. I dic, xica, no anem a posar-te una cançó de tots o se m'acaba la secció. Vaig a triar-ne un. Dic Antonio, per ser el gran compositor de la família.
2: Sí.
1: Escoltarem l'emotiva cançó que li va escriure a la seva filla Alba quan va néixer i que a dia d'avui, xiquets, és una gran actriu, és de les millors que tenim en este país.
2: Sí, senyor.
1: En la cançó li diu que és la flor que sempre quise en mi jardín. S'entén que és el jardín de los flores. Pues deixa'm, Alba.

0: ella, eh? I el documental també, com ho conta,
1: sí,
0: també
1: ella...
0: Tot, estos que moments...
1: Que ser per a ella brutal, no?, escoltar esta cançó. Té que ser brutal.
0: El documental és molt important.
1: El seu pare, que va faltar fa tant de temps, tan gran compositor, i saber que tens una cançó tan especial teua i que se sap tota Espanya. Vull dir, jo crec que no n'hi ha ningú que no es conega esta cançó. Bé.
2: Ai, la Flor Gisbrix, Alba, la seva filla, la filla d'Antoni Flores. Preciós. De los Flores, Flores, Flores.
1: Això. Escolteu, les flors han estat sempre el regal per excel·lència de la mostra d'estima, no?
2: Uh-huh.
1: Es regalen flors als malalts per animar-los, als esportistes quan guanyen, als actors en les estrenes, en qualsevol aniversari, en un sant i en qualsevol event, per Sant Jordi, una roseta amb el llibre, uh-huh, o en les ofrenes, sobretot a la Mare de Déu.
2: Sí, una cosa devocional.
1: Exacte.
2: També, sí.
1: Però diríem que, sobretot, les flors que més sentiment tenen no són aquelles que es regalen els dies dels enamorats. Que siga el nostre Sant Donís cada 9 d'octubre junta a la Mocaora o a Sant Valentí cada 14 de febrer. En la cançó que posarem a continuació, les flors seren d'amor, però arribaven en primavera o cada 9 de novembre i emocionaven una dona casada en veure que tenia un admirador secret. Escoltem una cançó que Cecília va traure en el 74, Un ramito de violetas.

0: Ai, és entre tristota i preciosa al mateix temps.
1: Sí, perquè qui era l'amor secreto, xiquets, vosaltres que sabeu la cançó sencereta?
0: Era l'home.
1: El seu home! Que se veu que era un...
0: Un espoilerazo per esta cançó se la sap.
1: Claro, no, però és que no, se veu que era el dia de normal i l'home era un orso i va dir, vaig animar-ho a la meva dona i com no s'atrevia a fer-ho en primera persona, se va inventar la història.
0: La història tendra i trista i bonica. I bonica. Tot al mateix temps, sí senyor.
1: I del ramell de violetes al ramell estrella per als enamorats. Parle de les roses, a poder ser roges, perquè diuen que simbolitzen l'amor apassionat, el desig, l'admiració i el compromís més profund. Així ens ho explicava Maya Montero en la primera etapa, que va estar amb l'Oreja de Van Gogh, en una cançó del disc, atenció, que és llarg el títol, eh? Sí. Diu, lo que te conté mientras te hacías la dormida...
0: Sí, emblemàtic.
1: De 2003.
0: Emblemàtic.
1: En esta cançó reconeix que, tot i que sembla que regalar roses està passada de moda, xica, a ella li emociona. Escoltem Rosas. Por eso...

0: Amaya Montero, que ha vuelto. El retorno.
1: El retorno. De la Montero.
0: Que no le sigo fácil, pero
2: está
0: bueno.
2: Un poqueta xina reguleros en ella. Sí. Que no
1: chica,
2: está...
1: però xiqueta ho havia passat molt malament. Ara, que se recupere, que se mos recupere.
0: Ànim, ànim. Sempre.
3: Això és lo principal. Xicona, això és lo principal.
1: La salut, lo primer.
3: La salut, lo primer. Amaya, tu cuida't molt.
1: A veure, de vegades, xiquets, no cal fer un remei sencer.
0: No cal.
1: Amb només una flor ja arriba el missatge d'amor i estima sop per als més agarrats que n'hi ha els que escoltant-nos, vale? I així ens ho feia saber Nino Bravo en el 72, quan va llançar una cançó que acabaria convertint-se amb el pas del temps en un himne.
0: Ah, sí.
1: Una de les cançons més exitoses de la seva carrera i potser de les més cantades als karaokes. I on la flor representa l'amor en un moment de comiat. Xiquets, al partir...
0: Un beso i una flaua.
1: Això és.

0: I jo, que a més, vam entrevistar fa poc de Seguretat Social.
1: Ah,
0: que
1: clar.
0: No deixa el nom.
2: Sí, home, Casany.
1: El Casany.
0: Casany.
2: Sí, Casany.
0: Que acaba els seus concerts sempre amb esta cançó.
1: Sí, sí. I a més, sí, la versió que ell fresqueta, com ell fa, que està molt bé, la versioneta.
0: Sí, sí, sí. Partir un beso i una flor, sempre sí.
1: Exacte. Que et dic jo que no, tampoc sabem quina classe de flor. Igual, partir un beso i una flor, no diu quina.
0: Cadascú la que més li...
1: A saber quina seria a la que es referia Nino. Però si abans hem parlat de la rosa per als enamorats, ara parlarem de la margarida, que és el símbol de la puresa i la innocència, de l'alegria, de l'amistat incondicional i dels nous començaments. I, a més, la favorita de la meva germana Gemma. Oi
0: sí,
1: que
0: senyor.
1: Sí?
0: Sí, senyor. Sí, la que m'agrada.
1: Exacte. Sobre com renaix la vida amorosa simbolitzada en la margarida, tracta la següent cançó.
2: Oh.
1: Sí. La va composar Dijavan, que no sé si ho he dit bé o malament, en el 76 en portuguès, perquè aquest home era brasiler. Però disfrutarem de la versió espanyola flamencada que Ketama va traure en el 95. Flor de Lis. Yo voy...

0: pisar de chafar, no de pisar, ¿eh? Ya. Por tant, ara tenen col·locar en el pisar.
1: Home, és una versió molt valenciana, esta. No, no, no. Pisava de chafar.
2: De chafar.
1: Vale, vale.
2: No de micción.
0: Exacte.
1: Vale. Perquè si no és normal que la Margarita se seque, claro.
0: La flor de pis, mos diu el Tani de Sogra.
2: No, no, la flor de pis. Vinga,
0: seguim. Que anem a reprendre el fil, per favor.
2: Sí, per favor.
0: La Margarida és, a més, la primera floreta que aprenem a dibuixar quan som xicotets, sí o no?
2: Oh,
0: que és
2: bueno,
0: la més fàcil.
2: Jo m'he quedat ahí, jo m'he quedat ahí.
0: Tu t'has quedat en la Margarida. Així que anirem amb una cançoneta dedicada als menuts de la casa del nostre cançoner popular. I de la mà del nostre estimat cantautor infantil de capçalera, que és...
2: Dani Miquel! A qui li desitgem a més que es recupere, que està malucet.
0: Ai, mira, vinga, ànims. Que de vegades veu floretes allà on mira i de vegades no, en Serra de Mariola.

0: No són floretes, que no se remetes allí.
1: Sí, no,
0: que fan un herbero.
1: L'herberet de la Serra Mariola.
2: Ah, no, tu
1: per ja, així, ah, ja vos heu desficaciat, eh?
0: Sí, esteu desficorrat. M'heu desficorrat vosaltres, a mi.
1: Vinga, abans, en venim un poquet més pa cací, més a l'actualitat musical, més recent, per escoltar una cançó del 22 d'una mexicana que enamora amb la seua veu. Parle de la cantautora Natalia Lafourcade i del seu disc De totes les flores, de jazz i folk, on trobem inspiració en diversos ritmes llatins, com el bolero, la cumbia, la bossa nova, la samba o el son. No ens podem perdre esta preciositat que dona títol a l'àlbum, De totes les flores.

0: és que és espectacular. Escolta, ara està dona, ja se mos ha passat la tonteria ràpidament.
1: Ens hem quedat en 6 anys, en afurcades.
0: Mira, i nominar ara les roses bugambilles, que també és una flor que a tu t'agrada molt.
1: M'encanta la bugambilla molt, és de veres.
0: Escolteu, que dia jo que ja que dediquem...
2: És un poc brut, també, jardí, també t'ho dic.
1: És de veres, perquè va caent...
0: Sí, sí, és de veres, tens raó, Ximo, això també és de veres. Tens que estar agranant sí, sempre.
1: Però si el veus en un jardí d'una altra persona, dius, que bonica...
2: És molt bonica.
1: Que bonica té la bugambilla, excepte la meva germana, que se la té fet un moniato.
0: I esta persona que viu així dins, que neta és, que ho té sempre agranaet, que queda bonic. Això també ho penses,
1: també ho penses.
0: Vinga, va, ja que dediquem este espai a les flors, jo tampoc volia evitar cançons que utilitzen la flor de manera metafòrica, perquè trobem verdaderes perletes. Mira, començarem per una cançó que va traure Malú al seu àlbum Aprendiz de 1998, que vos va encantar, perquè d'ahir van eixir grans cançons de Malú que tenim tots, i esta no és tan coneguda, però és una preciositat. Compara la fragilitat d'una transexual amb la d'una flor. Escoltem com una flor.

0: Però quina veguarra trau així la Malú.
1: I si vas escoltant tota la lletra de l'estrofa i tal, és que se te posen els pèls de punta. Clar, és el que patixen les transsexuals, totes les coses que se mengen, que és la comparació tan bonica, quan ells l'únic que volen és que es deixen sentir com una flor, no? Que és l'únic que volen, no és qüestió de si sóc home o dona, és sentir.

0: No la coneixia jo,
1: Pues mira, diu, lo que estava veient ara, de peinar-se no se trata, se trata de Yahweh. Tant de temps ante el moño llarg per aparèixer una xica, perquè no se burlen de tu. I gràcies a Déu evoluciona, lo que diu un poquet, que evoluciona la vida, i ara ja no te diuen res perquè te canvies la manera de pentinar-te, no? És molt bonica, molt bonica.
2: Sí, com una flor de malú. Sí.
1: I ara una meravella valenciana.
0: Una meravella valenciana.
1: Una meravella valenciana.
0: Vamos.
1: Perquè compara una rosa de paper amb la nostra llengua. La lletra, evidentment, són versos de Vicent Andrés Estellés, ja ho haurà descobert la gent d'escoltar. I la música i la veu vindran de la mà de Jonathan Penalba, del seu àlbum de Socarrel de 2018. Vos deixe amb Cançó de la rosa de paper.

0: Juli.
1: Ai, que dolcet, no? Comparar en una flor, no? La llengua i com se la passen de mà en mà per a mantindre-la viva, no? Això és molt bonic, molt bonic.
2: Que bonic, mira, que hi ha ja un poema, no? Costat, acompanyant, a més, una melodia molt bonica i molt tendra de Jonathan Penalba, que ja sembla lletra.
0: És tot un...
2: Això és, eleva, diguem-ne, la qualitat també de la cançó.
0: Ah, musicar versos, tela.
1: I dia que avui és el dia dels museus, el dia internacional dels museus, i a mi m'ha vingut una imatge, sé que és ràdio, però segur que la gent fa plaf, no? La de los girasoles de Van Gogh, per exemple, que és un dels meus quadres favorits, no? I he dit, mira, parant de les floretes, anem a anomenar també una imatge visual, no? Encara que no siga musical. Anem amb la versió.
0: Anem amb la versió, però explica primer què vas a fer.
1: Clar que sí, mira. Avui era un dia especial per a dedicar-li a la meva germana una de les seues cançons favorites, com hem dit al principi. I és que això vull fer, dedicar-li Flowers de Miley Cyrus en València.
0: Oh, madre mía! Sí. Que cosa més bonica!
1: Però
0: jo... Les feretes?
1: Ai, això no va dir jo, però jo tractaré de ser fidel a la lletra original, perquè les feretes se peguen una...
0: Les feretes són seues. Elles
1: van a la d'ells. Exacte. Això que jo tractaré de ser un poc més fidel a la lletra. I... te convide, si pots, perquè vull que me graves, perquè això m'agrada tant, que vull que me graves. Però sí, és que...
0: Tota l'hora no...
1: No sé si podràs, però si pots en algun moment, nena, canta amb mi. Ai, mos graves tu, Ximo? Sí, vinga, va, així a veure si Gemma Seyanza cantar amb mi una miqueta, que és la seva cançó favorita. Si t'atrevisses...
3: Bueno, pero tú cuadra, yo ya está. Tengo que apretar así el botonet este.
4: El botonet roig, ¿no?
1: Me encanta, perquè estem descrivint a tots...
0: El que estem fent.
1: El que estem fent, me encanta.
0: Ala, pues vinga, va.
1: Anem a ella? Vinga, va.
0: Flowers.
1: Flors. Perfecte.

0: Mira que pagaes estant.
1: És que tenim així, tens un clec, tota la clec.
0: Ha entrat la clec així, pa ballar.
2: Pues a mi esta cançó m'ompli de bon rollisme.
0: I què tal en valencià?
2: Pues molt bé, una experiència molt xula. Sí, sí, sí.
0: I estàs un poc més fidel a la lletra, he de dir-vos, no?
2: Sí, clar, home. Perquè les feretes s'han adaptat pels xiquets, i clar, cada cosa al seu moment. A més, la va traure... És un moment que ella tirava endavant d'una relació que havia sigut fallida i m'agrada molt la manera tan positiva que ho trau endavant.
0: Clar, és com que per a que les coses vagin bé hem d'aprendre a estimar nosaltres primer. I això és el que va decidir ella. Va dir, a veure, agarrar-me flors puc jo soles i jo me sé donar estima a mi mateixa. Quan jo ja estiga bé, ja anirà per un altre, però de moment me cuidaré jo.
3: Molt ben dit. Molt ben dit la Miley i vosaltres també. Molt ben explicat en valencià, també. I
2: sabeu que és que la Miley a mi m'agrada.
0: Però de què t'enamoraries d'ella?
2: Jo no era de Hannah Montana. No, m'agradaria més cançons.
0: Ho has dit d'una manera que m'he
2: Bueno, flipat. Guapa és, sí, atén-me. Però sí, m'agrada la música, com canta, la música que fa, com és ella d'artista i de valenta i de...
0: També estem acostumats a que se lluïsquen molt per dalt, no?, les cantants. I ella té una veu de mezzosoprano molt bonica, que brilla molt per els baixos. I quan una dona canta molt bé en greus, a mi se'm posen els pèls de punta. A mi m'agrada inclús més que les que se lluïssen per dalt de vegades. Sí? Sí. Sí. Pues, és que realment té més mèrit,
3: sí,
0: estar ben afinada personals. I tot això en els greus és molt més difícil.
3: Sembla que n'hi ha, o tens una veu molt, molt personal, o exacte. Hi ha un punt en el que moltes veus se poden inclús assemblar.
0: Exacte.
3: Dius, és més de lo mismo, està bé, tècnicament és preciós, no sé què, però me falta... Soul.
0: Ho has descrit molt bé. No? És que en les veus graus sempre se sol dir això de quina personalitat que té. Fixeu-se que sempre se diuen les veus greus. Home, també n'hi ha casos concrets de molt agudes que també se diu, no? Però aquesta personalitat sempre és quan ho té uns greus potents que se diu en cos, que se diu també, no? Que és molt difícil, és molt difícil.
3: Bueno, pues un veu... Mira, estava pensant en la veu de Nina Simone, per exemple. Una veu absolutament inimitable. No és una veu que puguis dir i mira que feia jazz i allò i que arribava la dona, tenia un registre molt important. Però sobretot era escapar la boca i dir, oiga...
2: Que... Ole usted, senyora.
3: Però, i ademà, grans... que vindicativa que era ella.
0: Però n'hi ha grans veus greus molt importants, jo que sé, la Edith Piaf, saps? Rian de Rian, així, els tots greus d'ella eren de...
2: És que després està la... La interpretació, que també li dona...
0: I com se dia l'americana esta de la butan rasgada, que no m'hi serà el nom? És ma... Com se dia?
2: Bonnie Tyler?
0: Bonnie Tyler!
2: Que estava maleta, o
0: què? I greus, vull dir, és que...
3: Cantava com Rod Stewart.
0: I a que de totes això diríeu.
2: Sí? Sí, sí, sí, sí.
0: Diríeu, quina personalitat, a què diríeu això? I se cos fent-ho molt bé per baix. Ahí està.

0: Pues tot el que diuen estos tenen raó. Mira com posaves del to, només xulo. Esta és un sí.
1: No sé qui és, però és un sí.
2: Nina, Nina Simone.
0: Però això és un sí.
2: A veure, anem a explicar a l'audiència. És que el senyor Ximo de tant en tant se lleva els calcos. I està el tècnic dient-li que té ficat a Nina Simone i ell ni s'enterava.
1: Ja, no em passa. No, a veure, no és per excusar-me, però és que...
0: Té una explicació.
1: Sí, tinc una malaltia en les oïdes. Tinc tinnitus.
2: Ala, ja ho he dit, jo, perdona, Ximo.
1: No. I he de dosificar-me el temps que passen els auriculars. Me xifla, m'encanta posar-me la música forta. Cristo Jesús. Ens quedem en...
0: Jo crec que sí, ens quedem en Nina Simone. I amb això n'anem, escoltem les notícies. Clar. Després vindran altres a fer programes,
1: vos,
0: la Reis.
1: I vos convidem, cada que pague lo d'ell...
0: Tot...
1: A les 4 de demà, no?
0: A les 4 de demà, sí, quedem?
1: No?
0: Vinga.
1: Carme, gràcies.
2: A vosaltres.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Són les 7.
2: A Punt. Notícies.
1: A aquesta hora estem pendents de les celebracions del València Bàsquet per la consecució de la quarta lliga femenina consecutiva. Salva Gomis està seguint el recorregut. Salva, on es troben les campiones?
3: Què tal, Gustavo? Com estàs? Bona vesprada. Pues estan ja arribant al Roig Arena després d'eixir de la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, on bueno, pues, hi ha hagut aquesta tradicional ofrena floral i també del trofeu de la Lliga, en les capitanes, en Queralt Casas, en Leti Romero, en Cristina Ubiña, el seu tècnic Rubén Burgos, també el director general Enric Carbonell per part de la cúpula de València Bàsquet, i ara, bueno, pues, d'ací uns minuts a les 7:30 s'obrin les portes del Roig Arena per a que l'afició comence a entrar, comence a omplir les graderies del pavelló per a bueno, pues, gaudir, disfrutar i celebrar aquest títol de Lliga, que és el quart consecutiu que aconsegueixen les xiques de València Bàsquet.
1: T'esperem a les 8 en contrapunt. Fins després. Des de les 4 de la vesprada, els sindicats docents i la Conselleria d'Educació negocien per tal de desconvocar la vaga indefinida que va començar ara fa una setmana en l'ensenyament públic no universitari. I ja, Rubén Dempere, es negocien propostes concretes.
4: Així és, entre d'altres qüestions, sobre la taula està la retribució dels docents després d'una primera proposta que van rebutjar els sindicats per insuficient. La Conselleria ofereix ara als professors una pujada salarial de 120 euros bruts al mes per al pròxim curs. La pujada seria progressiva, de 60 euros al gener de l'any que ve i 60 més a partir del mes de juliol. Aquest augment salarial es traduiria en un increment brut anual de 1.680 euros. Pel que fa al nombre d'alumnes per classe, la Conselleria proposa la reducció progressiva de les ràtios i estableix com a novetat un calendari d'aplicació fins al 2030. També hi ha hagut novetats en la cobertura de les baixes. La Conselleria proposa un pla de substitució anticipada en primària, que dotaria durant tot el curs a cada centre d'un mestre o mestra a mitja jornada o a jornada completa en funció del nombre d'aules. En infraestructures, els dos plans de confort tèrmic i accessibilitat, Conselleria suma ara com a novetat una línia de subvencions perquè els ajuntaments facin millores directes en matèria de manteniment en les escoles. I totes aquestes qüestions estan negociant-se

0: el dia que facis de vaga indefinida. Avui, amb un seguiment en tot el territori, segons dades de la conselleria, del 39,7%.
1: I ja ha conclòs la compareixença del president de la Confederació del Xúquer en la comissió del Congrés que investiga la Dana. Els últims moments, per cert, han sigut també els més tensos. Xavier García del Valle.
2: Sí, com estava previst, Miguel Polo ha tornat a sentir els atacs de Vox i del PP sobre la seva gestió el dia de la Dana. Han tornat a acusar-lo de no informar i d'eludir les seues responsabilitats. Este és un moment del debat amb el diputat de Vox, Ignacio Gil Lázaro.
3: Vista su actuación manifestamente irresponsable aquel trágico 29 de octubre, ¿por qué no ha tenido la decencia de presentar su dimisión? Nada más y muchas gracias.
4: Sí, vale. Pues simplemente por una razón, por toda la sarta de mentiras que ha dicho usted aquí. Señora presidenta, usted al empezar ha dicho que yo tenía que decir la verdad. ¿Ellos pueden decir lo que les dé la gana? Es por saberlo.
5: Nadie debe mentir, lógicamente.
4: Vale, pues ya está.
2: També ha acabat amb molta tensió i diverses crides a l'ordre per part de la presidenta de la comissió, la intervenció del diputat del PP, César Sánchez.
4: Usted es absolutamente mentira. La Confederación dio información suficiente para que Emergencias hubiera tomado medidas ante esa crecida inminente que se sabía con la información de las lluvias. Y eso que acaba de decir no se lo admito.
5: Señor Polo, señor Sánchez...
6: No informó a nadie.
4: Solo ha dicho una cosa, que tiene toda razón. Ha dicho varias veces, sería bueno que se aclararan ustedes. Eso les digo yo. Sería bueno que se aclararan ustedes porque entienden lo que quieren y lo que no quieren no lo entienden. Entonces estaría bien que se aclararan ustedes, sobre todo cuando vayan a assumir competències i responsabilitats que exigen estar al frente de les coses.
1: Més qüestions. La patronal del Taulell i els sindicats fan front comú a Castelló davant Brussel·les. Alejandro Molés.
7: De fet, este migdia han significat una aliança poc habitual per reclamar canvis en la retallada dels drets en gratuït d'emissió de CO2, una mesura que podria encarir en més de 160 milions anuals el cost del sector, un sector que dona faena a uns 70.000 treballadors, tant directes com indirectes. Escolten primer la secretària general de la UGT del País Valenciana, García, després el líder de la UGT, Tino Calero, y para acabar, el presidente de la patronal, Acer, Ismael García.
8: Hay una situación de riesgo real a día de hoy que puede afectar al empleo de miles de familias y a la economía de la provincia de Castellón.
9: Que ese mensaje de revisión y de toma en consideración de las realidades del sector se tengan en cuenta.
10: Es un día súper importante mostrar la unidad que tiene el sector cuando hay crisis que nos golpean.
1: Doncs fins així l'última hora informativa. Es queden en la companyia de Reis Joan en l'Hora de la Cultura. Nosaltres tornem a les 8 en Contrapunt. Així està el món a estes hores. Així en su conta a Punt Ràdio.
11: Som a Punt. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
12: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
13: Som Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.

Estic convençuda que el cap de setmana ha sigut ben profitós i que heu anat al teatre, heu aprofitat per llegir, escoltar música o anar a qualsevol dels centenars de museus que tenim, no? I que amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que és avui, però s'ha celebrat el cap de setmana, han estat oberts, han sigut gratuïts, han fet activitats mil. Hi ha moltes propostes interessants als nostres museus, però mireu,

0: Avui he parat atenció a l'exposició que hi ha a la sala Joan Francesc Mira de l'Etno, una exposició de Steve, catàleg de tanques. L'artista ens fa reflexionar sobre com les tanques ens generen de vegades problemes i entrebancs i explora què és allò que ens separa dels altres. Que bonic. Sempre m'ha cridat l'atenció que en el cinema nord-americà, per exemple, les cases no tenen tanques separatòries de 2 metres d'alçària, com tenim ací, no? En una ocasió, un policia, a més, em va explicar que la tanca, en com més alta i més robusta siga, més inseguretat planteja, perquè una volta dins el qui vol fer mal està segur, està protegit, perquè ningú el veu des de fora, ni la policia ni el veïnat. Que curiós, no?, que allò que posem per a protegir-nos acabi sent un problema. Res és el que pareix. Realment, allò que ens planteja Steve en la seva exposició és un bon tema per a calfar-se el cap un dilluns. Veritat? Què ens separa dels altres? Quines tanques mentals o imaginàries ens fabriquem per sentir-nos segures? I el que és més important, estem més segures per posar-nos-les? O, com em va dir aquell policia, estem posant-nos en un risc major? Segur que una visita a l'Etno ens ajuda a donar-nos resposta. Benvingudes i benvinguts un dilluns més a l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: Avui parlem de moda i cinema, i sí, ho fem arran l'estrena de El demonio viste de Prada 2. Molt s'ha escrit des de la primera entrega sobre si és una pel·lícula supèrflua o si és un retrat crític al món de la moda, no? De la gent que ostenta el poder en el món de la moda. Si parlem de moda, vol dir que ens acompanya la nostra col·laboradora Susana Golf, que és la dona que més en sap. Molt bona vesprada,
1: bona
0: Susana.
1: Bona vesprada.
0: Escolta'm, comencem pel principi. S'estrena la 2, però anem als orígens d'esta nissaga, no?
1: Sí.
0: Que els orígens estan en un llibre.
1: Efectivament. El Diable Vesteix de Prada és una novel·la, en realitat. És una novel·la que va escriure Lauren Weisberger, que va ser l'assistent personal de l'Anna Wintour, en realitat.
0: Directora de Vogue.
1: Efectivament, exdirectora de Vogue.
0: Exdirectora de Vogue. Vull dir que la història que veiem a la pel·lícula, la primera, sobretot, és una història real.
1: Bé, mai no confessa. Es va vendre com ficció, però evidentment ella havia treballat amb Anna Wintour. O sigui, que... Sí,
0: va ser com una mena de... A més, no és massa ben parada, la
1: no,
0: Wintour.
1: De fet, la llegenda conta que l'Anna Wintour va anar a l'estrena de la pel·lícula tota vestida de Prada, òbviament, i alguns diuen que es va anar absolutament...
0: Cabrejada, no?
1: Sí.
0: No li va agradar, home.
1: No li va agradar.
0: Uf. Després s'ha fet amiga de...
1: Sí, és que les coses...
0: De Meryl Streep.
1: Les coses han canviat molt de la primera a la segona part, moltíssim.
0: Perquè en esta segona ella fa un spot.
1: Efectivament.
0: Ella i Meryl Streep es troben davant d'un ascensor increïble.
1: Ha fet seua la narrativa. Li ha donat la volta.
0: Que llesta és esta dona.
1: Sí, completament.
0: Se la podrà criticar tot el que vulgueu, però és una dona intel·ligentíssima, la Wintour.
1: Absolutament. És una figura irrepetible al món de la moda.
0: Sí, perquè a més qualsevol persona quan te critiquen d'aquesta manera haguera pogut muntar un escarafall que per a què, no? I acaba promocionant la segona entrega amb Meryl Streep.
1: Sí, per què? Perquè el personatge de Miranda Presley s'ha crescut i s'ha convertit en una icona.
0: Sí, que és de veres.
1: I ella, molt intel·ligentment, com tu deies...
0: Ha absorbit
1: tot el fenomen i de fet, la segona pel·lícula no té res a veure des d'aquest punt de vista en la primera, perquè és com el discurs ja és nostre.
0: Clar.
1: Sí, totalment. I han fet promoció i s'han...
0: Quan va aparèixer el llibre, vull dir... No sé si era la primera vegada, això ho sabràs tu. Era la primera volta que es parlava de la tirania.
1: Un poc sí. D'aquesta manera tan clara i tan dura, sí. Era la primera vegada. Era com una espècie de trencament de l'omertà, no? De la llei del silenci que imperava al món editorial.
0: Sí, on tot era meravellós.
1: Efectivament,
0: no? En el
1: món de la glamurós, no? Era com l'altra cara que no es veia.
0: La pel·lícula, el llibre, originàriament,
1: el que
0: mostra és la cara fosca.
1: Efectivament.
0: La cara tirànica, la cara que no respecta els més mínims drets laborals, per descomptat.
1: Efectivament. De fet, la novel·la, el llibre, és més dur que la pel·lícula.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Jo no l'he llegit.
1: Sí.
0: En quins aspectes pot ser més dur?
1: Sobretot des del punt de vista de un poc de la tirania, de l'opressió, d'aprofitar-se, no?, de com havien de fer coses que no havien de fer. Un poc des del punt de vista professional, laboral.
0: És una delícia, no? Realment sabem si l'Anne Wintour és tan tirànica?
1: Sembla que no. És molt exigent, sí que és molt exigent. Té molt de llegenda que ella mateixa
0: ha fomentat,
1: sí. Clar. Per exemple, les ulleres, que sempre porta les ulleres, diuen que és perquè... Però clar, també és que té molta responsabilitat, no? I ella una opinió seua pot fer que un dissenyador...
0: Això és així, no? Perquè això sí que a la pel·lícula es veu.
1: Era així fa anys. Ara no.
0: Ara ja no.
1: Ese canvi és el que reflectís la segona part de la pel·lícula.
0: Però
1: diuen que portava les ulleres per a no demostrar en cap desfilada les seues reaccions, les seues emocions. Sí, sí, però ocultar els ulls.
0: Ostres!
1: Imagina't el personatge.
0: Té la marinera, no? Bueno, el que està ben clar és que aquella pel·lícula criticada, alabada, vol dir... va ser un punt d'inflexió, no?
1: Sí,
0: d'alguna manera.
1: Sobretot és important perquè, bé, per als que ens dediquem a la moda és com una lliçó, com un màster, no? Que tots hem utilitzat, hem citat, perquè demostra, per una banda, perquè contribuís al que és la democratització del món del luxe, de l'alta moda, i per altra banda perquè explica d'una manera molt didàctica com funciona tant l'indústria com la cultura de la moda, no? Tot el sistema,
0: sí,
1: com dic, tant comercial o industrial, tot el cicle, com el cicle cultural, de quina manera la moda penetra a la nostra vida, a la nostra societat.
0: Bueno, això ens ho va ensenyar als que vos dediqueu a la moda i als que no, perquè hi ha una escena
1: mítica
0: mítica que tu i jo crec que comentem cada volta que parlem d'este tema, perquè a mi me va marcar.
1: Sí.
0: Perquè jo estaria en la part de l'ajudanta que diu, jo no necessite, posar-me
1: Prada. Tu series l'Andy i jo seria la Miranda. No, no, però és el resum perfecte.
0: Clar, i arriba aquesta escena i dius, ostres, m'acaba de fer mal perquè m'acaba de demostrar que jo estic molt equivocada.
1: Estic a dins del sistema.
0: Estem parlant de l'escena del blau ceruli.
1: Efectivament.
0: De la primera pel·lícula, de la primera, no?
1: Sí.
0: Quan Miranda Priestly li explica a la seva assistent què és allò de la moda, no?
1: Que, sí.
0: Anem a veure, l'escoltem.
2: No. Y ya he visto todo esto antes.
3: Tenskills intenta reinventar la cintura baja, así es que en realidad...
2: ¿Dónde están todos los otros vestidos?
3: Tenemos algunos aquí, y los de Armani.
4: Quieta, mira y escucha.
3: Y creo que podría quedar muy interesante con...
2: No, es que me resulta incomprensible. ¿Por qué es tan difícil montar un repaso general decente? Habéis tenido horas y horas para prepararlo. No logro entenderlo. ¿Dónde están los anunciantes?
3: Tenemos algunas prendas de banana.
2: Pues necesitamos más, ¿no crees? Esto podría... ¿Qué te parece?
4: Oh, sí. Ya me conoces. Dame una falda de bailarina con un toque de salón del oeste y me lanzo.
2: Pero ¿no crees que se parece demasiado
4: al de la Croix de Julio? Eso pensaba, pero no. Con los accesorios adecuados debería funcionar.
2: ¿Dónde están los cinturones para este vestido? ¿Por qué no está nadie preparado?
5: Mire, difícil decisión. ¿Son tan diferentes?

0: es turquesa, ni es marino. En realidad es cerúleo. Tampoco eres consciente del hecho de que en 2002 Oscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleos. Y luego creo que fue Yves Saint Laurent, ¿no?, el que presentó chaquetas militares cerúleas. Necesitamos una chaqueta. Mm. Y luego el azul cerúleo apareció en las colecciones de 8 diseñadores distintos. Y después se filtró a los grandes almacenes. Y luego fue hasta alguna deprimente tienda de ropa a precios asequibles, donde tú, sin duda, lo rescataste de alguna cesta de ofertas. No obstante, ese azul representa millones de dólares y muchos puestos de trabajo. Y resulta cómico que creas que elegiste algo que te exime de la industria de la moda, cuando, de hecho, llevas un jersey que fue seleccionado para ti por personas como nosotros. Tendré un montón de cosas.
1: Y entonces le dije que no veía la diferencia entre...
2: Eixa es la
3: el blau ceruli.
2: El blau ceruli existís.
3: Sí, sí, tot és verita.
2: I tot el que està bien en l'escena és cert.
3: Sí, sí, sí, el color Oscar que va presentar Oscar de la Renta primer i Saint Laurent després, etc, etc, etc. I és així com funciona. Quan la gent diu, que ho diu molta gent, no entenc això de l'alta costura, això ningú s'ho pot posar, això, què sentit té? Doncs, ixe és el sentit, no? I aquesta escena és tan important...
2: I tu
3: te'n
2: vas al cabasset sí. de les ofertes i penses, mira, jo sóc molt més lliure i ho he comprat
3: això
2: barat.
3: Això ve de la passarel·la d'alta costura.
2: Clar.
3: Ve d'ahir. No? I és, això és tan important...
2: Quan abans parlaves de com, del que va suposar també, de com la moda va influint en la cultura, m'imagino que vos que et refereixes a això, entre
3: efectivament,
2: altres coses, no?
3: Perquè la moda s'empapa també del que viu la societat. Aleshores, el que hi ha a la passarel·la és un reflexe del que hi ha al carrer.
2: És important, aquesta escena, en aquella primera pel·lícula.
3: És importantíssima. D'una banda, desmunta el mite de l'elecció lliure. No,
2: no elegim lliurement, no, que ho tingueu clar. Ho tenim clar totes ja.
3: Però ni tan sols el dissenyador. No? Jo recordo que els dissenyadors, els grans dissenyadors, quan van començar, els grans dissenyadors, els deien els tirans o els dictadors de la moda. Després van passar a dir-los a les estilistes,
2: sí,
3: que eren les autèntiques dictadores o sí, els que dictaven la moda, etc. No? Realment és un procés molt més complex, perquè de fet el dissenyador també depèn de l'origen, ni siquiera, ni tan sols del teixit, perquè això comença amb els fils. És a dir, el dissenyador quan comença a plantejar-se una col·lecció depèn dels teixits, però els teixits depenen
2: del fil
3: i de fet és la primera fira que hi ha en relació al món de la moda és sempre la dels fils.
2: Hi ha una fira dels fils?
3: Sí, sí.
2: Mare de Déu.
3: Els fils són els que marquen els colors, les textures, etc. Però bé, és un procés molt complex, no? Mm-hmm. Però és un poc...
2: Sí, bueno, ja es veu, no?, en aquesta escena, no?, que ella fa tot
3: el procés, el recorregut, que és, com dic, és físic o és material, és comercial, és industrial, però també social i cultural. Perquè el mateix procés... És
2: un procés cultural, totalment.
3: De l'alta moda a la, entre cometes, baixa moda o a moda low cost i tot el cicle es repeteix una i altra vegada.
2: Bé, el cas, perquè en la primera, a veure si no arribem a la segona pel·lícula.
3: Sí, anem a la segona.
2: Ha arribat la segona entrega, que sona així.
4: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París... Llevé prendas de Chanel de ese año.
5: ¿Aún tienes todo eso?
4: No, lo regalé.
5: ¿Qué?
4: Demasiado ostentoso para un periódico.
6: Tu despacho.
4: Oh, vale.
6: ¿Quién regala ropa de Chanel?
7: Estás aquí para ayudarnos a controlar este escándalo. Click, click, click, click, everywhere. Yo no te he contratado. Lo único que tengo que hacer es esperar hasta que fracases. Coge el metro, querida.
2: Bé, arribem. D'entrada vaig a preguntar-te que t'ha agradat la pel·lícula?
3: Menys que la primera. Mm. Mm. Sí. Però sí que es molt

0: interessant confrontar les dues. Sí, per què? Perquè han passat 20 anys i què ens trobem? Que ens trobem? Ens trobem la transformació total d'esa indústria i esa cultura de la moda de la que estàvem parlant.
1: I ara, ja la Miranda ja no és
0: ja no és tan poderosa. I ara ja les coses ja no és, les deesses de la moda, que eren les editores de moda, han perdut poder.
1: Però això és així en la realitat.
0: Absolutament. Ah, sí? Sí, totalment. Ara és un cor de veus enorme.
1: Però això pot ser positiu. Bueno, siga positiu o negatiu, és la realitat.
0: És
1: no?
0: la realitat que hi ha.
1: No podem fugir d'ella.
0: Efectivament. No? I això com ho reflecteix la pel·lícula? Doncs, per exemple, el personatge d'Emily, la pelirroja, el personatge d'Emily ara ja no treballa a la revista, ara treballa per a una gran firma, que jo crec que es pot dir perquè és Dior, treballa per a una gran firma, i ara per què és important? Perquè ara les revistes, per a la seva supervivència davant d'aquest panorama de competència feroce, no? Depenen més que mai
1: de les firmes.
0: I aquesta dependència es reflecteix en...
1: Vull dir, ja no és la revista la gran supereditora la que te pot enfonsar, no?
0: Ara
1: si
0: el poder
1: no te mira bé.
0: Ja té més poder la firma, i això ho reflecteix molt bé la pel·lícula, que, o, per exemple, en una escena molt divertida, sense fer spoiler, una escena molt divertida on es veu a Miranda que ja... no li paguen els bitllets i ha d'anar classe turista.
1: Imagina
0: que bé, es come una escena còmica, etc, però reflectís esa pèrdua de poder de les grans editores, no? I també perquè la revista està en crisi i és comprada per un fons d'inversió. Aleshores apareix aquest inversor que és aliè al món de la moda, aliè al món editorial, i fa la inversió com podria comprar...
1: Però, i també hi ha una part de crítica, no?
0: Sí, absolutament. I, de realitat.
1: És fons inversors que acaben amb tot, no? Perquè
0: sí.
1: És un poc només això. Busquen negoci.
0: És un poc això el que conta la pel·lícula. Com ha canviat el panorama en 20 anys, no? Uh-huh. Al marge de l'evolució dels personatges, de l'evolució també estilística, que com sempre els personatges vesteixen d'una altra manera, i això reflecteix també l'evolució, i com, per exemple, ara ja... per exemple, ella vesteix de vintage, que és la tendència actual, ja no tant el luxe, sinó el vintage... Es veu
1: tot el canvi. Escolta'm, Susana, per què la Bíblia ha d'eixir setembre? La Bíblia, no? Li diuen la Bíblia, no?
0: Això era abans, també. D'això es parla també en la pel·lícula tot el rato. Si recordes, Miranda sempre feia que li portaren a casa el llibre famós, que era les galerades, no? de la revista. El número de setembre... va ser un documental que va fer Anna Wintour com a resposta, es va interpretar que era la resposta d'Anna Wintour i de Vogue precisament a la primera
1: pel·lícula.
0: Sí, i va mostrar les interioritats de la revista Vogue, com es treballava a Vogue. Era un documental tal qual, mostrava el treball. Perquè el número de setembre era, que ara ja no és així, com deia, era un número brutal, que tenia, pesava més de 2 quilos. Un número amb moltíssimes pàgines, amb moltíssima publicitat, clar que sí, perquè era com el començament de cicle, sempre era la presentació...
1: Arrencava el curs.
0: Sí, totes les tendències, era quan realment es marcava el que s'anava a portar, etcètera, etcètera. Era el número més important de tot l'any. Era el gran treball de tot l'any, el treball més important... i era el moment màxim de la regina editora.
1: Escolta, totes aquestes dones, que a més ja tenen anys, com sobreviuen en l'època de les dades? en l'època de la digitalització, en aquest canvi radical de tot, no?
0: Doncs això és l'adaptació, que també tracta de contar la pel·lícula, no? Com han d'adaptar-se, com s'estan adaptant, i això és també el que vaig treballar jo en el treball d'investigació, com s'adapten les revistes a aquesta nova realitat de l'algoritme, no? De el dictador ara és l'algoritme.
1: Ni la Wintour ni ningú.
0: Efectivament.
1: N'hi ha més Diane Wintour?
0: Sí, clar.
1: Anna Wintour?
0: Sí, clar. De fet, la primera, abans d'Anna Wintour, que nosaltres coneixem Anna Wintour, però abans d'Anna Wintour va ser Diana Vreeland, que va ser l'autèntica creadora de la Vogue tal com la coneixem ara mateix, i de la Met Gala, que si vols parlem després. I a més d'Anna Wintour, hi ha unes altres editores que han sigut mítiques perquè són estrelles, autèntiques estrelles, no? Com l'Anna de lo Russo, que és actualment és l'editora de Vogue Japón, va estar a Itàlia, Vogue Itàlia ara està a Japó, o Karine Rothfield, que va ser l'editora de Vogue França, ni més ni menys, i que va renunciar per una polèmica d'unes fotografies amb unes xiquetes que anaven molt maquillades i...
1: Ja veus, li va costar, sí. Li va costar el lloc.
0: Sí, eren les editores estrelles. Doncs adaptant-se als nous temps, no?
1: Com què em tots. Dius de la música que apareix en la pel·lícula?
0: Ah, tenim un cameo ahí, no? Tenim l'aparició de Lady Gaga, que sembla que podria ser l'estrella de la tercera part, no ho sabem. No ho sabem.
1: Ah, però que ja tenim la tercera part.
0: Ah, això és un rumor, no ho sé si serà, si serà cert o no.
1: Home, sí que me la veig a Lady Gaga allà, eh?
0: Jo veig més el Vogue de Madonna, és que per a mi és com molt, molt mític, no?
1: Sí. El Vogue de Madonna...
0: Però sí, la música sempre acompanya, clar. Pensa que una desfilada és música, bàsicament, també.
1: Escolta'm, no se'ns pot acabar el temps, has dit. Si podem, parlem de la Met Gala. És que la Met Gala està estretament lligada a Vogue.
0: Absolutament, absolutament.
1: Això que ara tot el món perd el cap en
0: xarxes... La Met Gala està organitzada actualment per Anna Wintour, abans per la Diana Vreeland. La gent veu una catifa roja més o una festa molt estrafalària, però en realitat no és això. En realitat és perquè el Metropolitan Museum de Nova York té una ala, una part dedicada íntegrament a la moda des dels anys 30-40
1: Sí, ha anat a més i a menys, però fa dècades.
0: Sí, va ser el primer museu que es va interessar per la moda, no?
1: Com a esdeveniment cultural.
0: Fa una exposició anual fixa i fa investigació en matèria de moda. Aleshores, una milionària nord-americana va organitzar un dinar benèfic amb aquests diners, financiar
1: la investigació i l'exposició.
0: El Costume Institute, que ara mateix s'encarrega l'Anna Wintour. Quan va arribar Diana Vreeland va ser quan va començar el costum de tindre una exposició anual i un tema monogràfic a cada exposició.
1: Per això es visten d'aquesta forma tan extrapolària.
0: Aquest tema és el lema de la... Efectivament. El tema de l'exposició és el dress code que han de portar els convidats, que són molt exclusius, el que han de portar els convidats a la festa, a la Gala Met.
1: Són com en la pel·lícula, no? Quan aquella comença a dir, no, este no, este sí, este no pots seure al costat de l'altre.
0: Sí, sí.
1: I es posa així, no?
0: Sí, sí.
1: Això seria com, d'alguna manera, pensar en la Met Gala, no?
0: Sí.
1: És curiós que naix per Vogue, que naix per eixe personatge que interpreta la Meryl Streep, però Meryl Streep es va negar a anar a la Met Gala.
0: Es va negar a anar perquè enguany ha anat acompanyat de polèmica, perquè ha estat el seu patrocinador principal va ser Jeff Bezos. I, clar, això ho han sentat malament en molts sectors. De fet, hi ha hagut protestes, els treballadors d'Amazon van fer una contradesfilada alternativa, etcètera, etcètera. Però en realitat l'origen va ser això, no? Els milionaris americans. Clar,
1: és que milionaris, bones persones que pensen en els drets humans, deuen d'haver-ne, però no n'hi han tants. Sol coincidir, no?
0: Però bé, la intenció, com deies...

0: és financiar l'exposició. L'exposició enguany és interessantíssima perquè el tema és art i moda, l'unió d'art i moda, i a través del cos humà. És molt interessant perquè el plantejament és no es pot entendre l'art sense el cos vestit. I a partir d'ahí ve la connexió de moda i art.
1: Que bonic. Mm. Doncs al final hem arribat a la conclusió que ja teníem clara des d'un principi. I és que l'art i la moda es donen la mà des de fa dècades, des dels principis de la moda, no?
0: Des de sempre.
1: Pot ser un exemple molt clar, és esta nissaga cinematogràfica, però segurament trobarem més pretextos per a parlar de moda i art, o de moda i cultura, perquè no només les arts plàstiques flirtegen amb l'art, no? I van amb l'art. Susana Golf, moltíssimes gràcies
0: per vindre. A tu.
1: I recordeu anar a veure la pel·lícula per veure si esteu d'acord amb Susana. Si la primera millor o vos agrada moltíssim. Estem escoltant el Runway de Lady Gaga. Gaga.

0: Estàs en l'Hora de la Cultura. El pretext. Qualsevol excusa és bona per raonar de tot plegat.
1: I, sabeu, és dilluns, son alegro, manon tropo, i això és El Pretext, una secció d'Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
2: Hola, Reis, molt bona vesprada. Si estem un dilluns més, un dilluns molt especial. Té ahí una data marcada en el calendari que els de l'Hora de la Cultura ens agrada molt.
1: I tant.
2: Avui és 18 de maig, per a qui no ho sàpiga, i és una data molt important. I és que el mes de maig està ple de curiositats. I una d'elles és una cosa que té molta vora en nosaltres, amb este programa. Ja ho anticiparem el divendres passat, abans d'anar-se'n de cap de setmana, però és que avui és un dia molt, molt important. Avui és el Dia Internacional dels Museus, Reis.
1: Sí, i tant que sí.
2: I els museus són, almenys com ho veig jo, són l'últim bastió, un bastió irreductible, castells de coneixement i llocs on l'objectiu és contar, i encara més important, preservar la història. Són uns llocs que han de protegir-se, preservar-se i cuidar-se amb l'estima de qui verdaderament aprecia el record i de qui aprecia la memòria.
1: I la cultura.
2: I la cultura per damunt de tot. El dia d'avui era l'excusa perfecta per a dedicar-los tot un pretext.
1: Perfecte.
2: La celebració del Dia Internacional dels Museus, per donar alguna dada, alguna informació, es va instaurar al 1977 pel ICOM, el Consell Internacional de Museus, que és una organització vinculada a la UNESCO i creada després de la Segona Guerra Mundial amb l'objectiu de protegir el patrimoni cultural mundial. I la idea, per tant, era molt clara. Acostar els museus a la societat i recordar que aquests espais no són uns mausoleus silenciosos, sinó tot el contrari. Són uns llocs vius, necessaris i en constant diàleg amb el present.
1: I bona prova és que només heu de posar-vos davant d'un quadre. Per més que siga de fa segles,

0: i interrogar-lo. I anar-te'n als raconets, als detalls, a les ombres, a allò que no és perceptible. Ahir és on te n'adones que l'art tinga el temps que tinga està viu.
1: Però si
0: avui...
1: No te preocupes, Reis. Però anem a fer també un pretext diferent. Perquè si avui és 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, també és una data que tenim que celebrar. I és que, no sé si ho sabràs, però el València Bàsquet Femení...
0: Home, clar. Però que això...
1: Campiones...
0: I això que té a veure amb la cultura, amb nosaltres?
1: Té molt que veure, perquè tenim el nostre company d'esports, Salva Gomis, preparat per a contar-nos com van i les celebracions i què ens espera en la jornada d'avui.
0: Salva, tu on el trobes en estos moments?
2: Què tal, companys? Com esteu? Pues, una vesprada nit de celebracions i d'alegria perquè les xiques de València Bàsquet estan de moda en la ciutat de València.
0: Home, ja poden, ja poden, que se ho han guanyat d'estar de moda, eh? I tant.
2: I en una temporada, imagineu-vos, no? Una temporada en la que la Copa de la Reina, la Lliga, és de veres que en Europa està la espineta clavada, però, tant de bo tindre espinetes com eixes, no? De guanyar dos títols i deixar-te un pel camí, però parla molt bé de lo que és el projecte de València Bàsquet Femení, que l'any que ve es té que renovar, que van a canviar moltes cares, i que, fa un ratet hem estat a la Basílica, en eixa ja tradicional celebració en la que s'ofrena, no?, el títol a la Mare de Déu dels Desemparats, i d'ací un ratet també continuarà la festa ja en el Roig Arena, perquè allà és on es van a trobar en l'afició per a donar-li ja el punt i final a una temporada, perquè les xiques ja baixen la persiana, se'n van de vacances i ja tornaran per a la temporada que ve.
0: Home, tenen mèrits, vull dir, jo crec que s'han guanyat unes vacances tots nosaltres, però elles especialment, molt més, no? I quin privilegi, Salva, poder estar ahí per a viure-ho i per a contar-ho a tots els oients de Punt Ràdio. Una abraçada, gaudix moltíssim de la festa.
2: Un abraç de tornada, gràcies.
0: Quina enveja, no, Arturo?
1: Estan de festa, però nosaltres també. Ells estan de festa per ahí pel carrer, però nosaltres estem en un lloc que ens agrada també molt, que és així, l'Estudi 3.
0: Que grans són les xicones aquestes, eh?
1: Doblet, que es diu ben pronte, com si fos una cosa fàcil que fer,
0: no? Ja se'n poden anar de vacances ja i descansar tot el que vulguen i més.
1: Però sí, perquè...
0: Què fa, reprenem?
1: Sí, nosaltres, evidentment, el top vaig intentar que siga emular un poc la festa que els espera a elles al Roig Arena, però nosaltres anem a fer una festa a la nostra manera, celebrant i ser 18 de maig i ser Dia Internacional dels Museus.
0: Sí.
1: I si et sembla, com estem parlant dels museus, és un pretext dedicat als museus, anem a arrencar amb una cançó que a mi m'agrada molt. Anem a arrencar en Vincent, de Don McLean. Story.

0: sketch the trees. Jo recorde socarrimar esta cançó quan tenia 20 i pocs anys. És una preciositat i ens du a un museu, clar. Ens du a un quadre, no? A un pintor.
1: Efectivament, Vincent és una cançó publicada per Don McLean l'any 1971 dins del seu famosíssim àlbum American Pie. I és una peça, com bé dius, dedicada al pintor neerlandès Vincent van Gogh.
0: Sí.
1: I pren com a inspiració directa el quadre La nit estelada. Per favor, Story, Story Night. És com comença la cançó de Vincent. De fet, el primer vers ja ho diu, no? Ja s'ha convertit en una de les obertures més reconeixibles
0: cert.
1: De la història de la música popular. Quan ja escoltes aquestes tres paraules, de seguida ja saps quina cançó estàs escoltant.
0: Sí, ja et deixes dur, totalment.
1: I, a veure, no caldria explicar quina relació té esta cançó amb els museus, però, bueno, és absoluta, perquè Vincent és quasi una visita guiada que fa Don McLean per l'obra de Van Gogh. La cançó transforma els quadres en música i el que està fent és convertir també aquests museus en espais on els artistes continuen parlant-nos dècades després de la seva mort.
0: Sí, i a més, que bonic això que fa Don McLean, no? Perquè tu et poses davant d'un quadre i realment sí, tu et poses davant d'un quadre de Goya i tens una imatge més o menys estereotipada de qui va ser Goya, no? O
1: així
0: Van Gogh.
1: És.
0: Però realment coneixem els autors i les seues vides. Per exemple, este home, Van Gogh, no podia tindre més desgràcies en la seva vida, no?
1: Així
0: no
1: és.
0: Va saber el que era l'èxit en vida, mai.
1: Per això des d'ací animem, que la gent seguint i escoltant aquesta cançó de Don McLean se'n vaig a...

0: al Museu d'Orsay o se'n vaig al Museu Van Gogh d'Amsterdam.
1: O al Sant Pius V, al Museu de Belles Arts de València.
0: Només per veure la seva pintura i que veja amb aquesta fragilitat humana com ell era capaç de convertir-la en un art que s'ha convertit en etern.
1: Estàvem parlant de Van Gogh.
0: Perdó. En este cas de Van Gogh. Sí. Però sí, convidem a que vagin a qualsevol museu. Sempre. Cultura per damunt de tot. I si et sembla, continuem. Amb música, ara anem un poquet enrere en el temps. Als anys 50.

0: business in your smile. Nat King Cole, 1950, i la cançó és Mona Lisa, composada per Ray Evans i Jay Livingston, i que va aparèixer inicialment en la pel·lícula Captain Cari USA i acabaria convertint-se en un dels grans estàndards del segle XX.
1: D'un segle XX molt jovenet, eh?
0: Així és.
1: Te comentava jo eixa cançó li encantava a ma mare, que la dona té 90 anys, o sigui que ja té uns quants...
0: Ja té uns quants anys,
1: sí.
0: A més, va guanyar l'Oscar a la millor cançó original i és una de les interpretacions més emblemàtiques que té Nat King Cole. Sí, sabeu que té, tan elegant, tan melancòlica.
1: El gran crooner.
0: Sí, així és. La lletra pren com a referència directa el famós retrat de Leonardo da Vinci exposat al Museu del Louvre, la Mona Lisa. I es presenta com una... La Mona Lisa que es presenta com una figura molt misteriosa, inaccessible, una cosa molt fantasmal, fins i tot, no? Com una cosa intocable. I és interessant com una pintura del segle XVI continua inspirant música 400 anys després. Gràcies precisament a la preservació museística. Si no l'haurien preservat, no hi hauria la inspiració suficient per a aquests artistes composaren una peça dedicada a ella, no?
1: Ostres, quanta raó.
0: El museu així es converteix en pont entre èpoques. No és sols un lloc on guardes les obres, pot unir moltes èpoques i pot fer entendre el present d'una manera totalment diferent. És un espai on una obra renaixentista pot acabar convertint-se en una balada jazz del segle XX. Imagina't. I continuarem en este pretext i ho fem ara sí, de la música passant al cinema.
2: Soy Larry Daly. Tengo una entrevista de trabajo con Cecil Fredericks.
3: Le indicaré por dónde se va.
2: Gracias. Ah, Teddy Roosevelt.
3: Sí.
2: Fue el cuarto presidente, ¿no?
3: El 26.
2: El 26.
4: Este joven quiere ser el nuevo guarda nocturno.
5: Parece un tarado.
4: Le mostraré el museo. Esta es la sala de dioramas.
2: Recuerdo estos muñequitos.
4: A la izquierda está Atila. Y esta es la sala de los mamíferos africanos.
2: ¿Qué mono es?
4: Es alegre como unas castañuelas, ¿verdad, Dexter? Esto puede dar un poco de miedo por la noche. Le conviene tener unas cuantas luces encendidas. Pero lo más importante que debe recordar es que no debe dejar que nadie entre o salga.
2: ¿Salga?
0: Wow. Estàvem escoltant el tràiler de Noche en el Museo, estrenada en 2006 i dirigida per Shawn Levy.
1: Fa 20 anys, eh?
0: 20 anys, jo no vull ni pensar, perquè encara me'n recorde quan es va estrenar. Sols...
1: És que ja eres molt major, Arturo.
0: Jo sempre m'agrada... Sí, sí. És que és una edat o és... Com es sents, tu? Ahir ho deixes, és un debat, mira, és un pretext.
1: Sí, és un pretext.
0: L'edat és mental o no? Ahir podríem. Night at the Museum, nit al museu o noche en el museu. És una comèdia familiar protagonitzada per Ben Stiller i el repartiment inclou també Robin Williams, sí. Owen Wilson, Steve Coogan, Ricky Gervais o Dick Van Dyke. Imagina't, la pel·lícula va ser un enorme èxit comercial. Més de 570 milions de dòlars va recaudar en taquilla.
1: Ostres!
0: A nivell mundial és una barbaritat. La trama segueix a Larry Daly, que és un vigilant nocturn interpretat per Ben Stiller, del Museu Americà d'Història Natural, situat a la ciutat de Nova York, que descobreix que quan cau la nit totes les peces del museu cobren vida per efecte d'una antiga tauleta egípcia. Dinosaures, figures històriques i personatges del passat interactuen en una aventura plena d'humor i de fantasia. Però darrere de tot l'espectacle

0: Tenia una idea molt preciosa. És que és el que volíem reivindicar també. Els museus no com un lloc estanc, silenciós, tancat. No, els museus són un lloc on la història continua viva. I la pel·lícula crec que quan aconsegueix, en molts moments pot ser que fins i tot massa, ho estàvem parlant, sí, aconsegueix mostrar que aquest museu està molt viu, però molt viu.
1: En excés, fins i tot
0: en
1: viu.
0: En excés, sí. Perquè de vegades la nit també està bé per descansar i dormir, però en aquest museu impossible. I el que aconsegueix és despertar curiositat pel patrimoni i convertir el museu en un espai màgic per a les noves generacions.

0: els anys que treuen.
1: Que bonica.
2: Has vist quin gir.
1: Uau.
2: Hem passat del cinema...
1: Els Amics de les Arts sempre és bonic.
2: Sempre.
1: Sempre va bé.
2: A mi, bueno, esta cançó, al final, era molt directa. El títol ja te diu que anava perfecta per a este pretext. Però sempre que busque cançons dels Amics de les Arts, em costa escollir una sol per al programa. L'ompliria, tot el programa dels Amics de les Arts. Hem passat a la música de nou. Avui han fet ahir una xicoteta ullada al cinema i se passem a la música. Parlem, com bé has dit, els Amics de les Arts i la cançó és Museu d'Història Natural. Una cançó que va formar part del seu àlbum Bed and Breakfast, publicat 2009. I és un estil que tenen ells narratiu i irònic, que és molt característic de la banda. Tenen una capacitat, no?, de construir tot un guió, tota una escena i crear-te esa imatge al cap, no? És una cançó que més que cantada, moltes vegades està com recitada. I el que fan és construir una història plena de referències culturals, d'humor, de quotidianitat. És una peça que utilitza el Museu d'Història Natural com a escenari simbòlic. I l'utilitza per a parlar això del pas del temps, de les relacions humanes, o de la manera, fins i tot, de com classifiquem i conservem els records. Que això, el record seria una cosa...
1: I si és
2: un
1: museu, també, eh?
2: Sí, també ho és. I és un museu que sempre que el tractem així al programa sempre desperta molta curiositat. Així el museu apareix com una metàfora de la vida mateixa. És a dir, igual que els museus cataloguen espècies, objectes i restes del passat, nosaltres també ordenem això, emocions, experiències i persones dins de la nostra memòria. La cançó està jugant amb aquesta idea d'arxivar els sentiments com si foren peces d'exposició. Aquesta explicació és que a mi m'agrada molt. Tens un museu intern.
1: Sí, és que no m'havia parat a pensar-ho, però és de veres que som museus, no?, vivents. Allí portes tu arxivats tots els teus records, bons, dolents, traumes, tràngols...
2: Una hemeroteca infinita, diria jo, no? I és precisament aquesta connexió la que fa dels museus espais tan humans, que no són només contenidors d'objectes, sinó contenidors també d'una memòria emocional.

0: L'Art Pugs L'Art forma part del disc Futur en Venda publicat per Pavalabajos en 2004. Ja tenia ganes jo de posar ara.
1: A veure, què et passa... tu eres del 2000, no? Perquè tot estàs posant Nostra Vesprada.
0: No, pues, no.
1: De fa 20 anys. Abans no sé quina cançó... Bueno,
0: jo soc d'abans del 2000, imagina't.
1: Ja sé que eres abans del
0: major,
1: 2000.
0: Major, res.
1: Però vull dir, ui, li tens un cert apego a això de... No, als 2000?
0: Sí. Ha sigut casualitat. Vaig mirant, bueno, Nat King Cole...
1: Bueno, Nat King Cole se n'aniria.
0: I Don McLean al 70.
1: McLean, sí.
0: També toca el passat un poquet.
1: Va.
0: Mira, ja Pau Alabajos ja des dels seus primers treballs el cantautor mostrava una clara vocació per entendre la música com una ferramenta de reflexió social i cultural. Qui entengui la seva obra sap que és una descripció precisa del que ell també fa. Teo de la cançó recupera la coneguda expressió francesa l'art pour l'art, vinculada als moviments estètics del segle XIX que defensaven l'art, però desvinculat de qualsevol finalitat política o moral. Però Alabajos utilitza precisament aquesta idea per qüestionar-la i reivindicar el valor de la cultura com a element viu, compromès i necessari dins de la nostra societat.
1: Totalment.
0: La relació amb els museus és molt directa, perquè tant la cançó com els espais museístics comparteixen una mateixa funció, que és preservar aquesta memòria col·lectiva. Els museus no només són sales on contemplem objectes antics, sinó que són llocs on una societat decideix què val la pena conservar perquè les generacions futures entenguen qui som i d'on venim, que és una cosa molt, molt important. I la música de Pau Alabajos participa, també d'aquesta voluntat de resistir contra l'oblit. Una cançó, l'Art Pour L'Art, que és la que estem escoltant, que ens recorda que l'art no és només contemplació estètica, sinó també ens té que fer pensar. Està en consciència, està en identitat i està en memòria. I exactament igual que ocorre quan travessem les portes d'un museu i descobrim que darrere de cada peça exposada hi ha una història humana que encara continua parlant.
1: Hi ha una
0: com
1: història
0: diguem.
1: Humana, política, econòmica, familiar...
0: Per exemple, tornant al principi de la pretesa, com parlàvem de Vincent Van Gogh, molta gent no coneixerà la vida o la història o el dolor que hi sentia quan feia X peces. També s'està parlant d'això. S'està parlant també de la societat o del temps en el que hi vivia.
1: Totalment.
0: Anem a escoltar un poquet més de l'Art Pour L'Art i ja s'acomiadem d'este pretext.

0: I al final, Reis, potser els museus ens emocionen tant perquè ens recorden una veritat molt humana, que tot desapareix si ningú ho conserva. I les civilitzacions, el que està clar és que van a passar. Les persones anem a morir. Farem molt que
1: sí,
0: no
1: però llavors no quedarà ningú, eh?
0: Efectivament, les ciutats van a canviar i els records se van a esborrar. Però dins d'un museu, el temps es deté per un instant. Una pintura, una carta, una peça de ceràmica o una simple fotografia poden continuar explicant històries segles després. I això, sincerament, és extraordinari. Perquè preservar la memòria no és mirar cap arrere amb nostàlgia, és entendre qui som per saber cap on anem.
1: O cap a on volem anar.
0: O cap a on volem anar, efectivament. I sols un missatge per tancar este pretext és que aprofiteu, que és el dia internacional dels museus, i si no aneu avui, doncs aneu el cap de setmana, o aneu la setmana que ve. La qüestió
1: o
0: és que aneu
1: dos mesos,
0: als museus.
1: Però aneu. Aneu i feu-vos preguntes i pregunteu les obres que teniu al davant. Veureu com hi ha sempre respostes, veritat?
0: Efectivament. I si et sembla, anem a introduir a veure què ens depara Santi. Ui.
1: És de veres. Sé que vos faig molta enveja, perquè està iixint sent Arturo Rico i arriba Santi. I és de veres, quan arriba dilluns, és dilluns, són molt millors. Quan estàs a l'hora de la cultura, és dilluns, després del pretext, entrem per acabar el programa en el racó de Santi. El company més jove de l'equip ens convida, com cada dilluns, a anar-nos-en amb una recomanació, la que ell vulga. Ui, una recomanació peculiar, com tantes de les seues. Endavant, Santi.
2: Vull demanar perdó al principi perquè la recomanació setmanal serà una sèrie, en concret una comèdia de futbol. Però com la pròpia sèrie, res és el que em sembla. La meva recomanació és Ted Lasso, una sèrie que ha guanyat diversos premis, entre els quals destaca el premi Primetime Emmy a la millor sèrie de comèdia en els anys 2021 i 2022. Jo crec que la categoria de comèdia si li queda curta. És una sèrie en les quals, amb completa serietat, es parla de diversos temes dins l'esport i de la pròpia vida dels personatges, ensenyant totes dues vessants, la cruesa d'uns certs moments, però sempre intentat ensenyar una cosa nova amb eixes vivències. És una sèrie plena d'estereotips que busca trencar amb tots i cadascun d'ells, de totes les maneres possibles i alguna cosa que continuen fent, ja que la quarta temporada s'estrenarà a l'agost d'enguany i se centra en un equip de futbol femení. El que més em crida l'atenció de la sèrie és el personatge principal, un personatge que, estant en un lloc incorrecte, és capaç de centrar-se en allò que sí pot controlar, sense deixar que res li faci abandonar. Jo, mentre espera la quarta temporada, us deixo amb 1991, una cançó de la banda sonora composta per Marcus Mumford i Tom Howe.

doncs, com cada dilluns, amb la recomanació de Santi, ens n'anem. Tornarem demà quan siguin les 7 i uns minuts, ja sabeu. Ara és hora de celebrar que tenim un equip de bàsquet femení impressionant, el València Bàsquet Femení, que esta nit celebra aquests dos títols, la Lliga i la Copa de la Reina, abans d'anar-se'n de vacances. Nosaltres no ens n'anem de vacances, demà a les 7 i uns minuts estem ací, ja sabeu, fins aleshores feu bondat o no, que tampoc és precís.

0: Des de primera hora de la vesprada, totes les mirades estan posades en la seu de la Conselleria d'Educació. Reunió clau, ambient tens. I una pregunta sobrevolant els passadissos de Campanar. Hi haurà acord o seguirem amb la vaga? Les últimes hores han estat marcades per moviments, telefonades i una nova proposta econòmica damunt la taula. La Generalitat ha mogut posicions respecte a l'oferta inicial, però la distància amb els sindicats continua sent important. Ningú no vol trencar la negociació, però ningú tampoc no parla encara d'entesa. El que està passant ara mateix dins d'aquesta reunió pot marcar el futur immediat de l'educació pública valenciana, professorat pendent, centres educatius expectants i un Consell que sap que aquesta partida té també en joc la seva credibilitat política. Anem en directe fins a la conselleria perquè allí està el nostre company Àlex Sanjaime. Àlex, quin és l'ambient a aquesta hora? Hi ha senyals d'acostament o continuen les posicions encallades?
1: És una incògnita, bona vesprada, 4 hores de reunió entre l'equip directiu que encapçala la consellera Carmen Ortí i els representants dels 5 sindicats de l'ensenyament, una reunió que es preveu llarga per la quantitat de punts per a negociar i perquè les posicions sembla que continuen molt allunyades i encara no han arribat a un dels punts que avui sí que han abordat, sí que la conselleria ha posat damunt de la taula aquesta proposta d'increment salarial de 120 euros per l'any que ve, lluny, recordem, de la reivindicació sindical que parlàvem d'entre 480 euros i 550 euros. La bona notícia és que no s'ha trencat la negociació, continua negociant. Una altra cosa és si d'esta trobada eixirà algun senyal sobre si continua o no eixa vaga indefinida. De moment, els centenars de treballadors de l'ensenyament, del professorat, continuen així a les portes de la conselleria, no tant com a l'inici de la reunió, a les 4 de la vesprada, però continua havent presència així de professors i mestres a les portes de la conselleria d'Educació.
0: Línies obertes amb Campanar. La vesprada ha sigut intensa de negociacions, com ens deia Àlex Sanjaime, entre els sindicats docents i la conselleria d'Educació. Continua, de moment, com ens diu Àlex, sense acord. Anem al detall del que es continua negociant. Rubén Dempere.
2: Entre les qüestions que separen les demandes dels docents i la nova proposta de conselleria, l'augment salarial. Després d'una primera proposta que van rebutjar els sindicats per insuficient, la conselleria ha oferit als docents una pujada salarial de 120 euros bruts al mes per al pròxim curs. La pujada seria progressiva, de 60 euros al gener de l'any que ve,

0: i 60 més a partir del mes de juliol. Aquest augment salarial es traduiria en un increment brut anual de 1.680 euros. Conselleria diu que el 70% dels mestres i professors serien els quarts millors pagats d'Espanya. Enfront, l'STEP, el sindicat majoritari, demana un increment mensual de 486 euros per als mestres i 550 per als professors. Pel que fa al nombre d'alumnes per classe, la conselleria proposa la reducció progressiva de les ràtios i establix com a novetat un calendari d'aplicació fins al 2030. Els sindicats volen que siga ja per al curs que ve i de colp, 15 alumnes com a màxim en infantil i 20 en la resta. Educació manté en infantil i primària un màxim de 22, en secundària de 25. També hi ha hagut novetats en la cobertura de les baixes. La conselleria proposa un pla de substitució anticipada en primària que dotaria durant tot el curs a cada centre d'un mestre o mestra a mitja jornada o a jornada completa, en funció del nombre d'aules del centre. En infraestructures, els dos plans de confort tèrmic i accessibilitat, conselleria suma ara com a novetat una línia de subvencions perquè els ajuntaments facin millores directes en matèria de manteniment en les escoles. Els sindicats volen que es recuperen els 121 milions d'euros que s'han retallat en els últims anys. I totes aquestes qüestions estan negociant-se ara en el dia que fa 6 de la vaga indefinida. Avui amb un seguiment en tot el territori, segons dades de la conselleria, que frega el 40%. La pressió de la comunitat educativa no afluixa. Al matí, els equips directius dels col·legis públics de la Comunitat Valenciana s'han reunit i amenacen amb una dimissió en bloc si no s'atenen les reivindicacions del professorat. Una dimissió que presentaran abans que acabi la setmana si esta vesprada no hi ha acord.
1: Els equips directius hem dit prou. Hem decidit que o hi ha acord o dimitim. Aquest acord s'ha de produir ja. Una vaga indefinida és sagnant. És el moment, no es pot allargar més.
2: Si no n'hi ha un acord esta vesprada, se trobaran la sorpresa al llarg d'esta setmana. Esta vesprada ha d'haver un acord. I si no n'hi ha, nosaltres presentarem la nostra dimissió en bloc. No te puc concretar si dimecres o dijous, però la tindran. I la tindran damunt de la taula i anirem tots els directors, directores, cap d'estudis, secretaris a presentar la nostra dimissió en persona.
3: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
4: Línies obertes amb la Conselleria d'Educació per saber qualsevol novetat durant el nostre programa. I després de les tempestes de diumenge, a partir de demà dimarts, tindrem oratge més estable i amb temperatures més altes. Bona vesprada, Joan Carles.
5: Hola, bona vesprada. Efectivament, esta setmana l'oratge continuarà estable en general, assolellat i amb temperatures més altes, sobretot ja a partir de demà. Avui hem tocat encara els 28 i els 29 graus de màxima en punts de la Ribera Alta, han pujat respecte als valors d'ahir. En les zones del litoral mos hem quedat entre els 22 i els 24 graus de màxima. També ha plogut avui, després de les tempestes d'ahir. Avui també hem tingut alguns ruixats que han deixat al terme de Xodos o de Xert més de 10-15 litres per metre quadrat. També ha plogut, per exemple, a Beniarrés, a Gorga o a la Vall de Gallinera ha estat entre els 3 i els 4 litres per metre quadrat, precipitacions menys generals i menys intenses que en la jornada d'ahir. Pel que fa demà, dia completament assolellat, temperatures més altes esta pròxima nit i també demà al migdia respecte dels valors d'avui. Demà, de manera general, superarem els 25 graus i fins i tot localment registrarem valors de màximes superiors als 30 graus al migdia cap a les comarques centrals del Golf de València i també cap a la zona interior sud d'Alacant. De vesprada creixeran cúmuls en zones de muntanya i no descartem algun ruixat puntual cap a l'interior nord de Castelló. Pel que fa a la resta de dies de la setmana, oratge estable, amb sol i amb temperatures màximes que continuaran sent més altes, pujaran a les comarques de l'interior, principalment a partir de dijous.
4: Gràcies, Joan Carles. I més protestes laborals. La dels metges, amb la quarta vaga mèdica setmanal de l'any, que ha començat avui a la Comunitat Valenciana, amb un seguiment que els convocants xifren en prop del 90%, mentre que, segons la Conselleria de Sanitat, el suport no arriba ni al 10%. Xavier García del Valle.
6: Sí, entre les reivindicacions, recordem, estan les d'aconseguir un conveni propi que inclogui, entre d'altres, més personal i millores laborals i professionals. Una de les reivindicacions adreçades tant al Ministeri com a la Conselleria de Sanitat. Escoltem el president del Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana, Alejandro Calvente.
7: Les 35 hores que ja podria haver implantat el conseller des de que va prometre que les implantaria quan va fer el programa electoral, que estava en l'oposició del PP, i no ho ha fet, mos ha mentit durant 3 anys, i les altres comunitats autònomes, excepte Madrid, ja ho tenen. Un tema molt important és l'apertura de PAS i PACs 24 hores, que és una mesura que també se van comprometre, perquè això descarregaria les urgències hospitalàries.
4: Més assumptes. El president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, ha comparegut en la comissió del Congrés que investiga la Dana. Com ja va fer en el Senat i davant la jutgessa instructora de Catarroja, Polo ha negat la pagada informativa que han atribuït a la Confederació i ha dit que el SECOPI estava dirigit per incompetents.
6: Sí, Miguel Polo ha criticat en el Congrés novament l'equip de la conselleria que dirigia l'emergència des del SECOPI.
8: A la vista de lo ocurrido, es evidente que no hubo ninguna planificación y desde luego, eso se lo puedo asegurar yo, cuando nuestra asistencia en el SECOPI telemáticamente vimos que aquello era un caos y que quien tenía que tomar las decisiones no las tomaba.
6: No hi havia decisions, ha dit, en un òrgan, el SECOPI, que s'havia convocat massa tard.
8: El problema del CECOPI no es el formato en el que se convoca, sino las horas a las que se convoca y luego pues la capacidad de quienes tenían que tomar las decisiones. Si se convoca tarde y las personas que toman las decisiones no tienen ni idea de lo que tienen que hacer, pues ese es el problema, no es un problema de formato. Es un problema de sujetos, no de circunstancias.
6: Ella assegura que ja va demanar un avís a la població a les 5 de la vesprada.
8: Después de comunicar que la presa de Forata se va a declarar un escenario de emergencia, entonces la primera intervención de la consellera es para decir que no van a evacuar y a lo que yo digo es cuando la primera vez que yo digo envío un mensaje a la población. Y eso tiene lugar aproximadamente a las 5 de la tarde.
6: I ha negat també l'acusació més recurrent que ha rebut la Confederació, la d'una pagada informativa.
8: Es que yo, que a estas alturas, si sigue hablando de eso, el apagón entonces estaba en la cabeza de algunas personas. La información se transmitió, la información estaba disponible, la información se podía consultar en tiempo real en la página del SAI, la Confederación mandaba los avisos de lluvia, que eran los más importantes, y de caudal, evidentemente, también. Hemos sabido, desgraciadamente, después, con el avance de la instrucción, que los datos de la Confederación no se estaban utilizando.
6: Res d'això ha evitat els atacs de Vox i del Partit Popular. Miguel Polo ha debatut així amb els diputats Ignacio Gil Lázaro i César Sánchez.
9: ¿Por qué no ha tenido la decencia de presentar su dimisión? Nada más y muchas gracias.
8: Sí, vale. Pues simplemente por una razón, por toda la sarta de mentiras que ha dicho usted aquí. La Confederación dio información suficiente para que Emergencias hubiera tomado medidas ante esa no crecida inminente que se sabía con la información de las lluvias. No, y eso que acaba de decir, señor, no se lo admito.
10: Señor Polo, poco. Señor Sánchez...
11: No informó a nadie.
8: Solo ha dicho una cosa, que tiene toda razón. Ha dicho varias veces, sería bueno que se aclararan ustedes. Eso les digo yo. Sería bueno que se aclararan ustedes porque entienden lo que quieren y lo que no quieren no lo entienden.
6: Demà a les 11 del matí compareixerà en esta mateixa comissió d'investigació Maribel Vilaplana, la periodista amb la qual va dinar l'expresident Carlos Mazón el dia de la Dana fins a ben entrada la vesprada.
4: Estarem atents a la compareixença de Vilaplana. I en el vessant judicial de la Dana, avui ha declarat davant la jutgessa de Catarroja que porta el cas l'exalcaldessa de Requena, la popular Rocío Cortés.
6: Ella va ser una de les primeres autoritats municipals que van decidir suspendre les classes i també avisar la població del perill que ja s'endevinava. També va ser de les primeres a telefonar a emergències per tal d'advertir que de la gravetat de la situació. Una telefonada que va fer poc abans de la 1:30 de la vesprada. Rocío Cortés.
12: Nosotros es que sí que avisamos a la población. La avisamos a las 8 de la mañana, la avisamos a la 1, llamamos incluso a la gente del polígono, a las grandes empresas, para que se fueran a su casa. Tenemos muchos alumnos a esas horas moviéndose y puesto que estaba ya la tormenta bastante fuerte decidimos cerrar. Fuimos a ver cómo estaba el cauce y el cauce estaba muy lleno, los barrancos que tenemos, las zonas inundables, y estuvimos controlándolas hasta que a mediodía ya vimos que la cosa era muy difícil.
4: I a Andalusia, avui és dia de fer balanç de les eleccions d'ahir. La clara victòria del Partit Popular no ha sigut suficient per a revalidar la majoria absoluta i Juanma Moreno haurà de veure com aconsegueix el suport de Vox per a governar.
0: Al PP li han faltat 21.000 vots per a revalidar la majoria absoluta. Ha perdut 5 diputats i amb 53 escons li en falten 2 per a la majoria absoluta. El PSOE ha sigut la segona força més votada, tot i polvoritzar el seu sol electoral amb el pitjor resultat mai obtingut a Andalusia. Vox es confirma com a tercera formació política amb 15 escons és clau per a la governabilitat. En l'esquerra és la del partit regionalista, la del partit andalusista en debat Andalusia, que puja puja amb força de 2 a 6 escons i es manté la coalició per Andalusia amb 5 diputats. La sorpresa, la donada, com dèiem, l'andalusisme d'esquerres. Endavant Andalusia puja 6 escons dels 2 que va obtindre en 2022. En total, ara té 8 diputats.
4: Ara, com dèiem, el popular Juanma Moreno celebra la victòria, però sap que ha de negociar per a poder governar. A la seu central del PP a Gènova ha sigut rebut amb aplaudiments, mentre que en el PSOE assumixen una derrota autonòmica més després de les d'Extremadura, Aragó i Castella i Lleó. Magda Nicolau.
11: A 2 escons de la majoria absoluta, Juanma Moreno defen que ha de governar en solitari.
13: Otra cosa es que la dinàmica de parlamentària nos lleva a buscar acuerdo.
11: I Ignacio Garriga, el secretari general de Vox, ja marca prioritats.
14: Vamos a defender esa prioridad nacional que ustedes bien saben.
11: Juanma Moreno explica la segua en considerar que té marge de maniobra després d'una victòria contundent.
13: No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
11: Pedro Sánchez també carrega contra el concepte en l'Assemblea de l'Organització Mundial de la Salut.
15: Frente a quienes hoy invocan prioridades nacionales para excluir.
11: Però guarda silenci sobre el pitjor resultat dels socialistes a Andalusia. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha evitat l'autocrítica.
16: Hay partido, hay militancia.
11: I tracta de desviar el focus.
16: ¿Cuánto poder más le va a entregar el Partido Popular a Vox?
11: María Jesús Montero, Evitat Ferraz, y desde Sevilla confirma que sí queda.
17: Lo dejaré el escaño como comprometí y pasaré a ejercer, a ser la jefa de la oposición.
11: Juanma Moreno sí que acudit a Génova, on entre aplaudiments la victòria és llegida per Núñez Feijóo en clau nacional.
18: España quiere cambio.
11: Tota l'espera de conèixer les condicions de Vox.
4: I l'Audiència Nacional dona la raó a la cantant Shakira i anul·la la multa d'Hisenda de l'exercici 2011 en una sentència que insta l'entitat tributària a tornar a la cantant uns 60 milions d'euros.
6: El tribunal considera que l'administració no ha acreditat que la cantant estiguera residint més de 183 dies a Espanya, com exigís la llei a l'hora de tributar l'impost sobre la renda de les persones físiques. L'agència tributària ja ha anunciat que instarà l'advocacia de l'Estat perquè presenti un recurs contra aquesta sentència davant del Tribunal Suprem.
4: I Ford ha anunciat avui un pas clau per al futur de la planta d'Almussafes.
0: A partir de 2028, la factoria valenciana fabricarà el nou model Bronco, una decisió que dona aire a la planta, però que arriba enmig d'un context encara delicat per a la plantilla. Més detalls amb Iñaki Espeso.
19: Ford ha aclarit este dilluns l'horitzó d'Almussafes. La planta valenciana fabricarà a partir de 2028 el nou Ford Bronco per al mercat europeu. Es tracta d'un SUV multienergia que garanteix continuïtat industrial i consolida el paper estratègic de la factoria dins del pla de futur de la marca Europa. L'anunci posa fi a una espera llarga. 5 anys després de l'acord d'electrificació i amb una plantilla reduïda, Almussafes necessitava un senyal clar de futur. Escoltem Dani Portillo, de STM Intersindical.
20: La plantilla se ha reducido con 2 ERES y era una noticia que da por fin certidumbre a la plantilla y ya tocaba, ya lo necesitábamos porque la plantilla lo está pasando realmente mal.
19: Ara com ara, la planta només fabrica el Kuga i manté un ERTO actiu amb parades de producció, mentre els sindicats reclamen concreció sobre quants vehicles es faran, quina ocupació generaran i si s'assumiran altres models pendents d'assignar.
20: Porque de ahí depende que se mantenga la plantilla, que o que incluso pues aumente la plantilla.
19: Carlos Faubel es de UGT.
21: Se han anunciado otros 4 vehículos, 2 que se fabricarán en sociedad con Renault y 2 que están pendientes de asignar, que yo creo la verdad que están pensados para la fábrica de Valencia.
19: Per la seva banda, el teixit empresarial valencià interpreta l'adjudicació com un senyal positiu per a l'ecosistema de l'automoció a la Comunitat Valenciana i un missatge de tranquil·litat per al sector auxiliar. Francisco Alonso és el president de FEMEVAL.
22: És una notícia que recibimos con cariño y que pensamos que puede hacer que el sector vaya un poco mejor.
19: El model ja està assignat. Ara la clau és saber si garantirà ocupació i futur per a tota la plantilla.
3: Contrapunt en Apunt Ràdio.
23: Sostenibilitat ve de llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
24: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: Som

0: dies que es converteixen en llegenda. Hi ha dies al món de l'esport que no s'expliquen només amb un marcador. Dies que es conten com es conten les grans històries, amb heroïnes, amb sofriment, amb fe i amb un final escrit per algun guionista boig, enamorat del drama. Perquè el guionista de la primera temporada del Roig Arena està agradant-se, tant en l'equip masculí com en el femení. Quan restaven 6 segons, quan el marcador marcava un 66-67, quan tot un pavelló contenia la respiració, Ivon Anderson va agarrar la pilota i va decidir que aquella història no podia acabar d'una altra manera. Bloqueig colossal, d'aigua fam, Anderson encara gueye, suspensió, la pilota vola, bota una vegada sobre l'anella, en bota dos, el temps es para i aleshores la xarxa besa el destí. 68-67, botxina final i la bogeria. Unes jugadores que han aconseguit la quarta lliga consecutiva del València Bàsquet, 4, 11 títol. En total, ja no és un projecte, ja no és una promesa, això és una autèntica dinastia al bàsquet espanyol. El València Bàsquet s'asseu ja a la taula dels grans imperis històrics del bàsquet femení al costat dels nostres recordats Dorna Godella i Ros Casares. També del CREF Madrid, els únics 4 equips que han aconseguit 4 lligues consecutives i que 3 d'aixos 4 noms siguen valencians, potser explica moltes coses d'esta terra nostra que de vegades no valorem el suficient. Mai oblidem d'on venim per entendre cap a on anem i què se li pot resistir a este equip i a este projecte. Ara és Europa el que espera, l'Eurolliga espera, el gran somni, però després del que hem vist i d'este potencial, qui s'atreveix a posar-li sostre a este equip? És temps de celebració. Roig Arena, Salva Gomis, molt bona vesprada.
1: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Pues en este Roig Arena, que estem en la celebració ja de les xiques, que ha començat fa pues uns minutets. Està ja tota la plantilla de València Bàsquet Femení en el centre de la pista d'este pavelló per anar, bueno, pues parlant. Ja ha parlat Maria Araujo, ha parlat ara mateix Leti Romero, i és el torn ara d'una altra de les jugadores clau d'este València Bàsquet, com és Elena Buenavida, en un pavelló en el que ja n'hi ha centenars d'aficionats disfrutant d'esta celebració d'este quart títol de Lliga.
0: Escoltem Elena Buenavida.
2: Bueno, Elena, ¿cómo se hace todo esto con solo 22 años? Ser tan importante a la hora de ganar, de lograr un título, ¿es que tú no entiendes de presión?
3: Sí entiendo de presión, pero bueno, al final, cuando tienes detrás a unas compañeras y un staff que apoya y que confía en ti y que, bueno, te dejan que disfrutes en la cancha, se hace más fácil. Y yo me siento muy afortunada de tener ese privilegio. Así que sí, tiene un poco de presión, pero estoy muy bien acompañada.
4: Y se forta aplaudiment per Elena Buenavida. Moltes gràcies, muchas gracias, Elena. Que va a ser clau, sense dubte, en esta eliminatòria i durant tota la temporada. Anem a fer un xicotet paró així perquè ja sabeu que m'agrada sempre ficar en valor també a l'estaf, que moltes vegades és el treball invisible i que té moltíssima culpa, igual que les jugadores, de tot l'èxit d'aquest projecte, i que van deixar-se la pell durant tota la temporada i també en esta final. I no em referisc sols a dins de la pista, també, com se diu en algun programa de televisió, hay imágenes para vosotros.

0: diuen aquestes imatges, Salva?
1: Bueno, pues la celebració, no? També del staff, estem veient en esta grandíssima pantalla també els companys del media, no? Ahí veiem a una companya com Paula Mas, que també va patir ixa pues, dutxa ràpida, no? En roba per a bueno, pues, continuar una festa en la que, pues, evidentment, segur que anàvem més incòmodes, eh? Perquè després d'anar superbanyades, pues, està donant-li el seu temps de protagonisme també.

0: a l'estaf de València Bàsquet.
1: Escoltàvem abans Elena Buenavida, una jugadora que simbolitza aquesta nova generació taronja. Quin ambient hi ha al voltant dels jugadors joves durant la celebració, Salva?
0: No, pues evidentment la celebració, n'hi ha jugadors que ja saben el que és guanyar títols, i crec que va esperar ahir, no? De que les noves, no? O esta nova generació també d'esportistes jovens en València Bàsquet, pues no està acostumada a guanyar títols, però clar, veus jugadors com Agua Fam, Raquel Carrera o Elena Buenavida, que és que lo més normal és que continuen guanyant títols. En el cas d'Agua Fam i Raquel, bueno, pues la seva carrera, Agua Fam ja sabem que l'any que ve no estarà, Raquel té contracte i per tant podrà anar i tornar, i en el cas d'Elena Buenavida té que ser una de les peces fonamentals en este València Bàsquet del futur. Així que, bueno, pues també quan eres jove celebres diferent, no, Gustavo? Jo crec que la nit se fa més llarga i totes aquestes coses.
1: Com estàs veient a Raquel Carrera, l'MVP? Imagina que molt emocionada, no? Tenint en compte també tot el que ha patit amb les lesions.
0: Sí, era un any important per a ella, no? De tornar a sentir-se important després d'aquesta lesió de genoll, i ja en la Copa ho va ser, i en la Lliga també, no? I estar premiada, no? com a MVP en una final de Lliga, pues parla del nivell, no? També, i de per què equips de Nord-Amèrica, de la NBA, pues volen que estiga en les seues files, i en este cas, bueno, pues Raquel Carrera emocionada també. La que avui no ha pogut estar, per cert, i és absència, és Kim Ben Abdelkader, no està en esta celebració. Ja ens han dit que, bueno, pues algun assumpte personal per el que no podia estar, però és l'única que no està en esta celebració, i ara en el mig de la pista va a parlar Leo Fibic, que també és una de les que l'any que ve pues no estarà, però que també ha estat molt important, una jugadora en un excel·lent percentatge de anotació exterior. I ara de seguida anem a escoltar a Leo Fibic. Agafar el micro.
2: Una etapa muy bonita aquí en Valencia Basket. ¿Con qué te quedas de todos estos momentos que has vivido?
3: Well, first of all, I need to thank all the fans for showing up for us every game at home. You're amazing, and it's a lot of fun to play in front of you.
2: Agradece a todos los fans por el apoyo constante. Dice que sois increíbles, y os lo quería agradecer por animar en cada partido.
3: And then I'm going home or to my next spot and stop with a lot of love from you guys, with great teammates I had, great coaches. I just had a really lovely time here. I enjoyed every second of it, and I'm really thankful to everybody who's part of this club.
2: Dice que ahora hace ese parón, pero quiere irse agradeciendo a todo el mundo que forma parte de este proyecto, a sus compañeras, a todos los que forman parte del staff, del equipo, por toda esta etapa tan bonita que ha vivido y que le habéis hecho disfrutar. Pues muchas gracias, Leo, pero espérate. Porque son muchos momentos, evidentemente es difícil quedarse, pero es que tú también tienes de celebración. Es que era muy difícil dejarlo fuera. Vamos a verlo.
3: Really good.
2: Lo pudo solventar, claro que sí. De hecho, veis que el trofeo está sano y salvo, ¿eh? Que es lo que nos preocupa a todos. Y lo disimuló muy bien, es decir, Leo Fibic en este vídeo. Muchas gracias, Leo, por estos momentos que nos has hecho vivir y por toda tu aportación. Gracias.
0: Y en estos momentos, Gustavo, en estos sí. momentos, València acaba de hacer, València Basket acaba de hacer oficial el acomiadamiento, en este caso, el agradecimiento a Leo Fibic, que el año que viene no estará. Acaba de fer un comunicat oficial dient que, bueno, pues l'etapa de Leo Fibic acaba en el club, acaba el seu contracte, que va arribar des de Casademont Saragossa, i que la jugadora alemanya ha completat dos brillants temporades en la disciplina taronja, guanyant Lliga Femenina Endesa i Copa de la Reina, i, bueno, pues ha vestit un total de 70 partits la samarreta taronja de València Bàsquet, i que, bueno, pues és el moment d'emoció, així també, en l'acomiadament de un Aljo Fibic que ha estat important, i que ha sigut clau en aquests últims dos anys de València Bàsquet. I ara és el torn per Agua Fam, un altre que se'n va.
1: Doncs sort per a Leo Fibic, la jugadora internacional amb Alemanya, i escoltem Agua Fam.

0: marxa una jugadora jove amb un talent immens, amb una personalitat que havia connectat també amb l'afició des del primer dia, com demostra també la seua, el seu humor en esta frase final al micro, però amb el compromís de somiar en tornar algun dia, i tant de bo que així serà, li vagin de meravella les coses, com demostra una jugadora del seu potencial a nivell mundial. Continua la festa al pavelló del Roig Arena, Salva.
1: Sí, continua ara el protocol, la celebració, en Alberto Chilet com a encarregat de conduir-la, en les jugadores molt atentes també a lo que està, bueno, pues agraint també a tota la gent que està al voltant, no?, de València Bàsquet, patrocinadors, gent del staff i tota la gent també, tota l'afició que ha vingut a este Roig Arena per a, bueno, pues, recolzar i mostrar el seu carinyo també, no?, i la seva estima a esta plantilla, i a veure qui és la següent en eixir a parlar. Sembla que és Ivonne Anderson, perquè estan parlant d'una cistella clau, així que lo més segur és que la següent en parlar siga l'autora d'eixa cistella guanyadora per a el títol de Lliga, que és Ivonne Anderson. Van a ficar la imatge en la pantalla, ja està, com rep des de les mans de l'Ela Bona Vida, com li fa el bloqueig a Guafam, i a menys d'un segon entra el baló en la cistella, i el 68-67, que va ser el marcador en el que València Bàsquet es va proclamar campiones de Lliga. I ara sí, s'alça Ivonne Anderson, i és el torn per a la base nord-americana per a que parle, per a que analitze. Va estar també en directe en el punt a punt de Napunt Ràdio, les seues paraules explicant que era indescriptible el que havia sentit en el moment d'anotar ixa cistella guanyadora i la botxeria que va desatar en el Roig Arena ixa cistella, Gustavo.
0: Efectivament, vas tindre la sort de poder estar en viu, i és indescriptible el que es va viure, i la gent que rememora aquest esclat d'eufòria final. Per cert, com està l'ambient a la grada a hores d'ara? Quanta gent aproximadament calcules que pot haver al Roig Arena, Salva?
1: Pues mira, jo calculo que està lo que és tota la zona de la tribuna principal central. Jo penso que pot haver un poc més d'un miler de persones, entre 1.000 i 2.000 persones segur. Jo crec que al voltant dels 1.200, 1.300 persones podria estar.
0: Tot l'endemà del rècord d'assistència en un partit a la Comunitat Valenciana, espectacular. I això en si mateix també és un altre títol.
1: Sí, perquè parla de la rellevància, no?, a nivell de carrer també, d'afició, de societat, no?, que l'esport femení també està donant alegries i que la gent vol estar, i la gent està present amb l'equip, i l'altre dia va ser una imatge que, Gustavo, cal dir, a les 11 del matí, un partit de bàsquet no és un horari correcte per a la gent, no és un horari correcte per a les esportistes, però la gent va estar ahí. I més de 7.000 persones van estar al Roig Arena per a viure ixe partit de la final.
0: La millor entrada en la història del bàsquet femení a la Comunitat Valenciana, i la gent té ganes de més, com es deia, salva, més de 1.000 persones a la grada del Roig Arena a hores d'ara per retre honors a les heroïnes, per retre honors a les guanyadores per quarta vegada consecutiva de la Lliga Espanyola, en el que sembla un domini incontestable, Salva.
1: Sí, sí, sí, i és evident que bueno, pues arribem a una nova etapa, no?, de València Bàsquet, perquè va canviar molt la plantilla. Ja hem vist aquests agraïments a jugadors com Leo Fibich o Aguafam, pot ser també l'adeu de Queralt Casas, el de Cristina Oviña. Vull dir, va canviar molt la cara de València Bàsquet de cara a l'any que ve. I mira, ara eix a l'escenari un dels protagonistes també d'este València Bàsquet, perquè és l'autor del seu himne, d'eixa cançó de la promesa, de la fúmiga, i la seva veu, el seu cantant, acaba d'eixir a l'escenari, així que anem a...
0: Escoltem Artur, Artur de la fúmiga, sí. Endavant.
2: Lo primer i més important, gràcies no sols per espentar així a l'equip, sinó per estar durant tota la temporada i sobretot per l'elaboració d'eixe himne que tant ens agrada.
3: Bueno, tenim la sort de poder vindre alguns caps de setmana este any i jo sempre dic que mai m'acostumaré a escoltar el que passa durant l'himne abans dels partits, així que gràcies al València Bàsquet també per cuidar-lo i per estimar-lo tant, de veritat, moltes gràcies.
2: La imatge va ser espectacular, clar que sí. Ja que estaves així, jo t'anava a demanar... Sí, pues té que cantar, no? Que cante Mediterrània, que és una cançó que ens encanta a tots, que ens agrada, que ens alça... No, sí, anem a demanar-li que cante, però, què passa? Que és que he escoltat una altra versió. Hi ha algú que està versionant este tema i t'està fent la competència, Artur.
3: Sí.
2: I jo no sé ara mateix quina de les dues m'agrada més. Anem a veure.
4: Hola!

0: per favor.
1: Molt bé, per a l'MVP de la final.
2: Jo crec que és impossible... Lo siento, me vas a matar. Jo crec que és impossible decidir-se. Les veus són molt paregudes, són detalls... Lo millor és que canten els dos junts.
3: No, jo no canto, jo no canto.
2: Anem a deixar el micro, Artur. Raquel, tu con el estribillo, cuando te lances. Podéis ayudarla si queréis, eh? El escenari és vostre.

Moments musicals també a la celebració de les campiones, a Artur de la Fúmiga, autor de La Promesa, l'himne del València Bàsquet, que sona així de bé.

0: I seguim a l'epicentre de la celebració, a les entranyes del Roig Arena, amb el nostre Salva Gomis. Salva,
1: vivint. Ha estat una festa, eh?
0: Vivint esta festa.
1: Ha estat una festa, com han cantat ahir la cançó, com s'ha animat també tot el públic. Veiem també com s'alçava esta primera fila, la que està també el mecenes Juan Roig, per a ballar i per a aplaudir. I ara

0: És el moment per a Cristina Oviña i per al seu xiquet, també, que va ser protagonista.
1: Julen.
0: Correcte. En la Copa de la Reina i també en la Lliga.
1: Escoltem la gran Cristina Oviña en el moment del seu comiat.
0: Està per així, el seu fill, que està mirant-la. Y ya, y ya la ha creado desde la gradería y ahora se le escolta.
2: Tienes preguntas para María del Mar, que se les ha dado preparada desde casa.
3: Ahora en serio.
0: Ahora sí, van a escoltar a Cristina Oviña.
3: Mira, cuando crezca, vea todos estos vídeos y sepa que ha estado ahí, siendo parte y que su madre es una referente de tanto.
4: Pues yo el problema que veo es que veo que estoy haciendo un monstruo, ¿eh? La que me espera va a ser guapa. No, súper contenta. O sea, es verdad que ahora no es muy consciente de lo que está pasando, pero espero que en unos años sienta el orgullo que yo estoy sintiendo al verlo a él en la grada y que... ¡Qué majo! Y nada, eso, que espero que esté súper orgulloso, ya no solo de su mami, sino de lo que estamos consiguiendo las mujeres en general en el deporte. Y eso... Vamos. Pero a día de hoy, a la mami no va a tener como ejemplo al que seguir, pero sí a muchas compañeras y ese es el legado que le espera.
5: Está tan orgulloso el hijo y el padre, que lo hemos visto hoy, de tener a la mami en casa también unos días, ¿eh?
4: Sí, sí, la mami a jornada completa ya.
0: Pues les parables.
5: Parece que esté preparado siempre que intervenga, pero es que responde, ¿eh? Es increíble lo espabilado que está. Enhorabuena, Chris, por todos estos momentos, poder disfrutarlos con él, y seguro que va a estar orgullosísimo cuando se haga mayor. Muchas gracias.
4: Muchas gracias.
1: Qué bonica la reflexió de Cristina Oviña. Julen ja no podrà veure en directe a sa mare jugar, però continuarà gaudint de totes les altres dones que continuen jugant al màxim nivell. I ara torn de l'altre comiat trist, que era el Casas.
0: Sí, la capitana, que era el Casas, quan estan eixint ara els videomarcadors, les imatges dels diferents títols que ha guanyat, que era el Casas en la seva llarga etapa en València Bàsquet. Les llàgrimes, quan va acabar el partit, la seva cara d'emoció, està tractant d'aguantar ara també aquesta emoció. I anem a escoltar ara de seguida la capitana, que era el Casas. Pues també el que podria ser el seu comiat, no?, en el dia d'avui. Jo estic així refrescant la web de València Bàsquet per si eixen més comunicats, però de moment encara no ha eixit cap comunicat més. Anem a escoltar la capitana, que era el Casas.
3: L'energia, la fam, tindre un vestuari capaç de superar totes les adversitats i demostrar any darrere any que sou capaç de qualsevol cosa. Com a capitana, quin és el secret per a dur 4 anys dominant d'aquesta manera el bàsquet nacional?
4: Sí, al final és veritat que ens estem una mica mal acostumant, bueno, ben acostumant, que sembla ja fàcil, però bueno, és molt difícil. No, és molt difícil aconseguir-ho, però és més difícil mantenir-se. I jo crec que la clau és, bueno, tenir jugadores, a part de molt bones, amb molta ambició, molt competitives i sempre voler més. I doncs, cada any un o dos títols, bé, ho firmem.
5: Eixe fort aplaudiment, clar que sí, per a Queralt. Queralt, esta és la més especial o no? En quina se quedem? De les 4 o de les 11?
4: Sí, no, les 11. No, totes són especials, de veritat... És veritat el que ha dit crec que ha estat la Kayla, que al final fa poques hores que ho hem aconseguit i de la manera que s'ha aconseguit, llavors ho tens molt, molt recent i és com... Bueno, ara hem vist les imatges de la Ivonne ficant l'última cistella, que encara no entenc com... Sembla que vagi curta, però no sé com va passar, però bueno, molt, molt feliç i sobretot molt feliç de, bueno, d'haver-ho fet aquí a casa, no?, de celebrar amb tota l'afició.
5: Mil gràcies, Queralt, per tot.
1: Una jugadora que ha convertit cada títol en una cosa especialment emocional. Tant els títols com les derrotes amb Queralt Casas sempre han estat han pujat a un altre nivell d'emoció, sí, pel seu sentiment, pel seu coratge, per la seua
0: jo crec estima, que la seua la seua personalitat al terreny de joc és de lo que s'ha contagiat també tota la plantilla, no? I és

0: capitana dins i fora del terreny de xoc. I en este cas, bueno, pues sembla que tant en Cristina Oviña o en Queralt, pues tal volta vulguen fer algo més íntim o especial o no, perquè no han donat moltes pistes, sí. No? Tots sabem que l'any que ve pues no van a estar, però bueno, així com en el cas de Leo o en el cas d'Agua, pues sí que n'hi ha hagut aquest comunicat i de més, pues en el cas de Leti, de Queralt...
1: Sí, bueno, han deixat uns punts suspensius, no?
0: Sí, sí, correcte. Sembla que és com per a, bueno, pues tal volta donar-li més foco, no? Un altre dia a d'elles i no, que no siga això una celebració, tampoc una festa d'adeus, no?
1: Sí.
0: Vinga, anem a veure qui parla ara, perquè estàvem ahí veient més imatges de celebració en el vestidor i estem arribant ja a la fi d'este acte de celebració i ix el tècnic Rubén Burgos per a parlar i per a valorar lo que també és bueno, pues, continuar ampliant aquestes vitrines i en este cas a nivell particular d'un tècnic que, una altra cosa no, però el seu nom està escrit en lletres d'or a la història de València Bàsquet Femení.
1: Així és.
2: A part d'agrair-li el treball un any més, el deixo en mans de la nostra copresentadora estrella avui.
3: Bueno, Rubén, ho deies en el postpartit, el guió somiat. Encara que pel camí es pateix moltíssim, però més èpic no ha pogut ser. Com ho has viscut en aquest moment i durant la temporada en general?
4: Bueno, moltes gràcies per la pregunta, perquè, bueno, vull transmitir-ho com ho he viscut. El primer connecte en el que deia Queralt. Uau, com va entrar aquesta última pilota d'Ivonne? Jo crec que semblava que anava curt el llançament i que el Roig Arena, el cor de l'afició, no sé si bufareu, però tingueu alguna cosa a veure en aquesta última cistella. Moltes gràcies a l'afició, el primer, per això. Moltes gràcies. Continuo en el guió, perquè semblava un guió d'una pel·li de Hollywood que si ho era en aquestes artistes tan espectaculars sols podia ser una superpel·li i en un equip de direcció com el que tenim darrere. Moltes gràcies a ells i a elles també. Per favor. I ho he viscut com a, no sé si el títol més especial, també el més recent, és el que més el sent i encara estem vivint-lo, en la nova casa que tenim gràcies a Juan i a Hortensia per donar-nos això i per fer el que feu durant tants anys. Moltes gràcies. I em va fer molt feliç veure que els nostres directius estaven molt emocionats, especialment Andrés, que està sempre darrere de nosaltres, del femení, viatjant, venint als entrenaments. La teua emoció és la nostra, Andrés. Moltes gràcies. I bueno, crec que no és un títol més, és l'últim, és molt xulo, però és el primer en el Roig Arena i que en vinguin més. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Rubén. De fort aplaudiment per al nostre entrenador.
0: Les paraules de Rubén Burgos.
1: L'enhorabona per al grandíssim entrenador.
0: Acordant-se de tots, sí. Acordant-se de tots. També va en el seu ADN i en la seva personalitat. Sempre compartir, mai estar en el foco, no?
1: Sí, sempre donar un passet arrere per a que el protagonisme l'assumisquen les jugadores, el staff, un poquet seguint l'estil que tenia el gran Miki Vukovic, veritat, del que tant va aprendre Rubén Burgos i que també tenia aquesta forma de liderar, quedant-se un poquet arrere en el moment de l'èxit per a que siguin altres els que ho assumisquen. L'enhorabona per l'onzè títol al grandíssim entrenador de Riba-Roja, Rubén Burgos, perquè els títols expliquen l'èxit, però el que fa especial un entrenador i un projecte és que s'hagi convertit en una família, que s'hagi convertit en un equip amb ànima, que sàpiga patir, que sàpiga gaudir i que sàpiga sobreposar-se a totes les dificultats com fan els equips de Rubén Burgos. L'enhorabona més sincera per a ell. Com continua la festa? Salva.
0: Pues agraint a l'afició, perquè acaba de dir la xifra de l'assistència mitjana, 4.291 espectadors en els partits del València Bàsquet Femení. És una xifra mitjana, vull dir, n'hi ha partits de més, de menys, però és una xifra alta, la d'afluència.

0: València en este Roig Arena per a veure les xiques. També temps per agrair als patrocinadors, nombrosos patrocinadors que estan darrere també de València Bàsquet Femení. I bueno, pues ja estem ja en el tram final, acabant este acte de celebració on bueno, pues ens recorden que també la gent que vulgui veure trofeus, que vulgui veure la història, no, d'este club, pues fa uns dies es va estrenar el museu del València Bàsquet ací al Roig Arena.
1: Doncs espectacular. També que aquest projecte incloga els records històrics del club, perquè veritablement el saber i conèixer la història genera un sentiment de pertinença encara molt més gran. Escoltem molts aplaudiments, Salva.
0: Sí, perquè estem ja arribant al tram final, han anomenat a l'afició i acaben d'anunciar, bueno, pues aquesta nova lona, no?, que va estar en el Roig Arena, en la que ja el ròtol ja fica la Lliga 25-26, és a dir, ja està actualitzat el títol de Lliga d'esta temporada per a les xiques, quan el colofó final serà, novament, Artur de la Fúmiga en l'escenari per a interpretar La Promesa.
1: Doncs escoltem l'himne del València Bàsquet Club.
2: Ara l'escenari torna a ser de la Fúmiga.

0: Des d'ací, l'aplaudiment per a les campiones i en este moment d'apoteosi acomiadem la festa. Salva Gomis, gràcies, bona nit.
1: Un abraç, bona nit, Gustavo, gràcies.
0: Continuem posant el contrapunt.

0: Contrapunt en Apunt Ràdio.
1: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
2: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
3: Som

0: Són les 9 i el temps que el València Bàsquet celebrava la vesprada intensa de negociacions entre els sindicats docents i la Conselleria d'Educació continua, de moment, sense acord. De fet, fa uns minuts hi ha hagut un recés. Anem ara al detall del que s'està negociant amb Xavier García del Valle i Rubén Dempere.
1: Entre les qüestions que separen les demandes dels docents i la nova proposta de conselleria, l'augment salarial, després, entre aquestes qüestions, després d'una primera proposta que van rebutjar els sindicats per insuficient, la conselleria ha oferit als docents una pujada salarial de 120 euros bruts al mes per al pròxim curs. La pujada seria progressiva, de 60 euros al gener de l'any que ve i 60 més a partir del mes de juliol. Aquest augment salarial es traduiria en un increment brut anual de 1.680 euros. Conselleria diu que el 70% dels mestres i professors serien els quarts millors pagats d'Espanya. Enfront, l'STPB, el sindicat majoritari, demana una pujada mensual de 486 euros per als mestres i 550 per als professors. Tot i la distància entre les propostes, el president de la Generalitat es mostrava avui confiat en que s'arribaria a un acord.
2: La proposta que va fer la consellera esta vesprada va ser pensant també en els aspectes que es poden millorar i també va tindre en compte aquesta necessitat de salarial que diuen els sindicats, però que també diuen que no és la més important i que en base a aquests criteris d'importància que han establit els sindicats anem a intentar arribar a un acord.
3: Pel que fa al nombre d'alumnes per classe, la conselleria proposa la reducció progressiva de les ràtios i establix com a novetat un calendari d'aplicació fins al 2030. Els sindicats volen que siga ja per al curs que ve i de colp, 15 alumnes com a màxim en infantil i 20 en la resta. Educació manté en infantil i primària un màxim de 22, en secundària de 25. També hi ha hagut novetats en la cobertura de les baixes. La conselleria proposa un pla de substitució anticipada en primària que dotaria durant tot el curs a cada centre d'un mestre o mestra a mitja jornada o a jornada completa en funció del nombre d'aules. I en infraestructures, els dos plans de confort tèrmic i accessibilitat, conselleria suma com a novetat una línia de subvencions perquè els ajuntaments facin millores directes en el manteniment de les escoles. Els sindicats volen que es recuperen els 121 milions d'euros que s'han retallat en els últims anys.
1: I totes aquestes qüestions estan negociant-se en el dia que fa 6 de vaga indefinida. Avui, amb un seguiment en tot el territori, segons dades de la conselleria, que frega el 40%. La pressió de la comunitat educativa no afluixa. Al matí, els equips directius dels col·legis públics de la Comunitat Valenciana s'han reunit i amenacen amb una dimissió en bloc si no s'atenen les reivindicacions del professorat. Una dimissió que presentaran abans que acabi la setmana si esta vesprada no hi ha acord. Isabel Moreno i Jaume Olmo són portaveus dels equips directius.
4: Els equips directius hem dit prou. Hem decidit que o hi ha acord o dimitim. Aquest acord s'ha de produir ja. Una vaga indefinida és sagnant. És el moment, no es pot allargar més.
5: Si no n'hi ha un acord esta vesprada, se trobaran la sorpresa al llarg d'esta setmana. Esta vesprada ha d'haver un acord. I si no n'hi ha, nosaltres presentarem la nostra dimissió en bloc. No te puc concretar si dimecres o dijous, però la tindran. I la tindran damunt de la taula i anirem...

0: tots els directors, directores, cap d'estudi, secretaris, a presentar la nostra dimissió en persona.
1: El dia ens deixa també altres notícies. Avui també hem escoltat el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, en la comissió del Congrés que investiga la Dana. Polo ha tornat a negar la pagada informativa que han atribuït a la Confederació i ha dit que el SECOPI es va convocar massa tard i que estava mal dirigit. Era un caos, ha dit.
2: A la vista de lo ocurrido, es evidente que no hubo ninguna planificación y, desde luego, eso se lo puedo asegurar yo, cuando nuestra asistencia en el CECOPI telemáticamente, vimos que aquello era un caos y que quien tenía que tomar las decisiones no las tomaba.
1: Això li ha costat tornar a sentir les crítiques del PP i de Vox. En una comissió on demà compareix Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb Carlos Mazón el dia de la Dana. I avui, el futur de la factoria de Ford Almussafes sembla més clar. La companyia ha anunciat la fabricació del model Bronco, un utilitari esportiu multienergia que es fabricarà a partir del 2028. Carlos Faubel és el president del comitè d'empresa.
3: Por fin hoy se hace oficial el vehículo que teníamos ya asignado multienergía de la familia Bronco, pero además se han anunciado otros 4 vehículos, 2 que se fabricarán en sociedad con Renault y 2 que están pendientes de asignar, que yo creo, la verdad, que están pensados para la fábrica de Valencia.
1: I un últim apunt sobre l'antivirus. Els 13 passatgers del creuer que continuen aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid han donat negatiu a última hora d'esta vesprada en la quarta PCR que els han fet. Això els permetrà relaxar la quarantena i rebre, amb precaucions, visites de familiars, Gustavo.
4: Han informat Rubén Dempere i Xavier García del Valle. Ara és moment d'obrir la nostra taula d'experts.

Estem tot bé, amb gent jove. Ens agrada tindre oients tan joves com els que estan avui a l'estudi Toni Mestre, perquè avui ens dirigim directament al cor de l'Horta de València. Per tant, ens interessa que la gent jove ens escolte bé, perquè ens interessa l'Horta, ens preocupa l'Horta, estimem l'Horta. I allí les màquines i les mans dels nostres llauradors estan en plena temporada de collita de la creïlla novella. Per cert, un producte fresc i de gran qualitat a pocs quilòmetres de casa nostra. Però els agricultors s'estan enfrontant a una dura realitat. No poden vendre el seu producte perquè les estanteries dels supermercats estan plenes de creïlla vella provinent de França i de la importació d'Egipte. Sí, és la paradoxa del mercat global. Producte local que es podrix en el camp mentre consumim tubercles que porten adormits en cambres frigorífiques durant mesos. La temporada de la creïlla ha arrencat amb un sabor amarg i ve precedida per una mala campanya, per exemple, de la ceba, de la carxofa o de l'encisam. És el tema de la nostra taula d'experts

0: de 8. Txelo Miralles, bona nit.
1: Molt bona nit, Gustavo. Davant tota aquesta situació que és prou catastròfica, estàvem comentant un poquet ahí en el corredor abans de entrar en l'estudi i la veritat és que no són bones notícies. Esperem que les coses canvien, però de moment l'Associació Valenciana d'Agricultors, ABASAJA, ha llançat un clam de col·laboració, de responsabilitat. Ha demanat als operadors comercials, a les fruiteries dels barris, a les grans cadenes de distribució que aposten per la nostra producció, que donen prioritat a la creïlla novella valenciana, no només per triar qualitat, seguretat alimentària i sostenibilitat, sinó també com una forma de mantenir l'economia dels nostres llauradors i protegir un paisatge únic en el món com és l'Horta de València. Això és perquè els garants d'aquest paisatge únic al món depèn dels agricultors que es deixen la pell, es deixen la salut en les seues terres perquè els consumidors, nosaltres, rebem aliments de màxima qualitat. Per a conèixer quina és la situació de l'Horta en plena campanya de creïlla i després ne venen altres, ens acompanyen a l'estudi Vicente Sebastià, responsable de la sectorial d'hortalisses d'Ava Asaja. Bona nit, Vicente.
2: Molt bona nit.
0: Hola, Vicente.
1: Arrima't al micro, no m'escoltes.
2: Sí, molt bona nit.
1: També tenim a Juanjo Romero, delegat d'Ava a Meliana. Bona nit, Juanjo.
3: Hola, bona nit.
0: Benvingut, Juanjo.
1: I finalment també ens acompanya Luis Bellver, que és delegat d'Ava a Carpesa. Bona nit.
4: Hola, què tal? Bona nit.
0: Benvingut.
1: Benvinguts. Esteu en plena campanya o esteu ja acabant la campanya de la creïlla novella de l'Horta? Quan, compteu-me un poquet quan comença aquesta campanya, perquè enguany heu començat un poquet més tard de l'habitual.
2: Sí.
1: No sé per què. Quan comença i quan acaba?
2: Bueno, pues enguany hem començat 15 o 20 dies rere, degut a la climatologia. Aquest hivern ha plogut molt, entonces nosaltres solem plantar les quirilles rere de xufes, que collim les xufes i ja llaurem, preparem la terra i ja plantem les quirilles. Al ploure no podíem collir les xufes, entonces pues, tot això s'ha retrasat pues, un mes i pico. Entonces nosaltres ara hauríem que estar collint igual a partir del 22 o el 24 d'abril i jo, per exemple, m'ha ficat avui el primer dia a collir. Entonces m'has començat 20-25 dies rere.
1: Més tard. I sí. Vosaltres?
4: Jo sembré un camp antes de ploure i ja l'he collit. I ara me queden els altres que he plantat després de ploure. Lo que passa és que la demanda, no hi ha demanda de quereguilla. Estan els preus molt fluixos i sense demanda.
1: Juanjo, i tu com ho tens?
3: Jo vaig collir prou la setmana passada perquè tingui... bueno, me adelantí i n'hi havia demanda encara. La setmana passada pareixia que anava a ser una cosa quan es començava, perquè es començaven prou a collir fort, però ha hagut un paró molt gran. El divendres se collia molt poc, avui s'ha collit molt poc, demà n'hi ha poca demanda i, claro, els dies van passant i les creïlles estan en el camp.
1: I per què es queden les creïlles al camp? Per què arriben creïlles velles de França? Per què ens arriben creïlles d'Egipte? Què és el que està passant?
2: Bueno, nosaltres les informacions que ens donen és que el que estem collint ara, aquestes creïlles són per l'exportació.
1: Les vostres?
2: Les nostres que estem collint ara, per Polònia, perquè ens diuen que supermercats d'ací pues, no volen creïlla valenciana. La creïlla valenciana és el que estàvem antes parlant, és una hortalissa fresca, i el ser fresca, pues, a voltes la collidora mateixa se pela una miqueta la quirilla, la pell, i pareix ser que en els lineals això pues, no volen, prefereixen una quirilla que és igual que, igual no, que ve de càmera però la pell està intacta, pareix que tinga igual millor vista però no té res que veure. La qualitat i la frescura, la qualitat culinària, la nostra no és per res, però tenim una de les millors qualitats en quirilla.
0: I com és possible, Vicente, ixe desconeixement sobre
2: pues el nostre producte? Això és el que nosaltres estem des d'ABA, Asaja, que som els tres membres d'ells, des del qual estem molt orgullosos, des d'ací volem saludar-los a tot l'equip, perquè tenim un gran equip, un gran president. Estem reivindicant que en els lineals que el consumidor que sàpia o que diferència la quirilla d'ací de València a la quirilla forània. I si no, pues, que se fique un lineal d'una cosa i una de l'altra, el consumidor que decidisca.
1: que trie.
3: Claro, que pugui diferenciar.
4: Així pareix que claro. Moleste la creguia d'ací.

0: Nosaltres estem segurs que jo crec que si el consumidor ho sap, que això és de València, que és d'ací, claro, de l'Horta, i quan ho prova, la realitat és en seguida, que és una frescura, una qualitat excepcional, podríem treballar tots millor.
1: Gente, però si volguerem que farem altres pell, també podem fer.
0: Claro,
1: però no és problema.
2: Però no mos la paguen. La pell no mos la paguen.
3: Però com es fa la pell?
2: La pell se crema el greguillar, se seca, i entonces als 5-6 dies la greguilla fa pell. I entonces
1: no se pela.
2: No, quan la cuix no se pela, no perd la pell. Però què passa? Que si tu fas això, el greguillar, en el moment que el pares, ja no produeix més quilos. Si damunt, així tenim una tendència de que el preu va a la baixa, estàs perdent molts diners, estàs perdent quilos, estàs perdent preu. Mm. Nosaltres el que ens agradaria és que ens diguem, pues bueno, el preu per aquesta setmana anem a ficar, són 30 cèntims. Tu ja decidixes si vols fer pell o no vols fer pell. Mm. O vols aguardar-te una setmana més o menys.
1: No, Txelo, que lineals de supermercats apostarem més per la producció d'ací, no per la de fora.
3: Però s'ha venut alguna volta la creïlla valenciana en els supermercats?
1: Sí, no?
0: Sí que se ven, però se ven més tard. Igual d'ací 15 o 20 dies o les setmanes, entonces ja diuen que hi ha alguna més de pell i en algun supermercat sí. Mm-hmm. En tots no estic segur que...
1: I les cebes mos passa igual. Mm-hmm. Vas al supermercat i veus cebes de fora i d'ací és que no en veus. N'hi ha tres de fora i una d'ací. Mm-hmm. Això és realment trist.
2: Que és trist que tingues el menjar a la porta de casa
1: i que
2: no el consumisques. Mm. Perquè de lo que s'ha caracteritzat València és que té el menjar a la porta de casa. I això no sé qui ho té que valorar. Perquè això, nosaltres ja tenim una edat, però és que per darrere de llauradors venen pocs que aposten per l'agricultura. Perquè és una feina sacrificar i cada volta, no és que damunt de sacrificar, és que podem vendre menys. Mm. Perquè abans, quan es començaven, hi havia molta gent que treballava els nostres productes, però cada volta això se va acotant i va quedant en molt poquetes persones que dediquen a treballar el producte de València.
3: I la creïlla valenciana, de quina varietat és?
0: Bueno, n'hi ha diverses. La més...
1: La que més pot... fa és Vivaldi.
0: Sí, la majoria és Vivaldi i també estem ja fent prou d'àgria.
3: I la francesa i la d'Egipte?
0: Seran altres varietats.
2: Són varietats dedicades al clima d'allí. Mm. Se busca sempre la varietat al clima.
3: I dieu que en França les tenen en frigorífics durant més de 8 setmanes, perquè ells comencen a collir abans.
0: Sí, ells les aguarden en càmeres. I llavors això ja és posquirilla vella de càmera.
3: Mm-hmm. Fins i tot estàvem escoltant un àudio que deia que hi havia creïlles d'Egipte grillaes.
2: Grillaes i el majorista deia que li les donaven a que les venguera com poguera i que pagaren el que poguera. Vull dir, eixes creïlles el que passa és que ja tenen molt poc de recorregut perquè són creïlles molt velles, estan grillant i tal, i el que fan és amollar-les al mercat, o portar-les al mercat, i a lo que puguen arreplegar. Entonces, si ja creïlla competeix en la nostra, i per preu, tu no pots competir. I la gent, al final, el consumidor té un cacau mental perquè no sap el que és bo o el que és roïn. La llave ni pareix nova i la nova pues, no s'ha diferenciat.
3: I la nova porta a terra, vosaltres no les lleveu, les vostres creïlles,
0: en
3: no?
0: En els almacens sí que se lleven. N'hi ha que sí, n'hi ha que no. Després també en això de la creïlla vella, que esta vez...
3: D'Egipte.
0: De França, de...
3: La que està grillà. És que m'ha fet gràcia lo de... La creïlla grillada, ben bueno, al preu que siga.
0: Grillar el gris era xicotet perquè l'estar en càmeres, pues, la càmera sempre retarda el gris.
3: Mm. Mm. I què ha passat en la ceba?
0: Pues en la ceba ha sigut un desastre.
2: Un desastre.
0: En les cebes portem uns anys que sí érem molt productors de cebes, se feia molta ceba, sí, en l'Horta de València, i el problema que hem tingut és pues, en les normatives europees ens han llevat els fitosanitaris que fent algo, preventivament fent algo, i hasta lo preventiu ens ho han llevat. Entonces ara, què passa? Un any com un any pues, ve mal horatge i no tens armes de luchar. Els fitosanitaris que ens han deixat pues, no són efectius.
1: No, no són prou per combatir el hongo que tenim, el mildiu.
3: Ah. És un fong.
1: És un fong. Sí. És devastador, Xero, és devastador.
3: I aquest fong és degut a la humitat que
1: entra. Humitat i calor favoreix.

0: se queden les seves així a peraes i no s'acaben de desenvolupar.
1: I no té mercat, això no té mercat.
2: Però
1: això
2: és destrio. No heu venut res de ceba?
0: Sí, han venut,
1: sí, han venut.
0: Però
1: sí.
0: Els preus molt, molt baixos.
2: A quins preus?
0: Molt baixos.
2: Què li paguen?
0: Per 20 cèntims. Estat,
2: 20 cèntims el quilo?
0: Jo crec que inclús està a menys.
1: A menys,
3: sí,
1: també n'han venut.
3: Avui a menys. Comença una partida a 20 cèntims, però avui el mercat, segon parlen de molt menys.
2: I això al supermercat què val?
0: Les de fora, de 2,5 euros.
3: Hauria d'anar a veure-lo.
2: Les que s'han salvat de les vostres... En un supermercat no, que poden valdre.
3: No ho sé, hi ha companyeros que diuen que estan euro i mig, 2 euros, sí. Jo no ho sé perquè no vaig a comprar i no te puc dir el preu exacte. Però bueno...
2: Però és una diferència,
3: és una diferència bestial. Diferència bestial.
0: De venen moltes del Perú, xero.
3: Però igual en ceba que en quirilla.
0: Les
3: diferències són bestials.
2: En creïlla, què vos han pagat pel quilo de creïlla?
3: Nosaltres ara, en l'Horta de València, s'està pagant 30 cèntims, però hi va incluït.
1: Que són
3: 27 o 28 cèntims.
1: 27 o 28 cèntims.
0: Per I va a la baixa.
1: Però que tampoc n'hi ha quilos que compensi aquest preu. No, que, la creïlla...
2: Què vols dir?
1: Quan un creïllar... Tu es comences en abril té per 3.000 quilos una fàneca, però a final de maio o junio té 4.500 o 5.000. Mm. Saps? I el preu va baixant. Vull dir que és que no cobreixes els gastos en aquests preus. A més, enguany els quilos estan mermant per degut a la climatologia. Mm. No n'hi ha creguillars. Van a eixir creguillars de quilos a partir d'ara? Pues possiblement, però hasta lo que han collit hasta d'ara, poc quilos. Mm. I molt de destrio de verd. Creies que... al ploure la meseta o el cavalló s'ha fet dur i la creguilla ha treballat dalt i li ha tocat ha tingut sol i s'ha fet verda, pues, estan havent problemes prou en esta campanya.
2: I a banda d'això també comenteu que no hi ha mà d'obra disponible per anar a collir creïlles.
3: Si és un altre dels molts problemes que tenim, pues és que cada vegada pues, tenim menys gent per treballar. En l'horta pues, la gent no vol treballar.
2: No vol treballar.
3: I és un altre problema que tenim, a banda de tots els que t'estem comentant.
2: A banda de que no teniu fills que hereten la vostra tasca, la gent no vol treballar.
3: Sí, els nostres fills pues, mos veuen a nosaltres, les hores que fem, el sacrifici que se fa, i clar, veuen que la qualitat de vida que tenim pues, és nul·la.
4: Quina és la vostra trajectòria com a llauradors? En quin moment... de la vostra vida vau començar. En fi, ens agradaria saber també un poquet aquestes intrahistòries de vida. Juanjo, Luis, Vicente, tu mateix.
3: Bueno, jo vinc de família per part de mare i de pare agricultora. Mon pare sempre ha tingut molta afició i ha sigut ganader i ha sigut també comprador d'una casa, una casa gran de càrniques. I bueno, jo pues, sempre he tingut ja afició i de ben xiquet pues, ja anava darrere mon pare, anava a l'horta, que teníem l'horta de casa, i després sempre hem tingut quadres, sempre hem tingut ganau. Uh-huh. I bueno, quan mon pare estava pues, treballant, pues, jo tenia un rato de vacacions, pues, jo me n'anava amb mon pare, entonces se feien extractes, anava a comprar... Mm. El comprador del matero anava a comprar a la quadra els animals. Mm. Mm-hmm. I bueno, ahí eren uns tractes que tenien una essència de tracte, sí, de l'antes, i quan se xocava en la mà estava fet per 100 anys un dia i bueno, jo de xiquet pues, quan eixia d'escola, el primer que era pues, anar a la quadra, donar pienso i a l'horta.
0: Ho ha mamat, els tres.
3: Sí.
4: I tu, Luis? Sí.
0: Jo també, jo des de xicotet pues, sempre hem estat en el camp treballant. Mm. Jo estudi, jo soc ingeniero agrónomo i decidí quedar-me també en el camp com a llaurador.
4: Mm. Tu, Juanjo?
1: I jo, pues, lo mateix que Luis, jo també estudié una carrera universitària, vaig així al costat en la Facultat de Química. I després toqui el mercat laboral, però com has estat tota la vida en el camp i una família agricultora és una família peculiar perquè se parla del camp en casa,
4: yeah,
1: a tota hora és el camp i entonces t'involucres ahí i t'agrada i pues, al final dius, pues, decidís quedar-me a una cosa que m'agrada, però la veritat és que des de que començarem nosaltres a dar a les coses han anat complicant-se cada volta més.
4: I què senten pel camp les noves generacions a la família?
2: Álvaro estava dient que sí, que sí, que sí, que tot és parlar del camp, i m'ha contat Adés que va acompanyar a son pare, no té micro, però jo ho conté, que van a acompanyar a son pare a regar fins a les 6 del matí, però no li acaba d'apanyar.

0: Vols parlar en el micro, Álvaro?
1: No.
0: Si t'animes, ens ho dius.
2: Però diu que no li va apanyar molt això de... És massa sacrificat. No, Álvaro? Sí. Més o menys. Heu pensat en alguna ocasió en esta campanya que porteu tan, tan catastròfica en el tema de la creïlla dir en plante, no trac creïlles i enguany passem la mà per la paret? Se ho heu arribat a plantejar?
3: Moltes vegades plantegem coses que no ens agrada plantejar-se. Però ve la fecha de plantar i ens entra el gusanillo.
2: Entra el coquet.
3: Ho han fet tota la vida i el que nosaltres volem és treballar i viure dignament, claro. Un salari dignament. I sí, sí que se ho han plantejat moltes vegades. L'any que ve, pues no... O anem a plantar menys, o a soia no plante més, perquè... Però, bueno, nosaltres seguim, de moment seguim.
4: De seves, sobretot, degut al gasto econòmic que tenen, sí que la gent ja està pensant molt ja en plantar perquè necessites ahir molts diners per fer les seves. I arriesgues molt de capital, perquè si te quedes, si t'agarra l'ongo a meitat, ho perds tot. Entonces, és un riesgo important de diners.
3: Sí, i treballant te pots arruïnar.
4: Claro. És la teua feina més tu el que s'ha invertit.
3: És lamentable. Treballar i...
2: Damunt i no cobrar.
3: No cobrar. Damunt pues que fas una inversió i se queda tota...
4: Xelo, mos no ha pujat tot un 30% més, els fertilitzants, els productes fitosanitaris,
5: el gasoil,
4: tot puja, i quan mos venen a comprar a nosaltres, pues mos compren a preu de fa 30 anys.
2: Això és el que no
4: està bé.
5: No està adequat de preus a la vida d'avui. Nosaltres no podem vendre quereguilles a 30 cèntims, és que... Però estem ahí i tenim que plantar i tenim que continuar, però jo és el que estàvem comentant. Parles en qualsevol llaurador i li dius al meu fill, jo no vull que estigui així.
2: No vols.
5: No, perquè és un molt sacrificat i és complicat ser llaurador, no és fàcil.
4: Damunt dels països tercers també estan gastant productes que així estan totalment prohibits. Així estem molt restrictits en tots els productes, una majoria ens estan deixant quasi sense res, i en altres països entren així productes en tractaments fitosanitaris quasi familiars que estan prohibits. Això també té que saber el consumidor.
3: El consumidor té que saber això, perquè aquests residus
5: estan ahí.
3: Nosaltres ens obliguen a unes normatives que no podem tirar aquests productes.
4: Ens han deixat pràcticament en cultius quasi semi-ecològics, perquè ens han restituït molts els productes químics.
3: Perquè te fas una idea, un exemple és com si tu te constipes. Pues tu te prens un paracetamol o un ibuprofeno, no? Pues nosaltres la planta se constipa i el que tirem no...
4: En l'arròs, així també tenen un problema gravíssim en la pericolària.
3: Sí.
4: No tenen res, bueno, ho han prohibit el que... El fong que tenien antes, la pericolària, no? Bueno, que està ara.
3: Sí.
4: Tenen un producte antes que el combatien molt bé i no el tenen i no hi ha producció d'arròs.
3: Tenen un gran problema.
5: Igual que nosaltres. Nosaltres també ara...
4: En les seves, ens passa a nosaltres un germà.
3: Sí.
5: Comença...
2: No, anava a dir-vos on està l'equilibri entre respectar el medi ambient i al mateix temps que es pugueu guanyar vosaltres un jornal en l'agricultura. On està l'equilibri?
4: Sí, nosaltres volguem no tirar res, que sigui producte zero, però és que no ho cries. És que t'heu destruït les plagues i els focs que hi ha. Això és el que és la realitat. Si vols cultivar, tens que tindre armes per combatir-ho. Si no, no ho pots. No, sí, no és rentable.
5: En lo de l'equilibri ecològic que estàs dient, és que jo no sé què contaminava més. Abans, en una polvorissà, criaves un cebar. Avui necessites 10, 12 polvoritzades, és impossible. Ho estava comentant a d'ells. Vaig vendre unes seves passec, que són passec rar, tinc que estar polvoritzant-les de cada 4 dies, és impossible. I una volta que no polvoritzi de cada 4 dies, m'isqué la cara.
2: Vull dir, la cara és el mildeu.
5: El mildeu.
4: Està molt agressiu, Xelo.
5: És impossible. Estem en una zona que és molt humida, amb molta calor.
4: Els productes que ens han deixat
5: són molt
4: fluixos per combatir.
3: Són molt cars i són molt fluixos.
2: Ja.
3: D'extrema a extrema.
2: I en el tema dels encisams, aquesta moda que s'ha posat ara, de moda, valga la redundància, d'anar al supermercat i comprar l'encisam en la bolseta, això com vos afecta?

0: vosaltres.
1: Bueno, desgraciadament, els consumidors cada vegada se fem tots més còmodes.
0: Sí.
1: A nosaltres, mos afecta pues, que la lletuga que se feia sin l'horta, n'hi havien dos o tres comerços que se venia quasi tota en Mercavalència o en Mercobassa. Tot això que tu estàs dient de la bolseta, pues, això va restant, perquè el consumidor pues, som, no és que siguen, som més còmodos. I, clar, pues, això tot anà mermant i avui, pues, lletugueros, comerços no de lletuga, no sé, n'hi haven dos o tres i no sé si en queda uno.
2: Mm-hmm. Això és degut també, Vicente, perquè la gent compra la majoria en els supermercats. No hi ha temps, la dona treballa, l'home també, i la gent va i compra... va a lo pràctic.
1: Sí.
2: I no mira preus tampoc, la veritat.
0: I on estan els encisams? En les fruiteries?
2: En les fruiteries. Sí, les tendes de proximitat.
3: Va menys. Que van a comprar aquestes fruiteries de barri, van a Mercavalència o claro. A Mercobassa a comprar, i aquest producte sí que normalment és més fresc que el del... que els lineals de supermercats, però, claro, les grans superfícies s'han fet els amos de mercat.
1: La venda per la trencopal, les grans superfícies.
3: Sí, s'han fet els amos de mercat. Sí. Mm-hmm. I així s'han quedat tres cultius, pràcticament. S'han quedat en creguilla, ceba i xufa, algo de carxofa, perquè ara pues, la gent a la seva lista tenim por, prou de por.
2: I la carxofa va per amunt.
3: Va a la plantació.
2: Sí, perquè la carxofa. Plantar més camps.
0: La carxofa.
2: Més fàcil de fer. No te gastes tant diners.
3: Correcte.
2: No inventis tant. I és un cultiu que cada setmana vas collint i vas...
3: I té prou estima. En el hivern té prou estima.
0: Mm-hmm. Però també n'hi ha una part que va a conserva, no?
3: Sí, la última va a indústria. A última hora, quan la carxofa treballa molt per a la calor, entonces quan els dies són llargs, es començarà a traure molta carxofa, el mercat no digereix... i entonces va a la pelaora que diguem nosaltres o a la indústria. Mm. Això ho paguen molt a la baixa.
1: Això ho paguen... És l'últim del cicle, però se paga molt poquet.
3: Molt poquet.
1: Mm. La conserva que diguem nosaltres se paga molt poquet. Quan se paga més és quan és en fresc. I sobretot a lo primer. Mm. L'hivern, la carxofa vol fred i sempre se paga més. Les primeres, les últimes que ha vegat també, igual per la temperatura, quan van eixint alguna més al mercat, pues... oferta i demanda, pues, sempre van... Mm-hmm. Quan venen estos aires de ponents i tot això, pues, a voltes han hagut notícies que com pot ser que ara a aquestes fetges i que no valguin diners les carxofes? Mm-hmm. Pues ha sigut això.
2: La producció
1: ha pujat, les temperatures baixa. I... producció puja...
3: La xufa també en guany han tingut que ha mermat moltes quilos, molt, una barbaritat.
0: I això per què?
3: No n'hi ha una explicació clara de per què hi ha merma de quilos, però sí que és de veres que jo, per exemple, m'he anat molt per a baix de lo que estava acollint.
0: Però això significa que puja el preu o no?
3: El preu s'ha mantès i ara han començat a fer tractes per l'any que ve per pujar perquè veien que la gent no anava a plantar xufes, degut a lo que t'ha dit jo. Perquè, claro, és una... també és una planta que no té molt de gasto, però sí que després té gasto de llavor, de collida, i està un any en la terra, després deixa el camp molt, molt bru de xuferes i la xufa importa esta que han portat...
2: Una xufa negra
3: que és una plaga que ha aparegut. I entonces,
0: però és una plaga que s'ha plantat en l'horta?
3: És una plaga que aparegué, que és un híbrid, per mi, de la xufa o hibridat, i és una xufa xicoteta que no se pot matar. Això és impossible de matar.
0: I tampoc es pot consumir?
3: No, cau de la màquina. Quan les màquines estan collint, és tan xicoteta que cau al camp. I se queda en el camp. I no n'hi ha camp que ja no pots plantar en... En l'estiu no se pot plantar perquè la xufa és quan tix en l'estiu. Però s'han embrutat tantes camps que n'hi ha camp que en l'estiu el tens que deixar parat i pues a base de tallant o a base de pulveritzar-la a veure si pots aclarir-la, però és un problema que tenim en les xufes.
2: Sí, nosaltres quasi també tenim importació de xufa d'Àfrica.
0: Sí. Mm.
2: Entonces, en una d'aquestes importacions pareix que ens ha vingut això. Unes són boletes negres que són superdifícils d'eliminar.
3: Sí, molt complicat.
2: S'ha aparegut a la xunsa, que és una mala brossa també molt difícil de...
1: Una xufa borda.
3: Però la xunsa, si està alta, més fàcil d'eliminar que està.
2: Sí. Jo crec que també la baixa producció de les xufes també és degut a l'excés de temperatures. Les temperatures pues, són més extremes. Entonces, al no refrescar per la nit, la planta no descansa i no produeix com toca també. Mm. Els estius cada vegada són més agressius de calor. Entonces, degut a això, jo crec que és una causa possiblement important.
4: Pots aprofundir, Luis, en com afecta el canvi climàtic i els estius que estem patint, les collites?
2: Sí, pues, això, pues, que els estius cada vegada són més agressius de calor. Les nits també són més càlides. Entonces la planta no descansa, les persones com les persones. Avui, si no tens aire condicionat en casa, ho passes mal. Antes, fa 20 anys...
4: I la planta ho patís igual.
2: Claro. Sí. Jo crec que una de les causes pot ser... Esta.
3: Abans en agost plovia 4 dies en agost i refrescava i ara els estius se fan molt llargs. N'hi ha voltes que a novembre va ser manega curta, sí. Vull dir que ha allargat i la temperatura és més
2: en
3: alta.
2: En juliol i agost és molt extrema.
3: És molt extrema, sí.
2: Que és quan ells estan ahí...
3: Correcte.
2: En plena producció.
0: I quins altres problemes... Parlàvem també... Que a mi m'estranya, perquè jo no sabia, però que en l'horta també hi ha ramaderia.
1: Sí.
0: No, Vicente?
1: Sí,
0: que tu tens ramaderia, sí. I un dels problemes que teniu és que no teniu escorxadors per matar els animals.
1: Un problemón. Un problemón. Estem ja un any i mig sense que mos donen ninguna solució. No tenim ningú matadero. Teníem el matadero de Mercat València, estava el matadero de Burxissot, estava el matadero de Picassent, i Picassent tancà, Burxissot tancà i en Mercat València pues, mos tiraran de Mercat València.
2: Estem parlant de vedells.
1: Estem parlant de vacuno, de cavallar i d'oví.
0: Mm-hmm.
1: Perquè en Mercat València el que sí que estan sacrificant són cerdos, per si.
0: Mm-hmm.
1: I estem ara que els ganaders d'ací pues, estem desemparats. És una vergonya que en tota València que no n'hi ha cada un escorxador. Mos toca anar totes les setmanes a Castelló, lo més prop.
0: Mm.
1: I clar, és un problema pujar els animals i després pues, baixar la cara.
0: Mm. I per què han desaparegut? És que no ho entenc.
1: Pues bueno, a voltes Mercat València per un conveni que feren en el porcí, després pues, males gestions en els mataeros de les directives. I lo ben cert és que s'han quedat sense res. És una vergonya que en València que no tinguem ningú escorxador, no tinguem servici.
0: Uh-huh.
1: I que estem demanant i que no ens està fent ningú cas.
0: Uh-huh. I se n'heu d'anar a Borriana.
1: Tenim d'anar a Borriana, el més prop.
0: Uh-huh.
1: Ara imagina que Borriana ve una d'aquelles, el dia demà on estiga, què fem? Tenim que tancar les explotacions. És un problema molt greu i no s'està ficant ninguna solució.
0: Uh-huh.
1: I ho estem reivindicant.
0: I vos donen alguna... Bueno, vos bé, responen...
1: Que ho miraran, però... Però no se mira.
0: Però no se mira
1: res. A dia d'avui portem any i mig sense servici.
0: Uh-huh.
1: I, clar, el ramader pues, és un cost addicional. Hi ha a pujar els animals allí, els temps, diners, i després pues, baixar la cara, els repartidors que tenim... per carnisseries, perquè nosaltres, els ramaders d'ací de València, pues, normalment pues, anem al carnisser, encara, no?
0: A les carnisseries d'Espòmies.
1: Artesanes, on sempre la confiança de la bona carn, de la ternera bona, del cordero bo, del seu embotit. Entonces, pues, és un problema que al final pues, no sé el que aguantarem, però és un problema molt gros.
0: Mm. Teniu molts problemes.
1: Sí, desgraciadament... Tenim molts problemes.
0: Hi ha alguna cosa...
1: Això és el que estem reivindicant. Que...
0: Hi ha alguna cosa bona en l'horta de València?
1: L'única cosa bona que tenim en l'horta és pues, que anem mecanitzant-se i pues, se fa la faena
2: més fàcil,
1: més còmoda. Això sí, però el problema gros és la rentabilitat.
0: Mm.
1: Però sí, en maquinària s'han mecanitzat prou. Mm. No poden mecanitzar-se... Igual, com en altres puestos, perquè així són espais reduïts. Són camps,
0: parcel·les,
1: xicotets. Hi ha molt de minifundisme.
0: Mm.
1: Però, bueno, nosaltres treballar...
2: Sabem,
1: mos costa més, però, bueno, serem acoplant. Això no és problema. Entonces, en això sí que hem avançat. El problema és que hem anat molt darrere en la rentabilitat.
0: En el cost.
1: El cost és la rentabilitat. No, és que no és rentable, avui.
3: Han pujat molts costs. És que s'ha pujat tot, molt, molt segur que puja en qualsevol...
0: Però tot això ha vingut des de la guerra d'Iran.
3: És que qualsevol excusa ja és perquè mos pugen els preus. Jo, això... n'hi ha una guerra. Puja el fertilitzant, puja el gasoil, puja el plàstic. N'hi ha una altra guerra. Puja el fertilitzant, puja el gasoil, puja el plàstic.
2: Chelo, jo... en la taronja també estem igual, eh? La gent que té taronja també té més problemes en les plagues i també a l'hora de vendre també cada vegada menys, venen menys comerços i s'està ficant també difícil.
0: I d'on depèn... O sigui, a mi és que n'hi ha una cosa que em preocupa molt, que és la sobirania alimentària, que si no està en mans dels llauradors i està en mans de la indústria, ens diran, ara mengeu, ara no mengeu. Tanquem l'aixeta.
2: Ja no depèn de nosaltres.
0: És una cosa que a mi em preocupa molt. I el que esteu dient ens aboca cap a ahir, no?
1: Això va passar igual que els xips. No n'hi havia xips, estava tot parat, perquè així no teníem xips.
2: De la nostra edat, Xelo, de 30 a 50 anys enganyem, però de 30 pa cavall...
1: El problema és que han portat... Ja,
2: però menys en Horta de València, no sé...
1: Han tingut dos o tres anys que han sigut més o menys regulars, però era pues, per falta de sequia, que en altres llocs pues, tenien sequia, no podien plantar,
0: sí.
1: I pues, alguna guerra... però sempre hem estat a expenses des de més. Perquè per nosaltres poder funcionar és perquè no podien plantar o perquè tenien algun altre tipus de problema. Mm. I entonces, pues así, pues vale, entonces... una rentabilitat més o menys que ve. Però ara portem ara una ratxa que... I no veig amb ningú... No veig amb futur.
0: Juanjo, com ho arreglem això?
3: Està complicat. Anava a contar una anècdota que me passa a mi una volta perquè veges la diferència de països. Resulta que tenia unes quereguilles i anàvem a exportar-les. I ell anava a dur-les a un exportador. I era de Xuny. I diu, no, és que m'han tancat l'exportació. Dic, oi, com m'han tancat l'exportació? Diu, sí. Dic, però si van a Polònia, si això pot anar... No tenen per què tancar-la. Diu, no és que me l'han tancat. És que quan en Polònia, no, en Holanda, n'hi ha quereguilles holandeses, el consumidor holandès se'n va per la quereguilla holandesa i l'estrangera no en vol.
0: Ah.
3: I això és qüestió d'educació. D'educar al consumidor. Perquè és que jo veig una cosa. Jo veig a 10 anys vista l'agricultura de l'Horta de València. Si no n'hi ha relleu, se va quedar... Ja n'hi ha mosques perduts, però un muntó.
2: Això és un altre problema.
3: Això és un problemón.
2: Mm. És que se prenen de mala brossa, mos volen nosaltres i encara tenim més problemes de males herbes. Ens toca rascar més i
1: tenir més herbes, caragols,
2: caragols,
1: fauna salvatge,
2: la fauna salvatge també, xavalins.
0: Xavalins
2: a l'Horta de València també hi ha xavalins.
1: Sí.
2: Les xufes també se les mengen.
1: Sí. Hi ha camps que...
2: Hi ha camps que a vegades oreix, jo visc que han destruït totalment. Bueno, i estan on xavalins, ja ni te cuento també.
1: Sí. És un altre...
0: Però això són llauradors que han abandonat directament l'activitat.
3: Sí. Bueno, se fan majors. La edat mitja del llaurador és molt alta, entonces n'hi ha qui té relleu i n'hi ha qui no té relleu. Nosaltres, o jo en el meu cas, per exemple, estic agarrant tota la terra que un llaurador major se deixa, que la tinc al costat, per lo que diu Luis, perquè no se perga i me perga a mi el camp.
0: I li treballes el camp.
3: Li treballa el camp i sí, li treballa
2: el
3: camp.
2: Que si tens un camp perdut, Xelo, tens caragols, males herbes, te complica molt la vida. Per tindre el teu camp net, en condicions.
0: Però t'obliguen a tindre el camp net, no?
2: No, nosaltres perquè produïm, mos agrada tindre-ho.
0: No, estos que tenen les parcel·les pues, abandonades...
3: Això, en teoria, sí.
0: Ens obliguen a tindre les parcel·les.
2: Segons el poble, segons el poble.
1: Segons, clar, cada zona... En València està el Consell Agrari, que si hi ha algun camp perdut, pues se comunica i ja se fan les accions que tenen que fer, perquè...
2: Sí que deurien tots els pobles... Pues,
1: és el problema de la brossa, les males herbes, pues tu tens el camp net, i el camp està perdut, ve un airà... O se'n va a la sèquia, que entra tu, i després els caragols, també fan molt de mal. I, bueno, claro, de tindre-ho net a tindre-ho brut...
0: Canvia la cosa.
1: Canvia, claro.
2: Mm. Sí. Cada vegada hi ha més que has perdut. I segons zones, també.
3: Sí. La zona que han fet la protecció de l'horta i sinó més protegida, i aquests camps estan prou bé, o se treballen encara, però en quan te nixes d'ahí ja està... Jo que sóc de Meliana, pues, la zona quan passa Follos, la zona d'Albuixec, la zona de Massalfassar, això està ja molt perduda.
2: Mosques perduts.
3: Que són persones que han faltat i en fi no volen saber res o els herederos ni els coneixes i allò se queda tot abandonat. Mm. Hi ha molt d'abandono. Mm. Sí, sí. Per falta de rentabilitat, també, perquè si fos rentable, clar, pues un taronxar no s'abandonaria, però com la taronja, el cítric, pues, a lo millor no és rentable, pues el fidi, pues ahí està bé.
0: Que
3: es perga.
2: En la taronja Txelo també ens han llevat productes i ara ha existit una altra plaga que antes la combatíem bé en un producte i ara tenim un problema en el cotoner de les baix, que ens toca combatir. No hi havia antes i ha aparegut una altra volta. Mhm. I l'aranya també, en la clementina, també s'està ficant molt difícil controlar-la.
4: I què implica el cotonet? Quin perill suposa?
2: Quan està en la flor, de forma taronja, i per valor comercial.
0: No té la forma que busca el mercat, d'escaparate.
2: Claro, la forma. L'insecte, quan està florint el taronjar, és quan fa la faena i deforma el fruit.
0: Deforma la taronja. I això ja no es comercialitza,
2: claro,
0: de cap manera.
2: El deprecia comercialment.
0: I no és un poc exagerat, també no hauríem d'educar a la gent a que les formes perfectes no són les extraordinàries, o sigui, una pebrera torta o...
2: La gent, desgraciadament, metja per l'ull.
0: Perquè, per exemple, una taronja tacada pel cotonet està dolça.
2: Sí, clar, per dins és igual de bona.
0: Per dins és igual de bona.
2: És estèticament.
3: I la ceba, una ceba doble que no és comercial... Jo te la fico en el plat i tu no saps...
0: Les cebes dobles no es poden vendre?
3: Hi ha un moment que li fuixen a això.
5: Se fa com a destrio.
3: Se fa com a destrio.
5: És com destrio, però... perquè és doble, per la vista.
3: Per la vista, perquè en el plat tu no pots diferenciar si és doble o simple.
0: És que és increïble, no?
3: Si és doble o simple no pots diferenciar-la. Ja t'ho dic jo, quan està tallat.
0: Sí.
3: És la mateixa ceba, el que passa que ha tret dos ulls. Però la ceba segueix sent la mateixa, igual de bona, no perd gent de qualitat. És aixina.
0: És impressionant. Jo la veritat és que vos escolte. A mi no m'ha donat mai per fer-me llaurar hora, però la veritat és que se'n van les ganes. Se'n van les ganes.
5: Sí, sí.
0: El que hauríeu de fer és animar un poquet a la gent jove a que s'apunte.
5: Però la gent jove...
0: Hi ha molta gent que està estudiant agrònoms. Estos sí. No van directament al camp. A què es dediquen?
3: Nosaltres en l'Institut de Meliana... n'hi ha una rama de... que és agrícola i això és per xicons joves sí que tenen una opció d'anar al camp en un contracte de pràctiques i això va funcionant. Passa que avui, saps el que passa? Que jo veig que és complicat entrar de zero a ser llaurador.
0: Ja.
3: És complicat.
0: És una cosa que s'aprèn a poc a poc.
3: Que ve de pares a fills. Mm. Jo ho veig complicat. No dic que sigui impossible, perquè jo tinc un cosí que és començar anant a Merca València i això se va obrir en camí, però també té l'ajuda del pare en este cas. És que en el camp no és plantar i collir. És que això n'hi ha que llevar-se del cap, que no es plantar i collir, que és que per arribar al final costa molt i has de saber molt, i un any fas una cosa i l'any siguin fas la mateixa i no és igual, no és igual mai,
5: no són matemàtiques,
3: no són matemàtiques,
5: no és una fàbrica de fer tornillos que sempre és igual.
3: I el que estem parlant, tens que anar molt per davant de que antes de que entren les plagues, perquè quan entren les plagues ja ho has perdut tot. Això ja no té valor. Entonces tens que anar molt per davant i estar molt en... i fetges de sembra i de tot perquè quadre bé.
0: Mm-hmm. Ara què toca? Després de les creïlles, què toca? Què toca plantar en l'horta?
2: Bueno, preparar els camps per l'any que ve.
3: Sí.
0: Preparar els camps?
2: Sí, per sembrar cebes.
0: M'heu dit que un any no n'hi haurà plantació de meló,
2: de
0: l'Alger s'ha reduït.
2: Fa un 5% de lo que se feia antes.
0: Un 5%.
2: Sí, el nord de València. Bueno, en la nostra zona, per
5: sí, la nostra zona, el meló, el cacau, que també plantàvem antigament cacau, també ha desaparegut.
0: També ha desaparegut el cacau.
2: El meló d'Alger, la producció ha baixat a la meitat. Entonces,
5: és quasi insignificant.
0: I el meló que mengen també ve de fora?
5: Bueno,
3: ve
5: de fora o d'Almeria.
2: Segons l'època.
3: Ara estarà d'Almeria.
2: Després en van a Ciudad Real també, no?
5: Sí, després més tard de la Manxa.
2: Així pràcticament ha desaparegut. Bueno, només en la nostra zona.
0: Sí, però això de tindre fruita de temporada i ara tindre meló de tot l'any no és molt normal, no?
3: Pues no, però com no n'hi ha distàncies, pues te porten en Nadal tens meló de Brasil,
2: sí.
3: O meló del Senegal, o entonces... i Entonces nosaltres, lo, antes era, pues, quan hi ha ben cols, pues en l'hivern, ara n'hi ha cols tot l'any. El meló d'Alger, pues era per l'estiu, pues ara tens meló d'Alger tot l'any.
0: Sí.
3: I s'ha globalitzat tot.
0: Sí, sí.
3: I al no haver distàncies es declaven així un camió, un barco de, del Senegal ple de melons. L'altre dia vaig veure jo hasta ceba tendra d'Egipto.
0: Uh-huh.
3: Portar al port de València,
0: uh-huh,
3: en el rabo verd perfecte. Vull dir que això, claro, això va en detriment nostre també.
4: Com et vas quedar en vore-la?
3: Me vas quedar perquè era la vaig posar en foto, no la vaig posar, però era perfecta, eh? Venia a perfeccionar. Jo dic, mare meva, és que això no ho podem fer nosaltres així. I, però és el que està dient Lluís.
4: Aquest refugi és perfecte.
3: La perfecta de visió, jo no la provava de gust,
4: sí,
3: però perfecta, era una ceba molt blanca, en un rabo molt verd, s'apegava molt a la vista.
0: Ceba tendra.
2: La ceba tendra és un altre cultiu que així fem prou,
3: sí.
2: més que la de sec.
0: I a esta li afecta també el també, fong?
2: També hi ha un altre fong que sigui Stenfilium que també apreta prou. Però és més fàcil de fer que la de sec. La de sec és que ve a maio i hi ha un període que puja les temperatures i la humitat i...
3: complicat.
2: Més difícil encara arribar a les de sec.
0: I si jo vull comprar creïlles valencianes, on les puc comprar? Bueno, perquè, com heu dit, que les exporteu a Polònia...
1: N'hi ha gent que té... En les redes socials...
0: Sí.
1: Ne venen a caixes.
0: Ne venen.
1: Sí, i bueno, en comerços locals, en tendes de barri, segur que també alguna cosa n'hi ha. No?
2: I, en el mercat també.
1: No n'hi haurà igual... gran abundància, però sí, sí.
2: En el mercat central, en el Cabanyà...
1: En el mercat central, segur.
2: Tots els mercats, jo crec que hi ha productes de proximitat, segur.
1: Però, bueno, en tendes de pobles, segur que,
2: claro,
1: que n'hi ha, però, clar, és un mínim.
3: La que va en caixa de cartó i porta terra...
0: És la bona.
3: I ja, possiblement, siga d'ací.
1: Encara que tinga algo de pell, que bota un poc la pell, no li tingueu por.
0: Però que és que té una pell molt fineta.
3: Sí,
0: és,
3: claro.
1: És molt tendra, és molt tendra. Entonces, pues, de tant tendra, de la tendror que té, pues, quan se cull, una miqueta que se toca entre la terra un terrosset, li fa...
3: Bota.
1: Però de menjar, és un espectacle.
0: Jo he notat, des de fa un temps cap ací, que les creïlles que compre... en el supermercat, jo vaig al supermercat, no són les creïlles que jo recorde de jo que sé, de quan era més jove. Mm-hmm. Ara tu fas unes creïlles fregides i fan fosques, però mm-hmm, estan crues per dins. Sí. O fas un bollit i la creïlla teix com una pedra.
1: Dura, un altre sabor.
0: Aquestes són de les que venen de fora.
1: Claro.
2: Nosaltres donem als amics o a la família i la gent flipa. Això és que, com si no ho coneguen, igual.
1: No, té molt bona acceptació. Quan regales una caixa de creïlles, se'n recorden tots els anys de tu.
2: Quan vulguis, vens i te regalem el que creïlles.
0: Havíeu d'haver portat un sac de creïlles així per a poder-les provar.
2: Sí. Claro.
0: Bueno, i quin futur hi veu a l'Horta?
1: Pèssim.
0: Però ni una esperanceta? Sí.
1: A veure, nosaltres seguim luchant, però clar, arribarà un moment que no anem a poder subsistir.
0: Vosaltres des d'ABA quines reivindicacions feu per a defendre l'Horta?
1: Ja ho heu vist, defenem pues, tot el... ABA té unes sectorials, moltes sectorials, just l'arròs, l'hortalissa... en ganaderia, bueno, en tots els sectors està defenent. I ABA està anant a Brussel·les. Serem una de les organitzacions més grans, la més gran, i som una organització que anem a Brussel·les, però en Brussel·les no mos estan fent cas, no mos estan recibint com toca.
4: Què pot fer el govern valencià? Quin marge de maniobra té?
1: Pues entre tots tenim que fer moltes coses.
4: Per exemple, què?
1: Pues ficar solucions a tot això que estem parlant.
3: I...
1: sobretot en l'etiquetat dels productes.
0: L'etiquetat, això és important.
1: Que no, perquè en l'etiqueta fique una marca valenciana, el producte és valencià. Mm. Entonces, lo que hi ha que ficar és el producte, perquè solen ficar la marca del comerç...
4: L'empaquetat,
1: que és una empresa d'ací, però després, en lletra xicoteta, que no la veus, producido en...
4: sí.
1: Chile, producido en Francia.
3: Això ficaron gran.
1: Entonces, lo que se está demanant és les traçabilitats, pues, que siguin les correctes. Mm. Això és enganyar.
3: I promocionar el producte de València.
2: Això és supermercats, sí, tenim sí, que tindre un poc de consciència en producte...
3: Un producte del costat del supermercat que té el camp al costat.
2: Molt bé.
5: Nosaltres estem segurs que si se ficara en un lineal producte de València,

0: No t'hi dic igual totes consumidors, perquè n'hi haurà consumidors pues, que anirà a preu.
1: Claro.
0: Però jo t'hi dic que un gran percentatge se'n vindria producte nostre. I mos ajudaria molt. I, home, i l'agricultura és el que parlem, no és l'agricultura soles. L'agricultura maneja molts sectors. Mecànic, gasoi, fitosanitaris, fertilitzants, transports, gent en els almacens. Si te pares a pensar, l'agricultura i la ganaderia maneja molts puestos de treball. És una cadena que cada eslabó repercutix. Genera riquea. Si l'acabem, pues, l'altre també s'acabarà. No se paren a pensar o no volen pensar que això se deu d'estar viu. I estem morint-se a poc, està pagant-se.
1: El problema també és que la gent sempre veu les estanteries plenes de menjar i se creuen que és que es produeix allà en l'estanteria, però no és així. Se produeix en el camp. Si acabem en els agricultors o si acabem en l'agricultor que tenim prop i han de dur el menjar de fora, pues el de fora al principi potser te'l ven més barato, però quan se li lleve aquesta competència no va ser tan barato ixe menjar. Saps què te vull dir? Aquell produeix barato, però aquell veu, ui, este està necessitat. Vaig a apretar.
2: Claro.
3: Des d'Europa no mos apoyen, Txelo. No veuen la producció.
0: L'altre gran problema que tenim és Europa.
3: Sí. Ara mos volen ficar l'agenda 2030, pues una burocràcia que pel llaurador és inviable.
2: Això que és el
3: apuntar tot el que fas.
1: El quadern digital.
3: En ordenador,
0: quaderno digital, que diuen. Que això va ser pues molta gent. Si nosaltres
3: ja anem limitats de temps produint...
0: Exacte.
3: Que contratar una persona que t'ho faci, un altre sobrecost.
0: Un altre sobrecost.
3: Pues...
0: Ja i molta gent, no pues, quan vinga tot això, pues dirà, hasta si hemos
3: acabat,
0: tanquem paraetes i ja està, no va poder ser.
1: N'hi ha molta gent que coneixes que has començat de llaurador i no ha acabat. Vull dir, has començat en son pare de llaurador i ha arribat un moment que se n'ha anat a la indústria o se n'ha anat a un altre lloc perquè no veu un futur clar. És que el futur no està clar. Està...
4: I Álvaro, què vol fer de major? Què vol ser de major?
1: Què vol ser de major? Fica't ahí.
4: Debuta.
1: Va, debuta.
4: En contrapunt.
5: Policia Nacional.
1: Policia què?
5: Nacional.
4: Què és el que més t'agrada de ser policia, d'imaginar ser policia? Álvaro?
1: Què t'agrada?
2: Arrima't al micro.
1: Sí, arrima't.
5: De tot un poc, sí. Pues... jo tinc intriga per... No ho sé, és que són moltes coses en el cap.
4: Te crida l'atenció, t'agrada?
5: Sí.
4: Molt bé. Quan parlem de policies...
2: El cridarem. El cridarem a parlar de la policia. En fi, no sé, una conclusió, m'agradaria que posàreu un poquet d'esperança per no anar sentos deprimits a casa, però no sé si és possible. Una última rondeta de...
1: Nosaltres no anem a abandonar. Nosaltres estem ahí, anem a estar ahí. Estem ahí aguantant.
0: De moment, l'esperança no l'han perdut, encara tenim fe en poder, bueno...
2: Encara plantareu creïlles l'any que ve i les enviarem on fa falta.
0: Si Déu vol, plantarem creïlles, plantarem cebes, criarem terneres i, bueno, de moment seguirem.
2: I matarem la carn com Déu mana.
0: I esperem que mos fiquen un servici de matarem en València. Torne a recalcar, perquè és molt important pel sector ramader, que mos fiquen un servici en València. Per favor, pleguem que mos fiquen aquest servici. Ens fa molta falta.
3: És una professió bonica i que t'enganxa també. Però el que passa és que és molt sacrificada i t'ha d'agradar. T'ha d'agradar, com totes.

0: geni prodigiós.
1: Vicente Sebastià, responsable de la sectorial d'Hortalisses de Basaja, ha sigut un plaer, bona nit.
2: Moltes gràcies i bona nit.
1: Teniu tot el nostre suport.
2: Moltes gràcies.
1: Luis Romero, delegat de Basaja Meliana. Luis Bellver, delegat de Basaja Carpesa. Ha sigut també un plaer, Luis, i com li dic a Vicente, teniu tot el nostre recolzament i estem amb vosaltres. Bona nit.
3: Un plaer, bona nit.
1: D'igual manera, li diem a Juanjo Romero, delegat de Basaja Meliana. Gràcies, Juanjo.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: També gràcies a Álvaro, aquí...

0: aquí esperem més vegades així en la ràdio, cada vegada que vulga. Gràcies, Txelo, també a tu per convocar esta taula experts. Bona nit.
1: Bona nit, Gustavo.
0: Arribem en 20 segons a les 10 de la nit.

0: Moment d'actualitzar la informació. Els sindicats docents i la Conselleria d'Educació continuen negociant, de moment, sense acord. Rubén de Pere.
1: Així és. Entre les qüestions que separen les demandes dels docents i la nova proposta de Conselleria està l'augment salarial. La Conselleria ha oferit als docents una pujada salarial de 120 euros bruts al mes per al pròxim curs. La pujada seria progressiva, de 60 euros al gener de l'any que ve i 60 més a partir del mes de juliol. Este augment salarial es traduiria en un increment brut anual de 1.680 euros. Conselleria diu que el 70% dels mestres i professors serien els quarts millors pagats d'Espanya. Enfront, l'STPB, el sindicat majoritari, demana una pujada mensual de 486 euros per als mestres i 550 per als professors. Tot i la distància entre les propostes, el president de la Generalitat es mostrava avui confiat en que s'arribaria a un acord.
2: La proposta que va fer la consellera esta vesprada va ser pensant també en els aspectes que es poden millorar i també va tindre en compte aquesta necessitat de salarial que diuen els sindicats, però que també diuen que no és la més important i que en base a aquests criteris d'importància que han establit els sindicats anem a intentar arribar a un acord.
1: Pel que fa al nombre d'alumnes per classe, la conselleria proposa la reducció progressiva de les ràtios i estableix com a novetat un calendari d'aplicació fins al 2030. Els sindicats volen que siga ja per al curs que ve i de colp. 15 alumnes com a màxim en infantil i 20 en la resta. Educació manté en infantil i primària un màxim de 22, en secundària de 25. També hi ha hagut novetats en la cobertura de les baixes. La conselleria proposa un pla de substitució anticipada en primària que dotaria durant tot el curs a cada centre d'un mestre o mestra a mitja jornada o a jornada completa en funció del nombre d'aules. En infraestructures, els dos plans de confort tèrmic i accessibilitat, conselleria suma com a novetat una línia de subvencions perquè els ajuntaments facin millores directes en el manteniment de les escoles. I totes aquestes qüestions estan negociant-se en el dia que fa 6 de vaga indefinida. Avui, amb un seguiment en tot el territori, segons dades de la conselleria, que frega el 40%. El dia ens deixa més notícies. Avui també hem escoltat el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, en la comissió del Congrés que investiga la Dana. Polo ha tornat a negar l'apagada informativa que han atribuït a la Confederació. Ha dit que el CECOPI es va convocar massa tard i estava mal dirigit. Era un caos, ha dit.
3: A la vista de lo ocurrido, es evidente que no hubo ninguna planificación y desde luego eso se lo puede...

0: asegurarlo, cuando nuestra asistencia en el CECOPI telemáticamente vimos que aquello era un caos y que quien tenía que tomar las decisiones no las tomaba.
1: Això li ha costat tornar a sentir les crítiques del Partit Popular i de Vox. En una comissió, demà compareix Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb Carlos Mazón el dia de la dana. I avui el futur de la factoria de Ford d'Almussafes sembla més clar. La companyia ha anunciat la fabricació del model Bronco, un utilitari esportiu multienergia. Es fabricarà a partir del 2028. Carlos Faubel és el president del comitè d'empresa.
2: Por fin hoy se hace oficial el vehículo que teníamos ya asignado multienergia de la familia Bronco, pero además se han anunciado otros 4 vehículos, 2 que se fabricarán en sociedad con Renault y 2 que están pendientes de asignar, que yo creo la verdad que están pensados para la fábrica de Valencia.
1: Estos, Gustavo, han sigut els grans assumptes informatius del dia.
3: Estes han sigut les notícies d'avui, però crec que, Rubén, podem avançar algunes de demà.
1: Demà estarem molt pendents del resultat d'aquestes negociacions que continuen a hores d'ara entre Educació i els sindicats docents. Com dèiem, en aquests moments no sembla que l'acord estigui a prop i que, per tant, es puga desconvocar la vaga indefinida en l'educació pública no universitària. Si no es desconvoca finalment, seria la jornada que fa 7 de vaga. I continua també una altra vaga, en aquest cas la dels metges i les metgesses. Demà, segon dia de la quarta setmana de vaga convocada per a denunciar la precarietat laboral i la sobrecàrrega assistencial. També demà hi haurà ple de les Corts. I en la comissió d'investigació de la dana al Congrés, com ja hem comentat, compareixerà Maribel Vilaplana, la periodista que va compartir dinar i sobre taula amb Carlos Mazón el dia de la barrancada. I en la comissió al Senat, que també investiga la dana del 29 d'octubre, compareix la vicepresidenta tercera del govern i ministra de Transició Ecològica, Sara Aguesen. I en tribunals, acabem amb esta notícia. L'excap de la UDEF a Madrid, Òscar Sánchez, en presó, recordem, en presó preventiva des de 2024, quan li van trobar més de 20 milions emparedats a sa casa, més de 20 milions d'euros, declara voluntàriament davant el jutge de l'Audiència Nacional que l'investiga per col·laborar presumptament amb una xarxa que va introduir, atenció, 73 tones de cocaïna entre 2020 i 2024 a Espanya a canvi de mossegades.
3: Tot això demà, no ens ho perdrem. Bona nit, Rubén Dempere.
1: Bona nit, Gustavo.
3: Ara és moment de comprovar qui ve a posar el contrapunt final.

La Comunitat Valenciana arriba a esta nit amb les escoles en vaga, les negociacions en marxa i aquesta sensació tan reconeixible en la política educativa, que tots estan d'acord en una cosa, i és que no estan d'acord en quasi res. Sisè dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic, sis dies en què els alumnes aprenen menys continguts i els negociadors, en canvi, acumulen més reunions. Avui hi ha hagut, com ens relatava el nostre company Rubén Dempere, nova proposta de la conselleria, que en el món de les negociacions significa aproximadament no ha funcionat la d'ahir, provem amb la mateixa, però amb decimals diferents, 120 euros bruts més al mes en dos trams. La conselleria diu que això situa el professorat valencià, situaria el professorat valencià entre els millors pagats d'Espanya. Els sindicats, per la seva banda, han fet el que es fa en estos casos.

0: mirat la xifra, han buscat la calculadora i tenint en compte que la seva proposta és de 486 euros per a mestres, 550 més per a professors, així pràcticament no, el que estem parlant és si parlen les dues parts del mateix sistema mètric, atesa la gran diferència entre el que proposen els professors i el que respon la conselleria. Mentrestant, el conflicte continua amb el seu desenvolupament. El seguiment de la vaga en el dia d'avui ha rondat el 40%. Els equips directius han afegit un element inesperat, amenacen amb una dimissió en bloc, que en educació és com quan el professor diu examen sorpresa, però al revés, sorpresa sense examen. I el president de la Generalitat confia en l'acord, que confiança en política és com els deures d'estiu. Sempre es diu que es faran i després ja arriba setembre i parlem d'altra cosa. Esta nit intentarem veure si estem veritablement en el camí d'un acord o simplement davant una negociació que ha decidit quedar-se per a viure. En definitiva, vaga que continua viva, negociació oberta, nervis a les famílies, milers d'alumnes descobrint que el concepte conflicte laboral pot donar més jornades lliures que la pròpia pluja i amb la necessitat de posar el contrapunt. I per a fer-ho, rebem Alba Juan, politòloga i periodista. Bona nit, Alba.
1: Bona nit.
0: Sònia García, companya des Diario i d'Atres Media. Bona nit, Sònia.
1: Hola, bona nit.
0: També saludem el director del diari Informació, Toni Cabot. Hola, Toni, bona nit.
2: Salutacions, Gustavo, bona nit.
0: Sònia, quin seria el teu primer titular de la nit?
1: Que para las graves consecuencias que supone esta huelga para los alumnos, se la están tomando las dos partes con demasiada paciencia. Eso como titular, y si quieres desarrollo. La negociación sigue viva. Ahora en estos momentos están abordando todavía sindicatos y consellería en la mesa sectorial el tema de las infraestructuras. Van punto por punto. La consellería está cediendo en algunos aspectos, por lo que va trasladando el propio sindicato mayoritario Esteve en directo, que va contando un poco por dónde van los tiros. Se ve como el Consejo tiene una actitud negociadora, además de la propuesta que habéis comentado antes, va cediendo en algunos términos y en cambio encontramos a los sindicatos en una situación de bloqueo absoluto. No se bajan del burro con determinadas cuestiones que desde luego ahora no tocan, como el hecho de imponer el valenciano y arrinconar el castellano intentando derogar la ley de libertad educativa, de la que estoy convencida de que ni siquiera todos los sindicatos están de acuerdo, sino que se trata más bien de una exigencia en concreto del sindicato mayoritario de Esteve. En cuanto al salario, asumir ese chantaje de 500 euros al mes supone un agujero presupuestario millonario que supondría recortar o bien en otras exigencias y tienen que contemplar qué es lo que quiere, porque todo no puede ser en una situación de déficit y de deuda estructural como en la que se encuentra la Comunidad Valenciana. Hablaban también, habéis comentado en el repaso, sobre las ratios. Estamos hablando de las ratios más bajas que hay. Recordemos que con el Botanic las ratios estaban más altas, había más alumnos por profesores y la subida salarial es la mejor de 19 años, pero para quien dice es que no solo estamos reivindicando una subida salarial, es que se están abordando una decena de cuestiones. Ya decía, ahora están hablando de infraestructuras, también se ha abordado el tema de la formación a los docentes, son muchos aspectos y yo creo que la consellería sí que está haciendo un intento por acercarse, por ir cediendo, y lo que tiene que haber es honestidad y flexibilidad por parte de los sindicatos, porque se está alargando ya demasiado esta situación.
0: Toni.
2: Sí, estic molt d'acord en l'exposició que ha fet Sònia. Jo crec que hi ha dos punts per damunt de tot. Ara mateixa, encara continua, com diu Sònia, aquesta negociació que ha començat a les 4 de la vesprada, són 6 punts els que van abordar-se, des d'ahir s'han tocat 3, encara no s'ha tancat ningú, i els dos punts que més van a costar són, primer, el tema salarial, després el de les ràtios, no? Ja sabem que, com has comentat tu també, S'ha fet una proposta de 120 euros que ja estava manejant-se la setmana passada per part de la conselleria, per part de l'administració. Sabem que en principi van ser 75, però ja la setmana passada sabien que anava a obrir-se més la mà i que anaven a posar damunt de la taula 120. A mi no m'estranyaria també que es muntara alguna cosa més, que s'arribarà a 150, però sí que és de veres, com diu Sònia, que jo no crec que més ningú concepte s'arriben a aquests 550 que s'han arribat a demanar, no? Habrà encara un tira i afluixa, es podrà rapar un poc més, però des de luego 550 crec que és inviable, perquè a més no entra dins de lo que pot ser la financiació. I l'altre punt és de respecte a les ràtios, no? Ja sabem que la nova proposta parla de reduir, anar poc a poc i ficar-ho tot ja per a l'aplicació en 2031-2032. Jo crec que ahir els sindicats encara van apretar molt més. Es tracta de la consellera de reduir de 22 a 22 en un màxim d'escolars per a l'infantil, ara mateix sabem que són 23, i això, aquesta mesura, aplicar-la en la 27-28, mentre que la resta d'etapes, com dic, la reducció quedarà vinculada a una futura llei estatal, una aplicació que serà obligatòria, com dic, en l'any 2000, en el curs 2031-2032. Jo crec que hi haurà, podrem veure llum al final del túnel en uns dies, però encara crec que la negociació va enquistar-se i donarà moments, hi haurà moments durs.
0: Alba Juan.
1: Doncs el meu titular, si combinem les vagues que estan havent en sanitat i també les d'educació, el meu titular seria pues, que els pilars, no?, que sostenen la despesa pública i en general el sistema de benestar s'estan tremolant en la Comunitat Valenciana, i això requereix d'una cosa, com ha apuntat Sònia, seriositat. Seriositat en la manera de sentar-se a negociar, de tindre uns punts clars, d'una calendarització, perquè sí que una de les coses que s'ha reclamat des dels sindicats és que la calendarització en molts casos dels punts tractats és inexistent, o és una calendarització que se fa fins a 2030, quan són qüestions que aborden des de l'emergència un poquet d'aquesta importància de l'educació pública, no? I crec que sentar-se a negociar quan estem parlant de entre 480 euros i 550 i posar sobre la taula primer 75 euros i després 120, estem parlant d'una negociació que encara dista molt entre sindicats i conselleria. Això, tot això s'ha d'incrementar, s'ha d'avançar a una velocitat molt més gran que la que s'està avançant. Si suposadament la conselleria el que diu o el que apela és que les famílies estan patint, que els xiquets estan patint perquè no estan tenint aquesta resposta, perquè estem a final de curs i necessiten un sistema educatiu que responga, pues jo crec que s'hauria de sentar en aquesta taula de negociació en una major seriositat i abordant tots els punts d'una manera concreta, no? El que comentàvem de les ràtios, jo crec que és interessant parlar d'això i també com ha canviat, vull dir, les ràtios, potser les ràtios actuals tingueren sentit i hagueren estat bé fa 15, 10, 20 anys. Ara mateix estem parlant d'un augment de pressió, per exemple, en qüestions d'atenció a la diversitat funcional, a la diversitat en molts sentits, i això requereix de qüestions o de cohesions que abans no feien falta, d'un sistema a lo millor que puga integrar a aquestes persones, a persones també que han vingut de fora o per conflictes diferents, com poden ser d'Ucraïna o d'altres llocs. Tot això ha suposat una pressió major per al professorat i això és el que també estan reclamant, una qualitat educativa major que ha de tindre resposta per part de la conselleria. Aleshores, jo el que aconsellaria és que en lloc de intentar posar a famílies en contra dels sindicats o els sindicats intentar pressionar per a certes reivindicacions que potser poden passar per alt per garantir una qualitat educativa, s'assenten en els punts que poden arribar a un punt comú i a partir d'ahí treballar.
0: Des de primera hora de la vesprada, totes les mirades estan posades en la seu de la Conselleria d'Educació, en eixa reunió clau, i una pregunta: continua sobrevolant els passadissos de Campanar, ja ben entrada la nit, hi haurà acord.

transport en algun moment, seguirem amb la vaga. Marxem en directe fins a la conselleria. Allí estava des de primera hora el nostre company Àlex Sanjaime. Àlex, quin

0: gotes recés per a explicar un poc quina és la situació, per a descansar també, però han reprès de seguida, després d'aixòs 20 minuts, han reprès la negociació. Encara estan, o els falten com a mínim 3 punts dels 8 totals que hi ha ara mateix damunt la taula per abordar. Un d'ells és de la millora salarial, que és, diguem, un dels cavalls de batalla, que no va estar en l'anterior reunió i que sí que està aquesta proposta de la conselleria. Els sindicats ja han dit que està lluny de les seues expectatives, però ja veurem quina és la resposta final. Pel que estan filtrant o comentant els sindicats, no hi ha hagut massa entesa en molts dels punts que estan abordant, però ja dic que la bona notícia és que continuen negociant punt per punt i ja veurem si al final de la reunió, que ja veurem a quina hora serà, ben entrada la nit, hi ha algun tipus de fumata blanca o alguna notícia respecte a si continua o no aquesta vaga educativa que porta ja, o que iniciem amb el dia d'avui, la segona setmana consecutiva. Per tant, l'expectació és màxima, ja queden pocs mitjans de comunicació entre els que ens trobem, i ja dic que esperem que pugui haver alguna notícia al llarg d'esta nit.
1: Aleshores, Àlex, recordem quins punts quedarien per votar?
0: En principi, per abordar, no?
1: Per abordar, digue, per abordar, sí.
0: I no tant és votar com abordar,
1: sí,
0: no?
1: És de veritat, sí.
0: Qüestions rellevants, una d'elles és la del valencià, la promoció del valencià, dins de l'ensenyament, i sobretot el tema salarial, que és l'últim, recordem, de tot el llistat, l'últim en què van a abordar-lo. Sí que ja saben, per part dels sindicats, quina és la proposta de la conselleria, amb això és 120 euros bruts al mes a partir de l'any que ve, i ja veurem finalment quina és la resposta, o si hi ha algun tipus d'acostament entre les parts, o si, amb vista a quina és la resposta dels sindicats, des del Consell, des de la Generalitat, poden d'alguna manera augmentar aquesta millora salarial que els ha proposat als sindicats. Però ja diem, estem ara en el temps de l'especulació, de l'estratègia, ja veurem si finalment hi ha una nova proposta damunt la taula per part de la Conselleria d'Educació.
1: Els recessos, habitualment en les reunions maratonianes, serveixen en certa mesura com a paraula eufemística per a referir-nos a aquest temps en el qual acostumen a filtrar-se moltes coses des d'una part, des d'una altra, i a, d'alguna forma, també fer veure a l'opinió pública que cadascuna de les parts està defensant de la millor manera la seva postura i que no anem encaminats directament al desastre. En aquest cas, des del punt de vista del relat d'una part i d'una altra, Àlex, quin seria l'estat del partit, el minut i resultat des del teu parer?
0: Jo diria que la gran notícia ara mateix és que continuem parlant, que parlar és saludable i que després d'una situació històrica com la que estem vivint a la Comunitat Valenciana amb una vaga educativa en la que ja estem entrant en la segona setmana, el més destacable és que estan negociant i jo crec que és el millor. Els sindicats han eixit a la porta de la conselleria, on durant tota la vesprada hi ha hagut centenars de professors i mestres donant el suport per a dir-los que les posicions estan molt allunyades, però ja dic, volien tractar tots els punts de la negociació, estan tractant-los, és el que demanaven. La conselleria també s'ha vingut a abordar totes aquestes qüestions, per tant, la bona notícia és que continuen les negociacions, ningú vol alçar-se de la taula, ningú vol donar per trencades les negociacions, per tant, ja veurem què és el que passa. Hem preguntat sobre si hi ha la possibilitat de no abordar tots els punts en la jornada d'avui i deixar-ho per a demà. Demà a les 9 del matí ja té una cita a la consellera perquè n'hi ha ple del Consell i, per tant, no sé si la intenció també és que arribi la consellera amb alguna bona notícia per part del seu departament. Ja dic, en aquest cas també estem parlant de especulacions, però la bona notícia és que de moment continuem parlant.
1: I al peu del canó, informant l'equip de punt amb Àlex Sanjaime. Gràcies, Àlex, bona nit.
0: Bona nit.
1: Línies obertes amb la conselleria davant de qualsevol novetat. Algun matís respecte al que ha anat contant-nos el nostre company, Sònia? Una aportació
2: bueno,
1: respecte...
2: Ha habido... En esta negociación que sigue todavía en pie, ha habido pues más acercamientos en algunas cuestiones y en otras no tanto, ¿no? El propio Marc Candela de Estep reconocía que había medidas que eran positivas. No todo es malo, ¿no? Sí que están en una situación de bloqueo.

0: en algunos aspectos, pero por ejemplo en el tema de reducir la burocracia, parece que convence esa parte de la propuesta de la consellería. En cambio, han dicho hace pocos minutos que el tema de las plantillas es una línea roja, porque no hay una propuesta concreta de incremento de plantillas, sino que se les ha emplazado esa calendarización, a verlo en las comisiones de seguimiento posteriores, y a lo mejor ese es uno de los puntos que marca este como línea roja, que la consellería podría mostrar un poco de compromiso para llegar a un acercamiento, aunque también hay que tener en cuenta que es el curso escolar con más plantilla de toda la historia, 83.000 profesores en la Comunidad Valenciana.
1: Toni Cabot, ¿algún matiz a afegir?
2: A mí lo que me ha quedado la atención es la firmeza que ya en el sector docente en esta reivindicación. Y este matí estaba arribando al diari, son les 9 del matí, ya veía una marea verde per el barri de Sant Blai, perquè saps que ha hagut una manifestació que hi ha des de les escales de l'Institut Jorge Juan, no? I 7 dies després, a més, de col·lapsar el que va ser el centre d'Alacant en una manifestació on es van parlar de més de 12.000 docents, després avui han tornat a alçar la veu, no? Per a mostrar-se molt fermes en aquestes reivindicacions. Avui s'ha parlat de que aproximadament, segons les xifres facilitades, en 9.500 docents també que han protagonitzat aquesta marea verda, que segons les estimacions també de la subdelegació de govern, i han eixit des de les escales de Jorge Juan. I per ja dic, de bon matí, Alacant ja estava salpicada de verd per tots els llocs, per tots els seus racons. Em pareix que és una protesta molt ferma, molt, molt decidida, i des de luego crec que no va ser fàcil que s'abandone si no hi ha un acord pront. No?
1: Escoltem precisament algunes d'eixes veus que arribaven este matí des d'Alacant i també des de Castelló.
3: Hoy estamos más fuertes que nunca, más unidos y vamos a llegar hasta el final porque creemos que nuestras demandas son lo mínimo que podemos pedir como colectivo.
4: Una proposta digna per part de conselleria, perquè el que volem és tornar als centres, tornar a treballar, però amb dignitat.
1: Per la seva part, els equips directius dels col·legis públics de la Comunitat Valenciana s'han reunit avui a Picanya de forma presencial i telemàtica per analitzar la situació de la vaga, i abans de la reunió, com dèiem abans, anunciaven que si no hi ha acord presentaran en bloc la seva dimissió abans que acabi la setmana. Escoltem dos dels portaveus, primer Isabel Moreno i després Jaume Olmos.
5: Els equips directius hem dit prou. Hem decidit que o hi ha acord o dimitim. Aquest acord s'ha de produir ja. Una vaga indefinida és sagnant. És el moment, no es pot allargar més.
6: Si no n'hi ha un acord esta vesprada, se trobaran la sorpresa al llarg d'esta setmana. Esta vesprada ha d'haver un acord. I si no n'hi ha, nosaltres presentarem la nostra dimissió en bloc. No te puc concretar si dimecres o dijous, però la tindran. I la tindran damunt de la taula i anirem tots els directors, directores, cap d'estudi, secretaris a presentar la nostra dimissió en persona.
1: Alba, algun matís més a afegir?
7: Doncs poc més que afegir als meus companys. Jo crec que, bueno, s'ha comentat que se va continuar damunt de la taula i se va continuar negociant i sentant-se, i això és l'important, no? I la prioritat de la consellera ara mateix, a part del ple o de les seues cites habituals, ha de ser sentar-se, negociar i arribar a un acord. També comentava Sònia, pues, que sí que s'havien aconseguit arribar a alguns acords i algunes qüestions, no? Per el tema de les aules hueco, per exemple, les aules especials, pues, de 36 que havien començat a 150. Este és el poder de la negociació. Això és el camí que s'ha de traçar per a intentar arribar a aquest punt comú. Són persones, el context educatiu, que s'estan jugant diners durant aquests dies. Ara mateix hem escoltat el tema dels directius, no? Directives que van a posar el seu treball en risc o en paràlisi per aquesta qüestió. Vull dir, és una reivindicació que va agarrar força i no va desaparèixer, a no ser que hi hagi, pues, mesures específiques damunt de la taula.
0: Sobre l'amenaça de los directivos, precisamente, bueno, es que colapsaría directamente el sistema educativo. Detrás del director va el jefe, la jefa de estudios, y la consecuencia sería el colapso absoluto, sobre todo porque ellos dirigen, llevan toda la carga burocrática. Sin embargo, por las fuentes que tengo que han participado dentro, han surgido bastantes dudas. Yo creo que el manifiesto es más un ejercicio de fuerza y de sacar músculo, pero no creo que llegue a suceder. Allí mismo dentro hoy han surgido bastantes dudas y se hablaba de que podrían ser 100 personas las que estaban dispuestas a asumir ese riesgo de dimitir de ese puesto. Quedarían como profesores normales, no es que perderían la plaza directamente, pero claro, entonces han empezado a surgir dudas allí mismo en la reunión de que si se pierde ese efecto de colapso absoluto siendo solo 100, pues si lo llevarían a cabo o no lo llevarían a cabo. De momento es una mera amenaza, pero que realmente va más cerca de una imagen de presión y de farol que de una realidad.
7: Ahora es un exercici de pressió. Jo crec que així tenim la dicotomia, no?, de que la consellera intenta desplaçar això cap a una qüestió ideològica o de certs sectors que no era el públic majoritari. La manifestació multitudinària l'ha posat també sobre les cordes, que no era només un sector minoritari el que pensava això, i el que van a intentar fer és allargar això i generar més pressió, evidentment, per a aconseguir els objectius.
1: Doncs així estan les coses en aquestes últimes hores, marcades per moviments, telefonades, una nova proposta econòmica de la conselleria sobre la taula. La Generalitat ha mogut posicions respecte a l'oferta inicial, però la distància amb els sindicats continua sent important. Això sí, com es deia Àlex Sanjaime des de Campanar fa uns instants, ningú no vol trencar la negociació, encara que ningú tampoc parla encara d'Entesa. En definitiva, una situació que pot marcar el futur immediat de l'educació pública valenciana, amb tot el professorat pendent, amb els centres educatius expectants, pares, mares, alumnes, per descomptat, i inclús amb un consell que sap que esta partida no només es juga en euros per als docents o no, sinó també està en joc la seva pròpia credibilitat política en la gestió d'esta crisi. I més conflictes laborals. En este cas, el dels metges i metgesses, amb la quarta vaga mèdica setmanal de l'any, que ha començat avui a la Comunitat Valenciana, amb un seguiment que els convocants xifren en prop d'un 90%, mentre que, segons la Conselleria de Sanitat, el suport no arriba ni al 10%. Les protestes inclouen concentracions, manifestacions dimecres que ve a València, Castelló de la Plana i Alacant. Els facultatius lamenten falta de personal, la sobrecàrrega assistencial i les jornades laborals abusives. El secretari general de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, el valencià Víctor Pedrera, ha passat avui per a Punt Ràdio i ho ha fet, entre altres qüestions, per a confirmar que ara per ara les negociacions amb el Ministeri de Sanitat per aconseguir un conveni propi estan encallades.
8: Está totalmente encallado porque el ministerio ni nos ha vuelto a citar ni tenemos noticias de que vaya a hacerlo. Llevamos arrastrando este conflicto prácticamente casi más de medio año.
1: Però també hi ha crítiques per a la Conselleria de Sanitat. Escoltem el president del Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana, Alejandro Calventi.
9: En les 35 hores que ja podria haver implantat el conseller des de que va prometre que les implantaria quan va fer el programa electoral, que estava en l'oposició del PP, i no ho ha fet, mos ha mentit durant 3 anys, i les altres comunitats autònomes, excepte Madrid, ja ho tenen. Un tema molt important és l'apertura de PAS i PACs 24 hores, que és una mesura que també se van comprometre, perquè això descarregaria les urgències hospitalàries.
1: Sonia García.
0: Bueno, pues si hablábamos de que la huelga educativa se está alargando demasiado y las negociaciones tardan en llegar a buen puerto, en el caso de los sanitarios la cuestión es todavía peor porque se está alargando todavía más. La ministra de Sanidad, Mónica García, para que se vea la diferencia, se ha reunido 0 veces. Hemos escuchado aquí al representante del sindicato médico diciendo cómo está completamente encallado, que ni siquiera le citan, ¿no? En cambio, aquí, en respecto a los profesores, vemos cómo los sindicatos y la consellería están sentados, se han reunido unas 30 veces en este curso escolar, y esa es la diferencia de trato que tenemos. Una ministra de Sanidad que sus últimas declaraciones, a lo que se ha dedicado, ha sido a atacar a los sindicatos médicos, a atacar a nuestros médicos, a meterse con ellos diciendo que tienen intereses ocultos, partidistas, y como que no tienen razón en sus reivindicaciones. Y además echa balones fuera, echando la culpa a las comunidades autónomas cuando están protestando por el estatuto marco que está preparando ella misma, no el que prepara la consellería. La consellera Marciano Gómez ya se ha comprometido a implantar esa jornada semanal de 35 horas. Evidentemente no se puede hacer, que eso lo tiene que entender la gente, de hoy para mañana,

0: porque requiere un presupuesto con una contratación de personal docente que Marciano Gómez ya ha dicho que contratará a quien sea necesario, a todo el personal que haga falta extra para cubrir esas horas, pero eso tiene que estar reflejado en los presupuestos que se presentarán próximamente, en los próximos días o semanas. Y entonces la consellera, la ministra de Sanidad está en un bloqueo absoluto que debería de solucionar ya.
1: Toni Cabot.
2: Pues sí, además con días de esa semana de vaga de metges, que con días es la cuarta ya en lo que va de año, pues en Alacant ha arrancat en Doctor Bamis, en l'Hospital General Doctor Bamis, també en l'Hospital de Sant Joan, a més en l'anul·lació de consultes no urgents, no? I d'algunes operacions. Este matí nosaltres traiem xifres, per a publicar xifres, sabem que la mobilització ja suma a un acumulat que hi ha de prop de 270.000 cites cancel·lades, des del mes de desembre, que sabem que és el mes on va haver també ja paros en la setmana, en aquesta setmana del pont, no?, en tot el territori autonòmic, no? També soles en les jornades de protesta del mes d'abril van ser 26.000 exactes de mèrits que van afectar en concret soles a la província d'Alacant. Tot això pues, encara pues, és una amenaça més. Jo des de la setmana passada també sabíem que el propi Consell també estava ja molt preocupat perquè, a més del sector docent, sabien que la protesta en el sector de sanitat també estava molt calenta, i això és un problema més que suma, no? I, bueno, pues això també té una solució complicada perquè sempre tenim que parlar dels pressupostos, però sí que és de veres que hi ha un conseller prou identificat en solucionar aquests problemes, com és Marciano Gómez.
1: Alba Juan.
3: Pues en este sentit ens trobem també davant d'un col·lapse, no?, del sistema sanitari en una llarga llista d'espera pràcticament totes les comunitats autònomes. La Comunitat Valenciana també, part de les competències evidentment també són en este sentit de la Conselleria de Sanitat perquè respecte a plantilles i altres qüestions, però al final els perjudicats són els ciutadans i és el que han de mirar tant el Ministeri com la Conselleria, no? I també, com ha comentat Sònia, sentar-se i dialogar del que necessiten i d'aquestes llistes d'espera, d'aquesta pressió assistencial que no s'està sabent solucionar, i jo crec que coincidim en que ja fa molts anys que existís aquesta reivindicació i cada vegada la pressió va a pitjor. És més, trobem pues, facultatius que no poden estar més de 5-10 minuts amb pacients i que reclamen pues, aquest suport, perquè parlem de jornades molt llargues, parlem d'un pilar, no?, en aquest sentit de tot, perquè si la gent no pot acudir als centres mèdics o hi ha desviacions cap a centres privats i no poden acollir aquesta demanda, al final hi ha un detriment del sistema públic i si es necessita posar més diners i posar més finançament, s'ha de veure d'on se pot traure, quines partides no són tan necessàries com poden ser el sistema de salut pública.
1: I continuen les reaccions als resultats de les eleccions autonòmiques a Andalusia, en què el Partit Popular necessitarà de Vox per a governar, mentre que el PSOE presenta el pitjor resultat. Des del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, el seu líder, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha felicitat el seu company, Juanma Moreno, assegura que ha obtingut una victòria incontestable, que les majories absolutes són molt difícils d'aconseguir, ui per ui, i ha fet Pérez Llorca esta anàlisi del fracàs electoral del PSOE.
4: En Espanya ja no valen aquesta política d'esquerra que representa el sanchisme i que representen tots els partits que acompanyen i que donen suport al sanchisme. Clar, i si això ho trasladem a la Comunitat Valenciana, es donen compte que possiblement l'agrupació socialista més sanchista que hi ha en Espanya és la del Partit Socialista a la Comunitat. Tenim la senyora Torró, que és valenciana, és la número 2 del PSOE, la senyora Pilar Bernabé, que és la número 3 del PSOE, i dos ministres valencians del govern de Pedro Sánchez. Per tant, jo crec que avui tenen que estar molt, molt preocupats.
1: Des del PSPB, el seu portaveu a les Corts, José Muñoz, no creu en la mala sort que acompanya, segons Pérez Llorca, o segons els resultats veritablement incontestables en les últimes cites electorals al PSOE i en concret a les ministres o als ministres de Pedro Sánchez que intenten ser presidents autonòmics. Diu José Muñoz que no creu en eixa mala sort. L'última a fracassar ha sigut María Jesús Montero. Hi ha en les files del Partit Popular de la Comunitat Valenciana que diu que és una advertència per a Diana Morant, un pronòstic, diguem, descartat per part de José Muñoz.
5: Es positivo que Diana Morant sea ministra del Gobierno de España. Está haciendo política para la Comunitat Valenciana, defendiendo a los valencianos y estando donde hay que estar.
1: I entre les sorpreses que s'han produït, una és la que ha donat Endavant Andalusia, que ha superat la coalició formada per Podem, Esquerra Unida i Sumar, que s'ha quedat com estava. Doncs a esta espenta s'ha referit en clau valenciana el portaveu de Compromís a les Corts, Joan Balduí.
6: Els resultats d'ahir en Andalusia marquen un camí, i el camí és aquelles formacions de proximitat del territori i que parlen dels problemes del territori són les que estan tenint uns resultats millors. Per tant, jo crec que això d'alguna manera reforça el que som Compromís, una formació d'estricta obediència valenciana.
1: També ha dit la seua el portaveu de Vox a les Corts, José María Llanos, ho ha fet per a reivindicar la importància del seu partit i a callar les veus que pronostiquen una davallada en intenció de vot. Uns pronòstics que no s'han complit, al seu parer, en les eleccions andaluses, on Vox serà determinant perquè els populars puguen tornar a governar després d'haver perdut la majoria absoluta.
7: Frente a quienes están certificando todos los días nuestra defunción, pues lo que ocurre es todo lo contrario. Esperamos y confiamos que también ocurra en nuestra región.
1: Extrapolem la importància d'aquestes eleccions, d'aquests resultats en clau valenciana, si és que es pot fer alguna mena de lectura extrapolable al nostre territori. Toni.
2: Pues sí, està bé que el resultat de les eleccions d'Andalusia va desplaçar, jo crec que de forma clara, el foco fins a la Comunitat Valenciana. Per què? Pues perquè el PSOE cau a mínims en Andalusia, igual que ha caigut caurà en Madrid, pues la batalla per la comunitat, que és, recordem que és la quarta que més diputats elegeixen en les eleccions generals, serà clau per a les aspiracions de Pedro Sánchez, de mantenir-se com vol una legislatura més en la Moncloa, i també per les de Feijó, que vol prendre per primera vegada lloc en ese palau, no? Pues Juan Prat de Llorca, que com sabem porto menys de 6 mesos en aquesta presidència de la Generalitat, però també hi ha que tenir en compte que tota una vida que està una vida política en aquestes cuines del partit és conscient, això està clar, de que tot això i avui posarà pues, els màquins a treballar, si no s'ha posat allà, no? Sabia d'antemà que si el seu company d'Andalusia si no sumava els 55 escons necessaris per anar a Sant Telmo sense tindre que suportar lo que Vox vulga imposar, pues també de veres que mai li han muntat al PP en la Comunitat Valenciana els espectacles que Vox sí que ha oferit en altres llocs, no? I jo crec que ahí Juan Prat sí que es maneja prou bé. Habrá que esperar, pero yo creo que hay muchas dudas sobre qué es lo que va a hacer Juan Fran Perilloca a partir de ahora, ¿no? Yo sí que te claro que a la hora de negociar, si tiene que negociar en Vox, y yo creo que eso está prácticamente seguro, es maneja prou bé perquè ja ho ha fet. És un altre, diguem que un altre escenari totalment diferent als que poden passar en altres comunitats autònomes.
1: El que fa l'efecte és que els pressupostos seran, l'acord pels pressupostos serà immediat, no, Sonia?
0: Sí, como comentaba antes, en los próximos días o semanas ya se están ultimando los presupuestos y pues es fruto de las negociaciones, de la buena relación entre Juanfran Pérez Yorca y Vox, que también hay que normalizar, porque no sé por qué se extraña tanto cuando el PP negocia con Vox y en cambio sí que puede negociar el PSOE con la extrema izquierda. Hay que normalizar esto porque se está dando, y así lo ha constatado las elecciones de Andalucía y del resto de comunidades autónomas, un cambio sociológico y en cuanto a la desconfianza hacia el bipartidismo, hacia los dos partidos mayoritarios, hacia el PP y hacia el PSOE, y esa apertura al resto de partidos que eran más minoritarios. La gente quiere gobiernos de coalición, quiere gobiernos de cogobernanza, quiere que Vox condicione al PP, la gente quiere que Sumar condicione al PSOE, y eso hay que normalizarlo por completo. Creo que estas elecciones suponen un aviso para Pérez Yorca, porque tiene un perfil muy parecido al de Juanma Moreno. Es un perfil moderado, centrado. Juanma Moreno en Andalucía, Pérez Yorca mucho en las cuestiones para adentro, también de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Entonces tiene que ver que efectivamente ese perfil moderado no le va a dar probablemente la hegemonía absoluta con la que se ha intentado. Esto era como una prueba de fuego para ver si con ese perfil moderado el PP encontraba su modelo de poder librarse de Vox, pero ya ha quedado claro que no, va a depender de Vox en todas las comunidades autónomas. Y aquí no hay ninguna encuesta seria que la Comunidad Valenciana pronostique ninguna victoria para el PSOE. También se constata ese hundimiento del sanchismo, o más bien de que el sanchismo hunde al PSOE. Un candidato, cuanto más próximo es a Pedro Sánchez, peor le va. Ya solo le queda Castilla-La Mancha, precisamente porque Page se ha desmarcado. De hecho, hoy ha sido bastante contundente, ya dejando caer que se necesita un cambio de ciclo dentro del PSOE, y solo le queda también Cataluña, porque el PSOE está alimentando el separatismo. Llamaba la atención los titulares internacionales. Hay que ver de vez en cuando la imagen que dejamos en España desde fuera, ¿no? Y es eso. Todos los analistas coinciden en un cambio de ciclo. Esto va a ser lo que va a ocurrir en la Comunidad Valenciana, pero también va a ser lo que va a ocurrir en las próximas elecciones generales.
1: Alba.
3: Sí, hi ha diverses simbiosis, no?, que se veuen les eleccions andaluses i valencianes. Diria que se mouen en base a tres eixos, no? Un d'ells seria, com han comentat els companys, ese PSOE, que no troba exactament el seu lloc en les autonomies, que intenta extendre la figura de Pedro Sánchez amb ministres i ministeris arreu del territori, i que no arriba a la ciutadania, perquè al final ja fa temps que Diana Morán se va posar com a cap, però no sé si no van preveure el desgast que tindria Pedro Sánchez dins de la seva gestió, i que inevitablement acaba arrastrant també a aquells ministres que han treballat amb ell colze a colze. Aleshores, estem veient que el PSOE ha intentat posar aquest esquema, tant així a la Comunitat Valenciana com a Andalusia i altres llocs, com a Aragó, i no està funcionant. Aleshores, jo me pregunto quant de temps tardaran en intentar canviar d'estratègia o intentar aportar una, si no una candidata o candidat, una estructura o unes propostes novedoses que no estem veient fins ara. Segurament el que veurem, o el que hem vist a Andalusia, serà el que també veurem així. I després, també, com ha comentat Sònia, aquest perfil entre Juanma Moreno més moderat i Juanfran Pérez Yorca poden fer una comparació, no? Però també al mateix temps poden tindre el mateix risc. Si partissin d'una base moderada o d'un plantejament moderat, el tindre al seu alè, l'alè de Vox darrere, farà que puga anar-se cap a condicionaments més de dretes i més extremes que les que ell voldria. Per exemple, el tema de la prioritat nacional, com va aterrar això? Juanfran Pérez, en aquest sentit, Juan Moreno ha intentat evitar el tema de com aterraria això en cas d'una possible, un possible pacte d'investidura, perquè és una qüestió molt complicada i que no entra dins d'una Constitució. dins de la Constitució no entra posar una prioritat nacional entre espanyols, una diferenciació entre espanyols i no espanyols per a certes qüestions com l'habitatge. Ahir hauríem d'agarrar en pinces temes com, per exemple, els anys d'empadronament, en temes com la documentació que s'aporte, temes, pues, a lo millor de integració de quant de temps fa que perteneixen a certes organitzacions, però, claro, ahir estem filant molt pri i que igualment també són qüestions europees que podien ser agarrades per tribunals europeus. Se vol arriscar Juanfran Pérez Llorca o Juanma Moreno a que això acabe en un tribunal europeu o acabe posant-se en dubte la constitucionalitat d'una llei? Pues també és una cosa i un risc que jo crec que ha de tractar en molta delicadesa, no? I bueno, el que hem comentat, l'únic tip ja per afegir és a lo millor el canvi de paradigma en l'esquerra que estem veiem una esquerra a lo millor com la Junta d'Aragonista i també el tema de Adelantar Andalusia, que podia beneficiar a aquest augment de compromís que ara mateix se troba en un moment feble, però potser estos impulsos de l'esquerra del PSOE també li donen un impuls en les pròximes eleccions.
1: Dediquem un últim capítol del contrapunt a la Dana. Avui ha declarat davant la jutgessa de Catarroja l'exalcaldessa de Requena, la popular Rocío Cortés. Ella va ser una de les primeres autoritats municipals que van decidir suspendre les classes i va avisar a la població del perill. També va ser de les primeres en telefonar a emergències per tal d'advertir de la greu situació. Una telefonada que va fer poc abans de la una i mitja de la vesprada. Escoltem Rocío Cortés.
8: Nosotros es que sí que avisamos a la población, la avisamos a las 8 de la mañana, la avisamos a la 1, llamamos incluso a la gente del polígono, las grandes empresas, para que se fueran a su casa. Tenemos muchos alumnos a esas horas moviéndose y puesto que estaba ya la tormenta bastante fuerte, decidimos cerrar. A partir de ahí, pues una vez hemos cerrado, fuimos a ver cómo estaba el cauce y el cauce estaba muy lleno, los barrancos que tenemos, las zonas inundables, y estuvimos controlándolas hasta que a mediodía ya vimos que la cosa era muy difícil.
1: I del jutjat de Catarroja al Congrés dels Diputats, on esta vesprada ha declarat davant la comissió que investiga la gestió de la Dana el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo. I entre d'altres ha assegurat que des del primer minut de la reunió del SECOPI va comprovar que els responsables de l'emergència, amb la consellera Salomé Prades al cap, no prenien les decisions necessàries.
9: La llei d'emergències és molt clara en qui tiene les competències i qui tiene que dirigir una situació d'emergència. Quan jo he afirmat això és perquè, a la vista de lo ocurrido, és evident que no hubo ninguna planificació i, des de luego, això se lo puedo assegurar jo, quan nostra assistència en el CECOPI telemàticament vimos que aquello era un caos i que qui tenia que tomar les decisions no les tomava. El problema del CECOPI no és el format en el que se convoca, sinó les hores a les que se convoca i luego pues la capacitat de quienes tenien que tomar les decisions. Si se convoca tard i les persones que toman les decisions no tenen ni idea de lo que tienen que hacer, pues ese es el problema, no es un problema de formato, es un problema de sujetos, no de circunstancias.
1: A més, Miguel Polo ha respost a qui critica la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de no haver avisat a temps. Assegura que a les 5 de la vesprada ja va reclamar un avís a la població.
9: Después de comunicar que la presa de Forata se va a declarar un escenario de emergencia, entonces la primera intervención de la consellera es para decir que no van a evacuar, y a lo que yo digo es cuando la primera vez que yo digo envío un mensaje a la población. Y eso tiene lugar aproximadamente a las 5 de la tarde. Lo que la gente necesitaba era que se le avisara, no una declaración de emergencia 3. Lo que necesitaba era un aviso.
1: Demà serà el torn en la comissió del Congrés de Maribel Vilaplana. Veurem la declaració de Vilaplana en la jornada de demà, vora les 11 del matí. També ha tingut, per cert, paraules per al conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, però bé, com que les hem escoltat anteriorment en el programa, també ha sigut especialment tens el cara a cara amb Gil Lázaro, amb el diputat de Vox al Congrés, però crec que ja és moment d'escoltar-vos a vosaltres en estos últims minuts de programa. Sònia.
0: Voy a intentar resumir a los tres en el poco tiempo que queda lo más rápido posible. Respecto a la que era la alcaldesa de Requena, hay que distinguir lo que es la cuenca alta en el interior de Valencia a Lorta Nord, o sea, Lorta Sur, porque claro, ella tuvo capacidad de respuesta temprana de decir voy a cancelar las clases, igual que el alcalde de Utiel, porque ya estaba viendo la tormenta, porque ahí era donde llovía, que es muy diferente a lo que ocurría en Valencia. Y para quien diga, es que las universidades suspendieron, pero porque tienen alumnos de interior, no porque pensaran que se iba a inundar la universidad, por supuesto. De Miguel Polo llama bastante la atención cambios de versiones, que es que puede haber incurrido incluso en falso testimonio, porque llegó a decir en el juzgado, por ejemplo, que conocía perfectamente la herramienta del ESALERT, de cuando era la época de Gabriela Bravo y José María Ángel Batalla, que fue la primera prueba que se hizo, y en cambio aquí desconoce lo que es un ESALERT y habla de un mensaje. Bastante confusa su declaración ambigua, claro, ¿qué va a decir?

0: no va a autoinculparse, intenta echar balones fuera sin señalar a la Generalitat, cuando en realidad él es miembro del Comité de Análisis de Riesgo, el que habla de la Ley de Emergencias, y tiene la obligación de analizar, interpretar los datos e informar de posibles desbordamientos de los barrancos, cosa que no hizo, y en una situación así todavía no se entiende que no levantara la voz y dijera: ¿estáis viendo esos maravillosos datos a los que alude todo el rato, que se mandan automáticamente por un sistema? Porque significa que se va a desbordar todo. No lo dijo y sigue siendo completamente incomprensible. Y de Maribel Vilaplana poco que decir, es una estrategia de contraprogramación absoluta con respecto a, para tapar por parte del PSOE, para tapar la comparecencia de la ministra Sara Gessen, que será de forma paralela, una en el Congreso y la otra en el Senado. Sobra, desde luego, porque a los cargos públicos, máxima fiscalización, pero a una persona a título personal que ya ha comparecido en el juzgado, pues sobra.
1: Sobre Polo, Toni Cabot.
2: Sí, jo és que aquestes compareixences en el Congrés ara, després d'haver passat per lluny, tampoc acabo d'entendre jo més què més llum van a oferir. No? Jo, en totes, tot sempre estic esperant sempre la mateixa resposta. Què és el que va passar per a que l'ES Alert tardarà tant en enviar-se? Això és el que ells han estat aquí de la qüestió. O sigui, a veure, qui pot explicar-me o qui me'n pot dir, qui pot dir a la població per què es va tardar tant? Això és encara jo el que no ha pogut escoltar o el que no m'ha pogut aclarir i que encara estic demanant.
1: Alba.
3: En aquest sentit, el que va haver, com també han comentat i ja, ja hem parlat molt d'esta qüestió, és una ausència de cap de responsabilitat. En aquest sentit, bueno, Miguel Polo el que ha dit és que part del sistema hidràulic existís per a salvar qüestions materials, no per a salvar vides, i que la estratègia o l'eina per a salvar vides era l'ES Alert. Coneguera o no coneguera ell l'ES Alert, la competència o la gestió d'aquest alert evidentment era de la consellera. El que hauria d'haver hagut pues, és un sistema en el qual, si la consellera o responsable no és capaç de posar sobre la taula una decisió ferma, Miguel Polo va dir que sí, ens creiem totes les versions que hem comentat, i pareix que sí, que sobre les 5 se va posar sobre la taula la possibilitat d'enviar l'ES Alert i no se va enviar fins a les 8, pues ahí i se buit de responsabilitat ja deixa de ser dels càrrecs de gestió tècnica o d'hidràulica, sinó d'una persona que estava al cap d'eixa conselleria. No? Jo crec que així també coincidim tots. I bueno, sobre la possibilitat o no d'haver sabut això, bueno, només cal posar a punt mateix i ese mateix dia a les 11, les 12, la 1 i les 2. Jo mateix tinc companyes que van anar cap a esa zona perquè teníem un acte a la zona de Requena, i conforme van anar van tornar perquè van veure la situació. Vull dir que no hi haguera uns mecanismes efectius, i que si el mecanisme A no funciona, ha d'haver un mecanisme B, un mecanisme C i un mecanisme D en cas de no tindre els responsables adequats per a parar la tragèdia.

0: parles. Gràcies per posar el contrapunt, Sònia García, bona nit.
1: Bona nit.
0: Alba Juan, bona nit.
1: Bona nit.
0: Gràcies, Toni Cabot, bona nit.
2: Bona nit, Gustavo.
0: I esta ha sigut la crònica d'este dilluns 18 de maig. La ràdio continua, ara els esports, 90 minuts. Gràcies per estar a l'altre costat.

0: en A Punt Ràdio, de tu a tu.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio, de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barraquejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio, de tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Lis és una flor, no un pronom.
5: Vale o no vale?
4: Lis és una flor molt coneguda que es diu la flor de lis.
6: Ah, vale.
4: Però no busques lis com a pronom en valencià, que no el trobaràs.
5: No.
4: És possible que el castellà hagi influït en com utilitzes el complement indirecte en valencià.
7: Això és de veres.
8: És de veres.
4: En castellà dius, les di les flores a tus padres, però en valencià has de dir, els vaig donar les flors i no, lis vaig donar les flors.
9: Queda clar?
10: Clar que sí.
9: Sí.
10: Sí,
9: tothom.
10: Molt bé.
4: Si en castellà diem, les di el llibre a mis amigos, quina opció serà la correcta en valencià? Lis vaig donar el llibre o els vaig donar el llibre?
11: Els vaig donar el llibre.
4: Correcte! Els vaig donar el llibre. Tampoc era molt difícil, però bé, tot suma.
5: Home, pues clar.
4: Com funciona el pronom de complement indirecte?
12: No tinc ni idea.
4: El complement indirecte és la persona o cosa que rep una acció.
13: Vols dir?
4: Per exemple, a ell o a ella li he donat un beset de tan bé com ho ha escrit.
12: Ah, ara ho he entès.
4: A ells o a elles, els he donat l'enhorabona pel treball.
5: Ole tu, ole tu.
4: Què passa? Que de vegades ens confonem, no som perfectes.
14: Ets l'amiga.
4: Per exemple, dir se ho he dit a la meva amiga no és correcte, és li ho he dit a la meva amiga.
15: Molt millor.
4: Recordatori floral. Lis per al jardí, li i els per a la gramàtica.
16: Molt ben pensat, doctor.
4: Fins a la pròxima llengüeta.
2: A Punt Ràdio. Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport, en Apunt Ràdio, amb José Navas al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a TDT, i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. Ja sabeu, X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, i 90 en xifra, en número, TikTok, 90 minuts ràdio, i si 90 també va en xifra, també va en número, Instagram, 90 minuts ràdio, però sense xifres i números, tot en paraula, en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: vos genera il·lusió el fet que el València tinga opcions de classificar per a l'Europa League, per a la Conference League, perdó? I és la pregunta que vos fem. Vos genera il·lusió el fet que el València tinga opcions de classificar per a la Conference League, per a la prèvia de la Conference League? Estas són aquestes setmanes on sembla complicat mantindre l'equilibri que ha de presidir, sobretot, les opinions dels periodistes. Els periodistes informem i opinem. I a qui no li agrada que opinem, però, com deia la...

I aquesta cançó tan antiga, La vida és així, no l'he inventat jo. I el periodisme, i més el periodisme esportiu, és així. Com deia, és complicat mantenir l'equilibri a l'hora d'emetre determinades opinions. El fet que el València tinga remotes aspiracions d'entrar en la prèvia de la Conference League no ha de variar els plantejaments ni les valoracions sobre la manera de governar el club, sobre la temporada o sobre l'entrenador. Bàsicament, perquè per molt que el València pogués entrar en Conference, tenint en compte lo barateta que està, eixa possibilitat hauria d'estar ja lligada. Bastaria amb haver guanyat els punts que te deixares contra el descendit Oviedo. I això demostra que la temporada ha sigut un desastre absolut. Sé que molta gent dirà jo de que som negatius o todomaristes, ese palabra que se va inventar des de el món, des de la meritònia. La realitat és que l'autèntica lluita de l'equip ha sigut des de l'inici la de no baixar a la segona divisió. Torne a recordar objectiu que va ser l'últim objectiu fet públic pel València Club de Futbol fa ja 3 temporades. Per part de, en aquell moment, la seva presidenta, Lai Jun, que l'objectiu era no baixar a la segona divisió. I enguany s'ha continuat per ahí. Quan es va prometre, ja fa quasi un any, allò de la tornada a la elit europea. Que Meriton va utilitzar les mínimes opcions europees per a la seva propaganda, com diuen els moderns, ni cotitza en les cases d'apostes. Te vendran que a la fi no ha estat tan mala temporada, t'intentaran convèncer que està més que justificada la renovació d'un entrenador que en el seu segon any ha acabat fregant els jocs europeus i tiraran d'esta circumstància ocasional, possibilitat de jugar la prèvia de Conference, per a no gastar diners en futbolistes i oferir algunes renovacions més que dubtoses perquè fa el rendiment dels jugadors que se vagin a renovar. Malauradament, i ja sabem com no se les gasta Meriton, Europa provoca més incredulitat que il·lusió pel que es pot tastar entre la gent. Si les plantilles dels últims anys de Meriton cada volta han sigut pitjors i el retorn econòmic de jugar la Conference no és gran cosa, i és la realitat, no s'alvira una plantilla sòlida per a fer front 3 competicions. Quan a dures penes has pogut confeccionar plantilles que no lluitaren per cap altre objectiu que no fora la permanència jugant només Lliga i Copa. A més, i com ja sabeu, hi ha una protesta organitzada per Libertad UCF i la milonga de recolzar l'equip per si es classifica per a la Conference va ser el mantra del club esta setmana per a que la gent no secunde una protesta tan necessària com justificada. L'altre discurs per a desviar l'atenció és el de donar una alegria als jovens que no han vist el València que nosaltres veiem. Però algú els ha de fer veure a estos jovens, que tenen molt de mèrit, que la protesta és necessària i que si no protestes, no és que no han disfrutat del València que nosaltres veiem. És que si continua tot igual, no el coneixeran mai. O el que és pitjor, això serà el màxim al que puguen aspirar com a aficionats, a no baixar a segona i que es quedi ahí la cosa. D'esta temporada no s'hauria de salvar quasi res ni quasi ningú en un club amb l'exigència del València que hem conegut. Però precisament per això van a vendre esta mínima opció final com un triomf, perquè a més de nivell d'exigència, el València mai tornarà a ser el que un dia va ser. I sense exigència, els paràsits que fagociten la sang de la rata penada van a continuar vivint molt tranquils. En aquella famosa dita castellana de l'Ande yo caliente, ríase la gente. Les 11 de la nit i 9 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença l'Orantamia.

0: Les 11 de la nit i 10 minuts. Saluda ja Sala Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Hola, què tal, com estàs?
0: Com estàs?
2: Jo molt bé.
0: Tu te causa il·lusió que el València tinga la possibilitat de jugar prèvia de...

0: Conference.
1: Te diré la veritat?
0: Sí.
1: A mi sí.
0: A tu sí.
1: Sí.
0: Està bé.
1: A mi m'agrada veure València en Europa, encara que siga contra el Videoton d'Hongria, que no sé si equip, però era un equip que a mi me molava molt de nano. El Videoton.
0: És un equip clàssic dels 80 d'Hongria.
1: No sé si continua o què. Ara
0: està el Bassas de Budapest,
1: no, però
0: el Videoton,
1: Videoton.
0: El Videoton, que va perdre una final de la Copa de la UEFA contra el Madrid.
1: Videoton, efectivament.
0: On jugaven els germans Ditzel, Peter i Laszlo,
1: me perd.
0: Que un en el porter i l'altre en el central, que també eren internacionals.
1: Perc.
0: És que m'has tirat per lo viejuno i tu saps que jo ahí tinc una mina.
1: Perc, ahí. Videoton.
0: 11 i...
1: Està buscant si encara existís, ara.
0: Ara ho mirarem. 11 i 10, com deia, està la pregunta inicial. El que sí que fa il·lusió és voler València Bàsquet, el femení, cada volta a celebrar ja, fins i tot en un any en el que no partien com a favorites.
1: Bueno, han celebrat en el dia d'avui, ara mos ho contarà Salva Gómez, el quart títol consecutiu de Lliga, i al final la temporada, Manolo, pues és fantàstica. Han guanyat la Copa i han guanyat la... La Lliga i avui ho han celebrat, perquè és que tenen que celebrar. Hi ha motius per a celebrar, sí.
0: Hi ha motius per a celebrar. 11 i 11, com venen les fotos?
1: De celebració. Celebra València Bàsquet. Les Taronja de Rubén Burgos han celebrat en la pista central del Roig Arena, al costat dels seus aficionats, el títol de la Lliga Femenina Endesa, aconseguit diumenge contra Casa de Montsaragossa. Abans de la celebració, Burgos i les jugadores Leti Romero, que era el Casas, i Cristina Oubiña han realitzat la tradicional ofrena floral en la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, acompanyats pel president del club, Vicent Solà, el director general, Enric Carbonell, el director esportiu de la secció femenina, Esteban Albert, i el director de Relacions Institucionals, Víctor Luengo. Parla Rubén Burgos.
2: Nos ha costado mucho, en poco tiempo. Somos afortunadas, hemos de poner en valor lo que tenemos, los recursos que nuestro mecenas nos ofrece, si no nada de esto sería posible, y que nuestra afición en los momentos menos buenos de esta temporada nos ha seguido apoyando. Por eso el equipo ha creído y ha acabado con esta mentalidad de ir hacia arriba, y ayer lo demostró especialmente en el partido.
1: Porque nos sobran los motivos. Nova iniciativa de Libertat VCF, la plataforma opositora a la gestió de Meriton, ha convocat una manifestació de protesta per a dissabte 23 de maig. La marxa per a denunciar la gestió fraudulenta i destructiva de Peter Lim partirà a les 5 de la vesprada des de la plaça de l'Ajuntament per a finalitzar a les portes de Mestalla. El Villarreal es juga a la tercera plaça i la seva pitjor ratxa de lliga del curs. El submarí s'enfrontarà a l'Atlético de Madrid este pròxim cap de setmana amb l'objectiu d'aconseguir la tercera plaça amb una victòria, però a més l'equip podria firmar la seva pitjor ratxa de resultats en lliga de perdre en esta última jornada, ja que una derrota seria la tercera consecutiva en este campionat, cosa que no ha succeït al llarg de tot el curs. Premia la temporada de Afen Gruber, el defensa central de l'Elx, és la principal novetat en la llista d'Àustria per al Mundial, anunciada este dilluns pel seleccionador Ralf Ragnitz, que ha apostat pel central després de la seva gran temporada en el futbol espanyol. El Llevant incentiva el viatge a Sevilla. Els Granota tenen 720 entrades per als seus aficionats. En el partit de dissabte ve la Cartuja davant el Betis, en el qual es jugaran la permanència en primera. I a més han organitzat un desplaçament per als seus seguidors, tant amb tren com en autocar. El Llevant ofereix als seus aficionats un viatge amb tren d'anada i tornada per un preu de 210 euros, amb l'entrada de 30 inclosa, o en autocar per 75 euros també, amb l'entrada inclosa en la zona visitant. Hi haurà un equip valencià en primera divisió femenina després del descens del Llevant. El València i el Villarreal han accedit a la final del play-off d'ascens i un dels dos tornarà a l'elit. El conjunt blanc i negre va eliminar el Alba Fundación i el Villarreal se va imposar a l'Atlético Osasuna. Els dos equips de la Comunitat Valenciana jugaran per ascendir en una final a doble partit, on el partit de volta es jugarà a Paterna. En cas d'empat hi haurà pròrroga, però no penals, ja que pujarà el quadre blanc i negre en haver quedat en millor posició en la lliga regular. Castelló coronarà els millors clubs d'Europa a les pistes del Gaità Huguet. Acolliran este cap de setmana el Campionat d'Europa de Clubs, una cita en la que el Faxa Platges de Castelló i el Diputació Club d'Atletisme València aspiren a tornar a coronar-se campions, com van fer en altres edicions. A més dels equips espanyols, l'Sporting de Portugal és un altre dels favorits en categoria femenina, en la que hi haurà 13 equips, i l'Enca Turc és l'altre favorit, però en la masculina, en la qual hi haurà 11. La cita tindrà 22 proves i participarà en prop de mig miler d'atletes.
0: Les 11 de la nit i quasi 15 minuts. Vos recorde, arroba 90 minuts. 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok. 90 minuts ràdio, també 90 en xifra, en número. I 90 minuts ràdio, també per a Instagram, però sense xifres ni números, tot en paraula, tot en lletra. Si voleu enviar un àudio amb la vostra veu i la vostra opinió al nostre WhatsApp, ja sabeu que el número és el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, i la pregunta que estem fent avui us causa il·lusió que el València tinga opcions de jugar la prèvia de la Conference. 11:15, una pausa per a la publicitat i en tornar d'ella parlem de tot això i de moltes coses més així, en A Punt Ràdio, i durant els pròxims 90 minuts.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
10: Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
11: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.

0: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: Vols dir 18? Són Rollins?
2: És la última de Rollins, Manolo. La última que van entrar fa aproximadament, no sé si un mes.
1: El Rolling, que...
2: Baix el nom antic que eren les cucaratxes.
1: Eh?
2: Baix el nom que tenien antigament quan començaven que eren les cucaratxes.
1: Ah, sí?
2: Va haver una campanya de màrqueting prou important a l'hora de llançar esta cançó. Sí, sí.
1: Bueno, pues el Rolling, que duen retirant-se, pues, des que jo tenia moño.
2: No, és que Rolling, Manolo, són... Tenen 80 tacos.
1: Ja, ja, però que fa 20 anys que van dient no, no, que se retiren, que se retiren, però... Ahí continúen, els tios. No,
2: sonen, anava a dir una barbaritat, sonen de categoria.
1: Sonen molt bé.
2: Anava a dir de puta mare, no,
1: però no, no de categoria. 11 i 19, València, bàsquet... A...
2: No volem el modern, este, si li agrada la música. Eh? Pregunta-li, pregunta-li.
1: Espera, primer anem a...
2: No, ja, sí,
1: ara li pregunta-li a Salva Gómez, que ha estat allí, amb el València Bàsquet Femení, que avui ha celebrat el seu títol de Lliga, el Xir de la Basílica. El míster Rubén Burgos ha atès els mitjans de comunicació i, entre altres coses, ha comentat estes.
3: Ahir va ser una passada. Compartir la nostra gent, el primer en Roig Arena, però no, no deuríem acostumar-nos perquè és molt difícil, ho hem de posar en valor. Arribarà el dia en què això no passe, així que disfrutem-ho.
4: Rubén, unas horas después del título, ¿sabe un poquito mejor, teniendo en cuenta todo lo que rodea a, no solo al año, sino a todo el recordatorio que hacías en el día de ayer?
3: La mayoría sabía muy bien, no sé si sabemos, a mí ya me sabía muy bien ayer. Bueno, yo creo que todos los años son complicados, diferentes, no más ni menos, y creo que autoconvencernos o yo pensar este...

0: Nos deja fuera de la final de Euroliga y tenemos muchas batallas. Afortunadamente, ayer iba de naranja. Y no solo esa canasta, sin muchas cosas que pasan antes, sin mentalidad, sin el triple de agua, sin buenas defensas, sin la decisión de Roberto Hernández del tiempo muerto, te saquemos de delante para tener dos balones en vez de uno. Bueno, son todo un cúmulo de detalles y ese lo vivimos pues como si fuera una peli. Es una pasada.
1: Rubén, on es fica el llistó ara de l'equip i del club? Perquè Copa de la Reina, Lliga... sembla que estem acostumant a que guanyi tot o que guanyi molt el València Bàsquet.
0: Jo no sóc qui fica els llistons, no crec que els llistons han de ser propis, almenys el meu és anar-me cada dia a dormir, saber que he donat el meu 100%, que m'he preparat per ser millor, que he ajudat els meus companys i companyes, que he sabut confiar i delegar i fer créixer a la gent que em rodeja després. I això te dona per guanyar, és que guai. Si no, tu has fet tot el que podies. El que estic d'acord amb tu, en que no hem d'acostumar-nos, hem de valorar-ho, i ara mateix no. No m'agradaria que ningú pensara en llistons ni en la propera temporada, que ui, anem a celebrar el primer títol en el Roig Arena, per favor.
2: 11 i 21, seguint tota la celebració, ha estat el company que ahir ens narrava la cistella guanyadora d'Ibon. Salva Gomis. Hola, Gomis, què tal?
3: Què tal, companys, com esteu? Bona nit.
2: Bueno,
3: suposo que hi ha secció després de cultura musical, no?, en Salva Folgado.
2: Bueno, tu saps que Salva Folgado és
4: policia de la música.
2: El policia de la música.
3: Sí.
2: Ho dic per a que estigués...
4: No, ja ho sap. Ja ho sap.
2: Ves en compte,
4: eh? Ja ho sap.
2: Ves en compte. Salva Folgado és el policia de la música.
3: El patís. El patís de manera habitual. Però bueno, ell també me patís a mi, eh?
4: Sí, no, també.
3: És mutu.
2: Bueno, Salva, conta'ns una miqueta... la successió d'esdeveniments, de fets que han corregut en el dia d'avui, després entrarem en a lo millor detalls sobre continuïtats o no continuïtats, però com ha sigut avui aquesta celebració?
3: Bueno, pues ha començat en el protocol habitual, que és en la Basílica, que és el que estàvem escoltant ara, aquestes paraules després de Rubén Burgos, també ha parlat Leti Romero, i bueno, pues després del protocol en la Basílica, de l'ofrena a la Verge i a la Mare de Déu dels Desemparats, pues han anat al Roig Arena, on vora un miler d'aficionats pues estaven copant i s'agradaria aquesta part de la tribuna, no?, central, per a celebrar amb els jugadors. Han parlat quasi totes, bueno, hem vist vídeos inèdits del vestidor, de la celebració, de detalls que bueno, pues estaven graciosos, també els agraïments a Leo Fivich i a Wafam, i bueno, pues les paraules també de Rubén Burgos, agraint evidentment a tota la plana major, a Enric Carbonell, a Juan Roig, a la seva dona, bueno, tots els que fan possible també que València Bàsquet pues siga un equip competitiu i que pues cada any esté mal acostumant-nos, perquè m'agrada dir-ho així, a guanyar coses.
2: Quin ambient has percebut? Parle de sensacions, de pell, Víctor. Perdona, Salva. De que este és un punt final en una part del projecte, uh-huh, i que hi ha molta gent que no va continuar, que va haver una renovació com besurant en l'ambient i aquesta idea. Quina sensació has extret del que tu has viscut esta esperada?
3: Bueno, lo primer de festa, perquè evidentment pues, molta alegria, però sí que estic d'acord i portem parlant d'això ja setmanes, no?, que ve un fi de cicle, que va haver un canvi i una renovació en la plantilla de València Bàsquet i que és evident pues, que era l'últim títol de no vaig a dir moltes, però sí d'unes quantes jugadores d'esta plantilla, no? Jo crec que estem pues, davant d'un canvi generacional o de cicle, perquè generacional tal volta sona a edat i no té res a veure en l'edat, però sí que estem pues, davant d'un canvi evident de cares, de projecte i bueno, pues, de plantilla, que jo crec que es renovarà prou de cara a la pròxima temporada.
4: Podem parlar de nom, Salva?
3: Sí, bueno, avui s'han fet oficials així des de Leo Fivich, que acaba contracte, i també d'Agua Fam, que ja ho sabien que s'anava a la NBA,
4: sí,
3: al Projecte B. En este cas, bueno, pues, n'hi ha jugadores com és el cas de Cristina Oviña o de Keral Casas, que bueno, pues, acaben també.
4: Acaben contracte,
3: sí. Sí, no és públic, però sí que bueno, pues, saben que que l'any que ve, pues, lo normal o lo que

0: 42. Shakira, que en el comitè organitzador dels Mundials, quan arriba el Mundial, diuen la sintonia, diu, encomana-li la Shakira.
1: Shaka-shaka, dai-dai, tots són apareguts, pues ja està, Shakira.
0: Shakira, que us ha dut una alegria del fisco, eh?
1: Ho acaba de dir José Navas, les mujeres facturen.
0: Sí, sí, però 60 quilates que li tenen que tornar,
1: sí,
0: Shakira.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que deixen de la teva butxaca i de la meua, eh? Bueno, el rei que ja... Sa Majestat del Rei, Felip VI, Salva, que ja ha assegurat, mitjançant fons de Zarzuela, que anirà a Mèxic per a presenciar l'Espanya-Uruguai.
1: Bueno, ho va fer públic avui Zarzuela, no se vol perdre. Felipe VI, este partit, Guadalajara, 26 de juny, enfrontament entre Espanya i Uruguai. Això sí, Manolo, no podrà veure Fermín, el futbolista del Barça. Mm. Va perdre's el Mundial, té una fractura en un dit d'un peu, ho ha comunicat avui el Barça, i és una baixa notable per a la llista definitiva. Què ha de donar en breu el seleccionador nacional Luis de la Fuente?
0: Si no recordo malament, ja han dit que és dilluns quan es dona la llista definitiva del Mundial. Per cert, ja que estem en temps de Mundial, acaba de fer oficial el Brasil de Carlo Ancelotti la seva llista. La gran sorpresa és que va Neymar. Neymar va al Mundial amb Brasil.
1: Me sembla molt, molt llest Ancelotti.
0: Sí?
1: Sí. Bueno. Jo crec que és un moviment estratègic d'Ancelotti. Sensacional, Manolo.
0: Ja veurem, perquè ixe vestidor també, controlar-lo ha de ser...
1: Com el del Madrid.
0: Bueno, l'argentí Montiel, l'home que va fer el gol definitiu en la tanda de penals contra França, que podria perdre's el Mundial.
1: Sí, és el lateral argentí de River, va patir un desgarro en el quàdriceps esquerre durant el partit el passat dissabte contra Rosario Central. Cas de ser citat per al Mundial 2026, arribaria molt justet.
0: El cachete Montiel, com li diuen allà a l'Argentina. Polèmica a Alemanya. Sembla que estava molt a prop, o que està molt a prop, la tornada de Manuel Neuer, porter del Bayern, ja amb una certa edat al combinat nacional, però ja n'hi sit veus discordants.
1: Neuer, que moltes vegades quan se tira ja fa el saquete, això que ja sí, te deixes caure.
0: El bric de llet.
1: Sí, en aquest cas, l'esporter del Bayern de Múnich i de la selecció alemanya, Oliver Kahn, bueno, pues ha pronunciat en contra que Neuer torne a la selecció, possibilitat que Nagelsmann no ha volgut descartar. Ha dit Kahn textual, sí. Si Nagelsmann té la idea de fer ara un canvi a la porteria, serà una cosa aventurera en un programa de televisió alemanya.
0: Molt bé. Com ja he dit, la gran novetat de la llista d'Auste, com has dit en els titulars, Salva, és la de defensa de l'Ells, d'Avian Affengruber.
1: Affengruber va dir Sarabia fa unes setmanes que seria un crimen, no?, que Affengruber no estiguera en la llista d'Àustria, i bueno, pues avui el seu seleccionador, la donada, Ralf Ferran Ragnic, aposta pel defensa Affengruber, és novetat en la convocatòria. Ojo, també està David Alaba, tots els seus problemes de genoll. Recordem que Àustria jugarà en el grup J amb Argentina i jugarà també amb Argèlia i Jordània.
0: Bé, altre que també és molt jove en el al Mundial, Luka Modric en la llista de Croàcia serà el cinquè Mundial de Modric.
1: Sí, Zlatko Dalic, el seleccionador de Croàcia,

0: revelat que pues estarà Modric present en el Mundial de Mèxic, de Canadà i en els Estats Units. Jo pensava que ja no estaria, però segur que el seu bon nivell, que s'ha rebanat, té molt bones crítiques.
1: En el Milà diuen
0: que Itàlia ha donat un bon nivell i a partir d'ahí bueno, pues, estarà en aquesta convocatòria. Croàcia, que jugarà en el grup L, grup L en el Mundial, juntament amb Anglaterra, Panamà i Ghana. I bueno, pues, entre altres, Manolo, està Livakovic, que és el porter, està Xalet Achar, està evidentment Guardiol, està Kovacevic, suenen anar sempre, Pasalic, Blasic, Susic, Toni Fruc i Nicola Moro, que són, diríem, novetats, i els també altres clàssics com Kramaric, com Perisic, com Budimir o Marco Pasalic.
2: Pues este és la ració diària que conforme vagin passant els dies anarà creixent de Mundial, del qual també anem a estar molt pendents així en 90 minuts, que tanca així la primera part, la informativa, que fa una pausa i que després de tornar d'ella entra en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
3: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
4: ¿Cuál es el secreto de un buen negocio? Ser puntual como un reloj suizo, rápido como un pura sangre inglés y tener la fiabilidad, precisión, potencia y diseño de un coche alemán. Descubre la gama de vehículos comerciales y turismos de Opel y encuentra el modelo que más se adapte a tu negocio. Encuéntralos en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
6: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
2: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
2: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
3: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
2: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
3: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 49 minuts. Comença el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi així en el 90 minuts, que vos recorda exactament la pregunta que estem fent vos. Ja sabeu, arroba 90 minuts X o Twitter, el 90 en xifra i en número. El 90 minuts ràdio, que és el nostre perfil de TikTok, també, i si 90 va en xifra, també va en número. I per a Instagram també és 90 minuts ràdio, però sense xifres ni números, tot en paraula, tot en lletra. Si voleu enviar un àudio de WhatsApp amb la vostra opinió, ja sabeu que el nostre número és el 619-42-1801. 619-42-1801. La pregunta que estem fent en el dia d'avui és si vos causa o si vos provoca il·lusió el fet de que el València tinga la possibilitat d'optar a jugar la prèvia de la Conference League. D'això i de moltes coses més, anem a xerrar els nostres convidats amb un habitual de dilluns com Fernando Gómez Colomer. Hola, Fernando,
1: hola,
0: què tal?
1: Hola, bona nit. Molt bé.
0: Estàs bé?
1: Sí, sí, molt bé.
0: Vale, bé. I amb Cristina Bea. Hola, Cristina, què tal?
2: Què tal, Manolo? Bona nit, bones noches.
0: Mira que hem dit... ha sigut

0: i pressió alta. I Jaime Vallez, al voltant d'un comentari que ha fet Salva la primera part del programa, diu: m'encanta el videotón de no sé dónde. És d'Hongria. I aquest equip, que a més ha baixat este cap de setmana a segona divisió. S'ha massa aventat. Més coses. A veure, per exemple, en el perfil de TikTok, diu UBF: cap il·lusió, no tenim equip per a jugar a Europa. Scottman diu: pues si el tema està... pues el tema està, i siguen realistes, per a mi crec que no val la pena Europa, ara mateix, perquè si sols juguen un partit ja van fundits, imagina't dos de la setmana. Si els ve només gran la Lliga, diu Juanjo, pues no sé, i Salvador Sebastià, que diu: para nada. Folgado, i en els àudios, què s'ha dit la gent?
1: A veure, tres àudios. El primer no se identifica.
2: Buenas noches, Japón. Deciros que sí, me hace mucha ilusión que el Valencia se clasifique. Pero, aparte de eso, quiero decir, habéis comentado que las opiniones de los contertulios a veces gustan y a veces no gustan. Y vosotros tenéis que opinar sobre el fútbol, sobre las cosas. Vale. Pero no veo bien de que un señor diga antes del partido Elche contra Getafe que él es de Bordalás. Y que Bordalás, él es de Bordalás. Pues, macho, emite solo para Valencia, ¿vale? Un beso.
0: Són opinions, no t'agraden, està bé. Per cert, identifica't, vull dir, volem saber qui és...
1: No, la gent, quan t'envia un àudio, té que dir...
0: No, a mi no toca.
1: Però, bueno, jo esta crítica la passaré a la persona, que és Paco Polit, que, evidentment, suposo que no s'aguantaria i diria que és ell, és de Bordalàs. Però, bueno, és una opinió de Paco, que li pot gustar més, li pot agradar més, li pot agradar Bordalàs.
3: És evident que no agrada. Però si no jugarà de más Getafe,
1: ¿no? No sé, va ser algun dia que jugarien junts.
3: Ah, vale. Sí. No, però quiero decir que Getafe Elche para este último partido, ¿no? Juega pero... Girona y el Getafe juega con Osasuna.
1: No, pero va a ser en...
3: Va a ser en la previa del
1: partido. Bé, este es Vicent desde Barcelona.
4: Bona nit, Manolo y compañía, Vicent desde Barcelona. Ilusió no em fa gens. Si enguany, jugant un partit setmanal, estem en la jornada 37 i s'acabem de salvar, imagineu-se jugant una competició més. Bueno, a novembre segurament estaríem en segona. Ara, suposa que ja la maquinària del valencianisme s'està posant en marxa en Ron Gurdi al cap per a fitxar a Guardiola, que suposadament ja els mitjans britànics donen com a clara la seva retirada del Manchester City. Però, bueno, suposa que ja tenim entrenadors, no? Vinga, bona nit.
0: El que hi ha que vigilar és que el Manchester City no s'endú a Corberan. Més coses, Salva.
1: Salvador des de València.
5: Bona nit, soc Salvador de València. A mi no m'il·lusiona res lo de la Conference League o Telegram League o Burofax League, lo que vulguin dir. Si este any ja, sense només que en dos competicions, la Copa i la Lliga, ho han passat com ho han passat, l'any que ve, en la Conference League, i sense inversió, perquè este no es gasta ni un gallet, doncs anirem a pitjor i el descens ja serà una realitat. Molt tindrien que canviar les coses per poder veure que servís de algo la Ligue, que és ja que s'ha muntat. Però, a més, amb un terror en estons, com sempre. Moltes gràcies, bona nit, i amunt València.
0: Gràcies, amic. La que ha triomfat en guanya és la Tanatori Ligue, a més.
6: Bueno. Hasta l'última jornada.
0: Diu, és el millor nom que s'ha inventat en temps. Escolteu, es queden 5 minuts, i aixina que tampoc vull 10 segons de resposta, però sí que corre certa prisa. César Tàrrega.
6: Sabia que hi va
0: ser. L'any passat va rendir per damunt de les seves possibilitats, o és que aquest any ha tingut una mala temporada? Com ho veieu?
6: Jo crec que està... Jo quiero creer que està tenint una mala temporada, sinceramente. Vale. Quiero creer que està... ha estado especialmente desacertado y sí. Que claro, las expectativas y el fútbol y lo que demostró la temporada pasada a nivel de juego, incluso de jerarquía, pues está muy lejos, ¿no? de la imagen de esta temporada, en la que a mí me parece tremendo pensar que ha sido la pieza más endeble de la defensa. Es muy triste y muy duro que por momentos Chomert se haya erigido como el hombre fuerte en ese centro de la defensa. Uh-huh. Más allá de que las cualidades y que las capacidades, ¿no? Que es la palabra estrella de la noche, acompañen mucho más a Tárrega, pero por lo que sea, pues circunstancias personales X o las que hayan afectado el rendimiento de Tárrega, pues es evidente.

A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7. De tu!

0: Estic convençuda que el cap de setmana ha sigut ben profitós i que heu anat al teatre, heu aprofitat per llegir, escoltar música o anar a qualsevol dels centenars de museus que tenim, no? I que amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que és avui, però s'ha celebrat el cap de setmana, han estat oberts, han sigut gratuïts, han fet activitats mil. Hi ha moltes propostes interessants als nostres museus, però mireu, avui he parat atenció a l'exposició que hi ha a la sala Joan Francesc Mira de l'Etno, una exposició de Steve, Catàleg de tanques. L'artista ens fa reflexionar sobre com les tanques ens generen de vegades problemes i entrebancs i explora què és allò que ens separa dels altres. Que bonic. Sempre m'ha cridat l'atenció que en el cinema nord-americà, per exemple, les cases no tenen tanques separatòries de 2 metres d'alçària, com tenim ací, no? En una ocasió, un policia, a més, em va explicar que la tanca, en com més alta i més robusta siga, més inseguretat planteja. Perquè, una volta dins, el qui vol fer mal està segur, està protegit, perquè ningú el veu des de fora, ni la policia ni el veïnat. Que curiós, no?, que allò que posem per a protegir-nos acabi sent un problema. Res és el que pareix. Realment, allò que ens planteja Steve en la seva exposició és un bon tema per a calfar-se el cap un dilluns. Veritat, què ens separa dels altres? Quines tanques mentals o imaginàries ens fabriquem per sentir-nos segures? I el que és més important, estem més segures per posar-nos-les? O, com em va dir aquell policia, estem posant-nos en un risc major? Segur que una visita a l'Etno ens ajuda a donar-nos resposta. Benvingudes i benvinguts un dilluns més a l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: Avui parlem de moda i cinema, i sí, ho fem arran l'estrena de El demonio viste de Prada 2. Molt s'ha escrit des de la primera entrega sobre si és una pel·lícula supèrflua o si és un retrat crític al món de la moda, no? De la gent que ostenta el poder en el món de la moda. Si parlem de moda, vol dir que ens acompanya la nostra col·laboradora Susana Golf, que és la dona que més en sap. Molt bona vesprada,
1: bona
0: Susana.
1: Bona vesprada.
0: Escolta'm, comencem pel principi. S'estrena la 2, però anem als orígens d'esta nissaga, no?
1: Sí.
0: Que els orígens estan en un llibre.
1: Efectivament. El Diable Vesteix de Prada és una novel·la, en realitat. És una novel·la que va escriure Lauren Weisberger, que va ser l'assistent personal de l'Anna Wintour, en realitat.
0: Directora de Vogue.
1: Efectivament, exdirectora de Vogue.
0: Exdirectora de Vogue. Vull dir que la història que veiem a la pel·lícula, la primera, sobretot, és una història real.
1: Bé, mai no confessa. Es va vendre com ficció, però evidentment ella havia treballat amb Anna Wintour.
0: O sigui, ostres,
1: que... Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, va ser com una mena de... A més, no és massa ben parada,
1: la Wintour. No, de fet, la llegenda conta que l'Anna Wintour va anar a l'estrena de la pel·lícula tota vestida de Prada, òbviament, i alguns diuen que es va anar absolutament...
0: Cabrejadíssima, no?
1: Sí, sí, sí.
0: No li va agradar, home.
1: No li va agradar.
0: Uf. Després s'ha fet amiga de...
1: Sí, és que les coses han canviat molt de la primera a la segona part, moltíssim.
0: Perquè en esta segona ella fa un spot.
1: Efectivament.
0: Ella i Meryl Streep es troben davant d'un ascensor increïble.
1: Ha fet seua la narrativa. Li ha donat la
0: que
1: volta.
0: Que llesta és esta
1: sí,
0: dona.
1: Sí, completament.
0: Se la podrà criticar tot el que vulgueu, però és una dona intel·ligentíssima, la Wintour.
1: Absolutament. És una figura irrepetible al món de la moda.
0: Sí, perquè a més, qualsevol persona, quan te critiquen d'aquesta manera, haguera pogut muntar un escarafall que per a què, no? I acaba promocionant la sí. segona entrega amb Meryl Streep.
1: Sí, sí. Per què? Perquè el personatge de Miranda Presley s'ha crescut i s'ha convertit en una icona.
0: Sí que és de veres.
1: I ella, molt intel·ligentment, com tu deies...
0: Ha absorbit
1: tot el fenomen de, uh-huh. i, tota la, i, de fet, la segona pel·lícula no té res a veure des d'aquest punt de vista en la primera, perquè és com el discurs ja és nostre.
0: Clar.
1: Sí, sí, totalment. I han fet promoció i s'han...
0: Quan va aparèixer el llibre, vull dir, no sé si era la primera vegada, això ho sabràs tu, era la primera volta que es parlava de la tirania?
1: Un poc sí. D'aquesta manera tan clara i tan dura, sí, sí, sí. Era la primera vegada. Era com una espècie de trencament de l'omertà, no? De la llei del silenci... Que

0: imperava al món editorial.
1: Sí, on tot era meravellós.
0: Efectivament,
1: no? En el món de
0: glamurós, no? Era com l'altra cara que no es veia.
1: Era, la pel·lícula, el llibre,
0: era
1: originàriament,
0: tant.
1: El que mostra és la cara fosca.
0: Efectivament.
1: La cara tirànica, la cara que no respecta els més mínims drets laborals per descomptat.
0: Efectivament. De fet, la novel·la, el llibre, és més dur que la pel·lícula.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí.
1: Jo no l'he llegit.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: En quins aspectes pot ser més dur?
0: Sobretot des del punt de vista de un poc de la tirania, de l'opressió, d'aprofitar-se, no? De com havien de fer coses que no havien de fer. Un poc des del punt de vista professional, laboral.
1: Mm-hmm. És una delícia, no? Realment sabem si la Anne Wintour és tan tirànica?
0: Sembla que no. És molt exigent, sí que és molt exigent, té molt d'exigenda que ella mateixa
1: ha fomentat,
0: sí. Clar. Per exemple, les ulleres, que sempre porta les ulleres, diuen que és perquè, però clar, també és que té molta responsabilitat, no? I ella, una opinió seua pot fer que un dissenyador...
1: Això és així, no? Perquè això sí que ho a la pel·lícula es veu.
0: Era així fa anys. Ara no.
1: Ara ja no.
0: Ese canvi és el que reflectís la segona part de la pel·lícula.
1: Però
0: diuen que portava les ulleres per a no demostrar en cap desfilada les seues reaccions. Les seues emocions. Sí, sí. Mira. Per ocultar els ulls.
1: Ostres.
0: Imagina't el personatge.
1: Té la marinera, no? Bueno, el que està ben clar és que aquella pel·lícula criticada, alabada, vol dir, va ser un punt d'inflexió, no?
0: Sí,
1: d'alguna manera.
0: Sobretot és important perquè, bé, per als que ens dediquem a la moda, és com una lliçó, com un màster, no?, que tots hem citat, perquè demostra, per una banda, perquè contribuís al que és la democratització del món del luxe, de l'alta moda, i per altra banda, perquè explica d'una manera molt didàctica com funciona tant l'indústria com la cultura de la moda, no? Tot el sistema,
1: sí.
0: Com dic, tant comercial o industrial, tot el cicle, com... el cicle cultural, de quina manera la moda penetra a la nostra vida, a la nostra societat.
1: Bueno, això ens ho va ensenyar als que vos dediqueu a la moda i als que no, perquè hi ha una escena
0: mítica.
1: Mítica, que tu i jo crec que comentem cada volta que parlem d'este tema, perquè a mi me va marcar.
0: Sí.
1: Perquè jo estaria en la part de l'ajudanta que diu, jo no necessite posar-me Prada damunt.
0: Tu series l'Andy i jo seria la Miranda. però és el resum perfecte.
1: Clar,
0: sí.
1: I arriba a aquesta escena i dius, ostres, m'acaba de fer mal perquè m'acaba de demostrar que jo estic molt equivocada.
0: Estic a dins del sistema. No?
1: Estem parlant de l'escena del blau ceruli.
0: Efectivament.
1: De la primera pel·lícula, de la primera, no?
0: Sí.
1: Quan Miranda Priestly li explica a la seva assistent què és allò de la moda, no?
0: Que, sí.
1: Anem a veure, l'escoltem.
2: No, y ya he visto todo esto antes.
3: Tenskels intenta reinventar la cintura baja.
2: ¿Dónde están? Es que en realidad... todos los otros vestidos?
3: Tenemos algunos aquí, y los de Armani.
4: Quieta, mira y escucha.
3: Y creo que podría quedar muy interesante.
2: No. No, es que me resulta incomprensible. ¿Por qué es tan difícil montar un repaso general decente? Habéis tenido horas y horas para prepararlo. No logro entenderlo. ¿Dónde están los anunciantes?
3: Tenemos algunas prendas de banana.
2: Pues necesitamos más, ¿no crees? Esto podría... ¿Qué te parece?
4: Oh, sí. Ya me conoces. Dame una falda de bailarina con un toque de salón del oeste y me lanzo.
2: Pero ¿no crees que se parece demasiado
4: al de la Croix de Julio? Eso pensaba, pero no. Con los accesorios adecuados debería funcionar.
2: ¿Dónde están los cinturones para este vestido? ¿Por qué no está nadie preparado?
3: Mire, difícil decisión. ¿Son tan diferentes?
2: ¿Algo te divierte?
3: No es nada. Solo es que los dos cinturones me parecen exactamente iguales. No sé, aún estoy aprendiendo sobre estas cosas y...
2: ¿Estas cosas? Ah, de acuerdo.

0: Entiendo, crees que esto no tiene nada que ver contigo. Tú vas a tu armario y seleccionas, no sé, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo que te tomas demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondrás. Pero lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino. En realidad es cerúleo. Tampoco eres consciente del hecho de que en 2002 Oscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleos. Y luego creo que fue Yves Saint Laurent, ¿no?, el que presentó chaquetas militares cerúleas. Necesitamos una chaqueta. Y luego el azul cerúleo apareció en las colecciones de 8 diseñadores distintos. Y después se filtró a los grandes almacenes. Y luego fue hasta alguna deprimente tienda de ropa a precios asequibles, donde tú sin duda lo rescataste de alguna cesta de ofertas. No obstante, ese azul representa millones de dólares y muchos puestos de trabajo. Y resulta cómico que creas que elegiste algo que te exime de la industria de la moda, cuando de hecho llevas un jersey que fue seleccionado para ti por personas como nosotros. Tendré un montón de cosas.
1: Y entonces le dije que no veía la diferencia entre...
2: Esa es la...
3: El blau ceruli.
2: El blau ceruli existís.
3: Sí, sí, tot és
2: verita. I tot el que està bien en l'escena és cert.
3: Sí, sí, sí, el color Oscar que va presentar Oscar de la Renta primer i Saint Laurent després, etcètera, etcètera, etcètera. I és així com funciona. Quan la gent diu, que ho diu molta gent, no entenc això de l'alta costura, això ningú s'ho pot posar, això, què sentit té? Doncs, ixe és el sentit, no? I aquesta escena és tan important...
2: I tu te'n vas al cabasset de les ofertes i penses, mira, jo sóc molt més lliure i ho he comprat barat.
3: Això ve de la passarel·la d'alta costura.
2: Clar.
3: Ve d'ahí. No? I això és tan important...
2: Quan abans parlaves de com, del que va suposar també, de com la moda va influint en la cultura, m'imagino que vos... que et refereixes a això, entre
3: efectivament,
2: altres coses, no?
3: Perquè la moda s'empapa també del que viu la societat. Aleshores, el que hi ha a la passarel·la és un reflexe del que hi ha al carrer.
2: És important, aquesta escena, en aquella primera pel·lícula.
3: És importantíssima. D'una banda, desmunta el mite de l'elecció lliure. No,
2: no elegim lliurement, no, que ho tingueu clar. Ho tenim clar totes ja.
3: Però ni tan sols el dissenyador. No? Jo recordo que els dissenyadors, els grans dissenyadors, quan van començar, els grans dissenyadors, els deien els tirans o els dictadors de la moda. Després van passar a dir-los a les estilistes,
2: sí,
3: que eren les autèntiques dictadores o els que dictaven la moda, etc. No? Realment és un procés molt més complex, perquè de fet el dissenyador també depèn de l'origen, ni siquiera, ni tan sols del teixit, perquè això comença amb els fils. És a dir, el dissenyador quan comença a plantejar-se una col·lecció depèn dels teixits, però els teixits depenen
2: del fil
3: i de fet és la primera fira que hi ha en relació al món de la moda és sempre la dels fils.
2: Hi ha una fira dels fils?
3: Sí, sí.
2: I
3: els fils són els que marquen els colors, les textures, etc. Però bé, és un procés molt complex, no? Però és un poc...
2: Sí, bueno, ja es veu, no?, en aquesta escena, no?, que ella fa tot
3: el procés, el recorregut, que és, com dic, és físic o és material, és comercial, és industrial, però també social i cultural. Perquè el mateix procés... És
2: un procés cultural, totalment.
3: De l'alta moda a la, entre cometes, baixa moda o a moda low cost i tot el cicle es repetís una i altra vegada.
2: Bé, el cas, perquè en la primera, a veure si no arribem a la segona pel·lícula.
3: Sí, anem a la segona.
2: Ha arribat la segona entrega, que sona així.
4: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París... Llevé prendas de Chanel de ese año.
5: ¿Aún tienes todo eso?
4: No, lo regalé.
5: ¿Qué?
4: Demasiado ostentoso para un periódico.
5: Tu despacho.
4: Oh, vale.
5: ¿Quién regala ropa de Chanel?
6: Estás aquí para ayudarnos a controlar este escándalo. Yo no te he contratado. Lo único que tengo que hacer es esperar hasta que fracases. Coge el metro.

0: Pero querida.
1: Bé, arribem. D'entrada vaig a preguntar-te que t'ha agradat la pel·lícula.
2: Menys que la primera. Sí. Però sí que és molt interessant confrontar les dues. Sí. Per què? Perquè han passat 20 anys. I què ens trobem? Què ens trobem? Ens trobem la transformació total de esa indústria i esa cultura de la moda de la que estàvem parlant.
1: I ara ja la Miranda ja no és
2: ja no és tan poderosa. I ara ja les coses ja no és, les deesses de la moda, que eren les editores de moda, han perdut poder.
1: Però això és així en la realitat.
2: Absolutament. Ah, sí, totalment. Ara és un cor de veus enorme.
1: Però això pot ser positiu. Bueno, siga positiu o negatiu, és la realitat.
2: És la realitat que hi ha.
1: No podem fugir d'ella.
2: Efectivament. I això com ho reflecteix la pel·lícula? Doncs, per exemple, el personatge d'Emily, la pelirroja, el personatge d'Emily ara ja no treballa a la revista, ara treballa per a una gran firma, que jo crec que es pot dir, perquè és Dior, treballa per a una gran firma, i ara, per què és important? Perquè ara les revistes, per a la seva supervivència davant d'aquest panorama de competència feroce, no?, depenen més que mai
1: de les firmes.
2: I aquesta dependència es reflecteix en...
1: Vull dir, ja no és la revista la gran supereditora la qui te pot enfonsar, no?
2: Ara
1: si
2: el
1: no
2: poder
1: te
2: ja té més poder la firma, i això ho reflecteix molt bé la pel·lícula, o, per exemple, en una escena molt divertida, sense fer spoiler, una escena molt divertida on es veu a Miranda que ja... no li paguen els bitllets i ha d'anar classe turista.
1: Imagina
2: que bé, es come una escena còmica, etc, però reflectís esa pèrdua de poder de les grans editores, no? I també perquè la revista està en crisi i és comprada per un fons d'inversió. I aleshores apareix aquest inversor que és aliè al món de la moda, aliè al món editorial, i fa la inversió com podria comprar...
1: Però, i també hi ha una part de crítica, no?
2: Sí, absolutament. I de realitat.
1: Els fons inversors que acaben amb tot, no? Perquè
2: sí,
1: van...
2: Sí. És un poc
1: només
2: això.
1: Només busquen negoci.
2: És un poc això el que conta la pel·lícula. Com ha canviat el panorama en 20 anys, no? Uh-huh. Al marge de l'evolució dels personatges, de l'evolució també estilística, que com sempre els personatges vesteixen d'una altra manera, i això reflecteix també l'evolució, i com per exemple ara ja per exemple ella vesteix de vintage, que és la tendència actual, ja no tant el luxe sinó el vintage. Es veu
1: tot el canvi. Escolta'm, Susana, per què la Bíblia ha deixat setembre?
2: Això va
1: I per
2: ser...
1: què la Bíblia, no? Li diuen la Bíblia, no?
2: Això era abans, també. D'això es parla també en la pel·lícula tot el rato. Si recordes, Miranda sempre feia que li portaren a casa el llibre famós, que era les galerades, no?, de la revista. El número de setembre... va ser un documental que va fer Anna Wintour com a resposta, es va interpretar que era la resposta d'Anna Wintour i de Vogue precisament a la primera pel·lícula.
1: Sí.
2: I va mostrar les interioritats de la revista Vogue, com es treballava a Vogue. Era un documental tal qual, mostrava el treball. Perquè el número de setembre era, que ara ja no és així, com deia, era un número brutal, que pesava més de 2 quilos. Un número amb moltíssimes pàgines, amb moltíssima publicitat, clar que sí, perquè era com el començament de cicle, sempre era la presentació...
1: Arrencava el curs.
2: Sí, totes les tendències, era quan realment es marcava el que s'anava a portar, etcètera, etcètera. Era el número més important de tot l'any. Era el gran treball de tot l'any, el treball més important de, i era el moment màxim de la Regina editora.
1: Escolta, totes aquestes dones, que a més ja tenen, tenen anys, com sobreviuen en l'època de les dades? En l'època de la digitalització, en aquest canvi radical de tot, no?
2: Doncs això és la, l'adaptació que també tracta de contar la pel·lícula, no? Com han d'adaptar-se, com s'estan adaptant, i això és també el que vaig treballar jo en el treball d'investigació, com s'adapten les revistes a aquesta nova realitat de l'algoritme, no? De la, el dictador ara és, la,
1: és l'algoritme. Ni, sí. Ni la Wintour ni ningú.
2: Efectivament.
1: N'hi ha més Dianes Wintour?
2: Sí, clar.
1: Anna Wintour?
2: Sí, clar. De fet, la primera, abans d'Anna Wintour, que nosaltres coneixíem Anna Wintour, però abans d'Anna Wintour va ser Diana Brilland, que va ser la, l'autèntica creadora de la Vogue tal com la coneixem ara mateix, i de la Met Gala, que si vols parlem després. I a més d'Anna Wintour hi ha unes altres editores que han sigut mítiques perquè són estrelles, autèntiques estrelles, no? Com l'Anna de lo Russo, que és la, actualment és l'editora de Vogue Japó, va estar a Itàlia, Vogue Itàlia ara està a Japó, o Karine Rothfield, que va ser l'editora de Vogue França, ni més ni menys, i que va renunciar per una polèmica d'unes fotografies amb unes xiquetes que anaven molt maquillades i...
1: Ja i... veus, li va costar, sí. Li va costar el lloc,
2: no? Sí, eren les editores lloc, no? Estrelles. Doncs adaptant-se als nous temps, no?
1: Com què tots. Em dius de la música que apareix en la pel·lícula?
2: Ah, tenim un cameo ahí, no? Tenim l'aparició, sí, de Lady Gaga, que sembla que podria ser l'estrella de la tercera part, no ho sabem. No ho sabem.
1: Ah, però que ja tenim això, tercera part.
2: Ah, això és un rumor, no ho sé si serà, si serà,
1: wow,
2: cert o no.
1: Home, sí que me la veig a Lady Gaga allà, eh?
2: Jo veig més el bou de Madonna, és que per a mi és com molt, molt mític, no?
1: Sí. El Vogue de Madonna...
2: Però tela. Sí, la música sempre acompanya, clar. Pensa que una desfilada és música, bàsicament, també.
1: Escolta'm, no se'ns pot acabar el temps, has dit. Si podem, parlem de la Met Gala. És que la Met Gala està estretament lligada a Vogue.
2: Absolutament, absolutament.
1: La no, Met... això que ara sí, tot sí, el sí. Món perd el cap en
2: la
1: xarxes...
2: La Met Gala és, està organitzada actualment per Anna Wintour, abans per la Diana Brilland. La gent veu una catifa roja més o una festa molt estrafalària, però en realitat no és això. En realitat és perquè el Metropolitan Museum de Nova York té una ala, una part dedicada íntegrament a la moda, des dels anys 30-40. Aunque, bé...
1: Sí, ha anat a més i a menys, però sí, sí, no, ja fa dècades.
2: Sí, va ser el primer museu que es va interessar per la moda, no?
1: Com a esdeveniment cultural.
2: Fa una exposició anual fixa i fa investigació en matèria de moda. Aleshores, una milionària nord-americana va organitzar un dinar benèfic per a, amb aquests diners, financiar
1: La investigació
2: i l'exposició. El Costume Institute, que es diu. El Costume Institute, que ara mateix s'encarrega l'Anna Wintour. Quan va arribar Diana Brilland, va ser quan va començar el costum de tindre una exposició anual i un tema monogràfic a cada exposició.
1: Per això es disten d'aquesta forma tan extrapolària.
2: Aquest tema és el lema de la... Efectivament. El tema de l'exposició és el dress code que han de portar els convidats, que són, sí, molt exclusius, el que han de portar els convidats a la festa, a la Gala Met.
1: Són com en la pel·lícula, no? Quan aquella comença a dir, no, este no, este sí, no, sí, no, sí, no, sí, este no pots seure al costat de l'altre.
2: Sí, sí.
1: I es posa així, no?
2: Sí, sí.
1: Això seria com, d'alguna manera, pensar en la Met Gala, no?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: És curiós que naix per Vogue, que naix per eixe personatge que interpreta la Meryl Streep, però Meryl Streep es va negar a anar a la Met Gala.
2: Es va negar a anar perquè enguany ha anat acompanyat de polèmica, perquè sí, ha estat el seu patrocinador principal va ser Jeff Bezos. I, clar, això ho han sentat malament en molts sectors. De fet, hi ha hagut protestes, els treballadors d'Amazon van fer una contra...

0: desfilada alternativa, etc, etc. Però en realitat l'origen va ser això, no? Els milionaris americans.
1: Clar, és que milionaris, bones persones que pensen en els drets humans, deuen d'haver-ne, però no n'hi ha tants. Sol coincidir, no?
0: Però bé, la intenció, com deies, és financiar l'exposició. L'exposició enguany és interessantíssima perquè el tema és art i moda, l'unió d'art i moda, i a través del cos humà. És molt interessant perquè el plantejament és no es pot entendre l'art sense el cos vestit. I a partir d'ahí ve la connexió de moda i art.
1: Que bonic. Mm. Doncs al final hem arribat a la conclusió que ja teníem clara des d'un principi. I és que l'art i la moda es donen la mà des de fa dècades, des dels principis de la moda, no?
0: Des de sempre.
1: Pot ser un exemple molt clar, és esta nissaga cinematogràfica, però segurament trobarem més pretextos per a parlar de moda i art, o de moda i cultura, perquè no només les arts plàstiques flirtegen amb l'art, no? I van amb l'art. Susana Golf, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: I recordeu anar a veure la pel·lícula per veure si esteu d'acord amb Susana. Si la primera millor o vos agrada moltíssim. Estem escoltant el Runway de Lady Gaga. Wait, I'm coming.

0: Estàs en l'Hora de la Cultura. El pretext. Qualsevol excusa és bona per raonar de tot plegat.
1: I, sabeu, és dilluns, son alegro, manon tropo, i això és El Pretext, una secció d'Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
2: Hola, Reis, molt bona vesprada. Si estem un dilluns més, un dilluns molt especial. Té ahí una data marcada en el calendari que és de l'Hora de la Cultura, ens agrada molt.
1: I tant.
2: Avui és 18 de maig, per a qui no ho sàpiga, i és una data molt important. I és que el mes de maig està ple de curiositats. I una d'elles és una cosa que té molta a veure amb nosaltres, amb este programa. Ja ho anticiparem el divendres passat, abans d'anar-se'n de cap de setmana, però és que avui és un dia molt, molt important. Avui és el Dia Internacional dels Museus, Reis.
1: Sí, i tant que sí.
2: I els museus són, almenys com ho veig jo, són l'últim bastió, un bastió irreductible, castells de coneixement i llocs on l'objectiu és contar, i encara més important, preservar la història. Són uns llocs que han de protegir-se, preservar-se i cuidar-se amb l'estima de qui verdaderament aprecia el record i de qui aprecia la memòria.
1: I la cultura.
2: I la cultura per damunt de tot. El dia d'avui era l'excusa perfecta per a dedicar-los tot un pretext.
1: Perfecte.
2: La celebració del Dia Internacional dels Museus, però donen alguna dada, alguna d'informació, es va instaurar al 1977 per l'ICOM, el Consell Internacional de Museus, que és una organització vinculada a la UNESCO i creada després de la Segona Guerra Mundial amb l'objectiu de protegir el patrimoni cultural mundial. I la idea, per tant, era molt clara.

0: visitar els museus de la societat i recordar que aquests espais no són uns mausoleus silenciosos, sinó tot el contrari. Són uns llocs vius, necessaris i en constant diàleg amb el present.
1: I bona prova és que només heu de posar-vos davant d'un quadre, per més que siga de fa segles,
0: així
1: i interrogar-lo, i anar-te'n als raconets, als detalls, a les ombres, a allò que no és perceptible. Ahir és on te n'adones que l'art tinga el temps que tinga, està viu.
0: Però si
1: avui... Perdó que t'he tallat.
0: No te preocupes, Reis. Però anem a fer també un pretext diferent. Perquè si avui és 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, també és una data que tenim que celebrar. I és que, no sé si ho sabràs, però el València Bàsquet Femení...
1: Home, clar. Però que
0: han eixit campiones...
1: I això que té a veure amb la cultura, amb nosaltres?
0: Té molt que veure, perquè tenim el nostre company d'esport, Salva Gomis, preparat per a contar-nos com van i les celebracions i què ens espera en la jornada d'avui.
1: Salva, tu on el trobes en estos moments?
2: Què tal, companys? Com esteu? Pues, una vesprada nit de celebracions i d'alegria perquè bueno, pues les xiques de València Bàsquet estan de moda en la ciutat de València.
1: Home, ja poden, ja temporada. Poden, que se ho han guanyat d'estar de moda, eh? I tant.
2: I en una temporada, pues, imagineu-vos, no? Una temporada en la que pues, la Copa de la Reina, la Lliga, és de veres que en Europa està la espineta clavada, però, bueno, pues, tant de bo tindre espinetes com ixes, no? De guanyar dos títols i deixar-te un pel camí, però parla molt bé de lo que és el projecte de València Bàsquet Femení, que l'any que ve es té que renovar, que van a canviar moltes cares, i que, bueno, pues, fa un ratet hem estat a la Basílica, en ixa ja tradicional celebració en la que bueno, s'ofrena pues, no? El títol a la Mare de Déu dels Desemparats i bueno, pues, d'ací un ratet també continuarà la festa ja en el Roig Arena perquè bueno, pues, ells són, es van a trobar en l'afició per a bueno, donar-li ja el punt i final a una temporada perquè les xiques ja baixen la persiana, se'n van de vacances i ja tornaran per a la temporada que ve.
1: Home, tenen mèrits, eh? Vull dir, jo crec que s'han guanyat unes vacances tots nosaltres, però elles especialment, molt més, no? I quin privilegi, Salva, poder estar ahí per a viure-ho i per a contar-ho a tots els oients de Punt Ràdio. Una abraçada, gaudís moltíssim de la festa.
2: Un abraç de tornada, gràcies.
1: Quina enveja, no, Arturo?
0: Estan de festa, però nosaltres també.
1: Sí.
0: Ells estan de festa per ahir pel carrer, però nosaltres estem en un lloc que ens agrada també molt,
1: veritat,
0: que és així, l'Estudi 3.
1: Que grans són les xicones aquestes, eh?
0: Doblet, que es diu ben pronte, com es si fos una cosa fàcil
1: que ja se'n poden anar de vacances,
0: fer, no?
1: Ja, i descansar tot el que vulguen i més.
0: Però és si... Però, pues sí, perquè...
1: Què fa, reprenem?
0: Sí. Va. Nosaltres, evidentment, el top vaig intentar que siga emular un poquet la festa que els espera a elles, el Roig Arena, però nosaltres anem a fer una festa a la nostra manera, celebrant i ser 18 de maig i ser Dia Internacional dels Museus.
1: Sí.
0: I si et sembla, com estem parlant dels museus, és un pretext dedicat als museus, anem a arrencar amb una cançó que a mi m'agrada molt. Anem a arrencar en Vincent, de Don McLean. Story, story.

0: sketch the trees. Jo recorde socarrimar esta cançó quan tenia 20 i pocs anys. És una preciositat i ens du a un museu. Clar, ens du a un quadre, no? A un pintor.
1: Efectivament, Vincent és una cançó publicada per Don McLean l'any 1971 dins del seu famosíssim àlbum American Pie. I és una peça, com bé dius, dedicada al pintor neerlandès Vincent van Gogh.
0: Sí.
1: I pren com a inspiració directa el quadre La nit estelada. Per favor, Story, Story Night. És com comença la cançó de Vincent. De fet, el primer vers ja ho diu, no? Ja s'ha convertit en una de les obertures més reconeixibles.
0: És cert.
1: De la història de la música popular. Quan ja escoltes aquestes tres paraules, de seguida ja saps quina cançó estàs escoltant.
0: Sí, ja et deixes dur, totalment.
1: I a veure, no caldria explicar quina relació té aquesta cançó amb els museus, però bueno, és absoluta, perquè Vincent és quasi una visita guiada que fa Don McLean per l'obra de Van Gogh. La cançó transforma els quadres en música i el que està fent és convertir també aquests museus en espais on els artistes continuen parlant-nos dècades sí. després de la seva mort.
0: Sí, i a més, que bonic això que fa Don McLean, no? Perquè tu et poses davant d'un quadre i realment sí, tu et poses davant d'un quadre de Goya i tens una imatge més o menys estereotipada de qui va ser Goya, no?
1: Així
0: o Van
1: és.
0: Gogh. Però realment coneixem els autors i les seues vides. Per exemple, este home, Van Gogh, no podia tindre més desgràcies en la seva vida, no?
1: Així
0: no
1: és.
0: Va saber el que era l'èxit en vida, mai.
1: Per això des d'ací animem, que la gent seguint i escoltant aquesta cançó de Don McLean, se'n vaig a bé al Museu d'Orsay o se'n vaig al Museu Van Gogh d'Amsterdam.
0: O al Sant Pius V, al Museu de Belles Arts de València.
1: Només per veure la seva pintura i que veja amb aquesta fragilitat humana com ell era capaç de convertir-la en un art que s'ha convertit en etern.
0: Estàvem parlant de Van Gogh. Perdó.
1: En este cas de Van Gogh.
0: Sí.
1: Però sí, convidem a que vagin a qualsevol museu. Sempre. Cultura per damunt de tot. I si et sembla, continuem. Amb música, ara anem un poquet enrere en el temps. Als anys 50.

0: Nat King Cole, 1950, i la cançó és Mona Lisa, composada per Ray Evans i Jay Livingston, i que va aparèixer inicialment en la pel·lícula Captain Cari USA i acabaria convertint-se en un dels grans estàndards del segle XX.
1: D'un segle XX molt jovenet, eh?
0: Així és.
1: Te comentava jo eixa cançó li encantava a ma mare. Que la dona té 90 anys, o sigui que ja té uns quants...
0: Ja té uns quants anys,
1: sí.
0: A més, va guanyar l'Oscar la millor cançó original i és una de les interpretacions més emblemàtiques que té Nat King Cole. No sé, sabeu que té, tan elegant, tan melancòlica...
1: El gran crooner.
0: Sí, així és. La lletra pren com a referència directa el famós retrat de Leonardo da Vinci exposat al Museu del Louvre, la Mona Lisa, i es presenta com una... La Mona Lisa que es presenta com una figura molt misteriosa, inaccessible, una cosa molt fantasmal, fins i tot, no? Com una cosa intocable. I és interessant com una pintura del segle XVI continua inspirant música 400 anys després. Gràcies precisament a la preservació museística. Si no l'haurien preservat, no hi hauria la inspiració suficient per a aquests artistes composaren una peça dedicada a ella, no?
1: Ostres, quanta raó.
0: El museu així es converteix en pont entre èpoques. No és sols un lloc on guardes les obres, és pot unir moltes èpoques i pot fer entendre el present d'una manera totalment diferent. És un espai on una obra renaixentista pot acabar convertint-se en una balada jazz del segle XX. Imagina't. I continuarem en este pretext i ho fem ara sí, de la música passant al cinema.
2: Soy Larry Daly. Tengo una entrevista de trabajo con Cecil Fredericks.
3: Le indicaré por dónde se va.
2: Gracias. Ah, Teddy Roosevelt.
3: Sí.
2: Fue el cuarto presidente, ¿no?
3: El 26.
2: El 26.
4: Este joven quiere ser el nuevo guarda nocturno.
5: Parece un tarado.
4: Le mostraré el museo. Esta es la sala de dioramas.
2: Recuerdo estos muñequitos.
4: A la izquierda está Atila. Y esta es la sala de los mamíferos africanos.
2: ¿Qué mono es?
4: Es alegre como unas castañuelas, ¿verdad, Dexter? Esto puede dar un poco de miedo por la noche. Le conviene tener unas cuantas luces encendidas. Pero lo más importante que debe recordar es que no debe dejar que nadie entre o salga.
2: ¿Salga?
0: Wow. Estàvem escoltant el tràiler de Noche en el Museo, estrenada en 2006 i dirigida per Shawn Levy.
1: Fa 20 anys, eh?
0: 20 anys. Jo no vull ni pensar, perquè encara me'n recorde quan es va estrenar.
1: Sols... És que ja eres molt major, Arturo.
0: Jo sempre m'agrada... Sí, sí. Que és una edat o és... Com es sents, tu? Ahir ho deixes... És un debat, mira, és un pretext.
1: Sí, és un pretext.
0: L'edat és mental o no? Ahir podríem. Night at the Museum, nit al museu o Noche en el Museo. És una comèdia familiar protagonitzada per Ben Stiller i el repartiment inclou també Robin Williams, sí. Owen Wilson, Steve Coogan, Ricky Gervais o Dick Van Dyke. Imagina't, la pel·lícula va ser un enorme èxit comercial. Més de 570 milions de dòlars va recaudar en taquilla.
1: Ostres!
0: A nivell mundial és una barbaritat. La trama segueix a Larry Daly, que és un vigilant nocturn interpretat per Ben Stiller, del Museu Americà d'Història.

0: natural situat a la ciutat de Nova York, que descobrís que quan cau la nit totes les peces del museu cobren vida per efecte d'una antiga tauleta egípcia. Dinosaures, figures històriques i personatges del passat interactuen en una aventura plena d'humor i de fantasia. Però darrere de tot l'espectacle hi ha una idea molt preciosa. És que és el que volíem reivindicar també, els museus no com un lloc estanc, silenciós, tancat. No, els museus són un lloc on la història continua viva. I la pel·lícula crec que aconsegueix, en molts moments pot ser que fins i tot massa, ho estàvem parlant, sí, aconsegueix mostrar que aquest museu està molt viu, però molt, molt viu.
1: En excés, fins i tot
0: en
1: viu.
0: En excés, sí. Perquè de vegades la nit també està bé, va descansar i dormir, però en aquest museu impossible. I el que aconsegueix és despertar curiositat pel patrimoni i convertir el museu en un espai màgic per a les noves generacions.

0: Molts anys que treuen...
1: Que bonica.
2: Has vist quin gir.
1: Uau.
2: Hem passat del cinema...
1: Els Amics de les Arts sempre és bonic.
2: Sempre.
1: Sempre va bé.
2: A mi, bueno, esta cançó, al final, era molt directa. El títol ja te diu que anava perfecta per a este pretext. Però sempre que busque cançons dels Amics de les Arts, em costa escollir una sol per al programa. L'ompliria, tot el programa dels Amics de les Arts. Hem passat a la música de nou. Avui hem fet ahir un xicotet... una xicoteta ullada al cinema i se passem a la música. Parlem, com bé has dit, els Amics de les Arts i la cançó és Museu d'Història Natural. Una cançó que va formar part del seu àlbum Bed and Breakfast, publicat 2009. I és un estil que tenen ells narratiu i irònic, que és molt característic de la banda. Tenen una capacitat, no?, de construir tot un guió, tota una escena i crear-te aquesta imatge al cap, no? És una cançó que més que detallada, que més que cantada, moltes vegades està com recitada. El que fan és construir una història plena de referències culturals, d'humor, de quotidianitat. És una peça que utilitza el Museu d'Història Natural com a escenari simbòlic. I l'utilitza per a parlar això del pas del temps, de les relacions humanes, o de la manera, fins i tot, de com classifiquem i conservem els records. Que això, el record seria una cosa...
1: I si és un museu, també, eh?
2: Sí, també ho és. I és un museu que sempre que el tractem així al programa sempre desperta molta curiositat. Ah. Així el museu apareix com una metàfora de la vida mateixa. És a dir, igual que els museus cataloguen espècies, objectes i restes del passat, nosaltres també ordenem, això, emocions, experiències i persones dins de la nostra memòria. La cançó està jugant amb aquesta idea d'arxivar els sentiments com si foren peces d'exposició. Aquesta explicació és que a mi m'agrada molt. Tens un museu intern.
1: Sí, és que no m'havia parat a pensar-ho, però és de veres que som museus, no?, vivents. Allí portes tu arxivats tots els teus records, bons, dolents, traumes, tràngols...
2: Una hemeroteca infinita, diria jo, no? I és precisament aquesta connexió la que fa dels museus espais tan humans, que no són només contenidors d'objectes, sinó contenidors també d'una memòria emocional.

0: L'art pugs l'art forma part del disc Future en venda publicat per Pabalabajos en 2004. Ja tenia ganes jo de posar.
1: A veure, què et passa? Tu eres del 2000, no? Perquè tot estàs posant Nostra Vesprada.
0: No, però... No,
1: de fa 20 anys. Abans no sé quina cançó... Bueno,
0: jo soc d'abans del 2000, imagina't.
1: Ja sé que eres abans del 2000.
0: Major, reis.
1: Però vull dir, ui, li tens un cert apego a això de... No, als 2000?
0: Sí. Ha sigut casualitat. Vaig mirant, bueno, Nat King Cole... O
1: bueno, Nat King 50, Cole se n'aniria...
0: I Don McLean al 70.
1: Don McLean, sí. Ai, sí.
0: També toca el passat un poquet.
1: Va.

0: Mira, ja Pau Alabajos, ja des dels seus primers treballs, el cantautor mostrava una clara vocació per entendre la música com una ferramenta de reflexió social i cultural. Qui entenga la seva obra sap que és una descripció precisa del que ell també fa. El títol de la cançó recupera la coneguda expressió francesa l'art pour l'art, vinculada als moviments estètics del segle XIX que defensaven l'art, però desvinculat de qualsevol finalitat política o moral. Però Alabajos utilitza precisament aquesta idea per qüestionar-la i reivindicar el valor de la cultura com a element viu, compromès i necessari dins de la nostra societat.
1: Totalment.
0: La relació amb els museus és molt directa, perquè tant la cançó com els espais museístics comparteixen una mateixa funció, que és preservar aquesta memòria col·lectiva. Els museus no només són sales on contemplem objectes antics, sinó que són llocs on una societat decideix què val la pena conservar perquè les generacions futures entenguen qui som i d'on venim, que és una cosa molt, molt important. I la música de Pau Alabajos participa, també deixa voluntat de resistir contra l'oblit. Una cançó, l'Art pour l'Art, que és la que estem escoltant, que ens recorda que l'art no és només contemplació estètica, sinó també ens té que fer pensar. És també consciència, és també identitat i és també memòria. I exactament igual que ocorre quan travessem les portes d'un museu i descobrim que darrere de cada peça exposada hi ha una història humana que encara continua parlant.
1: Hi ha una
0: com
1: història
0: diguem
1: humana, política, econòmica, familiar...
0: Per exemple, tornant al principi de la pretesa, com parlàvem de Vincent Van Gogh, molta gent no coneixerà la vida o la història o el dolor que ell sentia quan feia X peces. També s'està parlant d'això. S'està parlant també de la societat o del temps en el que hi vivia.
1: Totalment.
0: Anem a escoltar un poquet més de l'Art pour l'Art i ja s'acomiadem d'este pretext. Oh.

0: I al final, Reis, potser els museus ens emocionen tant perquè ens recorden una veritat molt humana, que tot desapareix si ningú ho conserva. I les civilitzacions, el que està clar és que van a passar. Les persones anem a morir. Farem molt que
1: sí,
0: no vull
1: però anar. Llavors no quedarà ningú, eh?
0: Efectivament, les ciutats van a canviar i els records se van a esborrar. Però dins d'un museu, el temps es deté per un instant. Una pintura, una carta, una peça de ceràmica o una simple fotografia poden continuar explicant històries segles després. I això, sincerament, és extraordinari. Mm. Perquè preservar la memòria no és mirar cap arrere amb nostàlgia, és entendre qui som per saber cap on anem.
1: O cap a on volem anar.
0: O cap a on volem anar, efectivament. I sols si un missatge per tancar este pretext és que aprofiteu, que és el dia internacional dels museus, i si no aneu avui, doncs aneu el cap de setmana, o aneu la setmana que ve. La qüestió és que aneu als
1: museus.
0: Podrà ser 2 mesos,
1: però aneu. Aneu i feu-vos preguntes i pregunteu les obres que teniu al davant. Veureu com hi ha sempre respostes, veritat.
0: Efectivament. I si et sembla, anem a introduir, a veure què ens depara Santi. Ui.
1: És de veres. Sé que vos faig molta enveja, perquè està iixint-se en Arturo Rico i arriba Santi. I és de veres, quan arriba dilluns, és dilluns, són molt millors. Quan estàs a l'hora de la cultura, és dilluns, després del pretext, entrem per acabar el programa en el racó de Santi. El company més jove de l'equip ens convida, com cada dilluns, a anar-nos-en amb una recomanació, la que ell vulga. Avui, una recomanació peculiar, com tantes de les seues. Endavant, Santi.
2: Avui demane perdó al principi perquè la recomanació setmanal serà una sèrie, en concret una comèdia de futbol. Però com la pròpia sèrie, res és el que ens sembla. La meva recomanació és Ted Lasso, una sèrie que ha guanyat diversos premis, entre els quals destaca el premi Primetime Emmy a la millor sèrie de comèdia en els anys 2021 i 2022. Jo crec que la categoria de comèdia si li queda curta. És una sèrie en les quals, amb completa serietat, es parla de diversos temes dins l'esport i de la pròpia vida dels personatges, ensenyant totes dues vessants, la cruesa d'uns certs moments, però sempre intentat ensenyar una cosa nova amb eixes vivències. És una sèrie plena d'estereotips que busca trencar amb tots i cadascun d'ells, de totes les maneres possibles i alguna cosa que continuen fent, ja que la quarta temporada s'estrenarà a l'agost d'enguany i se centra en un equip de futbol femení. El que més em crida l'atenció de la sèrie és el personatge principal, un personatge que, estant en un lloc incorrecte, és capaç de centrar-se en allò que sí pot controlar, sense deixar que res li faci abandonar. Jo, mentre espera la

7 dius minuts, ja sabeu, ara és hora de celebrar que tenim un equip de bàsquet femení impressionant, el València Bàsquet Femení, que esta nit celebra eixos dos títols, la Lliga i la Copa de la Reina, abans d'anar-se'n de vacances. Nosaltres no ens n'anem de vacances, demà a les 7 i uns minuts estem ací, ja sabeu, fins aleshores feu bondat o no, que tampoc és precís.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: La Dixi!
3: Però què dius?
2: No és el mateix dir-ho que com dir-ho.
3: Oh.
2: On vas amb ixa cara de pomes agres?
3: Quina ironia, quina cunyata!
2: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
4: Queda clar?
2: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
3: Ah, vale.
2: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
5: Home, pues clar.
2: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
6: Ah, ara ho he entès.
2: Eslògan final. La Dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
7: Efectivament.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
1: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.

combat cultural i a partir-nos la cara pel barri per l'horta. Afrontar tot el pes de la història quan impacten les bales de goma. I no queda res més a la taula que el pa de la fam i el pes de la massa. El pes de la massa.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
1: De tu a tu.
2: A continuació, vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio da Punt, Cadena de Valor.
3: Hola, com estan? Són les 3:30. Ha arribat el moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. Arrenquem setmana avui dilluns, 18 de maig, i en este moment comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a aquest espai econòmic i empresarial d'Apunt. Per davant, una vesprada de ràdio en valencià i en directe que ens porta a parar l'atenció al futur de Ford Almussafes. La planta fabricarà a partir de 2028 el model Ford Bronco. Així ho ha confirmat avui el president de la companyia a Europa. Este model SUV multienergia suposa així la continuïtat de la càrrega de treball en un moment d'incertesa a la factoria de la Ribera Baixa. Ara bé, què implica tot això? És incompatible este nou model amb l'arribada d'un fabricant xinès? Què passarà en la planta fins a aquest 2028? De seguida intentarem donar resposta a totes aquestes preguntes. Per altra banda, des d'avui també es podrà pagar a través de Bizum en comerços físics. Este servei s'oferirà de manera gradual i depèn de que els bancs comencen a oferir-lo als usuaris. A més, també s'incorporarà de manera gradual en els comerços que l'admeten com a mitjà de pagament. Avui parlarem en els xicotets comerços per saber com valoren esta nova ferramenta i per saber si això pot ajudar-los o no a ser més

0: competitius. I en este dilluns continua la vaga del professorat educatiu no universitari en la Comunitat Valenciana. Ja saben que a partir de les 4 comença aquesta reunió entre conselleria i sindicats, i esta setmana també es reprèn la vaga de metges, que viurà el dimecres la seva jornada central. I entre molts altres temes, avui també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
1: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
0: Comencem el programa, comencem setmana, i com sempre m'acompanya així Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Molt bé, Javi, un plaer estar així de nou, arrencant una nova setmana de Cadena de Valor, i ho anem a fer amb el que ja s'ha anticipat a l'inici del programa, a missa última hora, al voltant de Fort Almussafes. Anem enllà.
0: L'horitzó de Fort Almussafes s'ha aclarit fa només unes hores. La planta valenciana de la multinacional automobilística fabricarà a partir de 2028 un nou vehicle, el Ford Bronco, segons ha confirmat avui des de la direcció de la companyia. La planta de la Ribera Baixa començarà a fer este SUV multienergia a partir de l'any 2028 i s'espera que isca al mercat a partir de l'any 2029, Arturo.
2: Així és, Javi, l'assignació d'este model a la fàbrica valenciana suposa la continuïtat de la càrrega de treball per a la factoria. Almussafes feia mesos que estava a l'espera d'aquest anunci, ja que, com hem explicat així en Cadena de Valor, a hores d'ara, esta planta només fabrica el model Kuga i té vigent un expedient temporal de regulació d'ocupació del mecanisme RED.
0: Volem conèixer en profunditat esta notícia, també les seues conseqüències, per això parlem amb el periodista d'Economia del periòdic Levante, Ramon Ferrando. Bona vesprada, Ramon.
3: Hola, bona vesprada.
0: Ramon, este és l'anunci que portaven esperant mesos. Te demano una valoració. Està a l'altura de les expectatives que hi havia?
3: A veure, este és un dels anuncis que estaven esperant i dels que van arribar. O sea, és la primera part de l'anunci. És superbona la notícia, o sea, però hem de pensar d'on venim. Este cotxe se va anunciar ja fa 3 anys i anava a ser per a 300.000 vehicles. Després se va arribar a la xifra a 200.000. I ara estem assabentat que quedarà finalment en 183.000. 183.000. Mm-hmm. En això no dona per a la factoria. Però és que este anunci va parell de lo que va passar, que és la venda d'una part de la factoria a Geely. Que això sí que és el complement perfecte per a sí que deberes garantir la càrrega de treball de la factoria valenciana. Uh-huh. És molt bona notícia, estava ja esperada, o sea, estava, és com una notícia ja com descontada, perquè ja sabien tots que anava a vindre a més este model, el Bronco, en els seus matisos, no? Perquè és híbrid i bueno, ja pots pensar si és el futur o no, però el futur de la planta té. O sea, este és molt bona notícia. Molt bona notícia, que ara falta que confirmen el que ja saben tots, que és que va vindre de la mà de Geely, que serà la que complementarà la càrrega de treball de la planta.
0: Per tant, tenim aquesta expectativa de cara a 2028, com estaves comentant, ja se sabia més o menys que eixe anava a ser l'any en el que es començaria a fabricar este nou model. Parlem també d'eixa segona part que faltaria per completar este pastís, que és l'arribada de Geely. De moment això no s'ha confirmat de manera oficial, però sí que és una notícia que es baralla i que es dona per més que possible, no?, en tot el sector.
3: Exactament, o sea, és un fet objectiu que va passar. O sea, a més, Geely, bueno, se va fer càrrec d'un cotxe per a ells i segurament va fabricar un altre per a Ford. Estos, bueno, avui han anunciat lo del Bronco a València, no? Que és un multienergia, bueno, al final és un híbrid enxufable i un elèctric pur. Això és el que va ser el multienergia, no? Geely va fer també un híbrid, o sea, va fer un híbrid enxufable i un elèctric pur. I a més, va fer un altre model per a Ford. Això se té que confirmar, però va en la línia de lo que està dient avui Ford Europa, perquè Ford Europa avui ha anunciat 5 models. El model, el Bronco, no ha especificat la resta que te vaig a dir ara, però ha anunciat el model Bronco, que és el nostre, dos elèctrics que va fer Renault per a Ford, que són els que tenia que haver fet amb Almussafes ja fa 3 anys o fa 2 anys, que van a ser utilitaris urbans, uno semblant al Fiesta, que no se sap si serà una versió del Renault 5 o un Fiesta, i un altre, que encara no se sap com serà. I després, dos crossover, que això no han dit, que són dos urbans, que això todavía encara no han dit com seran. Però bueno, probablement aquests dos cotxes també arribaran a Ford. Uno, que jo crec que serà el que va fer Gili,

0: per a Ford, o sea, a banda del que va farà Gili per a ells, el que farà Gili per a Ford, i un altre que farà Ford, que això no l'han confirmat, però que té tota la pinta. En resum, una molt bona notícia que confirma la càrrega de treball per a la planta i que, bueno, pues ja està bé. O sea, després de 4 anys de travessia per el desert, pues que els treballadors respiren tranquils, no?
1: Que puguen, exacte, que puguen tindre una mínima certesa de tranquil·litat. Com estaves comentant, Ramon, farien falta aquests dos vehicles, el que fabricaria Geely per a la marca mateixa i un altre per a Ford, perquè la realitat és que, de moment, este primer cotxe, primer Ford, no arribaria al Bronco fins al 2028, però l'ERTO actual del mecanisme RED, que protegís la plantilla, acaba ara en 2026. Clar, sí. Com van a ser estos 2 anys d'espera?
0: Pues una extensió de... Ja veuràs. O sea, això va ser una extensió de l'ERTO, esto, segur, vamos, segur, però bueno, al final... O sea, fins ara no teníem una certesa, ara sí que la tenim. O sea, ara sí que és el moment d'apostar per ells, saps? Perquè ara sí que hi ha certesa de que aquesta planta va sobreviure, perquè jo, bueno, jo fa un any no ho tenia tan clar. De fet, jo pensava que... Ostres, perquè, a més, les multinacionals són així. Arriba un moment que diuen adeu i adeu. Ara no va passar això. O sigui, això no va passar. O sigui, el que temíem alguns, afortunadament, no va passar, i és una planta en futur, siga Chili, siga Ford o siga el Sun Cordat. Però l'important que és la... pues el lloc de treball de la gent, sobretot la indústria auxiliar, o sobretot no, també la indústria auxiliar, pues està, bueno, ara sí que poden començar a cantar victòria de que esa planta i ese treball té futur. I això és fonamental per a València.
1: I Ramon, i pel que fa a l'arribada de Geely, d'esta marca xinesa, sovint també se sol comentar que aquest tipus de fabricants d'origen xinès no solen portar els mateixos terminis que la resta de marques o que marques com Ford o marques europees. Tu creus que Geely arribarà a Ford abans de 2028 o que es començarà en aquesta producció del cotxe propi abans de 2028?
0: Sí. Està dient que te costarà com a molt 2 anys, però jo estic convençut, sí, eh? O sea, jo pense que un any i mig, sí, perquè estos venen... O sea, és que lo has explicat molt bé, lo dels terminis. El ritme d'acceleració que té esta gent és molt, molt ràpida. Aleshores, venen a... Primer vendran a assemblar un cotxe que s'està dient ja, que és l'EX2, que és un èxit de vendes a Xina i que és el que pensem tots que van a fer així a València, i sí, que se van a curtar, sí. Sí.
1: Per tant, Ramon, ens quedem en esta bona sensació també de que Geely podria arribar també abans, i sobretot la clau d'esta notícia, la tranquil·litat de que el futur de Ford en el Musafes està garantit.
0: Està garantit, sí.
1: Una alegria, la veritat. Ramon Ferrando, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Bona vesprada, una abraçada. Adéu.
0: Adéu.
2: I canviem ara de tema, passem d'aquestes molt bones notícies en el sector del motor valencià a la vivenda. La compravenda d'habitatges va baixar al mes de març un 2,2% respecte al mateix mes de l'any 2025, llastrada per les operacions sobre habitatges nous, tot això segons les xifres publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. La compravenda d'habitatges encadena així 3 mesos consecutius de retrocessos.
1: En este tercer mes de l'any, el retrocés és conseqüència de la disminució de les operacions sobre vivendes noves, que van caure un 10% de manera interanual. Per contra, la compravenda realitzada sobre habitatges usats, sobre vivendes de segona mà, va créixer un 0,2%, i esta és la xifra més alta en un mes de març des de l'inici de la sèrie en 2007. A més, en taxa intermensual, és a dir, des de febrer a març, tinguent deixa comparativa, la compravenda d'habitatges a Sisi va pujar un 2,7%.
2: Així és, Javi. A més, crida l'atenció que enmig d'esta crisi habitacional la compravenda de vivendes de protecció va caure més d'un 10% respecte al març de l'any passat. Pel que fa a les xifres totals, la Comunitat Valenciana és la tercera autonomia en la que més van augmentar les compravendes.
1: I en este sentit, parlant també d'eixes compravendes, d'eixes operacions i sobretot del preu de les vivendes, el Banc d'Espanya preveu que el deute de les famílies espanyoles represente, atenció, el 65,5% de la renda disponible de cara a l'any 2028 en un escenari advers marcat pels efectes de la guerra a l'Orient Pròxim. Tot i això, l'organisme apunta que la desacceleració del crèdit ajudaria a contindre aquest endeudament, mentre que en l'escenari base la ràtio pujaria fins al 68,5%.
2: L'informe destaca que el nivell d'endeutament de les llars continua en mínims històrics des de l'any 2000 i, clarament, per davall de la mitjana de tota la zona euro, situada en el 82,3%. A més, el Banc d'Espanya assenyala que els actius líquids, com el cas dels depòsits, han guanyat pes entre les famílies amb menys patrimoni.
1: D'altra banda, la càrrega dels interessos podria augmentar fins al 3,3% de la renda de cara al 2028 si continuen pujant els costos de finançament. No obstant això, la riquesa bruta de les famílies va créixer un 8% a finals de 2025 gràcies a la revalorització dels immobles i dels actius financers, mentre que el consum privat i la taxa d'estalvi es manté a nivells elevats. Moment ara d'obrir una finestra al món perquè Mar Hernández ens apropa als titulars internacionals.
3: La indústria europea de l'automòbil continua perdent pes davant l'auge de la Xina. Des de 2019, la producció de cotxes a la Unió Europea ha caigut un 27%, passant de 15,8 a 11,5 milions de vehicles, mentre que la Xina ha disparat la seva fabricació un 42%, fins als 29,4 milions d'unitats, i ja concentra el 37,4% de la producció mundial. El sector europeu atribueix aquesta situació a la lenta transició cap al vehicle elèctric, la baixa demanda i les exigències climàtiques de Brussel·les, en un context de retallades d'ocupació i forta competència asiàtica. Els neobancs i les entitats estrangeres continuen liderant la guerra per l'estalvi a Espanya davant l'expectativa d'un possible gir del Banc Central Europeu en els tipus d'interès. Plataformes digitals com Revolut, N26 o Trade Republic guanyen cada vegada més clients gràcies a comptes remunerats, menys comissions i serveis totalment en línia, mentre la banca tradicional intenta reforçar la seva oferta digital. El sector financer viu així una competència cada vegada més intensa per captar dipòsits i atraure l'estalviador en un context de gran transformació bancària. Morgan Stanley alerta que la pujada dels rendiments dels bons podria provocar una correcció important en Wall Street. Els analistes del banc consideren que la volatilitat del mercat de deute, junt amb uns tipus d'interès elevats i l'encariment del petroli pel conflicte amb l'Iran, poden frenar la bona evolució de les borses nord-americanes després de la recuperació iniciada al març.
4: Estàs escoltant Cadena de Valor.
5: L'Espai Econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
1: Tornem de casa, de nou a casa nostra, ens centrem, parlem ara d'una novetat important per a la nostra butxaca, i és que a partir d'ara, a partir d'avui, ja podem començar a pagar amb Bizum en els comerços físics dels nostres barris. Este nou sistema coexistirà amb les targetes i també l'efectiu, funcionarà sense contacte, simplement acostant el mòbil al datàfon per fer una transferència immediata de compte a compte.
2: El servei s'anirà implantant de manera gradual, per la qual cosa dependrà de cada banc a activar aquesta opció als seus clients i decidir en quins comerços i zones arranca. Per a facilitar el procés, naix també Bizum Play, Bizum Pay, una cartera digital on podrem agrupar diverses targetes de diferents entitats. Amb més de 31 milions d'usuaris a Espanya, esta eina fa el salt d'internet a les botigues a peu de carrer, convertint-se en el primer sistema europeu d'aquest tipus arribar al comerç físic.
1: Volem parlar d'aquest tema amb el president de l'Associació de Comerciants del Centre Històric de València, Borja Ávila. Borja, bona vesprada.
6: Hola, què tal? Bona vesprada.
1: Borja, com valoreu l'arribada de Bizum a les botigues físiques? Vos ajudarà a competir millor davant grans superfícies?
6: Sí, totalmente. Yo creo que es una medida positiva. Al final el sector así lo valora porque, bueno, pues bueno, es un medio de pago más para el cliente que facilita las compras y al final, como bien has explicado tú al principio, va a ser un método más de pago como el de la tarjeta, que para el cliente va a seguir sin tener coste y que va a ser mucho más intuitivo. Uh-huh. Nosotros ya llevábamos tiempo en los comercios físicos, pues bueno, con la medida del Bizum, lo que pasa que era un poco más engorroso porque al final, pues bueno, lo hacíamos a través de un código QR o a través de un enlace que tenía que llegar al cliente para aceptar la compra. De esta manera, pues al final va a ser, tú vas a acercar el móvil y vas a poder hacer el pago. Entonces creo que es muy positivo y que al final pues bueno nos permite pues competir contra los grandes que tienen todas las herramientas.
1: I en aquest sentit, Borja, a nivell pràctic, quins requisits tècnics o quins costos addicionals suposa per a un xicotet comerç adaptar el seu datàfon per a acceptar aquests pagaments? S'estan encarregant les entitats bancàries? Com està funcionant això?
6: Sí, bueno, al final lo bueno es que nosotros, tanto en la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico y Eixample como en Confecomerce, tenemos unos convenios potentes firmados con las principales entidades, como puede ser las caixas populares, las caixas rurales o CaixaBank o Sabadell, y entonces al final, pues bueno, nos van a aplicar la misma tasa de descuento. Es decir, que si tenemos un 0,025 de cada operación, como con las tarjetas de crédito, pues ahora al final con el Bizum también nos va a costar ese porcentaje. De esta manera, pues bueno, el consumidor es gratis para él, y para el comerciante ellos te van a aplicar, digamos, te van a implementar en tu datáfono ese método de pago, y tú simplemente pues bueno tendrás que ofrecérselo al cliente para que pueda pagar con él como si pagara como con una tarjeta.
1: Pel que fa al client, com estàs comentant, no notarà cap canvi. Al ser una implantació gradual que depèn de cada banc, com funcionarà això a partir d'ara en els comerços? És el comerç qui ho ha d'oferir? Els consumidors, clients, hem de preguntar?
6: Es el comercio el que se lo tiene que pedir a su entidad bancaria. Por eso es tan importante el estar asociado, porque al final nosotros ahora ya dentro de 10 días o una cosa así ya vamos a tener pues videollamadas con las principales entidades con las que colaboramos, y nuestro asociado va a poder tener pues la información de primera mano, porque hoy es el pistoletazo de salida, pero al final, como bien has explicado, esto se va a hacer de forma gradual, y bueno, lo importante es lo más rápido posible pues tenerlo en el máximo de comercios para que el cliente pues cuando llegue a realizar su compra tenga un proceso de compra satisfactorio, ¿no? Que al final el pequeño comercio pues de esa garantía de esa trazabilidad, que al final yo creo que es tan importante, ¿no? Yo creo que es bueno porque al final hasta la fecha pues bueno parecía un poco que si el Bizum se tenía que acceder a un teléfono particular, que si a través de un enlace o un código QR, y de esta forma pues bueno al final la trazabilidad es total y las garantías también, y yo creo que bueno que es una medida pues súper positiva.
1: Per tant, Borja, ens quedem en esta valoració positiva que fas. A partir d'avui ja ho podem trobar en les botigues, però com estàvem explicant, s'implantarà de forma gradual. Borja Ávila, president de l'Associació de Comerciants del Centre Històric de València, moltes gràcies per atendre'ns.
6: A vosaltres.
1: Una abraçada, bona esprada. Adeu.
2: I com acabem de comentar, este nou mètode de pagament també el podrem gastar per a pagar la cistella de la compra, però compte. Els preus dels aliments continuen mostrant forces diferències a Espanya. Segons aquestes últimes dades publicades de l'IPC, les hortalisses cultivades pel seu fruit, com el tomàquet o el pimentó, s'han encarit més d'un 23% sols en l'últim any, mentre que les llegums verdes han pujat més d'un 17% i els ous més d'un 14%. També augmenten el peix fresc, la carn i els preparats de marisc.
1: En canvi, altres productes han registrat importants baixades de preu. Les fruites tropicals, com l'avocado o el mango, s'han abaratit al voltant d'un 20%, mentre que els olis vegetals han caigut un 6% i les creïlles un 3%. També baixen el sucre, els cereals i la pasta, segons l'Institut Nacional d'Estadística.
2: L'INE destaca més que el nou IPC base 2025 incorpora canvis metodològics i una nova cistella de la compra, amb productes com els advocats, els navius o les begudes de te. L'organisme també reforça els sistemes digitals de recollida de dades per actualitzar amb més rapidesa l'evolució real dels preus als establiments. I abans d'acabar el programa d'avui, hem de parlar de Shakira. Rabiosa haurà estat perquè després de 8 anys la justícia dona la raó a Shakira i ordena a Hisenda retornar-li més de 60 milions d'euros. L'Audiència Nacional conclou que la cantant no era resident fiscal a Espanya en 2011 i anul·la les sancions imposades. Però la resolució atenció, no afecta a la seva condemna penal.
1: Important això que estaves comentant. En este sentit, la sentència assenyala que Hisenda no va poder demostrar que Shakira residirà més de 183 dies a Espanya, que és el requisit necessari per a considerar-la resident fiscal. Tampoc acredita que tinguera així el nucli principal dels seus interessos

0: econòmics o familiars, malgrat la seva relació amb el conegut futbolista Gerard Piqué.
1: D'esta manera, Javi, el tribunal considera contràries a dret les sancions imposades a l'artista, que haurà de recuperar ara les quantitats abonades amb els corresponents interessos. Es tracta d'un nou revés judicial per a Hisenda en un dels casos fiscals més mediàtics dels últims anys.
2: Demà serà notícia.
0: I abans d'acabar el programa, com sempre, estem a dilluns, hem de mirar la nostra agenda, planificar la setmana, volem saber per on passarà l'actualitat econòmica. Pere Ferrer, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada, companys. Bona vesprada de dilluns. Estava pensant en el cas de Shakira i tant que ha sigut mediàtic. Jo crec que ha donat fins i tot per a una sèrie de televisió en una de les plataformes.
0: Correcte, correcte. En una de les plataformes hi ha una sèrie inspirada en una cantant.
3: No diuen el nom, en una cantant.
0: Que residís així a Espanya cert dies i en una inspectora d'Hisenda. Està bé la sèrie, la veritat.
3: Sí, jo crec que és més protagonista l'inspectora que la cantant, però bueno, sí, és curiosa. Sí.
0: És curiosa, sí.
3: Bueno, revisem l'agenda, per exemple, demà, 19 de maig, ja dimarts, resulta que és el Dia Mundial del Metge de Família. Uh-huh. I he estat revisant unes estadístiques i és que el 5% dels metges col·legiats al món són d'aquest segment, metge de família o metge de capçalera, que és el coneix també. El cas és que si mirem a la Unió Europea, aquest percentatge puja fins al 20%, i també és un 20% en el conjunt de l'estat espanyol. Uh-huh. I és que estem parlant de que són, només a Espanya, 30.000 professionals en este àrea, saps? En este segment d'atenció als pacients.
0: I que és fonamental.
3: I que és fonamental, perquè resulta que també esta setmana comença una nova vaga, perquè estan sotmesos a pressió al treball davant de la societat, perquè són, uh-huh, és el professional que és el primer filtre amb la ciutadania.
0: Sí, sí, en efecte.
3: I esta mateixa setmana comencen un nou procés de vaga que estan fent vaga una setmana al mes. En fi, ja veurem si arriben a una solució pronte. Si revisem l'agenda de demà també, recordeu que tenim ple del Consell, és que este divendres no va poder ser, imagine que per qüestions d'agenda. Uh-huh. Tindrem ple del Consell a València mateixa i després una, com sempre, una posterior roda de premsa per a donar a conèixer els assumptes tractats. Tenim una segona jornada interessant també de ciberseguretat en l'àmbit industrial a la Comunitat Valenciana, que acollirà així la ciutat de València. Uh-huh. I també a València la vuitena edició de reconeixements Dona i Dona, que organitza EBAP, que ja saps que és l'associació de dones professionals, o sigui, empresàries.
0: Exacte.
3: I el que fan és premiar empreses que ajuden a dones en risc d'exclusió social i també laboral. Jo crec que és una bona iniciativa. Uh-huh. Estarem pendents a veure quines empreses són les guardonades.
0: Exacte.
3: En clau global, te podria avançar que demà coneixerem vendes de vivendes corresponents al mes d'abril als Estats Units. I tindrem també resultats corporatius curiosos de grups empresarials com Walmart o Target, uh-huh, que segur que saps que són tendes d'autoservici i són les més grans del món i que tenen titularitat estatunidenca.
0: Sí, sí, exacte.
3: Són competidors, les dos, Walmart i Target.
0: Veurem com queden els resultats. Digues.
3: Sí, i també coneixerem, per exemple, la balança comercial a Itàlia, el tancament de març, uh-huh, i la mateixa per al global de l'Eurozona i també d'Espanya. Estarem pendents també d'aquests resultats que podem conèixer demà, sobretot pel que fa al nostre territori, conèixer un poquet en el cas espanyol.
0: En efecte.
3: I per últim, també sabrem la taxa d'atur al Regne Unit. Revisant l'IBEX, sembla que respon bé, perquè des de la una del migdia està en un lleuger ascens, en els de 7.750 punts, i el barril, com sempre, jo és que no m'agradaria dir-te una altra cosa, però l'acabé de veure en 108 dòlars el barril de Brent.
0: És la realitat que tenim, Pere. Per desgràcia, sí, és la que vam tindre la setmana passada i pel que sembla continuarà també durant aquests dies. Pere Ferrer...
3: Sí, però bueno, m'heu sorprès en lo de Ford.
0: Bueno, una bona notícia.
3: Una bona manera... una bona manera de començar la setmana.
0: Exacte,
3: no?
0: Exacte. Ens quedem en eixa notícia positiva. Pere, moltes gràcies. Demà parlem.
3: Vinga, bona vesprada.
0: Bona vesprada. Adéu. I ja saben que d'aquests minuts comença la vesprada de punt amb Gemma Juan i en Ximo Rovira, que ja el tenim per ací. Ximo, com estàs?
4: Bé, molt content. Els aficionats i aficionades de València Bàsquet celebrant el títol de Lliga Flamant, títol de Lliga Femenina de València Bàsquet. I esta vesprada, a partir de les 6, estaran celebrant la Lliga i també que esta temporada han tingut doblet històric, Copa de la Reina i Lliga, per a València Bàsquet. A partir del 6 estaran en la Basílica de la Mare de Déu des Desemparats i el nostre company Salva Gómez ens contarà tota l'evolució de la jornada per a rematar a les 7:30 en el Roig Arena davant de l'afició. Més coses. Ens anirem a Altea a menjar probablement una de les millors carns que se puguen assaborir en tot
0: no
4: el territori
0: digues.
4: Valencià.
0: No me digues que anirem a Ca Joan.
4: Ca Joan.
0: Increïble, efecte. Quin temple.
4: És un lloc absolutament meravellós de producte de verdura i de carn madurada. Ara tenen un nou projecte que es diu Murmur. O es dirà Murmur. Vicent Gil ens contarà i parlarem també d'esta família sobre este nou projecte que segur que està envoltat de qualitat com
0: i
4: tot el que fa Joan i companyia. Parlant de noms propis, estarà amb nosaltres Santi Rodríguez. Santi, el del bigot, el frutero.
0: Exacte, el frutero.
4: Hola. Estos actors de comèdia que difícilment podrà despenjar-se d'un personatge tan potent com el frutero. Bueno, però Santi estarà amb nosaltres, ens contarà este dijous, està al Teatre Principal de Castelló i ens contarà de què va el monòleg,
0: l'espectacle,
4: la proposta
0: no,
4: que ell fa, en efecte, ella sol, és One Man Band. Que parlarà de viatges. A qui no li ha passat? Anècdotes singulars, coses curioses o més o menys divertides, o pot ser més, no diré tràgiques, però sí fotudes, en un viatge. En clau d'humor, a les 6:10, esperem a Santi Rodríguez. I rematarem amb música. Carme Juan ve a contar-nos i a cantar-nos com que maig és el mes de les flors, ha agafat, diguem, la floricultura
0: la temàtica,
4: com a temàtica floral, cançons amb de per des de entre hacia cabo flors, flowers, molta flower i Carme Juan.
0: Quina meravella, programa molt divers, molt variat, molt complet,
4: Ah, i lo de Shakira que ens contarà Surimi.
0: És que quin temacle, lo de Shakira.
4: 60 milions de pavos que li tornen.
0: Quasi res. Home, jo crec que per lo menos un dinaret va anirà a fer, convidarà, però no van a convidar a celebrar-ho. Però bueno. En fi, gràcies, Ximo, de seguida t'escoltem. Nosaltres acabem així este Cadena de Valor. Tornem demà.
1: I tornem demà, Javi. Com tu ho has dit, a les 3:30 de la vesprada, si estarem.
0: Adéu, fins demà. Bona vesprada.
5: Cadena de Valor. Acabem d'escoltar la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio da punt Cadena de Valor. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
6: De tu a tu.
7: Ens atem esta tercera setmana de maig, dilluns 18 ja. Soletí, bon estar, Joaquí.
4: Sí, què tal, gent, amics? Un dilluns per compartir junts la vesprada de punts. Benvinguts.
2: Així comença la vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: Després d'uns dies més fresquets, este cap de setmana, encara que agradables, ara sí que ens arriba de veritat un sol d'eixa que calfa. Estos dies dominarà l'anticicló i deixarà els termòmetres, ja està deixant-ho, en temperatures més elevades. Conforme vaig avançant la setmana, anirà a més, arribant a fregar o superar, atenció, els 30 graus. Anem de cara a una setmana més bé calorosa.
7: I al calor de les brases cuinem unes carns extraordinàries en un dels temples per als amants de la cuina de foc. Ca Joan a Altea és des de fa anys un referent de productes a la brasa, carns madurades, verdura fresca i saborosa i saladura de primer nivell. Vicent Gil, el nostre gastroturista, ens presenta el nou projecte d'esta família, també a Altea i amb un nom ben suggeridor, Murmur. Coneixem este nou restaurant a partir de les 5:30.
4: Serà un plaer, igual que serà un plaer compartir amb les xiques de València a bàsquet este títol de la Lliga Femenina a partir de les 6 de la vesprada. Estaran a la Basílica de la Mare de Déu des Desemparats, també rebran autoritats i a a partir de les 8 de la vesprada, 7 i mitja, portes obertes al Roig Arena per a celebrar este doblet històric, Copa de la Reina i Lliga. Salva Gomis ens ho contarà en directe al llarg de